0: Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
1: Han de venir dos homes.
2: Xato! L'estiu s'acaba.
3: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la Grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la Grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
5: Ara Lidl en format estalvi, 220 grams de salmó fumat a 5,49. T'estalvies un 26%. I 400 grams de pernil reserva també a 5,49. T'estalvies un 35%. Lidl, val la pena.
6: Diets, Ginestar, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Serco, Dan Peralbo, Diversiones i molts més.
7: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
6: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
7: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.
8: Comprant alt, dimenges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
9: Que l'any serien 1, 2, 3...
8: Més de 2.400 euros.
9: Ja m'has descomptat!
8: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi Ponés. Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
10: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
11: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
10: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900-903-744.
12: Verisur. 45.712.
13: Em toca?
12: Això és el número de la loteria, ara?
13: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
14: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën Punès.
15: Però per què em preguntes, Jean-Paul, jo què vull?
16: Ah.
15: Jo què vull? Què m'estàs explicant ara?
16: Bueno, què vol la gent? No.
15: Quan aprendràs que és el públic que vol?
16: Ah,
15: el públic que vol? No, el públic vol que s'acabi el programa ja.
16: Bueno,
15: ja hem d'acabar, hem d'anar a les notícies.
16: He estat a punt de clavar-ho, eh?
15: Sí, home, sí, està bé. Allé,
17: acabeu d'escoltar
18: la competència.
19: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
20: Hola, i avui?
18: Un programa basat en fets reals.
21: Mala farina.
18: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: RAC 1.
1: Presidente, le agradezco que nos haya atendido hoy aquí en el Palacio de la Moncloa.
2: Un placer y muchas gracias por el esfuerzo de venir aquí a Madrid.
1: Gracias.
3: Hola, Pep Guardiola, bon dia.
4: Bon dia. Jo no rebutjo el Barça. El Barça sempre ets on vaig començar.
3: President Illa, bon dia i moltes gràcies.
5: Què tal? Molt bon dia, un plaer.
6: És l'Alba Farelo, tothom la coneix com la Batguiel.
7: Bon dia, què tal?
3: I Pedro Almodóvar, bon dia, buenos días.
8: Buenos días.
3: Com estàs?
8: Muy bien, encantado de estar aquí.
3: Laura Pausini, un plaer, novament.
9: Gràcies, Jordi, te adoro y moltes ganes de estar contigo.
3: Joan Laporta, bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: A quina hora va arribar el de gas?
10: Vaig arribar a les 3.
3: Leire Díaz, ¿por qué hoy?
11: Pues porque pretendían callarme.
3: Iñaki Urdangarín, bon dia.
12: Bon dia.
3: Et sents més feliç ara?
12: Sí, estic molt feliç.
3: Alexia Putellas, bon dia.
13: Hola, bon dia.
3: Com estàs, Alexia? Moltes felicitats.
13: Moltes gràcies, molt bé, molt contenta.
3: William Dafoe, gràcies.
14: Thank you. El món a RAC 1, on passen les coses. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia, amb Jordi Basté. RAC 1, tots som un milió. Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la 1 del migdia.
15: Però com que l'hem de tornar a repetir aquest programa ara, per favor? A mi ningú m'havia avisat, no tenim res preparat ara, per favor. Escolta, vine, que l'hem de tornar a fer les 2 de la matinada del programa aquest.
14: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
15: I amb el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer a la realització. Esther Romausa, bon què tal estàs? Ens acompanya l'Albert Telfo, avui parlarem de Ceuta també, i de la geopolítica i la política que hi ha darrere.
16: De Melilla i de Melilla,
15: i del que li falta. Tenim, perdona, no sé si us ho he dit, però tenim l'estrella internacional de la cançó mexicana i ara també escriptora, Julieta Venegas. Bravo. Pero también te habían presentado tantas veces, habían anunciado.
17: No, creo que no, con este entusiasmo, ¿no?
15: Sí, pues lo puedo hacer. ¡Gana, Julieta!
17: Van com
15: ho feis. Sí. Escolta una cosa, però també abans de parlar amb Julieta, tenim amb nosaltres a la nostra estimadíssima i admirada, el nostre far, Itziar González. Bravo! Bravo. Ja saben que ens ha acceptat un cop més la col·laboració la Itziar González, és una ocupadíssima. Ella és arquitecta, urbanista, decreixentista, no podríem dir, i avui vols parlar-nos d'inicis i llindars, fixa't tu.
18: Sí, doncs és bastant lògic que avui, que és el primer dia que reprenem, no? Almenys jo, la col·laboració amb vosaltres, doncs vaig pensar, ostres, què és això d'iniciar? I sempre m'agrada fer aquesta mirada etimològica a la paraula inici, no? Que ve de... és un verb llatí, que és ineo, que vol dir començar i entrar dins, i això és rellevant.
15: I entrar dins, clar.
18: Entrar dins, no? I del verb anar. No? Per tant, iniciar té molt a veure amb una espaialitat que és la que crea quan entres. És a dir, hi ha llocs que apareixen quan una persona ingressa dins d'ells. No? Aleshores, això em portava una mica a parlar de la idea d'iniciació, que iniciació, de fet, és els ritus de passatge, no? Mm-hmm. És aquest procés de transformació, de metamorfosi, que estàs en un lloc i vas a un altre, i es produeixen canvis. Això en arquitectura, que jo sóc l'arquitecte de capçalera d'aquesta casa, ja ho vaig aterrant, és un dispositiu que li diem els llindars, los umbrales, no? Els espais llindar, els umbrals. I aquests umbrals vinc avui a rescatar-los i penso al llarg de tota la temporada anar-ne parlant.
15: Carai.
18: Perquè és un dispositiu que l'ha generat l'arquitectura i que, fixeu-vos el potencial que té. Per exemple, comencem per les esglésies. Vosaltres a les esglésies haureu vist que hi ha el portal i davant hi ha el que es diu la Galilea o el nàrtex, que és com un petit porxo, però a dins hi ha el cancell de fusta. Val? És a dir, tu entres a aquelles portalades tan grans de l'església, una persona soleta, aquella porta no la pot obrir.
15: És veritat.
18: És a dir, no pots entrar al cel de qualsevol manera.
15: No,
18: per descomptat. Llavors apareix el dispositiu del cancell, que és aquesta espècie de distribuïdor de portes de fusta, que entres per un costat i per l'altre, i que t'empetiteix la sensació espaial. Tu vens pel carrer, estàs sota el cel, passes pel cancell, i de sobte veus la catedral amb tota la seva...
15: És una cosa escenogràfica, és un truc de màrqueting.
18: Estàs vivint, no?, la grandesa del cel a la terra.
15: Màrqueting eclesiàstic.
18: Si tu entressis del cel...
19: Està fet expressament.
18: Evidentment juga aquest paper simbòlic de ritual de pas, i també tu t'ajups, no vagis a que et pensis que com que tens el cel...
16: Fosc, una mica,
18: i és
16: també,
18: més
16: no?
18: fosc, si és com una cavitat. Per tant, tu estàs renaixent cada vegada que entres a l'església. Això és el cancell. Però ara portem-ho a un nivell més domèstic, sí. No? Que és a l'entrada, el rebedor, que ja ho diu la paraula, que jo dic que és un airbag, perquè una mica et genera un espai que et protegeix. Imagina't que t'arriba un intrus, pica la porta, clar, tu no el coneixes, i llavors, però tampoc vols quedar malament. Llavors tens aquest espai del rebedor, que no és la casa, però no és el carrer, i allà tu reps el venedor d'enciclopèdies, diguem-ne, el tractes mínimament bé. Però també és el lloc, imagina't, que et vols despedir de la parella amb la que has estat durant 20 anys, i ja en tens prou, i li dius, vinga, marxa, però no li faràs, no li diràs al carrer, li faràs una abraçada on? Al rebedor.
15: Jo t'entenc.
18: És el lloc on li dius, tu te'n vas, però et faig aquí els adeus, no?
15: Sí, sí.
18: Per tant, aquest és un espai molt interessant, perquè és un espai, el llindar, que jo li dic ambivalent, no el sentit d'ambigüetat, sinó d'acabar el perdós, ambivalent, perquè és una mica dins i és una mica fora. Jo dic que és l'espai no binari, és l'espai queer de les cases, no? Sí. Perquè és un lloc on tu ja t'estàs una mica...
15: Hi ha gent que no té rebedor, eh?
18: Bueno, aquest flipant, és el gran drama.
15: Que la gent que obre la porta està de la cuina.
18: Problema,
15: ja.
18: Perquè el problema, no aquesta moda dels lofts i tota aquesta tonteria, és que estan perdent l'espai on tu et prepares per conviure amb la resta de la humanitat.
15: Tu tienes recibidor, Julieta, en tu casa? Està clar, és català, però pillas algo del català o no? Bueno, algo. No.
17: Ay, la verdad Julieta... que estoy tratando de pillar.
15: Ya. O sea, ya verás
17: por
15: que
17: ahora,
15: dos días...
17: lo del sonido me parece súper bonito. Va mucho hacia la A, ¿no?
15: Puede ser.
18: Este puede ser mi acento barcelonés.
15: Es verdad, en Barcelona abrimos las A, es verdad.
18: Yo
0: puedo utilizar el meu accent de Lleida si voleu.

0: Vostè primer, amb Marc Giró. Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
1: Bé, seguim aquí al vostè primer, no sé si us ho havia dit, però tenim la Julieta Venegas! Acaba de publicar amb les Afueras Norteña Memorias del Comienzo, Julieta Venegas. Avui a les 7 de la tarda a la Paral·lel 62 la Mosi Virgili presenta el llibre Una xerrada amb la Julieta Venegas. Aneu-hi perquè valdrà molt la pena. Però has estado en la llibreria Finestres, no? Sí. Has hecho un acopio de libros. Esa bolsa que llevas es de libros. ¿Qué te has comprado? ¿Se puede saber o dime tres?
2: Sí, es que traigo mi listilla, ¿eh? Bueno,
1: vas con listilla.
2: Igual me recomendaron, o sea...
1: Pero tú eres muy lectora, ¿eh? Sí. Sí, a ver, claro. Vamos a hacer un unboxing de libros unboxing que se ha comprado la librería Finestras, okay. Julieta Venegas. A ver,
2: ese me lo dio Curro.
1: Hombre, Rafael Chirves, qué listo eres, Curro. ¿Cuál se paraba? Curro Llorca. Sí, Curro Llorca, que es la editora de las
2: Afueras. Ese me lo recomiendo Magda porque no he leído.
1: La Plaza del Diamante.
3: ¡Oh, ma!
1: Pues ya verás, ya preveo un disco con cosas de la Mercè Rodoreda.
2: Ándale,
1: que te lo digo yo. Rafael Chirves, quin bon gust.
2: Dubravka Bugresic,
1: que és molt bé, Forro.
2: Que sí. A mi m'encanta. Bueno, leí nada más uno que me encantó.
1: Todo,
2: bueno, para mi hija le llevo El niño gusano.
1: El niño gusano siempre.
2: Mi familia gorila.
1: Caray, tu hija.
2: Agustín Gómez Arcos.
1: Pero bueno, te has dejado aquí la piel, ¿eh? Agustín Gómez Arcos, el cordero. Y Eva Baltasar, hombre, gran amiga nuestra. Súper fan. No sé si está la obra de teatro de la Eva Baltasar todavía.
3: Permagel,
1: ay, qué pena,
3: no,
1: porque hicieron de un libro de ella, Permagel, la María Soto,
3: una obra de teatro,
1: una obra de teatro de Permagel.
3: Un libro
2: increïble. Ah, wow, qué bonito.
1: Abans de passar a l'Albert Elfa, que hem de parlar amb tu moltíssim, m'agradaria que ha estat una cosa, jo m'havia deixat el llibre, el meu que havia llegit, de la Julieta Venegas, me l'he deixat a casa, i li he dit, déjame, per cortesia, porta'm algun, perquè jo pugui tenir davant d'aquesta senyora el llibre, perquè no es pensi que sóc un farsant. I llavors, en el llibre, ha caigut una fotografia, Curro, tu que és l'editor, i has dit, ai, perdona, què ha d'agafar aquesta fotografia? Explica'm aquesta fotografia que ha caigut del llibre de la Julieta Venegas Norteña, d'on prové, perquè...
4: Sí, cuando bajaba a recoger a Julieta y Eduardo al hotel, he bajado por el Poble Sec, y me ha llamado la atención que había una acumulación de muebles y trastos que obstruían el paso por la calle, y entonces me he dado cuenta que durante la noche habían desahuciado una casa y habían tirado todas las pertenencias de una señora mayor, por lo que he podido ver, que se llamaba Carmen, porque estaban allí todas sus fotos, sus modestos trastos, libros viejos, y había un momento que he intentado hacer acopio por intentar rescatar algo de esa memoria de esa vecina, que ya no está. Y he cogido el álbum de fotos, los libros, la foto, pero al final, claro, iba a llegar al hotel y al final he rescatado simplemente una foto que he metido dentro del libro como una forma de que se mantenga la memoria de esta señora, de Carmen, que está aquí en una foto con unos niños.
1: Una foto con patita, sí. Que ya la fotografía es en blanco y negro.
4: Sí, y para dar a entender que alguien no la va a olvidar. I per això ho vaig deixar de punto de libro.
1: Hi ha tres nens asseguts, no?
4: Sí.
5: Però jo diria que són mexicanos, ¿eh?
4: Parece que van, ¿verdad? Pero no...
5: Sí, ¿no?
4: O sea, pero el paisaje...
1: ¿Te imaginas que encima son mexicanos? Sí. Ya sería la pena.
2: Ah, que tiene como un sombrero...
5: Sí, ¿no?
4: Sí. Los tiempos... O sea, es como una foto tal vez de los tiempos dorados.
1: Doncs escolta, així, pues gràcies, Curro, per explicar-ho. Amb tots vostès, Albert Elfa. Que l'Albert Elfa és el nostre periodista de raça de capçalera, a més aquesta veu de tero que té, nosaltres ens l'escoltem molt atentament. Nosaltres pensàvem, serà que l'Albert Elfa ens interessa perquè té aquesta veu d'autoritat, aquesta veu greu, aquesta veu hetero, patriarcal, però no, el que diu també està bé.
6: És el contingut.
1: No és la forma.
6: Bueno, avui estem especialment connectats, veig, vull dir,
1: sempre estem connectats.
6: La frontera, el norteño, parlem de fronteres, el vestíbul, com pot ser la frontera, no?
1: I tant, i tant. Tu bé vols parlar de la crisi de Ceuta, no?
6: Aclarir una mica si dona el cas.
1: Ahir vam fer Jaume Portell, vam estar explicant, diguéssim, l'origen, el probable origen dels moviments migratoris, quines són les raons que condueixen algú a deixar la seva família, deixar la seva terra i embarcar-se en un viatge perillós la majoria de les vegades i trist i que no sempre acaba bé, la majoria de vegades no acaba bé, a vegades sí, però a vegades no, i avui, doncs, anem a situar-nos a Ceuta actualment, no?
6: Bé, jo començo començaria per explicar la, que en aquest cas, vull dir, a part de la necessitat que puguin tenir tota aquesta gent perquè viuen en un país decidit pel, pel colonialisme pobre i que no tenen manera de guanyar-se la vida i que veuen com a l'altre costat hi ha gent que sí que se la guanya i que gaudeix de la vida i volen gaudir-ne també, a part d'això, la manipulació que hi ha pogut haver...
1: A part d'això que no és poc, perdona.
6: Que no és poc. La, com han manipulat a aquesta gent el govern del Marroc, Israel i els Estats Units, no? Encara que ahir Pedro Sánchez deia que... deia que el Marroc no, que eren Israel i Rússia.
2: Sí.
6: Rússia se la treia. I clar, és per no, no fer enfadar el veí i per no acabar de molestar a Donald Trump. Però està claríssim que tant a Israel com als Estats Units els hi va, i al Marroc els hi ha anat molt bé aquesta crisi, perquè d'una banda el Marroc aconsegueix apretar la Unió Europea perquè li donin diners, perquè faci de parapeto, perquè no pugui entrar tota aquesta gent, com ja va fer Turquia, si us en recordeu, quan la crisi dels refugiats sirians, que va, li van donar 6.000 milions d'euros la Unió Europea perquè parés el flux d'entrada de sirians, no? Doncs això ho intenta obtenir el Marroc també, i pels altres, pels Estats Units i per Israel, doncs és una manera d'acusar, de posar a la picota, d'acabar d'intentar fer caure el seu gran enemic confès, com és Pedro Sánchez.
1: Però de fet, no? A Israel, com als Estats Units, com a l'ultradreta internacional, que havien advertit sobre la possible invasió de no sé què, no sé quantos i tal, ara tenen la imatge, diguéssim, sí. No? Diuen, mira, ho veuen? Nosaltres li estàvem dient que això passaria i tenen una imatge totalment trucat, clar, perquè...
6: Ahir l'Elon Musk deia, mireu Ceuta, els hi deia. Diu, això és el que ens passarà si els demòcrates tornen a guanyar als Estats Units, ara en les eleccions de novembre. Que ho estan posant molt difícil, perquè ja el Tribunal Suprem va acceptar l'anul·lació del vot per correu de molta gent, etcètera. Vull dir, ho estan manipulant moltíssim la...
2: Els republicans, Estats Units,
1: els republicans estan... L'altra dreta, els Estats Units estan manipulant, diguéssim.
6: Sí, a través del Tribunal Suprem, majoritàriament nomenat pel Donald Trump, no? Ens posem una mica en antecedents i veiem com la crisi aquesta d'aquest juliol arriba just 10 dies després de que Sánchez firmés un acord amb Algèria per augmentar l'enviament de gas natural des d'Algèria cap a Espanya. A més, abans el gasoducte passava pel Marroc i entrava per Gibraltar. Per passar pel Marroc, el govern del Marroc cobrava un peatge important a Algèria i a Espanya. Ara han fet un gasoducte que va directament des d'Algèria fins a Algeciras, ja no passa pel Marroc.
7: Doncs ja ho tens.
6: I ja està. Per què ho fa Sánchez això? Doncs perquè Algèria estava molt cabrejada amb Espanya, perquè Espanya havia reconegut el territori del Sàhara Occidental com a territori del Marroc, com a sobirania marroquina. Algèria és qui dona això pluc al Front Polisari, etc. Per què Espanya va reconèixer el Sàhara Occidental és del Marroc? Doncs perquè hi havia hagut una crisi tremenda, amb l'entrada també el 2021 de milers de marroquins a Espanya, provocant una crisi brutal, i això es donava perquè Espanya havia acollit el principal dirigent del Front Polisario en una clínica de Logroño per tractar-se de la Covid. Vale. Total, tot són...
1: Perdona, tu dones per descomptat que nosaltres sabem què és el Front Polisario, però m'agradaria que ho expliquessis amb
6: el Front Polisari paraules. És el representant dels saharauis que viuen en el Sàhara Occidental i que reivindiquen que són un poble i que no són marroquins i que han de ser un estat com qualsevol altre.
1: Que el Sàhara Occidental ha estat excolònia espanyola, no?
6: Sí.
2: La Marxa Verde.
6: A la Marxa Verde, que va organitzar el Marroc, era colònia espanyola, el Marroc va organitzar una Marxa Verde, que va ser una entrada de milers, de com ara, no?
2: Com ara, no?
6: Exacte. De milers de marroquins al Sàhara, i llavors, arrel d'aquesta pressió, el govern d'Espanya els hi va cedir el...
1: Què any va ser això?
6: Protectorat, una mena de protectorat. Això va ser el 70.
1: 70, oi? Sí. Molt bé, llavors...
6: Llavors, bueno, penseu que van entrar 70.000 magrebins a Ceuta, en una ciutat que té 83.000 habitants.
1: Uh-huh.
6: És fortíssim, és una passada, és una pressió absoluta, no? És molt, molt gran. I llavors el govern marroquí aprofita per reivindicar la propietat d'aquestes ciutats, no? De Ceuta i de Melilla.
1: Però va declarar el seu ministre ja d'exterior.
6: Sí,
1: més ni
6: va declarar que lluitarien per obtenir-la i que
1: tant de Ceuta com de Melilla? Tant de Ceuta com de Melilla?
6: Sí, Ceuta i Melilla, les dues. En canvi, no diuen res d'altres llocs com les Illes Chafarinas, l'illot de Perejil, Us en recordeu de Perejil?
1: Home, i tant,
6: amb l'Aznar, que el van envair uns quants gendarmes marroquins, o els penyals de Vélez de la Gomera i el Lucemas. Això no em demanen res. Però el govern marroquí diu que són colònies i que, per tant, haurien de tornar als seus, al país, als seus propietaris, no?
1: Diu que són colònies d'Espanya.
6: Colònies espanyoles a Àfrica, al Marroc. Però hi ha un comitè a les Nacions Unides, que és un comitè de descolonització, que diverses vegades al Marroc hi ha acudit per reivindicar la propietat d'aquestes ciutats, i aquest comitè sempre ha dit que no són colònies. Diu que mai, no ha inclòs mai a Ceuta i Melilla en la llista de territoris a descolonitzar, on sí és, precisament, el Sàhara Occidental, i també Gibraltar. I l'ONU no considera que hi hagi a les dues ciutats un poble colonitzat, amb identitat pròpia, sotmès a una potència exterior. Per què?
1: Doncs no, més aviat està, Ceuta i Melilla estan, des del punt de vista administratiu i institucional, una mica deixats de la mà de Déu pel que fa a Madrid, diguéssim. O sigui,
6: absolutament,
1: que són dues comunitats autònomes que haurien de rebre, des de fa anys també reivindiquen més aixopluc, diguéssim.
6: Però com que són aquesta mena de vestíbul de les relacions entre els dos països, doncs les utilitzen uns i altres.
1: No, vull dir que ara hi ha uns espanyols que reivindiquen Ceuta i Melilla, però que han passat de Ceuta i Melilla com del cagar, saps? Ho dic a favor
6: tant,
1: dels ceutis, eh?
6: I tant. Jo crec que Sánchez és el primer president espanyol que visita Ceuta en qualitat de president.
7: Aznar també ho ha fet, però no.
6: Havia anat ara
7: a
6: muntar merder amb l'extrema dreta, no? Però no res més.
1: Bueno, l'extrema dreta, que és l'extrema dreta, diguéssim. No és que hi hagi anat amb l'extrema dreta, sinó que hi ha anat com a representant de l'extrema dreta.
6: Mira, si fem una mica d'història,
1: per
6: aclarir això, si són colònies...
1: Són colònies, a veure, Melilla i Ceuta són colònies, o què coño són?
6: Ceuta és espanyola des de l'any 1668.
1: Mare de Déu.
7: Hòstia.
6: Quan el Tractat de Lisboa va reconèixer la independència de Portugal, perquè era portuguesa abans, i era portuguesa des del 1415.
1: Mare de Déu,
6: i Melilla era de la corona de Castella des del 1497.
1: Me'n recordo d'això i tant.
6: Tots dos territoris havien estat abans en mans de diferents faccions musulmanes, i el Marroc,
7: en
6: canvi...
7: Per tant, sí que es van colonitzar en el 1400, no?
1: No, però no hi havia colònies. No hi havia colònies.
6: Anaven canviant de mà.
1: Clar.
6: Eren com... Hi havia les bandes que dominaven la terra en aquell moment, en un costat, en un altre, diferents faccions islamistes, anaven passant de mà. Fins que el Portugal es va quedar a Ceuta el 1415 i Espanya es va quedar a Melilla...
1: Tractat avall es va quedar. I llavors...
6: I cal dir que el Marroc no existeix fins a l'any 1956.
1: Fixa't tu, el Marroc. I abans que era el Marroc, perdona?
6: Era un protectorat.
1: Clar.
6: Mig francès, mig espanyol, el Sàhara i l'altre costat.
1: Mare de Déu, senyor, no. Fixa't tu.
6: Per tant, Espanya diu que no es pot parlar de colonització d'un territori d'un país que encara no existia.
1: Clar.
8: Òbvio.
6: I què diu el Marroc?
1: No, que des de Catalunya reivindicant l'espanyolitat de Ceuta i Melilla. Tiene cojones,
7: És que no la veig, aquesta espanyolitat, però bueno...
1: Com que no?
7: No.
1: Per favor?
7: Jo crec que la frontera és el mar, diguéssim, i aquesta terra devia ser de la gent que vivia allà, que no eren espanyols ni portuguesos.
6: És el que diuen els marroquins. Els marrocs... Els marroquins diuen...
1: Tu estàs amb el Marroc, tu entregaries Ceuta i Melilla?
7: No, jo no.
8: Jo donaria el Sàhara.
1: Jo entregaria Ceuta, Melilla i Catalunya al Marroc, i punto. No. Ja està.
8: Jo li donaria el Front Polisario.
1: Per compensar.
6: El Marroc diu que aquests territoris són els últims vestigis de la presència, presència colonial europea al nord d'Àfrica, i que haurien de completar la integritat territorial del Regne del Marroc. Llavors, el seu argument més important és el geogràfic.
1: Bueno, això també una mica de raó, perquè és una mica liu.
7: La frontera és el mar.
6: Perquè diuen que les dues ciutats són a la costa africana, que estan envoltades...
1: De totes maneres, que ara un de Ceuta i de Melilla que ha de passar a ser el Marroc. És una dictadura, presumptament, diguéssim. Llavors, clar, que no hi ha collons de dir-ho.
6: I reclamen un dret geogràfic.
1: Ai, de Ceuta, mira, vostès passaran ara a ser part del Marroc. Home, doncs no me joda, diran, no? Pues no.
6: Bueno, Rabat també argumenta que Europa va ocupar territoris nord-africans abans que existís el Marroc modern, quan el Marroc es va independitzar el 1956, i aquests territoris...
1: Si ens poséssim d'acord, si ens asseguéssim tots, el millor... Una cosa, perdona, el CNI ho sabia o no ho sabia, això? Perquè és una cosa que m'intriga moltíssim.
6: Aquesta és bona. No, només et diria que Espanya sí que va tornar territoris com Tarfaya el 1958 o Ifni.
1: Sí, vull dir que aquest argument de que sí que... Ara, no, nosaltres... Jo he llegit molts articles també de que no, que això de Melilla i tal era del segle XV, del segle XVI, del segle XVII, i això d'espanyol, i per tant és espanyol, i per tant no és colònia, i per tant no cal tornar-ho, i per tant és del Marroc, pues no, i tal que qual. El que passa que quan convé, dones els Pirineus a França, Sicília te la treus de sobre, menys Catalunya independent, que remanejes d'aquests es poden fer tots, eh? Vull dir-te que, sí, que el Marroc sí, tampoc no apunta, no apunta a la balalà, diguéssim, saps? No, no, que quan convé a Espanya es treu de sobre no sé què...
5: Deu jugar un paper el fet de que hi ha un estret, no? Perquè ara que està l'estret d'Hormuz... O sigui,
1: els encanten els estrets, ara,
5: la geopolítica. Els americans deuen cobejar l'estret aquest, no?
6: El de Gibraltar?
5: Sí.
6: Bueno.
5: Bueno, tot aquest, sí.
6: Bueno, és que ja ho tenen, per la part marroquina sí, és un protectorat dels Estats Units. Va ser, el Marroc va ser el primer país que va firmar els acords d'Abraham de relació amb Israel, dels països àrabs, no? Per tant...
1: És pro-Israel, és
6: pro-Israel.
1: Escolta una cosa, el CNI, que tens molt poc temps, o sigui, hauràs de ser sintètic.
6: En principi, el CNI, segons la Robles, Margarita Robles,
1: la
6: ho sabia i ho va informar.
1: Però diuen els...
6: Segons Marlaska, no, no va informar. Jo em crec la versió de Marlaska...
1: Que no va informar el CNI, ho sabia el CNI.
6: Sí, perquè no saber-ho, que es preparen 70.000 persones per entrar a Ceuta i no saber-ho, i un CNI que està connectat amb els serveis secrets marroquins, clar, segur que ho sabia. I jo crec que és una de les forces, com la Guàrdia Civil, com la Policia Nacional, com els jutges, que estan tots en el mateix costat
7: de
6: la política, enderrocar el govern de Sánchez.
1: De debò, tu creus? Aquesta és la teva...
6: Sí.
7: I la Roble, bueno...
6: Sí.
1: I la Robles què?
7: No, que la Robles diu que sí, l'altra que no, quina descoordinació dins del govern.
6: La Robles és una mica, és la ministra de Defensa, és la més dura del govern, és una mica defensar els seus.
1: Ja. Clar, clar.
6: Sí, però igual no s'entendió.
1: No, oi, escolta una cosa, sí, clar, és que per això està una mica Mortadelo i Filemón, tot això. El CNI no sabia, de 70.000 persones entra a una ciutat que són 84, això també és que ho sorprèn. Bueno, escolta, moltíssimes gràcies, Albert Elfa, de veritat, és el nostre hetero favorit. En una mica de publicitat, estem en capitalisme total, i la publicitat a nosaltres ens assusté, a nosaltres ens encanta, i vostès necessitaran moltíssimes de les coses que ara es publicitaran, ja ho veuràs. Ara tornem.
9: Vostè primer, amb Marc Giró. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
10: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
9: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
10: I escolta el que vols.
9: Quan ho vols.
7: Ja,
1: És que ens estem fotos aquí, el públic es vol fer fotos amb Julieta Venegas, una cosa que és increïble. L'Esther Romagosa ens...
7: Mentre us explico una cosa interessant. Mira, aquest divendres 4 de setembre arriba als cinemes Cronos, la pel·lícula que narra l'operatiu policial per capturar els responsables de l'atemptat de la Rambla de Barcelona.
1: Home, per favor, amb Mònica López. Això sí que és una cosa
7: del
1: que és
7: increïble. Del 2017, Mònica López, Enric Auqué i Diana Gómez.
1: I Diana Gómez, per
7: aquesta
1: favor.
7: Pel·lícula que es veu que és boníssima.
1: Tot el que farà Mònica López.
7: Cronos, a partir del 4 de setembre, als cinemes.
1: Fantàstic. Que vagi molt bé. Fins demà.
7: Adeu.
1: Mira tu quina virgaria que acabem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat, i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop, i ara a dormir, a la discoteca.
9: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
11: Ei, Mastercrackers, aquest setembre torna la competència! Aquesta temporada amb més jovenalla.
12: Ai, sí, doneu-me iogurins de dos en dos.
11: Col·laboradors amb ment privilegiada.
13: Bueno, pues...
11: I opinadors de centre.
12: Ni masclisme, ni feminisme.
11: La competència ja és major d'edat, 18a temporada.
14: Ojo, 18 anys i encara fan veuetes, eh?
11: Cada dia de 12 a 1.
14: I treballar quan treballareu, cony?
11: La competència amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
12: Mira, 18 anys i encara no sé qui és l'un i qui és l'altre. Jo...
9: RAC 1. Tots som 1.
15: Bé, entrem en matèria.
16: Però Rojo, va passar bien
15: bé. Bé, escolta'm, hem de felicitar a TV3 perquè ha guanyat el mes d'agost.
17: I això que ahir la criticàveu.
15: Sí, sí, sí.
17: Ahir la vau criticar.
15: Però
18: la criticava.
17: O la criticàveu,
18: no,
17: Paret
18: no,
17: i Mandinga.
18: No, no, jo no vaig dir res.
15: Ha guanyat el mes per una sèrie d'esdeveniments esportius, ha sigut també a l'eclipsi.
18: Quan jo critico, assumeixo la crítica sense cap problema.
15: Però no, el Toni no va dir res, eh?
18: Ahir no vaig dir res,
15: no,
18: però va ser el Rocco. Sí. Vostè aquí em posa en el pack, ahir no vaig entrar jo.
15: No, ha guanyat TV3 el mes d'agost, però sí que és veritat que és el pitjor agost en molts anys.
19: Perquè fa calor i la gent no pot mirar la tele.
15: És a dir, un punt i mig menys que l'agost de l'any passat, totes les franges han baixat, totes han perdut.
19: Fa calor.
15: I la U ha guanyat al matí a Catalunya durant tot el mes d'agost. És a dir, però tot i així, com té els informatius, que són molt potents, funcionen molt bé, durant molt de temps, i després ha hagut el Barça, ha hagut, han tingut l'eclipsi també. Què et va semblar allò de l'eclipsi? No hem parlat aquest tema. Et va agradar? Jo crec que van fer una molt bona... Van fer una bona retransmissió
18: del... L'eclipsi, primer no tenia cap mena d'interès anar-lo a veure...
13: No, no, no te dio morro.
7: No, però el vas veure o no?
15: El vas veure per la tele.
18: Si m'ho pregunteu, jo no tenia cap mena d'interès anar-lo a veure, perquè com que ho van pintar tot tan malament, o sigui, el govern català, com que van enviar un Eclipse Alert, que no et moguessis, sí, que sobretot que et quedessis immobilitzat, que no sortissis a les carreteres, a les autopistes, que venia... Bueno,
15: però que tenies que agafar transport públic, sí, podies agafar.
18: Sí, no? La gent que va agafar transport públic, que van fer cas al govern, explica'ls-hi. El director de Renfe, o el president, ja no sé.
15: Estaven a vacances, el de Rodalies. El de Rodalies.
18: I els del govern, Salvador Illa, inaugurant l'eclipsi amb un botó. Aquesta va ser la foto de l'eclipsi.
17: Llavors jo vaig dir... i entendre.
18: Exacte. Va inaugurar l'eclipsi i la gent que va moure... tirada com una cuilla a les estacions.
15: Però ell va moure la lluna. Les imatges de Tarragona eren heavy.
18: Però ell va anar allà, el Salvador Illa, a inaugurar l'eclipsi. Molt bé.
17: Va moure la lluna.
18: Inaugurem aquestes...
15: Bueno, es van gastar uns diners, eh? Els dinerets, eh?
18: Bueno, perdona. El govern català portava des del mes d'octubre o novembre... La gran preocupació del govern era la mobilitat de l'eclipsi. Collons.
7: I després pues
18: amb els trens, la veritat és que va faltar classe.
17: A Tarragona hi ha una persona que encara s'espera.
18: Bueno, exacte. El que et anava a dir. Com que ho han pintat tan malament, jo vaig dir, no, jo em quedo aquí a Calella. No, estava a Calella.
7: Estaves a Calella.
18: Vaig dir, em quedo aquí i tal. Aleshores, vam parlar amb altres amics, que hi havia com una certa...
17: Com un neguit.
18: Com un neguit, i jo vaig dir, no, jo només vaig a peu, faig la mobilitat a peu. I aleshores em vaig desplaçar a... Perquè, a veure, la meva dona tenia molt d'interès, perquè li van regalar, perquè
15: les ulleres,
18: Fescat van regalar les ulleres,
15: la Corpo,
18: les paguem entre
15: les ulleres, sí.
18: Que per despeses d'aquestes sí que tenim calés, o sigui, no tenim calés per fer una programació al cap a l'estiu, però per fer ulleres a tutipleni, per anar a veure l'eclipsi, sí. Doncs jo vaig dir, home, ja que són... les hem pagat entre tots,
17: i tant.
18: I vam anar-lo a veure.
15: A on?
7: A un punt de
18: Cap Roig, on es fa el concert dels concerts de Cap Roig, amb uns terrenys que són d'un pagès que els hi deu treure la pasta, els del concert de Cap Roig, perquè a l'hivern fa la sega i planta el que sigui, i a l'estiu ho té allò pelat, i aparquen els cotxes tota la gent que va veure el festival de Cap Roig. Cotxes, bueno, de tot tipus. I aleshores, ens vam instal·lar allà, uns quants, i la gran d'això és que hi havia un meganúvol.
7: Oh! No ho puc creure.
18: S'ha de tenir un meganúvol.
15: S'ha de tenir molta sort, eh?
18: I, estàvem allà esperant que el núvol es mogués.
15: I no es movia,
18: eh? I anava fent un moviment...
17: Com a la suerte!
18: Es anava acostant l'hora de l'eclipsi. I tothom bufant el núvol.
7: Home!
18: Hi havia un gran... I finalment...
15: Calla!
18: El núvol es va moure una miqueta,
15: sí.
18: I amb les ulleres la meva dona, com si hagués vist Déu Nostre Senyor, va començar a cridar: "Es veu! Es veu! Es veu!" I llavors va venir una noia i em va dir: "Es veu o no es veu?" Jo li vaig dir, amb les ulleres aquelles, que no...
7: No veies res, només veies...
18: Jo li vaig dir: "No veig res, jo no veig res."
17: Però que no miraves el sol.
18: Jo mirava el sol, però no es veia res, perquè hi havia el núvol. Però llavors la meva dona va començar a veure: "Sí, es veu! Es veu!" Va tenir dos orgasmes. Va tenir un conac.
15: Home, dos orgasmes està molt bé, eh?
18: O tres, seguits.
15: Oh, carai.
18: Van ser d'aquests repetits.
15: Quina sort, tres.
18: Oh! I quan estaven en el moment del clímax, que era quan
15: l'eclipse total.
18: L'eclipse total.
15: Un núvol.
18: Va tornar a aparèixer un núvol i hasta aquí. Vinga, todos para casa.
17: Però allà on té un no es veia el total.
18: No, bueno,
15: no es veia una part.
7: Però era tu també de veure, eh? Encara que no fos total.
18: A mi m'és igual, entre el 97 i el total, era el 95, 92, no sé.
15: Sí, sí.
18: Va. Això sí, la gent, escolta, allà es van seure,
15: sí.
18: I uns cantant cançons, uns altres...
15: Cançons, que maco!
18: Sí, era com, bueno,
17: Com un foc de camp,
18: esperant allà l'espectacle. Sí. Quan va arribar el moment...
7: Quina mala sort.
18: Pum! Es va tornar a posar el núvol.
15: Carai.
18: I aquí es va acabar.
15: Doncs vas tenir sort de no anar cap allà,
18: llavors, clar,
15: cap
18: a Tarragona. A través de la tele no, doncs, va tenir, home, cap mena d'interès a veure.
15: Doncs la Lídia Heredia ho va fer molt bé.
18: Sí, home,
15: van fer una, van fer una bona performance ahir.
18: És que no ho vaig seguir.
15: Sí, sí, jo ho vaig veure,
19: I va el Roger Escapa, també, no?
15: Sí, el Roger Escapa.
18: Això és com, per exemple, perdona, guardant les distàncies, com anar a un concert, i aquesta gent que va a un concert i es passa el concert tota l'estona...
20: Filmant, sí, senyor.
18: Mirant-lo pel mòbil.
20: No ho entenc.
18: I no miren el concert, miren el mòbil perquè estan gravant el tio al concert. Doncs per mi l'eclipsi per la tele és el mateix. O sigui, veure, estàs mirant l'eclipsi per la tele.
15: Tothom no es pot, apropar on està, on es fa l'eclipsi.
18: Bueno, es pot apropar. Escolta, busques un
15: lloc. Tot que la meitat de Catalunya anant cap a Tarragona. Allà és col·lapsat allà.
18: No, és que van a meitat de Catalunya i mira què va passar.
21: Ja va passar.
15: Bé, doncs les audiències de TV3 amb l'eclipsi van funcionar molt bé. Això, les telenotícies, bé, al final ha donat el lideratge a TV3, però ull, ja ho vam dir ahir, ull, perquè hem tingut un agost molt complicat. De fet, comentant la trucada que va tenir la Romagosa a la nit dels ignorants, vaig escoltar la trucada i em va fer molta gràcia. La dona em va fer indignada.
22: Jo el que volia comentar és a veure la gent que no podem marxar de vacances, a veure quin mal li hem fet a TV3 i a la ràdio, que ens facin uns programes el mes de juliol i agost tan pèssims. Cap any hi han set tan fluixos, però més que res és que hi havia estones que ni tan sols feien programa, comunicaven amb el Trescat, Info Trescat, i ens fotien les mateixes notícies una vegada i una altra i una altra, sense allò com la letra com sangre entra. Més que res és l'avorriment de tan poques notícies, ben tenir tantes centenars que hi ha, no es puguin mirar la tele catalana, que per això la paguem, i tants diners que paguem. Si resulta que no podem refiar-nos de que hi hagi un programa d'entreteniment o d'informació,
19: sí,
22: ens ho repeteixin tant i tant, com ara TV3 els matins de tot el mes d'agost.
19: Per què no hi ha la Maripau?
22: Ha estat horrible.
20: Doncs mira, queda
22: feta la queixa. Llavors és una desconsideració tan gran, clar, que llavors vols trucar per dir-ho i et surt una bleda allà.
18: Una bleda.
22: Atenció a l'audiència, que se li nota que està cansada, que no té ganes ni de veure-se de notar el que li està dient. Ja està bé,
18: Està
19: la raó,
18: Però no, d'aplaudir,
19: jo sóc totalment d'acord amb aquesta senyora, perquè la TV3, que te la deixin, que només hi ha quatre repeticions i quatre d'allò, home...
18: Jo aplaudeixo la bleda.
15: És que em va fer molta gràcia. Sí, ja està bé.
18: Home, no, jo estava a casa i, escolta, no.
20: Una bleda... Té gràcia que explicant-ho, aquesta
15: sí, senyora. Sí, per això l'he portat al
18: una bleda que té gràcia.
15: Té gràcia explicant-lo. Escolta'm, mira, ara estic també veient aquí un tall. Saps qui ha presentat un projecte a la 2CAT?
18: Qui? Bueno, a 2CAT ja t'ho vaig dir, que vagin presentant projectes, però de moment...
15: Bueno, que s'arreglarà, que tenen dos quilets que van repartint amb dos quilets, no fem gaire, però bueno,
18: hi ha gent que amb dos quilets ni...
19: Ni s'hi posa.
15: Ni s'hi posa. Bueno, no el tinc aquí. Ah, sí, el tinc, el 36.
18: 36 talls.
15: No, perquè hi ha uns que són vintage, els tinc a partir del 36.
20: Ah, ens arrossegues des de la temporada passada.
15: No, aquest és nou, aquest és nou.
18: 36 documents.
15: No tinc 36, perquè a partir del 30 són vintage.
18: Ai, que maravilla.
15: Ah,
18: los recuerdos.
15: Són vintage. No, el que ha presentat projecte i...
20: A la descart.
15: Això s'afareix, eh?
19: Calla.
18: Calleu.
15: Sembla que m'han donat que no.
20: Calla.
15: I han dit que no.
19: Calleu.
15: Puigbó.
19: Ah, el Puigbó!
20: El Josep Puigbó.
15: Ha presentat projecte a la 2CAT. I...
19: No. No el volen? Ja. Adéu-s ara.
15: No.
19: Però si era molt...
15: No, sembla ser, eh? Pot ser que hi hagi un miracle a última hora, però sembla ser que... Ai. Que haurem d'esperar.
19: I el Cuní? El Cuní ha presentat alguna cosa, el Cuní?
15: El Cuní...
19: Ara fa temps que no surt.
15: Li van oferir un projecte, perquè jo vaig parlar, amb el president en el seu moment, i m'ha dit... Jo a Josep li he ofert un programa a la 2CAT i ha dit que no.
19: Ah, no?
18: Ai, què passa? No.
15: Doncs això de la 2CAT, tu te'n recordes un programa que presentava el Puyal, que es deia Vostè Pregunta?
19: I tant.
18: Preciós.
15: 1980.
18: Ui, tant.
19: Preciós.
18: I tant, que per cert...
15: Avui l'ha tingut...
18: Can Basté han recordat a través d'un llibre que ha fet el Josep Maria Déu. tu, Josep Maria Déu?
20: Sí.
18: Que es diu Manuel de Manuel Puyal, el 40 anys, el 40 aniversari de la primera transmissió en català del futbol. Per això, mira,
15: Doncs mira, un petit homenatge.
18: Factor Puyal, perdona. El Josep Maria Déu ha fet escrit el Factor Puyal.
15: Bé, doncs, un document de l'any 1980, quan presentava el circuit català de televisió espanyola.
18: Sí, home, era magnífic aquell programa.
17: Era magnífic.
15: I barato, eh? Perquè tu mires les imatges i és ell amb una taula,
17: amb un convidat,
15: un telèfon, un telèfon, i aquí anava, i li anaven marcant amb un telèfon, amb un...
18: amb una...
15: pantalla. Amb una pissarra.
18: Una pissarra amb els telèfons, i la gent anava trucant. Sí. Mira si és barato el programa aquest.
15: Barato. Doncs va tenir de convidat, perquè vegi com és el mes de setembre. El mes de setembre sempre és molt complicat, sí, i aquest molt. Mes de setembre jo crec que serà complicadíssim. Doncs l'any 80, el Mago Fèlix,
19: sí,
15: convidat,
19: sí,
15: el Gustav,
19: amb una magueta jove,
15: sí, estava joveníssim,
19: sí, home,
15: feia
19: tant.
15: La previsió del mes de setembre.
19: Home...
15: I...
0: Escolti, perdoni, què és això que llegirà vostè ara?
3: Això són les prediccions de setembre.
0: Sí. Són prediccions? Vostè fa prediccions cada mes?
3: Sí.
0: Un mes per l'altre.
3: Exacte, i aquestes són les pel setembre.
0: I com les fa aquestes prediccions, vostè?
3: Bueno, a base de càlculs astrològics.
0: Ahà. Té en compte quina cosa? La situació dels planetes?
3: La situació dels planetes, i després hem de tindre en compte també que les persones tenen signes, però els llocs, els països, les nacions també en tenen. Aleshores, cada planeta i cada signe té unes característiques especials.
0: Quin és el signe de Catalunya? Per exemple.
3: Catalunya està regit històricament pel signe d'Escorpí.
0: Què passa el dia 15 de setembre?
3: Jo del 15 al 18 de setembre tinc, a part de que poden haver terratrèmols i poden haver grans desastres col·lectius, tinc marcats rebel·lions armades i enfrentaments armats.
0: Carai.
3: Ja hem dit que aquest mes serà un mes especial de rebel·lions, motins i d'incidents greus entre països i, a més, representacions diplomàtiques. És un mes, al setembre, que hi ha uns aspectes molt tensionals cara al planeta Mart i cara a unes altres coses molt difícils de marcar, que aleshores determinarà un nerviosisme especial.
19: Veus?
20: Trobo
19: que
20: és aplicable ara.
18: Que jove, eh?
19: Sí, home,
20: sí, la veu
19: 40 anys,
20: canviada, eh?
19: Sí, sí.
18: Va canviar el Puyal, no? El Puyal té la mateixa.
15: Té la mateixa, efectivament. Té la mateixa.
18: Però va passar, això s'ha
15: comprovat. Sí, cada any passa.
18: La previsió que ha fet, sí, cada any, conflictes internacionals, sembla mentida, vostè que no ho vegi, és aplicable cada any.
17: Terratrèmols.
15: Queda poc per la inauguració de la sèptima, s'estrena el 5 de novembre, com va avançar aquí el versió. Ja comencem a tenir ja els noms de la gent que farà programes a la sèptima. No hi ets en aquesta llista, ni pel cap de setmana, Toni, ni per la nit. Però tenim una sèrie de professionals.
18: Bueno, si encara no he debutat ni a la 2CAT, com vols que em fitxin a la sèptima? És que no...
15: Bé, tenim ja una sèrie de persones que estaran...
18: Anem amb els fitxatges de la sèptima.
15: Javier Ruiz tindrà programa i serà el director editorial de la sèptima.
17: No el conec.
15: Daniel Fernández, que és director de continguts, estarà també, que ha fet dirigit altres programes, també estarà en aquest nou canal. Rocío Delgado presentarà un programa diari que ve de la televisió gallega, i ha hagut una mica de polèmica amb ella perquè se la relaciona sentimentalment amb el Jesús Tintora, que és el de les males llengües. Que
17: hombre, claro.
15: Està fent el mañanero.
17: Con el que siempre me estoy peleando.
15: Sí. I la gent li diu, bueno, ja han col·locat ja...
18: Bueno, la gent també...
15: Sí, dolenta. Alba Carrillo.
18: Mira, em diuen que, perdona, que són 50 anys de les transmissions en català, no 40. Jo tenia pensat...
15: Sí, mig segle, 50 anys ja.
18: Sí, bueno, jo pensava el que tenia la... No sé per què, l'input de que 40. Doncs gràcies al aquest oient que m'ho ha corregit.
15: L'humorista Queque farà un programa d'actualitats, de sàtira política i actualitat.
18: Aquest el van fer fora
15: de la SER.
18: Bueno, a la SER, tots els que fan fora de la SER van a la sèptima.
15: Sí, perquè el Javier Ruiz també ha acabat...
18: És com aquesta és la cadena... El cotxe escova de la cadena SER. El Javier Ruiz l'han fet fora.
15: Estava del Departament d'Economia de la SER.
18: El Queque també.
17: No sé qui és.
15: Luján Argüelles estava a Mediaset, i el presentador que ja és coneguda, també farà en aquest cas el cap de setmana als matins, i ja han fitxat també que no havia previsió de que la fitxessin, però finalment l'han fitxat, Sara Santolalla, que és aquesta tertuliana que crea...
20: N'havies parlat en alguna
15: cosa. Sí, polèmica,
19: aquesta m'agrada molt.
15: Sobretot perquè la dreta va contra ella constantment, a més també és...
18: Però en aquesta cadena, la sèptima, hi ha algú de dretes...
19: No, aquí està la gràcia. Que tal la que em miraré jo? Com, junto
18: perquè,
19: con
18: clar,
19: Televisión Española.
18: Si tots pensen igual i tots diuen el mateix... Pues...
15: Però qui ha donat la concessió, Toni?
18: Bueno, clar.
2: Els socialistes, ja...
18: No, també deixa'm dir que hi ha cadenes que només hi ha gent de la corda.
15: Tu saps de com va sortir la Sexta? Sortia la Sexta, a l'època de Zapatero, en reunions que feien Ferreres amb Contreras, amb José Miguel Contreras, sí, que és el que porta, que porta la Sèptima, sí, sí, i que en el seu moment va portar l'inici de la Sexta. I això es va tancar a Moncloa al seu moment en crear una cadena amb una línia editorial molt concreta i que després va tenir que a Transmedia comprar-la perquè allò va tenir un dèficit de més de 500 milions...
17: La Sexta.
15: 500 milions d'euros.
17: Fixa't.
18: Que podrà posar la Sèptima i ja veurem com es finança.
15: Per això, perquè Arguiñano posava diners. I Arguiñano, en privat, deia es que me estoy gastando uno de dinero, esto no me está dando resultados, aquí me estoy dejando todo, y Bonafuente,
17: el
15: Terrat, va posar pasta.
18: A la Sexta.
15: Sí. El Roures, Mediapro. Televisa, també pertany a...
18: Eren, per tant, accionistes de la
15: Sexta. Accionistes que han portat capital i vinga, i cada X anys tenia que hem de posar diners perquè això no acaba de sumar, no, els números no quadren, vinga, posant diners. Va posar també a Globomedia, que estava a Emilio Aragón, també posant diners. Finalment, amb un deute de més de 500 milions d'euros, 500, que es diu ràpid, va agafar Transmedia i ho va comprar, i ho va salvar. Llavors, quan el mercat publicitari en aquests moments, del més d'un 80% el gestiona a Transmedia i Mediaset, el pastís que queda pel tema de publicitat és molt curt, molt petit. Aquí el grup Godó s'ha entrenat molt bé com es va patir amb el tema de la publicitat i com gestionar una cadena, que van perdre molts diners. Sí, en aquesta casa van perdre molts diners. Què passarà amb aquesta... I són els mateixos. Hi ha una part d'aquesta gent de la Sexta que estan en aquest projecte i després també hi ha un argentí que té un canal a Argentina que es diu 13, que és molt coneguda, que també ha posat diners. Veurem com acabarà això. Jo li desitjo tota la sort del món a la Sèptima, però avui en dia, tal com està el panorama, amb un percentatge tan petit de quota de pantalla, faran un 2... o un 2.5 i la publicitat, que és de l'on que viuen, sí, veuràs tu, perquè s'ho portarà tot a 3 metres.
17: Però això...
15: Què vol? Set. Va,
20: digui.
15: Va, digui. Va, digui. Va, digui. Està interrompent, i ara quan li dona el peu, ara no...
2: Ho fega.
15: Ah, és que... No, perquè, què vol?
20: Que no se'n recorda del que volia dir.
17: No.
15: No, pues si és que no, pues no digui.
17: No, però on s'agafarà això?
15: Ah, per la TDT, la veurà vostè. No es preocupi que es veurà.
17: Bueno, i això serà una Sexta, però que es dirà Set.
15: La Sèptima, efectivament.
17: I la Sexta?
15: Continuarà igual.
18: Igual.
17: Però que no és socialista, la
15: ara,
17: Sexta.
15: La Sexta, també, Jo aquest matí veia el Ferreres. Com ha canviat,
18: Ferreres, i socialisme o és un oxímeron,
15: Ah?
18: Vull dir, no sé, jo... Ferreres?
17: Però que no eren socialistes.
18: Però si Ferreres té de col·laborador Eduardo Inda, vull dir, a partir d'aquí jo ja... O sigui, saps?
17: És de dretes, ara, la Sexta.
18: No, però bueno, i és íntim, sí, la... és més que íntim, treballa a les ordres de Florentino Pérez, a partir d'aquí.
2: Sí, però la nit ja aquell amic teu, el Wisconsin...
18: El Wyoming, no
2: aquest, Wisconsin. Aquest, i el Wisconsin, que aquest és socialista, però, miri,
18: no,
2: però té pisos.
18: Però bueno, Wyoming me'l crec, Ferreres no.
15: No te'l creus,
18: No crec de res.
15: Ui, està contra... Està fotent una canya aquí aquest matí al Sánchez.
18: Sí, bueno, clar.
15: La dona i la...

0: Té res per declarar?
1: Quin concertàs ahir! Vaig aconseguir entrades gràcies a la prebenda de CaixaBank i el vaig veure a primera fila, ben enganxada als de seguretat, com ara.
2: Viure una experience en un concert és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives amb Experience CaixaBank. Prebenda, sortejos, descomptes i més. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
3: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
4: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: A Barcelona.
6: Doncs atenció al carrer dels Cornuts a Barcelona.
5: Sí, ja.
6: Quin és?
7: Hi va haver uns anys en què rascar-se el front davant d'una imatge de Sant Corneli era senyal de ser portador de banyes. Aquesta història va passar aquí.
8: Som al carrer Capellans, a Ciutat Vella, un carrer on antigament es venerava Sant Corneli, el patró dels marits cornuts. Segons explica el folclorista Joan Amades, els estudiants del segle XIX eren molt propensos a fer bromes. I una d'aquestes doncs, tenia a veure amb una imatge que hi havia aquí al carrer. Hem de pensar que antigament el carrer Capellans feia una forma de L i feia un gir. Just on hi havia la cantonada, on feia el gir, hi havia una capella, una fornícula, on hi havia una imatge d'un sant de Sant Magí, però el que feien els estudiants que el 16 de setembre, que és el dia de Sant Corneli, era treure la imatge que hi havia a la capelleta i canviar-la per una d'aquests sants de Sant Corneli, que era el patró dels marits. Corneli és un nom que ve del llatí cornu, que vol dir corn. De fet, Sant Corneli sempre se'l representa doncs, acompanyat d'una banya i tradicionalment havia sigut el patró dels tractants de bous, tractants de bestiar de banya. De fet, segurament per això ve la llegenda i a Barcelona se'l relaciona com el patró dels marits, però també com el patró dels marits cornuts. Segons explica Joan Amades, el 16 de setembre, coincidint amb Sant Corneli, doncs els estudiants posaven la imatge del patró aquí al carrer i tots els marits de Barcelona venien aquí, al carrer Capellans, a venerar el seu patró. Hi havia més la creença que si hi venia 7 anys seguits, doncs això et garantia la protecció contra l'adulteri de per vida.
5: Oi, veus?
9: Creu-t'ho.
5: La dona no t'enganyava.
6: Em parlava el David Martínez, que és historiador, que explicava el carrer
5: Capellans. No, molt interessant.
6: I per acabar, deixa'm comentar-te, passant per First Dates, que ha sigut la salvació del Mediaset.
10: Hemos estado todo en Telecinco todas las noches.
5: Jo ja no sé d'on treuen les parelles, eh?
6: Escolta, no, aquesta és la que troba la gent.
9: Però és que sempre troben a gent.
5: Sempre.
9: Sempre.
5: I cada vegada més estranya.
11: Sí, i més... sí. Per dir-ho finament, sí, estranya. Sí.
6: Doncs atenció a aquesta iaia que va aparèixer, que tenia ganes de conèixer un iaio que li donés una mica d'alegria a dalt i a baix, que va tenir i té una experiència molt especial.
12: A mi m'han poseído muchas veces. Yo he tenido postergels, levantarme toda moratada, de notarme el cuerpo, pum, pum, pum, pum, porque como soy exorcista, me ha entrado a veces algún espíritu maligno y mi cuerpo empezar bum, bum, bum, bum a la noche y levantarme toda moratada.
11: ¿Has hecho de medium también? ¿Has hablado con
12: soy
11: gente?
12: Soy medium, soy medium, he hablado medium con muertos, sí. Y yo la primera experiencia que tuve en ese aspecto, con 13 años, fue detectar la muerte de un familiar. Le dije yo a mi madre misma, dije, la tieta se muere mañana a las 2 de la madrugada. Y a las 2 de la madrugada sonaba el teléfono que mi tía era muerta. Y a partir de aquí ya empezaron a sucederme cosas. En casa a la noche, a veces una noche a las 4 de la mañana moviéndose el piano solo. Las camas se movían solas. Bueno, muchas cosas que me han pasado.
11: Ha matat la seva tia,
9: no? No, home, no.
6: Saps què va dir el...
11: Home, si ho sabia...
5: Però qui buscava? És que... Un esperit? O què buscava?
6: Saps què va dir l'home? No.
5: Home!
6: Home. Escolta'm, ara que estàvem parlant de la Sexta...
5: No, escolta, que hem d'acabar, sí, ja està. No, ja hem acabat, va.
6: Només dic una cosa,
5: no,
6: hi ha una persona que m'està donant informació, hi ha una persona que m'està donant informació que està dient que hi ha una persona d'Antena 3 que és dona, que també fitxa per la Sèptima. I que a veure si m'ho pot dir perquè és una dona coneguda i també fitxarà per la Sèptima.
10: És una que...
5: Ara potser és la dona de...
13: Ferreres.
5: Exacte, la dona del Ferreres.
6: No, és ve d'Antena 3, no de la Sexta. Mm. Aquesta ve d'Antena 3. No, no és el mateix. Pensa que ja estan separats a Sexta i Antena 3. Un dia explicaré com volen els punyals en aquella casa de la Sèptima a la Sexta, eh? Ferreres, ja... Un dia explicarem amb detalls algunes coses. Home, i ho posarem tot presumptament.
5: Sí, ens interessa, però ara no podem explicar.

0: explicar per què la Marta Cailà té una línia que és la línia vermella a la que hem d'anar ara.
1: La línia directa. Atenció, exacte. Si uniu les assegurances del cotxe i la llar, estalvieu directament, tal com ho sentiu. Amb la fórmula cotxe-casa de línia directa, que a més està millorada amb la nova assegurança de la llar. No us ho penseu més i truqueu al 917-700-700 o entreu a lineadirecta.com. I recordeu, uneix les teves assegurances del cotxe i la llar i estalvia directament.
2: S'escolten des de Madrid, eh? És molt heavy.
3: És de Madrid.
2: De Madrid, eh?
0: Sí, sí. Bueno, a veure que no sigui... Com es diu la dona del Ferreres? Que
2: era Anna Pastor.
0: Anna Pastor. No sigui l'Anna Pastor.
2: No, guapa, eh?
3: No tinc el telèfon d'ella.
0: No? No, però una de Madrid... No, vull dir que no sigui, que sigui el fitxatge.
2: Està en aquells moments a Antena 3 i ens està escoltant.
4: Anna Pastor, m'encanta.
0: Ai, de veritat.
1: Escolti.
0: Temps afegit en 3 minuts.
4: Anna Pastor. Vinga.

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 1 de setembre del 2026. Una nit de ràdio en què estarem molt pendents del tancament del mercat de fitxatges. D'aquí a una hora i mitja, exacte, es tanca el Mercato i en principi es preveu un tram final tranquil pel que fa als equips catalans. Alguns estan acabant de fer algunes operacions, però no són d'aquelles bombes informatives. Això sí, mai se sap. Per si de cas hi ha algun moviment d'última hora, hem enviat a la seu de la Lliga, a Madrid, el Damià López. Hola, Dami, què tal? Bona nit.
2: Hola, Aleix, molt bona nit.
1: Quina és la situació aquí a la seu de la LFP?
2: Doncs molta expectació. Cada any venen aquí molts mitjans a la seu de la Lliga a fer la cobertura del tancament de mercat. Aquí tenim accés directe i immediat a cada moviment i a cada inscripció que es produeix dins del futbol professional i pendents. Ens han dit fa una estona, una mica com comentaves ara, que hi ha més de 60 operacions pendents i en moviment. No s'espera cap operació bomba, però sí que hi ha molts moviments. No hi ha cap operació complicada, cap transferència internacional com la de l'aport de l'any passat, però sí que hi haurà moviments que en molts casos depenen els uns dels altres, no? Efectes dominó, que diem, no? Per tant, tot va a poc a poc, són situacions en molts casos que s'han de desencallar perquè totes les operacions tinguin endavant. A les plantes nobles de la Lliga s'ho estan estudiant tot el detall. Això és especialment delicat perquè saps que la Lliga es caracteritza per tenir un control financer molt estricte i això, doncs, avui el poc marge que tenen és més complicat. Fa pocs minuts ha entrat i ja s'ha aprovat, ja figura com a traspàs ja validat, l'operació de Livakovic, el traspàs de Livakovic a Fenerbahçe i al Barça. Per tant, ja tenim Dominik Livakovic inscrit a la Lliga. Ara mateix hi ha dues operacions que acaben d'entrar, insisteixo, aquí a la seu de la Lliga Futbol Professional, en format de sessió validada provisionalment, que són les de Januel Velocian, el francès del Bayer Leverkusen al Racing de Santander, i fa uns instants, fa pocs segons, ha entrat Mujahid Sadiq del Genk belga al Rayo Vallecano. Com et dic, d'aquí a les 12, passades les 12, perquè encara s'accepten algunes operacions que entren uns minuts després de les 12, aniran entrant moltes operacions, per exemple, Gorosabel, operació efecte dominó, és a dir, una vegada Rubén Sánchez ha deixat l'Espanyol i s'ha fet oficial que entrava inscrit a l'Elx, doncs ha fet oficial l'operació de Gorosabel a l'Espanyol. Un nom important, Revivo, el fill de Jaime Revivo. Ostres, el mite del Celta,
1: sí,
2: és el fill.
1: Sí, el sí. Recordo.
2: Sí,
1: on jugarà el fill de Revivo?
2: Jugarà a l'Elx, és central. Ve del Maccabi de Tel Aviv, s'ha format al llarg de la seva carrera a Israel, ve del Maccabi de Tel Aviv i el fitxa l'Elx. Per exemple, Félix Correa del Lille al Sevilla, Stassin del Saint-Étienne al Sevilla, alguna cosa té el Sevilla amb el mercat francès, i André Almeida del València al Racing de Santander. És només una mostra de les últimes operacions, també a segona divisió està havent-hi força moviments que ara repassareu, que afecten el Girona i el Sabadell i a tota la resta dels equips i pendents, perquè ara mateix la màquina que activa aquest Media Manager, que és el programa amb el que treballa la Lliga, doncs per totes les transferències, doncs no s'atura i estarà activa fins passades les 12 de la nit.
1: De part de la Lliga, com sempre passa en aquestes últimes nits de mercat de fitxatges, hi ha hagut ja algun tipus de declaració? S'ha parlat, per exemple, del mercat del Barça o del mercat d'algun equip, de mi?
2: Sí, ha parlat Javier Gómez, el director general corporatiu de la Lliga, fa una estona, i li hem preguntat pel Barça, perquè li hem dit, escolta'm, les últimes temporades sempre arribats a aquestes alçades, el dia del tancament del mercat, el Barça era el gran protagonista, no? Sempre els embolics típics d'aquestes èpoques de l'any, els problemes del Barça per inscriure jugadors, els problemes de cada any, i en canvi, doncs aquest any veiem un Barça estable, no? I així ho destaquen des de la Lliga.
3: Como que Barcelona ya viene haciéndolo, teniendo un equilibrio, y bueno, este verano pues no ha tenido ningún problema en el fair play, se ha salido, digamos, de los clubes con problemas y ha funcionado pues como lo venía haciendo habitualmente y bueno, y esperemos que siga así, ¿no?
2: Y ha defensat Javier Gómez al model de control econòmic de la Lliga.
3: Que los clubes se mantengan en el largo plazo, sean sostenibles en el largo plazo, y que si un accionista se va y deja de apoyar a un club, pues que el club siga teniendo futuro y siga pudiendo existir. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Y eso es en lo que creemos. No creemos en modelos que se dan a pérdida permanente porque no solo afectan a quien lo hace, sino afectan y arrastran al resto de competiciones.
2: A segona divisió acaba d'entrar ara mateix Baena, Cabal, Sabadell, sí. Passant del Vítset, sí. Lops...
1: Àngel Baena, no?
2: D'aquest polonès.
1: Se n'havia parlat a les últimes hores. Confirmat, sí. Doncs?
2: Sí, de Polònia, arriba a lliure, validació provisional. Per tant, ja ha entrat a la Lliga. També Diego Díaz, que arriba del Racing de Santander B, va a l'Andorra. També l'estan acabant de validar. Per tant, Aleix, compte, Baena, Àngel Baena, Àngel, Àngel Baena, del Vítset Lots polonès, doncs el Sabadell acaba d'entrar ara mateix aquí a les dependències de la Lliga.
1: Aquesta és la situació, ara mateix, en aquesta seu de la Lliga a Madrid. Línies obertes durant tot el programa, fins passades la mitjanit, per si hi ha alguna bomba d'última hora, per si hi ha algun fitxatge interessant d'última hora que us haguem d'explicar. El Barça, en principi, té la plantilla tancada, amb les incorporacions que ha fet de Rodri, Adeyemi, Gordon, Cancelo, Bissibu, Gabriel Jesús, el porter Livakovic. Ha estat un mercat de fitxatges realment espectacular de Deco i de l'àrea esportiva per aspirar absolutament a tot, sobretot a lluitar per la tan desitjada Champions, que fa 11 anys que el Barça no guanya. Ha faltat Julián Álvarez? Potser sí, per alguns, perquè amb Julián s'hauria completat un equip espectacular i que faria por i que seria, sens dubte, el gran favorit a la Champions. Però sense Julián, i veient el que hem vist en aquestes tres primeres jornades, el Barça té una plantilla increïble, primer que il·lusiona, i després que té molt gol sense aquesta figura de davanter top. S'ha fet tan bona feina amb les incorporacions en atac de Gordon, Adeyemi i Gabriel Jesús que s'ha minimitzat totalment, de moment, el nou fitxatge de Julián. I torno a insistir en el que deia l'altre dia, la reflexió que feia l'altre dia, el problema se l'ha creat l'Atlètic de Madrid, no el Barça. El Barça no ha fitxat Julián i continua tenint una plantilla espectacular, i l'Atlético es queda, de moment, veurem si canvia la història, però es queda amb Julián, que és un gran futbolista, i en canvi la sensació és que queda molt debilitat en atac, tot i que avui l'Atlético s'ha reforçat en aquesta posició de la davantera, ara ho expliquem. Precisament, parlant d'atacants, avui ha parlat Lamine Yamal a Madrid, a una gala de l'AFE, de l'Associació de Futbolistes Espanyols, i ha dit això sobre el cas Julián.
4: Bueno, yo creo que ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. Goles no nos están faltando. Obviamente es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
5: ¿Quién tiene mejor tridente, el Barça o el Madrid?
4: No sé, la verdad que es nuestra competición esa. Nosotros queremos ganarlo todo, que es lo importante.
6: ¿Qué objetivos te has planteado para esta temporada?
7: Ganar la Champions.
8: dilo más alto que no t'han oído.
7: Ganar la Champions.
1: Sí. Doncs això, que és un gran jugador, però que el Barça té una gran plantilla i que no li falta gol, i que l'objectiu de Lamine Yamal i del Barça és guanyar la Champions, tal qual, sense embuts. Així ho ha dit Lamine Yamal en aquest acte a Madrid que ha organitzat l'AFE, l'Associació de Futbolistes Espanyols. Per cert, també ha insistit Lamine que està feliç, que està content, que està tranquil i que no fa cas a tot el que es diu de si posa alguna cara quan el canvien i de tot el soroll que sempre l'envolta, com a crac mundial que ja és amb només 19 anys. I el Barça, més enllà d'aquestes declaracions de Lamine Yamal, avui ha presentat oficialment Gabriel Jesús com a nou jugador. Ja us ho vam explicar, ha costat 10 milions d'euros més variables, ve de l'Arsenal, signa finalment per 3 temporades fins al 2029 i s'ha rebaixat uns 3 milions d'euros la seva fitxa per venir al Barça, respecte al que cobrava a l'Arsenal. Per tant, ell ha fet un esforç econòmic també per poder jugar aquí al Camp Nou i retrobar-se com a futbolista després de tantes lesions. Lluirà el dorsal 9, com els davanters centres de tota la vida. Gabriel Jesús, dorsal 9 del Barça. I després el sentirem amb calma, però ens ha tranquil·litzat durant la seva presentació del seu estat físic.
9: Me encuentro muy bien físicamente. Mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Bueno, me pasó a un año y medio atrás. Me recuperé muy bien, volví a jugar para Arsenal muy bien. Claro, después del tema técnico, que las opciones, pero aparte de eso, físicamente, mi rodilla, todo mi cuerpo está muy bien.
1: Perfecte, ens n'alegrem. A veure si el veiem sobre la gespa i rendint a un bon nivell. Ara sentirem què més ha dit el davanter brasiler en aquesta presentació que s'ha fet aquest migdia. Marta Ramon, hola, bona nit.
10: Hola, bona nit.
1: Per tant, amb tot el que ara deia el Damià, amb Lamine Yamal tranquil·líssim a Madrid, amb Gabriel Jesús presentat, ara mateix el Barça, que aquesta hora i mitja que queda, pendents de la resta d'inscripcions que falten i sobretot de la sortida de Marc Casado.
8: Sí, sí, sí, el Barça està pendent ara de les inscripcions i de les sortides. A banda de l'Ivakovic, ha de validar-se la Lliga tota la documentació perquè estiguin inscrits també abans de la mitjanit Gabriel Jesús, que no és poc, i Brian Fariñas en fitxa del primer equip. A més, els despatxos del Club Blaugrana estan treballant intensament, com deies tu, perquè Marc Casado surti, en aquest cas s'ha dit al Deportivo de la Corunya. El Barça està d'acord en assumir la major part de la seva fitxa i ara està en discussió si s'inclou una opció de compra. Són conscients que van contra rellotge perquè pugui tancar-se tot al 100% i inscriure's a temps abans de la mitjanit. I a aquesta hora estan encallats sobretot amb això, amb la qüestió de l'opció de compra. Aquí està, diguem, una mica el nus i el per què doncs, no s'acaba de tirar tot plegat endavant. La veritat és que falta poc temps per la mitjanit i saben doncs, que s'haurà de suar una mica per aconseguir aquesta sessió. De moment, aquest vespre s'han fet oficials les sortides dels cosins Toni i Guille Fernández. Toni al Venècia, a canvi d'uns 4 milions d'euros que el Barça cobrarà si el futbolista supera els 3 partits jugats. Per tant, d'entrada és com una sessió, però que el Barça ja s'adjudiquen com un traspàs a la pràctica. I Guille al Mallorca, a canvi de 2,2 milions d'euros. I ara acaba de fer-se oficial també el traspàs d'Álvaro Cortés a l'Anvers a canvi de 3 milions i mig d'euros fixos. No s'espera cap moviment més pel que fa a entrades. S'ha parlat molt de la possible arribada d'un central, però ja hem explicat repetidament a RAC1 al llarg de l'estiu que Hansi Flick no ha vist necessària la prioritat de fitxar-ne cap de perfil top. Sí que s'ha buscat, però, potencial jove en aquest apartat i a les últimes hores el Barça s'ha interessat per Ruud Nystad, central de 18 anys del Twente, pensant més en clau de futur que en clau de present. Després que el Barça hagi ofert uns 8 milions d'euros per fitxar-lo, el club neerlandès no l'ha volgut vendre i, per tant, no hi ha hagut cas.
1: Milió a milió, el Barça ha venut aquest estiu. Després resumirem amb tu,
8: sí,
1: no?
8: Sí, sí, després passarem amb totes les xifres, però el Barça ha venut molt bé.
1: Què ha pagat, què ha venut el Barça, no? Què ingressa i què deixa anar de la caixa al Barça en aquest estiu que ha estat realment mogut amb moltes incorporacions, amb molta feina per Deco. I ara pendents de Casado. Home, si Flick no el vol i el club està per la labor, que no el deixin ara amb una mal davant i una mal darrere. Vull dir que per una minúcia que es tanqui la seva sessió.
8: Pensa que la prioritat del Barça era fer caixa per Marc Casado, que volia fer caixa d'entre 20 i 30 milions d'euros amb un traspàs, i que els mercats turc i àrab no tanquen aquesta mitjanit.
1: Vale. Però bé, si el nano vol jugar al Deportivo per una qüestió familiar, perquè està més a prop de casa, perquè li agrada la Lliga Espanyola, perquè confia en el projecte del tècnic català Antonio Hidalgo, home, doncs espero que el Barça també ho tingui en compte a l'hora de tancar aquesta operació, que estava molt encarada amb aquesta sessió al Deportivo i que ara s'està acabant, com deia la Marta, de lligar si hi ha o no una opció de compra i per quina quantitat. Marc Casado és ara mateix el gran nom propi del Mercato del Barça en aquest capítol de sortides. De la resta d'equips catalans, tindrem un ull posat al final del Mercato de l'Espanyol, del Girona i del Sabadell. Pau Bombardó, bona nit.
10: Bona nit.
1: De l'Espanyol, s'espera algun moviment més dels que ha fet ja durant la tarda?
10: No, més enllà d'aquests dos moviments que ha fet durant la tarda, un d'arribada i un de sortida, l'Espanyol ja dona el mercat per tancat. Arribades, doncs aquesta tarda hem tingut la de Gorosabel, que arriba procedent de l'Atlètic Club amb una cessió simple per un any, amb una opció de compra que serà obligatòria en funció d'alguns objectius, com ara doncs, partits jugats o rendiment tant individual com col·lectiu. Per tant, aquesta entrada, aquesta arribada de Gorosabel i la baixa de la jornada d'avui en aquest últim dia de mercat és la de Rubén Sánchez, que marxa a l'Elx, traspassat a canvi de mig milió d'euros, i l'Espanyol, això sí, reserva un percentatge de futura venda. Per tant, en aquest mercat, l'Espanyol, que ha fet força moviments, sí que és veritat que no ha tingut tampoc baixes molt importants en aquest mercat, com a altes, doncs, aquesta de Gorosabel, la d'Àlex Calatrava, Derkusic, Unai Núñez, Harman i Brian Zaragoza, a més de la de Moscardo, i baixes, doncs, aquesta de Rubén Sánchez d'avui, sumades a les de Piquel, Calero, Miguel Rubio, Justin Smith, Hugo Pérez i Pablo Ramón. Per tant, aquest seria una mica el balanç del mercat de fitxatges de l'Espanyol en aquesta finestra d'estiu.
1: Primer mercato de Monchi i ha portat noms interessants, el de Brian Zaragoza, sobretot, a veure si està a un bon nivell aquest extrem, i aquest últim de Goro Sabel, el nou lateral dret de l'Espanyol, que arriba procedent de l'Atlètic Club de Bilbao. Dijous els presenten, els dos, a Goro Sabel i a Brian Zaragoza, i els sentirem parlant d'aquesta arribada de l'Espanyol i de com veuen aquesta temporada el conjunt blanc i blau. Gràcies, Pau. Doncs fins ara, l'Espanyol plantilla tancada i a segona divisió els catalans, el Girona i el Sabadell. Hola, Miquel Agut.
11: Bona nit, Aleix Pariser, Emilian.
1: Bona nit. Es preveu nit moguda o no?
11: Jo crec que poc, perquè el Sabadell ha fet la feina, fa l'efecte, i el Girona alguna cosa farà, però tampoc no gaire, perquè en el cas del Girona el problema era saber si jugadors com Unagi, com Benat, com Brian Hill i alguns altres continuaven vestits de blanc i vermell, i sembla que sí, tot i que cal dir que el mercat de l'Aràbia Saudita, el mercat de la Lliga Turca o el mercat de la Lliga Grega, per exemple, no tanquen aquesta nit. Per tant, hi pot haver casos de futbolistes que aquesta nit es quedin allà on eren, però que en els pròxims dies canviïn de samarreta perquè se'n vagin a jugar a Turquia o a l'Aràbia Saudita o a Grècia, per exemple. Per tant, és bo tenir-ho en compte. De moment, tal com estan les coses, avui el Centre d'Esports Sabadell, abans en parlàveu amb en Dami, ha fet oficial tres arribades. Àngel Baena, la primera, jugador de Santa Coloma de Gramenet, que signa per dues temporades procedent del Vítzeb Lodz polonès. També Youssef Owusu, que és un migcampista anglès que tindrà fitxa del primer equip. Fins al 2029 signa, un jugador que ha estat a prova des de fa unes setmanes a les ordres del tècnic Ferran Costa. I el porter Marc Vidal ha estat l'últim que hem sabut avui, porter de Vila-real, que arriba del Celta i que signa per una temporada. Són els moviments del Centre d'Esports Sabadell fins a aquesta hora de la nit. Pel que fa al Girona, segons explicaven els companys de Multiliving, el nom que hi ha sobre la taula per reforçar la plantilla és el de Carles Pérez,
1: extrem
11: esquerre, format al planter del Barça, que ha de rescindir contracte amb el Celta i que té ara ja 28 anys, per tant, ja està en una edat avançada de la carrera futbolística i podria ser un jugador que reforcés l'atac. El club ha informat fa uns minuts que Dauda, el davanter banyolí, deixa el club 12 temporades després, se'n va a Portugal, se'n va a l'Alberca, el Girona que traurà un traspàs, però poca cosa. I d'altra banda, el club també avui ha inscrit Pichur, el davanter de 2 metres, ucraïnès, amb fitxa del primer equip, no la tenia fins ara, ara ja la té i l'han inscrit pel que queda de temporada.
1: De la resta, no sé si hi ha alguna cosa de la Lliga Espanyola interessant, més enllà de les que deia el Damià López, o a nivell internacional, en el mercat internacional, Miquel.
11: A veure, des del punt de vista de la Lliga Espanyola, Jonathan David a l'Atlètic de Madrid s'ha dit per la Juventus per una temporada, opció de compra de 25 milions. L'equip matalasser explica a Madrid que s'havia plantejat la incorporació de Tagliafico al lateral esquerre argentí, però que no la fan perquè no tenen prou marge salarial per incorporar-lo. Per tant, només la cessió de Jonathan David i prou. Un dels grans animadors del mercat de la nit i de l'estiu, amb Aubameyang, per exemple, és el Depor, esperant el que passi amb Casador. Avui ha fet oficial, ja està inscrit, l'arribada d'Adama Traoré i ha arribat a un acord per la cessió per una temporada de Josema Jiménez, el central fins ara de l'Atlètic de Madrid.
1: És curiós, perquè Adama i Aubameyang van coincidir al Barça,
11: sí,
1: i ara coincidiran al Deportivo de la Coruña, Adama Traoré i Pierre-Emerick Aubameyang.
11: Sí, sí, i dos jugadors segurament de rendiment immediat, si més no Aubameyang ho està demostrant. La Reial Societat ja ha inscrit Héctor Font, i el València també ha inscrit Harvey Elliott, que és aquest extrem, aquest atacant cedit pel Liverpool per una temporada. I, per cert, continua l'idili, per dir-ho d'alguna manera, entre el Fulham i el Madrid. Manuel Ángel, després de Gonzalo i de Palacios, és el tercer Mirlo, com els diuen a Madrid, o Millo, com diuen ells, que se'n va de Madrid al Fulham. En aquest cas, diuen Anglaterra, per uns 5 milions d'euros de traspàs que ha pagat l'equip anglès.
1: Segur que Arbeloa hi té alguna cosa a veure.
11: Segurament.
1: La bona relació que té amb Florentino Pérez. Sí.
11: Segurament. I pel que fa a la resta de lligues, evidentment, la que ho ha animat més és la Premier. Enzo Fernández, al Manchester City, per uns 150 milions.
1: Déu-n'hi-do.
11: No és oficial encara, perquè s'està treballant amb la paperassa, tot és d'aquest vespre i, per tant, s'ha d'anar per feina. El City, que també ha fitxat Ndiaye, un jugador extrem senegalès de l'Everton, per uns 70 milions d'euros. Per tant, el City, aquest mercat d'estiu, s'ha gastat uns uns 380 milions i en vendes ha ingressat uns 335 milions d'euros. Compra molt i car, però també ven molt i car.
1: Sí, i el Barça en alguns casos com Rodri, sí.
11: Correcte. Per cert, el Chelsea vol substituir Enzo Fernández amb Lamine Kamara, jugador del Mónaco. I per anar-ho enllestint, Marc Guiu se'n va al Leipzig per uns 20 milions d'euros.
1: Jugarà al Bernabéu, a la Champions.
11: Correcte, sí. Sí senyor. Voltemade, el gegant que tenia el Newcastle, se'n va cedit a la Juventus. Dia d'arribades a Como, cedits el davanter Moise Kean i el porter Robert Sánchez, el murcià que arriba del Chelsea.
1: Rival del Barça, s'ha reforçat bé amb Moise Kean i amb aquest porter que havia estat internacional amb la selecció espanyola, sí, Robert Sánchez.
11: Sí senyor, internacional amb la selecció espanyola, Robert Sánchez, a qui li han buscat competència a Stamford Bridge i per tant l'han forçat a sortir. I per acabar, Nwaneri, el davanter de l'Arsenal, que se'n va al Borussia Dortmund. Això és el més calent i més destacat a aquesta hora. Si abans de la mitjanit o a partir de la mitjanit hi ha alguna novetat, doncs evidentment ja la farem saber.
1: Déu-n'hi-do, tot el que està passant al futbol mundial, no només aquí a la Lliga Espanyola. Per cert, mira, novetats a la seu de la Lliga, una inscripció relacionada amb el Barça, Dami.
2: Sí, ha entrat la inscripció de Brian Fariñas, que estava ja prevista al primer equip, junt a la de Livakovic. Ha entrat minuts després, ja tenim la de Brian Fariñas, instants després, com ara apuntava el Miquel, ha entrat la de Jonathan David, que arriba cedit per part de la Juventus, però sí, efectivament, Brian amb Fariñas ja ha entrat inscrit com a futbolista en fitxar al primer equip, procedent lògicament del filial. Aquí continua l'activitat. Ara està parlant el mític porter a primera divisió, Roberto, que és actualment qui ve aquesta figura que representa els futbolistes, responsable de l'oficina del jugador, i fa uns instants ha parlat Morientes, després el podrem escoltar, perquè és interessant perquè s'ha mullat sobre el fitxatge i sobre l'actitud que va tenir en el seu dia, o sobre la decisió, no?, que va tenir Julián Álvarez de demanar una transferència, com va dir ell en el seu dia, durant el Mundial cap al Barça. Per tant, aquí doncs van passant protagonistes i continua l'activitat aquí a la seu de la Lliga de Futbol Professional.
1: Ara tornarem de seguida. Abans obrirem tertúlia. Avui torna el trident dels dimarts. Màrius Carol, Ernest Folch i Lluís Carrasco, de seguida els fem passar a l'estudi de RAC1. Per cert, Brian Fariñas portarà el dorsal 19 amb el primer equip del Barça. Gràcies, Dami, fins ara. Miquel, alguna cosa que hem de fer una pausa?
11: Només un apunt, que és molt a prop de tancar-se l'arribada, vaja, el retorn de Dani Ceballos al Betis.
1: Oh, mira, no tinc un protagonisme a Madrid i tornarà cap a casa. Molt bé, ara tornem i obrim tertúlia amb el trident dels dimarts.
12: RAC 1.
13: Vaya un estiu, que estava jo allà al càmping a Torre en Barra amb la nena, amb la nevera, que d'allò, de cop es fot a ploure, no vam rebre cap missatge d'alerta, cap alerta, de cop es fot a ploure, se'm va endur la nevera de Port Espan, el cotxe ple d'aigua, i no em van enviar cap missatge, és a l'OS.
14: Fixa't.
13: Mira, calla.
14: Què?
13: Ara n'he rebut un.
14: Què diu?
13: O sigui, és alert. Versió RAC1, torna nova temporada en Toni Clapés. Ah, per això sí que els envien, no? Per això sí, i per l'important no. Fins luego.
12: Versió RAC1. De dilluns a divendres de 3 a 8 amb Toni Clapés.
14: Però aquesta alerta no és notícia. El que s'hauria de fer és enviar una alerta quan s'acabi del tot el versió. Això sí que seria notícia.
13: Ja seria hora.
14: I bona.
13: Walkers.
12: RAC1. Tots som u. Diràs, amb Aleix Pariser.

0: 6 minuts i les 11 de la nit. És un plaer retrobar-nos en aquest estudi de RAC1 amb persones meravelloses com el Màrius Carol. Hola, Màrius.
1: Hola, bona nit.
0: Bona nit.
1: Hi ha una cosa que és veritat. Quan tu tornes, hi ha coses que fas que et fan mandra. I hi ha coses de les que fas que et fan il·lusió. I una de les coses que fa il·lusió és retrobar-me doncs, amb vosaltres i amb l'audiència i parlar del Barça. En definitiva, és la cosa més divertida que sabem.
0: Home, i més després d'aquest inici de temporada, que està xulíssim. Hola, Ernest Folk.
2: Què tal?
0: Què tal? Fas molt bona cara, t'he de dir. Sí,
2: estic molt content i sense que serveixi de precedent, perquè potser ja no torna a passar, estic d'acord amb tot el que acaba de dir ara mateix el Marius.
0: Això està molt bé. Hola, Lluís Carrasco, també.
3: Hola, bona nit.
0: Què tal? Bona nit.
3: Content, emocionat i agraït d'estar de nou en aquesta taula aquesta temporada.
0: Tu també fas molt bona cara, estàs moreno, eh?
3: Bueno, perquè Sant Pol de Mar té un microclima... Bueno, jo crec que ha tingut el microclima tot el país.
1: Hi ha dues persones que tenen un moreno que ofèn. Sí. Una és la consellera d'ensenyament i l'altra és aquí el nostre amic i col·lega. És que no es pot anar amb aquest color, no?
0: Marta, tu també tens color.
1: Denuncia.
4: A mi se m'ha deslluït ja molt el color. No seria la persona...
1: No es diu deslluït, es diu... Destintat.
4: Descolorida. Ja estic una mica descolorida, perquè ja fa molt temps que treballo i ja el sol, la vitamina D ha marxat.
0: Prepareu-vos, perquè diuen el Martí Oliveres, la Mònica Osar i companyia, que torna a venir una onada de calor, ara a finals de setmana, que es poden arribar a superar els 40 graus, alguns punts de Catalunya. Déu-n'hi-do.
2: Digo una cosa, no em preocupa la calor de dia, sinó la de nit.
0: Sí, això és la fotuda aquesta.
4: Sí. És que a mi m'agrada que hi hagi una mica d'airet, que corri l'aire, no? Posat una mica llençolet, i això és complicat.
0: És complicat, sí. Ha estat
1: però
0: un estiu dur.
1: Però també et una cosa, tenim tan cabrejat el planeta que pot passar qualsevol cosa i la contrària. És a dir, estan passant coses que no havien passat.
4: Poc t'esperaves tu que parlaríem del canvi climàtic.
0: No,
4: aquesta
0: no, no, no,
1: no, no,
0: jo no m'espero res d'aquesta tertulia.
1: Hi ha un moment
4: extraordinari.
1: Hi ha un moment extraordinari i és que aquests alemanys que manen a la Unió Europea van decidir que això del canvi climàtic, això era la ruïna. I ha desaparegut de tots els papers totes les referències al planeta verd. I ara que ha passat això, a Europa, se'ls ha secat el Danubi. O sigui, tu saps el que és que quedi sec el Danubi? Clar, allà feia por el Danubi. Jo he vist les grans èpoques del Danubi. Uau.
2: I París és Huelva, de sobte. No, vull dir que és una cosa molt estranya.
0: És l'efecte del canvi climàtic, sí.
1: Londres. Hyde Park sembla Aràbia Saudí. Hyde Park és Aràbia Saudí, és de color groc.
0: I això mira que allà no havien vist el sol durant dècades, eh?
3: Però per sort l'eix, el Spotify Camp Nou és el paradís.
0: Ara, aquí sí que ens agrada això. I a més es va jugant de nit, que això ja va bé també, perquè comencem a jugar a la tarda a fotre una calor.
1: I a més hi ha una cosa que és molt bona del Spotify Camp Nou, és que els seients són tan petits i la distància amb el seient de davant és tan estret que pràcticament estàs fent figures de ioga constantment.
0: Ballet clàssic.
1: No, noto més salut.
0: Et diré que a l'hivern això anirà bé, perquè farà caliu.
1: No, carai, sí, i si el del costat no s'ha dutxat, llavors no és que faci caliu, llavors seran allò...
0: Parlant d'això, dues cosetes molt ràpides avui. S'ha fet oficial l'horari del clàssic de la primera volta de la Lliga, que aquest any serà el Camp Nou. En les últimes temporades la primera volta era al Bernabéu i la Lliga s'havia decidit a l'estadi a la segona volta. Doncs aquest any ho han canviat. 25 d'octubre, diumenge, a les 9 de la nit. Barça-Madrid. 25 d'octubre a les 9 de la nit, diumenge. El primer clàssic de la temporada.
2: Això vol dir que el de la tornada serà segur al Bernabéu un dissabte a 1:45, no?
0: Podria ser. Perquè... Normalment ha anat així, sí. Podria ser, perfectament. Depèn del...
1: Jo us sentia ara que fa una estona que ho expliqueu, que ho dèieu, i estic nerviós. Estic nerviós perquè no és el Madrid, és el Madrid de Mourinho. Sí, Mourinho, que ara sembla que sigui un xai perquè la pilota li entra, arribarà al Camp Nou i sortirà la bèstia de dintre, el Leviatán. Però em sortirà a mi també, que em preocupa més, perquè mira, ell farà el ridícul. Jo no, és que no m'ho puc permetre.
2: El Màrius és un d'aquests corredors que s'ha arrencat a córrer sense que ningú hagi dictaminat la sortida,
0: No, però és interessant, no?
2: Ai, clar, és interessant.
0: No, perquè una de les preguntes que us volia fer avui és qui té millor plantilla, Barça o Madrid? Un cop tancades, ara farem el resum de la plantilla del Barça, però així d'entrada, què? Us impressiona el Madrid? Us fa certa por, si és, respecte?
3: Si és plantilla o equip. Vull dir, la pregunta l'hauries de limitar. Vull dir, qui té millor equip o qui té millor plantilla? Millor equip, sens dubte, el Barça. Sens dubte. El Barça té un equip que està treballat des de fa ja dues temporades pel senyor Hans-Dieter Flick, que va donant els seus fruits i que notes que cada vegada aquests fruits van evolucionant, van madurant i tenen nous sabors. Aquesta temporada n'és un clar exemple. És evident que el Barça té al davant, el Madrid té al davant autèntica pólvora, té dinamita, perquè la tripleta atacant del Real Madrid en aquest moment és ferotge, però perquè aquesta tripleta funcioni, si jugues contra un equip amb criteri, i el Barça no hi ha amb criteri, ha d'arribar la pilota fins allà. I el mig camp del Barcelona és insultantment superior, per mi, a qualsevol equip europeu. En aquest moment tenim un equip que és l'enveja del món. Crec que tant a porteria com en defensa, com en mig camp, i també en atac, cosa que dubtaven, perquè no ho sabíem del tot cert, perquè ho havíem, d'alguna manera, de tastar. I ho estem tastant, 3 partits, 12 gols, un Rafinha magnífic, un Lamine Yamal que a poc va perdent l'ansietat i torna a retrobar-se amb ell mateix, un Fermín que és un espectacle, un Olmo que va agafant la forma del Mundial, etc, etc, etc. Per tant, jo molt optimista.
0: Ara anirem línia per línia amb la Marta, com ha quedat la plantilla.
1: Un lateral esquerre que és un magnífic centrecampista i que fa patir.
0: Ara anirem línia per línia.
1: Un central esquerre i és l'únic que no hem fitxat. No, és, aviam, és sorprenent, però sí. Tot i així gaudim, però estem trencant tant la lògica que és que estic a punt de cremar els àlbums de cromos de la meva infantesa.
0: Després de les tres primeres jornades, i mira com està, el dia que arribi una derrota, Ernest.
2: Sí, jo porto dies...
1: Escolta, sí. El primer gol que ens fan ahir és per agafar...
0: El Condé, no?
4: Però sí, porten 3 partits i han fet 470 gols i has guanyat amb solvència els 3 partits, amb unes sensacions superdiferents als de fa la temporada passada.
1: Rayo Vallecano, tots...
4: Però que hem d'estar patint aquestes hores del calendari.
0: Un moment, a veure l'Ernest.
1: Perquè quan juguis amb equips de veritat...
4: Home, per favor.
1: Quan juguis amb equips de veritat...
4: Però que és 1 de setembre, Màrius? És 1 de setembre.
0: Un moment, a veure què diu l'Ernest.
2: Jo porto dies pensant, us en recordeu, quan Ronaldo se'n va anar del Barça
0: a l'Inter.
2: Sí, se'n va anar del Barça a l'Inter amb l'escena del pàrquing de Martins i Pita i tot això, aquells moments tan angoixants, i l'endemà la Vanguardia li va fer una entrevista a Josep Lluís Núñez per explicar què havia passat, i la Vanguardia en portada titulava:
1: no ens ho podem permetir.
2: Núñez va dir: dono gràcies a Déu per no haver-me deixat firmar aquest acord. Doncs he pensat en aquest titular de dir: no sé si li hem de donar gràcies a Déu o a algú perquè no ens hagi deixat firmar a Julián Álvarez. Jo em poso a davant de la llista els que el volíem. Doncs estàvem equivocats. Estàvem equivocats perquè el Barça, mig per necessitat, mig per convicció de l'entrenador, mig per vés a saber què, ha tirat per la via de sempre. I el que ha fet Flick és tirar de les Sagrades Escriptures. I s'han anat a l'essència, a la puresa. A la puresa del cruifisme. S'han anat a la puresa del cruifisme abans que Cruyff se n'anés a Romario. Els 3 primers anys de Cruyff. Se'n va a la puresa. I la puresa és que no cal nou. Que no cal, perquè... I què si juguem sense nou? I ens ha donat una lliçó com ens la va donar Cruyff, que és: aquestes manies que teniu dels nous... Són absurdes, perquè els gols es fan igual i es fan sense davanter centre. Llavors, hem anat a la puresa. I sí, ara em direu: no, és que hem fitxat un nou, que és Gabriel Jesús.
0: Ara el sentirem.
2: No hem fitxat un nou. Hem fitxat un suplent.
0: Una oportunitat de mercat, sí, perquè és regalat. Gabriel 10 milions d'euros.
3: Però, Ernest, hi ha una cosa que jo discuteixo.
2: Gabriel Jesús.
3: Rafinha no està fent de fals nou, està fent de nou pur. Està fent de nou pur. Rafinha està jugant com un nou pur.
2: Sí, però no és un nou.
3: No, els seus moviments dins de l'àrea són de nou pur. Són de nou Lewandowski.
2: No hi ha ni un cromo de Panini que digui que Rafinha és davanter.
3: Però, en canvi, està fent de nou pur. Que no es diu perquè queda malament. Queda malament.
2: Tot això s'ho ha inventat Cruyff. Ai, no, perdó, Flick. Llavors, jo el que vull dir...
1: El que vull dir... Fals lapsus. Però, ara fa, o sigui, dins de la nova retòrica de l'Ernest, no, llavors, és dir coses que molt volen dir el que sembla
0: llavors,
1: que dic.
0: No expliquis la màgia del joc de paraules.
1: S'ha d'estar molt atent. O sigui, no pots estar endormiscat com llavors, hi ha alguns dels nostres mentre, oients que estan allà amb els
2: mentre donem gràcies a Déu o a no sé qui, que no ens hagi permès portar
0: a Julián
2: Álvarez, per cert, un fitxatge que vull dir, perquè si no rebento, que no ha existit mai. Un fitxatge que
3: ens
2: ha entretingut 3 mesos.
3: Em consta que no és cert.
2: Espera, no ha existit aquest fitxatge mai, perquè l'Atlètic de Madrid mai va tenir la més mínima intenció de vendre'l, cosa que pot ser absurda, però no va existir mai aquest fitxatge. Cosa que ens hauria de portar una reflexió sobre què fem tots parlant d'un fitxatge durant tant de temps, un fitxatge que tots sabíem positivament que era impossible totalment. Llavors, tancat aquest parèntesi, només l'apunt sobre el Madrid, perquè el Màrius ha començat parlant del Madrid, jo crec que estem davant de la mare de totes les batalles. O sigui, que el Barça, i dono la raó al Lluís, és absolutament superior al Madrid com a equip, com a futbol, com a divertiment, com a proposta futbolística. Totalment. Ara bé, és que el Madrid tot això no ho vol. Ni ho ha volgut mai, i en el seu ADN té no voler-ho, i menysprear-ho.
3: A més a més.
2: Llavors, el Madrid, que anava a fer una cosa estranya amb Rodri, que no hauria sabut, ha trobat el seu equilibri amb Mourinho, que ja en parlarem, ha trobat el seu equilibri amb el fitxatge de Cromos, el Diomandé, el Cucurella, l'altre, si a més a més molestem el Barça i
0: Bernardo Silva,
2: una mica de Bernardo Silva, que et diré tot això, una mica estrany el Bernardo Silva que estem veient, però bueno, tot això. Llavors, amb això sí que clarament Flick 3 sembla que pot anar a millorar Flick 1 i evidentment Flick 2, que la gent s'enfadava molt l'any passat, quan dèiem que Flick 2 era pitjor que Flick 1, i sí, va ser pitjor Flick 2 que Flick 1, i en canvi Flick 3 apunta segurament com el millor de tots. Però es trobarà davant un Madrid que també està creixent. Està creixent a la seva manera, amb cromos Panini, sense cap proposta futbolística, però amb el que ells diuen una pegada bestial. Llavors jo crec de veritat que estem potser davant de la lliga més competida de les dues últimes dècades. Mira què et dic.
0: Jo crec que estarà a l'alçada d'aquells Guardiola Mourinho, segurament, que seran abans 90
2: feia
0: punts.
2: 15-20 anys que no veiem una cosa com aquesta. És a dir, crec que costarà que Barça i Madrid ens ho peguin.
1: Sobretot perquè quan veus aquestes bèsties del futbol, els cromos Panini, que tu li dius, segons quines defenses, s'arruguen. I nosaltres tenim una defensa que no s'arruga, però tenim una defensa molt fràgil, on un senyor que, en fi, que el recordava de que junt amb en Fermín van guanyar la medalla d'or en els darrers Jocs Olímpics, la medalla de futbol, la selecció espanyola, un senyor que es diu Camello, la primera pilota que toca ja te l'ha fotut dintre. I anaven 3-1 i ja tots estàvem amb ganes de menjar-nos el segon entrepà de Frankfurt i, hòstia, ens foten 3-2. 3-2, un equip, he dit amb tot el carinyo del Rayo Vallecano, de matats que no tenen ni camp.
0: Això jo crec que estan sent injustos, amb això de Vallecas.
1: Escolta, les condicions d'aquell estadi són lamentables.
0: Però han fet obres, ho han intentat acondicionar. Jo crec que aquí s'han posat massa durs.
1: Han fet obres.
2: Jo no ho sé. Jo trobo que és estrany que el Barça agafi la bandera al Rayo Vallecano. A tu no et sorprèn, això?
0: Sí, una mica.
2: No, és que realment... Sí.
0: Perquè deu haver-hi bona relació, entenc. I llavors per això no, jo a Laporta li ha tirat un cable en les últimes hores i ha dit això, que li sap greu i que hauria de deixar-ho jugar a Vallecas. Bé, no sé com acabarà aquest cas. El Barça va a la segona volta. No, ja ens ho trobarem, a veure on juguen.
2: Això que deia el Màrius, que en part estic d'acord, home, jo crec primera que està molt focalitzat en Koundé, el problema. O sigui, ahir es va veure claríssim que Koundé, en aquests moments i en aquest estat de forma, és un problema.
3: No estic, jo no estic del tot d'acord,
2: No,
3: de veritat, vull dir, em trobo l'Ernest i el Màrius més tribunero de la temporada.
5: No l'hem intentat col·locar.
3: No, en la primera...
5: No l'hem posat.
3: En la primera jugada...
5: No l'hem posat a l'aparador.
0: Una mica sí, no, Marta.
5: A l'aparador.
3: No, diguem-ho tot, Màrius. En la primera jugada, que és el gol del Rayo, qui no va a la cobertura i no segueix al lateral és la Minya Mal, que després fa un partidàs, perquè realment es retroba amb ell mateix. I deixeu-me acabar. I acaba la seva ansietat. Estava tenint un problema d'ansietat que ahir elimina la Minya Mal, però en la primera jugada, qui no persegueix el lateral, que provoca la superioritat sobre Koundé, és el propi Lamine Yamal.
2: Però Koundé se'l brenen, eh?
3: Que al final...
0: Està tou per mi, Koundé. No sé de qui és culpa, perquè és una acció de tots.
5: Amb 10 metres n'hi treu 3, no, i pot centrar...
0: Està tou, per mi està tou.
3: A l'extrem arriba amb cobertura, i aquesta cobertura arriba lliure perquè Lamine Yamal no el segueix, diguem-ho tot. I no passa res, perquè al final tu pots tenir, en un moment donat, això... pèrdua de vista.
2: Tots faríem jugar Eric García en aquest moment.
3: El lateral que havies de perseguir.
2: Tots faríem jugar Eric
3: García. Però carregar totes les tintes sobre Koundé també em sembla una mica injust. Que ell no va tenir el seu millor partit? Segurament que no. Que ell s'hi sentia totalment tastat i totalment examinat per la realitat, reconeixem-ho.
2: No podem criticar res.
3: Sí, però no feu tant de tribuneros. El Màrius feia un moment. La defensa fa aigües. Primer partit, 5-0. Segon partit, 2-0. Tercer partit, 5-2, perquè ens relaxem i deixem que entrin més del compte.
2: Segons tu, segons aquest argument...
3: Això no vol dir que fem aigües en defensa, per Déu.
2: Segons tu...
3: Sabeu que som l'equip menys golejat de primera divisió? D'acord? Portem només 3 jornades, però som l'equip menys golejat de primera divisió, diguem-ho. Diguem-ho. Per tant, la defensa no fa aigües. Que ahir va perdre l'atenció amb l'avançada de l'extrema esquerra en el primer gol, sí.
2: Ara vaig al segon argument, que no m'has deixat acabar. Segons el teu raonament, Flick és un tribunero. Perquè a la roda de premsa va mostrar la seva gran preocupació pel que havia passat amb el que deia el Màrius del 3-2. Per tant, suposo que...
3: La relaxació.
2: Flick és un tribunero.
3: No ens hem de relaxar perquè veiem el partit guanyat i no ho estava.
2: Anava aquest argument, a mi em va agradar molt la reflexió de Flick, perquè és el que em tranquil·litza tot això, perquè vaig ara que l'entrenador n'és perfectament conscient, els hi devia fotre una bronca
3: N'estic convençut.
2: Descomunal. N'estic convençut. I amb això acabo, Lluís. Koundé va demostrar ahir que és el suplent.
0: No, que la tria...
2: Que és el lateral suplent.
0: Que la tria de Flick... D'aquest equip. La tria de Flick de dir Eric està per davant teu quan li va dir... És correcte.
2: És correcte.
0: Eric està per davant de Koundé i ja ho ha explicat la Marta. Més, Eric jugarà de lateral dret als partits importants.
2: I més aquest any, que això ho deia abans el Màrius, en què Flick ha fet un pas endavant en l'exigència. Sí, estem davant d'un entrenador que, com es diu en castellà, no se anda con chiquitas.
0: És que heu tornat en forma, així m'agrada. Va, anem a la teca.
3: I he de dir, he dit que va ser l'equip menys golejat, a la visió sazonada tenen un gol menys, però tenen menys de la meitat de gols que el Barça.
0: Sí.
3: És a dir, després de l'Aves i Sazona, que juguen a l'1-0, el Barça és el menys golejat.
0: Sí, juntament amb el Madrid, que també ha encaixat 2 gols, només diria. Bé, ara anirem desgranant tot això, i línia per línia, i farem el resum de quan ha pagat el Barça en aquest mercat de fitxatges i quan ha ingressat en vendes. Però primer, deixeu-me sentir el nom propi del dia, que és Gabriel Jesús. L'ha seguit l'Àlex Pintanel des de primera hora del matí fins que ha estat presentat. Hola, Pintanel.
6: Què tal, Parisa? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Avui dia intens, amb Gabriel Jesús, a oficines, després de la presentació...
6: Sí, mira, pel matí ha estat a la ciutat esportiva, a l'espera de començar a treballar dijous amb Hansi Flick i la resta de companys. Al migdia ha firmat aquest contracte que el vincularà amb el Barça durant 3 temporades, finalment, i no 2, més una, com s'havia parlat amb anterioritat. El Barça que pagarà 10 milions fixos més 5 en variables. I després de la presentació ha anat a dinar a un restaurant de la ciutat amb Joan Laporta i Deco. Per cert, el futbolista rebaixa uns 3 milions d'euros de fitxa respecte al que cobrava a l'Arsenal. Pel que fa a la roda de premsa, ha estat ràpida, 10 preguntes amb discurs i seguretat d'un futbolista que ha parlat de la il·lusió que li ha generat aquest fitxatge, que ha estat exprés pel Barça, i també parla de les lesions que ha patit.
7: Que ha pasado un poco difícil los 2 años, pero aparte de eso, todo ya lo sabe, mis cualidades, lo tanto que puedo ayudar, entonces esto facilitó todas las cosas y tengo muchas ganas de estar acá, estoy ilusionado de estar acá en un club tan grande como Barcelona.
6: En aquest sentit, el de les lesions, diu que està perfectament recuperat del trencament del lligament creuat del genoll esquerre que va patir al gener de 2025.
7: Me encuentro muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Bueno, me pasó a un año y medio atrás, me recuperé muy bien, volví a jugar para Arsenal muy bien. Claro, después del tema técnico, que las opciones, pero aparte de eso, físicamente, mi rodilla, todo mi cuerpo está muy bien.
6: Per tant, en aquest aspecte, que és una de les coses que preocupava molta gent, doncs diu Gabriel Jesús que està perfectament. Aquest estiu se n'ha parlat molt del nou, especialment de Julián Álvarez, i finalment Deco va sorprendre amb el fitxatge del brasiler amb contundència, ha dit el davanter aquest migdia, que no el preocupa ser el pla B i que tampoc fa cas del que diguin de fora.
7: Esto no me molesta, no me ofende. Ofende las cosas si alguien dice que soy un malo tío. Eso nada me ha dicho en mi vida, entonces esto no me molesta. Me voy a hacer lo mejor, soy un tío que trabaja mucho. Claro que sé de mis cualidades, pero el trabajo yo pienso que siempre paga. Es esto, ¿sabes? Lo que hablan afuera no me da cuenta porque, bueno, aparte de eso, ya lo sé que tengo Dios, mi mujer, mis hijos, mi familia, los amigos que me quieren y ya está, el fútbol.
6: I per acabar, un parell de detalls curiosos, crec jo, d'aquesta compareixença de premsa. El primer, quan ha reconegut que de petit deixava d'anar a l'escola en alguns moments per veure partits de la Lliga de Campions, de la Champions, i també per veure partits del Barça de Deco i Ronaldinho.
7: Yo he dicho muchas veces que miraba la Champions cuando niño y faltaba al colegio. A veces para mirar y miraba como Ronaldinho, miraba a Deco también.
6: I un últim document sonor, fins i tot ha hagut de demanar perdó quan se n'ha donat compte, quan ha parlat així sobre el potencial ofensiu d'aquest Barça i sobre si venia a millorar el que ja hi ha a l'actual plantilla.
7: Yo tengo mis cualidades, yo pienso que no vengo aquí para mejorar porque están de puta madre, perdona, están muy buenos.
6: La realitat és que el Barça ha generat molt, en aquests tres primers partits, 12 gols que en podien haver estat més. Gabriel Jesús ha explicat que tot i ser nou també pot actuar a les dues bandes. De fet, ha dit que el 30-40% de la seva carrera l'ha jugat a una de les dues bandes, una qüestió que de moment ha reconegut el futbolista que encara no ha parlat amb Flick, pendent d'inscriure'l a la Lliga. El nou jugador del Barça, Gabriel Jesús, lluirà el dorsal número 9 que ha deixat Robert Lewandowski.
0: El 9 del davanter centre, el portarà Gabriel Jesús. De moment encara no està inscrit a la Lliga, és un quart de 12, queden 45 minuts, a veure si el Barça ho aconsegueix.
4: I hem de fer una correcció, que és que abans el Barça ens ha dit que, ja ho diré,
0: Brian Fariñas,
4: gràcies. Portaria el dorsal 19 i ens estan dient que no, que hi ha hagut una confusió i que no portarà el dorsal 19 Brian Fariñas.
0: Però portarà el dorsal del primer equip entre l'1 i el 25,
4: sí,
0: segur, eh?
4: Inscrit a, com a jugador del primer equip a tots els efectes, tindrà dorsal de jugador del primer equip. L'únic que no serà el 19, perquè el 19 és de Roni, recordem-ho. I Roni, per molt que no jugui en tota la temporada, Roni està inscrit amb aquest dorsal.
0: Perquè formava part de la plantilla de l'any passat i està inscrit directament amb el dorsal 19, sí. De Gabriel Jesús, què us sembla? A mi em sembla, el moviment és estel·lar, perquè, mira, l'altre dia Joan Pazzi vam trucar al director de futbol del Manchester City de Llatinoamèrica, Joan Pazzi, suposo que el coneixeu tot, mm-hmm. Descobridor de Gabriel Jesús, el 2016 és qui el porta al City, descobridor de Julián Álvarez, és qui el porta també al City, de Sud-amèrica cap al City, i ens deia, diu, és que ara un jugador lliure et costa més diners perquè un jugador lliure et demana bonus de fitxatge a banda del que cobra, i 10 milions una cosa regalada, no s'entén que l'Arsenal
8: és que Gabriel Jesús és un gran fitxatge de Deco, i és un gran fitxatge perquè si t'equivoques és completament igual, i això per mi té un valor enorme. És
0: que creus que s'equivocaran per això? No?
8: No,
0: quina sensació?
8: Bueno, és que és igual.
0: És igual, eh?
8: És que és igual. És a dir, clarament, a més, amb el rol molt definit, ve a ser suplent. O sigui, crec que ningú pensarà, a no ser que passin coses imprevistes, que Gabriel Jesús pot ser titular en els partits importants d'aquesta temporada, però, en canvi, crec que estem d'acord que és un recurs interessant. Per cert, un jugador pel qual sospirava Luis Enrique, quan tenia 18 anys. El va fitxar Guardiola, que es va anticipar al Barça en aquell estiu del 2016.
3: Sí, sí.
8: Després l'ha fitxat Arteta i finalment el farà jugar Flick. És a dir, és difícil trobar un davanter amb aquest pedigrí blaugrana com Gabriel Jesús, que finalment pot complir el seu somni. Estic segur que ve amb motivació, ara l'hem escoltat, i per mi és d'aquests fitxatges ideals que no te'l discutirà ningú i que si surt malament, bueno, doncs no passa absolutament res, no has arriscat res. Per tant, ei, jo em trec el barret davant d'aquest moviment.
0: No. Tu, Màrius, què? T'agrada?
3: Jo, ja, m'agrada. Hi ha un futbolista que fa 10 anys era una perla del futbol i després, diguem que les desgràcies li han vingut un darrere l'altre. Vull dir, no només va tenir creuat, sinó un problema de menisc, lligat també a problemes dels lligaments del genoll. No sé si... O sigui, saps el que em sembla a mi? Que és que penses, si aquest jugador se li pot treure encara algun any bo de futbol, si algú pot fer-ho és Flick. Jo crec que, si no tinguessis a Flick, jo no estaria pensant que aquest jugador pot triomfar al Barça. Però tenim Flick, que sap administrar, que sap crear diguem, empatia entre la pròpia plantilla, etc. Jo crec que, igual sí. Saps? O sigui, no és allò de dir, ostres, és el futbolista que tu estaves esperant? No. Per què? Pues perquè era el tercer delantercentre
0: de
3: l'Arsenal. Vull dir, no...
0: No, perquè l'últim any no ha jugat, però és veritat que si està mínimament
3: per què,
0: bé...
3: Per què no ha jugat?
0: Per les lesions i perquè...
3: Ja estava.
0: L'últim any ja estava bé
3: ja
0: i
3: estava
0: perquè,
3: bé,
0: perquè no el veia jugat, potser amb el ritme o amb...
3: Però qui el pot recuperar, jo crec que és l'única persona que m'imagino que el pot recuperar és una persona com Flick.
0: Pressiona molt bé, això és el que ens va destacar el Joan Patxi. Digues.
6: En aquest sentit, hi ha una cosa important, ell torna al novembre... va estar 11 mesos aturat, és a dir, és una lesió greu, i recordeu com va ser la progressió i la tornada, no als entrenaments sinó a la competició, tant de Gavi com de Bernal. Recordeu que van trigar realment, un cop van començar a jugar, mesos realment en afiançar-se, no? I el que ha explicat Gabriel Jesús és que és cert que un cop a l'Arsenal comença a jugar-se les garrofes, doncs entén Arteta que hi ha jugadors que estan per davant com Havertz i com Gyökeres, però que realment que no és fàcil venir del procés en el que venia Gabriel Jesús i que necessita, evidentment, o ha necessitat un temps habitual en aquest tipus de lesions per poder recuperar la seva millor forma.
0: No, Lluís, tu què et sembla?
3: No, jo reconec que vaig estar molt més pendent de Gabriel Jesús quan va arribar al City de Guardiola, que al final estava competint pel nou amb Agüero, amb Ferran Torres, no ens oblidem, amb Patrick Roberts, amb ell mateix, lògicament, i amb el conegüero, no sé, crec que...
0: Sí,
3: aquell
0: mateix. Sí.
3: I també Sterling, que jugava d'extrem, però també s'anava cap al centre, etc. És un jugador d'unes característiques molt semblants a Ferran Torres. És un tio que sobretot té actitud, evidentment té talent, té habilitat, sap trobar espais lliures, és un bon rematador amb les dues cames, però tenia una excel·lent actitud, primer amb la pressió, que és el primer que demanava Guardiola, i després amb la recuperació de pilota, per tant era el primer defensa del seu equip. I en aquest sentit, el fet que arribi després de la marxa de Ferran Torres, a mi m'il·lusiona molt, perquè ve a complir i a cobrir perfectament el paper que feia entrar Ferran Torres, i diria que amb més habilitat i amb més talent de cara a porteria que el propi Ferran Torres.
0: Molt bé, Pintanel, si no hi ha res més, t'acomiado, et deixo descansar, que ha estat un dia llarg.
6: Molt bé, perfecte.
0: Gràcies.
6: Una abraçada.
0: Adéu, fins demà, vagi bé. Compte que tenim novetats de Casador, a 39 minuts perquè es tanqui el mercat de fitxatges.
4: Sí, s'està desencallant. Podem parlar de principi d'acord entre el Barça i el Deportivo de la Coruña perquè Marc Casador surti cedit allà, finalment amb una opció de compra condicionada a rendiment de 30 milions d'euros. Això sí, condicionada a rendiment, opció de compra, s'haurà de veure una mica com queda la lletra petita, però en tot cas, Barça i Depor s'han posat d'acord, ara falta fer tota la paperassa, que signi Casador, que tot s'enviï, que tot es tramiti, són les 11:22 minuts.
0: 38 minuts.
4: S'ha d'enviar tota la Lliga perquè quedi validat abans de la mitjanit.
0: El Barça volia fer caixa amb Casador i entre 30 i 40 milions és el que volien treure i al final sembla que ho han aconseguit, evidentment...
4: No és obligatòria la compra.
0: No, dic, si el nano compleix i juga els partits que hagi de jugar segons la clàusula que posin, els minuts que hagi de jugar i té un bon rendiment, doncs el Barça aconseguirà potser el que vol, no? Que és que el Depor el compri per 30
4: I,
0: milions.
4: I sobretot Marc Casado se surt amb la seva, perquè se l'havia empès molt cap a la Lliga Saudita. El Barça, recordem-ho, volia fins i tot traspassar-lo abans del 30 de juny per fer més bonics els comptes de l'exercici econòmic amb el tancament, quan eren aquells dies de treballar contra rellotge. No es va sortir amb la seva al Barça i Marc Casado ha volgut anar esperant fins a final del mercat perquè li aparegués una oportunitat que li encaixés per les seves prioritats esportives, i finalment doncs sembla que Casado podrà sortir-se amb la seva i continuarà a la Lliga.
0: Per mi hauria estat un error pensar només en els calés i marxar a una lliga com l'Aràbia Saudita, que t'anula del món futbolístic. Per tant, a mi m'encanta que vagi un equip que a més entrena Antonio Hidalgo, format a la Masia, que li agrada el futbol una mica de toc i que té una plantilla al Depor. Aubameyang, Adama Traoré, han fitxat, ara Jiménez del Deportivo de la Coruña, vull dir, ha acabat fent una plantilleta. Té bona pinta aquest Depor, no sé, allà si li va bé, Lluís, no?
3: La veritat és que, a veure, jo em declaro un ferm i fidel admirador de Marc Casado. Ell podia escollir entre ser un futbolista milionari, un futbolista ric, marxant al Hilal o al Jalí, que estaven disposats en els dos casos a arribar a aquests 30 o 40 milions, o podia escollir d'intentar seguir sent un futbolista referent. Casado és dels pocs esportistes i pocs futbolistes que et garanteixen amb el seu concurs un notable, jugui on jugui i jugui contra qui jugui. Ell sempre serà notable. És

0: Té res per declarar?
1: Quin concertàs ahir! Vaig aconseguir entrades gràcies a la prebenda de CaixaBank i el vaig veure a primera fila, ben enganxada als de seguretat, com ara.
2: Viure una experience en un concert és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives amb Experience CaixaBank. Prebenda, sortejos, descomptes i més. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
3: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
4: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
3: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
5: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: I tal, que et diré una cosa.
7: T'hi sentia sí, representat.
6: Et diré sí. Una cosa. Sí, sí, bueno, sí, però és que ho dius com punt i a part i fora. Doncs no.
8: Sí. Però també, espera, Ernest, no, també de rendiment contrastat.
6: Un moment.
8: Perquè al final o sigui, sembla que parlem d'un jugador simpàtic. No, és que a més el seu rendiment al camp és excel·lent.
7: No, però més simpàtic és un dels nostres.
6: Però
7: tot el que vol dir ser un dels nostres.
6: Sí, però llavors...
7: Hi ha alguns que han nascut aquí i no són dels nostres.
6: Exacte. I llavors, el cas de Casador, home, ens haurem d'aclarir què volem a la vida. Ens haurem d'aclarir què volem a la vida. Perquè el que ha fet el Barça és empènyer-lo cap al lloc que donava més pasta, que era Aràbia. I Casador ha demostrat personalitat. La personalitat que ha demostrat i que ja havia demostrat en el camp. I Casador, en el Barça, li ha dit, perdona, no m'ho empasso. Perquè jo no tinc ganes de ser ric, tinc ganes de ser un jugador de futbol. Aquest és el missatge brutal que ha enviat Casador en aquest mercat. Per cert, hem hagut de sentir palmeros que li deien coses a Casador perquè no marxava. Palmeros habituals, eh? Doncs Casador no ha escoltat els palmeros, ha resistit la pressió del club i ha demostrat el caràcter que té. Llavors, ens haurem d'aclarir què volem nosaltres, perquè si deixem anar Casador com qui... Ah, mira! Ah, doncs que se'n vagi! Ah, que bé! Ens donen 30 quilos! Ah, sí! Per cert, com si els quilos ens els donessin a nosaltres. Ah, que bé! Pues una... No, Casador no és un mes. Casador no és un mes. I llavors, alerta. Alerta amb Casador, perquè la marxa de Casador és d'aquelles coses que el soci del Barça, aquesta figura que li diem el soci del Barça, ha agafat una llibreta i l'apartat coses que no m'agraden... Coses que no m'agraden?
7: Sí.
6: No hi ha gaires coses, perquè t'he de dir que li encanta Flick, li encanta l'equip...
7: M'encantaria que els socis del Barça fossin com tu te'ls imagines, de debò.
6: No, però és que és una llibreta que...
8: Sembla apassionant el que estàs
6: explicant. A la pàgina esquerra hi ha el nou Rafinha, que està tan ple il·lusió...
7: Rodri,
6: el gran viatge de Rodri, el bé que s'ha fet amb Gabriel... Però hi ha... A la pàgina dreta hi ha coses que...
7: És que jo preferiria...
6: Coses que no m'agraden.
7: Escolta, jo preferiria vuitè migcampista Marc Casador que Brian Fariñas. I segur que serà gran futbolista Brian Fariñas.
6: I coses que no m'agraden...
7: Però jo preferiria tenir
6: Casador. Coses que no m'agraden, ha apuntat dues coses. Ha apuntat Marc Casador i la manera com se l'ha tractat. Això sí, ha apuntat això. Perquè va haver-hi un dia, per cert, que per vergonya de tots, a Marc Casador se'l va fer baixar de l'autobús, com aquell que diu, se la va com mig apartar.
7: Ja no recordo això,
6: sí? Sí, jo sí que ho recordo.
8: No, aquí baixa es Valde, a qui li deixen sense dorsals amb ell.
7: Això sí, ja li donen el 17 a Gordon i ja li diuen...
8: No, i aquí li diuen 3 o 4 hores abans.
9: Era metafòric.
6: Sí. Era metafòric.
7: Ah, val.
8: Bueno, però és que hi ha un jugador que no va ser metafòric, que va dir directament 3 o 4 hores abans i va dir no viatges.
6: Però sí que se li diu, se'l deixa a part en els entrenaments.
9: Sí, a ell i Héctor Fort, a partir de la lesió de Roni Bardaggi, perquè veuen que corren el risc de jugadors
7: que volen vendre
9: una sortida que no es lesioni.
6: Jo el que vull dir és que atenció a tractar Marc Casador, un dels nostres, com deia el Màrius, com una mercaderia.
7: Jo crec que ell s'ha respectat molt a si mateix. Per què? Perquè, com deia fa un moment, ell ha triat. I ha triat quedar-se a la Lliga Espanyola. Per què? Perquè el continuem veient jugar. És a dir, tu te'n vas a jugar a la Lliga Saudí i encara que fan alguns partits i tal, no, en fi, t'ha d'agradar molt el futbol o una cosa que s'hi assembla, que es veu que juguen allà, per quedar-te una hora i mitja enganxat amb el televisor. Ara, en canvi, ostres, el veurem al camp del Barça.

0: amb el Depor. I aquí, i el veurem, molts partits que jugarà el Depor, que diràs, aviam, què fa el Marc Casado? I jo crec que això és... Ell el que fa és una aposta per la seva pròpia carrera, en el sentit de dir, escolta, jo em poso quin valor? 30 milions, ja et dic jo que el Depor no els pagarà a final de temporada. Això és... En fi, per favor, però si tenen problemes per pagar les nòmines.
1: És
0: una manera...
1: És postureo contractual.
0: És una manera, diguem, de quedar bé amb el Barça i tal, no sé què, el Barça pot dir, no, és que ens pagaran 30 milions, i ell sap que, com que no els pagaran, si fa una gran temporada, té una possibilitat de tornar. No ho sé, jo m'ho imagino que el plantejament que ell s'ha fet deu ser...
2: Molt content no deu estar, també t'ho dic.
0: Bueno, però la vida... Escolta,
3: de tornar
0: la vida
3: o que el fitxi algú altre.
2: La vida dona mil voltes, tens raó.
4: Té 22 anys, vull dir, pot fer una temporada cedit en el Depor.
5: O dues.
4: Una segona temporada cedit en el Depor. Al Depor, jo estic d'acord amb el Màrius, que no pagarà 30 milions, a no ser que realment es converteixi en el referent indiscutible d'aquell equip i tot funcioni a partir del seu concurs, que també podria ser. Aleshores, anem a veure, el Depor té bona pinta, jo crec que està de moment apunta a poder ser l'equip sorpresa d'aquesta temporada, anem a veure, encara falta molt, però en tot cas, amb Casado, jo crec que el Depor es converteix en un ferm candidat a no patir per la permanència.
5: Sí. Hola, Roger Saperes.
6: Què tal? Bona nit, París.
5: Bona nit. Hem de fer una pausa molt ràpida i ara seguirem parlant d'altres coses.
6: Per cert, ara que deia això el Lluís, té coses a aquest Depor del Superdepor, que era anar a pescar jugadors que ja semblaven acabats o que ja no comptaven en grans equips i anar-los portant, cas d'Obameyang, ara de Casado...
5: Jiménez, de l'Atlético.
6: Salinas, Chiqui Beguiristain, Donato, tots aquests venien de l'Atlètic de Madrid, del Barça, Aldana, del Real Madrid, els van anar pescant, va acabar fent un equip, aquell Superdepor, i ara veurem com acaba la temporada, potser acaba patint, però ara desperta, no? És un equip que... No, simpàtic i que apunta a que podria ser una revelació. No sé, aquest Depor em cau simpàtic, segurament per Aubameyang, pel que estem veient.
5: Per Hidalgo, també, entrenador català.
6: Per Hidalgo, però té cosetes.
5: Sí, i encara, si va fent. Encara
6: a veure, perquè és molt aviat.
5: Imagina que es foti a Europa, que acaba a setè. Potser li interessa fins i tot a Casado jugar a l'Europa League amb el Depor.
4: Bueno,
5: a mi m'agradaria que es fotés a Europa.
6: El teu optimisme és fantàstic.
4: Sí. Sobretot és perquè les darreres temporades els equips que no han acabat lluitant per la permanència i, per tant, aquests 40-43 punts han estat lluitant per Europa. Perquè el salt entre aquests 40-43 punts,
5: molt igualat al
4: els 47-48 que ja et donen accés a la Conference i a jugar a l'Europa League, és que va de dos victòries.
5: Bueno, és que el Getafe està jugant la Conference i no ho diries mai. Vull dir, i a mi el Depor em sembla millor que el Getafe que l'any passat. Però bé, ja ho veurem. 11:45, ha passat volant això, increïble. Fem una pausa i ara seguim amb Màrius Carol, Ernest Folch i Lluís Carrasco.
7: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 5 minuts per sobre, 2:15 de la nit. Si esteu pensant a canviar de cotxe, ja sabeu que sempre us donem bons consells aquí al Tu Diràs si voleu canviar de cotxe, eh? Pareu atenció. Hyundai Link Motor estrena un nou concessionari a Barcelona. És al costat de la Fira de Gran Via de l'Hospitalet.
1: Magnífic, magnífic.
0: Sí, molt xulo ha quedat, eh? I trobareu tota la gamma Hyundai, servei oficial postvenda i ofertes exclusives d'obertura. Passeu ara pel carrer de la Botànica 57 i descobriu tot el que us ofereix aquesta nova Hyundai de Barcelona. Hyundai Link Motor. Un pas per la Lliga, que queden 25 minuts perquè es tanqui el mercat de fitxatges.
2: Jo vull saber si hi ha nervis.
0: I tenim allà el Damià López.
2: Moments.
0: Clar, perquè Gabriel Jesús no està inscrit. Damià, que alguna cosa, alguna novetat?
3: Què tal? Bona nit de nou. Nervis sempre n'hi ha a aquestes alçades, no? Perquè mai saps qui pot aparèixer i, a més, estem aquí a 25 minuts, no?, del tancament. Hem d'explicar qüestions de funcionament. Per exemple, ara que s'ha desencallat, explicava la Marta el tema de Casador. Cada any expliquem, doncs, que aquí hi ha un programa, no?, que es diu la Liga Manager, que amb el que operen tots els clubs, en aquest cas el Barça i el Deport, doncs que tenen ara mateix, doncs, això, 25 minuts per acabar d'introduir tot el que hagin de ficar allà dins, fins a les 12. En el moment en què a les 12 no hagin introduït totes les dades que tenen a veure amb el fitxatge de Marc Casado, bueno, del Deportivo, no...
0: És el burofax de Gea d'aquella
1: sí,
0: època,
1: clar,
0: eh?
1: Vamos.
0: Que es va quedar fort.
3: Sí, no, però... El que és important remarcar, l'eix, és que si a les 12 de la nit no ha aparegut el nom de Casado, que ningú s'espanti, perquè, clar, si els documents s'envien a les 23:58, a la Lliga no tenen temps material d'alguna manera materialitzar la inscripció de
0: Casador. Ens hem de creure, Dami, quan una inscripció es fa oficial a la 1 de la matinada, ens hem de creure que la documentació ha entrat a les 23:59 i que han trigat una horeta a validar-la. Això és el que ens hem d'entendre, sí, no?, i de creure.
3: El que ens diuen és que aniran ràpid, eh? Que apareixerà a les 12:10, 12:15 com a molt.
0: Ah, val.
3: Que anirà la cosa ràpid, que és que avui tenen molta gent aquí treballant. Però que en tot cas sí que aquí, doncs, tindrem cert accés i que a les 12 de la nit hem d'estar molt atents a l'eix quan s'acabi el termini, que, doncs, vindrà algú i ens dirà: ei, tranquils, Casador ha entrat, Casador no ha entrat, aquesta és la situació.
0: I Gabriel Jesús, no, també estem així, clar, no?
3: Bueno, en el cas de Gabriel Jesús, abans escoltàvem a Javier Gómez, no?, que destacava l'estabilitat del Barça, que el Barça no ha tingut problemes. A mi, pel que em comenten en aquests moments la informació, és que simplement el departament jurídic, el departament econòmic de la Lliga, el que està fent és, doncs, sumo per aquí, resto per allà, multiplico per aquí, faig l'arrel quadrada per l'altre costat perquè tot encaixi. Però que no hi ha problema,
0: que no hi ha problema.
3: Estan veient com ajusten tot, perquè, vaja, en el cas de Casador és evident que, com ara esteu explicant, s'acaba de desencallar la situació i Casador podrà anar al Depor, però Gabriel Jesús ha estat anunciat aquesta tarda. Per tant, a la Lliga ho saben i ja des de fa estona tenen tots els moviments, però, clar, també és cert que queda poca estona. Per exemple, abans el Miquel Agut ho comentava i estàvem parlant aquí amb periodistes de Sevilla que estan a l'expectativa pel tema de Ceballos. El donen per fet a Ceballos. I Ceballos no ha aparegut. És a dir, que ara mateix està tot el futbol espanyol a l'expectativa d'aquesta pantalla, no?, d'aquesta doble pantalla que tenim d'aquí, de primera i segona divisió, aviam a l'F5, que ens depara d'aquí a les 12.
0: No, a veure què acaba passant. Sobre Gabriel Jesús, ara tornem a mi. El Roger Saperes ha entrat un moment perquè has trobat un personatge que el coneix molt bé,
4: sí,
0: i crec que val la pena que ens el facis sentir, el Tu Diràs.
4: Sí, és el cas d'André Curí, i una mica relacionat amb la possibilitat que va tenir el Barça de fitxar-lo el 2016. Què feia llavors André Curí? Era el responsable del mercat sud-americà del Barça i va ser qui va encapçalar la possibilitat de portar cap aquí el llavors davanter del Palmeiras. Si et sembla... El context també era, recordem, 2016, el Barça amb la MSN, amb Messi, Suárez, Neymar, buscant un davanter que pogués créixer a l'ombra d'aquelles tres mesos.
0: Bueno, venien de fer el triplet amb, sí, Luis, sí, Enrique, sí, sí, el 2015. Vull dir,
4: per tant, no era per ser titular. Un
5: era un futbolista de 19 anys.
4: Amb projecció,
0: era molt jove,
4: 19 anys, tenia qualitat, i el Barça va dir, doncs, va, anem a intentar aquesta operació. Explica André Curí en declaracions a RAC1 que va estar a prop del Barça llavors i també quines eren les xifres de l'operació, el que podia haver pagat el Barça i el que va acabar pagant el City.
6: La clàusula per a Barcelona era una clàusula mejor en Palmeiras de 24 milions. Creo que Manchester City acabó pagando 32 porque este Manchester no tenía la clàusula. Había 4 o 5 clubes que tenía esta posibilidad, que era un Barcelona, Real Madrid y 3 clubes más. Creo que United y no contemplaba esta cláusula Manchester City, pero salió así. Una lástima porque el chaval, yo creo que obviamente este año puede aportar muy bien también, pero ahí hablamos de 10 años atrás y sería una corporación con mucho vigor físico, mucha mentalidad, mucha hambre.
4: André Curi detalla també, com dic, en declaracions a RAC1, el per què Gabriel Jesús es va decantar en aquell moment per l'oferta del City i no per la del Barça.
6: Lo que pesó mucho para la decisión del chico, porque nosotros trabajamos bien, jugadores del club lo llamaron, Neymar también, y hablamos mucho en entorno, pero yo creo que el chico ya tenía hablado por teléfono con Pep y ya había... i estava lesionado de Guardiola en aquell moment.
0: Home, jo t'he de dir que tu et ve a fitxar el Barça amb Messi, Suárez, Neymar i penses, no jugaré un borrall, no? És veritat que hi havia Agüero, com deies tu, Lluís, sí, en plenitud també el 2016 al City, però...
4: I va acabar fotent-li el lloc allà a l'Etihad, el Barça va posar el telèfon Neymar, el City va posar Guardiola, es va decantar en aquell moment per la proposta del Manchester City, que com diu André Curi va pagar aquests 32 milions d'euros, més dels que hauria pagat el Barça perquè estava inclòs en una sèrie d'equips que podien pagar menys per treure'l del Palmeiras. I finalment, la pregunta si després del 2016 el Barça va fer alguna altra aproximació amb Gabriel Jesús per portar-lo al Camp Nou.
6: Cuando hace... el puro fax de Leo, el City intenta fichar a Leo y coloca a disposición Gundogan y Gabriel Jesús más un dinero importante para fichar a Leo, pero Bartomeu en la época no acepta a vender a Leo y esta operación no es que Barça lo estaba buscando, pero se salía esta operación, podía ser una opción, pero solo esto que ha pasado. Pero Barça le fue a fichar en 2016.
0: Increïble, la història aquesta del 2020, sí, de l'any del Burofax.
4: La resta, més o menys, s'havia anat explicant, però aquesta possibilitat que vingués arran del Burofax, que el Manchester City presentés una oferta i posés a disposició el fitxatge de Gabriel Jesús, jo encara no l'havia escoltat.
0: Jo, Messi, no te l'hagués canviat per Gabriel Jesús i Gundogan més calés. No, crec que va fer bé Bartomeu aquí. Jo no hagués fet aquest canvi. Tot i que en aquella època ja estava decidit a marxar. Després és final que recula, es queda una temporada més i acaba marxant perquè no el renova la porta, però...
4: Però vaja, que hi va haver dues possibilitats, el 2016 i en el moment també del Burofax, que Gabriel Jesús va tenir també l'oportunitat d'aterrar al Camp Nou.
0: Déu-n'hi-do, les històries que hi ha al món del futbol. Ara que passa el temps, no?, que es poden explicar perquè han prescrit. I mira, 10 anys després d'aterrar a Europa, ara jugarà aquí Gabriel Jesús, que, com ja he comentat a la taula, fitxatge de baix risc i a veure quin rendiment té aquest futbol. Molt bones, Saperes, eh? Moltes gràcies.
4: Fantàstic. Vinga, com sempre. Després, que vinc a parlar precisament de Messi. Després.
0: Ah, és veritat. Sí, vull saber el vostre comentari sí. Sobre el comiat de Messi de l'Argentina. Anem a... Mira, ara que queden 17 minuts ja, donem el mercat de fitxatges per tancat, a l'espera de Gabriel Jesús i de l'oficialitat també de Casado.
1: Estàs boig, 17 minuts, a dia 1 de setembre, és una eternitat.
0: Sí?
1: Pot passar de tot.
0: Pot haver-hi 1.000 inscripcions.
1: No, i pot arribar el Julián, és que vés a saber.
2: No.
1: Però és
2: em sap greu,
1: és veritat.
2: Però
1: us vaig dir una cosa. Jo he estat observant una mica què és el que ha fet el director general, el Mateu Alemany i tal, amb la Leti de Madrid, i ha fet molt poca cosa. És a dir, ha fet molt poca feina quan en tenia molta. Té moltes mancances aquest Leti de Madrid. I jo vaig pensar en un moment, al final l'han de vendre sí o sí, o el Barça o l'Arsenal, el que sigui. Per què? Perquè un jugador desmotivat, que el públic, a més, això de dir no, quan faci el tercer gol la gent hi aplaudirà. Ja ho veurem. Això de l'Atlètic de Madrid és un bon apart, eh? Tu parlaves dels socis del Barça, però els socis de l'Atlètic de Madrid...
2: I que se l'haurà de recuperar mentalment.
1: I se l'haurà de recuperar mentalment.
2: Perquè és un jugador que està molt afectat ara mateix.
1: Però tu penses les mancances d'aquella plantilla i dius, és que necessitaven vendre. Per què? Perquè tens moltes coses a corregir amb aquella plantilla.
0: Jo no he acabat d'entendre encara el paper de l'Atlètic de Madrid en tot això. Vull dir, potser l'oferta del Barça li va semblar ridícula. Doncs digue-li, asseu-t'hi, digue-li i que el Barça apugi l'oferta i que s'ha fet tota la vida. Jo, a mi, la veritat és que m'ha decebut bastant l'actitud i les paraules, sens dubte, de Miguel Ángel Gilmarín l'altre dia a la
1: Champions. Sobretot per l'actitud del Barça en aquesta ocasió ha estat del tot impecable.
0: Ells creuen que no, Lluís.
5: No, però
0: ells estan indignats.
5: Que m'expliquin per què no. Que m'expliquin per què no, perquè l'actitud del Barça de fer una oferta oficial de 100 milions tal qual sobre la taula i que això es respongui amb befa, amb mofa, amb burla, amb posar a Pedri, a la Minya Maia, no sé qui més, amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid, va ser increïble des d'un punt de vista comunicatiu. Va ser ofensiu als que ens dediquem a la comunicació. I això no ho acabaré d'entendre mai. Sobretot perquè aquests 100 milions obeeixen del tot al preu de mercat del jugador. Més enllà del que digui la clàusula, en aquest moment, el mercat del futbol i transfer market és un, però no només aquest. Vull dir, hi ha una sèrie de barems per veure quin és el preu real del mercat, o el mercat, el preu que li atribueix a cadascun dels jugadors. I 100 milions està del tot dins dels paràmetres de Julián Álvarez. Per tant, ofensa cap, burla cap. El Barça fa una oferta, tu la pots admetre o la pots no admetre, pots demanar més o pots no demanar més, però en tot cas no has de fer befa a partir d'aquesta oferta.
7: És que l'actitud de l'Atlètic de Madrid, que estic d'acord que ha estat grotesca, mai ha tingut res a veure amb l'operació. O sigui, en realitat tot això tenia a veure amb Miguel Ángel Gilmarín intentant protegir el seu estatus perdut, perquè aquest senyor actua com a propietari, però en realitat ja no ho és, i vulguis o no, volia continuar l'obra de teatre, no ho ha fet gens malament. És a dir, semblava el propietari del club cosa sorprenent, però el propietari es diu...
5: M'estanya que Apolo hagi estat tan passiu. M'estanya molt.
7: El propietari es diu Apolo, i després sí que tot això va d'una cosa que és la vital per entendre. El que ha passat que és l'Atlètic de Madrid com a institució intentant fer veure que és un dels grans. I intentant fer veure que ells juguen a la mateixa lliga que Madrid i Barça. Llavors, l'Atlètic de Madrid, amb la història de Julián... Crec que l'Atlètic de Madrid, sincerament, se li enfot Julián Álvarez i tota aquesta història. El que li importa, de veritat, a l'Atlètic de Madrid és preservar la ficció, perquè és una ficció...
8: Perquè ells estan disputant amb el Barça i el Madrid el lideratge del futbol espanyol.
7: Ells formen part del triumvirat triumvirat de la Lliga i del futbol espanyol. Això és una ficció, això és ridícul. Però és el que s'estava debatent. Llavors, el dany col·lateral ha estat aquest pobre noi, totalment sobrevalorat, és a dir, perquè no val tots aquests milions, i per cert, també el relat del pobre noi, perdoneu també que us digui, quan tens tants zeros al compte corrent, no sé si es
0: pot anar... Un parèntesi. Gabriel Jesús inscrit a la Lliga. Damià, és així, no? T'apareix a la pantalla, també, aquí a la Lliga? Damià López?
5: Veus aquests 17 minuts?
3: Aquí no ens ha aparegut de moment, sincerament.
0: Doncs, jo el veig ja a la pàgina web de la Lliga. Jo tinc aquí últimos fitxajes la Lliga i m'acaba d'aparèixer... Ja...
3: Ara acaba d'aparèixer. Mira, sí, perfecte. Sí. Ara acaba d'aparèixer Gabriel Jesús.
5: No pot passar qualsevol cosa.
3: A 12 minuts de les 12 ja tenim Gabriel Jesús i ara doncs tota la carn a la graella de Marc Casador.
2: Això vol dir, si ja s'ha inscrit Gabriel Jesús, és que Casador ja s'ha desvinculat del Barça i ja ha alliberat la seva plaça federativa. Per tant, Casador ha d'estar al caure, perquè un cop desvinculat s'ha de desencallar ja.
0: Està bé, ara és llegit,
7: I llavors, més enllà del show de l'Atlètic de Madrid i d'aquest ridícul que parlava el Lluís, que estic d'acord i tal, tot això també deixa una lliçó, que és el senyor Julián Álvarez havia firmat un contracte, no que jo sàpiga, ningú li va posar una pistola al cap per anar-se'n del City d'aquella manera. I... Ja.
2: Això ho vam parlar amb Joan Parsi, del programa, que va estar
7: perquè
2: molt ben explicat.
7: Coses molt estranyes. No es pot deixar un jugador en una presó, però escolta, a veure un moment, quan les presons tenen tots aquests zeros al compte corrent, no són presons. I segona, quan tu firmes...
0: Ja, però
7: quan tu firmes,
0: però la història,
7: tu ets una persona adult.
0: Però diuen que durant la temporada passada ella es reuneix amb Gilmarín i amb Simeone i els diu, vull marxar, i diuen, d'acord, porta bona oferta i marxaràs. Vull dir, que ell per això fa aquestes...
7: És això, una guarderia. I el que li diuen en un sopar que és una guarderia, això.
0: No, però se'n refia, suposo.
7: És una guarderia. És una guarderia. Jo el que dic és, oi que tu vols cobrar el que va dir en el teu contracte?
5: Ernest, no ha estat injust. Perquè la Lisa, el que et diu, és molt cert. Tanta raó tens tu quan dius que firmes un contracte, com té raó la Lisa quan diu que Julián Álvarez i especialment Fernando Hidalgo han fet saber de forma directa, explícita i del tot claríssima de que en el mes de febrer i Mas Gilmarín va assegurar en el jugador argentí de que facilitaria la seva marxa a l'equip que ell decidís.
7: Sí, sí, bueno, no
5: si pagaven, si pagaven el seu programa.
7: Sí, bueno, no sé, però com que tot això ja és la paraula d'un contra l'altre, no ho sé, Lluís, tot això, vull dir que sí, molt bé, però hi ha un contracte signat, i aquest senyor ha firmat aquest contracte, i després, per mi, conté una última lliçó, tot això, que és vigilem molt amb quan anem a assaltar un jugador d'un altre equip, vigilem
5: però
7: molt...
5: Això no és assaltar.
7: Espera,
5: això no és assaltar.
7: Que no.
5: Això és preguntar a un jugador d'un altre equip, com succeeix en tots els fitxatges, sense excepció, si un jugador està o no està interessat en que facin una oferta per ell.
7: Vigilem molt quan volem que caigui la fruita de l'arbre, anar-lo sacsejant, que vingui, perquè un dia ens ho poden fer nosaltres. Un dia pot venir el PSG...
5: Òbviament.
7: Pot venir el
5: PSG... Òbviament, i cal acceptar-ho.
7: No. Un dia pot venir el PSG, començar a seduir a Pedri, comença un ball i tal, i saps què farem aquell dia? Saps què farem? Espero que fem, com l'Atlètic de Madrid. Ens remetrem a la clau.
5: No farem la masquinesa que acaba de fer.
7: El vendrem.
5: Si Pedri ens diu que vol marxar al Barça i vol anar al Paris Saint-Germain...
0: Si tu diu el Lamin...
7: Exacte.
5: 250 milions per davant, xaval, i ves on vulguis.
7: No,
5: és que no pot ser...
0: Si un jugador no vol jugar al teu equip...
5: És que no pot ser d'una altra manera.
0: Jo negociaria, com a mi. Si tu dius públicament, no vull jugar, vull complir el meu somni... Jo negociaria.
5: Òbviament, el Barça no és el que traes com no ho ha de ser el Metropolitano. No, és així. I quan tu dius a l'Atlètic tant li fot l'oferta de 100 milions per Julián Álvarez, perdona, Ernest, 100 milions és el 18% del pressupost de l'Atlético d'aquest any. No és cap tonteria.
7: Però si,
5: en aquest moment, i acabo, en aquest moment l'Atlético es queda sense davanter perquè aquest xaval no és recuperable. Només cal veure les portades dels diaris d'avui. El Marca diu Julián apuesta per l'Atlético. I Mundo Deportivo i Esport el que diuen és Julián es queda fins al mercat d'hivern en l'Atlético, que són dues notícies que no tenen res a veure entre elles.
7: No, és que és... Estic
5: per tant, l'Atlético es queda sense davanter i sense 100 milions.
7: És que l'Atlético estic d'acord que hauria hagut d'acceptar aquesta oferta i deixar aquest drama. Jo estic totalment d'acord. Ara...
5: Cada partit serà un plebiscit.
7: Ara, els fets em remeto. No l'acceptava. És més, no s'ho ha plantejat mai. Mai s'ho ha plantejat.
5: Bueno,
7: no existeix. Doncs
5: per no plantejar-s'ho, a l'Atlético no aspira absolutament a res aquesta temporada. Perquè cada partit serà una puta bronca, i perdoneu l'expressió que ja són més de quasi les 12, vull dir, serà una bronca insufrible
7: a la vida,
5: en el Metropolitano.
7: La
5: gent deixarà d'animar l'Atlético per veure si el xaval lluita o no lluita, pressiona o no pressiona, corre o no corre, xuta o no xuta.
7: La vida tot es cura amb gols.
1: El d'ell és una mica inconscient. Perquè
5: quants gols esperes aquest any de Julián Álvarez?
7: No, jo espero res, si m'és igual.
5: Prepara't, perquè el xaval està per fer gols.
1: Quan el fitxa l'Atlètic de Madrid...
2: El titular és aquest.
1: Quan el fitxa l'Atlètic de Madrid...
7: M'és completament igual.
0: Quan el fitxa què?
1: Quan el fitxa per 6 anys, no? Sí, està fins al 30.
0: Sí, té contracte fins al 2030.
1: Vol dir que el va fitxar el 24, un contracte de més de 6 anys.
0: I van pagar 85 més 15 o 75
5: era
0: més 15.
5: Era molt jove.
7: Però el va acceptar, home, no? O li va posar una persona?
1: No. És que aquí, quan tu firmes un contracte de 6 anys i han pagat per tu quasi bé 100 quilos, vol dir que estàs entregant la teva ànima al diable.
5: Van pagar 75 més variables.
7: Haver-s'ho pensat millor.
1: Vull dir que és una mica inconscient. O sigui, jo crec que el món del futbol tot està canviant. L'actualitat cada vegada va més fluida. El món del futbol, avui estàs aquí, demà estàs allà.
5: Un jugador té que... dret a marxar.
0: Mira, el Patxins deia que va venir al City i va dir jo em vull quedar, encara que Haaland estigui jugant algun minut més important que jo, perquè ens deia el Joan Patxi que...
5: Casador volia quedar-s'hi.
0: Números en mà.
5: I era el número 7 de la llista i volia quedar-s'hi.
0: Julián Álvarez va ser el quart jugador amb més minuts. El passa que jugava contra el Coventry, contra el Hull, i clar, quan arribava a la final de la Champions, Haaland, no? Però bé, ell ens deia, ell s'hagués quedat esportivament, perquè tenia 24 anys, oficial, no? Però ens va dir, vull marxar per un tema familiar, la meva família no s'ha adaptat a Anglaterra, necessito marxar. I el City li va dir, val, no vols estar aquí, porta una bona oferta i marxes. I va venir l'Atlético i
7: se'l va endur. Però d'acord, però a vegades hi ha un contracte. I no hi ha res a fer amb això. I he sentit aquests dies barbaritats de... No, si es deposita això davant d'un notari i un jutge li diu una... Però qui són aquestes barbaritats? Si no hi ha cap cas, cap precedent del futbol, de cap clàusula que s'hagi pogut trencar unilateralment. en aquestes xifres, no sé si amb xifres de 3, 5, 10 milions, en aquestes xifres no hi ha cap cas. Per tant, tot això és una bola que s'ha anat inflant a veure, a vegades, qui la deia més grossa, quan crec que hem perdut de vista el referent. I el referent és, ens agradi o no ens agradi, un contracte que està signat. I estic totalment d'acord amb tu, Lluís, que si jo fos el propietari de l'Atlètic de Madrid, em deixaria de tonteries, acceptaria els 100 quilos.
0: El Barça...
7: és que és incomprensible. Escolta, però,
0: el Barça...
7: però és que un cop tens la força legal i hi ha uns senyors que han embogit, estan protegint el seu estatus, ho fan per imatge pública, ho fan per poder, ho fan tal, han decidit no vendre, no hi ha res.
5: Però estàs destruint la complicitat entre l'equip i la grada. Això és terrible.
7: Ah, no.
5: Això per assolir objectius...
7: Han preferit pagar aquest...
5: Increïble. Sí. Bueno, això és catalanofòbia, això és barcelonistafòbia. Això és rebuig directe al Barça.
0: Jo crec que no és ni catalanofòbia, és complex d'inferioritat. És que el Gilmarín, quan es mira... Quan se'n va a dormir...
5: Són tan mesquins.
0: Quan se'n va a dormir, en lloc de posar-se el pijama, es posa la samarreta de Madrid, no es creu.
5: Són tan mesquins que si l'oferta de Florentino hagués sigut certa, que no ho era, l'haurien venut.
0: A l'Arsenal també l'haurien venut.
5: Perquè tot quedava la capital del rei.
7: No és veritat.
5: El que no poden suportar és que se'n vagi a un Barça de Flick que és triomfant, que pensem diferent, ni millor ni pitjor. Pensem diferent i que volíem fer d'aquest jugador un referent indiscutible del món.
7: No hi estic d'acord, perquè és veritat que odien el Barça, però odien també el Madrid. Com per cert han demostrat. És a dir,
5: increïblement no tant. Confonen l'enemic.
7: Perquè volen fer veure que són un dels grans. I d'això va la discussió.
0: Un segon. Té la paraula Màrius Carol. Espera, aguanta un minut, sisplau, és que si no me la menjaré la pausa. Té la paraula Màrius Carol després de la publicitat.
8: M'ho faré sobre.
0: No.
9: Tu ho diràs, amb valent.

0: 2 i la mitjanit, aquí seguim, eh? Si aquest estiu busques un SUV que ho tingui tot, apunta't aquest nom, eh? Omoda 5 SHS. És un superhíbrid que combina eficiència i potència amb etiqueta Eco, el millor dels dos mons. Té 7 anys de garantia i el pots aconseguir des de 22.390 euros. Omoda 5 SHS. Ves a descobrir-lo a la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Digues, tenies la paraula, tu diràs.
1: No, que jo crec que el Barça ho ha fet bé des d'un punt de vista, diguem, que ha apostat pel futbolista, per Julián Álvarez, i ha arribat fins a l'últim moment, doncs, va estar en el peu del canó. És a dir, li ha demostrat que era sincer, que no ha volgut especular amb ell, que no ha volgut, diguem, apretar més del que hi ha apretat. És a dir, jo crec que el Barça ha estat impecable. Però, un cop dit això, hi ha una cosa que també és fumuda, que és que ens ha creat una ansietat. Portem 3 mesos pensant... Jo, o sigui, cada dia, abans d'anar a dormir, mirant el món deportiu...
0: Que si no,
1: aviam,
0: avui no, sí, s'acosta, vale. Demà no...
1: I avui, ostres... I ens ha creat una ansietat que crec que... No sé si ho hem de repetir això en el futur. Per una raó fonamental, perquè ara fitxes el brasileño que hem fitxat...
2: Gabriel Jesús.
1: I tots fem... No? O sigui, en el fons estem fent... Per què? Perquè has posat les expectatives tan altes... Si tu t'haguessin dit, escolta, aquell jugador que volia venir al Barça, Gabriel Jesús i tal, i no sé què, que tal, que ha jugat al Manchester... Ostres, al Manchester City i tal... Això t'ho haguessin venut en un altre moment, i a més, quina ocasió i quin preu i tal, segurament ho haguessin valorat més. Jo crec que el Barça ha creat tanta expectativa que és com si no haguéssim aconseguit alguna cosa.
0: Rodri ho ha solucionat, això, per mi, Màrius.
1: Bueno, això és cert. Però tots ens hem tingut... O sigui, quan, Rodri, perquè, clar, és un tipus que, en fi, ha sigut campió del món, ha sigut el millor jugador del Mundial, vull dir, va ser pilota d'or. Sí, clar, no pots dir que no. Però jo hi veia el Rodri, i el Rodri, que em sembla un jugador que el Barça tenia que fitxar, però és una altra cosa. O sigui, quan entra, el partit es calma.
0: Clar.
2: Sí.
1: I això que és tan divertit del Barça, que és una cosa embogida, ara m'estic contradient, perquè, clar, si jo estic dient que...
2: Ara te n'estàs adonant
1: jo me'n vaig adonar ahir, però vull dir, hi ha una cosa que és veritat, que és que m'ho han donat, algú ha de posar-hi una mica de calma.
2: Però és que, a part, Hansi Flick ja havia dit en molts moments la temporada passada... És que, de fet, Rodri li aporta dos factors de dues necessitats que Hansi Flick ja havia radiografiat. Una, que era calmar més els partits, perquè al final només tenies una peça capaç de fer-ho, que era Pedri, i ara amb Rodri guanyes en aquest sentit el control, el govern dels partits, que no se t'escapin i que no se t'enverinin absurdament en moments que no ha de passar una cosa així. I després guanyes molt en el lideratge que ha trobat tant a faltar en moments de la temporada, sobretot a la Champions, en què Hansi Flick deia que necessitava líders al camp que sabessin estirar del carro sense necessitat de donar instruccions, que fossin autònoms a l'hora d'estirar dels companys. No. I Rodri... Rodri és això.
1: I després, amb una defensa tan surrealista com la que tenim, una figura com Rodri ajuda.
2: Sí, a dir, ajuda no a jerarquitzar
1: i
2: molt.
1: Jerarquitza no. I no arriben no. tan alegrament sí. els delanters
3: molt,
1: contraris.
3: Molt d'acord amb el que esteu dient, crec que ha estat un cop espectacular.
0: I a més, al Madrid.
3: Un cop espectacular al mercat del Barça. Per cert, per jutjar Rodri hem d'esperar, perquè està jugant encara amb les xancletes de la piscina, vull dir que està bé, però vull dir que només li falta anar amb banyador encara.
0: Bona imatge gràfica, sí.
3: Deu estar a un 30%.
0: Bona metàfora,
3: sí. És a dir, està molt bé, però esperem uns partits. Però la gran cosa de Rodri és que li has birlat al Madrid.
0: I surt Mourinho dient, sí, hablé con él, pero a mí no me interesa. Le vi dudas y me las generó a mí. Com dient, no el vull, no?
3: Em fa molta gràcia aquesta gent que diu, dient això és que teniu Madridit. No. Però és un fet que el cop bestial del fitxatge de Rodri és que se l'estaven disputant Barça i Madrid, i guanya el Barça. O sigui, el Barça, el que visualitza amb el fitxatge de Rodri és que el projecte esportiu del Barça és més atractiu que el del Madrid. És
1: això té més mèrit, perquè ell és nascut a Madrid, és a casa seva.
3: de natural, havia d'anar a Madrid i tria el Barça perquè, primera, és un ecosistema que és totalment natural a la seva forma de jugar i, segona, pensa que el projecte esportiu és més atractiu.
1: I després perquè és un ser humà normal. Perquè, tot i ser un futbolista d'èxit, és un ser humà normal. I el Madrid no és un equip normal, és un equip d'egos. Allà no és que tinguis egos, és que, en fi, es miren tots al mirall i comencen a basar-se. Els miralls del vestidor estan plens de marques dels llavis dels futbolistes.
4: Una altra part divertida, Aleix, és que, en realitat, li desproveïm al Madrid de la peça més important que ells anhelaven, que era aquest mig centre constructor defensiu, i nosaltres ens el quedem sense necessitar-ho. Quan al minut 62, ahir, en el Camp Nou que jo hi era, surt Rodri, és quasi un divertiment, perquè no cal. Penses, no cal, estem jugant molt bé. I té raó el Màrius quan diu que quan surt Rodri li dona un equilibri que deixa de ser divertit.
1: Però
4: vull matitzar-ho.
1: Després fem dos gols.
4: Clar, però vull matitzar-ho. El fet que no sigui divertit, perquè és veritat que li dona equilibri i li dona sentit al joc i li posa seny al partit, clar, quan li posa seny a un partit que és embogit, que és divertit, que és disruptiu, que és eclèctic i que és transgressor, com el que estàvem vivint, on el Xavi Espar estava fent de les seves, on estava a punt de sortir de Yemi, on Gordon anava fent passades amb l'Esperó. Clar, surt un home i li posa seny al partit. Malauradament, o per sort, algú li posarà seny als partits en moments capitals de la temporada. I vindran partits que no seran contra el Rayo, que seran contra el Bayern de Múnich, que seran contra el PSG, que seran contra el Madrid o que seran contra el Manchester City, i aquest seny serà fonamental.
0: Ara parlem del Barça, que ja que s'ha tancat el mercat de fitxatges, vull fer l'exercici de que em digueu... No, el Barça vull dir la plantilla.
3: Una hora per
0: l'anar. Sí, no, però vull dir la plantilla específicament. Però, a veure, a la seu de la Lliga, Dami, ens deies, ha entrat Casado i ara sí, tot tancat, deu quedar alguna operació, com deies abans, que s'està tramitant. Però tot tancat, eh?
5: Sí, aquesta és la notícia. S'ha tancat el mercat de fitxatges i ja podem dir a l'Eix oficialment que Julián Álvarez no ve al Barça. Almenys ara. Veurem el mercat d'hivern, en funció de com evolucionin aquests primers mesos de temporada amb l'Atlètic de Madrid, però de moment Julián Álvarez no ve al Barça. A les 12 menys 6 minuts oficialitzava la sessió, bé, de moment sessió amb validació provisional, però ja entrava aquí a la Lliga. Marc Casado, s'ha dit al Deportivo que Déu-n'hi-do com s'està reforçant el Depor, és una nova versió del Super Depor. Ha entrat també Jiménez, ja sonava el nom, ja es donava per fet, però de fet és l'última operació que ha entrat en aquest mercat d'hivern. José Mari Jiménez, un bon central per un equip com el Deportivo de la Corunya. També ha entrat Kevin Lomónaco, futbolista independent de Avellaneda de Parlells, i Yusuf Fofana, futbolista del Milan pel Sevilla. Aquestes són les tres operacions que han entrat ja quan eren les 12 de la nit i tot el que entri a partir d'ara serà una sorpresa. En tot cas, esperem que baixi algú de la Lliga per dir-nos si ha d'entrar encara algú més o si donem ja el mercat per tancat de totes.
0: Perfecte. Aquí a la Lliga em deies per via interna que ha parlat Fernando Morientes, no diria que és, del cas Julián, un davanter també de la Lliga Espanyola. Pot ser que fos Fernando Morientes, que estava per aquí?
5: Sí, Morientes és des de fa temps ambaixador de la Lliga.
0: Correcte.
5: Sí, és l'ambaixador de la Lliga i ha baixat fa una estona a atendre els mitjans de comunicació i se li ha preguntat per Julián com ho veu ell, no? Que ell és davanter, era davanter i va passar per uns quants equips, entre els quals el Madrid i el València, també el Mónaco, i la seva reflexió està bé perquè ell creu que Julián tenia tot el dret a voler sortir, però creu que potser no va encertar en el moment. Ell, per la seva experiència, creu que tu has de dir que vols una transferència quan estàs més segur que es podrà donar i que a partir d'aquesta circumstància doncs ara li queda aceptar el nou escenari.
6: Cuando uno ya tiene una madurez y cumple una edad, ese paso se da cuando sabes que se va a realizar el traspaso. Si no, puede pasar lo que ha pasado, ¿no? Que esa cara de disgusto, de tristeza que tiene ahora mismo Julián es la sensación de que a lo mejor no lo hizo bien de principio y ahora va a tener que resarcirse. Y la afición del Metropolitano es una afición que cuando el jugador responde y compite y da rendimiento, pues al final obtiene el perdón.
0: Ja ho veurem. Griezmann ho va aconseguir després de passar pel Barça, però no sé si Julián té aquesta actitud i aquesta valentia d'intentar reconduir la situació amb l'afició de l'Atlético. Ja ho veurem.
3: I Griezmann va humiliar l'Atlético de Madrid, eh, tant a cosa, que
0: amb
3: la decisió.
0: Primer va humiliar el Barça i després el Barça va tornar a voler fitxar.
3: No, però, i... Sí, el Barça també.
7: El Barça també, i com a burros el vam anar a fitxar, però a més havia humiliat l'Atlètic de Madrid. Vull dir que, i tampoc li va acabar de passar res al final.
0: No, però ell ha acabat sent un heroi i ell volia reconduir-ho, ell s'estimava l'Atlético. Jo crec que Julián amb dos anys no ha arribat a aquest punt de sentir els colors matalassers i no sé si tindrà l'actitud de voler-ho reconduir. Ja ho veurem. Jo estic més a la línia del Lluís, no? El que moment, ell intentarà aguantar quatre mesos i amb el cap divertit intenta posar-la...
4: Jo crec que tenim temes segur a partir,
0: mercat,
4: a partir del gener. A partir de Nadal.
2: No puc ni descriure la mandra preventiva que ja sento ara.
4: Però crec
2: no
4: que
2: he superat
4: sí.
2: el que hem patit aquest estiu.
4: Però Marta, estarem d'acord que hi ha una previsita cada partit al Metropolitano sí, respecte a Julián Álvarez. I per mi el bombasso és Casador. Pensa que a Casador han estat darrere d'ell de forma certa i que em consta el Nottingham Forest, el Brighton, el Sunderland, Besiktas, el Hilal, el Halil, el Leipzig, el Bayer Leverkusen, el Betis i finalment marxa cedit amb una operació que es coneix fa 36 hores només en el Deportivo de la Coruña, una autèntica sorpresa i, per tant, un bombasso. I se'n va cedit, el Barça no ingressarà ni un dur pel Casador quan tot això que estàvem parlant estàvem parlant entre 20 i 40
2: milions. I destacar
4: milions.
2: Que la major part de la fitxa l'afronta el Barça.
0: Va.
2: Vull dir que aquí el Barça també...
4: No, en el cas del Depor no. Perquè és una fitxa molt baixa, la de Casador. Crec que el Deportivo es fa càrrec íntegrament de la fitxa de Casador.
2: No, el Barça ens diu que la major part de la fitxa l'afronta el Barça. Ja.
4: Doncs pues mira que era les fitxes més baixes de la plantilla.
7: No, una última reflexió.
4: No coneixia la informació, Marta. Evidentment sí, dono sí, tot el crèdit a la teva informació.
2: Ho estic repassant, però sí.
7: Una última reflexió sobre Julián Álvarez és que es pot donar el cas que el Barça ja no vulgui més a Julián Álvarez, perquè us imagineu que el Barça es planta a Nadal líder, amb rècord de gols, Rafinha Pichichi europeu...
0: Sí,
7: el fitxatge de Julián Álvarez...
0: No, trencaria l'harmonia del vestidor.
7: Clar, és més, en els últims dies he tingut la sensació clara que el Barça ja no el volia. En els últims dies. Encara que...
4: No és just que diguis això.
7: Escolta, però... Cada opinió que dono dius que no és just.
0: No se'n pari el primer dia.
7: No he matat a ningú.
0: Per favor.
4: No sé en què notes que el Barça no ha mostrat interès. El Barça ha esperat, que és el que havia de fer, Ernest.
7: Jo he dit, tinc la sensació que aquests últims dies...
4: Disculpa. Tens tota la raó.
7: He tingut la sensació, aquests últims dies, que el Barça, en certa forma, ja li va bé que no vingui a Julián Álvarez. Perquè encara que el Barça diu que no modifica el mercat el comportament de l'equip aquests tres partits, jo crec que aquests tres partits sí que modifiquen la percepció del mercat i a més, per cert, com és molt lògic. Una cosa era un partit, l'altre tres partits s'ha anat consolidant aquesta idea de Flick, de no tenir davanter centre. I crec que ara mateix la paradoxa és fas una enquesta fa un mes el soci del Barça, si vols que vingui Julián Álvarez, surt un 90%
0: que sí.
7: Ara fas una enquesta jo crec que no arriba al 50.
0: No baixaria. Miquel Agut entra a l'estudi perquè ha passat alguna cosa al Girona?
8: Aviam, el Girona no ha tancat cap fitxatge aquesta nit, però el tancarà demà. És a dir, Carles Pérez, que és el jugador que els companys de Montilivinc han anunciat fa una estona, s'ha desvinculat un minut abans de les 12 del Celta, per tant, és agent lliure.
0: I pot fitxar demà, o demà passat, o quan vulgui.
8: Poden fer tractes amb els clubs quan els vagi bé, els vingui de gust. Llavors, serà demà quan Carles Pérez arribarà a Girona i es vincularà amb el club. Ja veurem si per dues temporades, una més una, tres, dues més una, això, la fórmula, la sabrem demà.
0: He de dir que era un bon extrem, en aquella època i Rom Ansu Fati, en l'època de Valverde, diria, no? aquell any de Valverde, jugava prou bé.
4: Hi ha molta experiència en bregues complicades i complexes. Per tant, crec que seria un excel·lent reforç de cara a intentar pujar de nou a primer.
8: Va fer un gol a Montilivi amb el Celta, per cert.
0: Quina edat té?
8: 28. O sigui, encara té una bona...
4: En el seu prenc, es diria ara.
8: Exacte.
0: Sí, m'agrada, que arribem al públic jove, també.
8: Sí, aviam si farem a jaure. I després, per acabar, ni jo sé què vol dir.
1: Tampoc ho saben els que van a les concentracions aquestes.
0: Jo vaig al·lucinar. L'altre dia a Sabadell n'hi va haver una i vaig al·lucinar.
1: Al·lucinar és un terme, que es pot utilitzar per si t'has pres alguna pastilla equivocada o si se t'ha aparegut la verge a Fàtima, eh? O sigui, el terme al·lucinar és un terme, és un terme que es tracta, eh?
0: No
1: es tracta.
0: Val, doncs no estic preparat per les noves generacions. És el que a mi em va semblar quan vaig veure aquelles escenes.
1: Estem, és que aquí estem tots, eh?
0: Val.
8: No, ràpidament. L'Atlètic de Madrid ha cedit Lemar a l'Elx. La temporada passada va jugar a Girona. S'havien de treure de sobre Lemar perquè té una fitxa alta. L'han col·locat a l'Elx. I Mudryk, que recordeu que és aquell jugador que va estar sancionat per dopatge, que jugava al Chelsea, que s'havia fet, que és ucraïnès, vaja, ara se'n va a jugar al Tottenham, que ha fet una quantitat de reforços ofensius al·lucinants, amb Savinho, per exemple, ara amb Mudryk, i Anglaterra, Grealish, se'n va a l'Everton. Aquests són els fitxatges, vaja, els moviments que no havíem comentat, més destacats de la nit. Ah, i ja que hi érem amb el Girona, que no se m'oblidi, com dèiem abans, el mercat, entre d'altres, grec, no tanca avui. Demà es poden fer moviments amb el mercat grec.
0: Grec, turc, l'Aràbia Saudita també, sí, vull dir que hi ha una sèrie de lligues que encara donen dos o tres dies
2: Turquia
0: de marge.
2: Turquia divendres, Aràbia dissabte.
0: Imagina't.
8: Doncs, i Grècia no ho recordo, però en tot cas és molt probable, gairebé segur, que demà el Panathinaikos truqui a la porta del Girona una altra vegada per fer una proposta econòmica superior a les que ha fet fins ara per endur-se un Ahi. Si no és satisfactòria la proposta, i recordo que per competició europea el Panathinaikos demà al migdia ha d'haver donat a la UEFA la llista de jugadors amb els quals compta, els grecs haurien de fer demà al matí migdia algun moviment per intentar desencallar la situació. Si no, si el Girona continua trobant que ofertes de 12 a 13 milions són insuficients perquè en demana entre fixos i variables vora 20 pel futbolista, llavors serà que el jugador no marxa i es queda aquí. Però
1: està posat a l'aparador, no?
8: Està posat a l'aparador, el club hi compta, segurament ell...
1: No juga gaire, no?
8: No, no juga perquè ell no té el cap aquí ara mateix. Si no, per exemple, Benat l'altre dia, que també volia marxar...
1: Va jugar.
8: Va jugar 83 minuts i es quedarà, si no és que hi ha algun mercat d'aquests, diguem-ne que exòtics per nosaltres, que el vingui a buscar. Però en el cas d'Unaje sí que està a l'aparador, ell vol marxar, ha estat a la llotja en els partits de Montilivi, no ha debutat encara, i si el Panathinaikos millora l'oferta, marxarà. Si no, doncs s'haurà d'esperar al mercat d'hivern i jugar a segona divisió.
0: N'haurem d'estar pendents, doncs, en els pròxims dies. Molt bé, gràcies, Miquel.
8: A disposar.
0: Marta, alguna cosa del Barça volies explicar?
2: Sí, diverses coses. A veure, que se'ns amunteguen els serrells, podríem dir, en nomenclatura mercantil. Brian Fariñas portarà el dorsal 4, fitxa del primer equip a tots els efectes, dorsal 4, finalment, Brian Fariñas. També dic que el Barça ha anunciat l'acord per la incorporació de Mikael Basa, aquest central de 16 anys, procedent de l'Hamburg, que s'incorpora a les categories inferiors del Barça en la seva etapa de juvenil, per tant, oficial aquesta incorporació també, i dir que demà es tramitarà el visat de Visibu, no visat de passaport, sinó visat de fair play econòmic de la Lliga, perquè pugui jugar amb el primer equip. Com que se li fa fitxar del filial, però s'han pagat 8 milions i mig d'euros per ell, i a més se li veu molta projecció del primer equip, la Lliga el que fa és de demanar que el Barça demostri que té prou espai salarial com per considerar-lo pràcticament un jugador del primer equip a efectes, sobretot a econòmics. Per tant, el visat es tramitarà a partir de demà i, per tant, podria estar disponible pel partit del València de diumenge. I també, amb el que deia el Lluís Carrasco del tema de la fitxa de Caçador, l'explicació de per què el Barça fa front a la major part de la seva fitxa, malgrat sortir cedit al Depor i malgrat tenir una fitxa molt baixa amb el Caçador, la resposta és molt, molt ràpida i molt clara. El Depor no tenia fair play. Si el Barça es posava molt tossut amb que fos el Depor qui assumís la major part de la fitxa, Caçador no podia marxar cedit allà perquè l'operació no era viable per una qüestió de fair play, perquè el Depor no
0: l'hagués pogut inscriure.
2: No li cabia.
4: Per
2: no
4: tant, és una decisió purament de Marc Casado.
0: No, i jo abans demanava que el Barça tingués tacte amb Casador, i el Barça ha tingut tacte amb Casador perquè assumeix part de la fitxa perquè el Depor el pugui inscriure. Per tant, me n'alegro que les dues parts hagin cedit en aquest
2: partit. Sí, és de remarcar i és de celebrar que s'hagi trobat la fórmula en què tothom se senti còmode i ningú surti perjudicat.
0: Clar que sí.
7: Sí, però com diu el Lluís, Marc Casador ha fet exactament el que volia.
0: El que ha volgut, sí, sí.
7: I què ha decidit el seu destí està és marcador.
2: Sí, a veure, a mi no em sembla malament.
0: Com a resum.
7: Sí. Ho dic com una cosa en defensa d'ell i de la seva personalitat.
2: Sí, sí, sí. I que ho ha fet molt bé, d'aguantar fins al final, creient en les seves possibilitats. Sí, sí.
0: Com a resum, quants diners ha ingressat el Barça en aquesta finestra d'estiu?
2: Aquí també comptem diners que s'han fet amb els jugadors del filial i de percentatges retrospectius tipus operacions de Nico González o Jean Virgili. S'han superat els 100 milions d'euros. Sumant les sortides que s'han concretat avui dels cosins Fernández, ens n'anem a una xifra que rondarà els 106 milions d'euros en aquesta...
1: Torres?
2: Sí, sí. Sí, però més de la meitat d'aquests 106 milions d'euros corresponen a jugadors forjats a la Masia.
0: Sí, Toni Fernández, Guille Fernández, Álvaro Cortés...
1: No, és un exèrcit,
0: colla, no?
2: Estem
1: és un
2: exèrcit,
1: eh?
2: Sí, sí, estem parlant de molta gent.
7: Això és un canvi
2: sí,
7: de model?
2: Sí. És un canvi de model per fer rendible la Masia, sí, però sense perdre'n el control. Perquè si us hi fixeu, totes les operacions que hem anat explicant que tenen, sobretot jugadors joves en edat de créixer encara i d'acabar d'explotar, el Barça no en perd el control i sempre, si us hi fixeu, quan ho anem explicant, sempre hi ha un percentatge de drets que continua tenint-los al Barça, possibles maneres de recuperar els jugadors, possibilitats de recompra, és a dir... Sí, es fa negoci amb ells, però sense despendre totalment de la teva relació o el teu vincle per poder-lo recuperar, repescar si realment el seu talent doncs, acaba d'explotar el lloc de destí en el que van, acumulant minuts i experiència i projecció.
4: Jo no considero un canvi de model.
0: No, és interessant, hi ha un embut que no
2: però
0: poden
2: del,
0: caber tots.
2: En el si del club sí que parlen jo, de canvi de model jo, i de jo, política, de com s'afronta
4: jo no considero un canvi de model.
2: Joves.
4: El que passa és que la Masia genera tal clar. Quantitat de talent que encara que en aquest moment el primer equip del Barça està allotjant el major nombre mai vist a la història de xavals provenents de la Masia, no hi caben més. Aleshores, és tal el talent que estem generant i aquests xavals tenen ganes de volar, si no pot ser en el futbol de Barcelona, amb l'elit del futbol, que lògicament han de marxar altres lligues i altres equips, és que no, perquè si no es quedarien en l'equip filial
0: no, i si demostren que tornin, com diu la Marta però, com que els tens construïts
4: això no és que canviï el model, això vol dir que la Masia està generant tal talent que tot i que en
2: sí
4: aquest moment...
2: Sí que és un canvi de model en quant a com t'aproximes i a com treballes el que feies fins ara, o sigui, fins ara hi havia moltes sessions que és que no et donaven res, tampoc, no ho sé, es troba una fórmula en la qual el Barça pot treure rendibilitat a una feina que fa molt bé, que és a la formació de jugadors, i alhora fer-los créixer i alhora també
0: calés, no?
2: mantenir
4: però
2: Marta,
4: els jugadors
2: el
4: veuen que amb la sessió finalment no tornaven al Barça, anaven simplement cedits, i en canvi quan hi ha traspassos econòmics d'aquests jugadors, aquests jugadors s'emporten un percentatge d'aquests traspassos.
7: Per tant,
4: finalment estan aquí. Són professionals del futbol. No ens oblidem. I volen guanyar-se la vida.
7: Per tant,
4: i quan Álvaro Cortés se'n va a l'Anvers, o se'n van els germans Martínez, o se'n va a l'Ansu Fati a Mònaco, o se'n va qui sigui, vale? Ells el que estan forjant és una carrera.
7: Sí.
4: Respectem-ho.
7: No,
4: perquè el que veuen és que en el primer equip serà impossible. Per què? Perquè no confien en la Masia? No. Perquè hi ha tantíssim talent de la Masia que no hi caben més.
7: No, però que fins ara el club posava com a prioritat amb els futbolistes de la Masia cuidar el seu futur futbolístic i intentar preservar això. Ara, degut al que tu dius, que el primer equip ja no pot absorbir més i també la situació econòmica del club, etc. Home, el Barça està posant l'accent, la prova és el que ens acaba d'explicar la Marta, que el 50% de les vendes de 100 milions són de jugadors procedents de la
2: Masia. Més de la meitat, perquè clar, meitat. Heu de pensar això, que Ferran Torres són 48 això, milions i mig d'euros i la resta ja són jugadors...
7: Això no és una cosa dolenta.
4: Això
7: no és una cosa dolenta, jo no ho estic dient com una... Simplement m'interessa que jo crec que sí, Lluís, hi ha un canvi de gestió
0: per guanyar alguna cosa més amb els jugadors del planter.
7: I per combatir-ho, com deia el Màrius, en uns ingressos recurrents, que això també el Madrid directament només ho considera un negoci, la Masia. El Barça no.
0: No.
7: El Barça ho considera el seu principal actiu.
0: Per tant, la xifra...
7: I això no està en discussió. Però, home, quan veus els ingressos, això no havia passat mai. De fet, no ho sé, Marta, si ho podem investigar. Suposo que la intuïció ens diu que deu ser la vegada que el Barça ha tret més diners de cop de jugadors a la Masia.
0: Podria ser, sí, això ho haurem de mirar, podria ser.
1: 106 milions... Hi ha una part de diners que són això, són els diners que de formació i tal et cauen quan el Nico González fitxa per un canvi d'equip.
0: Tens un percentatge d'una futura venda o el que sigui.
1: Al final, tampoc... Sí, home,
2: Nico González, 2 milions.
1: Dos milions, per exemple, un sol futbolista...
2: Del traspàs del City Newcastle.
1: Jo crec que el que hem d'aconseguir és que ho pagui una mica millor.
0: Va,
1: jo crec que, per exemple...
2: No, amb Nico s'han tret molts milions, perquè cada vegada que ha anat fent un moviment al Barça li han pogut...
1: Amb els Fernández i amb... Jo crec que
2: Tomi Marquès, 11 milions.
0: El Braga ha pagat, sí.
7: Això és una barbaritat,
0: Per un nano que no havia jugat una estoneta amb el primer equip.
1: Jo crec que hem d'anar aquí.
0: Vale. 106 milions és el que ha ingressat el Barça aquest estiu. Quan ha pagat?
2: Doncs em fixo sobretot en els fixos, que és el que segur que ha de pagar. El Barça ha invertit 173,5 milions d'euros en fitxatges. Això és el que ha gastat el Barça aquest estiu, que són més diners que l'estiu de les palanques. Aquests 173,5 milions superen amb escreix els 159 invertits l'estiu de les palanques, l'estiu del 2022, el de les arribades de Koundé, Rafinha i Lewandowski, però encara lluny dels 304 gastats l'estiu del 2019, prepandèmia, mercat en què el Barça va fitxar Griezmann. Recordem que el Barça ha considerat que aquest mercat era estratègic per reforçar-se, perquè l'estiu que ve tindrà moltes dificultats amb el fair play a l'haver d'afrontar la davallada d'ingressos que suposarà marxar del Camp Nou per la instal·lació de la coberta.
0: S'ha fitxat per dues temporades i per això s'han gastat 173 milions fixes i uns 40 en variables, vull dir que són 200 milions.
7: Això jo ho he sentit tantes vegades a la meva vida, que s'ha fitxat per dues temporades. Això a l'era Bartomeu es va dir tres vegades.
0: També es feia, no?
7: I
0: cada estiu es fitxava un altre cop.
2: Però en aquest cas concret...
0: Tens raó. Potser fas una gran venda i pots fitxar. És que no hi ha més...
1: No hi ha una possibilitat d'un pla B.
2: I també serà important veure què fa el Barça al mercat d'hivern. Jo crec que al mercat d'hivern també passaran coses.
0: No, i que no t'has gastat els 100 quilos de Julián. En el fons tens una caixa aquí per un calaixet.
4: És que l'equipàs, tots tenim com a mínim la impressió de que s'ha format un equipàs, s'ha aconseguit per 75 milions, perquè si fas els 170 i pico menys els 100 i pico que hem ingressat, al final per 70 milions
1: una
4: tens una plantilla molt
1: aquest
4: més, molt més competitiva.
2: Sí.
1: L'hem incorporat?
2: Sí.
0: Està inscrit ja?
2: Dit, està inscrit.
0: Serà el tercer porter. A veure, vinga, anem a fer un resum ràpid. A la porteria.
4: Jo crec que serà el segon.
7: Era el segon.
4: Jo també.
0: No, a mi em dóna una gran tranquil·litat.
2: A veure, el que diu Hansi Flick...
7: No, diguem la
2: segona. Aleix, podem fer la segona part demà, no et preocupis. No,
0: ja ho farem demà, perquè no ens donarà temps.
7: No, perquè el fitxa, si no, és el segon.
0: El fitxes per quan marxi Tec la temporada vinent, però alhora penses, ja el tinc aquí.
2: El que va dir Hansi Flick... A veure, un moment, Ernest, per favor, seu a la cadira.
1: Unes imatges extraordinàries a TV3
2: després
1: un dia...
2: Després us recordo que va dir Hansi Flick, al final és el que mana,
1: que és que el Cesnic era com si jugués amb una cosa de una mena de semàfors verd i vermell per fer veure... I anava tocant una cosa
0: per guanyar agilitat visual...
1: No, això ho fa el meu net també, i no l'ha fitxat el Barça. Clar que en 4 anys jo crec que encara no els agafen. Però vull dir-te, no, escolta una cosa, jo vaig pensar, i el comentari és que té... Carai, estem veient que Cesnic té una capacitat, diguem, de reacció... Pensat, capacitat de reacció, no sé, davant d'un semàfor, si no tens capacitat de reacció, és que t'atropella la primera bicicleta, el primer camió que passa, no? No ho sé.
2: Sí,
1: a mi em va tranquil·litzar, o sigui, no sé aquest porter, ni si és bo o dolent, però com a mínim... Salveu, no salveu tan fondó.
2: De moment,
0: internacional
2: croat, té bona pinta. El que va dir Hansi Flick, quan li vaig fer la pregunta de què representa aquest Livakovic, què onda, què vols fer amb aquest porter que estem fitxant? I la resposta de Hansi Flick va ser que, sobretot, era una incorporació que es feia pensant en el futur, i que estaven molt contents amb Tech Chesney.
0: Els entrenaments.
2: aquesta va ser la resposta de Hansi Flick quan li vaig preguntar si venia a ser el segon porter per davant de Tec.
7: El dia que Joan García tingui una indisposició, esperem que no passi, veurem. Veurem.
2: Quina és la... Aquell dia ho veurem. No? Aquell fa? Dia ho veurem.
0: Val, no, anem a no ho analitzarem com ho volíem fer, que és línia per
2: però
0: línia
2: fem,
0: i tal.
2: Fem,
0: vull que fem un resum del mercat del Barça, sisplau, però, i que ho acabem.
3: A veure, arrencar.
0: La porteria, Marta, vinga, anem a fer un resum seguit de tot com ha quedat i així tanquem
2: veure,
0: el mercat.
2: A veure si sou capaços
0: de respectar,
2: de
0: correcte, respecteu la informació. A veure.
2: Ha arribat l'Ivakovic, ara n'estàvem parlant,

0: Vinga, afanya't, que l'estiu encara no s'ha acabat.
1: Torna al mar, torna a l'Aquàrium.
0: Aprofita la promoció estrella amb 5 euros de descompte fins al 10 de setembre.
1: Descobreix taurons, pingüins i cavallets de mar d'una forma única i immersiva.
0: Allarga les vacances tot el que puguis al nou L'Aquàrium de Barcelona.
1: Reserva les entrades a aquariumbcn.com.
2: Barcelona 2017.
3: Hi ha hagut un atropellament massiu a les Rambles.
4: S'ha activat l'operació Cronos.
5: Busquem el conductor.
2: Basada en fets reals. Viu al cinema la trepidant investigació després dels atemptats.
6: On és la segona furgoneta? Quin és l'objectiu?
7: Mossos d'Esquadra!
2: Cronos, 4 de setembre, només als cinemes.
8: 3 milions i mig d'euros i Jofre Torrents, que ja havia debutat la temporada passada amb el primer equip, ha deixat 6 milions a la caixa marxant a l'Ajax.
9: Tot això en defensa, déu-n'hi-do quantes operacions. I al mig del camp?
8: Rodri, el fitxatge estrella, 60 milions d'euros fixos, més 16,5 en variables, que s'han de pagar al Manchester City. Se li fa fitxa del primer equip a Brian Fariñas, amb el dorsal 4, ara ho explicàvem. Han sortit Casado, s'ha dit al Depor, i Tomi Marquès, que ja havia debutat amb el primer equip, ha deixat 11 milions d'euros fixos, més un en variables a la caixa, fitxant per l'Sporting de Braga.
9: I operacions a la davantera.
8: Gabriel Jesús, 10 milions més 5, Gordon 70 més 10, Adeyemi 22 més 7, Hamza 1,5 més 5, amb fitxa del filial, però en dinàmica del primer equip se li milloraran condicions i clàusula. Tenim Bisibu, de moment amb fitxa del filial, sense avisat encara per jugar al primer equip, ara dèiem però que es tramitarà demà i que la idea és que potser pugui anar ja convocat. Contra el València han marxat Robert Lewandowski lliure, Ferran Torres a canvi de 48 milions i mig d'euros al Paris Saint-Germain i Ansu Fati al Mónaco per 11 milions d'euros.
9: Gran resum de com ha anat l'estiu. Encara s'ha debarat Gordon, els 70 quilos. A mi aquest nano m'il·lusiona moltíssim. M'agrada molt l'anglès, que sí. Ha caigut de peu al campionat.
10: I la gent se l'ha estimat des del primer dia.
9: L'Antonio, que li diu al Pou. Sí, sí.
10: Vull dir, va fer un no gol perquè va fer una centrada que se la va fotre dintre el central del Rayo. La gent va començar a cridar Gordon.
9: Sí, ha agradat més que de Jamie de moment i jo crec que s'ha guanyat el lloc,
11: I la sensació primera que desmenteix una fatalitat que jo vaig comentar aquí un dia que jo la sentia, que és la fatalitat dels futbolistes anglesos. I l'està trencant, però és que a més la sensació que fa Gordon és que ha nascut pel joc del Barça. És a dir, que el Barça,
9: pressió, no?
11: Que el Barça li treu a Gordon tot el rendiment i el fa lluir com no el feia lluir al seu equip a Anglaterra. I llavors la sensació que tens és que no podia haver escollit un millor destí. I jo crec que això la gent ho nota. I flueix d'una manera
10: El Gordon superent. És el futbolista que a l'acabar el partit Barça-Newcastle, després que el Barça li fotés 7,
9: ho vam recuperar.
10: Agafa i diu, escolti, és que aquests tions han passat, és que són molt bons.
9: Sí.
10: El que veu és que, carai, quin més divertit. I jo crec que això el porta a que de seguida es posa bé per ser fitxat pel Barça.
12: Ernest, tens raó que es nota un tema efectiu entre Gordon i la pròpia entitat, amb la gent, amb el públic, amb els companys i amb la grada. I aquest tema efectiu és molt important. I s'ho passa divertit. No se'l veu amb l'angoixa, amb l'ansietat de fer-ho millor o pitjor, sinó que realment se'l veu fent un paper que li ha demanat a l'entrenador, a la banqueta, Hans-Dieter Flick, que el fa el millor que sap i el fa, sobretot, feliç.
9: Se'l veu còmode, no?
12: Sí, se'l veu còmode.
9: Còmode,
12: no se'l veu amb ansietat. Així és com hem vist a la Minya Mal aquestes dues primeres jornades, amb una certa ansietat de lluir i d'agradar. Gordon no ha tingut aquesta ansietat. I al final això es trasllada a la grada i la grada ho agraeix amb complicitat.
11: I a favor del club i de Deco, en aquest cas, és que era arriscat. I el Barça es posa a ell mateix molta pressió amb els 70 milions, perquè així com hem comentat que els 10 milions de Gabriel Jesús, si no va bé, la gent dirà, tampoc passava res, amb Gordon...
9: Era una aposta arriscada.
11: Gordon va arribar amb una espasa de Damocles a dalt del cap que deia Satan.
9: Sí, estic d'acord.
11: I ara, amb el seu rendiment, l'espasa ha desaparegut.
10: I després, perquè vegis...
12: No, i molts vam dubtar, Ernest, perquè hi havia motius per dubtar. És que no el coneixíem prou. I els que vam dubtar ara a les xarxes, que sempre hi ha els haters, i ara què has de dir, Carrasco, de Gordon, que dubtaves? Doncs que estava equivocat. Però era lògic dubtar. Només sabíem de Gordon miqueta el paper que havia fet en el Newcastle i una miqueta amb la selecció anglesa. Però no era un jugador conegut per nosaltres.
10: Hi ha una cosa que s'ha de posar en valor, que

0: És que, per exemple, Rashford, que és un futbolista que no s'han sortit els últims anys els diferents equips que ha jugat, i jo l'he vist un parell de partits que hi ha...
1: Amb el United.
0: I torna a ser aquell jugador que veus que no se'n sortirà. I el Barça, jo no sé si se'n va sortir molt a prop, però els seus números són bons. És més, són tan bons que el Manchester el recupera quan ja el donava per desnonat. No?
1: Sí.
0: I jo crec que això...
1: és mèrit de Flick, que recupera jugadors. I ho hem vist amb molts.
0: L'ha posat en valor.
2: Vam dubtar de deixar-lo marxar o no, perquè realment els números eren bons.
1: Va, que ho he deixar-los marxar d'hora el primer dia. No? El primer dia no us allargaré, però...
2: Ja no és d'hora, ja no és d'hora.
1: Marta, gràcies.
3: Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: I després Gordon recupera molt més. Ostres, està pendent del lateral del seu costat. Vull dir, que jo crec que Gordon aporta moltes més coses que no pas res.
1: No, d'això el Barça guanyarà moltíssim. Damià López, seu de la Lliga, també t'ha acomiadat alguna cosa més des de la teva posició?
4: Sí, ha entrat una última operació, crec que la comentava el Miquel Agut abans, la de Thomas Lemar, s'ha dit a l'Elx per part de l'Atlètic de Madrid, i això suposa el tancament total i final del mercat d'estiu, amb un nom propi, el de Dani Ceballos, finalment no ha entrat, Ceballos, que té un acord amb el Betis. Aquí la qüestió és que com que arriba lliure, no hi ha un traspàs, no hi ha una sessió, no hi ha una operació que impliqui un altre equip. Per tant, l'operació es pot fer efectiva a la Lliga en qualsevol moment. El que sabem és que Ceballos té un acord amb el Betis, que ha fructificat les últimes hores, però no hi ha pressa, i tot i que ja sabem que Ceballos té una fitxa molt alta i que part de que no s'hagi pogut fer aquesta operació de retorn al Betis els últims anys és perquè no se l'ha rebaixat, doncs sembla que aquest any sí que tornarà, ja està lliure, però de moment encara el seu fitxatge no ha entrat aquí a la seu de la Lliga. 25 arribades a primera divisió, gairebé 60 operacions entre primera i segona. Ha faltat la bomba de cada any, però bé, uns quants noms que han entrat a la Lliga en aquest tancament de mercat aquí a la calle Torre Laguna de Madrid.
1: Molt bé, ja ens hem passat bé, crec que sí. Dami, gràcies. Demà, si hi ha alguna novetat, ho acabem de resumir.
4: Molt bé, bona nit.
1: Bona nit.
5: Adéu. Una mica d'escafeinadot, aquest tancament de mercat.
1: Sí, també dir, els últims anys, aquest xou que muntava la Lliga ja no és...
5: També. No, perquè quan són bombes... Bueno, doncs et diré una cosa, petardets, piules de quarta categoria.
1: Per deixar-vos marxar, necessito que em dongueu la vostra opinió sobre el comiat de Leo Messi de la selecció argentina.
5: És un xantatge.
1: Què us ha semblat? Sí, no, és que a més m'interessa, perquè a més sé que a tu et toca molt el tema Messi, i... Què penses? Hòstia, hauria estat tan bonic.
5: Em toca...
1: En clau base,
5: quan no m'enfada.
1: Ja, quan no t'enfada, sí. No, que, ara, veient les llàgrimes, veient el seu comiat i tal, pensava, hòstia, que bonic hauria estat que guanyés el segon Mundial consecutiu, no? Espanya va ser molt superior i va mereixer guanyar el títol. Sí, i a més, hi ha molts jugadors del Barça que en són campions del món, ara, com Lamine, com Cubarsí.
5: Ell va fer un gran Mundial.
1: Ell va fer un Mundial espectacular. I penses ara, t'imagines que hagués tancat el seu cercle amb un Mundial? Dir, pues me'n vaig per la porta gran. No li feia falta.
0: Ja el va guanyar el Mundial.
5: Exacte.
0: Això una mica allargar la fita i ho ha fet bé.
5: Exacte, ja l'havia guanyat el Mundial. Segona, que ja era una heroïcitat portar aquella selecció, que ningú s'ofengui, arreplegada fins a una final.
0: Els he d'arreplegat.
5: Arreplegada, he dit. Fins a una final que no la podien haver somiat mai amb un equip que, excepte ell, que amb un bastó, encara era capaç de fer faltes impossibles, centres impossibles, jugades impossibles i gols que no existien contra els grans jugadors del món, i encara podia la seva saviesa i la seva intuïció i la seva intel·ligència podia amb tot, amb un bastó.
1: Perdona, i un factor mental, ho hem sabut després, se li estava morint el pare.
5: Sí.
1: Ell juga i plora allà a la gespa, com sabem després, que se li estava morint el pare. Vull dir que ha d'afectar qualsevol persona, això.
5: No, però el que vull dir és que ja va ser una heroïcitat portar aquella selecció fins a aquella final.
2: També pot ser un incentiu, el fet de la...
1: Sí, pot haver una motivació extra. Sí,
2: de retre-li l'últim homenatge. Anem a veure, jo sóc català, jo no sóc argentí. Per tant, des d'un punt de vista futbolístic, em sembla rellevant pels argentins, no tant per mi, com a català indiferent. Serà molt important quan deixi el futbol. A mi que deixi o no deixi la selecció argentina, sí, em sembla la rellevància de que deixi de competir internacionalment, i el que em fa pensar és que té l'última oportunitat, i crec que aquesta oportunitat és certa, perquè no hi ha clarament un referent diferent de guanyar la seva última pilota d'or. crec que no és del tot descartable. No. Sobretot a partir d'aquest anunci, justament.
1: Jo crec que ho tindrà difícil perquè no ha estat campió del món, però sí, sí, hauria d'estar entre els millors de l'any.
2: Ha estat sotscampió, ha guanyat la seva lliga, ha estat referent, sí. Ha estat clarament la figura d'aquest Mundial, ha estat, per mi, el millor jugador d'aquest Mundial, i per què no guanyar la seva última pilota d'or? Qui ha estat indiscutiblement millor en aquesta temporada futbolística? Jo crec que no trobaríem
1: un nom. No hi ha un nom, no hi ha un Dembélé, perquè Dembélé va guanyar la Champions, tampoc va ser protagonista, però al PSG, però no,
2: juga,
1: Espanya, que Rodri li donaria?
2: No, juga amb una lliga, Rodri, juga amb una lliga. I la Lín podria estar el propi Cubarsí, però és que no al final té 19 anys.
0: No, si és una cosa benèfica, està bé, eh? Si jo estic a favor, eh? Si crec que és el futbol... Jo no tornaré a veure un futbolista, bueno, no té cap mèrit, perquè sóc una mica gran. Però vull dir-te, és que en els pròxims 100 anys no es veurà un futbolista com Messi. Jo ara, d'entant en tant...
1: La gent s'ho pensava en Maradona estàs... i mira després el que ha vingut,
0: No.
1: Mira Lamine, mira Lamine, el que estem veient. El més jove en arribar a 50 gols.
2: El bombasso a l'eix és quan deixa el futbol. Ara, de moment, deixa una etapa dins de la seva selecció, que és rellevant, eh? Futbolísticament és una cosa rellevant. Però quan deixi el futbol serà realment el moment que començarem a fer.
3: Però deixa, Lluís, el futbol d'elit.
0: Sí, clar.
3: No el tornarem a veure a l'elit.
1: Ahir algú em deia, per mi s'ha retirat del futbol, no? Algú m'ho deia ahir.
3: A l'Inter Miami, que ens quedarà el coquet d'ahir, però segurament ja no em veuré un partit de l'Inter Miami perquè em costa veure un partit de l'Inter Miami. En canvi, un partit de l'Argentina me'l veia perquè el veia competir encara al màxim nivell, i això s'ha acabat, no?
5: I una última observació, em sap greu, dolorosa.
3: Perdó per la invasió, eh?
5: Em sap greu, dolorosa. Deixa la selecció argentina en pau. No va deixar el Barça en pau, que són els dos grans amors, els dos seus únics amors futbolístics de la seva vida.
1: El van obligar.
5: Encara pitjor, el Barça el va deixar amb ell, per tant, sí, seguint el teu raonament, no va marxar en pau. I això ho tornem a dir les vegades que faci falta. S'ha d'arreglar.
1: Hi haurà homenatge quan es retiri a partir del 28-29, no?
5: Però parem-hi a l'homenatge i les estàtues.
1: Amb l'estadi acabat, el 2029... Això... Mira, el 2030...
5: Espera un moment. No, si vols. És que ja està, ja m'has encès. Que això no s'arregla amb propostes d'homenatge que a l'altra part ni arriben, ni estàtues que a l'altra part, si t'hi fixes, ni ha contestat, ni arriben, que... ni li interessen.
0: Però en el món civilitzat no es fan estàtues a persones vives.
5: Sí, no, és que l'estàtua, si t'hi fixes, no ha estat ni resposta.
0: No
5: ha estat ni mencionada. I et dic una cosa, ja quedarà en l'oblit l'estàtua, però és que això com s'arregla? Com tota la vida, doncs, donant la mà, demanant perdó...
1: Disculpa.
5: O tu explicant les teves raons, mirant els ulls a la persona i dient, va passar això... I tal. Si no, mentre tot això no es faci, no s'arreglarà.
2: Com tantes coses a la vida, fent una abraçada. Hi ha dues persones que s'han de fer una abraçada. I no és més complicat que fer-se simplement una abraçada.
1: Jo us la faria a vosaltres, perquè ha estat una gran tertúlia. Heu començat molt forts, de veritat. Crec que és la millor tertúlia habitual de la setmana. Perquè ahir la vam fer diferent pel partit. O sigui que aneu molt bé, de veritat.
5: Et vindran burofaxos.
1: Ernest Folch, Lluís Carrasco, Maris Carol, gràcies. Adéu, vagi bé. Adéu-siau. Dimarts que ve, Champions, per cert, Madrid-Inter tindrem, Farem tertúlia després del Real Madrid-Inter i tindrem tota la prèvia del Barça-Feyenoord. Sobre Messi, Saperes, a veure, mentre marxen els tertulians. Avui, com ha anat la ressaca mundial, aquest anunci?
3: Doncs, hi ha hagut reaccions de tot tipus en esportistes, clubs, mitjans de comunicació, començant pels seus companys de selecció, que no han deixat passar l'oportunitat d'elogiar-lo. Un altre que ho va deixar recentment, també ha deixat la selecció, Ángel Di María, per mi un dels millors, en el seu missatge: només sé que vaig néixer al segle correcte per poder-te gaudir, diu, a més d'agrair-li el fet de ser argentí. Dels que encara estan en actiu i l'han acompanyat en el darrer Mundial, dos de molt especials, Aleix també, els que sempre l'acompanyaven abans del partit, els que anaven al seu costat, Leandro Paredes, diu, ets i seràs sempre el més gran de tots els temps, t'estimem, capità, i Rodrigo de Paul, parlant d'aquella imatge icònica de la cita mundialista, com era la sortida al camp d'Argentina, diu, veure't sortir davant nostre i amb el braçal em feia sentir que ens cuidaves. Passés el que passés, hi havia allà al davant un que estava disposat a deixar-ho tot per nosaltres. I ho vam aconseguir, germà. Vam ser campions del món. Fins i tot el president Milei li ha dedicat unes paraules a les seves xarxes socials. Moltes gràcies, home, impossible. A més, dispara en bala contra els crítics. Sembla mentida que en algun moment existissin els anti-Messi. Per tant, les principals reaccions, algunes de les més destacades a l'entorn de la selecció argentina i també al seu país. De crítics, diria que ja no en queda ni un a Buenos Aires i en tot el país.
1: Com ha canviat la història?
3: Sí, una mostra al vídeo que s'ha fet viral a l'Argentina.
6: Of all time, after 20 years, one question followed him. Could this be the last time? You can feel the weight of this moment.
3: Es veu a l'eix un noi que comença a córrer cap a un punt indeterminat de la ciutat i al cap de poca estona són molta gent la que comença a córrer pels carrers fins a arribar a aquest punt on s'està desplegant una samarreta gegant de Messi que cobreix la façana d'un edifici en el que sembla un primer homenatge després de la retirada del crac argentí. La gent, però, demana que la treguin, negant-se a acceptar que deixa la selecció. Finalment, dues persones accedeixen al terrat d'aquest edifici, tallen les cordes que subjecten aquesta samarreta gegant i la fan caure davant la joia general, com si això signifiqués que Messi seguirà a l'Albiceleste.
1: Si no heu vist el vídeo, mireu-lo a les xarxes. És un muntatge brutal d'aquesta passió que tenen els argentins i amb la reflexió final de dir, si no cuelguen la camiseta com a retirada, seguirà vivo, seguirà con nosotros, no? Que és com si seguirà jugant per nosaltres. No pengeu mai la samarreta, no li retireu mai la samarreta. No?
3: Quan es tracta de tocar la fibra, moltes vegades són, per no dir els millors. Les ràdios argentines també recullen avui testimonis d'aficionats al carrer que valoraven la seva decisió.
7: Le quiero decir gracias. El mejor jugador de la historia y nos hizo sentir felices durante 20 años de selección.
8: Me acabo de enterar recién de la noticia. Fue el tipo que a mí me hizo dar ganas de ver fútbol.
9: Me crié viendo a Messi, viendo los partidos de Barcelona, gritando los goles.
10: La verdad que fue heavy, pero fue una gran historia.
9: Ah, creo que nos deja una enseñanza a todos de que siguió intentando y siempre se puede.
8: Agradezco, ¿no?, de por vida todo lo que me dio a mí en el fútbol.
9: Nada, que es un día importante para el país. Así que bueno, gracias. Saludo, Leo.
1: Gracias por todo.
7: Agradecimiento eterno.
8: Te amo, Leo.
3: Doncs, evidentment, ara tot són paraules d'amor cap a Leo Messi després d'aquesta decisió, i va dir la seva també el president de la FIFA, Gianni Infantino, destacant que Messi ha inspirat a molts aficionats i ha redefinit, diu, el futbol. El Barça també va dir la seva responent al seu post. El teu país i tot el Barça estem orgullosos del llegat que deixes enrere. Newell's, que és l'altre gran club també de Leo Messi, ho va deixar amb un lacònic gràcies a les xarxes socials. El seu porter, Reinati, va dir després del darrer partit que han jugat que és el millor de la història i que ara esperen que pugui acabar també la seva carrera a Rosario. Aquí tothom escombra cap a casa per mirar de tenir l'últim moment o d'acabar de gaudir de Leo Messi. Ja per acabar, un ràpid resum del que deien avui als mitjans. Marca destacava que Messi deixa un forat impossible d'omplir. A Itàlia, la Gazzetta diu que el futbol perd una part de la seva ànima. A Bola, que Argentina perd la seva màgia. I el que més m'ha agradat a mi del diari Record a Mèxic, el dia que ningú volia ha arribat.
1: Sí, i encara queda l'altre dia, que és el que deixi definitivament el futbol.
3: La retirada. Ens queda l'Inter Miami, de moment. És l'últim reducte.
1: Crec que ha fet gols avui. L'anunci va ser ahir, doncs avui ha jugat Inter Miami o les últimes hores i ha fet gols. Vull dir que ell
3: continua
1: la seva. Sí, senyor. Molt bé, Saperes, ànims,
3: Sí, intentarem això. Ens queda la Gàlix, l'Inter Miami. De moment resistirem amb això.
1: Clar que sí.
3: Que vagi bé, bona nit.
1: Bona nit. 13:01. Fem una petita pausa i de seguida la ressaca encara del Gran Premi de l'Aragó de motociclisme, que va guanyar Marc Márquez, que ahir no la vam poder fer perquè hi havia el Barça-Rayo, i torna al back-to-back, avui, nova temporada d'esports nord-americans amb l'Albert Pedrol.
11: RAC1. Esther, Joel, estigueu atents, per favor, per una vegada. M'he comprat un àtic a Madrid. Hi havia una senyora que em vaig trobar que se l'estava traient de sobre a molt bon preu, perquè es veu que la tia té trifulques. Dic, pues ja te lo compro jo. I he decidit que farem el programa des de Madrid. No fent les maletes. Vinga, vaig a comunicar-ho a la direcció.
12: Ui, no.
11: Des de Madrid, i a més el farem en castellà i punt.
12: Perdona?
11: S'ha acabat en català i tantes tonteries, ja. Usted primera, ¿cómo? En RAC1.
12: A mi se me va a hacer muy extraño, hablar en castellano.
13: Yo hablo fatal en l'espanyol.
14: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè primer, amb Marc Giró.
11: Ja ho he decidit, ho farem en castellà i xau, pescau.
14: RAC1. Tots som un milió. RAC1. U. Els vespres a RAC U són per informar-se.
13: Carlos Mazón surt escridassat del funeral d'estat per la Dana.
14: Per analitzar l'actualitat.
15: Ara... Era clar que no era una qüestió de solidaritat. No,
16: hi havia... Quan Trump i altruisme han estat paraules que puguin...
15: Sí, és difícil de fotre-les amb una mateixa frase.
14: I també per aprendre i passar una bona estona.
17: Fa anys vaig conèixer una noia. Tot anava bé. Fins que un dia vaig anar a casa seva, vaig posar la tele i vaig veure que el 3 no hi tenia TV3.
15: No hi tenia TV3.
17: I tenia Antena 3.
14: Els vespres a RAC1 tenen un nom. Anna Ballonesta.
13: El 9C. Us expliquem amb calma i a la nostra manera el més important del dia, l'última hora de les notícies, i també aprofundim en el com i el per què.
14: De dilluns a divendres, a les 8, 9C, amb Anna Ballonesta. RAC1. Tots som 1. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. GT RAC 1.
1: Ara anem amb aquesta ressaca dolça per Marc Márquez del Gran Premi de l'Aragó, però ha entrat un moment el Miquel Agut a l'estudi per fer algun aclariment d'algun fitxatge del mercat. Què ha passat, Miquel?
18: Sí, perquè abans comentàvem que Enzo se n'anava al City, això és oficial, el City ja ho ha difós a les xarxes, ha pagat uns 150 milions per endur-se'l del Chelsea, però també havíem dit que el Chelsea anava darrere de Lamine Camara, jugador del Mónaco, per substituir Enzo. Doncs bé, quan semblava que tot estava fet, el Mónaco ha dit que no... que es feia enrere i que el contracte de Camara amb el Chelsea no era vàlid. Per tant, que l'operació no se n'anava a fer punyetes i no es feia. Clar, llavors, el que ha passat és que el Chelsea tenia marge temporal encara per fer-se enrere amb l'operació d'Enzo, però com que s'havien acordat termes amb el jugador i amb el City per mantenir la paraula, diguéssim, i el que s'havia acordat, el Chelsea no ha frenat la marxa d'Enzo al City i, per tant, s'ha quedat sense Enzo amb els diners del traspàs, però sense substitut.
1: Hauran d'esperar el mercat d'hivern per fitxar un migcampista per Xavi Alonso, no?
18: Correcte. O sigui que així ha acabat el mercat del Chelsea. Si passés aquí, segurament el tu diràs, se'n parlaria uns quants dies.
19: Hola, De Jong, no? Bona nit. De Jong, el mercat d'hivern, recuperat.
18: Clar, però el mercat d'hivern és una cosa, però clar, et falten 3 mesos, perquè, gràcies a Déu, podien passar 25 de mesos, però bé.
1: Sí, és cert que el Chelsea no juga a competició europea, per tant, tampoc tindrà tant desgast o no el penalitzarà tant, però és curiós que això, no s'hagin quedat sense substitut d'Enzo i per la paraula que tenien l'hagin decidit vendre igualment al City. Molt bé, gràcies, Miquel.
18: Disposar.
1: Bon apunt, així m'agrada. Per cert, abans d'anar amb el Gran Premi de l'Aragó i la ressaca que ahir no vam poder fer, tenim entrades per anar al Palau Blaugrana a veure futbol sala. Aquest cap de setmana s'hi disputa la Supercopa d'Espanya. El Palau acull la Final Four d'aquesta Supercopa d'Espanya, amb el Barça, evidentment, com a anfitrió, jugant una semifinal contra el Jaén. L'altra semi és entre el Pozo i Palma Futsal. Doncs bé, les 5 primeres persones que ens envien un correu electrònic ara mateix, a tudiras@racu.net, s'emporten una entrada doble cadascun, val? 5 oients, 10 entrades, una entrada doble per cada un d'aquests 5 oients per anar dissabte a la semifinal. Són entrades per dissabte, al Palau Blaugrana, a veure el Barça-Jaén semifinals de la Supercopa d'Espanya. Els 5 primers correus, tudiras@racu.net. Vinga, anem amb les motos, amb aquesta dolça ressaca. Hem d'escoltar reflexions interessants del campió Cerverí, que diumenge ens van quedar pendents.
20: Sí, per exemple, l'evolució de les sensacions de victòria de Marc Márquez a mesura que ha anat avançant la seva carrera. Recordo que va guanyar la primera cursa mundialista el 2010 amb 17 anys, llavors corria 125 i continua guanyant amb 33 anys a MotoGP.
21: Es diferente, porque cuando son las primeras, porque son las primeras. Hay medio, hay un momento que no las disfrutas tanto, pero ahora siempre pienso, ¿será la última? Entonces, es así. Tenemos que vivir estos momentos, disfrutarlos sobre todo, porque algún día los echaremos de menos.
20: Home, confio i espero, veient el seu rendiment al Motorland, que encara en quedaran unes quantes, com a mínim. També és molt interessant aquesta reflexió del que pensa un pilot o el que pensa ell quan està competint en una cursa de MotoGP.
21: Bueno, ahí en ese momento a 300 por hora a un dedo de otra moto no piensas ni en tu madre, ni en tu padre, ni en tu novia, ni en tu perro. O sea, lo único que piensas es en a ver quién corta más, más tarde. Y bueno, es momentos de esos de adrenalina y es un momento también que tiene que tener el piloto de locura, pero locura controlada.
20: I aquesta reflexió molt gràfica de la seva situació al campionat. Recordem-ho, va segon a 19 punts del líder Jorge Martín i amb 5 de marge sobre Marco Bezzecchi, que és el que va tercer a 23 del liderat. Tot això després d'haver retallat Marc Márquez 21 punts aquest cap de setmana passat al Gran Premi de l'Aragó perquè hi arribava quart a 40.
21: Bueno, pueden pasar muchas cosas. Hace dos semanas estaba medio muerto o cojo. Ahora vuelvo a estar vivo. Entonces va y viene. Sobre todo es aprovechar los momentos que te puedes encontrar durante un fin de semana, aprovecharlos cuando realmente se tiene y se puede ganar. Y si no, pues sacar el máximo. Pero se está viendo que Martín y sobre todo Bezzecchi es el que creo que va a encadenar unes carreres bones i tenemos que estar molt concentrados.
1: Reflexions interessants de Marc Márquez, després de tenir un cap de setmana esplèndid i excel·lent. D'aquesta lluita pel Mundial, perquè queden 8-9 curses, deies l'altre dia, no?
20: Fixa't, 9, mirant el calendari, el Gran Premi de Qatar fa pinta que s'haurà de cancel·lar. Aquesta nit torna a haver-hi Sarau entre els Estats Units i Iran, en quedarien 8, però clar, vaja, de moment oficialment en queden 9.
1: Clar, està a 19 punts del títol mundial Marc Márquez, queden aquestes 8-9 curses. De tot això, d'aquesta lluita aferrissada, n'han parlat els altres 3 catalans que tenim a MotoGP.
20: Sí, comencem sentint Àlex Márquez, germà del campió i també pilot de Ducati, ell amb l'equip Gresini.
0: De momento todos son favoritos y el líder es Jorge, así que es el que tiene que marcar la pauta, que ha sufrido un pelín más y parece que todos están fallando algún fin de semana, pero Jorge es el único que consigue de momento, cuando las cosas van mal, salvarlo más o menos con cuartos, quintos, entonces es ahí donde va sumando y por eso tiene esta distancia en el campeonato, así que de aquí el final está muy apretado y cada fin de semana, por el que sea más consistente y el que haga menos séptimos, octavos, es ahí el que se llevará el gato al agua.
20: Torna ara per Àlex Rins, pilot de Yamaha.
4: Uau, el Marc s'està apropant. Ara, a veure com respon les properes curses, a veure Itàlia, a veure Àustria, però no sé quan està exactament ara.
20: 19 punts.
4: A 19 punts, està. Ai, que cabron. Aquest és el resum.
20: I Pol Espargaró, pilot de proves de KTM i substitut de Maverick Viñales a l'Aragó, que Viñales que està lesionat, el va pilotar la KTM Pol Espargaró.
4: S'està posant un campionat molt, molt divertit, molt maco, que potser no esperàvem al principi de temporada, però aquest nivell que té l'Aprilia doncs, ha fet que les coses s'igualin. I jo, la sort que està tinguent Ducati, no? També de tenir el Marc, un pilot tan competitiu, tan ràpid, perquè sembla ser que sense el Marc l'Aprilia estaria molt per davant.
20: De fet, Aprilia ha desbancat enguany Ducati com a millor moto del campionat. Jorge Martín i Marco Bezzecchi, que són dos pilots extraordinaris, evidentment tenen aquest avantatge, però Marc Márquez és molt Marc Márquez, tot i lesionat.
1: Queden 10 dies,
20: per la pròxima. O recuperant-se de lesió.
1: Sí, això també és veritat.
20: Sí, el Gran Premi de Misano, perdó, Gran Premi de San Marino a Misano és la següent cita, aquest cap de setmana vinent, no l'altre.
1: Perfecte. Molt bé, Quim, doncs a veure si retalla distàncies encara més Marc Márquez en aquesta pròxima cursa. Fins aviat.
20: Bona nit.
1: Back to back. Que sou habituals del Tu Diràs els últims anys, segur que reconeixeu aquesta sintonia. Sí, sí, és el Back to Back, la secció d'esports nord-americans que ens fa l'Albert Pedrol des de fa 7 temporades. Hola, Pedrol.
22: Hola, de fet, les mateixes que tu estàs al capdavant del Tu Diràs, no?
1: Vam decidir el primer any, la temporada 2020-2021, de dir, va, fem alguna cosa dels esports nord-americans, perquè l'NBA l'anem seguint de cua d'ull, ara sembla que Messi potser ja anirà cap allà. Ah, no, primer va anar al PSG.
22: Sí.
1: Però bé, que es deia que acabaria la Lliga Americana i començava la MLS a agafar força.
22: Sí, sí, sí.
1: I vam dir, va, fem alguna cosa. I aquí estem renovant any rere any.
22: Sí, sí, sí, escolta.
1: Encara no sé ben bé per què, però renovem any.
22: Correcte.
1: No.
22: Tu també et vas llançar a la piscina bastant fortament, encara no m'ho explico, però vaja, que per molts anys sigui.
1: Sí, no, i realment a mi m'encanta, perquè és una manera de desengreixar una mica, de sortir de l'actualitat catalana, de la Lliga Espanyola, de la Champions, del futbol, i per descobrir històries com les que sempre ens porta el Pedrol, que són interessants realment i que a vegades passen una mica desapercebudes. A veure, avui, per exemple, portes una història molt sorprenent.
22: Sí.
1: De l'NBA femenina.
22: Sí, a veure, té a veure amb la polèmica que hi ha aquests dies i aquestes setmanes i aquests mesos al voltant de la participació de persones trans en competicions que tradicionalment coneixem com a femenines, i en aquest cas concret, això passa a la Women NBA. El titular d'aquesta història que explicarem seria un jugador de l'NBA masculina, o un exjugador en aquest cas, ha anunciat la seva intenció de competir a l'NBA femenina. Tal com ho sentiu, el protagonista d'aquesta història és el pivot de 34 anys, Enes Kanter. Vam parlar d'ell fa algunes temporades, quan va declarar-se la guerra amb el president del seu país, Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Kanter s'ha fet un nom en els últims anys com a activista social, no li agrada gens ni mica Erdogan, i tots dos se les van tenir fins al punt que Kanter el va definir del Hitler del nostre segle, mentre Erdogan li retirava el passaport. Kanter també va fer-se viral quan va canviar-se el nom per Enes Kanter Freedom, i en definitiva, segurament molts el coneixereu més per aquestes reivindicacions i històries extraesportives que no pas pel que va fer durant una dècada a l'NBA. Per bé que, això sí, va passar per equips com els Knicks, els vigents campions de l'NBA, els Celtics, els Thunder i els Blazers.
1: Va, doncs avui tornem a parlar d'aquest personatge. La presentació ja el defineix, eh?
22: Sí.
1: Enes Kanter per una altra qüestió extraesportiva.
22: Sí, com dèiem, la seva intenció de presentar-se al draft de l'NBA femenina el proper mes d'abril.
2: Després de reflexionar-hi amb cura i d'estudiar les normes d'elegibilitat vigents, em declaro oficialment un candidat a l'NBA femenina. Si n'hi ha prou en declarar qui ets, aleshores compleixo tots els requisits necessaris per competir la WNBA. Basant-me en la normativa actual, puc declarar i declaro oficialment la meva elegibilitat per al proper draft de la WNBA, que tindrà lloc l'abril del 2027.
22: Val, un cop escoltat això, molts us preguntareu, com vam fer nosaltres en el seu moment, què coi li ha picat ara a Enes Kanter, per ell sent un home, doncs declarar-se elegible per al draft de l'NBA femenina. La resposta és senzilla. Enes Kanter, com Donald Trump i tanta altra gent, està en contra que les esportistes trans puguin participar en competicions femenines, i resulta que la normativa que té la WNBA, la NBA femenina, per jugar-hi, deixa aquesta porta oberta. I és clar, ell vol posar en evidència aquesta escletxa amb aquest numeret que està fent. El nou conveni de la competició es va firmar el mes de març passat i en la normativa hi posa el següent. Per això diem que deixa la porta oberta a que hi participin esportistes trans. Diu això: només els jugadors que siguin dones són elegibles per jugar a la Lliga, però en canvi no fa referència a les operacions de canvi de gènere ni tampoc a la identitat, cosa que, com dèiem, obre la possibilitat que persones trans o simplement que se sentin dones puguin jugar la competició. Sentir-se dona és precisament el que sosté Enes Kanter Freedom, però en realitat el que defensa és que només jugadores que han nascut dones biològicament han de poder jugar en aquesta Women NBA. Per tant, fa com una mica de befa per denunciar aquesta ambigüitat que hi ha en el reglament. Per cert, per si algú s'ho pregunta, diu, home, per què fa això Enes Kanter? El número de dones trans que han jugat a l'NBA femenina en tota la història és 0.
1: Sí, o sigui, encara que sigui ambigu el codi, no, normatiu, no hi ha hagut cap jugadora trans a l'NBA
22: no,
1: femenina.
22: No, per això sobta més.
1: Però la gent no veu que és un ridícul espantós el que està fent aquest senyor?
22: Sí,
1: què?
22: Però aquest senyor...
1: Tot i que continua la seva, ella, si li és igual,
22: sí,
1: el que li
22: sí,
1: digui.
22: Sí, diguéssim que aquest senyor doncs té gent que li dona suport i gent que pensa que és un pallasso. Vull dir, hi ha gent de tot, és una mica d'extrems. Però vaja, ell ho fa per fer-se notar sense anar més lluny. Bueno, i per què creuen això que pensa? D'altra, que hi ha gent que hi pot creure, evidentment, i està perfecte. Però vaja, ell, diguéssim que ho porta molt a l'extrem, sense anar més lluny. Fa uns dies el van haver d'expulsar d'un partit de la Women NBA perquè va encarar-se amb una jugadora de les Chicago Sky, Natasha Cloud, a mig partit. El pivot turc duia una samarreta amb la paraula dona al pit i també duia la definició de dona al diccionari. Es va encarar amb una jugadora i aquesta també li va tornar i el van fer fora del pavelló.
1: Era de públic i es va encarar com a sí, públic amb una jugadora.
22: Sí, estava a la primera fila, darrere d'una cistella, i la cosa doncs va acabar com el rosari de l'Aurora. Com dèiem, no és la primera ni serà l'última vegada que Enes Kanter es fa notar fora de les pistes. L'ha seguit des del començament l'especialista de l'NBA, comentarista i col·laborador habitual de les transmissions de bàsquet de RAC1, el gran Jordi Colomer, que ens n'ha volgut parlar.
5: Enes Kanter havia de fer història al bàsquet europeu. Pocs poden dir que són un número 3 del draft, com Pau Gasol, però a mesura que la incapacitat per defensar anava pagant la seva carrera, va optar per fer-se notar fora de la pista. I ni la retirada obligatòria el fa descansar. Primer va criticar la Xina pel Tibet, Nike, Jordan i LeBron James per amagar l'explotació infantil i va fer-los a tots plegats responsables de ser fora de l'NBA. Fins i tot es va canviar el nom per posar-se Enes Kanter Freedom. Ara torna els focus a partir de la polèmica per la participació de jugadores trans en competicions, atiada per Sophie Cunningham, jugadora amb un gran èxit a les xarxes, afirmant que no en vol cap a la WNBA. Canter s'hi suma, fent el numeret aprofitant l'ambigüitat en el redactat de la norma, l'article 13 del conveni, i que els pro-Trump són uns declarats antitrans. Per això la Fox i tots els mitjans de comunicació de la corda del president li fan d'altaveu i fan com si Canter realment fos un personatge amb uns mínims de coherència.
1: És que, a més a més, li donen bola a les plataformes sí, pro-Trump, increïble.
22: Exacte, sí, sí. I si tu vas a les xarxes socials, a Twitter i això, si veixis la quantitat de feedback i d'engagement, de likes, de retuits que té, són espectaculars. El cas és que Canter no és l'únic que s'ha afegit a la campanya per vetar les jugadores trans de les competicions conegudes tradicionalment com a femenines. Hi ha un altre jugador, Royce White, que també s'ha apuntat a la festa, igual que Canter s'ha definit irònicament com a trans, només per criticar la política d'admissió de la Women NBA. El cas de White és encara més flagrant perquè actualment es dedica a la política i és republicà i, per tant, òbviament, dona suport a la política de Donald Trump.
5: Royce White és encara pitjor. Un número 16 al draft, que només arriba a l'NBA, va explicar que era bipolar i que tenia pànic als avions, així que no n'agafava cap per problemes d'ansietat. La carrera, doncs, li va durar ben poc i va acusar l'NBA de no cuidar la salut mental. Va trobar un lloc a les arts marcials i al campionat de bàsquet 3x3 ideat pel raper Ice Cube. Allà es va fer viral per dur el logo MAGA de Trump al pentinat. I fins i tot s'ha presentat eleccions en candidatures d'extrema dreta. Però ara es posa una perruca i diu que és dona, que té dret a jugar a la WNBA. Insisteix que ell defensa les dones, argument ben trist venint d'un condemnat per violència domèstica. Royce White té un ordre de l'allunyament de la seva exdona i d'un dels fills. No s'hi pot apropar en 50 anys, i és que tenir Royce White ben lluny és sempre la millor opció.
22: El millor de cada casa.
1: Bon currículum, eh? Sí. Del personatge
22: sí, sí,
1: aquest.
22: Endavant. Ja ho veus. Escolta, abans el Colom feia referència, qui també va encendre les xarxes amb un posicionament en contra de la participació de jugadores trans a la Lliga va ser Sophie Cunningham, jugadora de les Indiana Fever i companya de l'actual estrella de la Lliga, Caitlin Clark. Segur que la coneixeu, a Caitlin Clark. Cunningham va assegurar que era important protegir l'esport femení de les persones que han nascut homes. Aquestes declaracions van aixecar molta polseguera i uns dies més tard ella mateixa va reformar la seva postura.
6: I said what I said. I think it's kind of common sense.
9: Vaig dir el que vaig dir, crec que és de sentit comú. Sempre pensaré així. Crec que és molt important protegir la canalla i les nenes petites també estan involucrades en aquesta categoria. Així que mantinc el que he dit i sempre ho creuré.
6: And I always believe that.
22: El debat està servit, com és lògic que es pot tenir la seva opinió, faltaria més, però és veritat que el govern de Donald Trump ha reactivat la qüestió, el debat amb la implementació de dures restriccions contra els drets de les persones trans als Estats Units, sigui l'esport, però també l'exèrcit, així com també en qüestions de salut i documentació oficial.
1: Està molt bé l'exercici que fas avui, no?, d'explicar aquesta història una mica surrealista amb aquests dos personatges que són uns cretins, des del meu punt de vista, però es pot debatre.
22: Sí, tant.
1: Jo crec que és una qüestió que es pot debatre, no? Què ha de passar amb les persones trans dins l'esport. S'hauria de parlar amb les jugadores, potser amb els entrenadors, potser amb els presidents de les franquícies, no sé, amb la gent que forma part de la Lliga, decidir què es fa, però no d'aquesta manera, sí. No? Fent una mica l'imbècil per fer-se notar i menys tenint una mica, no?, tot aquest debat que em sembla interessant i que s'hauria de fer perquè és important.
22: I tant.
1: Bé, a veure com acaba, ho anem seguint. Anirem acabant també el back-to-back, primer, com sempre, amb una notícia curiosa d'aquesta setmana. I do it so no.
10: La notícia freak.
22: A veure, el titular d'aquesta notícia seria: acusen un home d'estafar més de 20 dones i 1,3 milions de dòlars fent-se passar per un jugador de futbol americà. D'acord? Es parla, és el Perla, mai més ben dit el Perla, es diu Dejon Labrailov. Té 35 anys i s'hauria fet passar, segons la policia, durant anys per un jugador del San Francisco 49ers per enganyar almenys 26 dones a través d'aplicacions de cites. Segons la Fiscalia Federal dels Estats Units, Love construïa una falsa vida d'estrella de la NFL a les xarxes socials amb fotografies, vestit amb equipació dels 49ers, cotxes de luxe i una aparent fortuna milionària. I quan elles li preguntaven per què no jugava als partits, simplement deia que estava lesionat i que no podia jugar. Després convencia les víctimes perquè invertissin diners en negocis inexistents amb l'ajuda d'un presumpte còmplice que es feia passar pel seu assessor financer. El frau hauria començat el 2022 i hauria generat més de 1,3 milions de dòlars. La policia creu que podrien aparèixer més víctimes i continua investigant el cas.
1: Qui no té feina, el gat pentina,
22: sí,
1: eh?
22: Sí.
1: Avui has portat unes històries una mica negatives.
22: Sí. Si busqueu el perfil a Instagram, no el trobareu perquè li van fer borrar. esborrar.
1: Cal, el nom era real? Dejon Labrai Love?
22: Sí, o sigui,
1: tot aquest nom era real.
22: Tenia alter egos,
1: clar,
22: també.
1: Clar.
22: Però sí, sí.
1: Molt bé, sort que l'han enxampat.
22: Sí, sí, sí.
1: Sempre acabem amb recomanacions teves, de cites esportives als Estats Units. Tot i que, clar, la majoria de lligues estan aturades, no?
22: Sí.
1: Sí que vols destacar el començament de l'NFL, de futbol americà.
22: Sí, perquè recordem de les grans lligues, tenim la MLB, la Lliga de Béisbol en marxa, que aviat en parlarem perquè està a punt d'entrar a la postemporada, queda tot just un mes perquè comencin els playoffs, però realment no tenim res més en joc a banda de la MS de futbol amb l'Inter Miami de Leo Messi, etc. Doncs bé, dijous de la setmana que ve...
1: El dia 10.
22: Sí, arrenca una de les grans, una de les grandíssimes lligues esportives, que és la NFL de futbol americà. Aquest any la Super Bowl es juga el 14 de febrer al SoFi Stadium de Los Angeles i tornem a tenir partit al Bernabéu. Serà el diumenge 8 de novembre, partit entre els Cincinnati Bengals i els Atlanta Falcons, tot plegat amb la possibilitat, com comentem des de fa anys, d'un futur partit al Camp Nou quan l'estadi estigui enllestit.
1: Clar, això ja serà 2028, 2029 o 2030, que l'NFL pugui venir al Camp Nou.
22: Exacte.
1: Molt bé, Pedrol, content de retrobar-te.
22: Jo també, Aleix.
1: De tant en tant, quan ens ho permeti la Champions, la Lliga, l'actualitat esportiva, els dimarts anirem fent una mica de back-to-back i seguint els esports nord-americans.
22: Oh, i tant.
1: Una abraçada, gràcies.
22: Igualment, Aleix, que vagi bé.
1: Queda l'últim minut, com fem habitualment durant la temporada regular aquí al Tu Diràs, amb l'Oriol Jové. Hola, Jové.
3: Hola.
1: Què més ens queda per saber?
3: Doncs, mira, ara que hem tancat el mercat de fitxatges, alguna de les coses que ens ha quedat per explicar, per exemple, és el traspàs de Pablo García del Betis al Racing de Santander. Traspàs obligat d'aquella manera perquè el Betis necessitava quadrar els números del fair play i compte el document del jugador, el document de Pablo García plorant al sortir de la ciutat esportiva del Betis, absolutament trencat perquè se'n va al Racing i no podrà jugar a la Champions amb l'equip de la seva vida.
7: Hola, hola, pero me sale ahora mismo. Esperemos que todo nos vaya muy bien. Y que seamos mejores Champions. Saludos a todos mis Betis. Muchas gracias.
1: No se l'entén gaire bé, alguna cosa de no podré jugar la Champions, de yo soy bético de toda la vida y que os vaya muy bien. Pobre nano. A veure com arriba a Santander, si es recupera i si pot fer una bona temporada. El bo d'en Pablo García.
3: És el que pensàvem, quina cara et plantes ara a Santander.
1: Clar.
3: Però evidentment que motius en té per estar trist.
1: Què més?
3: Doncs que tal com vam avançar aquí a RAC1 amb el Dani Aguilar, el Barça de bàsquet ha fet oficial l'arribada de Justin Menayas, un alè nord-americà però amb passaport dominicà de 27 anys, 1,96 m i que ha signat per dues temporades. Té experiència NBA i reforçava sobretot la defensa blaugrana. És l'11è fitxatge del Barça en aquest estiu i probablement no sigui l'últim perquè el club continua buscant un pivot a l'Open dels Estats Units de tennis. Aquesta matinada acaba la primera ronda. Al quadre femení tenim aturat el partit de Paula Badosa, que està guanyant 0-1 contra l'australiana Kazatkina, i pendents del debut d'aquí a uns minuts del madrileny Rafa Hodar contra el xinès Yun Chaukete Bu. I a la Vuelta, Enric Mas continua líder per tercer dia consecutiu a 1 minut i 18 segons de Primoz Roglic, per tant manté l'avantatge el balear després de l'etapa d'avui entre Alcaraz i Elx de la Serra, que s'ha decidit a l'esprint amb victòria del francès Bastien Tronchon. Aquest dimecres, 11a etapa a la regió de Múrcia i de perfil pla amb sortida a Cartagena i arribada a Llorca.
1: Molt bé, gràcies, Jové, bona nit.
3: Bona nit.
1: A descansar. Amb això marxem, que ha estat un dia molt intens avui, aquest primer de setembre. Hem arrencat forts la temporada pel que fa a les tertúlies. Demà més, gràcies a l'Oriol Montfort a la part tècnica i a la redacció d'esports de RAC1. Demà us esperem aquí amb més Ràdio Esportiva.
8: Tu diràs.
23: Notícies, contingut exclusiu.
8: Podcast, RAC més 1.
23: Tot RAC1 és a RAC1.cat.
8: RAC1.cat.
24: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: va per la terra, que és dimecres. Dimecres 2 de setembre del 2026, avui comença una pujada de la temperatura que es farà encara més evident els pròxims dies i que ens tornarà a portar calor intensa a finals de setmana. Durant tot el dia avui predominarà el sol i només hi haurà alguns núvols baixos al sud al matí i nuvolades de tarda al Pirineu. Un dia més, Ceuta on my mind. Ara la policia espanyola contradiu la Moncloa i assegura que les autoritats marroquines van ser qui van planificar i executar l'entrada massiva de migrants a la ciutat. Ho diu un informe que a última hora d'ahir va publicar l'Espanyol. El ministre Fernando Grande Marlaska diu que no en sap res i demana explicacions urgents als caps de la policia. Amb aquest panorama, els veïns ja han convocat aquesta tarda una manifestació per denunciar com el govern d'Espanya ha gestionat aquesta crisi. De seguida actualitzarem l'última hora amb l'enviat especial de RAC1 a Ceuta, Marc Segués. A Catalunya, dos menors han estat detinguts per la mort violenta d'un home a Manresa l'última nit de la Festa Major. La víctima va rebre una punyalada al pit mentre intentava separar una baralla entre joves. Ahir va haver una concentració convocada per diversos perfils de l'extrema dreta que va posar el focus en l'origen dels agressors, tot i que, segons les informacions, tots dos són nascuts a Catalunya. En parlarem a la tertúlia amb Javier Melero, Ramon Rovira, Natàlia Rodríguez i Janet Sanz i el Pere Mastre mitjant l'ull de poll. Els esports es tanca el mercat de fitxatges i el Barça s'ha quedat finalment sense Julián Álvarez i ha cedit Marc Casado al Depor. L'Espanyol ha tancat la incorporació, com ha cedit, d'Andoni Gorosabel. I atenció també al fitxatge del Manchester City, que ha fitxat a Enzo Fernández i ha pagat 145 milions al Chelsea. Per cert que el primer Barça-Real Madrid de la temporada ja té data, Camp Nou, diumenge 25 d'octubre, 9 del vespre. I avui a les 11 ho comentarem tot plegat amb el Martí Perarnau i amb el Santi Segurola, i després a les 11 passarà pel món a RAC1 una estrella de Hollywood, Javier Bardem, que amb l'actriu Victoria Luengo i el director Rodrigo Sorogoyen ens presentaran aquesta pel·lícula que està tenint grans crítiques i gran èxit, El ser querido. Per cert, de tornada a casa nostra, nou cas de catalanofòbia en una empresa de lloguer de cotxes de l'aeroport del Prat, tal com avança bé la web. Aquest cop la perjudicada és una família que ens van negar a atendre en català. I a les portes de la tornada a les aules, a Andalusia, a partir d'ara, l'assetjament escolar es castigarà directament expulsant els assetjadors dels instituts. Fins ara el més habitual és que la víctima hagi de canviar d'institut per allunyar-se dels agressors. A Andalusia en dic que prou. A l'assetjador, fora de l'escola. Per cert, que avui arriba a les llibreries En via morta, el llibre del Nil Sant Martí, periodista de RAC1, que aborda el desgavell històric de Rodalies. I de la literatura al cinema, perquè avui comença una nova edició del Festival de Venècia, George Clooney rebrà el lleó de la trajectòria, però una de les grans atraccions del festival serà del retrobament del grup Oasis amb els seus fans. Els germans Gallagher presentaran el documental Don't Look Back in Anger. I amb el Joan Ferrer i el diàling, avui, com sempre, arribarem al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Padró, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Víctor?
2: Sí, que un informe de la policia espanyola acredita que les autoritats marroquines van ser les responsables de l'entrada de migrants a Ceuta. L'Espanyol aporta una investigació del Centre d'Immigració i Fronteres que ho confirma i ja han enviat les conclusions d'aquest estudi a l'Audiència Nacional i també a la Fiscalia, com que l'informe contradiu el que fins ara ha defensat Pedro Sánchez, que ha descartat que el Marroc hagi tingut res a veure en tota aquesta crisi. Aquesta matinada, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat explicacions al director de la policia per esbrinar si tot el que ha publicat l'Espanyol és cert. Tal com apunta l'agència EFE, Marlaska li ha enviat una carta a Francisco Pardo en què li pregunta quan fa que la policia sap que l'entrada massiva de migrants va ser una operació orquestrada per gendarmes marroquins.
0: En espera del que pugui comunicar oficialment la policia espanyola, la Comissió Europea també ha matisat que no hi ha proves que confirmin que Rússia està al darrere de l'entrada de migrants a Ceuta.
2: Brussel·les ha confirmat que, efectivament, hi ha indicis que el Kremlin ha aprofitat tot el que ha passat a Ceuta per intentar greujar la crisi entre Espanya i el Marroc, amb campanyes de desinformació, per exemple, a les xarxes que generin confusió, però la Comissió Europea aclareix que aquesta campanya ha estat després de la primera entrada de migrants i que, en cap cas, ha estat el detonant d'aquesta invasió que diuen que hi va haver a Ceuta ara fa poc més d'un mes.
0: I tot això és benzina per les desenes de milers de persones que avui protestaran per com el govern d'Espanya ha gestionat aquesta crisi. Avui és el dia de Ceuta i en aquesta ciutat s'espera que els manifestants vagin a encarar-se amb els migrants i també amb la policia. Anem cap allà amb l'enviat especial de RAC1 a Ceuta, el Marc Segués. Marc, bon dia.
3: Bon dia. Els ceutins volen convertir la manifestació d'avui en la més multitudinària fins la data. Per això, tota la ciutat s'hi ha volcat. Per exemple, el servei de bus aquesta tarda és gratuït. Tot plegat amb la idea d'agrupar el màxim de gent i sacsejar la Moncloa perquè posi fi a una situació que consideren insostenible i que està afectant de ple l'economia. La marxa transversal començarà a les 7 de la tarda a les Muralles Reials i acabarà davant de la seu de la delegació del govern espanyol. Veurem si un cop allà, amb la presència del PSOE de Ceuta a la marxa, els manifestants demanen dimissions, com acostuma a passar, i també caldrà tenir l'ull posat en si acaben fets violents aquesta manifestació. Els convocants la reivindiquen pacífica, però el nombre de policies ha incrementat a Ceuta durant les últimes hores.
0: Gràcies, Marc. Més enllà de tot el que passa a Ceuta, aquí a casa nostra, la mort violenta d'un home de 45 anys a Manresa ha commocionat bona part del país, sobretot després que els Mossos hagin detingut dos menors de 14 i 15 anys com a presumptes responsables.
2: Sí, la víctima era un jardiner molt estimat al Bages, pare de dos fills petits, que va rebre una punyalada al pit mentre intentava separar una baralla durant l'última nit de la Festa Major de Manresa. Sobre els dos detinguts, la Vanguardia apunta que, tot i que són menors, són molt conflictius i que s'han topat amb la policia en moltes ocasions. En aquest cas, ahir al vespre ja hi va haver una concentració convocada per perfils d'extrema dreta que va posar el focus en l'origen dels agressors, que tot i que tots dos són nascuts a Catalunya, tal com apunten alguns mitjans, com per exemple el Punt Avui o el Regió 7, tenen ascendència marroquina. Avui hi haurà una segona convocatòria en rebuig de la violència i també en solidaritat amb la víctima i amb la seva família.
0: I, tot cas, el Punt Avui, perdó, el Punt Avui diu això, i crec que és el Regió 7, que diu que un era català del tot, o sigui, català del tot, vull dir que no tenia ascendència marroquina i que l'altre sí. Però fes com sigui, hi ha un xup-xup, i evidentment a Manresa, ahir escoltava el 9C, a Manresa i escoltava el Marc Martínez Amat, hi ha molta preocupació per la inseguretat que hi ha en aquests últims temps. Més enllà de les procedències i més enllà de tot plegat, a Manresa hi ha una inseguretat molt preocupant. I a Balaguer, els Mossos també han tingut un altre menor com a sospitós d'haver mort un noi de 26 anys.
2: Sí, primer es creia que la víctima havia mort per un accident de cotxe, però la policia va trobar signes de violència que podrien ser anteriors a aquest accident. Segons apunta el diari Segre, el detingut ja l'han traslladat a un centre de menors.
0: I en futbol, el mercat de fitxatges s'ha tancat aquesta mitjanit sense cap sorpresa. Vaja, a mi em sorprèn, a mi sí, cap sorpresa no, per l'Albert, per mi no. Uh-huh. A mi el cas que di Julián Albaleta a la Tita Madrid em sembla una enorme sorpresa. No per res, perquè pensava que marxaria a l'Arsenal, perquè és que no sé com arregles això ara. Pots arreglar perquè el temps cura totes les ferides, i has d'estar. Però aquest és una història. I em sorprèn també que el Barça hagi cedit Marc Casado al Deportivo de la Coruña.
4: Sí, comencem per Julián Álvarez, perquè malgrat intentar-ho durant mesos, finalment el Barça no ha convençut l'Atlètic de Madrid per fitxar el davanter argentí. Miguel Ángel Gilmarín no ha baixat del burro i ha retingut el davanter. Ara bé, el Barça no tira la tovallola i no descarta tornar-ho a intentar en els propers mercats. La direcció esportiva sí que ha aconseguit inscriure a temps Livakovic, que arriba per ser el porter suplent de Joan García. També Brian Fariñas, que tindrà fitxa del primer equip, però essencialment les últimes hores del mercat al Camp Nou han estat marcades per la cessió, com dèiem, de Marc Casado al Deportivo de la Coruña i les vendes dels futbolistes del filial Toni, Guille Fernández i Álvaro Cortés. En el cas de Casado, per ser el Depor, té una opció de compra de 30 milions en funció del seu rendiment. En un acte des de Madrid, Lamine Yamal ha dit la seva sobre l'aspecte final de la plantilla. L'estrella del Barça treu ferro al fitxatge frustrat de Julián Álvarez.
5: Yo creo que ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. Goles no nos están faltando. Obviamente es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
4: Això ha dit Lamine Yamal. Encara primera, l'Espanyol ha tancat el mercat de fitxatges amb la incorporació, com s'ha dit, d'Andon Igor Sabel. El lateral dret arriba procedent de l'Atlètic de Bilbao i ocuparà el lloc de Rubén Sánchez, que ha marxat traspassat a l'Elx. En total, el primer mercat de Monchi com a director esportiu de l'Espanyol ha acabat amb 7 arribades i 7 sortides.
0: I el tancament del mercat també ha estat descafeïnat, en aquest cas pel Girona, tot i que avui encara poden haver operacions a Montilivia.
4: Sí, ho expliquem. El club tancarà el fitxatge de Carles Pérez i podrà fer-ho perquè l'exdavanter del Barça va desvincular titular-se ahir del Celta a última hora abans de la mitjanit i és agent lliure. Per tant, el Girona el pot incorporar. A Montilivi també estan pendents d'Unahi, que podria acabar el Panathinaikos perquè el mercat de Grècia encara està obert. Per la seva banda, el Sabadell ha tancat el mercat amb tres incorporacions, el porter Marc Vidal, el migcampista Obusu i l'atacant Ángel Baena. En canvi, el club espera donar sortida a jugadors com Migueleta i Kòssia. I més enllà dels equips catalans, la resta d'equips tampoc s'han quedat de braços plegats. Dani Ceballos, ex del Madrid, ha tornat al Betis. L'Atlètic de Madrid ha aconseguit la cessió del davanter de la Juventus, Jonathan David, i també ha cedit José María Jiménez al Depor. I a Anglaterra... El Manchester City s'ha gastat 215 milions en l'últim dia de mercat, 148 pel migcampista del Chelsea, Enzo Fernández, i 70 pel futbolista de l'Everton, Iliman Ndiaye. La comparació entre la inversió de la Premier i de la Lliga Espanyola és molt cridanera i un cop més posa en evidència les dificultats econòmiques del futbol espanyol. Els clubs anglesos s'han gastat prop de 4.000 milions aquest estiu, mentre que els espanyols no han passat dels 750 milions, és a dir, 5 vegades menys. Val a dir, però, també que la Premier s'ha gastat més diners que la Lliga Espanyola, Italiana, Francesa i Alemanya totes juntes.
0: Que mengen a part.
4: Sí.
0: Passa que tenim horari ja pel primer Barça-Real Madrid, no?
4: Sí, Camp Nou, Barça-Madrid, diumenge 25 d'octubre del mes que ve, a les 9 del vespre, i, evidentment, en directe aquí a RAC1.
0: No em diguis.
4: Sí.
0: Va. Sí. Més poses. Més coses. Fa pocs minuts... Hem pogut confirmar, per si hi havia algun dubte, que aquest estiu ha estat el més càlid a Catalunya de tota la història, Mònica.
6: Sí, amb temperatures que han estat uns 3 graus per sobre del que tocaria, de mitjana, gran part de Catalunya, però hi ha llocs, com per exemple el Pirineu més occidental, la banda de Lleida, punts de l'interior, Plana de Vic, on han estat 4 o 4 graus i mig per sobre de la mitjana. Per tant, hi ha estius que dius, han sigut càlids, però un grau per sobre, i aquest any ha sigut amb escreix. A més, sí, sí, hem tingut molts dies amb temperatures per sobre o igual als 40 graus, hem tingut 20 dies, tot i que no s'ha batut el rècord de temperatura màxima absoluta, que continua mantenint amb els 45 graus que vam tenir a Figueres fa 3 o 4 anys, ara no ho recordo, crec que va ser el 2022. I a Barcelona les nits tòrrides ascendeixen als 59 nits tòrrides, que són temperatures per sobre dels 25 graus. Hem tingut gairebé 60 nits en què no ha baixat la temperatura dels 25 graus i, per tant, ha tingut doncs, aquestes conseqüències d'aquest estiu amb calor molt sostinguda i que s'han batut rècords. A més, a les estacions centenàries que tenim, tant el Fabra com l'Observatori de l'Ebre, també doncs, certifiquen que aquest ha sigut l'estiu més càlid de la història. I pel que fa a la pluja, en general ha sigut un estiu sec, però tenim algunes zones, com per exemple el Camp de Tarragona, on les pluges amb 2 dies d'aiguats han superat el 200% del que hauria de caure en un estiu, amb 2 dies d'aiguats, que això és una mica aquesta tendència que dèiem, no? Ara hem dit que el setembre serà plujós, no vol dir que estigui tot el setembre plovent, però potser tenim un episodi que ens deixa unes quantitats d'aigua espectaculars, que això és un problema.
0: És que hauríem de començar a pensar en com resoldre problemes d'aiguats.
6: Ja, yeah. Sí.
0: O sigui, hauríem de començar a mirar de dir aviam com resolem els aiguats, és a dir, com ens preparem pels aiguats que ens venen. Perquè la calor també ens hem de preparar per la calor.
6: Sí.
0: I molt. Però ens hem de preparar també pels aiguats que ens puguin caure.
6: Sí, i també per educar una mica la gent davant de situacions d'aiguats, com ens hem de comportar, perquè llavors després surten els dubtes amb les alertes, no alertes, què hem de fer i què no hem de fer.
0: Bueno, vull que...
6: Doncs comença a pujar la temperatura. Mira, lligat amb aquesta notícia de l'estiu més càlid, doncs avui tornem a tenir valors per sobre del que seria habitual i, a més, aquestes temperatures encara pujant més entre demà divendres i el cap de setmana, que es mantenen sostingudes a la banda alta, amb valors que estaran uns 6 o 7 graus per sobre del que seria habitual. Per tant, un ambient de ple estiu. Si voleu aprofitar el cap de setmana per anar a la platja, doncs ho podeu fer, perquè l'ambient serà de ple mes de juliol, amb temperatures que fins i tot poden tornar a fregar els 40 graus a les comarques de Ponent, i s'esperen dies de sol i de pluja poca. Tot estira aquesta tarda algun ruixat aïllat cap al Pirineu.
0: I quan són pràcticament un quart de set del matí, amb crònica internacional, Alemanya acusa Rússia d'haver atacat l'aeroport de Leipzig amb drons explosius.
2: Sí, va passar el 4 d'agost. Dies més tard, la policia alemanya va trobar dos drons més a prop del mateix aeroport. L'objectiu del Kremlin era un avió de càrrega ucraïnès que transportava material bèl·lic. Fins ara, el govern alemany havia evitat assenyalar Moscou, però amb les proves que han pogut recopilar asseguren que es tracta d'un atac ordenat directament pel govern de Vladimir Putin, ho ha dit el ministre de l'Interior alemany, Alexander Dobrindt.
7: El govern federal conclou que Rússia és responsable de l'atac híbrid perpetrat a Leipzig el 4 d'agost. Les investigacions continuen i també cal que protegim al màxim la informació mentre el procediment estigui en curs. No considerem que Leipzig sigui un fet aïllat, sinó que ho situem en el context d'altres accions híbrides.
2: De moment, Berlín ja ha tancat el consulat rus a la ciutat de Bonn, que era l'últim reducte diplomàtic que quedava a Alemanya.
0: I de tornada a casa nostra han denunciat un nou cas de catalanofòbia en una empresa de lloguer de cotxes de l'aeroport del Prat.
2: Sí, és com a mínim el tercer cas que hi ha hagut en l'últim mes en tres empreses diferents que operen a l'aeroport. Tal com avança VilaWeb, aquest cop la perjudicada és una família que havia llogat un cotxe a l'empresa Europcar. Van marxar de l'oficina amb les mans buides perquè un treballador es va negar a atendre'ls en català i va acabar cancel·lant-los la reserva unilateralment. Primer, no es van entendre a l'hora de contractar una assegurança extra i quan la família va demanar un full de reclamacions perquè l'empleat s'havia posat molt agressiu, l'home s'hi va negar al·legant que no entenia el català. Segons els afectats, aquesta persona literalment els va dir que la llei que regeix aquí és la llei del rei d'Espanya, és el que va dir aquest empleat d'aquesta empresa de lloguer de cotxes.
0: La llei que regeix aquí és la llei del rei d'Espanya.
2: En castellà, sí.
0: Sí. Ai, quina paciència. Senyor, dame paciència. Però ja. Que era l'acudit de l'Eugenio. I Andalusia, a partir d'ara, l'assetjament escolar es castigarà expulsant els assetjadors dels instituts.
2: Sí, és una mesura que ha aprovat la Junta d'Andalusia per aquest nou curs. Qualsevol adolescent que assetgi un altre no podrà tornar a trepitjar l'escola i s'haurà de buscar un altre centre. Fins ara el més habitual era que la víctima canviés d'institut o de classe, fins i tot.

0: Sabies que una de cada quatre persones pateix o patirà un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida? A ITA portem més de 20 anys tractant patologies com l'estrès, l'ansietat, la depressió i els trastorns alimentaris o de conducta. Més informació a itasaludmental.com i al telèfon gratuït 900 500 535.
1: M'expliques un conte, papa?
2: I tant! Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
3: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
4: Però també en reconeixement a tota la seva trajectòria. I ja sabem quan s'estrenarà la nova sèrie d'investigació de la Mònica Terribas, El Buen Espíritu, detrás de la puerta de l'Opus Dei, que és la continuació del que era l'exitós Minuto Heroico. Arribarà HBO l'endemà de la Mercè, el 25 de setembre.
5: Es muy difícil entender cómo los que fuimos de l'Opus Dei estuvimos allí.
6: Me presionaron en el momento de mayor vulnerabilidad.
7: Sí, és un documental que ajuda a entendre com funciona l'Opus a través d'antics sacerdots d'aquesta organització.
4: Anem a la música. Què ha passat amb la música?
7: Que The Weeknd ha fet vibrar aquesta nit l'Estadi Olímpic amb un concert que ha estat ple de llum i ple de pirotècnia. Dues hores clavades de música que han servit per inaugurar, us ho explicàvem ahir, una nova temporada de concerts a Barcelona.
8: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
4: I a les 6 i 19 minuts... el diàleg aquí al món a RAC 1. Hola, Joan Ferrer.
9: Hola, bon dia.
4: Bon dia, com estàs?
9: Mira, vaig explicar-vos una cosa, que això la gent potser no ho sap. Uh-huh. En aquesta ràdio tenim paquets de blocs publicitaris que hem d'anar tirant durant el programa.
4: Sí.
9: El que passa és que a vegades el programa funciona, aquella publi molesta, o simplement no tens temps d'emetre-la. I això no pot ser, perquè després les marques o les empreses s'enfaden. Aquest estiu,
4: sí,
9: el Tu Diràs, han trobat la solució perquè entrin.
10: Ai. Un cop acabat tot el cobriment, la ciutat guanyarà nous espais. Ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
11: Sempre hem considerat que s'havia de...
8: RAC 1. Reconcentrat de podcast.
7: Ara el farem, el reconcentrat de Bosca. Però dos minuts. És que ha passat una cosa molt, molt estranya, però ha passat, i és que li hem llançat a la cara del pobre Josep una publi que no tocava. Li demanem disculpes perquè anava pel món fotent-li publis als morros, doncs tampoc era això. Em sembla que se l'ha menjat ell i l'alcalde, Collboni, que mira...
12: Pela-lo tu, que tens unyes.
9: Ja està. Tires pel dret i ja està. Talles el que hi hagi en aquell moment. Escolta, que Collboni es mengi la publi, com jo m'he hagut de menjar les obres del túnel de Verdaguer, també, que no passa res. Ja està, no tinc res més, eh?
4: No tinc res més, de lladre. Espero que avui el programa duri 6 hores. I no duri com ahir, que va durar 6 hores i 5, pràcticament.
9: Sí, si seguim aquesta dinàmica...
4: Sí, perquè...
9: Al final afegirem una hora més.
4: Mercès, per la seva opinió. Escolta'm, què tal l'estiu, Joan? Bé?
9: Bé, molt bé.
4: Sí?
9: Sí.
4: Vas a un concert de Rick Astley, no?
9: Sí, el vam començar bé l'estiu, sí, sí.
4: Pensava en Joan Ferrer, que li agrada el metall, va veure Rick Astley i tal, hosti. I per què?
9: Sí, saps què passa? Que el cap d'any del 2023, em sembla que era, farà 3 o 4 anys, vaig veure que feien un especial a la BBC, que el feia el Rick Astley. I vaig veure que al concert ell feia versions de Foo Fighters, dels Blossoms, ell tocava amb els Blossoms, un grup també de Manchester, i vaig dir, ostres... No, que era un músic supercomplet, que toca diversos instruments, i em va sorprendre. I jo el tenia com la figura aquella dels anys 80, saps? I,
4: no, però només això... que ens va sorprendre, perquè vam anar a veure el concert amb el Joan a Cap Roig, ens va sorprendre que va tocava tots els instruments, va tocar la bateria, i què va tocar? El Highway to Hell.
9: Highway to Hell, sí.
4: Vaig ser un tio que cantava Together Forever i cançons així com pop, que

0: tingués un repertori musical tan bèstia i una amplitud de mirada musical bestial.
1: No, no, molt bé, molt bé.
0: Molt bé, però no va cantar la que volíem que cantés.
1: Vaja.
0: Aquesta. Aquesta, però quan li van dir que la setlist no hi era, va dir, doncs pues em quedo a casa. Escolta, escolteu, que vaca.

0: He d'estalviar per invertir o he d'invertir per estalviar? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus experts en solucions financeres i de previsió que garanteixen la teva estabilitat econòmica amb rendibilitat. I sense haver de triar. Amb Mapfre pots estalviar i invertir alhora. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
1: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
2: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
3: Love, love, love.
4: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Deures en família, dibuixos amb amics. Ara tens un 3x2 en les millors marques d'escriptura i material d'escriptori. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
5: En una cursa, has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
6: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
5: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure. Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14€, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
8: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
9: El 9, el 14, el 35, el 43 i el 50. I els sols, el 3 i el 7.
8: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
10: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
11: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
10: Escolta'ns el cotxe amb l'aplicació connectada a Android Auto i a Apple CarPlay.
11: Tots els podcasts de RAC1.
10: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
11: Noves funcionalitats premium.
10: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
11: Fàcil, intuïtiva i renovada.
10: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
12: RAC1.
13: Mastercrackers, aquest setembre torna la competència! Hey! Aquesta temporada amb més jovenalla.
14: Ai, sí, doneu-me iogurins de dos en dos.
13: Col·laboradors amb ment privilegiada.
15: Bueno, pues...
13: I opinadors de centre.
14: Ni masclisme, ni feminisme.
13: La competència ja és major d'edat, 18a temporada.
16: Ojo, 18 anys i encara fan veuetes, eh?
13: Cada dia de 12 a 1.
16: I treballar quan treballareu, cony?
13: La competència amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
14: Mira, 18 anys i encara no sé qui és l'un i qui és l'altre.
10: RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1.
9: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que la policia espanyola contradiu la Moncloa i acusa les autoritats marroquines d'orquestrar l'entrada de migrants a Ceuta.
2: Ho avança l'Espanyol, ho afirmen en un informe que ja tenen l'Audiència Nacional i la Fiscalia. Fins ara, la Moncloa ha evitat culpar-ne el Marroc. Per això, segons l'agència EFE, el ministre d'Interior ja ha demanat més detalls al cap de la policia.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat per l'assassinat d'un home a Manresa.
2: Va passar durant l'última nit de festa major. Segons la Vanguardia, un d'ells seria l'autor del crim i la policia ha buscat dos nois més vinculats al fet. L'Ajuntament ha decretat per avui el dol oficial.
0: En futbol, el mercat de fitxatges tanca sense cap gran operació d'última hora.
3: El Barça s'ha quedat sense Julián Álvarez, que continua l'Atlètic de Madrid en contra de la seva voluntat. Ja s'ha dit Marc Casado al Depor. L'Espanyol ha aconseguit la cessió de Gorosabel, mentre que a Anglaterra el Manchester City s'ha gastat 215 milions en 24 hores. N'ha pagat 148 per Enzo Fernández.
0: I el primer Barça-Real Madrid de la temporada ja té data i hora.
3: Es jugarà al Camp Nou el diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre. El Barça començarà la setmana jugant al camp del PSG a la Champions. L'endemà el Real Madrid rebrà el Leipzig al Bernabéu.
0: L'estiu del 2026 ja és oficialment el més càlid des que hi ha registres.
2: Segons les dades del Meteocat, hi ha hagut rècord de dies de canícula i s'han superat els 40 graus 20 dies diferents. Fins ara el màxim n'eren 16. A Barcelona s'han registrat gairebé 60 nits tòrrides.
0: A Alemanya acusa Rússia d'atacar l'aeroport de Leipzig amb un dron que duia una bomba.
2: La investigació conclou que l'intent d'atemptat d'ara fa un mes el va ordenar el Kremlin. Com a càstig han tancat l'últim consulat rus a Alemanya i l'OTAN i Brussel·les estudien represàlies.
0: Denuncien un nou cas de catalanofòbia en una empresa de lloguer de cotxes de l'aeroport del Prat.
2: Ho treu de nou VilaWeb. Una família va llogar a Europcar, però no els van voler atendre en català i els hi van cancel·lar la reserva. És el tercer cas de l'últim mes en diferents empreses.
0: I a Andalusia, a partir d'ara, el bullying es castigarà expulsant els assetjadors dels instituts.
2: Normalment era la víctima qui canviava de centre, però la Junta d'Andalusia vol canviar el focus i aquest curs ja obligarà els agressors a abandonar el centre.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui comença a pujar la temperatura.
4: Sí, unes temperatures que encara pujaran més entre demà i divendres i es mantindran sostingudes al cap de setmana, amb calor intensa més pròpia del mes de juliol que no pas de principis de setembre. Fins i tot podríem tenir alguns valors que freguin els 40 graus de nou en punts de les comarques de Ponent. I avui comencem el dia amb algun núvol, però en general tindrem un dia de sol, alguns núvols baixos ara al matí al sud i després a la tarda nuvolades al Pirineu que podrien deixar algun ruixat aïllat.
0: I què marquen ara els termòmetres?
4: Tenim 23 graus a Arenys de Mar, hi ha 17 graus a Muià i també a Tona, 18 a Girona, 20 a Lleida, 25 a Tarragona i entre 22 i 25 graus a Barcelona.
0: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha un carril tallat a l'A2, a Castellnou de Seana, en sentit Barcelona, a la demarcació de Lleida, i pel que fa al transport públic, de moment cap incidència destacable. Passen 3 minuts de 6:45 del matí, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui dimecres 2 de setembre del 2026.
5: Mundo Deportivo et convida a l'Extrem Barcelona. L'esdeveniment més bèstia d'esports urbans torna al Parc del Fòrum de Barcelona del 4 al 6 de setembre amb accés gratuït. Dues proves classificatòries per als Jocs Olímpics de BMX i bàsquet 3x3 i el millor skateboarding, breakdance, scooter i moltes activitats on seràs el protagonista. Gaudeix del gran festival de cultura urbana Mundo Deportivo. Més info a extrembarcelona.com.
6: A Begú, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils,
7: música, havaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
6: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
7: Informació i entrades a visitbegú.com, a l'oficina de turisme de Begú, al 972-624520 i a les nostres xarxes socials. Begú és autèntic.
6: Fira d'Indians a Begú.
8: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama. Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
9: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
10: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
11: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
10: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
11: a Android Auto
10: i a Apple CarPlay.
11: Tots els podcasts de RAC1.
10: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
11: Noves funcionalitats premium.
10: juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
1: Fàcil, intuïtiva i renovada.
10: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
12: El món a RAC1.
0: 6:35, la policia espanyola contradiu la Moncloa i assenyala les autoritats marroquines com les responsables de l'entrada de migrants a Ceuta.

0: Menys de 48 hores després que Pedro Sánchez negués que el Marroc tenia alguna cosa a veure amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta, un informe de la policia espanyola apunta que darrere de tot plegat hi ha les forces i els cossos de seguretat marroquins. És una informació que ha publicat aquesta nit al digital El Espanyol, confirmada també per la cadena SER, i que posa damunt la taula una investigació del Centre d'Immigració i Fronteres, un organisme que penja de la policia. La unitat d'intel·ligència de la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres ha enviat les conclusions de tot allò que han recopilat a la jutgessa de l'Audiència Nacional, a Maria Tardón, i també tota la paperassa ja ha passat a mans de la Fiscalia. El text detalla que va ser tota una operació guiada per agents marroquins, alguns d'uniformats i d'altres de paisà. Aquesta informació fa trontollar el discurs del govern de Pedro Sánchez, que fins ara, com dèiem, ha descartat involucrar el Marroc en tot aquest assumpte. Conscient del que suposa, aquesta matinada el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat explicacions, en un to no gaire cordial, al director de la policia per esbrinar si tot el que ha publicat l'Espanyol és cert. Tal com apunta l'agència EFE, Marlaska li ha enviat una carta a Francisco Pardo, carta que també ha pogut consultar la cadena SER, en què també li pregunta de quan data aquesta investigació, és a dir, quan fa que la policia sap que l'entrada massiva de migrants va ser una operació orquestrada per gendarmes marroquins. El ministre vol saber-ho absolutament tot per poder actuar en conseqüència i prendre les decisions que calguin en cas que es demostri que el que s'ha publicat és verídic. Sigui com sigui, el posicionament oficial de la Moncloa és, de moment, a aquesta hora del matí, el mateix que el que va expressar Pedro Sánchez dilluns a la cadena SER. El govern espanyol insisteix que Rússia i Israel estan al darrere de tota aquesta crisi migratòria. Des de Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
1: Bon dia. El govern espanyol diu que té proves de la responsabilitat d'Israel i Rússia en tots els missatges que van portar fins a 70.000 migrants a Ceuta. Dos informes, un d'exteriors i un altre de la Comissió Europea, tot i que no són públics de moment. Elma Saiz, la ministra portaveu, ahir també responsabilitzava el PP.
2: Son informes internos del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero también les invito a que acudan ustedes mismos a las redes sociales. El Partido Popular, que ha abandonado totalmente la responsabilidad institucional, ha dejado de ser un partido de Estado y ejerciendo efectivamente una tremenda irresponsabilidad, alimenta los bulos y la desinformación en relación a Marruecos.
1: El govern espanyol tanca qualsevol polèmica amb la Casa Reial, diu que la visita de Felip VI a Ceuta es farà, però no hi posa data.
0: Però compte, perquè Brussel·les també diu que no hi ha proves concloents que suggereixin que Rússia provoqués la crisi de Ceuta. La Comissió Europea ha confirmat que efectivament veu indicis que el Kremlin ho hagi aprofitat per intentar greujar la crisi entre Espanya i el Marroc, però matisa que aquesta campanya de desinformació a les xarxes hauria estat després de la primera entrada de migrants i que en cap cas hauria estat el detonant de l'entrada massiva. Anem ara cap a Brussel·les amb l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar. Bon dia.
3: Bon dia. La Comissió Europea va explicar ahir que els dies posteriors a l'entrada d'immigrants a Ceuta, i aquest matís és important, va notar un augment de campanyes de desinformació russa a les xarxes per amplificar la confusió i agreujar la crisi entre el Marroc i Espanya. Ara bé, a diferència del que creu la Moncloa, Brussel·les matisa que no té proves concloents que fos el detonant de la crisi. Les mateixes fonts, de fet, admeten l'existència d'un informe d'intel·ligència que corroboraria aquesta informació i fins i tot apuntaria altres actors, sense descartar fins i tot entorn indirecte del govern d'Israel. En això, però, Brussel·les també tira pilotes fora i es limita a dir que part d'aquesta informació és confidencial.
0: És molt possible, doncs, que totes aquestes informacions serveixin per esperonar les desenes de milers de persones que avui sortiran als carrers aprofitant que és el dia de Ceuta. Pràcticament 300 ciutats d'arreu de l'Estat han organitzat protestes per rebutjar la política d'entrada massiva de migrants i també per criticar com està abordant tota aquesta crisi el govern espanyol, però la protesta més emblemàtica serà, evidentment, la de Ceuta. Començarà a les 7 de la tarda i participarà el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el president saudí, Juan Jesús Vives, però també l'agrupació local del PSOE, que discrepa obertament de la gestió de la Moncloa. Enviat especial de RAC1 a Ceuta, Marc Segués, bon dia.
4: Bon dia. Els ceutins tenen marcat en vermell el calendari el dia d'avui des de fa jornades i la ciutat s'ha bolcat per aconseguir agrupar el màxim de gent possible en aquesta manifestació. El servei de bus, per exemple, serà gratuït per aconseguir que tothom pugui arribar a la marxa i tornar cap a casa. Els veïns de Ceuta, com la Susana García, volen deixar clar a la Moncloa que no poden aguantar més en aquestes circumstàncies.
5: Yo lloro a diario. Es un problema que tenemos muy gordo y nos sentimos que no estamos respaldados.
4: La marxa arrenca a les 7 de la tarda i caldrà tenir l'ull posat potenciar grups d'ultres que acabin protagonitzant accions violentes contra els migrants. Els manifestants reivindiquen que és una marxa pacífica, però pel que pugui ser, el nombre de policies ha incrementat a Ceuta durant les últimes hores.
0: Ara són les 6:41. Manresa està avui oficialment de dol per l'assassinat a ganivetades d'un home de 45 anys que va morir durant l'última nit de la festa major del municipi, la matinada passada. El cas ha commocionat els habitants de la capital del Bages perquè la víctima era un jardiner molt estimat a la comarca, pare de dos fills petits, que va veure com l'apunyalaven al pit mentre intentava separar una baralla. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat per aquest cas, un dels quals és el presumpte autor de la ganivetada mortal. Segons apunta La Vanguardia, tot i que els sospitosos són molt joves, menors, com dèiem, són uns vells coneguts de la policia i tenen antecedents, Pol.
6: L'assassinat va ser al carrer Sant Jaume de Manresa després del correfoc. Els veïns van sentir soroll de nit i van veure un grup de joves corrent, però no va ser fins a les 5 de la matinada que algú va localitzar el cos d'aquest home greument ferit i no li van poder salvar la vida. La Vanguardia també apunta que la policia està buscant dos nois més que també estarien relacionats amb el que ha passat.
0: Com dèiem, el cas ha causat un impacte molt fort a tota la comarca i ha despertat una onada de solidaritat i també d'indignació. Ahir els veïns ja van mostrar el seu rebuig i el seu malestar, però de manera molt diferent. D'una banda, hi va haver una concentració convocada per perfils d'extrema dreta que va posar el focus en l'origen de la família dels agressors, malgrat que tots dos són nascuts a Catalunya. En canvi, avui hi haurà una segona convocatòria en rebuig de la violència i en solidaritat amb la víctima i amb la seva família, Jordi Casals.
7: Ahir, a 8:15, més de mig miler de persones es van concentrar a la plaça Major de Manresa sota el lema Fins als collons. Els manifestants, convocats a través de xarxes socials i per perfils vinculats a l'extrema dreta, van reclamar justícia i van demanar la dimissió del govern municipal. Familiars de la víctima també es van apropar a la plaça Major, cosa que va arrencar un llarg aplaudiment seguit d'un minut de silenci improvisat. Per avui, l'Ajuntament de Manresa ha decretat dia de dol i s'ha convocat un minut de silenci a les 12:00. També l'Ajuntament de Castellnou de Bages n'ha convocat un altre a 8:15. Veïns i veïnes de la capital del Bages s'han organitzat avui en una nova protesta, això sí, amb un altre to, de rebuig contra la violència i per solidaritzar-se amb la família i els amics de la víctima.
0: Tot això a Manresa. A Balaguer, els Mossos també han detingut un menor que podria estar vinculat amb la mort violenta d'un jove de 26 anys. Primer es pensava que la víctima havia mort per un accident de cotxe, però es van trobar signes de violència que podrien ser anteriors a aquest accident. Segons apunta el diari Segre, el detingut l'han traslladat a un centre de menors.
8: Romauto Nissan patrocina aquest espai.
0: 2 minutes i arribarem a 6:45 del matí. Als esports, avui el futbol torna a agafar protagonisme perquè el mercat de fitxatges ha tancat aquesta nit. Finalment, Julián Álvarez continuarà a l'Atlètic de Madrid en contra de la seva voluntat, com a mínim de moment. I mentrestant, Pedrol, el Barça ha cedit Marc Casado al Deportivo de la Coruña.
9: Sí, malgrat intentar-ho durant mesos, el Barça no ha convençut l'Atlètic de Madrid per fitxar Julián Álvarez. El conseller delegat Miguel Ángel Gilmarín no ha baixat del burro i ha retingut el davanter argentí. Ara bé, el Barça no tira la tovallola i no descarta tornar-ho a intentar en els propers mercats. L'Atlètic de Madrid tampoc ha venut Julián a l'Arsenal. El club madrileny s'hi posava bé, però l'atacant només volia jugar al Barça. La direcció esportiva del Barça sí que ha aconseguit inscriure a temps Livakovic, que arriba per ser el porter suplent de Joan Garcia, i també Brian Fariñas, que tindrà fitxa del primer equip, però essencialment les últimes hores de mercat a Camp Barça han estat marcades per la cessió de Marc Casado al Deportivo de la Coruña i les vendes també de futbolistes del filial com Toni i Guille Fernández i també Álvaro Cortés. En el cas, per cert, de Casado, el Deportivo té una opció de compra de 30 milions en funció del seu rendiment. En un acte des de Madrid, Lamine Yamal ha dit la seva sobre les aspecte final de la plantilla, l'estrella del Barça treu ferro al fitxatge frustrat de Julián Álvarez.
10: Yo creo que ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. Goles no nos están faltando. Obviamente es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
9: Encara primera, l'Espanyol ha tancat el mercat de fitxatges amb la incorporació, com s'ha dit, d'Andoni Gorosabel. El lateral dret arriba procedent de l'Atlètic de Bilbao i ocuparà el lloc de Rubén Sánchez, que ha marxat a l'Elx. En total, el primer mercat de Monchi, com a director esportiu de l'Espanyol, ha acabat amb 7 arribades i 7 sortides.
0: L'últim dia de mercat ha estat més descafeinat pel Girona, tot i que avui encara poden haver moviments a Montilivi.
9: Sí, per exemple, el club tancarà el fitxatge de Carles Pérez, podria fer-ho, o pot fer-ho en aquest cas perquè l'exdavanter del Barça va desvincular-se ahir del Celta sobre la botzina abans de la mitjanit i ara és agent lliure. A Montilivi també estan pendents d'un Ahi, el migcampista marroquí, que podria acabar el Panathinaikos perquè el mercat a Grècia encara és obert. Per la seva banda, el Sabadell ha tancat el mercat amb tres incorporacions, el porter Marc Vidal, el migcampista Obusu i l'atacant Ángel Baena. En canvi, el club encara espera d'una sortida de jugadors com Miguelete i Kossia.
0: I més enllà dels equips catalans, la resta d'equips tampoc s'han quedat de braços plegats.
9: Sí, Dani Ceballos ha tornat al Betis, l'Atlètic de Madrid ha aconseguit la cessió del davanter de la Juventus, Jonathan David, i també ha cedit José María Jiménez al Depor. I a Anglaterra, atenció, perquè el Manchester City s'ha gastat 215 milions en l'últim dia de mercat, 148 pel futbolista del Chelsea, Enzo Fernández, i 70 pel de l'Everton, Illiman Ndiaye. La comparació entre la inversió de la Premier i de la Lliga Espanyola és molt cridanera, com cada mercat, i posa en evidència els problemes econòmics del futbol espanyol. Per exemple, els clubs anglesos s'han gastat prop de 4.000 milions aquest estiu, mentre que els espanyols no han passat dels 750, és a dir, 5 vegades menys. Val a dir, però, que la Premier s'ha gastat més diners que la Lliga Espanyola, la Italiana, la Francesa i l'Alemanya, totes quatre juntes.
0: I tenim alguna cosa més?
9: Sí, que fora del mercat ja hi ha data pel primer Barça-Real Madrid de la temporada. Jugarà al Camp Nou el diumenge 25 del mes que ve a les 9 del vespre. El Barça començarà la setmana jugant dimarts al camp del PSG a la Champions. L'endemà el Real Madrid rebrà el Leipzig al Bernabéu. I ja que hi som, en ciclisme, Enric Mas tornarà a sortir amb el mallot vermell de líder a l'11a etapa de la Volta a Espanya. El perfil de la jornada d'avui és pla i arribarà l'endemà de la victòria a l'esprint del ciclista francès Bastien Tronchon a Elche de la Sierra, Albacete. Enric Mas manté el minut i 18 segons de marge sobre Primoz Roglic.
11: Busques un vehicle híbrid?
12: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
11: Més eficient, és menys consum.
12: Més potent, és més cavalls.
11: Tot a Romauto.
12: Barcelona.
11: Molins de Rei.
12: Mataró.
11: Blanes.
12: I Santa Coloma de Farners.
11: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
12: RomautoNissan.com.
11: Romauto.
0: Ara passen 2 minuts de 3:15 del matí. L'estiu del 2026, aquest estiu, ja és oficialment el més càlid a Catalunya des que hi ha registre, segons les dades del Meteocat, que s'han publicat ara fa una estona, a les 6 del matí. Hi ha hagut rècord de dies de canícula i en algunes ciutats com Barcelona s'han registrat més nits tòrrides que mai.
6: Tot i que no s'ha batut el rècord absolut de calor, que continuen 45 graus, s'han superat els 40 graus 20 dies diferents. Fins ara el rècord eren 16 dies. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, destaca justament aquesta persistència de la calor.
13: No és que haguem tingut un dia de calor mai vista, sinó que hem tingut setmanes i setmanes senceres de calor molt intensa, des de mitjans de juny fins bastant a final d'agost, i això ha fet aquest estiu insuperable pels altres estius calorosos.
6: I afegia també que a Barcelona s'han registrat gairebé 60 nits tòrrides, que és una dada mai vista fins ara.
0: 6:48, recuperem la crònica internacional perquè Alemanya ha assenyalat directament Rússia com la responsable d'atacar, en aquest cas, l'aeroport de Leipzig amb un dron que duia una càrrega explosiva. Va passar fa gairebé un mes, el 4 d'agost, i l'objectiu del Kremlin era un avió de càrrega ucraïnès que transportava material bèl·lic.
6: Fins ara el govern d'Alemanya havia evitat assenyalar a Moscou, però ara, amb les proves a la mà, asseguren que es tracta d'un atac híbrid ordenat directament pel govern de Vladimir Putin, ho deia ahir el ministre d'Interior alemany, Alexander Dobrindt.
14: El govern federal conclou que Rússia és responsable de l'atac híbrid perpetrat a Leipzig el 4 d'agost. Les investigacions continuen i també cal que protegim al màxim la informació mentre el procediment estigui en curs. No considerem que Leipzig sigui un fet aïllat, sinó que ho situem en el context d'altres accions híbrides.
6: Com a represàlia, el govern de Berlín ha anunciat que tancarà l'últim consolat rus que hi havia a Alemanya i ha fet abaixar la persiana a un centre cultural de Rússia a Berlín, acusat de fer-lo servir per espiar. L'OTAN i la Unió Europea també estudien quina serà la resposta, però de moment volen evitar un pas en fals que pugui suposar una declaració de guerra a Rússia.
0: 10 minuts i arribarem a les 7 del matí. De tornada a casa nostra, han denunciat un nou cas de catalanofòbia en una empresa de lloguer de cotxes de l'aeroport del Prat. És, com a mínim, el tercer cas que hi ha hagut en l'últim mes en tres empreses diferents que operen a l'aeroport.
6: Tal com avança VilaWeb, aquest cop la perjudicada és una família que havia llogat un cotxe a Europcar. Van marxar de l'oficina amb les mans buides perquè un treballador es va negar a atendre'ls en català i va acabar cancel·lant-los la reserva de forma unilateral. Primer, no es van entendre a l'hora de concretar una assegurança extra mestre i quan la família va demanar el full de reclamacions perquè l'empleat s'havia posat molt agressiu, l'home s'hi va negar al·legant que no entenia el català. Això, tot i que fins aquell moment sí que els havia entès perfectament. Segons els afectats, aquesta persona literalment els va dir que la llei que regeix aquí és la llei del rei d'Espanya. Els altres dos casos, per cert, amb desenllaços molt semblants a aquest, han afectat empreses com Goldcar i Thrifty.
0: I atenció a la mesura que ha aprovat la Junta d'Andalusia pel nou curs. A partir d'ara, als instituts d'aquesta comunitat autònoma, l'assetjament escolar es castigarà amb l'expulsió. És a dir, qualsevol adolescent que assetgi un altre se n'anirà de pet al carrer i haurà de canviar de centre.
6: Fins ara el més habitual era el contrari i el que recomanaven molts centres era que la víctima canviés d'institut per allunyar-se dels seus assetjadors. L'objectiu, doncs, és canviar el focus i que sigui l'agressor qui estigui obligat a abandonar el centre. La decisió, però, no serà automàtica. Davant de qualsevol denúncia, primer s'investigarà si hi ha assetjament o ciberassetjament i si es confirma l'agressor o els agressors quedaran expulsats.
0: 9 minuts i les 7, avui arriba a les llibreries En via morta, el llibre de Nil Santmartí, el periodista de RAC1, que aborda el desgavell històric de Rodalies. És un assaig que recull els motius que han desembocat en un servei que funciona amb pentes i rodolons.
6: Per exemple, destapa diverses crisis internes que permeten entendre els problemes dels darrers anys, tot explicat en primera persona per personal ferroviari i també de DIF i de Renfe. També s'hi poden trobar propostes sobre com afrontar el traspàs real de Rodalies o per què el corredor mediterrani no quedi en paper mullat, editat per Colum. El Nil presenta avui aquest llibre a les 7 de la tarda a la llibreria Laie de Barcelona, acompanyat de Xavi Bundó.
0: I de la literatura al cinema, perquè avui comença una nova edició del Festival de Venècia. Directors de gran renom com Martin McDonagh, Bernard Herzog o Nanni Moretti presentaran les seves noves pel·lícules, però també seran actors com Robert Pattinson, Susan Sarandon, Penélope Cruz, Javier Bardem o George Clooney, que rebrà el Lleó d'Or a la trajectòria. Una de les grans atraccions del festival serà el retrobament d'Oasis amb els seus fans, perquè els germans Gallagher presentaran el documental Don't Look Back in Anger sobre la seva gira de retorn als escenaris. Ho seguirà l'enviat especial de RAC1 a Venècia, Adrià García.
15: Oasis i la seva música seran enguany un dels noms propis al Lido, això tot i que presenten el seu nou documental fora de concurs. Qui dona el tret de sortida de la competició és avui un clàssic del cinema europeu, Danny Boyle, el director de grans títols com Slumdog Millionaire o Trainspotting, competirà pel Lleó d'Or amb la seva pel·lícula Inc., la història sobre com Rupert Murdoch va construir tot un imperi mediàtic. Boyle tindrà rivals de pes, entre ells Wild Horse 9 de Martin McDonagh, que parteix com una de les grans favorites, i també Bunker de Florian Zeller, que gairebé una dècada després torna a reunir Penélope Cruz i Javier Bardem al capdavant d'un repartiment. A la secció oficial hi ha una dada que crida l'atenció: de la vintena de pel·lícules a concurs, només dues estan dirigides per dones. I una curiositat, durant aquesta edició es projecta una de les pel·lícules més llargues que ha passat mai per Venècia, un documental de Luca Guadagnino sobre el cineasta Bernardo Bertolucci de només 7 hores i quart.
0: Sis minuts i mig i les 7.
16: Bé, ja som a casa.
17: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
16: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
17: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
18: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
19: Mmm, això és boníssim. D'on és?
20: És de Dia.
19: De debò?
20: Sí.
19: Molt bé.
20: Avui a Dia, el tomàquet triturat de la marca Dia per només 0,49 al pot de 400 grams. De debò. Molt bé. Dia.
21: Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només fins al 6 de setembre. Sí, sí, un 20% de regal. I a més, un 3x2 en milers de productes per a la tornada a casa a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta en condicions a la botiga web i app.
22: El 19 de setembre torna la Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT, gravel i e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí ignasià fins a Manresa.
23: Escull entre la modalitat que parteix d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni i la gastronomia del camí.
22: Tota la informació a manresaturisme.cat.
23: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
1: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
23: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
2: Verisure. Love, love, love. L'amor és el més important a la tornada al col·legi. Presentem la nova col·lecció de Frost, la marca de papereria i motxilles al Corte Inglés per a una tornada millor. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
3: El món a RAC1.
0: 4 minuts i les 7. A aquesta hora escoltem la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimecres.
5: L'auge global de l'extrema dreta té, entre altres conseqüències, un augment de l'odi contra la comunitat LGTBIQ+, i el perill de la reculada dels seus drets. A la minissèrie britànica Tiptoe no li trimola el pols a l'hora de denunciar-ho. En només 5 episodis assistim primer al deteriorament de la relació entre dos veïns de Manchester, el propietari d'un bar gay i un electricista amb fills adolescents, que finalment acaba en tragèdia. La nova col·laboració entre el creador i guionista de la sèrie Russell T. Davies i el director Peter Howard després de la increïble It's a Sin et deixa sense alè. L'odi es cuina a foc lent i la masculinitat tòxica, l'homofòbia i la intolerància i amplificació a les xarxes esclaten sense remei. Tiptoe és una sèrie necessària, impactant i està disponible a HBO Max.
0: I a 3 minuts per les 7 recollim històries sorprenents i extraordinàries amb el Marc Artigau. Avui, els pastissos.
24: Bill Gates era un dels homes més poderosos del planeta i un dia, a Brussel·les, va acabar amb la cara plena de nata. El responsable era Noël Godin, un escriptor belga mort fa pocs dies que havia dedicat bona part de la seva vida a una activitat molt peculiar. Llançava pastissos a la cara de les persones que considerava massa poderoses, massa solemnes o massa vanitoses. Durant més de 50 anys va atacar gent com Jean-Luc Godard, Nicolas Sarkozy o el seu preferit, el filòsof Bernard-Henri Lévy, a qui va endolcir el rostre, segons diverses fonts, entre 7 i 9 vegades. L'activista, avui ja el podríem anomenar terrorista, assegurava que la seva arma no era violenta, que només volia ferir una mica l'ego. I tant que ho aconseguia. Potser, en honor a la seva memòria, hauríem de continuar amb el ritual dels pastissos. I així, de pas, reactivem un sector que només al meu barri, en un trimestre, ja han tancat dues pastisseries.
0: I el diàling.
25: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Que el farem sempre que el Joan Ferrer arribi a temps. Joan Ferrer, hola, molt bon dia.
26: Bon dia.
0: Tu diràs.
26: Doncs mira, atenció a les metàfores que utilitzen a Catalunya Ràdio per parlar de Gabriel Jesús.
27: Que no és un jugador, no, que no, que dius, no és un golejador, no, un rematador.
28: Ha mamat dels pits del Guardiola.
26: Què?
28: Ha mamat dels pits del Guardiola.
29: La central lechera que tots coneixeu aquí en Madrid.
28: De l'Arsenal, clar, té la lliçó. Ah, bueno, clar, és que us ho preneu tot amb...
27: Home, sí, ha mamat dels pits de Guardiola. Ha mamat dels pits, ha mamat de Guardiola. Home, jo... Posats a mamar de pits.
30: Aquest estiu, regala't l'equilibri perfecte. Ara, amb el nou Omoda 5S HS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 22.390 euros. Omoda 5S HS, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
31: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
32: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
0: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres. Dimecres 2 de setembre del 2026 serà un dia dominat pel sol, només amb alguns núvols baixos ara al matí a l'Ebre, i a la tarda nuvolades al Pirineu. Les temperatures començaran a pujar i al migdia moltes màximes es mouran entre els 32 i els 38 graus a l'interior. Els pròxims dies la calor encara es farà més intensa. Gir de guió a Ceuta, després que el govern espanyol hagi passat setmanes desmentint que el Marroc estigués al darrere de l'assalt del 30 de juliol a la frontera. Avui el digital El Espanyol publica en exclusiva un informe de la policia espanyola que contradiu la Moncloa i assegura que les autoritats del Marroc van planificar i executar aquest caos migratori. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat explicacions urgents als caps de la policia perquè diu que no en sabia res. Aquesta exclusiva afegeix llenya al foc a les portes de les 300 manifestacions que s'han convocat aquesta tarda a tot l'Estat per recriminar al govern espanyol la gestió de la crisi. Ara anirem cap a Ceuta en directe amb l'enviat especial de RAC1, el Marc Segués. A Catalunya, els Mossos d'Esquadra van detenir ahir dos menors acusats d'haver matat un veí de Manresa la matinada de dilluns a dimarts durant l'última nit de la festa major de la ciutat. La víctima, de 45 anys, de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va rebre una punyalada al pit mentre intentava separar diversos joves que es barallaven. Parlem de tot plegat avui en temps de tertúlia amb Javier Melero, Ramon Rovira, Natàlia Rodríguez i Janet Sanz, amb el Pere Mastre pitjant l'ull de poll. Els esports, el mercat de fitxatges s'ha tancat aquesta mitjanit en el Barça cedint Marc Casador al Deportivo de la Coruña. Julián Álvarez s'ha quedat a l'Atlètic de Madrid. L'Espanyol ha tancat la incorporació d'Andoni Gorosabel, que arriba cedit de l'Atlètic de Bilbao. I la gran bomba a nivell europeu és que Enzo Fernández fitxarà pel Manchester City després de pagar al Chelsea 145 milions pel futbolista argentí. En parlarem de tots aquests moviments del mercat cap a 3:15 amb el Martí Perarnau i el Santi Segurola. Després visitarà el món a RAC1 una estrella de Hollywood, Javier Bardem. Avui al món a RAC1 Bardem ens presentarà l'última pel·lícula que protagonitza El ser querido. Al costat de Javier Bardem, el director Rodrigo Sorogoyen i l'altre gran protagonista, la catalana Victoria Luengo. En pàgina internacional, atenció a aquesta notícia, Alemanya acusa Rússia d'haver intentat bombardejar amb drons explosius l'aeroport de Leipzig. L'atac va tenir lloc el 4 d'agost, però un error en el dispositiu de detonació va frustrar-lo. De tornada a Catalunya, VilaWeb avança un nou cas de catalanofòbia, en aquest cas en una empresa de lloguer, una altra, de cotxes de l'aeroport del Prat. Aquest cop, la perjudicada és una família a qui es van negar a atendre en català. Avui, que si sou usuaris de Rodalies, arriba a les llibreries un llibre que us interessa, en Via Morta, del company d'informatius de RAC1, Nil Sant Martí, i trobareu les claus per entendre el desgavell històric a la xarxa ferroviària. I en cultura, a Venècia, avui comença una nova edició del Festival de Cinema amb l'entrega del Lleó d'Or a la trajectòria a George Clooney. Un altre dels plats forts d'aquest festival serà el retrobament del grup musical Oasis amb els seus fans per presentar el documental Don't Look Back in Anger. I amb el Joan Ferrer, el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Una cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández.
3: Sí, que la policia espanyola contradiu la Moncloa i en un informe assegura que les autoritats marroquines van planificar i executar l'entrada de migrants a Ceuta. L'Espanyol publica avui una investigació del Centre d'Immigració i de Fronteres que confirmaria aquesta tesi i que contradiu, doncs, el que fins ara ha defensat el govern espanyol. Recordeu que descarta que el Marroc hi tingui res a veure. De moment, però, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que no en sabia res d'aquest informe i demana explicacions al cap de la policia espanyola. Ho ha fet a través d'una carta en què li pregunta quan fa que la policia sap que l'entrada massiva de migrants va ser una operació orquestrada per la gendarmeria marroquina.
0: Qui també hi ha posat cullerades la Comissió Europea, en aquest cas per matisar que no hi ha proves que confirmin que Rússia està al darrere de l'entrada de migrants a Ceuta.
3: Sí, Brussel·les ha confirmat que efectivament hi ha indicis que el Kremlin ha aprofitat tot el que ha passat a Ceuta per intentar greujar la crisi entre Espanya i el Marroc amb campanyes de desinformació a les xarxes que generin confusió. Però la Comissió Europea aclareix que aquesta campanya ha estat després de la primera entrada de migrants i que en cap cas ha estat el detonant de l'entrada d'aquestes persones des del Marroc.
0: En aquest context, avui Ceuta celebra el Dia de la Ciutat Autònoma.
3: Ho farà el govern ceutí amb un acte institucional al migdia i a la tarda els veïns han convocat una manifestació per denunciar la gestió que n'està fent la Moncloa. Però no serà l'única protesta del dia. De fet, col·lectius socials han convocat també concentracions contra el racisme per tot l'estat espanyol. La convocatòria s'està difonent a través de xarxes socials.
0: Anem cap a Ceuta amb l'enviat especial de RAC1, el Marc Segués. Hola, Marc, bon dia.
2: Bon dia. Els ceutins tenen aquest dimecres marcat el calendari des de fa dies. Volen ser una multitud per aconseguir sacsejar la Moncloa i que arribin solucions urgents per desencallar la crisi en la qual està instal·lada la ciutat des de fa ja un mes. Per això tota la ciutat s'ha bolcat en el dia d'avui i, per exemple, el servei de bus aquesta tarda és gratuït. Els veïns defensen que la presència de milers de migrants a Ceuta és insostenible. Així ho explica la botiguera Susana García als micròfons del món a RAC1.
4: Yo lloro a diario. Es un problema que tenemos muy gordo y nos sentimos que no estamos respaldados, porque además, entre otras cosas, la gente está triste y no tenemos ganas de nada, únicamente de esto, de concentrarnos y apoyarnos entre todos nosotros.
2: La marxa arrenca a les 7 de la tarda i caldrà tenir l'ull posat en si a grups ultres que acabin protagonitzant accions violentes contra els migrants. Els manifestants reivindiquen que és una marxa pacífica, però, pel que pugui ser, el nombre de policies ha incrementat a Ceuta durant les últimes hores.
0: Això avui en parlarem amb el Marc Segués, l'enviat especial de RAC1 sobre aquest tema, però evidentment també en parlarem i molt del que ha passat a casa nostra, on els Mossos han detingut dos menors per la mort violenta d'un home a Manresa.
3: Sí, és un crim que ha commocionat el Bages perquè la víctima, de 45 anys, era un jardiner molt conegut, pare de dos fills. Va rebre una punyalada al pit mentre intentava separar una baralla durant l'última nit de la festa major de Manresa. Segons apunta La Vanguardia, tot i que els sospitosos són molt joves, són uns vells coneguts de la policia i tenen antecedents. El diari també apunta que la policia està buscant dos nois més que també estarien relacionats amb aquests fets. Centenars de persones ahir ja es van concentrar a la tarda a Manresa per reclamar justícia i expressar el rebuig per aquest crim. D'una banda, hi va haver una concentració convocada per perfils d'extrema dreta que van posar el focus en l'origen de la família d'un dels agressors, tot i que tots dos són nascuts a Catalunya. Avui hi hauria una segona convocatòria en rebuig a la violència i en solidaritat, en aquest cas amb la víctima i la seva família.
0: Això Manresa, a Balaguer, els Mossos també han detingut un menor com a sospitós d'haver mort un noi de 26 anys.
3: Primer es creia que la víctima havia mort per un accident de trànsit, però la policia va trobar signes de violència que podrien ser anteriors al sinistre. Segons apunta el diari Segre, el detingut l'han traslladat ja a un centre de menors.
0: I en futbol, el mercat de fitxatges s'ha tancat aquesta mitjanit sense cap gran operació d'última hora. Per una banda, Julián Álvarez continuarà a l'Atlètic de Madrid, en contra de la seva voluntat, i per l'altre, el Barça ha cedit Marc Casado al Deportivo de Coruña.
5: Sí, anem a pams. El conseller delegat de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, no ha cedit i ha retingut Julián Álvarez, tot i que el davanter va demanar públicament tocar el dos del Metropolitano, volia jugar al Barça fos com fos, i és per això que també ha descartat l'oferta que tenia de l'Arsenal, una oferta que en aquest cas sí, l'Atlètic de Madrid s'hi posava bé. El Barça sí que ha aconseguit inscriure a temps Livakovic, que arriba per ser el porter suplent de Joan García, i Brian Fariñas, que tindrà fitxa del primer equip. Però, essencialment, les últimes hores de mercat al Camp Nou han estat marcades per la cessió de Marc Casado al Deportivo de la Coruña i també les vendes dels futbolistes del filial Toni i Guille Fernández i també Álvaro Cortés. En el cas de Casado, per cert, el Deport té una opció de compra de 30 milions d'euros en funció del rendiment del futbolista. En un acte des de Madrid, a Lamine Yamal li van preguntar per la configuració de la plantilla i a l'estrella del Barça va parlar-ne i va treure ferro al fitxatge frustrat de Julián Álvarez.
6: Yo creo que ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. Goles no nos están faltando. Obviamente es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
5: Encara a primera, l'Espanyol ha tancat el mercat de fitxatges amb la incorporació, com s'ha dit, d'Andoni Gorosabel. A lateral dret arriba procedent de l'Atlètic de Bilbao i ocuparà el lloc de Rubén Sánchez, que ha marxat traspassat a l'Elx. En total, el primer mercat de Monchi com a director esportiu de l'Espanyol ha acabat amb 7 arribades i 7 sortides.
0: Hi ha una... L'últim dia de mercat ha estat més descafeinat, en aquest cas, pel Girona, tot i que avui poden haver encara moviments a Montilivi.
5: Sí, ho expliquem. El cas és que avui el club tancarà el fitxatge de Carles Pérez i podrà fer-ho perquè l'exdavanter del Barça va desvincular-se ahir del Celta a última hora abans de la mitjanit. Per tant, és agent lliure i pot moure's per on vulgui. A Montilivi també estan pendents d'Unahi, el migcampista marroquí que podria acabar el Panathinaikos perquè el mercat a Grècia encara és obert. Per la seva banda, el Sabadell ha tancat el mercat amb tres incorporacions, el porter Marc Vidal, el migcampista Obusu i l'atacant Ángel Baena. En canvi, el club encara espera d'una sortida de jugadors com Miguelete i Kossia. I més enllà dels equips catalans, la resta de clubs tampoc s'han quedat de braços plegats. Per exemple, Dani Ceballos ha tornat al Betis i l'Atlètic de Madrid ha aconseguit la cessió del davanter de la Juventus, Jonathan David, i també ha cedit José María Jiménez al Depor. Això a l'estat espanyol, però és que a Anglaterra el Manchester City s'ha gastat 215 milions en l'últim dia de mercat, 148 per Enzo Fernández i 70 per Iliman Ndiaye de l'Everton. La comparació entre la inversió de la Premier i de la Lliga Espanyola és molt cridanera i, com és habitual, posa en evidència un cop més els problemes econòmics del futbol espanyol. Per exemple, els clubs anglesos s'han gastat prop de 4.000 milions aquest estiu, mentre que els espanyols no han passat dels 750, és a dir, 5 vegades menys. Val a dir, però, que la Premier s'ha gastat més diners que la Lliga Espanyola, la Italiana, la Francesa i l'Alemanya, totes quatre juntes.
0: És molt interessant, això, eh? És molt interessant perquè hi ha una inflació en el futbol anglès bestial que fa que, clar, veiem les xifres que es paguen per traspassos i dius, quina barbaritat, bueno, és que allà el més tonto fa rellotges. En fi, tenim alguna cosa més?
5: Sí. Un detall, una dada i una hora, és que com? El Barça...
0: Detall, una dada, una hora...
5: Un detall, una dada, una hora i un dia, important.
0: Un dia, i una és tele, que... i una ràdio.
5: Sí, tot som-ho, sí. Com? I és que, no, que tot som-ho, i a tots us interessarà aquesta dada, segur,
0: a
5: perquè...
0: Tot, jo crec que a tothom.
5: El primer Barça... Madrid... Què rius tu?
7: No, m'interessa moltíssim.
5: Ah, ja ho sé, per això t'ho dic. Para bé l'orella, Mònica, perquè el primer Barça-Madrid de la temporada jugarà al Camp Nou diumenge 25 d'octubre, 9 del vespre, i en directe a RAC1.
0: Escolta'm una cosa, el diumenge 9 del vespre...
5: Sí, correcte.
0: Ja és tornar a engegar la setmana ja amb Sònia.
7: Malament.
0: Ja sí. Començar malament.
5: Per
0: ja.
5: Cert, deixa'm dir que aquella setmana el Barça la comença dimarts, jugant al camp del PSG a la Champions... Joder. I l'endemà hi ha un Real Madrid-Leipzig, però vaja, que menja 5 dies, hi ha un PSG-Barça i un Barça-Madrid.
0: Ai, sort que tenim bones temperatures.
8: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: És ironia.
7: Sí.
0: Perquè fa i farà molta calor.
7: Sí, tornen a pujar de nou les temperatures, ho faran a partir d'avui, demà pugen més, divendres encara més i es mantenen altes al cap de setmana amb uns valors que estaran uns 6 o 7 graus per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any. Fins i tot es poden tornar a arribar als 40 graus en punts de les comarques de Ponent, per tant un ambient de plena canícula i no de principis de setembre. I avui, com dèiem, ja comencen a pujar aquestes temperatures entre els 33 i els 37 graus aquest migdia, per exemple, a les comarques interiors, en un dia dominat pel sol, només amb algunes boires, ara de bon matí, algun núvol baix cap a les comarques de Tarragona i després a la tarda nuvolades al Pirineu que poden deixar algun ruixat aïllat. I els propers dies de pluja poca, hi haurà algunes bandes de núvols, però sense aigua. I ara mateix tenim temperatures que es mouen entre els 22 i els 25 graus a Barcelona, 24 a Tarragona, 19 a Lleida, 18 a Girona, 16 a Solsona i 21 a Falset.
0: De fet, s'ha confirmat, per si hi ha algun dubte,
7: Sí.
0: Que aquest estiu ha estat el més calent a Catalunya en tota la història.
7: Sí, el Servei Meteorològic de Catalunya ha publicat el balanç d'aquest estiu i apunta que les temperatures a Catalunya han tingut una mitjana 3 graus per sobre del que seria habitual, a més del 80% del país, i hi ha zones més extremes, per exemple, en punts del Pirineu Occidental, Plana de Vic o sectors de l'interior, les temperatures han estat entre 4 graus i 4 graus i mig per sobre d'aquesta mitjana. També destaca la persistència de la calor, amb rècord de dies amb temperatura igual o superior als 40 graus. Hem arribat a 20 dies, tot i que no s'ha batut el rècord absolut d'aquells 45 graus que vam tenir l'any 2023 a la zona de Figueres, Pantada d'Arnius, que es va passar dels 45 graus. I atenció amb les nits. Hem tingut a Barcelona 59 nits tòrrides.
0: Cony, 59 nits són dos mesos.
7: Amb temperatures per sobre dels 25, quan abans dèiem fa 15, 20 anys, dir que una nit era tropical, per sobre dels 20, ens semblava que era ja notícia, no? Doncs hem tingut 59 nits tòrrides. I pel que fa a la pluja, ha plogut poc, tret de punts del Camp de Tarragona, on els últims aiguats sí que han deixat, doncs, molta aigua, i a més, en molt poques hores.
0: Déu-n'hi-do.
1: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
9: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
1: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: Anem a la plana internacional. Alemanya, doncs jo aquesta notícia, acusa Rússia d'haver atacat l'aeroport de Leipzig amb drons explosius el mes passat.
3: Sí, de fet, la policia alemanya va trobar dos drons més a prop del mateix aeroport. L'objectiu del Kremlin era un avió de càrrega ucraïnès que transportava material bèl·lic. Fins ara, el govern alemany havia evitat assenyalar a Moscou, però amb les proves que han pogut recopilar, asseguren que es tracta d'un atac ordenat directament pel govern de Vladimir Putin. De moment, Berlín ja ha tancat el consulat rus a la ciutat de Bonn, que era l'últim reducte diplomàtic que quedava al país.
0: I de tornada a Catalunya han denunciat un nou cas de catalanofòbia, vinga, en una empresa de lloguer de cotxes al Prat.
3: I seria com a mínim el tercer cas en només un mes. Avui llegim a VilaWeb que aquest cop la perjudicada és una família que havia llogat un cotxe a l'empresa Europcar. Van marxar de l'oficina perquè un treballador es va negar a atendre'ns en català i va acabar cancel·lant-los la reserva unilateralment. Primer, no es van entendre a l'hora de contractar una assegurança extra i quan la família va demanar un full de reclamació perquè l'empleat s'havia posat molt agressiu, l'home s'hi va negar al·legant que no entenia el català. Segons els afectats, aquesta persona, literalment, els va dir que la llei que regeix aquí és la llei del rei d'Espanya.
0: I a sobre, inculta. I Andalusia planta cara a l'assetjament escolar a partir d'ara. Això em sembla que està molt bé.
3: Molt.
0: Està molt bé. Hosti, s'ha de felicitar Andalusia. A partir d'ara es castigarà expulsant els assetjadors dels instituts.
3: Sí, és una mesura que la Junta d'Andalusia ja posa en marxa aquest nou curs. Qualsevol adolescent que assetgi un altre no podrà tornar a trepitjar l'escola i s'haurà de buscar un altre centre. Fins ara, el més habitual era que la víctima canviés d'institut per allunyar-se dels seus agressors. Però justament l'objectiu d'aquesta nova norma és canviar el focus i que sigui l'agressor qui hagi d'abandonar el centre.
0: Per cert, que avui arriba a les llibreries en Via Morta, el llibre del Nil Sant Martí, periodista de RAC1, que aborda el desgavell de Rodalies.
3: Sí, és un assaig que recull els motius que han desembocat en un servei que funciona amb pentes i rodolons, per exemple, destapa diverses crisis internes que permeten entendre els problemes dels darrers anys, tot explicat en primera persona per personal ferroviari. Finalment, també s'hi poden trobar propostes sobre com afrontar el traspàs real de Rodalies o perquè el corredor mediterrani no quedi en paper mullat. Editat per Columna, el Nil presenta avui a les 7 de la tarda a la llibreria La Llei de Barcelona i acompanyat d'en Xavi Bundó.
0: Ui, li traurà tot el protagonisme al Nil, ja t'ho dic jo. Ah, t'ho dic jo.
3: La diva.
0: Què?
3: La diva.
0: La diva, traurà tot el protagonisme.

0: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Accepta, és clar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Vinga, afanya't, que l'estiu encara no s'ha acabat.
2: Torna al mar, torna a l'Aquàrium.
1: Aprofita la promoció estrella amb 5 euros de descompte fins al 10 de setembre.
2: Descobreix taurons, pingüins i cavallets de mar d'una forma única i immersiva.
1: Allarga les vacances tot el que puguis al nou L'Aquàrium de Barcelona.
2: Reserva les entrades a aquariumbcn.com.
3: Que The Weeknd ha fet vibrar aquesta nit l'estadi olímpic Lluís Companys amb un concert ple de pirotècnia i de llum. Dues hores clavades, segurament. I que han servit per inaugurar una nova temporada de concerts a la ciutat de Barcelona.
4: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
3: I a les 7 i 19...
5: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
3: A comptar cotxes, des del RAC, com cada matí, allà ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
6: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres destacant que des de primera hora del matí tenim un accident de fa uns minuts a l'A2 a l'altura de Castellnou de Seana, que en direcció a Barcelona obliga a tallar un carril de circulació, tot i que tot plegat provoca menys d'un quilòmetre de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, doncs a hores d'ara també parlem de retencions habituals, ja cap al nus de la Trinitat i de retruc, també a les dues rondes de Barcelona amb congestió en sentit Llobregat, en sentit sud. Per altra banda, el Vallès també ja circulació intensa a la AP7 amb 2 quilòmetres de cues en els dos sentits de la marxa a l'altura de Barberà del Vallès i Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
7: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
8: Kia. Movement that inspires.
3: I el diàling a les 7:20. Joan
9: Ferrer,
3: què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia. L'estiu del 2026 ha estat el més càlid de la història de Catalunya, abans ho deia la Mònica, però n'hi ha hagut d'altres. Per exemple, ens ho explicava l'Ester Muñoz fa uns anys.
10: I al centre de comandament de Vinebre tenim el nostre company Adrià Santasubsana. Adrià Santasubsana, Subsana. Com sempre, els serveis informatius de RAC1 estan al peu del caló, seguint aquesta informació al peu del caló. Caló,
11: caló, caló, que em falta caló. Acosta't una mica, per favor.
9: Sí, té raó. Si un periodista segueix un incendi, està al peu del calor. Digo, el Cigala també està al peu del calor.
3: Que, de debò, a vegades tens aquestes cullerades finals...
9: Què vols que faci, Jordi? Jo què sé, no sé què dir. M'escric aquí quatre coses, m'apunto i ja està, i ho deixo anar.
3: N'has fet gràcia, la Mònica?
9: Sí.
12: Estava, la estava... I espero uns punyals del Joan aquest any.
9: No.
12: No. No. Jo l'he pillat. I no
9: només el primer dia, el primer dia, perquè s'aglessis, ja està. Mm-hmm. Un toc d'atenció.
3: Digue-ho, digue-ho, Pedrol, que et veig a venir.
13: No, què? Que ja s'ho mereix, la Mònica, un petit toc d'atenció de tant en tant.
12: Hola.
13: Sí, sí.
12: Però si tu també vas rebre.
13: Bé, Joan, bé.
12: Això ara ho parlarem. Eh?
3: Sí, podríem parlar dels xipi-xips d'aquesta nit, també.
13: No, no,
3: has dit
13: cal,
3: més
13: no
3: cops,
13: cal.
3: Has dit més vegades a l'Eix que a RAC1. Són les 7 i 21.
9: Vinga, n'hi ha per tothom, aquí.
13: Sí, sí.
4: RAC1.
14: Senta't bé i vine sempre amb un amic amb la subscripció Ultimate de Basic Fit. Uneix-te al club que et queda bé i comença ara per només un euro i emporta't una motxilla. Basic Fit. Consulta les condicions a basicfit.es.
1: Mundo Deportivo et convida a l'Extrem Barcelona. L'esdeveniment més bèstia d'esports urbans torna al Parc del Fòrum de Barcelona del 4 al 6 de setembre amb accés gratuït. Dues proves classificatòries per als Jocs Olímpics de BMX i bàsquet 3x3 i el millor skateboarding, breakdance, scooter i moltes activitats on seràs el protagonista. Gaudeix del gran festival de cultura urbana Mundo Deportivo. Més info a extrembarcelona.com.
15: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.

0: tren amb destinació la teva feina, amb parada a deixar els nens al col·le, entrarà a la via... no, espera, que va amb retard, com cada matí.
1: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi MALCOBARNA.
2: Torredembarra reviu el seu passat indià. Quinzena Fira dels Indians, 12 i 13 de setembre. Amb mercat de productes d'ultramar, jocs tradicionals, música, mostra d'oficis, degustacions i visites guiades. Organitza l'Ajuntament de Torredembarra. Més informació a torredembarra.cat.
3: Curios de Cirque du Soleil, el gabinet de curiositats on tot és possible, per primera vegada a Barcelona. Un al·lucinant viatge circense, una celebració del poder de la imaginació.
4: No et perdis el millor espectacle d'aquesta temporada. Més de 7 milions de persones ho han vist, només faltes tu.
3: Curios de Cirque du Soleil, sota la gran carpa.

0: tot online gratis. DIR, la comunitat de fitness més important de Barcelona i Sant Cugat.
1: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
2: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
1: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
2: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
3: RAC 1. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
4: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
3: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada Android Auto i a Apple CarPlay.
4: Tots els podcasts de RAC1.
3: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
4: Noves funcionalitats Premium.
3: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
4: Fàcil, intuïtiva i renovada.
3: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
5: RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
6: 7:25.
5: Cada dia una idea.
6: La que ens porta el Xavi Puig.
7: Una patata fregida de bossa amb gust de patata fregida.
5: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
6: La proposta d'aquest dimecres del Pep Prieto.
8: Som en aquests dies previs a l'inici de curs en què surten tots els debats imaginables sobre l'educació. Altes Capacidades se centra en una parella de classe mitjana que veu una finestra d'oportunitat per matricular el seu fill en una prestigiosa escola privada. Per ells suposa pujar de categoria, però per aconseguir-ho trairan els seus principis fins a extrems insospitats. Fa riure, però és un riure sovint incòmode perquè fa un retrat molt intel·ligent de l'obsessió per les aparences i dispara contra la hipocresia, el racisme i la superioritat moral. Tots estan fantàstics, però Juan Diego Botto mereix una menció a part per un d'aquells secundaris que se't queda enregistrat a la memòria. Trobareu Altes Capacidades a Movistar.
9: 205 cavalls i només 4,3 litres?
10: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
5: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
6: I a les 7:26, obrim com cada dia el Santify per escoltar la cançó que avui ens punxa el líder de Love of Lesbian i col·laborador del món a RAC1, Santi Balmes. Bon dia, Santi.
11: Molt bon dia, que és Catalunya. Un estudi diu que les persones que dormen amb el llum o la tele encesos tenen més probabilitats d'engreixar-se. Així que ja ho sabeu, la pizza no engreixa si te la menges a les fosques. El Santify d'avui és Tone of the Light de la Nelly Furtado.

0: Són 7:45 del matí, bon dia Catalunya i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Que un informe de la policia espanyola acredita que les autoritats marroquines van planificar i executar l'entrada de migrants a Ceuta. L'ha publicat l'Espanyol i el Ministeri de l'Interior ja ha demanat explicacions als caps policials.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors per l'assassinat d'un home a ganivetades a Manresa. Segons La Vanguardia, encara busquen dos nois més relacionats amb aquest crim.
1: El mercat de fitxatges tanca sense cap gran operació d'última hora. Julián Álvarez s'ha quedat a l'Atlètic de Madrid en contra de la seva voluntat, mentre que el Barça ha cedit Marc Casado al Depor. L'Espanyol ha aconseguit la cessió de Gorosabel i a Anglaterra el Manchester City s'ha gastat 215 milions en 24 hores. N'ha pagat 148 per Enzo Fernández. I el primer Barça-Real Madrid de la temporada jugarà al Camp Nou el diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre. El Barça començarà la setmana dimarts al camp del PSG i l'endemà el Real Madrid rebrà el Leipzig al Bernabéu.
2: Aquest estiu ha estat el més càlid de la història a casa nostra. El Servei Meteorològic de Catalunya confirma que s'han superat els 40 graus en 20 dies diferents i a Barcelona s'han registrat gairebé 60 nits tòrrides.
3: Alemanya acusa a Rússia d'atacar l'aeroport de Leipzig amb un dron que duia una bomba. L'OTAN i la Unió Europea ja estudien prendre represàlies.
2: I VilaWeb publica un nou cas de catalanofòbia en una empresa de lloguer de cotxes de l'aeroport del Prat. En l'últim mes s'han denunciat 3 casos al mateix aeroport.
0: I el temps?
4: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Quan hem sabut que una cosa que ens podíem esperar, que és que Catalunya i Barcelona concretament ha viscut l'estiu més càlid de tota la història, avui també serà un altre dia de molta calor. Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia, sí, avui comencen a pujar una altra vegada les temperatures, encara ho faran una mica més demà, encara més divendres i es mantindran a la banda alta de cara al cap de setmana, 6-7 graus per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any, fins i tot es poden tornar a arribar aquests 40 graus en punts de les comarques de Ponent. Avui màximes d'entre 33 i 37 graus en punts de l'interior i dia dominat pel sol, només amb algun núvol baix al matí en punts de les comarques de Tarragona i després a la tarda alguna nuvolada al Pirineu que podria deixar alguna gota. I ara mateix entre 22 i 25 graus a Barcelona, 24 a Tarragona, 19 a Lleida, 18 a Girona, 21 a Falset i 17 a Vic.
6: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
7: Perfecte, aquí el tens.
6: Ja?
7: Ja.
6: Sí?
7: És així?
6: De debò?
7: I tant, de debò.
8: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
0: I amb Naturgy, com cada matí, repassem la qualitat de l'aire. Mònica.
5: Doncs avui tenim semàfors vermells amb qualitat desfavorable, Montcada i Reixac, a Barcelona i també a Manresa.
9: 15:40, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
10: Senyora rentadora.
11: Din, din, din.
10: Què fa?
11: Jo res.
10: Se'n riu de mi?
11: Mai.
12: Crec que està fent servir el mode eco.
11: Clar, així estalvia un 33%.
9: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
13: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I el trànsit.
4: La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai.
0: A comptar cotxes des del RAC. Ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia.
14: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres destacant aquest accident de primera hora del matí a la A2 a l'altura de Castellnou de Seana, que en direcció a Barcelona continua tallant un carril de circulació, tot i que encara tampoc provoca un quilòmetre de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, continuem també pendents d'aquestes retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona. Tenim congestió intensa en tot el nus de la Trinitat, sobretot per aquestes retencions que arriben per la C58 de retruc, afecta a les dues rondes de Barcelona, també en sentit Llobregat, i en aquest sentit, al vessant Llobregat també hi ha retencions en direcció a Barcelona, a la A2, en aquest cas des de Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà de Llobregat, i a la B23 des de Molins de Rei fins a Sant Feliu. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
15: Per al teu jo del dia a dia, per al teu jo artista, per al teu jo aventurer, per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
16: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: I a les 7:34, obrim el diari del món a RAC1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Martí Esteban, bon dia.
17: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
18: Bon dia.
0: Sergi Ambudia, bon dia.
19: Bon dia.
0: Avui, que és el dia de Ceuta, a la majoria de diaris es fixen en la gran manifestació que es farà aquesta tarda a la Ciutat Autònoma i altres punts d'Espanya. La majoria parlen de l'afartament dels veïns i demanen a Pedro Sánchez que es posi les piles. Ara bé, els més contundents directament fan crides a l'assistència.
17: Sí, a l'editorial del Pueblo de Ceuta tenen clar que avui serà un dia històric i que tothom recordarà on era el 2 de setembre de 2026. Fan una crida a tots els ceutins a sortir al carrer i a participar a la manifestació d'aquesta tarda. I afegeixen, no ho feu per un partit, no ho feu contra ningú, no ho feu per dividir, feu-ho només per Ceuta, pels nostres avis, pels nostres pares i pels nostres fills.
18: En canvi, el faraó de Ceuta, Fatima Hamed, entén que molts veïns demanin explicacions al govern espanyol, però alhora avisa del risc que hi ha de polaritzar la societat ceutina. De fet, assegura que no se sent còmoda amb unes manifestacions que acaben amb crits com ara fora d'aquí tots els marroquins. Per tot plegat, demana que es deixi de fer la diferència entre nosaltres i ells i es treballi per recosir tot el que uneix la gent de la ciutat.
20: A casa nostra, La Vanguardia, Sílvia Angulo creu que les manifestacions d'aquesta tarda tenen l'objectiu de convertir la defensa de Ceuta en una causa compartida i afegeix, la dreta sap que el debat sobre la immigració divideix l'esquerra, que no té una posició comuna. Això deixa un espai polític buit que avui veurem fins a quin punt són capaços d'ocupar. I el director de La Vanguardia, Jordi Juan, entén el malestar i creu que cal parlar clar a Ceuta. Diu, la ciutat és víctima d'una invasió, però també ho és el govern espanyol. I per això aniria bé que Sánchez evités eufemismes i no minimitzés la crisi.
17: El diari Ara, Albert Diumanchó, relata l'esgotament dels veïns de Ceuta que sortiran al carrer i assegura que el sentiment generalitzat és l'abandonament del govern espanyol davant una de les pitjors crisis migratòries dels últims anys. També explica que aquests dies s'ha disparat la venda de banderes espanyoles perquè per la protesta d'avui tothom vol anar engalanat amb els colors de l'Estat.
18: El País escriu que Feijó i Abascal uneixen forces en una protesta per Ceuta que esperen que sigui massiva, i el diari matisa que, tot i que el PP de Madrid acusa el govern espanyol de boicotejar-la, l'executiu permetrà que se celebri.
20: L'ABC explica que creix el nombre d'alcaldes socialistes que desobeiran Ferraz i que es manifestaran per Ceuta, i en oposició al que diu El País, l'ABC assegura que les delegacions del govern espanyol posen traves a les concentracions.
17: El Mundo titula en portada, els alcaldes sense por del PSOE donen la cara, cal donar suport a Ceuta. En pàgines interiors, a l'editorial afegeix que Ceuta és una causa comuna espanyola i crida la mobilització dels ciutadans per sobre de qualsevol adscripció política. I Leire Iglesias aprofita per barrejar Ceuta amb Catalunya i afirma que el que passa a la ciutat autònoma és un nou procés.
18: I a La Razón també donen un suport totalment explícit a les manifestacions i titulen el seu editorial amb un mobilitzar-se per Ceuta és un assumpte d'estat. A més, Jorge Fernández Díaz titula el seu article Els espanyols no sanchistes mobilitzats per Ceuta.
0: Set i 37. Bon dia.
21: Hola, bon dia. Mira, avui es publiquen les noves dades de l'atur registrat el mes d'agost, i és per això que us volem parlar d'Adecco. I és que Adecco tenen la solució per al teu negoci. Tenen les millors solucions de recursos humans adaptades per pimes, sí. I si tu estàs preguntant, també de gestió de personal i formació. A més, tindràs un assessor comercial que t'ajudarà en tot el que necessitis. Així que entra a adeccopimes.es i deixa't assessorar.
0: 7 i 38.
22: Som-hi, família! He preparat un esmorzar bo i saludable.
23: No us oblideu el dinar i el berenar, que el dia és molt llarg.
22: Esmorzar, dinar i berenar són essencials per una vida saludable i plena d'energia. No te'ls pots saltar. És un missatge de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
24: Tens o et compraràs un cotxe elèctric? A Endesa t'oferim la millor solució per carregar-lo a casa. T'instal·lem el teu punt de càrrega Waybox des de 1.099 euros i mou-te per menys de 22 euros al mes. A més, tindràs un preu competitiu i estable per la resta del consum elèctric de casa teva. Informa-te'n a endesa.com, truca al 800-700-700 o apropa't al teu punt Endesa.
25: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
26: Barcelona 2017.
27: Hi ha hagut un atropellament massiu a les Rambles.
28: S'ha activat l'operació Cronos.
29: Busquem el conductor.
26: Basada en fets reals. Viu al cinema la trepidant investigació després dels atemptats.
30: On és la segona furgoneta? Quin és l'objectiu?
31: Mossos d'Esquadra!
26: Cronos, 4 de setembre, només als cinemes.
1: Comprant a Aldi menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
2: Que l'any serien 1, 2, 3...
1: Més de 2.400 euros.
2: Ja m'has descomptat!
1: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé!
3: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
5: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
6: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
16: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: 20 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. A qui se li entrevistarà aquest matí, el Xuxu?
17: Aquest matí, els responsables de gossos s'hi llegeixen la columna de Joaquín Luna a La Vanguardia. Considera que els animals són càrregues d'obligacions terrorífiques i supèrflues, com donar diàriament 4 voltes a l'illa amb una ampolleta d'aigua o recollir les defecacions, afegeixen dols addicionals, i tot el que comporta suportar un gos, encara que es digui Michigan, Pichichi o Taras Bulba. I escriu, mal senyal quan t'aconsellen posar un gos en la teva vida i no una nòvia del Calà, que ni és nòvia ni és nà. Alguna cosa estàs fent malament o potser ets sospitós de portar una vida contrària a la salut emocional, un concepte de moda on cabem tots i totes.
0: A Joaquín Luna li encanta fotre-se'ns un fangar perquè jo podia entendre això, però els que tenim gos té altres prestacions més enllà de les que efectivament també té raó Joaquín Luna. I Nacions Unides adverteix que el món superarà aviat el llindar crític d'escalfament.
16: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
18: En un informe, una cinquantena de científics del clima apunten que la millor opció que li queda a la humanitat per limitar aquest excés d'escalfament és reduir a zero les emissions de gasos d'efecte hivernacle. És la primera vegada que l'ONU considera inevitable que el món superi el límit d'1,5 graus establerts com a llindar en la cimera del clima de París fa 11 anys. L'estratègia passaria per 3 etapes: superar el llindar d'escalfament, assolir un pic i començar un descens abans de l'any 2100. Fins aleshores seran més extremes, les onades de calor, els huracans, els incendis forestals i les inundacions que ja causen centenars de milers de morts cada any. Ho expliquen el Washington Post i Le Monde.
7: S'acaba l'estiu, torna matina. Les presses, però hi ha una cosa que es queda una mica més. Els teus avantatges amb IBP. Per això ampliem els descomptes en carburant fins al 13 de setembre. Estalvies 10 cèntims litre cada cop que omplis el dipòsit i 15 cèntims litre si és amb IBP Ultimate. I si omples 30 litres o més, t'emportes un parasol de regal, perquè la tornada a la rutina també ve amb avantatges. Consulta condicions amb IBP.es.
0: És que acabo de veure una cosa per televisió que hi ha una cosa que es diu Milamessi, que és una allò que en diu una escalopa milanesa, val, amb la cara de Leo Messi, que fa una mica de grima. Si veus la cara d'allà de Leo Messi i tallar-la és una mica... En fi, parlàvem de calor. Mònica Usart, sí. Bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Espanya tanca l'estiu amb més morts per calor.
8: Sí, de fet ha estat l'estiu més càlid de la història, en què s'han viscut 4 onades de calor extrema que han deixat 5.111 morts. La temperatura s'ha situat uns 2,5 graus per sobre de la mitjana del període entre 1991 i 2020. L'anterior estiu més càlid va ser el de l'any passat i el tercer el 2022. Ho hem llegit al País.
0: Marc Margarit, bon dia.
10: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui dimecres?
10: Que Andy Burnham vol traslladar els migrants de Ceuta al Regne Unit. En una captura del diari britànic Daily Express s'inclou una declaració del primer ministre britànic en què proposa instal·lar els migrants a Londres. Però la notícia és falsa i la captura del diari està manipulada. Ho llegim a Neutral.
0: A qui li plou en pals aquest matí?
20: El príncep Harry i Meghan Markle, els ducs de Sussex o, com els bateja Xavier Melero a La Vanguardia, els tarambanes de Sussex. Escriu sobre el seu retorn a Anglaterra i diu que són capaços de fer que el nostre Froilán sembli Menéndez Pelayo, els defineix amb ironia com a fars de la civilització, assenyala que no saben fer una O amb un cul de got i apunta que si ara tornen és perquè els Estats Units s'ha cansat d'ells i remata la llibertat que era formidablement bé a les mansions de Montecito però ocasiona despeses.
0: A qui li hauria agradat avui llegir el diari?
10: A Juan Tamariz, el gran mestre de la màgia que va morir el 18 d'agost als 83 anys. Aquest matí, el New York Times li dedica un obituari extensíssim a la seva edició digital. Incorpora imatges animades i moltes fotografies i, entre altres coses, destaca que era un mag esbojarrat amb una immensa exuberància i excentricitat. I també apunta que amb una baralla de cartes, un riure salvatge i un violí imaginari va delectar el públic i el va deixar completament desconcertat.
0: I qui fa anys?
18: Les Superilles. Aquesta setmana fa 10 anys de l'obertura de la Superilla del Poblenou, la primera de Barcelona, i La Vanguardia recorda l'efemèride amb un reportatge. El primer dia, a més d'una allau de queixes veïnals, van quedar encallats un bus de TMB i una ambulància, i Janet Sanz, que llavors era regidora d'Urbanisme, reconeix que no va fer una bona campanya de comunicació.
0: Segons Booking, on podíem allotjar-nos a Londres fins fa no gaire?
20: Doncs a la residència del primer ministre, al número 10 de Downing Street. Un grup de defensa del consumidor va llistar Downing Street com a apartament turístic per demostrar que la plataforma no revisa adequadament les residències que s'apunten i, efectivament, ha estat disponible més de 2 mesos. Ho llegim a la BBC.
0: Tu t'imagines que et donen l'okay i et presentes amb la maleta? Hola, bon dia. GoPro evita la fallida.
4: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
10: La famosa marca de càmeres per gravar esports d'acció i que es va acabar popularitzant molt ha tancat un acord amb Starman, una empresa nord-americana del sector de l'òptica, a canvi de 285 milions de dòlars. Starman obtindrà el 90% de GoPro, pagarà el deute i, de moment, mantindrà la línia de negoci. Ho explica el Financial Times.
9: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
11: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
12: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: I anem a les xarxes.
13: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
0: Guillem Terrés, bon dia.
14: Bon dia. Un noi ha guanyat 7.500 euros per comprar-se un MacBook. Com que no tenia diners per comprar-se el portàtil, va obrir una web on dividia la tapa del seu futur Mac en 10 espais per posar-hi enganxines i ho va compartir a Twitter. La idea era subhastar cada un dels espais a les marques perquè fessin de patrocinadores i li paguessin l'ordinador. Doncs el tuit es va fer viral. A la gent li va fer gràcia la idea i les marques han començat a pujar els preus de la subhasta per aconseguir un espai on posar una enganxina a la tapa del seu Mac. Actualment encara queden 6 dies perquè acabi la subhasta i ha aconseguit més de 7.500 euros. Més que de sobres per comprar-se un ordinador. Evidentment, la gent ha començat a copiar-lo i a fer el mateix amb webs per finançar furgonetes, cotxes o bicicletes. Però no ha funcionat. Al final, les marques no paguen per les enganxines, paguen perquè ha estat el primer en tenir la idea i perquè volen formar part d'una idea creativa que ha agradat a la gent.
13: A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata, xocolata.
0: A les pàgines d'esports, Albert Pedrol, bon dia.
15: Bon dia.
0: El Barça va intentar fitxar un central fins a última hora del mercat, com explicava ahir el Miguel Rico, aquí al Món RAC1.
15: Sí, es tracta de Ruud Nystad, té 18 anys i juga al Twente dels Països Baixos. El Barça fa dies que hi anava al darrere. En les últimes hores va pujar l'oferta inicial de 8 milions d'euros, però el club neerlandès la va rebutjar perquè creu que pot treure bastants més diners pel futbolista. Ho explica avui el Fernando Polo a Mundo Deportivo.
0: La Premier League gasta 5 vegades més que la Lliga Espanyola en el mercat de fitxatges.
15: Els clubs anglesos s'han gastat prop de 4.000 milions en fitxatges, mentre que els la Lliga Espanyola no han arribat als 750. Crida l'atenció el cas de l'Ipswich Town. Acaba de pujar a primera i fa 4 temporades jugava a tercera, però aquest estiu s'ha gastat més de 200 milions, gairebé el mateix que 17 equips de la primera divisió espanyola, tots menys el Barça, el Madrid i l'Atlètic. La Lliga Anglesa també ha desembutxacat més diners que la Lliga Espanyola, la Italiana, la Francesa i l'Alemanya, totes juntes.
0: La notícia fric.
19: Rodi Motor Services, motor de confiança... patrocina aquest espai.
0: Jordi Saumell, bon dia.
21: Bon dia. A Taiwan, un home ha acabat a la presó després d'haver espiat la seva dona amb una rumba, un robot aspirador. Gràcies a la càmera que l'aparell té per moure's per la casa, l'home va poder confirmar que la dona li era infidel. Però els acusats de la infidelitat s'hi van tornar acusant el marit de gravar-lo sense consentiment. El jutge el va castigar amb 5 mesos de presó i una multa de 4.000 euros.
0: Avui dimecres fem lectura de la premsa del Cort en diagonal.
21: La mort i el funeral del rei Harald de Noruega centra l'atenció de totes les revistes, però és Hola qui fa un desplegament gràfic més important, li dedica 26 pàgines.
0: Carai, 26 pàgines al rei, carai.
21: Per cert, a lectures, Pilar Eire explica que Harald va ser el primer gran amor de la reina Sofia.
0: Ah?
21: però ell estava enamorat de la modista amb la qual es va acabar casant.
0: Mira.
21: La revista Lectures també destaca a la portada que Leo Messi obrirà un restaurant argentí a Castelldefels. La revista diu que això i el fet de convertir-se en propietari de la Unió Esportiva Cornellà torna a apropar una mica més la família Messi a Catalunya. I a setmana llegim que la cantant i actriu Tini Stossel ha trencat relacions amb el seu pare després de saber que s'havia apropiat de la seva fortuna valorada en 70 milions de dòlars.
0: Carai, pare, tu...
21: I la fortuna també.
0: Sí. I avui que Santa Raquel és l'aniversari de...
21: El president del Parlament, Josep Rull, que fa 58 anys, l'actriu i directora Salma Hayek, Frida, obert fins la matinada, 60 anys, l'actor Keanu Reeves, Matrix, John Wick, 62 anys, i l'exfutbolista Carlos Valderrama, fa 65 anys.
0: Sí, sí. Això és una cosa amb la mà que Mitchell ho va notar. 65?
21: Sí.
0: Jua.
1: Així és com sonen les famílies i els infants amb la tornada de les classes.
2: Llibertat!
1: I així és com sona el teu cotxe amb la tornada a l'escola.
22: Només fins al 13 de setembre compra els teus pneumàtics exclusivament online a rodi.cat i gaudeix de fins a 40 euros de descompte en marques seleccionades. Consulta'n les condicions. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
0: I tanquem i amb Factor Energia. Quina contraportada... Acabem el repàs d'avui dels diaris del món a RAC1.
10: Amb la del Periódico, que ens parla de Prudència, una IA per advocats que desafia el ChatGPT des de Catalunya. Aquest assistent promet alleugerir la feina més feixuga dels despatxos en funcions com la verificació de documents o la resolució de dubtes pensats pel dret espanyol. L'eina suma 15.000 usuaris des del mes de febrer i espera tancar amb 1.200 clients de pagament.
23: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
0: Pràcticament 8 a les 8.
24: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
25: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
26: Segur que no n'hi ha per tant.
27: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
28: Consell d'estalvi nivell expert. Ara amb Endesa, passa't a Orange i estrena un Samsung Galaxy S26 amb un descompte addicional a la factura de la llum. Informa't sobre totes les combinacions i les bases legals al 800-700-700, a endesa.com o al punt Endesa que tinguis més a prop. No ho deixis escapar. Només fins al 4 d'octubre.
29: Ara amb Lidl Plus, doble els teus punts Lidl. Fins al 13 de setembre, escaneja l'app a caixa, acumula el doble de punts per cada compra i bescanvia'ls quan vulguis. Et podràs endur premis extra. Tu perdràs? Vine a la teva botiga i guanya el doble de punts. Lidl, val la pena.
30: Doncs ja s'acaba l'estiu.
31: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
30: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
31: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
30: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
32: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
33: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
16: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: 6 minuts i les 8. I anem a desbloquejar el mòbil, com fem cada matí aquesta temporada, aquesta hora, amb el Víctor Endrino.
4: Què, tu et pensaves que allò del 6-7 ja estava passat de moda, perquè ja no es diu? No. Aquest estiu he estat al càmping i en la nit de bingo del divendres, quan la noia d'animació, pobreta ella, cantava el 67, estava tota la gent... 6-7, se'm va despertar l'instint infanticida. Va ser un momentet, només. Després ja se'm va passar. Però que la gent encara està amb el 6-7. Què passa amb el 6-7? Fins i tot Google està amb el 6-7. Que no? Que no t'ho creus? Va, doncs fes una prova. Entra al Google, des del mòbil o des de l'ordinador, i busca 6-7. Separat o junt, és igual. Busca 6-7 i el mateix Google et farà 6-7. Ja ho veuràs. Prova-ho. Només has de fer això. Buscar un 6 i un 7 en la mateixa casella de cerca. Busca 6-7 i a veure què tal.
0: Feu. 5 minuts i les 8. Aquesta temporada cada dia descobrim paraules i conceptes massa acostumats a dir-les de moltes maneres, menys en català. Amb l'Abel Espinosa. Abel, quin nou terme podem dir avui en català?
5: Notícia falsa en comptes de bulo. Malauradament, sembla que cada dia hem de fer més esforços per filtrar els falsos rumors, les mentides, els enganys, les fal·làcies, les enganyifes, les farses i fins i tot les falòrnies, com ens agrada especialment dir en aquest programa. Doncs bé, malgrat aquest ventall de possibilitats que ens ofereix el català, no en tenim prou, i sembla que cal dir bulo o fake news perquè s'acabi d'entendre. Va, espolsa't les manies de sobre, que sempre hi ha una primera vegada per canviar bulo per notícia falsa.
0: Hi ha 3 minuts i mig per arribar a les 8 en punt del matí.
6: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
0: I que ens porta cada matí la Isabel Vinaixa.
7: Ja és ben cert que el jovent no para quiet, és una estira i arronsa, a veure què fan per fer-se virals. Ara arriba la batalla d'aura o farmejar aura, una competència on no hi ha violència, només mirades, gestos, balls, posats divertits entre dos participants que esperen la reacció del públic. Què cal? Una rotllant al carrer, aplaudiments i molta aura, com la urbana Get Up Before the Night is Over del duet belga Technotronic.

0: Soc el Jaume Gallar, responsable de les finques d'en Batller Origen a Cabrera de Mar. Hi ha un moment de l'any en què el tomàquet és simplement espectacular, i aquest moment és ara. Els nostres camps del Maresme, el Baix Llobregat i el Penedès els estem collint en el punt òptim de maduració, plens de gust, aroma i color. Vine a descobrir la temporada del tomàquet en Batller Origen i deixa que sigui el gust qui decideixi.
1: A Batller Origen, el gust és nostre.
2: RAC 1.
3: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè en Ovell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
4: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Ahir a la tarda, a l'adreça electrònica del món RQ, vam rebre aquest mail. Diu així. És un mail que ens va fer primer entristir molt i també enrabiar. Però passo a llegir-lo. Diu així. Estan de vacances, el dia 31, a les 7 i escaig de la matinada, em truca un dels meus germans dient-me que un altre germà meu ha tingut un accident de moto a Barcelona i ha mort. Encara no sé com acceptar-ho i em poso boig. Aconseguim vols per tornar el mateix dia en plena operació retorn. I tornem a la nit amb la meva dona i la meva filla de 2 anys. Trobo tota la meva família destrossada. Ha mort el meu germà de 38 anys sense tenir culpa de res. Simplement estava aturat en un semàfor amb la moto, camí del gimnàs, i un assassí, perquè no puc dir-ho d'una altra manera, l'han vestit i s'ha donat a la fuga, deixant-lo tirat com si res. Per sort, l'agafen els Mossos i el detenen a la Guàrdia Urbana. La meva família està totalment trencada. Els meus pares fets caldo. El marit del meu germà amb pastilles per no poder acceptar la situació. I els 3 germans que quedem amb la taula que s'ha quedat coixa. No sabem ni què fer. A més, buscant informació i parlant amb gent que coneixem, ens diuen que sortirà lliure tot i haver donat positiu en alcohol. No sabem on anar ni on preguntar. Estem totalment trencats i la justícia no es posa de part de la víctima. Per això us demano ajuda, perquè no tenim ni valor d'explicar la situació als nostres pares. Què podem fer? És un dels germans d'aquest noi que va morir l'altre dia a l'Eixample de Barcelona, quan estava aturat en moto, i un home el va embestir, el va matar i es va donar la fuga. El cas d'aquest noi no és, per desgràcia, excepcional. És un símptoma d'un problema que es denuncia des de fa temps des de les associacions de víctimes. Persones que causen la mort d'algú havent begut o havent consumit drogues i que, per la lentitud i el col·lapse del sistema judicial, continuen amb la seva vida en llibertat mentre les famílies de les víctimes s'han d'espavilar soles. I n'hi ha un munt. Avui, el germà del noi vol parlar i ens ho vol explicar aquí al món RQ perquè vol posar veu a aquesta família. Perquè quan un jutjat triga anys a posar data a un judici, no només falla la justícia. Deixa la víctima morta, la família trinxada i destrossada i el responsable lliure, al carrer. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, PJR, que és dimecres 2 de setembre del 2026.
2: I avui comença una pujada de la temperatura que es farà més evident els propers dies i la calor s'intensificarà amb moltes zones de sol i amb poca pluja.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, avui dimecres destaquem que des de primera hora del matí tenim un accident actiu a la A2 a l'altura de Castellnou de Seana, que en direcció a Barcelona talla un carril de circulació i provoca, però, menys d'un quilòmetre de retencions. A la mateixa autovia, però, es talla la calçada a causa d'unes obres a l'altura de Jorba, en sentit Barcelona, sobren desviaments senyalitzats per un carril habilitat a la calçada en sentit contrari.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank.

0: 33 dies després del tsunami migratori que va desbordar la frontera de Ceuta, avui ens llevem amb un gir de guió que posa contra les cordes la tesi que ha sostingut fins ara el govern espanyol. La Moncloa ha dedicat les últimes 4 setmanes a defensar el paper del Marroc en aquesta crisi. Dilluns mateix, Pedro Sánchez va desmentir que les autoritats marroquines estiguessin al darrere de l'assalt i fins i tot va agrair que s'hagin ofert a col·laborar amb Espanya per facilitar el retorn dels migrants. Però, atenció, perquè aquest matí el digital El Español publica en exclusiva un informe de la Policia Nacional Espanyola que deixa Pedro Sánchez en evidència. El signa el CENIF, que és la unitat d'intel·ligència de la Comissaria d'Estrangeria, i desmunta fil per randa les bones paraules que la Moncloa ha dedicat al Marroc l'últim mes. A diferència de Pedro Sánchez, la policia sí que apunta directament a les autoritats marroquines. Creu que van planificar i executar una operació que pretenia violar la frontera espanyola. Els agents de la unitat d'intel·ligència de la Comissaria d'Estrangeria asseguren que els gendarmes de la policia del Marroc van donar indicacions concretes als migrants perquè sapiguessin per on havien d'accedir a Ceuta i fins i tot es van encarregar de gestionar el flux de milers de persones que arribaven a la frontera per sumar-se a l'assalt. L'informe ho documenta amb fotos que retraten gendarmes marroquins uniformats i d'altres de paisà orientant els migrants cap a l'espigó del Tarajal. Els agents de la Unitat d'Intel·ligència de la Comissaria d'Estrangeria també es fixen en un altre detall. Atenció, el perfil de les persones que van creuar il·legalment la frontera asseguren que les primeres onades estaven formades per migrants joves i ben equipats que pretenien saturar la capacitat de resposta dels guàrdies civils que s'encarreguen de la vigilància de la tanca i l'espigó de la platja del Tarajal. Una vegada els agents fronterers ja havien quedat absolutament sobrepassats, els gendarmes marroquins haurien enviat cap a Ceuta famílies senceres perquè la crisi migratòria també es convertís en un desastre humanitari. Finalment, aquest informe de la policia espanyola també explica el perquè, les raons que haurien portat al Marroc a orquestrar una operació d'aquestes característiques, és a dir, els motius. Els investigadors sospiten que l'assalt perseguia un doble objectiu. El primer, reobrir el debat sobre la sobirania de Ceuta i Melilla, i el segon, posar la picota al CNI, que ara el govern espanyol qüestiona obertament perquè no va ser capaç de preveure l'abast d'aquesta crisi migratòria. És molt heavy, és molt bèstia, és molt dur. L'informe de la Unitat d'Intel·ligència de la Comissaria d'Estrangeria ja està en mans de la magistrada de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, que és l'encarregada d'investigar l'assalt el dia 30 de juliol. Ara serà ella la que decideixi què en fa. Podria desar-lo en un calaix o intentar estirar el fil per descobrir fins a quin punt el Marroc va conspirar contra Espanya. Les conclusions dels agents són un torpede a la línia argumental del govern d'Espanya que ara ha quedat en fora de joc. De fet, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, no en sabia absolutament res i ja s'ha afanyat, després d'aquesta notícia de l'Espanyol, a demanar explicacions urgents al director de la policia en una carta. I li pregunta de quan data aquesta investigació i li reclama tota la documentació per poder-la estudiar. De moment, a la Moncloa no es mouen del guió. Pedro Sánchez i el seu entorn insisteixen que els culpables d'aquesta crisi no són al Marroc, sinó a Rússia i a Israel. Des de Madrid informa Jordi Armenteres.
1: Sí, el govern espanyol diu que té proves de la responsabilitat d'Israel i Rússia en tots els missatges que van portar fins a 70.000 migrants a Ceuta. Dos informes, un d'exteriors i un altre de la Comissió Europea, tot i que no són públics de moment. La ministra portaveu, Elma Saiz, ahir també responsabilitzava el PP.
2: Són informes internos del Ministeri d'Assumptes Exteriors, però també les invito a que acudan ustedes mismos a les redes socials. Jo crec que és important ver y asombroso cómo el Partido Popular, que ha abandonado totalmente la responsabilidad institucional, ha dejado de ser un partido de Estado y ejerciendo efectivamente una tremenda irresponsabilidad, alimenta los bulos y la desinformación en relación a Marruecos. Eso es increíble.
1: El govern espanyol tanca qualsevol polèmica amb la Casa Reial, diu que la visita de Felip VI a Ceuta es farà, però no hi posa data. Del pla d'ajuda aprovat són 309 milions, la partida més important és per atenció i acollida de migrants, 118 milions, la resta són per ajudes a empreses i treballadors i el reforç de serveis bàsics i policials.
0: Però un dels dos puntals que teòricament falca la tesi del govern d'Espanya, el famós informe secret de la Comissió Europea, trontolla. Ahir a Brussel·les es van veure obligats a matisar el paper que Espanya atribueix a Rússia i a Israel. La Comissió Europea confirma que el Kremlin i el govern de Benjamin Netanyahu van aprofitar el caos migratori per sucar-hi pa i agreujar la crisi, però nega que ni els serveis secrets russos ni els israelians fossin els encarregats de desencadenar-la. Ras i curt, tot i que la van amplificar, no són la mà negra que la va provocar. Anem cap a Brussel·les amb l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
3: Com en altres països i altres crisis, el Kremlin olora qualsevol debilitat i crisi que pugui desestabilitzar un país de la Unió Europea per intentar sucar-hi pa i posar-hi més llenya al foc. En aquest sentit, la Comissió Europea va explicar ahir que els dies posteriors a l'entrada d'immigrants a Ceuta, i aquest matís és important, va notar un augment de campanyes de desinformació russa a les xarxes socials per amplificar la confusió i agreujar la crisi entre el Marroc i Espanya. Ara bé, a diferència del que creu la Moncloa, Brussel·les matisa que no té proves concloents que fos el detonant de la crisi. Les mateixes fonts, de fet, admeten de l'existència d'un informe d'intel·ligència europeu que corroboraria aquesta informació i fins i tot apuntaria altres actors, sense descartar fins i tot entorn indirecte del govern d'Israel. En això, però, Brussel·les també tira pilotes fora i diu que part d'aquesta informació és confidencial.
0: Rabat, en canvi, no diu ni és ni bèstia. La crisi de Ceuta ha enxampat el Marroc a les portes d'unes eleccions legislatives clau. Seran d'aquí a 20 dies, el 23 de setembre. Aquest assalt migratori és el taló de fons de la campanya electoral, però els partits, de moment, hi passen de puntetes. Anem cap a Rabat, amb el corresponsal de RAC1 al Marroc, Marc Ferrà.
4: Unes eleccions que de moment estan centrades en les disputes entre els principals partits, especialment entre els dos que actualment comparteixen govern. Una campanya amb poques referències a la crisi de Ceuta i els seus motius. Ara bé, amb un tema que ha guanyat força, la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla. No és una reivindicació nova, aquí al Marroc es consideren ciutats ocupades. Aquestes darreres setmanes, diferents ministres han defensat el dret històric del seu país sobre les dues ciutats autònomes. Més enllà d'aquest reclam, les autoritats han mantingut perfil baix i no han aportat més detalls ni dades que les que ja van presentar tres dies després de l'entrada a Ceuta. Dos exemples. No s'ha informat del total de desapareguts i les famílies dels que han perdut la vida critiquen la falta de col·laboració del seu país per aconseguir repatriar els cossos.
0: D'aquest galimaties en què s'ha convertit la investigació per descobrir qui hi ha al darrere de l'assalt migratori a Ceuta, escoltem ara el comentari que posa el cap d'Internacional del diari Ara i col·laborador del Món a RAC1, Francesc Millán.
5: Si darrere de la crisi a Ceuta hi ha el Marroc, els Estats Units, Israel, Rússia o directament un mal càlcul de Moncloa, probablement no ho sabrem mai. El que sí que sabem, i això és molt més rellevant, és que els europeus ens trobem davant un nou paisatge. Els governs de la Unió Europea estan cada cop més alarmats per una nova fase de guerra híbrida més agressiva. No ho dic jo, ho deia fa uns dies el ministre de l'Interior alemany, que lamentava que Europa és l'objectiu diari d'operacions estrangeres. Ahir, per primer cop, Alemanya acusava obertament Rússia, i no és poca cosa. Berlín és un dels socis més tous amb el Kremlin. El canvi de to alemany anticipa un canvi de paradigma. A Brussel·les fa temps que alerten del que vindrà, que la guerra d'Ucraïna pot arribar d'alguna manera a Portugal o que la pressió migratòria del nord de l'Àfrica pot tenir impacte a Polònia. Aquest ha estat l'estiu dels drons russos sobrevolant cels d'Europa i venim d'anys de campanyes de desinformació, de xantatge migratori, de ciberatacs o d'ingerències electorals. Ens diuen que tot plegat anirà més i que no hem de mirar només cap a Moscou. Ceuta i Berlín, per tant, estan més a prop del que pensem.
0: Sobre el terreny a Ceuta, tenen molt clar que darrere aquesta crisi s'amaga l'afany expansionista del Marroc. Fins i tot el vicepresident del Parlament de Ceuta, que és un diputat del PSOE, reclama a la Moncloa que es desenganyi d'una vegada per totes i assenyali obertament a Rabat. En una entrevista ahir aquí al Món a RAC1, Melchor León treia foc pels queixals amb Pedro Sánchez, Melchor León, com dèiem, és del PSOE, per haver-se entossudit a exculpar el Marroc.
6: No, la culpa fue de Naranjito. Al final, el que tuvo la culpa de todo esto fue Naranjito. Las declaraciones de ayer del presidente fueron una falta de respeto, no solamente a Ceuta, sino a España. Me parece lamentable las declaraciones del presidente.
0: La noche de Melchor León s'entén millor si observem fins a quin punt la gestió del govern d'Espanya està passant factura al PSOE de Ceuta. Aquest matí el diari El Mundo publica una enquesta demolidora. Si avui se celebressin eleccions a la ciutat autònoma, el PP arrasaria i aconseguiria una folgada majoria absoluta amb entre 13 i 14 diputats, 4 o 5 diputats més que ara. En canvi, el PSOE passaria de segona a última força. Si el 2023 va obtenir un 20% dels vots, ara es quedaria amb el 5%. per darrere de Vox i de dos partits locals. Potser per això, avui Melchor León es tornarà a desmarcar del PSOE, del seu propi partit, i participarà a la manifestació prevista aquesta tarda al centre de Ceuta. De fet, s'hi apuntarà tota l'agrupació local del PSOE. També seran el president de la ciutat autònoma, òbviament, el popular Juan Jesús Vives, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijó. El partit està intentant capitalitzar l'onada d'indignació que ha provocat el caos migratori i avui també ha convocat 300 concentracions més davant dels ajuntaments d'arreu de l'Estat per recriminar el govern espanyol com ha gestionat aquesta crisi. S'espera que la manifestació de Ceuta sigui especialment multitudinària perquè coincideix amb el Dia de la Ciutat. Anem cap a Ceuta amb l'enviat especial de RAC1, Marc Segués.
7: Els ceutins ja no poden més i necessiten solucions urgents per desencallar la crisi en la qual està instal·lada la ciutat des de fa una mica més d'un mes. Amb aquesta idea volen convertir la manifestació d'avui en la més multitudinària fins la data. Per això tota la ciutat s'hi està volcant. Per exemple, el servei de bus aquesta tarda és gratuït. Tot plegat amb la idea d'agrupar el màxim de gent i sacsejar la Moncloa perquè posi fi a una situació que consideren insostenible i que està afectant de ple la vida dels veïns i l'economia de Ceuta. La botiguera Susana García resumeix així el que està vivint.
8: Este impacto está afectando muchísimo. Las ventas han caído pues del orden de un 70%. La gente no sale de casa y a lo mejor hay en toda la tarde pues dos clientes. Un negocio donde hay tres o cuatro empleados en un sitio, pues imagínate, es mortal.
7: La marxa transversal començarà a les 7 de la tarda a les Muralles Reials i acabarà davant de la seu de la delegació del govern espanyol. Veurem si un cop allà i amb la presència del PSOE de Ceuta, els manifestants demanen dimissions, com acostuma a passar. I també caldrà tenir l'ull posat en si acaba amb fets violents. Els convocants la reivindiquen pacífica, però per si hi ha grups ultres, el nombre de policies ha incrementat notablement a Ceuta durant les últimes hores.
0: Aquesta manifestació d'avui a Ceuta servirà per canalitzar un sentiment generalitzat de frustració. De fet, als carrers, la tensió entre veïns i migrants és molt palpable. Hi ha milers de persones abandonades a la mà de Déu que campen a qualsevol racó perquè els campaments del govern d'Espanya no els poden acollir a tots. Molts s'han instal·lat davant del centre que les autoritats de Ceuta han aixecat a l'Home Colmenar, al sud de la ciutat, però també n'hi ha d'altres que continuen dormint a l'altre extrem de la ciutat autònoma, concretament a la famosa ja platja del Trampolín, Marc.
7: Sí, exacte. L'assentament de la platja del Trampolín ha crescut molt els últims dies i els migrants han tornat a dormir davant del centre estatal d'acollida de l'Home Colmenar, on dilluns hi va haver càrregues, i també s'han repartit per la perifèria de la ciutat. La situació de les nenes i les dones és una mica millor, però tampoc per tirar coets. Des de fa un parell de nits que 300 d'elles ja han entrat al centre estatal de la Hípica, però encara n'hi ha unes 200 en un pavelló. I a banda, hi ha desenes de nenes, dones i famílies que viuen a l'entrada de la Hípica. Són les que encara no han cabut dins del centre. Una d'elles és la Dicra, una nena de només 11 anys, que és allà amb la seva mare. Les dues van travessar fa un mes la frontera. La Dicra explica a RAC1 com ha viscut aquestes últimes setmanes.
9: Des de fa un mes dormo al carrer, davant la porta de la casa d'una dona de Ceuta. És molt dur, la gent ens dona menjar. Passaria més nits al carrer perquè no vull tornar al Marroc. No hi ha menjar, tot és massa car.
7: La Dicra i les altres famílies que l'acompanyen descarten moure's d'aquí davant de l'Hípica. Aconseguiria entrar suposa passar a tenir protecció, sostre, llit, menjar assegurat i, sobretot, entrar al sistema de reconeixement i triatge.
0: El govern espanyol procura calmar els ànims com pot i, bàsicament, amb una bateria d'anuncis. Ahir el Consell de Ministres va aprovar una partida de més de 300 milions d'euros d'urgència per reforçar l'atenció a migrants i repartir ajudes entre les empreses locals que han vist com la facturació es desplomava. També ahir el ministre encarregat de coordinar aquesta crisi, el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, va actualitzar les xifres d'expulsats. La gran majoria dels 72.000 migrants que van entrar

0: Es un día de unidad. Es un día en que todos los españoles estamos con Ceuta porque estamos con España.
1: Però aquesta crisi migratòria va més enllà de Ceuta. Vull llegir-me a La Vanguardia que la ruta que més segueixen els migrants per arribar a Espanya no és l'africana, sinó la mediterrània. En els primers 8 mesos d'enguany, a les costes de l'Estat hi han arribat poc més de 5.000 persones, però és un 31% més que l'any passat. Però una empresa tecnològica d'Alacant, que es diu Golden Owl, alerta que ara la crisi migratòria es podria traslladar des de Ceuta a Melilla i a les Illes Canàries. És un avís que ens hem de prendre seriosament perquè aquesta mateixa companyia, Golden Owl, ja va anticipar l'allau a Ceuta. Ara pronostica que demà mateix o el pròxim dia 8, és a dir, dimarts que ve, una gran quantitat de migrants podrien intentar entrar a Melilla i a les Illes Canàries. Són les 8 i 24 minuts. Més enllà de Ceuta, Catalunya, avui ens llevem commocionats per la mort violenta d'un home de 45 anys a Manresa. La víctima de Castellnou del Bages va morir per una ganivetada al pit la matinada de dilluns a dimarts durant l'última nit de la Festa Major de Manresa. Era un jardiner molt estimat a la comarca del Bages, pare de dos bessons que van veure com l'apunyalaven quan intentava fer el bé, perquè només va intentar separar un grup de joves que s'estaven barallant en un carreró del centre de Manresa. I al vespre, poques hores després del crim que ha commocionat la ciutat i la comarca, els Mossos d'Esquadra ja van detenir els presumptes responsables de l'apunyalament. Són dos menors d'edat de només 15 i 16 anys. Segons La Vanguardia i El País, els sospitosos, tots dos nascuts a Catalunya i amb nacionalitat espanyola, són dos vells coneguts de la policia i acumulen un llarguíssim historial d'antecedents. La Vanguardia apunta que la policia també està buscant dos nois més que també estarien relacionats amb aquest crim. Com dèiem, el cas ha causat un impacte molt fort a tota la comarca del Bages i ha despertat una onada de solidaritat i també d'indignació. A més del dol oficial i de la condemna pública dels ajuntaments, els veïns van mostrar el seu malestar de maneres molt diferents. Ahir va haver una concentració convocada per perfils d'extrema dreta que van posar el focus en l'origen de la família d'un dels agressors, tot i que tots dos són nascuts aquí. En canvi, avui hi haurà una segona convocatòria amb un altre to, per rebutjar la violència i en solidaritat amb la víctima i tota la seva família. Informa Jordi Casals.
2: Ahir, a quarts de vuit del vespre, més de mig miler de persones es van concentrar a la plaça Major de Manresa sota el lema "Fins als collons". Els manifestants, convocats a través de xarxes socials i per perfils vinculats a l'extrema dreta, van reclamar justícia i van demanar la dimissió del govern municipal. Familiars de la víctima també es van apropar a la plaça Major, cosa que va arrencar un llarg aplaudiment seguit d'un minut de silenci improvisat. Per avui, l'Ajuntament de Manresa ha decretat dia de dol i s'ha convocat un minut de silenci a les 12 del migdia. També l'Ajuntament de Castellnou de Bages n'ha convocat un altre a dos quarts de vuit del vespre. Veïns i veïnes de la capital del Bages s'han organitzat avui en una nova protesta, això sí, amb un altre to, de rebuig contra la violència i per solidaritzar-se amb la família i els amics de la víctima.
1: Tot això a Manresa. I en parlarem també d'aquí una estona aquí al Món a RAC1, però a Balaguer els Mossos també han tingut un menor que podria estar vinculat a haver matat un home de 26 anys. Primer es pensava que la víctima havia mort per un accident de trànsit, però després es van trobar signes de violència que podrien ser anteriors al sinistre. Segons apunta avui el diari Segre, el detingut l'han traslladat a un centre de menors. Des de Lleida, informa Julien Andrés.
3: Fa una setmana de l'accident, just el 26 d'agost, a les 11 de la nit, es va trobar el cos sense vida d'un jove a la capital de la Noguera, al carrer Diagonal. Diversos testimonis van apuntar que el vehicle circulava a gran velocitat, va perdre el control, va impactar contra tres cotxes més que estaven aparcats i va acabar volcant. Però el que s'està investigant és que tot plegat podria anar més enllà, ja que es van trobar lesions que podrien ser prèvies. Els Mossos van començar una investigació que ha acabat amb aquest menor detingut. Ahir passava a disposició judicial.
1: Gràcies, Julen, des de Lleida. I a tot això, aquest reguisell de casos terribles, n'hi hem de sumar un altre. Acabem de saber que hi ha hagut un altre apunyalament a Arenys de Mar, al Maresme, que ha deixat un ferit greu. Segons publica El Caso, ahir, pels vols de les 6 de la tarda, diversos testimonis van alertar que hi havia un home cobert de sang a la zona d'accés a les vies de l'estació. La víctima tenia ferides per tot el cos que li va provocar un altre home amb una arma blanca. L'agressor va aconseguir fugir del lloc dels fets abans de l'arribada de les patrulles dels Mossos i de la policia local. I també en parlàvem amb el davantal. Un altre cas que ahir ens va deixar esgarrifats és el d'un motorista que va morir a l'Eixample de Barcelona quan estava totalment aturat en un semàfor. Un home que conduïa sota els efectes de l'alcohol el va atropellar i va fugir sense atendre'l. La policia el va poder detenir poc després, però com us explicàvem a les 8, la família de la víctima s'ha posat en contacte amb el Món a RAC1 per denunciar que la majoria de conductors borratxos o drogats que atropellen reanimat en una persona en surten indemnes i queden en llibertat al cap de poques hores. A banda, en els casos en què s'arriba a judici, molts s'endarrereixen anys i els familiars de les víctimes queden desemparats buscant justícia pel seu compte. Avui, en temps de tertúlia, parlem amb un dels germans d'aquest motorista de 38 anys, que és qui es va posar en contacte amb el bon RQ, que va morir a la cruïlla dels carrers Aribau i Mallorca de Barcelona. No és un cas aïllat, perquè la impunitat s'acostuma a imposar en fets molt similars. Potser recordeu el del Josep Boan, un jove de Barcelona que va morir ara fa 6 anys a Galícia. Anava amb moto i un cotxe va envair el seu carril i va embestir-lo. La sentència va provar que el conductor del cotxe circulava massa ràpid, 50 per hora més del permès, i va declarar-lo culpable d'un delicte d'homicidi per imprudència greu. Tot i això, 3 anys després del sinistre, la Diputació de Corunya va enviar una factura a nom d'en Josep per reclamar-li 485 euros en concepte de la neteja de la via on hi va haver l'accident en què va morir. Més enllà d'aquesta errada sobre el pagament de la neteja de la via, la sentència per l'accident va causar indignació a la família d'en Josep. Condemnava a 2 anys de presó el conductor del cotxe, però el culpable del sinistre no va entrar mai a presó perquè no tenia antecedents. També li retirava el carnet durant 3 anys i mig, però no li imposava cap sanció econòmica. O aquest altre, el 30 de desembre del 2018, una conductora beguda va atropellar un grup de motoristes a la Nacional 2 direcció Girona. Un d'ells va ingressar a la UCI molt greu. Li van amputar la cama i li van fer 8 operacions. Finalment va acabar morint l'1 de març del 2019. Gairebé 7 anys després de l'atropellament mortal, la seva dona va denunciar aquí al contenidor del Món RQ que no només no s'havia fet el judici, sinó que tampoc encara hi ha data. Aquest tampoc és l'últim cas que glaça la sang. Anys enrere, a Girona Ciutat, un conductor borratxo va matar un ciclista. Després d'atropellar la víctima, va continuar circulant de manera temerària durant més de 2 quilòmetres. En aquest cas sí que hi ha hagut judici, el juliol, amb jurat popular, però l'acusat li van rebaixar la petició de pena perquè anava begut i es va considerar un atenuant. Finalment, la fiscalia va acabar demanant poc més de 5 anys de presó. Ara el cas ha quedat vist per sentència. 8:45 a.m. També hem estat molt pendents del que passava fa 8 hores i mitja. Els esports, el mercat de fitxatges de primera, s'ha tancat aquesta mitjanit sense cap gran operació d'última hora. Finalment, Julián Álvarez s'ha quedat a l'Atlètic de Madrid i no jugarà al Camp Nou, com a mínim de moment, i tampoc a l'Arsenal. L'únic moviment de pes a Can Barça ha estat la cessió de Marc Casador, que aquesta temporada jugarà cedit al Deportiu de la Corunya.
4: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
1: No hi ha hagut gir de guió, malgrat intentar-ho durant mesos. Finalment, el Barça no ha convençut l'Atlètic de Madrid per fitxar Julián Álvarez. El conseller delegat, Miguel Ángel Gilmarín, no ha baixat del burro i ha retingut el davanter argentí en contra de la seva pròpia voluntat. Durant el Mundial, Julián va demanar públicament tocar el 2 de l'Atlètic. El Barça el volia i ell volia el Barça, però l'Atlètic s'ha mostrat inflexible fins al final. Tampoc l'ha venut a l'Arsenal i mira que l'Atlètic de Madrid s'hi posava bé, però el futbolista només vol jugar al Barça. En canvi, la direcció esportiva sí que ha aconseguit inscriure a temps Livakovic, que arriba a ser el porter suplent de Joan Garcia, també a Brian Fariñas, que tindrà fitxa del primer equip. Ara bé, les últimes hores de mercat al Camp Nou han estat marcades per les sortides de futbolistes del planter. La més cridanera, com dèiem, la de Marc Casador, que ha marxat a Corunya. En té més informació la Marta Ramon.
5: El Barça volia ingressar diners traspassant-lo, però s'ha imposat la voluntat de Marc Casador i marxa cedit al Deport amb una opció de compra condicionada al seu rendiment de 30 milions d'euros. El club blaugrana farà front a la major part de la fitxa perquè, si no, a la Corunya no haurien pogut inscriure'l per problemes de fair play. No va haver-hi cap bomba d'última hora. La sorpresa ja l'havia donada Deco diumenge amb el cop d'efecte de Gabriel Jesús, que portarà el dorsal 9. El davanter brasiler va signar ahir el seu contracte fins al 2029 després d'haver deixat l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros, demostrant molta il·lusió.
6: Me encuentro muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado, todo ya lo sabe, mis cualidades, lo tanto que puedo ayudar. Estoy ilusionado de estar acá en un club tan grande como Barcelona.
5: El Barça tanca un mercat en què ha invertit 173,5 milions d'euros fixos per fitxar 8 futbolistes, sent Anthony Gordon el més car. Ha gastat més que el famós estiu de les palanques, però també ha guanyat molts diners amb els traspassos, uns 106 milions. I atenció, més de la meitat gràcies a operacions amb jugadors sorgits de la Masia.
1: La deu de Marc Casador no és l'únic. El Barça l'últim dia de mercat també han marxat els futbolistes del filial, Toni Guille Fernández, del Venècia, i el Mallorca, respectivament, a més des del central Álvaro Cortés a l'envers de Bèlgica. Tal com explicava ahir el Miguel Rico en aquest mateix programa, Deco va intentar fitxar un central fins a última hora. Es tracta de Ruud Nystad. Té 18 anys i juga al Twente dels Països Baixos. El Barça feia alguns dies que anava al darrere i ahir va pujar l'oferta inicial de 8 milions. Però el club neerlandès la va rebutjar perquè creu que pot treure més calés d'aquí a uns mesos. Sigui com sigui, l'aspecte final de la plantilla agrada a Lamine Yamal. En un acte des de Madrid, l'estrella blaugrana va treure ferro al fitxatge frustrat de Julián Álvarez.
7: Yo creo que ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. Goles no nos están faltando. Obviamente es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
1: Sobre el tancament de fitxatges del Barça, escoltem el comentari que signa el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García.
8: Un MacGuffin al cinema és un element de suspens que fa avançar la trama, però que pot tenir poca o directament cap rellevància a la història final. Una mica com Julián Álvarez en aquest mercat de fitxatges. Era el nou que tant sí com no havia d'arribar al Barça, el que tenia en Flick i Deco entre cella i cella. El noi s'hi ha esforçat i ho deu estar passant realment malament, però la testosterona tan castissa de Gilmarín és la que s'ha acabat imposant. I el problema, que és majúscul, ara el tenen al Metropolitano, i que els hi aprofiti. Perquè el Barça, i per damunt de tot Deco, ha fet un mercat de fitxatges estel·lar, com feia anys que no veiem. Mentre tots estaven distrets i donant voltes i més voltes al MacGuffin de Julián, el director esportiu ha fitxat com si fos un franctirador, Rodri, pispat a la cara de Florentino, Gordon, a qui ja li diem Antonio, i jugadors amb poc risc i un benefici potencial enorme, com són Adeyemi, Gabriel Jesús, Cancelo o Bissibu. I això sense oblidar-nos de l'infinita Masia, l'escola Howard del futbol que ara ha tret de Gryffindor un tal Xavi Espart. Ah, i pel camí, a més, han anat desfilant Araujo, Ter Stegen, Ansu Fati i Casador, amb qui s'ha tingut un error de càlcul. És veritat que segurament la defensa queda desvestida, però també ho és que s'ha actuat amb seny, fitxant jugadors per sobre de noms. Tu pots contractar Griezmann, Coutinho o Dembélé, que si no saps què vols fer amb ells, estàs dilapidant centenars de milions d'euros. No sé si us sona. Doncs bé, ara amb el mercat tancat, ja només cal que comenci a rodar la pilota. Ah, calla, no, que fa dies que ja roda. Això, amics meus, també és per fer-s'ho mirar.
1: Pel que fa a l'Espanyol, ha tancat el mercat de fitxatges amb la incorporació, com s'ha dit, d'Andoni Gorosabel. El lateral dret arriba procedent de l'Atlètic Club i ocuparà el lloc de Rubén Sánchez, que ha marxat a l'Elx. En total, el primer mercat de Monchi, com a director esportiu de l'Espanyol, ha acabat amb 7 arribades i 7 sortides. Té més informació l'Edu de Valle.
9: En l'últim dia de mercat, l'Espanyol va fer un canvi de lateral dret. Entra Gorosabel i surt Rubén Sánchez. El mercat blanquiblau ha estat low cost. No hi ha hagut ni rastre del dispendi econòmic que alguns pensaven que faria la nova propietat un any després de la seva arribada. En el primer mercat de Monchi i la direcció esportiva s'han incorporat 7 jugadors. Tots menys un han arribat cedits. L'únic fitxat en propietat, Àlex Calatrava, per 5 milions d'euros. És cert que per la majoria de cedits hi haurà opció de compra a final de temporada. L'Espanyol ha incorporat 2 centrals, Unai Núñez i Derkusic, 2 laterals, Harman i Gorosabel, un migcampista, Gabriel Moscardo, un mitjapunta, Calatrava i un extrem, Brian Zaragoza. També es queden a la primera plantilla alguns joves que la temporada passada van estar cedits a equips de segona, com Roger Hinojo, Javi Hernández o Marcos Fernández. S'ha donat sortida 7 jugadors, amb qui no es comptava, entre traspassats, cedits i els que acabaven contracte. La marxa més dolorosa, potser l'única que ho és, la de Carlos Romero, que ha tornat al Villarreal després de 2 temporades cedit.
1: El tancament de mercat al Girona encara està més descafeinat que el del Barça i el de l'Espanyol. Ara bé, avui encara podria haver-hi moviments a Montilivi. Per exemple, el club tancarà el fitxatge de Carles Pérez i podrà fer-ho perquè l'exdavanter del Barça va desvincular-se ahir a última hora del Celta i ara és agent lliure. Però el Girona també està pendents d'Unaki, que podria acabar al Panathinaikos perquè el mercat a Grècia encara està obert. Per la seva banda, el centre d'esport Sabadell ha acabat amb 3 incorporacions, el porter Marc Vidal, el migcampista Ogosu i l'atacant Ángel Baena, procedent de la Lliga Polonesa. En canvi, el club encara treballa per donar sortida a jugadors com Miguelete i Còrcia. Tornant a primera, en total ahir es van fer 46 operacions i 25 fitxatges abans de la mitjanit. Ho va seguir des de la seu de la Lliga de Futbol Professional a Madrid, el Damià López.
10: Va ser un final de mercat sense grans bombes, però sí amb molts moviments. La majoria de clubs de primera i segona divisió van completar operacions d'entrades i sortides fins la mitjanit, quan s'acabava el termini. El més destacat, Jonathan David, davanter de la Juventus, arriba cedit a l'Atlètic de Madrid. Roy Revivo, fill de Jaime Revivo, fitxa per l'Elx, que rep cedit per part de l'Atlètic de Madrid, Thomas Lemar. Harvey Elliott, cedit al València pel Liverpool. El Deportivo de la Coruña reforça bé. A banda de Casador, arriba Riazor, José María Jiménez, del central uruguaià de l'Atlètic de Madrid. I el Sevilla tanca el mercat firmant Fofana, Stasin i Correia. Finalment, Dani Ceballos té un acord per tornar al Betis, però com que arriba lliure, l'operació es pot fer efectiva a la Lliga més endavant.
1: Una altra de les operacions més comentades és el fitxatge del futbolista del Betis, Pablo García, pel Racing de Santander. Potser el nom del jugador no us diu res, però avui està en boca de molta gent. Per què? Doncs per la manera com va marxar del club de la seva vida, del Betis. quan li diuen que ha d'anar al recint de Santander i quan l'envien a Santander, el davanter estava trinxat, destrossat, i és que amb prou feines se l'entén de com podia parlar.
11: No la palabra, pero me sale ahora mismo. Esperemos que todo nos vaya muy bien. Que seamos mejores champions. Saludos a todos mis médicos. Muchas gracias.
1: Déu-n'hi-do. Com és habitual, la Premier ha fet saltar la banca i ha demostrat una vegada més el seu múscul econòmic en aquest mercat d'estiu. Albert Pedrol.
9: L'exemple més proper és el Manchester City, que s'ha gastat 215 milions en 24 hores, 148 pel jugador procedent del Chelsea, Enzo Fernández, i 70 pel futbolista de l'Everton, Iliman Ndiaye. La comparació entre la inversió de la Premier i de la Lliga Espanyola és molt cridanera i posa en evidència un cop més els problemes econòmics del futbol espanyol. Els clubs anglesos s'han gastat prop de 4.000 milions aquest estiu, mentre que els de la Lliga Espanyola no han passat dels 750, 5 vegades menys. Crida molt l'atenció el cas de l'Ipswich Town. Acaba de pujar a primera i fa 4 temporades jugava a tercera, però aquest estiu s'ha gastat més de 200 milions, gairebé el mateix que 17 equips de la Lliga Espanyola, és a dir, tots, menys el Barça, el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid. La Lliga Anglesa també ha desembutxacat més diners que l'espanyola, la italiana, la francesa i l'alemanya juntes.
1: Fora del mercat, pareu a l'orella, tenim data ja pel primer Barça-Madrid de Lliga. Camp Nou. 25 d'octubre, diumenge, 9 del vespre. Per cert que el Real Madrid ha rebut un cop de porta als tribunals pel cas Enríquez Negreira, la jutgessa que investiga els pagaments del Barça, ha denegat la petició del Club Blanc de prorrogar 6 mesos més la causa. Ara bé, encara no ha tancat la instrucció perquè hi ha 2 testimonis fixats pel mes de novembre. I ja que hi som, acabem els esports dient que en ciclisme Enric Mas tornarà a sortir amb el mallot vermell de líder a l'onzena etapa de la Vuelta. El perfil de la jornada és pla i arriba l'endemà de la victòria a l'esprint del francès Bastián Tronchon a Elche de la Sierra, Albacete. Enric Mas manté el minut i 18 segons d'avantatge sobre Primoz Roglic.
12: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
1: 20 minuts i les 9, després d'actualitzar els últims moviments del mercat de fitxatges, avui cap a les 11 del matí parlarem amb tota una estrella de Hollywood aquí al món a RAC1, Javier Bardem. Divendres passat es va estrenar una de les pel·lícules de l'any, El ser querido, i fa uns dies vam anar a Madrid per parlar amb el seu director, Rodrigo Sorogoyen, i els seus dos protagonistes, Javier Bardem i Victoria Luengo. Tot i que a les 11 podreu sortir la conversa íntegra, ara ja us podem avançar alguns extractes del que ens va dir Javier Bardem, que va tornar a fer gala de la seva tendència a no mossegar-se mai la llengua. No va defugir cap polèmica, tampoc l'ascens de l'extrema dreta. Per exemple, quan parlàvem del creixement dels ultres i del repunt de la nostàlgia cap al franquisme, Javier Bardem va aprofitar per destacar el paper antifeixista de Catalunya.
13: Ese resurgir es preocupante. Y he de decir que Catalunya sois bastante pioneros en una lucha antifascista presente y constante, con lo cual yo desde aquí, desde Madrid, os lo agradezco especialmente.
14: Si no fuese por Cataluña y el País Vasco, ¿verdad? Este país está ahora mismo gobernado por la derecha y eso hay que reconocerlo.
13: Sí, sí. Y es verdad que, bueno, yo tengo hijos jóvenes y me llega lo que reciben en el colegio, en los grupos, Franco y los pantanos y las presas, y como, ¿qué me estás contando? Y bueno, yo tengo la suerte de pasar tiempo con ellos, con él, con ella, y mostrarles, hacerles leer. Por eso sí que el arte es importante, ¿no? Y el cine.
1: També es va mullar a favor del dret a decidir a Catalunya.
13: Yo creo que tenéis la necesidad y el deseo y el derecho a expresar vuestra propia voluntad. I hay que respetarlo, y punto.
1: Javier Bardem també va tornar a enarborar la bandera de Palestina, una de les causes que més ha defensat als Estats Units. Al principi se sentia sol, però celebra que cada vegada hi hagi més veus que se sumen a la defensa palestina.
15: ¿Te has llevado problemas lo de Palestina en Estados Unidos?
13: No.
15: Nada, ¿eh?
13: No, al revés. Creo que hay una corriente ahora que tiene que ver más con el apoyo. No tan público como me gustaría, pero sí con el apoyo, con el agradecimiento y con el hecho de que hay mucha gente que dice, oye, tío, claro que sí, hay que hacer eso, hay que decirlo, hay que usar ese altavoz si lo tienes.
1: Ara bé, mullar-se també té costos personals. Javier Bardem, en aquesta conversa al món a RAC1, es queixa que hi ha grups extremistes que s'inventen notícies falses per atacar-lo amb ell i a la seva família.
13: Pero hay muchas cosas que son mentiras, manipulaciones y que lo usan como, como armamento.
15: Por ejemplo, si lo puedes saber.
13: No, pues yo qué sé, hay algunas más graves que otras, que cerramos hospitales para parir hijos. Yo nunca cerré un hospital en mi vida y de hecho el día que nació nuestro hijo en ese hospital, que fue porque nuestro pediatra estaba en ese hospital trabajando y teníamos que ir ahí, nos dieron una habitación bastante cercana a los servicios, muy buena habitación, pero bueno, bastante modesta y bastante humilde porque era como a última hora. Da igual lo que hagas, da igual lo que digas, siempre va a haber una, un rechazo, una pelea, una oposición, y está bien, hay que convivir con ello.
1: De la naturalitat amb què Javier Bardem parla de tot, escoltem el comentari que posa el periodista, escriptor i nou col·laborador del Món a RAC1, Pol Estrada.
16: Que Javier Bardem té idees pròpies fa temps que ho sabem, i aquestes idees, quan les manifesta, provoquen l'ovació dels partidaris i els renecs de qui no hi combrega. Aquesta ferocitat amb què triem bàndol quan opina un famós és fascinant, alhora que instintiva, perquè si no t'hi has aturat a reflexionar, cosa que en els temps que corren és poc habitual, les postures decisives acostumen a ser dues. Si estàs a favor del que el famós diu, consideres la seva opinió necessària i aplaudeixes que utilitzi l'altaveu del reconeixement públic. Si no hi estàs a favor, en canvi, apareix aquell recurrent «més val que es dediqui a lo seu». Estic convençut que la majoria ens reconeixem en totes dues postures i això diu molt de la nostra contradicció. No tenim clar si volem que els famosos opinin d'actualitat o si, més aviat, preferim que no ho facin. Mentre no ens decidim, sempre podem demanar l'opinió a Bardem. Potser ell ens convenç.
1: Avui, a partir de les 11 del matí, com dèiem, la conversa sencera al Món a RAC1 amb tres primeres espases del cinema espanyol i mundial. Javier Bardem, Victoria Luengo i el director Rodrigo Sorogoyen. I a aquesta hora del matí, quan pràcticament són 9:15, una de les converses recurrents d'aquest estiu als ascensors ha estat la calorada, insuportable. Probablement heu tingut la sensació que vivíem un dels més tòrrids que recorden i avui ho confirmem. Perquè ja és oficial, aquest estiu és el més càlid a Catalunya des que es tenen registres. Ho corroboren els números del Meteocat que s'han publicat aquest matí, els anunciava el tècnic de dades, Aleix Serra.
17: No és que haguem tingut un dia de calor mai vista, sinó que hem tingut setmanes i setmanes senceres de calor molt intensa, des de mitjans de juny fins bastant a final d'agost, i això ha fet aquest estiu doncs, insuperable pels altres estius calorosos.
1: Tot i que no s'ha trencat el sostre absolut de calor, que encara és de 45 graus, s'han superat els 40 al llarg de 20 dies diferents, molt per sobre del rècord de 16 dies que teníem fins avui.
17: Tingut fins a 20 dies en què la temperatura ha arribat als 40 graus o els ha superat en algun lloc o altre de Catalunya, almenys pel que fa a les dades de la xarxa d'estacions automàtiques que tenim al Servei Meteorològic de Catalunya, i aquest és un altre índex que no s'havia assolit.
1: També ha estat un estiu totalment atípic pel que fa a la pluja, mentre en alguns llocs del país ha estat especialment sec, en d'altres hi ha hagut registres sense precedents. Vaja, el cas del litoral de Tarragona, amb els dos episodis que abans explicava la Mònica Duxart d'aiguats a finals d'agost.
17: Hi ha excepcions que trenquen totalment amb el que ha estat un estiu sec al conjunt de Catalunya, i és que alguns sectors de la Costa Daurada han registrat el seu estiu més plujós, com a mínim de les últimes dues o tres dècades. Localitats com Torredembarra han superat els 200 litres per metre quadrat en tres mesos, i com que normalment l'estiu és una època molt poc plujosa, doncs ha resultat ser l'estiu més plujós dels últims 25 anys.
1: Doncs ja que hi som.
18: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
1: No sé, Mònica Usar, bon dia.
19: Hola, bon
1: dia. Si a partir d'ara la tendència serà aquesta, si ens hem de preparar per estius tan càlids com els que hem deixat enrere.
19: Clar, és que ho anem veient, no? Cada any que comentem com ha sigut l'estiu, com el tanquem, sempre tenim alguns rècords de temperatura, i aquest ha sigut un estiu en què hem tingut unes temperatures altes a escala com més global, no? Tenim tot Catalunya amb temperatures que han estat uns 3 graus per sobre del que seria habitual, o hi ha alguns sectors que 4 o 4 graus i mig per sobre de la mitjana. I si mirem els últims estius, els més càlids, el més càlid ja sabem que ha sigut aquest, el 2026, l'anterior 2022, l'anterior 2003, l'anterior 2025 i l'altre 2023. Per tant, en el rànquing, tu tens 5 anys, els més càlids de la història de Catalunya, i 4 dels quals és des del 2022. Per tant, això ja ens mostra que la tendència que estem tenint i que tindrem serà aquesta.
1: I ja us podem calçar, perquè tot i que estem al setembre, des d'avui els termòmetres es tornen a enfilar, eh?
19: Tornen a pujar i tindrem valors més propis de la canícula, de mitjans de juliol, finals de juliol, temperatures que poden arribar una altra vegada als 39 o 40 graus en punts, als punts més càlids del país. Comarques de Ponent, serà mesura que avanci la setmana, perquè avui avui pugen les temperatures, però ho faran encara més entre demà i divendres i es mantindran altes també al cap de setmana. A més, seran dies de sol. Aquesta tarda algunes nuvolades en zones del Pirineu que volen deixar algun ruixat aïllat, però la resta de dies d'aigua no se'n veu. I ara mateix tenim temperatures ja elevades, entre els 22 i els 25 graus a Barcelona, 23 a Tarragona, 20 a Sant Cugat del Vallès, 18 a Lleida i 16 a Girona.
20: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
21: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
20: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
21: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
1: I d'aquí uns moments al Món-RQ arribarem a les 9 tocades abans de la tertúlia per parlar d'altres temes, com un nou cas de catalanofòbia. Que va, ja... Jesús, ja no em ve d'un.
22: Som-hi, família! He preparat un esmorzar bo i saludable.
23: No us oblideu el dinar i el berenar, que el dia és molt llarg.
22: Esmorzar, dinar i berenar són essencials per una vida saludable i plena d'energia. No te'ls pots saltar. És un missatge de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
24: Tens un cotxe elèctric o estàs pensant a fer el pas? Amb la tarifa recarga Incasa d'Endesa, mou-te per menys de 32 euros al mes i gaudeix d'un preu competitiu i estable per la resta del consum elèctric de casa teva. Informa-te'n a endesa.com, truca al 800 700 700 o aprova't el teu punt Endesa.
25: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
26: Que l'any serien 1, 2, 3...
25: Més de 2.400 euros.
26: Ja m'has descomptat!
25: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
26: Que poc que costa comprar bé!
27: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust. És un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
28: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
29: 45.712.
30: Em toca?
29: Això és el número de la loteria, ara?
30: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
31: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
32: RAC 1. A RAC 1 sabem com t'agrada començar els caps de setmana.
33: El líder, en realitat, i ho vam parlar aquí una vegada, és aquell que pren decisions en la incertesa, en l'ambigüitat, sense saber res.
34: Sabem que l'elecció dels materials és un punt que ens pot fer un canvi amb el benestar. Tenim cases com que acullen, com que abriguen, com que ens fan sentir bé.
35: Va començar a pintar piscines al 64 i les piscines també explicaven una mica els seus amors i els seus desamors. I l'obra es titula Portrait of an Artist, Full with Two Figures, i es va fer el 1972.
36: El cap de setmana no canviarem el món, però el mirarem des d'un altre angle.
32: Els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí, La Primera Pedra, amb Noemí Polls.
36: Perquè en som molts, amb moltes ganes de dir bon dia.
32: RAC 1. Tots som un milió.
1: 9 minuts i les 9, continuem els apunts aquí al Món RQ, obrim plana internacional a Alemanya perquè l'anomenada guerra híbrida que amenaça Europa té diversos fronts. Si a Ceuta tot apunta que el Marroc fa servir la immigració per coaccionar Espanya, al centre i l'est del continent, la mà negra que més els preocupa és la de Vladimir Putin. Ahir en vam tenir un altre cas. Alemanya va acusar directament Rússia del bombardeig amb drons explosius que va estar a punt de fer saltar pels aires diversos avions a l'aeroport de Leipzig. L'atac va tenir, va passar fa gairebé un mes, el 4 d'agost, aquell dia. Un tècnic de manteniment va localitzar un dron explosiu que no havia arribat a explotar per un error en el detonador. Poc després, la policia alemanya va trobar dos artefactes més a prop del mateix aeroport. Tot apunta que l'objectiu del Kremlin era un avió de càrrega ucraïnès que transportava material de guerra. Fins ara, el govern alemany havia evitat assenyalar a Moscou, però ara, amb les proves a la mà, asseguren que va ser un atac ordenat directament pel govern de Putin. Ara, com a represàlia, el govern alemany ha tancat el consulat de Rússia a la ciutat de Bonn, que era l'últim reducte diplomàtic del Kremlin que quedava a Alemanya, i ha fet abaixar la persiana a un centre cultural rus a Berlín perquè sospita que era un refugi d'espies. Després que Alemanya posés el crit al cel, l'OTAN i la Unió Europea van fer pinya de seguida amb el govern de Friedrich Merz. Ara bé, de moment, eviten concretar quina serà la resposta perquè volen evitar un pas en fals que suposi una declaració de guerra amb Rússia. Tornem cap a Brussel·les, Lluís Tovar.
0: La més contundent va ser la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que va obrir la porta a més sancions contra el Kremlin. Que ahir el govern alemany assenyalés directament a Rússia com la responsable d'aquest intent d'atac fallit va fer revifar la unitat europea el rebuig a Vladimir Putin i en el seu suport a Ucraïna. Més enllà de pujar el to diplomàtic, però, el gran debat a Brussel·les és com respondre a aquests atacs i com de lluny arribar-hi. Mostra que la situació és greu, és que aquests atacs híbrids, és a dir, atacar un país europeu de manera més sofisticada i silenciosa que amb tancs i armes, com per exemple amb atacs a infraestructures crítiques, ja han arribat al cor de la Unió Europea, a Alemanya. Però és que, a més, els últims dies el Kremlin ha anat jugant amb foc i tant Polònia, Romania com les repúbliques bàltiques han anat denunciant provocacions similars amb drons al seu espai aeri. De nou, Europa es troba entre l'equilibri de respondre-hi, però sense fer cap pas que suposi una declaració de guerra a Rússia.
1: Ho dèiem abans, sembla el dia de la marmota, però avui us hem d'explicar un nou cas de catalanofòbia en una empresa de lloguer de cotxes a l'aeroport del Prat. L'avança VilaWeb i ja és com a mínim el tercer episodi similar en l'últim mes. Aquest cop la perjudicada és una família que havia llogat un cotxe a l'empresa Europcar, però que va acabar marxant de l'oficina amb les mans buides perquè un treballador es va negar a atendre'ls en català i els va cancel·lar la reserva de manera unilateral. La família ha explicat que, tot i que ells parlaven en català i l'home els responia en castellà, al principi es van entendre. El problema és que, a mesura que avançava la conversa, la cosa s'anava torçant. Denuncien que aquest empleat els va intentar convèncer que contractessin una assegurança addicional, tot i que ells ja n'havien pagat una. Quan ells s'hi van negar, el treballador es va posar a fer una fera i els va anunciar que els cancel·lava el contracte. La família, sorpresa, va insistir que no volien anul·lar el servei, però ell va tirar pel dret. Llavors la família va demanar un full de reclamacions, però l'empleat també s'hi va negar, al·legant que no els entenia perquè li parlaven en català. Per acabar-ho de rodonir, asseguren que l'última resposta de l'home va ser literalment «La llei que regeix aquí és la llei del rei d'Espanya». Finalment, la família va aconseguir posar la reclamació i van llogar un cotxe en una altra empresa, pagant això sí el doble. A banda del retrocés del català, un altre dels grans maldecaps que el govern té damunt la taula és la vaga convocada pels professors el primer dia de curs, dimarts vinent. Els sindicats minoritaris donen un vot de confiança a la conselleria i es desmarquen de la protesta. Consideren que l'acord a què van arribar amb educació és bo. És un nou capítol del serial que continua en final incert a menys d'una setmana per l'inici del curs escolar. Fins dijous, que la consellera reunirà amb els sindicats majoritaris, no sabrem com acaba la cosa. Violeta Martos.
2: Comissions Obreres, UGT i professors de secundària creuen que l'acord és un primer pas d'unes negociacions que han de mantenir-se per anar polint els detalls, però en major o menor mesura hi donen el vistiplau. Ahir la consellera va reunir-se amb aquests tres sindicats minoritaris per explicar-los com avancen les mesures d'un pacte que van enllestir abans de l'estiu. Són Esther Vila, de Comissions Obreres, Ignasi Fernández, de professors de secundària i Lorena Martínez, de la UGT.
3: Més o menys estem en un 96% d'aplicació de l'acord, tal com estava previst. No podem abaixar la guàrdia.
4: Les noves mesures d'inici de curs, n'hi ha algunes que celebrem.
5: El departament s'ha capficat molt en aquell centre on hi han grans necessitats.
2: El departament defensa que, més enllà de les paraules, tenen voluntat d'ajudar els docents amb els nous canvis. Per això demanen un vot de confiança que aquests tres sindicats minoritaris ja els han donat. Ara faltarà veure quin és el resultat de la reunió demà amb USTEC i CGT. Aquests són els sindicats que van votar en contra de la proposta i també els que es mantenen anar dimarts a la vaga.
1: Parlant d'educació, atenció a la mesura que ha aprovat la Junta d'Andalusia pel nou curs. A partir d'ara, als instituts andalusos, el bullying, l'assetjament escolar, es castigarà amb l'expulsió. És a dir, qualsevol adolescent que assetja un altre s'anirà de pet al carrer i haurà de canviar de centre. Tot i que fins ara el més habitual era que la víctima canviés d'institut per allunyar-se dels seus assetjadors, a Andalusia capgira el focus perquè sigui l'agressor el que es vegi obligat a moure's. De la crònica política, el govern vol aprofitar la diada per reivindicar la diversitat del país i ho farà buscant paral·lelismes amb la primera diada que es va celebrar després del franquisme, fa 50 anys, a Sant Boi de Llobregat. De fet, serà allà, a Sant Boi, on d'aquí a una setmana justa donaran el tret de sortida als actes institucionals. Adrià Santasusagna.
6: Serà el dia 9 de setembre en un acte amb el president Salvador Illa. El govern busca paral·lelismes i destaca la unitat que hi havia del catalanisme ara fa 50 anys que vol que es repliqui el dia d'avui. Pel que fa a la resta d'actes, hi haurà les tradicionals ofrenes, el discurs institucional i l'acte al TNC amb artistes com Sopa de Cabra, Alosa o Andrea Motis. El cartell l'ha dissenyat Javier Jaén, un fons groc ple d'empremtes dactilars de color vermell, i ho explica la portaveu Sílvia Paneque.
7: Centenars d'empremtes dactilars que representen com la suma de la diferència pot conformar un col·lectiu i una unitat. És una imatge, per tant, que vol representar aquesta ciutadania diversa en diferents sensibilitats.
6: El govern també premia el cuiner Ferran Adrià i la directora del Sincrotró, Alba Caterina Viscari, amb la Medalla d'Or de la Generalitat, que és la màxima distinció. Els actes acabaran el 16 i 17 de setembre amb una celebració que Salvador Illa traslladarà a Extremadura.
1: Precisament avui Salvador Illa comença un viatge institucional a Ucraïna. El president hi va acompanyat de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i tots dos tenen previst estar-s'hi 48 hores. L'objectiu és donar suport a Ucraïna 4 anys i mig després de la invasió de Rússia i estudiar quina aportació podrà fer Catalunya en la reconstrucció. I encara en plana també política, com si visquéssim altre cop el 2017, avui ens ha cridat l'atenció aquesta notícia. L'Ajuntament de Mataró ha aprovat una resolució per donar suport al dret a l'autodeterminació de Catalunya. El més sorprenent és que la capital del Maresme és una ciutat que governa el PSC amb el suport dels comuns. El consistori ha aprovat una declaració institucional que parla sobretot de la llei d'amnistia, però que també fa referència al dret a decidir. Diu concretament, l'Ajuntament de Mataró referma que la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat requereix, més enllà de l'amnistia, que és el resultat del fenomen, el reconeixement del dret a l'autodeterminació per tal de deixar en mans de la sobirania popular escollir el seu destí polític de manera democràtica. Literal, eh? Literal. El text s'ha aprovat amb els vots dels 4 regidors d'Esquerra Republicana, els 2 dels comuns, el de la CUP i tots els regidors, els 11, del PSC. 2 minuts i les 9 del matí, obrim el suplement cultural del món arracó en literatura després d'un any del malson a Rodalies i d'un estiu que continua tancat amb problemes. Avui arriba a les llibreries un assaig que intenta posar llum al desgavell dels trens a Catalunya. Es titula En via morta i el signa el company d'informatius de RAC1 i una de les persones que coneix més el món dels trens, que és el Nil Sant Martí. S'hi recullen els motius que han portat a la fallida, des de les arrels històriques, passant per la política mal feta, però també per la deriva en la gestió de Renfe i de DIF. El llibre destapa, entre d'altres, diverses crisis internes que permeten entendre els problemes. Per exemple, desvela una falta de material als tallers de Rodalies i regionals per poder reparar els trens o un rumb erràtic al centre de gestió que va amplificar els problemes a partir del 2023. Situacions sumades a altres males praxis que explica el personal ferroviari en primera persona. Segons explica el Nil, aquests testimonis són un dels al·licients principals del llibre.
8: Arran de la crisi del gener passat ens hem avançat a parlar de limitacions de velocitat, del dèficit d'inversions crònic, però hi ha molts més motius que han portat al col·lapse sense precedents que hem viscut, i per saber-ho, per entendre-ho, han estat clau testimonis de desenes i desenes de ferroviaris que participen al llibre, que també expliquen vivències pròpies de com ha anat empitjorant tot i fins i tot casos que els han portat a marxar de Catalunya o a deixar directament la professió.
1: Més enllà del relat que ens ha portat fins on som, el llibre del Nil Sant Martí recull propostes per planificar el futur ferroviari. En via morta, la dita columna, i es presenta avui, qui vulgui ser-hi, a les 7 de la tarda, a la LAIE de Barcelona, amb una conversa entre el Nil Sant Martí i el Xavi Bundó. I en televisió, atenció, el nou anunci de Desigual que incendia les xarxes.
9: Welcome to Barcelona. Let me show you around.
1: En anglès, una noia dona la benvinguda a Barcelona amb to irònic i es queixa del trànsit, dels coloms o del preu del cafè amb llet. Però el més polèmic és quan l'anunci fa veure que li roben la bossa, com si fos una tradició de la ciutat, o que els catalans som hostils per parlar en català. A la xarxa, molts usuaris s'han indignat perquè la campanya fa befa de la gentrificació del català i dels problemes de la ciutat. A les 9 en punt del matí, en cinema, l'Illa de Lido a Venècia es converteix des d'avui en el punt de trobada del bo i millor de la gran pantalla. Aquest matí arrenca una nova edició del Festival de Cinema de Venècia. Directors de gran renom com Martin McDonagh, Werner Herzog o Nanni Moretti presenten les seves esperadíssimes noves pel·lícules, però també hi seran actors com Robert Pattinson, Susan Sarandon, Penélope Cruz, Javier Bardem o George Clooney, que rebrà el Lleó d'Or de la trajectòria. Ara bé, la gran atracció del festival serà, sens dubte, el retrobament d'Oasis amb els seus fans. Els germans Gallagher presentaran en persona a Venècia el documental Don't Look Back in Anger, un repàs a la seva gira de retorns als escenaris. A més, per primer cop des que es van separar fa 17 anys, els de Manchester podrien fer una roda de premsa junts. Ho seguirà l'enviat especial de RAC1 a Venècia, Adrià García.
10: Oasis i la seva música seran enguany un dels noms propis al Lido. Això tot i que presenten el seu nou documental fora de concurs. Qui dona el tret de sortida de la competició és avui un clàssic del cinema europeu, Danny Boyle. El director de grans títols com Slumdog Millionaire o Trainspotting competirà pel Lleó d'Or amb la seva pel·lícula Inc., la història sobre com Rupert Murdoch va construir tot un imperi mediàtic. Boyle tindrà rivals de pes, entre ells Wild Horse 9 de Martin McDonagh, que parteix com una de les grans favorites, i també Bunker de Florian Zeller, que gairebé una dècada després torna a reunir Penélope Cruz i Javier Bardem al capdavant d'un repartiment. A la secció oficial hi ha una dada que crida l'atenció: de la vintena de pel·lícules a concurs, només dues estan dirigides per dones. Una d'elles és la guanyadora de l'Oscar, Rachel Zor, que presenta NASA, una pel·lícula sobre el genocidi palestí. També en guanya Venècia, dos músics fan el salt a la gran pantalla: Phoebe Bridgers, en Primetime, i Ricky Martin, que forma part de la nova pel·lícula de Gael García Bernal. I una curiositat: durant aquesta edició es projecta una de les pel·lícules més llargues que ha passat mai per Venècia, un documental de Luca Guadagnino sobre el cineasta Bernardo Bertolucci, de només 7 hores i quart.
1: Carai, 7 hores i quart. I encara parlant de cinema, Bàrbara Rey serà una de les presències destacades de la pròxima edició del Festival de Cinema de Sitges.
11: ¿No os apetece daros un baño en la piscina?
1: Aquesta reconeguda vedet rebrà el premi, també, déu-n'hi-do, el premi Nosferatu, en reconeixement a la seva trajectòria. El festival, que enguany celebra el 40è aniversari en la secció Brigadun, destaca la participació de Bàrbara Rey en algunes de les pel·lícules de terror més destacades d'Espanya, com El buque maldito o La noche de los brujos, de Mando d'Osorio. També La muerte ronda Mónica, de Ramón Fernández, o Carne apaleada, de Javier Aguirre. I a les plataformes ja tenim data per l'esperada estrena a HBO Max de El buen espíritu, detrás de la puerta de l'Opus Dei.
12: Es muy difícil entender cómo los que fuimos de l'Opus Dei estuvimos allí.
13: Me presionaron en el momento de mayor vulnerabilidad.
12: A los 6 meses de haber pedido admisión ya tenía cilicio.
1: Serà el 25 de setembre, que ja podrem veure la nova investigació que afirma la periodista i col·laboradora del món RAC1, Mònica Terribas. La sèrie recull el testimoni de 14 homes, la majoria antics numeraris i sacerdots de l'Opus, d'11 països diferents d'Europa i l'Amèrica Llatina. Testimonis inèdits que posen de manifest el funcionament de la institució i els seus mecanismes de control psicològic. I Netflix ha anunciat que el pròxim 27 d'octubre estrenarà una sèrie documental de 3 capítols sobre la vida de l'actor Matthew Perry, el Chandler de Friends, que va morir de sobredosi l'any 2023. I amb música, aquesta nit de Weekend ha obert la temporada de concerts a Barcelona, omplim a rebentar l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Barcelona, how are you feeling tonight? Are you ready to party? 4 minuts abans de l'hora prevista, el canadenc va saltar a l'escenari per oferir un espectacle amb tots els elements imprescindibles avui en dia: polseres de llum, efectes de foc i pirotècnia i pantalles gegants. Pel que fa al repertori, imprescindibles com I Feel It Coming, o, atenció, perquè és la cançó més reproduïda de la història Spotify, amb 5.000 milions i mig d'escoltes, 5.000 milions, que és Blinding Lights. Dues hores clavades de música que va seguir des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys l'Albert Buscarons.
14: The Weeknd sempre ha tingut una relació complicada amb la fama i l'escenografia d'aquest concert n'és un reflex. Al fons, una ciutat en runes simbolitza tot allò que l'artista ha acabat robant a la persona. I al mig de l'escenari, una gran figura daurada representa el que crea la indústria, un ídol que tothom idealitza però que està buit per dins. Durant els primers 15 minuts, The Weeknd apareix amb el rostre ocult rere una màscara que finalment es treu en un altre joc simbòlic sobre aquesta separació entre la persona i l'artista. És un espectacle efectista, potser una mica mancat d'emoció, però en què desplega un talent vocal immens. A més, es mostra molt més proper que la seva darrera visita a Barcelona, ara fa 3 anys. Fins i tot baixa la grada per cantar amb un dels seus seguidors, creant un moment bastant còmic. Després de Barcelona, The Weeknd viatjarà a Portugal per tancar l'etapa europea d'aquesta gira, una de les més lucratives de la història de la música pop.
1: I en teatre aquest hivern, el Coliseum es convertirà en el Kit Kat Club. What good is sitting alone in your room? A partir del febrer, l'emblemàtic Teatre Barceloní acollirà una nova producció de cabaret amb una novetat: el públic podrà pujar a l'escenari. Aquesta nova versió, estrenada a Madrid, és una mirada contemporània a l'emblemàtic musical, però mantenint l'essència de l'obra original. Les entrades ja estan a la venda. Arrencaran, però, el 10 de febrer. Qui també ho té tot a punt per engegar nova temporada és el Teatre Texas, que prepara una programació amb Sílvia Moon, amb La Calòrica, amb Marta Butxaca o amb l'Oia Sherman com a principals reclams. Té més detalls la Maria Cusó.
2: Una proposta que combinarà dramatúrgia catalana contemporània amb la recuperació d'alguns títols de referència, com és el cas de La Pols, de Llàtzer Garcia, que torna als escenaris catalans quasi una dècada després d'estrenar-se, aquest cop sota la direcció de Sílvia Munt. També A Curar, el monòleg de Toni Gomila, que celebra 15 anys als escenaris. O Rita, un dels grans èxits de Marta Butxaca, que torna al Texas amb Andrés Herrera i Meritxell Huertas com a protagonistes. La Calòrica celebrarà el 10è aniversari de Fairfly, tornant a portar el muntatge a la sala barcelonina, i Víctor Borràs hi estrenarà Bona nit, Punzelles, una comèdia negra protagonitzada per Mireia Xalà, Gemma Brió i Maria Morera. Com ja és habitual, l'humor també tindrà una presència destacada a la programació del Texas, amb Oye Sherman, Roger Coma, Anna Polo o Irene Minovas, entre d'altres. La temporada arrencarà amb la continuïtat de Desaparellats, de Ramon Pardina, que es mantindrà en cartell fins al 20 de setembre, després de la bona acollida de la temporada passada.
1: Si sou fans dels castells, heu de saber que ja s'han fet oficial les 42 colles que participaran en el concurs de Tarragona. El rànquing es va tancar abans d'ahir i ara les colles han de respondre a l'organització, Marina Pérez Got.
15: Tres colles castelleres de Tarragona i tres de Barcelona aniran el diumenge al concurs de castells. Són la Jove de Tarragona, els Xiquets de Tarragona i els castellers de Sant Pere i Sant Pau, i també els castellers de Sants, els de la Vila de Gràcia i els de Barcelona. A l'últim concurs, els castellers de la Vila de Gràcia havien anat a la jornada de dissabte, igual que els de Sant Pere i Sant Pau. Finalment, els castellers de Sabadell i els del Vendrell aniran a la jornada de dissabte. Els vendrellencs, a l'última edició, s'havien classificat per diumenge. Els primers classificats són els castellers de Vilafranca, la Vella de Valls i les Joves de Valls. Ara les colles disposen de 48 hores per confirmar la seva participació.
1: I a les 9 i 8 minuts...
16: Espai patrocinat per Meroil. Estacions de proximitat.
1: El trànsit a comptar cotxes des del RAC. Aviam com està la situació a aquesta hora del matí. En Ferran Aràndiga, bon dia.
17: Bon dia, doncs. Continuem la jornada destacant encara dos accidents de fa una estona. Un ha estat a la C32, que obliga a tallar un carril de circulació en direcció a Barcelona, a l'altura de Mataró, que deixa fins a 3 quilòmetres de cues i afectacions també al primer tram de la C60 cap a Argentona. L'altre accident, el segon en aquest cas, ha estat a la AP7, a Mollet del Vallès, que també talla un carril en sentit nord amb 2 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquestes incidències, continuen també algunes retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona, concretament al nus de la Trinitat, amb retencions per la C58 i C33, però també ja amb menys intensitat, doncs queden encara de retruc a retencions a les dues rondes en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
16: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
1: I a les 9 i 10 acabem aquests apunts aquí al Mona Racú. Parlant d'infidelitats, perquè un home de Taiwan ha acabat a la presó després de demostrar la infidelitat de la seva dona. L'home, que feia temps que sospitava que li posaven les banyes, va decidir espiar la dona amb una rumba. No, amb aquesta altra rumba. Amb una aplicació del telèfon, l'home, enganyat, va activar el robot aspirador i a través de la càmera que l'aparell té per moure's per la casa va poder sorprendre la dona i l'amant al llit. El marit enganyat va demandar la dona, però aquesta i l'amant s'hi van tornar amb una contrademanda per haver-los gravat sense el seu consentiment i han guanyat. El jutge ha castigat el marit amb 5 mesos de presó i una multa de 4.000 euros. Literalment, cornut i pagar el beure.
16: El món a RAC1, amb Jordi Bastell.
18: M'expliques un conte, papa?
19: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
20: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
16: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: Són les 9 i 11.
21: El colesterol alt pot ser un risc per al cor.
18: Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
21: Danacol, el teu aliat diari per reduir el colesterol de forma 100% natural, t'ofereix el perquè de tot plegat.
22: Avui, amb l'advocat Xavier Melero, la politòloga i jurista Janet Sanz i els periodistes Ramon Rovira i Natàlia Rodríguez. Àlex Llapoll, Pere Mas.
1: A aquesta hora del matí saludem Javier Melero.
23: Bon dia, tingui.
1: Avui tenim feina una altra vegada més, eh?
23: Venim aquí amb feina. El mono posat.
1: Efectivament. què té Javier Melero contra la denostada Casa Reial Britànica i sobretot els seus... Avui fa un article memorable on parla de on compara Froilán amb Menéndez Pelayo.
23: Ah, per comparació al Froilán, bueno, Menéndez Pelayo i Menéndez Pidal i Pompeu Fabra al costat dels ducs de Sussex. Em fa molta pena la gent de Sussex, un lloc molt bonic allà amb les ovelles aquelles i el vicario poniendo arsénico en el té i tal, i que estigui representat per aquests dos galifardeus, però en fi...
1: Que són dues persones que tornen ja a Anglaterra després de la seva etapa als Estats Units, sí, com sí, explica sí. Javier Melero avui a La Vanguardia, en un article memorable, com sempre, que diu que han de venir a buscar el taló.
23: Sí. Han volgut fer un Lady Di, però clar, tan llarg no dona per tant, això. Si no t'estimbes a algun lloc, no funciona.
1: Hola, Natàlia Rodríguez, directora del Diari de Tarragona. Què tal? Bon dia.
24: Aquí intentant-ho.
1: Intentant-ho, eh? Costa arrencar.
24: Costa molt arrencar.
1: Fa llarg. Avui he preguntat a la redacció.
24: Sí, costa.
1: Aquesta primera setmana de feina
24: quan
1: és normal?
24: I quan s'acaba, sí. No?
1: Sí, sí.
24: No, està... Bueno, estem molt entretinguts. Ha sigut un estiu...
1: Maco.
24: Poc estiu. Hem tingut de tot.
1: Bueno, digue-li'm al Pere Mas, que s'ha hagut de...
24: Sí.
1: De menjar patates. Bon dia, Pere.
25: Bon dia, amb alegria. I que encara no he fet vacances.
1: No he fet vacances.
25: Tot i que ara em queixo, eh? Però...
1: Tot arribarà. Sí,
25: hem
1: avui,
25: tingut de tot, eh?
1: El Pere Mas trepitjarà l'ull de poll. Al costat d'avui, la Janet Sanz. Què tal, Janet? Bon dia.
26: Molt bon dia.
1: I el Ramon Rovira. Don Ramon, què tal?
27: Bon dia.
25: Sí,
27: molt bé. La veritat és que... Però tingueu la confiança de que aquesta setmana és la que més costa.
26: Sí.
27: Un cop superat això, ja comença a fer baixada.
26: És que el gener no existeix. En realitat és el setembre.
1: Escolta'm una cosa. D'aquí 4 mesos ja és 2027.
27: Exacte.
1: I d'aquí 3 mesos ja estarem a punt del pont aquest nyigunyago que
25: tenim. I Nadal, quan queda? Per Nadal, Basté?
1: Per Nadal queden 3 mesos i mig.
23: Hombre, sí.
26: No, per les cançonetes, no, per favor.
27: Tenim tota la cantonada. El fumut és allò que diu el Toni Clapé sempre, aquell túnel negre que ve després del...
1: Oh, allò és horrorós.
27: Allò és horrorós, que costa molt arribar fins...
1: Encara no sé
26: quan... Hi haurà eleccions, no patiu. Ens ho farà més
27: endavant. Bueno, no sé si ens ajudarà gaire.
26: Sí, tenim una agenda que serà...
1: Evidentment parlem d'aquí una estona de Ceuta. Evidentment, avui parlem amb aquesta persona, aquest germà, que explicàvem el davantal de les 8 i després els apunts, que és aquest accident que hi va haver-hi, que hi ha una persona que va morir atropellada quan anava al gimnàs amb la moto. Estava aturat aquí al carrer Mallorca de Barcelona, ha parat aquí a l'Eixample, i que un cotxe se'l va endur per davant, anava begut, va fugir, el van aturar els Mossos i la Guàrdia Urbana, però el més probable és que sortia al carrer i la família que ha estat absolutament trinxada. I en parlarem d'aquí a uns moments. Però abans m'agradaria parlar del cas de Manresa. Però vull parlar, és a dir, aquelles coses que ens estan passant moltes vegades, que és que si per parlar de Ceuta has de viure a Ceuta o has de mirar-ho a través dels ulls de Ceuta. I per parlar de Manresa has de viure a Manresa. Com parlar de Tarragona has de viure a Tarragona, quan parlar de Barcelona has de viure a Barcelona, i que moltes vegades tenim aquest barcelonocentrisme, que parlem de les coses que passen sense tenir... o tenim poca idea del que realment passa, on passen els llocs. Per això és tan important, encara, al segle XXI, una paraula que fa molts anys era molt, molt, molt potent i que ara cada vegada queda més aigualida, que és corresponsals. Anem cap a Manresa, perquè allà hi tenim la Mar Poyato, companya de RAC1, que viu a Manresa. Hola, Marc, què tal? Bon dia.
28: Què tal? Bon dia, com esteu?
1: Molt bé. I també tenim en línia el Pere Fontanals. El Pere Fontanals és el responsable de l'edició local del Nació a Manresa. Hola, Pere, què tal? Bon dia.
29: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bon dia. Aviam, Marc Poyato, què està passant a Manresa? És a dir, teniu sensació d'inseguretat o que hi ha menys seguretat o que està passant alguna cosa estranya a la ciutat?
0: Sí, sí, sí. Des de fa temps... És a dir, i jo parlo ara, més que com a periodista, com a manresana, que s'estima la ciutat i que hi viu i que la coneix i que hi passeja i que ha viscut tots aquests actes de festa major com qualsevol altre manresanès o manresana més. Fa temps que la sensació que es viu és molt diferent, que no és la Manresa de sempre, que notes que estan passant coses, que estan passant coses que no ens agraden i que el problema és que no s'identifica aquest problema i que no es prenen solucions. Jo només posaré un exemple pràctic. Jo moltes vegades em desplaço per venir, molts cops vinc a la ràdio amb cotxe, però amb molts d'altres ara he decidit utilitzar també el transport públic i vaig amb bus. El meu horari, jo entro a les 3 de la tarda a la ràdio i surto a les 11, per tant arribo a Manresa, que són les 12 pràcticament de la nit. De la parada de bus on jo baixo fins a casa meva són 5 minuts a peu comptats. Comptats, com a molt. I són els 5 minuts més llargs que jo faig caminant per Manresa de nit. Això, fa uns anys, jo mai m'havia passat. Vull dir, és trist, eh? Vull dir, és trist, em costa reconèixer, però és així. Vull dir, estem vivint una situació que fins ara això no havia passat.
1: I per què?
0: Per l'ambient, per les coses que passen, perquè tens al teu voltant a gent que li han passat moltes coses, a qui no l'han atracat, a qui no l'han amenaçat, a qui no...

0: per sota la mitjana de Catalunya, i que hi ha menys delinqüència per habitant a Manresa que a Girona o a Tarragona o a altres ciutats que no tenen pas aquesta llegenda. Entenc el que diu la Mar, vull dir, a vegades pots caminar per Manresa i et pot donar la sensació de que hi ha uns ambients, uns personatges que no t'agraden, però jo em remeto a les dades del Ministeri de l'Interior, que ho deixen ben clar. Clar, jo visc a més en el barri antic, vull dir, el barri antic és a més la zona més baixa precisament del barri antic, i és una zona que és on es concentra tot el tema de la delinqüència. Jo no he tingut mai cap problema, potser també és perquè sóc home, de mitjana edat, però no he tingut mai cap problema en aquest aspecte. No sé, vull dir, jo no la tinc, aquesta sensació.
1: Pere, em pots explicar exactament què va passar? Perquè, clar, estem començant la casa per la doblada. És a dir, no m'ha explicat per què hem trucat a Manresa. És a dir, a Manresa, per si algú no ho sap, que jo crec que és difícil que no ho sàpiga si no està mal informada, és que abans d'ahir va haver-hi l'assassinat d'una persona que a més era molt coneguda, era un jardiner molt estimat a la comarca, una persona de Castellnou del Bages, amb bessons, i que aparentment, pel que llegim i pel que llegim també les teves cròniques, el van apunyalar quan intentava precisament buscar la pau entre els dos cantons, no?
0: Sí, les versions que m'han arribat de la... Clar, ja s'ha secret, secret d'actuacions, i per tant és més difícil de captar això, i llavors però a mi, per la versió que m'ha arribat de la proximitat de la víctima, quan passava per allà després d'acabar el correfoc, es veu que es va trobar amb uns nanos que s'estaven barallant entre ells, va intentar posar-hi pau, i amb els nanos no els hi va sentar bé que intentés posar-hi pau. Llavors, jo coneixent el Carles de referències, no coneixent-lo personalment, jo crec que, vull dir, diguéssim que s'hi va costar realment de bona fe, no s'hi va costar pas fotre'ls-hi la bronca ni cap cosa d'aquestes, vull dir que no sé fins a quin punt la cosa es va torcer per acabar d'aquesta manera. A més, el van atacar d'esquena quan ja marxava, vull dir que realment és una tragèdia. Sí que he de puntualitzar, Jordi, si em permets, i no amb ganes de lliçonar, però sí de posar-ho tot en la seva magnitud, que estaria bé que parléssim d'homicidi, no d'assassinat.
1: D'acord.
0: Perquè, vull dir, llavors, t'ho dic perquè és que aquí a Manresa el globus està molt inflat, i llavors qualsevol matís d'aquesta índole és important.
1: Doncs, aquí faig entrar, perdona, Pere, aquí faig entrar el Javier Melero. Melero.
2: No, això d'homicidi i assassinat, doncs dependrà molt de quina fos la mecànica de l'ocasionament de la mort, perquè si la mort es va ocasionar traient sobtadament una arma que va impedir que l'altre tingués mitjans de defensa efectius, és un assassinat. Ens agradi o no la paraula.
1: Què he dit? Deies, perdona, que t'he tallat, Pere.
0: Sí, no, això que això no treu que és una mort cruenta, vull dir, és una mort cruel, i és una realment una tragèdia, a més pel o sigui, en tots els casos ho seria, però més pel perfil del Carles, que era una persona molt estimada, i diguéssim que una persona molt, molt, molt, molt participativa d'entitats i de col·lectius de la ciutat.
1: Hi ha una cosa que passa al segle XXI, i sobretot aquests últims anys, que sembla que s'ha de ballar amb els clops, perquè segons quines coses dius, o segons, i jo crec que ja s'ha de parlar, clar, el problema que hi ha ara a Manresa, o un dels problemes que hi ha ara a Manresa, és precisament l'utilització per una part, l'utilització per una altra, del tema del racisme i de la xenofòbia. Que si eren magrebins, que si eren d'origen magrebí, que si eren tots dos catalans. Aviam, Pere, què sabem d'això?
0: Bueno, em sembla que fa pocs minuts la consellera Parlona ha sortit a dir que tots dos eren catalans. Jo entenc que aquesta definició s'ha de matitzar molt, molt clarament. Dels dos detinguts que va fer la policia, tots dos són nascuts a Manresa, o sigui que aquí ja es descarta que siguin menors no acompanyats, per una banda.
1: Això ho ha dit, perdona, afegeixo i de seguida ho escoltarem. Núria Parlon, aquest matí fa una estona a Catalunya Ràdio, ha dit que els detinguts eren dos menors. Ho ha desmentit, ha carregat contra els partits polítics que han assegurat que els detinguts eren dos menors no acompanyats, ho ha desmentit perquè diu que, això ho ha dit Núria Parlon, tots dos tenen família i tots dos són nascuts a Catalunya.
0: Sí. I llavors, si volem anar a buscar la puresa sanguínia, com és el que sembla que pretenen buscar les forces d'extrema dreta, val a dir que un dels dos és d'origen magrebí, o sigui, la seva família i els seus pares són marroquins, però l'altre té no només els pares catalans, sinó els dos cognoms catalans.

0: que és un català, diguéssim, de soc arrel. Llavors, això xoca, perquè si entres a qualsevol xarxa social o fins i tot la concentració que es va fer ahir a Manresa, amb tota la raó del món, però clar, els comentaris eren que eren dos marroquins, i a partir d'aquí es munta un relat que és molt perillós.
1: Mar, vol dir alguna cosa, Mar Poyato?
2: A veure, jo tinc una altra versió dels fets, fonts de Mossos que van estar aquella nit allà, diguéssim, atenent tot el que va passar. Hi va haver com una mena de... O sigui, aquest grup el que va fer va ser increpar a la víctima i els seus acompanyants, cosa que ells van respondre a aquests atacs o aquests insults o aquesta provocació, i va ser aquí quan es va desencadenar la baralla i hi va haver l'apunyalament que va acabar amb la mort del Carles. En aquest debat que esteu dient, és que a mi el que em sembla... Vull dir, si són catalans d'aquí o són catalans o nascuts a Manresa o no, el problema és que no és on neixin. El problema és l'educació que han rebut, que tenen un comportament determinat i que estem normalitzant que la gent vagi amb ganivets pel carrer. I això ha passat ara i està passant a Manresa molt sovint. Vull dir, és que, bueno, i ara jo parlo, ara em direu, sí, però passa a tot arreu. Jo no puc parlar de tot arreu perquè no conec la realitat de tot arreu, conec la de Manresa. Llavors, estem normalitzant el fet de, és que més enllà de que siguin d'aquí, siguin d'allà, en aquest cas són un col·lectiu, aquesta persona que han detingut tenia nombrosos antecedents, ja l'havien detingut per altres aldarulls i per altres coses. Normalitzem que la gent vagi amb ganivets pel carrer, no és la primera vegada que passa, ja n'hi ha hagut moltes d'altres. Per tant, hem de reconèixer que tenim un problema, però un problema d'educació, un problema d'integració, un problema de valors i un problema a la nostra societat, de que el que no podem fer, o sigui, és acceptar això de cap de les maneres. I el que a mi em fa ràbia en aquest sentit amb el que ha passat ara amb el Carles és que, bueno, o ets de dretes, d'extrema dreta, i fas servir un discurs, o ets de l'extrema esquerra i fas servir un altre. Podem parlar de les coses que han passat clares, posar-li un nom i buscar una solució. Vull dir, sí, i deixar els discursos polítics de banda. Vull dir, la gent està emprenyada. La gent està emprenyada perquè se sent insegura. La gent veu que hi ha un problema. Busquem solucions, més enllà del partit, de si ets d'extrema dreta, de si ets de no sé quin partit. Vull dir, és que això no serveix, és un debat estèril. Estèril.
1: Què dius, Melero?
3: A veure, jo dic que maten les dretes, maten les esquerres, maten els negres, els marroquins, els blancs, els catalans. El codi de Hammurabi i els papirs egipcis ja es parla de l'assassinat. L'assassinat ens acompanya al llarg de la història. I és lamentable, però és així. Una cosa és aquesta, que jo crec que és innegable, i una altra cosa és que jo vaig sovint a Manresa, jo conec bé Manresa, està al costat de la presó de Lledoners, a més a més, sí. I, bueno, per circumstàncies diverses m'he vist obligat ara moltíssimes vegades, amb molt de gust, a més, si m'han convidat a algun acte i tal. I aquesta percepció d'inseguretat i de ciutat que se'ls ha anat de les mans, jo a Manresa me l'he trobat, i me l'he trobat, me l'han explicat els jutjats, me l'han explicat a Fiscalia, me l'ha explicat la policia, i me l'ha explicat molta gent d'entitats cíviques de Manresa.
1: Mm-hmm. Natàlia, té raó una cosa que diu la Mar, que és el tema dels ganivets. És a dir, ens hem centrat a Manresa perquè és que Manresa jo crec que és una evidència, però és que hi ha hagut un altre apunyalament ahir a Arenys de Mar, explicava el cas avui, que...
4: És un degoteig, i tots a les ciutats i a les viles de Catalunya tenim... Potser no la ciutat en aquest sentit, com esteu parlant tant de Manresa, però sí barris, carrers, a vegades, on es concentra una problemàtica molt evident i on es barregen molts factors. Entre d'altres, que no sabem, no hem trobat encara de quina manera podem parlar d'aquests temes,
1: sí,
4: sense tenir por de les conseqüències o sense saber com gestionarem les conseqüències de dir les coses pel seu nom. I la política no la podem posar de banda, ho sento. No podem dir ni de dretes ni d'esquerres amb això.
1: La Mar té tota la raó.
4: La Mar... Però aquí la política ha de donar solucions, siguin les que siguin. Has de generar solucions per això. Com a mínim, has de generar uns mecanismes per donar als ciutadans que paguen els seus impostos, que viuen aquí, tenen tot el dret del món a que l'Estat els hi retorni una vida amb seguretat dintre que, evidentment, la seguretat 100% no existeix, no ha existit mai, ni existirà mai. Sempre la mala sort, sempre et pot passar això. Això no podem, no podem controlar-ho, però és veritat que el que no podem dir és que se'ns en van de les mans. Aquestes coses que hem sentit a dir en altres països on ja tenen més temps de conflictivitat d'aquest tipus, no? Barris a on, poso el cas de França, no?, que diuen on la república no existeix. Diuen a França, que sempre diuen les coses d'aquesta manera tan poètica, eh? No, vol dir que no s'atreveixen a entrar. Sí, que ni els andar no s'atreveixen a entrar. Això passa a la Marsella Nord, passa a llocs així. Això no ens ho podem permetre.
1: Perdona.
4: No ens ho podem permetre,
1: el,
4: vull dir.
1: D'aquí una estona el Marc Seguers ens explicarà que va entrar, ell va poder entrar, en una zona de Ceuta on els taxistes li recomanen que no hi vagis.
4: Que no hi vagis, clar.
1: Sí. Mm-hmm. Sí, sí. I ahir el Marc Seguers, i després ens ho explicarà...
4: Però és un tema polític, o sigui, la política ha de dir alguna cosa. I si això té conseqüències, no les pots deixar en mans d'un determinat tipus de formació. Has d'assumir-les i donar solucions, ho sento. Però no jo, pots fer veure que no està passant res.
5: Jo crec que avui hem fet un pas endavant amb una qüestió que realment m'ha sobtat, no?, que la consellera Parlon, ara fa poca estona, en una altra emissora de ràdio...
1: A Catalunya Ràdio.
5: Hagi sortit a dir, exacte, Catalunya Ràdio, hagi sortit a dir, no... Els dos són catalans.
1: No, mira, anem a escoltar-ho, perdona, no, Ramon. Ho sentim?
5: Em sembla bé.
1: Ho sentim i vas tu. Anem primer. Anem amb el tall que explica què va passar exactament. Què va passar a Manresa abans d'ahir?
6: Des del punt de vista de la seguretat, els diferents esdeveniments, els diferents escenaris, els diferents moments de la festa es van produir amb tota la normalitat. Per tant, els dispositius de seguretat, tot va funcionar bé. Què va passar aquí? Doncs, malauradament, una baralla... Va haver-hi una baralla en la qual doncs, va tenir unes conseqüències finals letals per a aquesta persona, i això és intolerable, socialment això és intolerable, i ho hem d'abordar, i ho hem d'abordar amb tota la determinació des de les diferents mirades que requereix un fet com aquest. I, òbviament, hi ha un element que no podem deixar de banda, que és que tot no serà feina policial davant de les diferents problemàtiques que ens trobem com a societat.
1: Núria Parlon també ha dit que d'on són, que aquest és el gran... És a dir, a vegades hi ha aquest debat de dir, bueno, és que no és que són catalans, és que no podem dir-ho, és que si són magrebins, és que si són d'origen xinès, que si són d'origen... O sigui, potser hem d'arribar a un acord tots plegats de dir, sempre que hi ha un cas d'aquests, d'on venen i què fan i d'on són. Que acabarem amb tot això.
7: Si no es diu, és pitjor, perquè hi ha la presumpció de que tots són marroquins.
1: Ara sí.
4: Jo estic d'acord amb el Ramon.
5: M'ho has tret a la punta de la llengua, però va, escoltem primer...
1: Gràcies, Ramon. Parlant precisament del tema Núria Parlon a Catalunya Ràdio aquest matí, parlant precisament d'on eren.
6: En aquest cas no són menors no acompanyats, malgrat que s'ha aprofitat per associar en l'imaginari de la gent la paraula menors amb menors no acompanyats, i per tant no se'ns escapa que hi ha alguns que ho volen utilitzar amb una estratègia clarament d'assenyalar a un col·lectiu pels fets greus, gravíssims, però que s'han produït i que han estat dos menors, els dos nascuts a Catalunya, un de pares catalans i l'altre de pares immigrats, però els dos nascuts a Catalunya. Els dos són catalans.
1: Això deia Núria Parlon. I també ha aprofitat Núria Parlon que carregant contra els partits que tiren l'odi en aquests casos.
6: Haurem de denunciar-les, perquè, òbviament, la manipulació de la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema.
1: Això ha dit Núria Parlon.
5: Doncs és que és exactament això. És que és exactament això. Avui... A mi em sorprèn, perquè fins ara jo que sàpiga la Conselleria d'Interior això no ho feia, no deia la nacionalitat o l'ascendent, diguem-ne, que tenien a les persones que havien sigut detingudes o acusades d'un determinat crim, i entenc que això és un canvi de política i que, per tant, a partir d'ara, de la mateixa forma que es diu, que em sembla molt bé, dos persones que han nascut a Catalunya i que, per tant, doncs, es treu l'estigma de que pugui haver-hi això els no acompanyats, menors no acompanyats, o fins i tot un problema relacionat amb la immigració, dos persones que han nascut a Catalunya, una d'ells de pare catalans, de pares, diguem-ne, amb cognoms catalans, com deia, em sembla, el nostre company periodista que en parlava abans, i l'altre, doncs, de pares magrebins, perquè l'ha nascut aquí, exactament el mateix quan la persona sigui d'una altra nacionalitat. Exactament pel que deia el Xavier, ho apuntava, i té raó, perquè és que si no l'estigma és pensar, clar, això són els magrebins, són els que venen de fora, no, diguem-ho. Escolti, aquest senyor és, doncs, de Colòmbia, o és de, jo què sé, de Riudarenes, o és de la Seu d'Urgell. A mi m'és igual, però tenim dret a tenir aquesta informació, entre altres coses per evitar això que deia en Xavier, perquè és que si no la tendència natural és a pensar, no, com que sempre són els mateixos, ha sigut un magrebí que en un moment determinat, un magrebí o un llatinoamericà, sí, sí, m'és igual, perdoneu, sense voler posar el dit a l'ull a ningú, però diguem-ho, perquè és informació i crec que els ciutadans legítimament tenim dret a... Per tant, avui celebro molt que hagi trencat el que feia fins ara la Conselleria d'Interior i que a partir d'ara estic segur que la consellera donarà instruccions que qualsevol cas d'aquest tipus es digui les nacionalitats, que d'altra banda, perdona, tampoc és una novetat, si no tinc mal entès, la policia basca, l'Ertzaintza ja ho fa. Tampoc és allò que hagin descobert la sopa d'all aquí. Però bueno, té lògica i evites que doncs, la gent posi el dit a l'ull a determinats col·lectius.
1: Janet Sanz.
8: Sí, i sobretot perquè el problema és que durant massa temps corren notícies falses que fan creure, no?, perquè hi ha uns interessos de determinats partits de fer-nos creure que les persones que han pogut cometre aquests delictes o assassinats doncs són persones d'origen migrant i per tant ja tenen el chivo expiatorio, no? I perfecte. Llavors, jo crec que és important que davant de totes les percepcions, que són percepcions subjectives a les que hem d'atendre, quan parlem de seguretat, jo, això és una de les coses que a la universitat, no?, quan estic amb els estudiants parlant de seguretat pública, em faig un fart, no?, d'analitzar les dades per combatre les percepcions, però atendre-les sobretot, no?, i combatre-les des de les polítiques, des de les accions, ja siguin des de la perspectiva de la seguretat com des de la perspectiva social, el que necessitem són dades, és objectivar la percepció, és portar-la al terreny, no?, de veure què hi ha realment, no?, perquè les percepcions doncs, a vegades són molt diverses i per tant hem de poder-les treballar des d'aquesta lògica, i per tant crec que és molt important això i alhora atendre les causes que fan i que porten aquestes inseguretats, no?, o que porten aquestes situacions. Hi ha un tema estructural de desigualtat, que ara quan parlàvem d'aquests barris, no?, en els que es coneixem a totes les ciutats del món, a Nova York és molt famós, això ha passat històricament, no?, hi ha barris en els que no pot entrar la policia... té a veure amb un problema de desigualtat social. I aquestes són les causes, també, de fons. Per tant, des de la política s'han de donar respostes immediates. Des de
1: però això,
8: Janet, seguretat...
1: són frases que es diuen des de fa tants anys.
8: No, però és que necessites recursos, clar. És a dir, necessites recursos, necessites polítiques...
1: Una altra gran frase de fa un segle.
8: Sí.
1: Bueno, recursos, però és que estem al mateix punt que fa anys.
8: Bueno,
1: de tota manera...
8: A mi també em genera molta frustració.
4: Sí, però mentre...
8: Crec que si hi ha voluntat política per respondre, perquè si no tot l'altre és fer volar coloms, també.
4: No,
8: estem dient, és un problema, però no passa res.
4: Donar l'espai. Tu estàs cedint l'espai a formacions polítiques que el que fan és l'anàlisi, i moltes vegades l'anàlisi que fan, ho sento, percepcions o no percepcions, el fan i els estàs deixant l'espai. O sigui, tu estàs dient, jugueu la pilota, jo estic allà atrinxerat a la porteria i us espero aquí, perquè mentre no es prenen decisions en aquest sentit, i en molts d'altres, perquè això són...
8: Ja,
4: clar, llavors nosaltres ens pensem que tot ho fan, que manipulen. No, és que no tenen... O sigui, no han ni de manipular.
5: Sí, però Natàlia...
4: Si és que els estem deixant tot el terreny de joc.
5: D'acord.
8: És que manipulen per no res, perquè al final ells l'únic que fan, l'extrema dreta i el feixisme, l'únic que fa és dir aquest és el teu problema, però tampoc proposen cap solució. L'únic que et proposen és l'odi cap a una persona o un col·lectiu, però no fan res més, que no hi ha cap mena de proposta de resolució. És no, els fem fora, els tanquem tots... Però això no és una resolució real del problema.
5: No, això és un altre debat, Natàlia i Janet. Però el que no val és... tenir una vara de mesurar diferent segons quins siguin els casos. És a dir, si el que passa és el culpable o el presumpte culpable, això Xavier no em deixaria d'una altra manera, de l'assassinat, homicidi o el que sigui, és un no menor no acompanyat o una persona que acaba d'arribar, un il·legal, o legal no sé si... Bueno, en tot cas no tingui papers, no? Ja ens entenem. És exactament el mateix i s'ha de donar la mateixa informació que si és una persona, un veí de l'Eixample.
4: Totalment.
5: Aquesta és la meva opinió, perquè és que si no entrem en aquesta estigma, però és que tampoc podem caure amb el revés, no, és que afavorim l'extrema dreta, no, amagant les coses
1: aquí,
5: afavorim l'extrema dreta.
1: Aquí la clau és el que deia la Mar, que és, escolta'm, la Mar Poyeta és una periodista que viu a Manresa i que quan arriba a les 11 de la nit té por d'anar caminant, Hòstia, això no és cap percepció, això és el sentiment que té ella, la sensació que té ella. És una percepció, bueno, és una percepció per algun motiu, però que té algun motiu.
8: Més des d'una perspectiva com a dona, o sigui, les dones tenim unes percepcions d'inseguretat diferents als dels homes, clarament. I no són, i no, jo no parlo d'invalidar-les, ni molt menys, al contrari, d'atendre-les.
1: Mar, vol dir alguna cosa?
2: Sí, ara la Janet comentava, per exemple, no, que els partits d'extrema dreta no ofereixen cap solució. A mi m'agradaria demanar-li, quina és la solució? Necessitem una solució. Quina és aquesta?
8: No, clar, la solució és complexa, Mar, absolutament. El que crec és que hi han les administracions històricament no han posat tots els esforços precisament a respondre de forma immediata amb temes des de la perspectiva de la seguretat, no? Perquè ho deia la consellera molt clarament, aquí ha d'haver-hi propostes concretes respecte al tema de la seguretat i, no? I policials, però no només. Hi ha causes més estructurals que també s'han d'abordar de forma definitiva, educatives, socials, familiars, d'accés també, per exemple, a armes, a moltes coses que existeixen, no? De delinqüència organitzada, criminal, que també funciona. O sigui, has de treballar de forma integral totes aquestes qüestions i d'oferir també doncs, unes alternatives a molta part d'aquesta població que a vegades doncs, es veu abocada a unes determinades conductes. No parlo d'aquest cas en concret, parlo en termes generals. Què és el que passa a tot el món? No és exclusiu de Catalunya, passa a tot el món.
1: Pere. Pere Fontanals, primer, i després tu, Pere Mas, perdona. Sí. Digues, Pere.
0: Sí, no, jo he anat prenent nota del que es comentava. Jo vull insistir una mica amb el que he dit al principi i que ara ho comentava la Janet. És important treballar amb dades objectives. Això no vol dir que no es puguin fer polítiques per evitar que la percepció sigui dolenta. Però, diguéssim que quan anem a criminalitzar o a posar en la diana una ciutat, mirem que Manresa, de les ciutats que tenen més de 50.000 habitants, és la novena més segura. O sigui, que tampoc no és que sigui un escàndol. Ara tenim un homicidi. En els últims darrers anys, amb les mateixes dades del Ministeri de l'Interior, a Manresa hi ha hagut entre 0 i 1 homicidis a l'any. Molts anys seguits de zeros. Vull dir que sí, ara estem l'endemà d'un homicidi i un homicidi que ens ha colpit. Jo m'imagino a veure la reacció que s'hagués tingut a Manresa si des del primer moment s'hagués sapigut o s'hagués dit o s'hagués comunicat de que els dos presumptes homicides o que les dues persones detingudes per aquests fets eren catalans. Si s'hagués muntat el xou que s'ha muntat. Aquest és un primer comentari. Llavors, també comentàvem de que clar, que si no dius l'origen de les... Si des dels mitjans no dius l'origen de les... o la nacionalitat dels detinguts, se't menja el relat els rumors d'extrema dreta. Perdó, però jo és que vull recordar que hi ha mitjans teòricament seriosos que han assegurat que els dos detinguts eren marroquins.
1: Sí.
0: Perquè puc fer captures de pantalles, eh? Vull dir que no és un d'extrema dreta que ho vomita al Twitter. Vull dir, mitjans que ho han deixat per escrit, que els dos detinguts eren marroquins. Per tant, he d'entendre que no en tenien ni idea i que, a més, ho han suposat, però aquesta no és la manera de treballar. I, finalment...
5: Però això és molt senzill, perdona que t'ho digui. El que ha fet la consellera Parlon, un cop hi ha la font oficial, que teòricament està ben informada i diu el que és la realitat, doncs avui la consellera ha sortit i ha dit, miri, tots dos són catalans. Un perquè és de pare i mare nascuts a Catalunya i segurament de 14 cognoms catalans, i un altre perquè els pares doncs varen venir aquí i han nascut a Catalunya. Això és fàcil d'arreglar. I acabes... El que no funciona és l'opacitat. Perquè si no ho dius, després permet el que tu dius, que mitjans, que no sé quin mitjans et refereixes, però m'és absolutament igual, doncs, evidentment, sense falta de cap tipus de dignitat ni escrúpol, diguin coses que no són veritat.
0: No, jo, a més, però també cal apuntar una cosa. Ahir, durant, i això ho sabran els companys d'informatius d'aquí de la vostra casa, de RAC1, els Mossos d'Esquadra no van confirmar les dues detencions fins a les 7 de la tarda, o les 8, i els nanos estaven ja...
2: Ja,
0: tota custòdia
2: al matí
0: policial,
2: ja hi eren,
0: des de primera hora.
2: Sí, per això, des de primera hora del matí ja estaven, ja estaven detinguts.
0: I la inspecció que es va fer aquí en un local de la Travessera dels Drets, doncs perquè precisament el que us deia jo visc al barri antic i ho vaig veure. Si no, ni no haguéssim tingut ni la foto, per entendre'ns. Llavors, entenc que no es va donar informació prèvia perquè hi ha una investigació oberta. En aquest cas, el Departament de Comunicació de la Catalunya Central de la Regió Policial ens ho va dir, és que estem lligats de mans i de peus, no ens la passen ni a nosaltres, la informació.
1: Carai.
0: Val? Vull dir que això, no això... només la informació política, sinó la de successos, la vam anar policial. Rascant d'on vam poder. Sí, sí, sí, perquè és que fins i tot quan hi havia el carrer cordonat amb policies de la científica vestits de mono blanc fent indagacions, vam trucar i ens van dir, bueno, és un possible homicidi. Jo recordo el primer titular que vaig publicar. Investiguen un possible homicidi. Home, si estic veient que hi ha científics recollint mostres a terra, vull dir, no... Llavors, sí, des de la DIC, doncs, devien ser prudents, devien voler ser prudents, i potser sí que desencadenat amb aquesta segona part, que és la política, de dir l'origen o no dir-lo, o... Això, si ens posem tots d'acord, diguéssim, a nivell de mitjans, es fa un acord i es fan les coses. El que passa que aquí també val a dir que hi ha mitjans, com deia abans, de que de seguida s'apunten a un carro estigmatitzador, per entendre'ns. I llavors també vull apuntar només una última cosa, Jordi. Sí. Tinguem en compte que de les tres convocatòries de manifestacions que hi ha a Manresa, una que es va fer ahir al vespre, una vella que es fa avui al vespre i una altra manifestació que es fa demà, una va estar convocada per l'entorn d'Aliança Catalana, ahir, i la del dijous està convocada per l'entorn de Vox. Vull dir, no sé, feu-ne la lectura que vulgueu.
1: En fi, un instant, sisplau, que són 9:45. Saludo a aquesta hora del matí l'alcalde de Manresa, Marc Aloi. Alcalde, bon dia.
9: Bon dia.
1: Bon dia. Sabem alguna cosa dels dos menors acusats de l'apunyalament, si han passat ja mans del jutge?
9: Em consta que ahir es van detenir, la consellera ha confirmat que són nascuts a Catalunya i suposo que al llarg del dia d'avui doncs passaran a disposició judicial. Més enllà d'això, per això sí que m'agradaria començar. Estem vivint uns moments de dol importantíssims a la ciutat, estem consternats, vull traslladar tot el suport i la condolència a la família del Carles Vilajosana i sobretot exigir que la justícia actuï amb tota la contundència. Qui la fa la paga i això és intolerable. Els nostres carrers no poden passar actes com aquest, que són terribles.
1: Sabem què va passar?
9: Doncs havíem acabat de tancar una festa major que ha estat excepcional, que ha estat multitudinària, que la gent ha gaudit de la festa major durant aquests 5 dies. Havíem acabat a les 4 de la matinada, jo vaig anar a casa amb la tranquil·litat de que tot havia anat bé i et despertes de matinada, unes hores després, sabent que hi ha hagut, lluny del recinte, de la plaça major on es celebrava la festa major, doncs aquest crim terrible, no? Una de les nits més màgiques de l'any, més boniques de la nostra ciutat, va acabar amb aquesta absoluta tragèdia, amb la qual cosa estem consternats.
1: Avui la Vanguardia del País expliquen que eren dos vells coneguts de la policia amb diversos antecedents penals. Li consta?
9: Em consta que arrossegaven alguns casos, però no tinc més informació. És a dir, s'ha confirmat la seva nacionalitat. Aquí també hem de ser impecables. No pot ser que hi hagi persones que utilitzin aquests moments dolorosos per fer política, per tergiversar la informació, per assenyalar col·lectius. No estem parlant de col·lectius, estem parlant de persones, de joves, de menors de 16 anys que han comès un delicte gravíssim. I també ens hem de preguntar com és que hi ha joves de 16 anys que van amb armes blanques i que són capaços d'actuar amb aquesta extrema violència.
1: Manresa té un problema. Deia la Mar Poyato, explica-ho, Mar, tens l'alcalde i ja el coneixes perfectament, Mar.
2: Sí. Uh-huh.
9: Hola, Mar, bon dia.
2: Hola, bon dia. No, explicava el tema, no, de quan torno i agafo el bus de Barcelona a Manresa i torno i són les 12 de la nit i he de pujar des de la plaça Vall d'Aura fins a casa meva, que són 5 minuts comptats, i jo la veritat és que no ho passo gens bé durant aquests 5 minuts des de fa un temps, no? Vull dir, jo sí que tinc sensació d'inseguretat, com molta d'altra gent, perquè de fet ara estic rebent molts missatges de gent que m'està dient doncs, que se sent igual. Una altra de les coses, alcalde, que m'agradaria és que hem viscut una gran festa major, ho has dit, amb molts d'actes, però podem reconèixer que tenim un problema d'integració. A mi, en aquests actes que hem viscut i que ens hem trobat en molts, alcalde, m'agradaria trobar més gent de la que viu a Manresa, de col·lectius diversos, que no hi participen. I és perquè tenim un problema d'integració en aquesta ciutat.
9: Bé, no sé què dir-te amb això, Marc. És a dir, s'ha apuntat moltes coses. Nosaltres el tema de la seguretat ens preocupa i ens preocupa molt. No hi ha llibertat sense seguretat, i la seguretat és una política pública de primer ordre, i per això des de l'any 2021 tenim una taula de seguretat per la convivència, pel civisme, un treball transversal que estem fent amb Mossos d'Esquadra, amb Guàrdia Urbana, però també amb serveis socials, amb educació, amb justícia juvenil, amb fiscalia de menors, i de fet, hi ha una cosa que és certa, com ha dit la consellera fa una estona en un altre mitjà, les dades a Catalunya Ràdio, les dades de delinqüència estan baixant a tot el país, també a Manresa, però no podem permetre que hi hagi persones, com ara reia la Mar, que se sentin insegures a passejar pels carrers de la seva ciutat. Això no ho podem tolerar, i per tant hem de continuar treballant tal com sigui possible. Pel que fa a la integració, el país ha canviat moltíssim, no la ciutat de Manresa. Aquest és un problema que es reprodueix a tot el país. Catalunya ha passat de 6 a 8 milions d'habitants, amb moltes persones nouvingudes, amb unes condicions socials molt diverses, amb una complexitat enorme, i com a país probablement no hem treballat prou bé aquesta cohesió social. Des de Manresa fem tot allò que podem, que està a les nostres mans, i per nosaltres és importantíssim treballar la cohesió social.
1: Una pregunta, alcalde? El Marc Aloi, Natàlia, Genet...
4: No, que jo crec que el que ha indicat la Mar és molt interessant. Vull dir, tots ens trobem ara a portes de grans festes majors en les que ens tornem a retrobar un determinat tipus de ciutats que ja no són representatives de la realitat en la que vivim, i que els esforços que fem potser hem de variar les estratègies, alcalde, vull dir, perquè crec que no és un problema de Manresa, jo sóc de Tarragona, ens passarà exactament ara el mateix per Santa Tecla, que ens tornarem a trobar allò que diem, no?, a vegades, els de sempre, aquesta cosa dels de sempre, i crec que potser hem de fer esforços molt superiors per portar aquestes maneres que són festives de conviure, intentar que crear una societat que és molt diferent de la que teníem. Tornar a on érem, no hi tornarem. I aquesta nostàlgia del passat és, jo crec que és una de les pulsions que ens té atrapats. No, és que no hi podrem tornar. Per tant, sí, hem de crear coses noves.
3: La nostàlgia és un error, recordeu la Barcelona de finals dels 70 i dels 80, vull dir, aquí no hem necessitat mai immigrants per matar-nos, perquè...
4: Exacte, anava a dir, jo inseguretat per anar al carrer, Mar, l'he tinguda sempre... des de que tinc ús de raó, vull dir que no és ser dona, ja et donen sí...
9: No sé si podria intervenir, tant, un moment, però us estic escoltant amb molta atenció. Escolteu, a la ciutat de Berga fa 20 anys, aquest any commemorem en els 20 anys de l'assassinat del Josep Maria i Santa. Allà no hi va tenir res a veure la immigració, com tampoc ha tingut res a veure, en aquest cas, la immigració, en el cas de Manresa. Per tant, que hem de treballar la cohesió social, sí, però el que no podem fer és barrejar els fets de Manresa amb el treball sobre la cohesió social que hem de fer. Són coses absolutament diferents. I, per tant, repeteixo, un cas molt similar al que ens ha passat avui a Manresa, lamentablement, és el de Berga, i allà l'immigració no hi va tenir res a veure, com no hi ha tingut res a veure a la nostra ciutat.
1: Belero.
3: No, una altra cosa, una altra vessant del problema, si voleu, és que una persona que comet un acte d'aquestes característiques, el nostre ordinament només pugui rebre una sanció d'internament tutelar educatiu d'entre 1 i 8 anys en funció de l'evolució. No sé si són el tipus de mesures, és una reflexió que sempre queda oberta.
1: Bueno, un advocat m'ha enviat un missatge dient, bueno, i espera que amb això el que passa a Manresa, vegin que als dos joves se'ls aplica la llei del menor, perquè lògicament són menors d'edat i pensaran que és tova i massa garantista.
3: És això.
1: És que és justament això. Per cert, un tema, parlem molt de la integració, tot el que vulguis, però la realitat és la que és. Necessiteu més policies a Manresa?
9: Necessitem més policies perquè la ciutat ha crescut en els últims 20 anys en més de 13.000 persones, i resulta que el cos de la Guàrdia Urbana s'ha vist reduït. O sigui, tenim menys Guàrdia Urbana en aquests moments que fa 20 anys. Per què? Doncs perquè, fruit de la crisi, de les normes d'ajust econòmic que va aplicar el govern l'any 2013, el govern central, no ens ha permès incrementar, de la forma que haguéssim necessitat, les places de serveïdors públics a Manresa, afortunadament.
1: O sigui que teniu menys policia local que ara fa 10 anys, per exemple?
9: De policia, de guàrdies urbans de carrera, sí. Què hem fet? Hem hagut de posar guàrdies urbans que no són funcionaris de carrera, diguem, eh? I, per tant, doncs, amb unes dificultats molt més grans que ens ajuden, i tant que ens ajuden, però que no ens permeten estabilitzar. I és importantíssim que el cos de la Guàrdia Urbana de Manresa pugui créixer com tots els serveis. És a dir, si hem crescut amb 13.000 habitants, és evident que necessitem més Guàrdia Urbana, però també necessitem més escoles, necessitem més CAPs, necessitem més serveis públics.
4: Les escoles no necessiten donant més la especialistes resposta per treballar-ho.
8: I això són recursos.
9: Sí, exacte, exacte.
1: I Mossos, alcalde?
9: I Mossos, doncs, em sembla que ara mateix hi ha un pla per incrementar d'una forma bastant notable el cos de Mossos d'Esquadra. Formar policies no és fàcil, és evident que, doncs, que cal un procés, que cal en uns anys, però això mateix que s'ha permès fer d'ampliar el cos de Mossos d'Esquadra s'hauria de permetre fer ampliar els cossos de les guàrdies urbanes dels ajuntaments, i no només de les guàrdies urbanes, d'aquells funcionaris públics que són necessaris per donar resposta a l'increment de la població que hem tingut en els darrers anys, i això actualment no se'ns està permetent.
1: L'agraeixo, alcalde, que ens hagi acompanyat avui aquí al món a RAC1. Marc Eloi, sort i endavant.
9: A vosaltres.
1: Gràcies. I gràcies. Saludem també, i agraïm molt a la Mar Poyato i molt al Pere Fontanals, que des del Rovell de l'Ou en parlem. Hi ha una dada també que és molt curiosa, que és que parlem de Manresa, però no parlem de Balaguer, que ahir també va haver-hi un apunyalament. Mm-hmm. Ni d'Arenys de Mar, que ahir en va haver-hi un altre. O aquest matí s'ha sabut que va haver-hi un altre, no? És a dir, ho hem centrat molt amb la ciutat de Manresa, que també ens hauríem de preguntar per què.
10: Doncs ja t'ho contesto jo.
1: Endavant, Pere Mas.
10: Aquestes són les dues coses que volia dir, si se'm permet. Doncs perquè, al marge de tot el que ha passat, la gravetat de la qual no la discuteix ningú en aquesta taula ni l'alcalde, hi ha hagut una instrumentalització política molt bèstia, que a més podem dir noms i cognoms, jo me'ls estalvio, perquè són d'Aliança Catalana i venen d'un Front Nacional de Catalunya. En conec alguns d'aquests, diguem-ne. I m'atreviria a dir que la mort d'en Carles gairebé tant els hi fot, perquè els hi ha anat molt bé per la instrumentalització que han fet a través de les xarxes, per l'agitació política que han fet, i segurament aquests dos altres municipis dels quals parles, que ara no recordo els noms,
1: Balaguer,
10: i no hi ha hagut aquesta instrumentalització, però Manresa fa molt de temps, però molt de temps, que hi ha un xup-xup amb el tema d'aquests d'Aliança Catalana, particularment, molt bèstia. Ignoro la dinàmica... Ens ho podria explicar millor la Mar o Pere Fontanals. Ignoro la dinàmica interna que hi ha allà dins, diguem-ne, perquè hi ha hagut canvi, va haver canvi en el senyor de l'Ajuntament, hi ha alguna història, algun que ha sortit, el de Junts que potser l'han intentat captar, no ho sé. Aquestes històries rares que hi ha als municipis. Però, sobretot, el que diferencia Manresa dels altres llocs, que hi ha hagut una campanya brutal, sí, on es va dir des del principi que eren menes.
1: Sí,
10: i no eren menes ni en broma. I ha corregut per la pólvora. I si d'aquí dues setmanes tu pares a 10 tios pel carrer, on sigui, i els hi pregunten, escolta'm, els que van matar aquest de Manresa,
4: que
10: eren menes marroquins.
4: Sí.
10: T'ho diran, perquè la mentida ja ha quedat instal·lada. I que hi ha una voluntat política. Al marge del problema d'inseguretat...
1: Clar, que el problema d'inseguretat no
10: el discuteix ningú.
1: Catalana, no, el problema d'inseguretat no fa de Vox, ni de Junts, ni d'Esquerra Republicana.
10: No discuteixo ni el problema d'inseguretat, ni la percepció d'inseguretat que explicava la Mar, ni el problema d'integració, ni el creixement demogràfic que causa que els serveis col·lapsin. Tot això no discuteixo.
4: No.
10: Però en aquest cas concret ha sigut de manual. O sigui, que vingui un tio i ens ho expliqui, perquè ha sigut de manual. Sí, i de veritat, tant els hi fot que s'hagi mort en Carles. Els hi ha anat molt bé per la seva causa.
5: Però això és que possiblement això sigui veritat, no ho discuteixo, i possiblement sigui així, vol dir...
10: No, segons aquest paràmetre...
5: No.
10: S'ha de parlar clar, tio.
5: I tant clar, però, també, permetem, jo també intentaré parlar clar. De la mateixa forma que tu dius, hagut de sortir a dir d'on eren els presumptes autors, ara resulta que en el cas de Balaguer i Arenys no sabem d'on són, perquè no s'ha muntat el mateix pollastre. A veure si ens entenem. És a dir, s'ha de muntar cada vegada un pollastre perquè puguem saber exactament qui ho ha fet?
10: No.
5: Doncs escolta, explica-m'ho, perquè si no ho entenc. És a dir, segons la teva teoria, la consellera ha sortit avui a dir qui eren, perquè s'ha muntat tal lío a Manresa...
4: Notícies falses.
5: Bueno, no ja ho entenc, però llavors, si Arenys... que no tinc ni idea de qui ha sigut el possible culpable. És que m'és indiferent. No és aquest el tema. És el que deia abans el Xavier, que comentàvem. És no l'estigmatització. Per què amagues les coses en un cas i dius en un altre? No, és que no em queda cap més remei perquè s'ha muntat un pollo que aquesta nit no sé quanta gent sortirà al carrer.
10: Això que dius és molt interessant, Ramon. Perquè aquí entra el segon tema que volia fer objecte de reflexió. Això podríem parlar amb el Col·legi de Periodistes perquè justament tenim per aquí rondant el Degà i veure què diuen els diferents llibres d'estil dels diferents mitjans. Però en el cas del Col·legi de Periodistes, fa molts anys es va arribar a un acord un acord intern, que jo crec que s'hauria de revisar bastant, segons el qual no es deia mai la identitat o la nacionalitat, perdó, la nacionalitat dels agressors o els atacants o els que cometien delictes per evitar estigmatitzar el col·lectiu al qual pertanyien. Ara és evident que les coses han canviat.
11: Evidentment.
10: És evident. I que en alguns casos, efectivament, jo crec que s'ha de dir quan és rellevant per a la notícia. Potser no cal dir-ho sistemàticament. De fet, que un tio li foti un...
11: O ho fem o no ho
10: fem? No, espera un moment. Que un tio foti un navagasso pel carrer, que sigui argentí o xilè, a tu et resulta irrellevant. Perquè no els associes a delinqüència i immigració, en aquest cas. No ho acostumes a associar. Penses en d'altres nacionalitats. Diguem-ho clar, cony, ja que estem parlant clar, diguem-ho clar. Ara, jo crec que s'hauria de revisar. I hi ha casos en què, efectivament, és que és un... L'opinió pública, en aquest sentit, es tranquil·litza amb coses curioses. Si hi ha un tiroteig i diu, no, és que era un colombià contra un dominicà, clar, et tranquil·litza.
4: Ajuste de cuentas.
10: I penses, no,
4: i això ja no va amb mi.
10: Que es matin entre ells.
4: Clar.
10: I realment resulta tranquil·litzador, des del punt de vista de l'òptica de l'opinió pública d'aquí, saber-ho. Jo crec que s'hauria de discutir-ho a nivell de mitjans i a nivell de col·legi de periodistes, en quins casos es diu. I parlar-ho també amb la policia, perquè efectivament aquí, pel que ens ha explicat la Mari i ens ha explicat el Pere, hi ha hagut un cert, no sé si és un obscurantisme, però si tu veus a la científica amb les pantalles aquelles i vestits blancs, dius, hòstia, aquí hem palat algú.
11: Abans d'acabar, Mar, vols dir alguna cosa?
2: Ara, el que deia això del Pere, bàsicament és que hi ha una paraula que defineix tot això en molt sentit, i és la por. És la por a explicar què passa, perquè sabem que això crearà controvèrsia, perquè sabem que això doncs passarà el que ha passat, que s'utilitza tot això com a instrumentalització política, i hi ha por també de la gent a treure aquest tema i posar-lo sobre la taula perquè no t'acusin de racista. Llavors, és que el problema... Jo vull acabar dient que els problemes s'han de reconèixer per poder-los solucionar. Llavors se li ha de posar nom i cognoms a les coses. Un cop reconeixes que tens un problema i saps què està passant, llavors podràs buscar les solucions més adequades.
1: Ximpum. Moltes gràcies, Mar. Ha estat molt interessant escoltar-te avui. Bon dia. Mar Poyato, companya de la redacció d'informatius de RAC1, ha parlat clar com l'aigua. Notícies última hora, els Mossos d'Esquadra investiguen un incident amb armes de foc a l'Hospitalet de Llobregat. Ha passat aquesta nit al carrer de Sant Carles. Un grup de persones s'han presentat en una casa i han iniciat una discussió amb els dos homes que hi vivien. L'enfrontament ha escalat fins que s'han disparat trets. Els Mossos han trobat impactes de bala a l'interior del pis i un altre a la façana del bloc on s'ha produït la baralla. No hi ha hagut ferits. Els Mossos han detingut els ocupants del pis. A la Ronda de Dalt i en l'Escorcoll no s'ha trobat cap arma, però sí una gran quantitat de diners amagada a la roba interior d'un dels dos ocupants del cotxe. Clar, estaria bé saber d'on són. Saps? Que tu dius, bueno, és que clar, dius, no, clar, és que poden ser d'aquí, sud-americans.
5: Exacte. La primera cosa que pots pensar, per exemple, pel que acabes de relatar, que no en tenia ni idea, és la primera notícia perquè acaba de sortir. No, això és una banda de narcotraficants que tenien calés i tal i qual. Sí. I si no ho són?
1: Clar. Després, els Mossos han detingut dues persones per quatre robatoris amb força en explotacions agrícoles del Prat d'Urgell i les Garrigues. La investigació ha permès resoldre quatre robatoris comesos entre els mesos de març i juliol d'aquest any. Com dèiem, hi ha dos detinguts, home i dona, que haurien robat cablejat elèctric, bateries, eines, etc. I ara em diu la Mònica Hernández un altre tema. Ella ja sabeu que és de Vilafranca, del Penedès, i em fa molta bandera. El 23 d'agost va haver un altre apunyalament a Vilafranca. Els dies previs a la festa major, un noi de 19 anys va quedar ferit al pulmó per arma blanca al bany apunyalat durant un robatori violent a la porta de casa seva a 3:45 de la matinada. Quan la víctima entrava a casa, tres persones el van assaltar i li havien robat objectes personals. Això em recorda, hi havia una època, fa molts anys, quan era jove, que quan anàvem, sortíem d'escola ens deien que no passessin per segons quins carrers, perquè hi havia problemes. Hi havia problemes, perquè en aquell moment la moda eren els famosos quinquis.
4: Els quinquis, sí,
1: els quinquis. Que era molt estrany, això sí, trobar algun amb navalles. N'hi havia.
4: Sí que n'hi havia, sí.
1: Sí que n'hi havia, però res a veure amb ara, és que ara... Igual que també abans, no hi havia la informació que hi ha ara. O sigui, ara hi ha això i la informació corre molt ràpid.
7: No, la situació és molt delicada. Jo torno al mateix. Si no dius d'on són, la presumpció és que són de fora.
1: Sí.
7: I això juga amb un altre factor. Cada vegada n'hi ha més. La població penitenciària, que és un altre problema, no? La població penitenciària és majoritàriament estrangera. Llavors, produir l'associació de que l'increment del crim està vinculat amb l'arribada d'estrangers és pràcticament inevitable. És nefast, però és pràcticament inevitable.
5: Sí, però, Janet, és així.
8: Sí, però per exemple,
5: és a dir, majoritàriament, proporcionalment cosa... són, sí. No sé quin tant percent són la població estrangera que viu a Catalunya, però em sembla que un dia ens ho vas dir.
3: Sí, la població estrangera, les dades estadístiques del 24 era un 15% de població estrangera i un 50% de població penitenciària.
5: Exactament. Per tant, sí. l'associació és fàcil.
8: Realment.
5: Però, també... però jo crec que amb això cal ser sí, valent.
8: Absolutament.
5: I no cal, a mi no fa cap tipus de poc, dir, no, això és racisme, escolti, jo no sé el que és.
8: El Pere ho deia, s'han de revisar els protocols.
5: Si a Catalunya viu un 15% de la població i el 30% que està a la presó són gent que ha vingut de fora, és que hi ha un problema realment amb aquest sector de gent que ha vingut de fora.
4: Ho ha dit la Mar abans i estic totalment d'acord amb ella. Hem de posar-hi el nom a les coses, amb totes les cauteles i amb tots els acords i amb tots els... Li hem de posar el nom, no ens hem de deixar que els altres posin, altres quan dic són els qui manipularan tot això, etc, posin ells els noms, a les coses que ens estan passant, a les percepcions, a les certeses que tenim, que la nostra societat ha canviat, és una societat on la cultura de la violència és completament, s'ha normalitzat tota una sèrie de coses que els que tenim a una certa edat ho veiem a les pel·lícules, és així, i és així perquè hi ha tota una cultura de fons amb això que té a veure amb situacions socials, però no només, no només. Però també... hi ha més capes amb aquesta ceba. Vull dir que, i això, bueno, hem de poder començar a mirar-ho de cara sense por que ningú ens acusi després de ser racistes, xenòfobs. Està passant.
8: I jo crec que hi ha una cosa que també és important, no? Quan, ja que posem tot aquest debat, jo estic completament d'acord, s'han de revisar els protocols de com es dona aquesta informació, i crec que també a l'hora de, quan parlem de les percepcions, també hem d'incorporar la població d'origen migrant, que també pateix aquestes conseqüències, que també se sent insegura, no? Perquè a vegades sembla que només se sentin insegurs els que tenen 7 cognoms catalans, i no és veritat. És a dir, també són les famílies que viuen en molts d'aquests barris que també pateixen aquestes conseqüències. Per tant, també donar veu per també trencar precisament aquests estigmes de, no, els d'origen migrant són els que cometen els delictes i els catalans és que tenim por. No?
11: Sí, són les 10:05 del matí. És que és el tema. També et dic una cosa, eh? Ho ha dit l'alcalde de Manresa al començament, i jo crec que ho hem de dir, que és que han matat un paio. Que és que l'han matat, l'han assassinat, és un homicidi, digueu-lo com vulgueu. Hòstia, i que això és molt bèstia.
5: I una altra cosa que ha dit l'alcalde, perdoneu-me, molt breument, perquè crec que ens pot lligar, si vols, que després parlem del tema de Ceuta. Aquí hi ha un fracàs claríssim de les polítiques d'immigració.
11: Ah, això serà Ceuta.
5: Això no funciona.
11: Ara en parlem. Però hi ha una persona, d'aquí uns moments, perdona, Ramon, d'aquí uns moments aquí al Món RQ, una persona que estava parada amb una moto per anar al gimnàs, li ve un tio, el tira per terra, el mata, es dona la fuga, el troben els Mossos i la policia i la Guàrdia Urbana de Barcelona, li fan la prova d'alcoholèmia, dona positiu, i és probable que no entri a la presó. Això acostuma a passar, malauradament. Però hi ha coses que acostumen a passar que no són malauradament. I és que, en aquests casos, el judici triga anys a fer-se. I que es trigui anys a fer-se, en molts casos, serveix d'atenuant. Ara, en seguida, ens ho explica el Melero, però, sobretot, recordarem el mail que ahir vam rebre a la redacció del Món RQ i parlarem amb el germà, amb un dels germans de la víctima. D'aquí uns moments.
12: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com. Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
13: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
14: Que l'any serien 1, 2, 3...
13: Més de 2.400 euros.
14: Ja m'has descomptat!
13: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé!
15: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
16: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
17: Una miqueta d'embús, em poso el dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
18: T'ha anat bé de gust la rutina?
17: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
18: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
19: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Diets, Ginestar, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Cerco, Dan Peralbo, Diversiones i molts més.
22: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'Altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
21: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
22: Vine a les festes d'Altura, com les d'Olot, enlloc.
23: RAC 1.
24: A Basic Fit tots som diferents, però som aquí pel mateix motiu, per sentir-nos millor. Uneix-te al club que et queda bé i comença ara per un euro i emporta't una motxilla. Basic Fit. Consulta les condicions a basicfit.es.
25: Soc la doctora Alicia Maqueda. Al CIR fa més de 30 anys que som especialistes en reproducció assistida. La teva història és única. Per això t'oferim un diagnòstic i un tractament personalitzats amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada. T'ajudem a fer realitat el teu projecte de família. Consulta cirh.cat i demana la teva primera visita gratuïta.
26: Tens una nau industrial? Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masacs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masacs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masacs.com.
27: A Centres de Dia Cuideo volem que vegis per tu mateix perquè som diferents. Espais amplis i amb molta llum natural. Activitats que estimulen cos i ment. Transport porta a porta i un ambient pensat perquè cada persona se senti activa i acompanyada. Centres de Dia de màxima qualitat. Vine a provar-ho sense compromís. Centres de Dia. Cuideo.
28: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
29: Estic venent casa meva i no me'n surto.
30: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy. Estalvien comissions i regala't il·lusions.
31: Comença la temporada al Teatre Nacional de Catalunya amb espectacles com L'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht o La Última Noche con mi Hermano d'Alfredo Sanzol. Aquesta temporada vine al TNC. Entrades a tnc.cat.
32: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa o potser simplement menjar bé. A Montcorp fa més de 100 anys que fem pernil cuit al nostre obrador de Sils, fidels a una idea molt simple. Si vols menjar bé, has de menjar bo. Tasta el nostre pernil cuit 100% d'Urok i el gall d'indi elaborat amb aigua de mar. Montcorp, el gust de les coses bones.
33: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
34: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
33: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
34: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
35: Avui, a la tertúlia, amb l'advocat Xavier Melero, la politòloga i jurista Janet Sanz i els periodistes Ramon Rovira i Natàlia Rodríguez. Àlex Llapoll, Pere Mas.
0: 3 minuts i un quart d'11 i us explicàvem un cas que ens va deixar molt esgarrifats, el del motorista de 38 anys que va morir a l'Eixample de Barcelona quan estava totalment aturat en un semàfor. Un home que conduïa sota els efectes de l'alcohol el va atropellar i va fugir sense atendre'l. La policia el va detenir poc després. Hi ha una cosa que això també en remeta no fa gaire temps. Abans de les vacances d'estiu va passar una cosa molt similar també a Barcelona i concretament al Poblenou, quan hi havia un matrimoni que anava amb un cotxe i va ser embestit per un altre que va fugir de la policia i crec recordar que ell va morir i ell va ser ferida crítica. Ho dic perquè això és recurrent. Però al rebre el mail ahir ens vam posar en contacte amb la família. Volem parlar amb un dels germans de la víctima, és l'Andy. Andy, bon dia, moltes gràcies.
1: Hola, bon dia.
0: Primer de tot, com esteu? Ens sap molt greu, ens acompanyem en el sentiment de tota la família. Suposo que deu estar trinxats.
1: Els hi agraeixo. La veritat és que ara mateix estem absolutament enfonsats i pràcticament sense paraules. No assimilem la situació.
0: De seguida ho analitzarem a fons, però crec que és molt, molt, molt important, Javier Melero, avui la teva figura aquí, per poder entendre com actua la justícia en aquesta mena de casos. A veure, Javier, a quin tipus de pena s'enfronta una persona que fa normalment un acte com aquest?
2: Bueno, anem a fer la hipòtesi sense conèixer els detalls del cas, però primer, evidentment, tenim un homicidi imprudent comès amb vehicle de motor sota l'efecte de les begudes alcohòliques. Com és només una víctima, no va la pena superagreujada que pot arribar als 9 anys de presó, però aquesta pot arribar als 6 anys de presó. Això ho tenim per una banda. Després tenim una omissió del deure de socors, agreujada, que és quan la situació de perill per la víctima l'has ocasionat tu amb l'accident previ i et dones a la fuga. Això és una altra pena que també pot arribar als 6 anys. I després, si t'has negat a fer la prova d'alcoholèmia, és un altre delicte, però aquest només amb una pena d'un any. O sigui, el conjunt pot arribar a ser bastant, bastant greu. Bastant greu.
0: Quins són els principals atenuants?
2: No, bueno, en principi, a veure, l'alcohol que normalment atenua, en aquest cas no, perquè està previst com agreujant dins del que és el propi delicte, o sigui, la conducció sota els efectes de la beguda, de les begudes alcohòliques.
0: És veritat.
2: Altra cosa és amb l'omissió del deure de socors al joc que pugui donar.
0: Ah, sí. Una cosa important, la majoria de conductors que fan això, és a dir, siguin alcoholitzats, siguin drogats, alcoholitzats i drogats, que atropellen i maten una persona, queden en llibertat al cap de poques hores.
2: Queden molts en llibertat.
0: Per què?
2: Encara queda aquella idea, no sé, que això del conduir del cotxe és delinqüència de cavalleros, una cosa que no té res a veure amb el que és la navalla i amb el que és la pistola. I realment ja es crea un marge d'impunitat, això. Però bueno, també s'ha de veure...
0: Has parlat sempre dels delictes de sang. No hi ha presó preventiva, i en canvi amb delictes, diríem, polítics, sí que n'hi ha.
2: Sí, sí, et foten unes
0: presó. O econòmic.
2: No, va ser l'Audiència Nacional amb un delicte contra la hisenda pública i us han emmanillat amb dos guàrdies en passamuntanyes. Vull dir, això no s'acaba d'entendre. Però sí, hi ha una certa tolerància amb aquest tipus de conducta. Home, també s'han de veure les circumstàncies de l'autor, perquè és una persona integrada que ha pagat la fiança i que no hi ha riscos de fuga i que el jutjat ha assenyalat compareixent per tenir-lo controlat o orcrestat a algun altre tipus de mesura, doncs s'ha de veure, no? S'ha de veure, però en principi crida l'atenció que un fet d'aquestes característiques vagi seguit d'una posta en llibertat.
0: Si això passa, encara no ho sabem, però hi ha una altra de les queixes que es triga molt a resoldre judicialment. Clar, perquè la saturació dels jutjats, clar, quant temps pot passar des que un cas arriba a la justícia fins que es té la sentència?
2: Bueno, però si estàvem, ara aviam, ens diran, suposo, que aquesta tardor vindrà algú i ens dirà que ha millorat una mica, però estàvem, que els judicis rapidíssims que s'havien de resoldre a la guàrdia a les 24 hores de la detenció tenien un retard d'un any i mig, vale? Vull dir, els normals van per aquí. Aquí tenim una omissió greu del deure de socors amb un cas d'homicidi antecedent. Ens anem amb un jurat, Vull dir que tot n'és...
0: I això pot estar?
2: Pues això podem estar, home, pues un parell d'anys tranquil·lament.
0: I això deixa les víctimes absolutament desemparades.
2: Desemparades i genera, pot generar un atenuant pel culpable, un atenuant de dilacions indegudes, perquè aquest retard no és culpa del culpable. Clar. El culpable ja està pel que el jutgin. Si algú triga 2 anys no és el culpable.
0: I això pot ser un atenuant, això,
2: clar, sí, sí, clar que és un atenuant.
3: És responsabilitat de la justícia.
2: Ell no té cap culpa.
3: Ell estava per ser jutjat.
2: Efectivament. Sí, sí.
0: Andy, ho sentiu així vosaltres?
1: A veure, primer de tot sí que vull dir una cosa, i és que estem molt agraïts amb l'actuació de la policia, que ha sigut capaç d'enxampar aquesta persona. No volem parlar de més perquè al final entenc que això és la justícia qui ho ha de fer, però només per referències llegides i informacions que poguessin arribar, si la realitat és aquesta, efectivament, no entendríem en cap moment que això s'estigués donant. Això seria una causa d'estar absolutament desemparats, perquè és incomprensible. Si això és el que està succeint, jo crec que ningú, vosaltres mateixos, qualsevol familiar, amic que tinguéssiu al costat, si tingués aquesta casuística, no us podeu arribar a imaginar la que gent.
0: Allà,

0: És així que recaigui tot el pes de la justícia. Que hi hagi tot el rigor que faci falta, evidentment, però tota la contundència, també.
1: La policia us ha dit alguna cosa? De com van passar els fets?
0: A veure, no sé fins a quin punt haguéssim de parlar d'aquesta situació. Jo m'enfoco amb el meu germà, que ja no el tinc, i amb la meva família. És que del que ha succeït, jo al final només em quedo amb una trucada que el meu cunyat va rebre, on bàsicament, sortint corrents cap a un hospital, a l'Ill li han dit que ha perdut el seu company de vida. I després poder dir-li tot això a tota la família, això és molt dur, és molt dur.
1: Escolta, Mandy, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, per la confiança en el programa, pel mail que ens vas enviar i per voler explicar-ho el que has pogut explicar aquí, i que només demaneu això, que es faci justícia.
0: De veritat, estem molt agraïts amb tothom que està donant suport. Hi ha molts amics que estan a sobre de la situació. Ahir mateix m'han enviat imatges conforme es van reunir al creuament quan tot això li va passar. De veritat, us agraeixo a vosaltres molt que això es posi en coneixement, perquè, de veritat, si la justícia treballa d'aquesta manera, sisplau, ajudeu a que això canviï.
1: Una abraçada i molts ànims, si és que en podeu tenir més. Repeteixo, ànims, de debò.
0: Moltes gràcies, moltes gràcies.
1: Mira,
2: terrible.
1: Ara un amic advocat em diu que l'última guàrdia que va tenir aquest agost, els judicis ràpids, li han posat pel setembre i octubre del 2027. Encara?
2: Hem baixat 6
1: hem baixat
2: mesos.
1: 4-5 mesos, sí, hem baixat 4-5 mesos.
3: Sí, però és que les mateixes penes que venen vinculades, que abans comentaves, Xavier, a banda d'aquest puguin haver-hi atenuants per la dilació del propi judici o tot plegat, tampoc estem parlant d'alguna persona que no estava en condicions de conduir, que tenia que mata una persona. Jo no sé, abans parlàvem d'assassinats, homicidis, no en tinc ni idea, ni això és cosa teva, si hem de qualificar d'una cosa o d'una altra, o com s'ha de qualificar, però només sentia l'Andy, se't trenca el cor del que suposa per una família perdre un germà, perdre un marit, perdre qui sigui, amb unes circumstàncies de que una persona simplement no tenia la imprudència absoluta d'anar borratxo, drogat o el que sigui, conduint un cotxe, que és al final es acaba convertint en un arma. I això és curiós el que deies tu, perquè hi ha una certa certa benevolència en el fet de que no, escolta, un cotxe a 100 per hora.
4: Però hi ha una confusió, Ramon, o sigui, les víctimes, amb el que hem vist amb els conductors kamikazes, etcètera, etcètera, les víctimes t'estan dient, això són assassinats. Perquè aquest senyor que agafa l'autopista en contradirecció sap perfectament les conseqüències que pot tenir aquest acte. No, no, no, no va avui
2: mira,
4: a l'autopista.
2: Això sí que és un homicidi.
4: Bueno, doncs serà un homicidi. De totes maneres, el que no és un accident.
2: No.
3: No, això...
4: aquí el problema està en que amb els cotxes el que acostumem a tenir són accidents, que és veritat que hi ha imprudències que els poden provocar. Però això no és un accident, i no és una imprudència, vull dir, hi ha tota una sèrie de factors que saps que conduiran a una possible a un resultat fatal. Per tant, potser la confusió que tenim amb el cotxe és que venim del món de l'accident, i l'accident hi ha aquesta cosa de l'atzar, que no ho vols provocar, i encara continuem amb una legislació que no té en compte altres fets que passen amb el cotxe, que són realment fets delictius, que no són accidentals.
2: De tota manera, perdona una cosa, però qui vulgui justícia de pensar que no es pot tenir justícia ràpida i eficaç amb els mitjans que tenim, eh?
4: Bueno, clar,
2: això no es tracta de que facin més hores...
1: Ha aparegut la gran paraula. Eh? No l'has dit encara, eh? Recursos.
2: Sí, bueno,
1: recursos.
4: No, ja anem a dos, eh?
2: Però ningú no es posarà aquests recursos, perquè invertir en justícia no té cap rentabilitat política immediata. polític, si fa un tram d'autopista, fa una parada de l'AVE i que ja sembla el tramvia, encara li agrairà algú, però el polític... Què passa quan es vol fer una presó? Què passa quan es vol incrementar la plantilla judicial?
5: No es prioritza.
2: No es prioritza, perquè
5: no,
2: això...
5: Perquè no dona...
2: Li importa un,
5: no
2: pap, rei, li importa clar, un papino no a tothom. Jo, si la justícia...
4: O no donava, eh? Si la

0: Justícia no funciona. Com l'agència tributària, estem perduts.
1: Clar.
0: I no funciona com l'agència tributària.
1: Sí, però l'agència tributària tots sabem que funciona amb incentius.
0: Oh, clar.
1: Eh? Amb incentius, que sí, que per cada euro de més que tu li trobes... Coses, a més, delictes que no prescriuen mai, eh? Vull dir, això...
0: Sí, però això està generant també uns problemes negatius, també.
1: Evidentment, evidentment.
0: Però, bueno, amén.
2: Home, 6 minuts i 10:45. Saps què passa? Sabeu què passa? Que és que això et fa pensar que has de viure la vida. Perquè el cas d'aquest nano...
3: No, és terrible.
2: O sigui, moto... I el gimnàs.
3: Parat.
2: I el gimnàs. Aquesta una. I després una altra, que també m'agradaria dir, que és... Avui em ve al cap aquella famosa frase que va dir un dia José María Aznar. ¿Quién es usted para decirme las copas que me tengo que tomar?
4: Sí, senyor.
1: Sí, clar, exacte. Sí, senyor.
2: Doncs ens recordem d'aquella frase. ¿Quién es usted para decirme las copas que me debo tomar? Doncs mira.
5: Però amb això crec que la mentalitat ha canviat bastant.
2: Sí, home, i tant, que com ara. La gent jove, sobretot.
5: El Rubalcaba en el seu moment, quan va sortir el carnet per punts, i aquesta idea de que el cotxe és una arma, diguem-ne, una arma, una potencial arma, i justament es va implantar el carnet de punts per això, per anar retirant... la gent de la circulació, els nanos joves de 20, 25, 30 anys tenen molt més clar que les generacions de més amunt que si vas taja no has agafat el cotxe ni en broma. Vull dir que amb això alguna cosa s'ha guanyat.
2: Són les 10:26. Ara sí.
5: Hombre,
2: Ceuta.
5: Hombre.
2: Ceuta. I si parlem de Ceuta hem de parlar de la notícia que ha avançat en exclusiva El Espanyol, que diu exactament... que un informe de la Policia Nacional Espanyola que deixa Pedro Sánchez en evidència. El signa el CENIF, que és la unitat d'intel·ligència de la Comissaria d'Estrangeria, que ho desmunta tot el que va dir la Moncloa i el que va dir Sánchez a la SER l'altre dia. La policia diu que apunta directament a les autoritats del Marroc. Creu que van planificar i executar una operació que pretenia violar la frontera espanyola. Aquests agents, repeteixo, de la Comissaria d'Estrangeria, asseguren que els gendarmes de la policia del Marroc van donar indicacions concretes als migrants perquè sapiguessin per on havien d'accedir a Ceuta i fins i tot es van encarregar de gestionar el flux de milers de persones que arribaven a la frontera a sumar-se a l'assalt. L'informe ho documenta més amb fotografies que retraten gendarmes marroquins uniformats i d'altres de paisà orientant els migrants cap a l'espigó del Trajal. Hi ha una segona dada també d'aquests agents. El perfil de les persones que van creuar la frontera asseguren que les primeres onades estaven formades per gent jove i ben equipats que pretenien saturar la capacitat de resposta dels guàrdies civils que s'encarreguen de la vigilància de la tanca i l'espigó de la platja del Tarajal. Un cop els agents fronterers ja havien quedat absolutament sobrepassats, els gendarmes del Marroc haurien enviat cap a Ceuta famílies senceres perquè aquesta crisi migratòria també es convertís en un desastre humanitari. Aquest informe de la policia també explica el per què. Per què feien això? Doncs els investigadors, això no és una certesa, sinó una sospita, és que l'assalt perseguia un doble objectiu. Reobrir el debat sobre la sobirania de Ceuta i Melilla i posar la picota al CNI, que ara el govern espanyol qüestiona obertament perquè no va ser capaç de preveure l'abast d'aquesta crisi migratòria. Un segon, i en parlem i ens anem a Ceuta.
6: RAC 1. Despenjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats i jo dic, què ha passat? Diu la Marta, ha tingut un accident de cotxe i jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit i et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
7: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i Esclat, tornar costa menys.
4: Torna Village Stars a la Roca Village. 70% de descompte addicional sobre el preu del Village en una selecció de peces de les teves firmes preferides, com Birkenstock, Nude Project i The North Face. Són els Village Stars de la Roca Village. Només el 4 i 5 de setembre. És ara o mai. Consulta condicions a larocavillage.com.
9: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
10: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
11: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
10: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
12: Verisure.
13: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
14: El perquè de tot plegat.
2: Matí, no, quin matí. Són dos quarts...
15: Sí, quin matí.
2: No, un moment. Són dos quarts d'on, silencio.
15: Quina rentré, sobre... Jordi Basté, sí, no, ja.
2: Sobre l'informe de la policia que assegura que el Marroc va planificar i executar l'entrada massiva de persones a Ceuta, per cert, obro parèntesi. No sé què deia, si era el Pere Mas o el Ramon Rovira, que deia una cosa, que és... Aquesta notícia de l'Espanyol se l'ha fet seva també, se l'ha fet seva, vull dir... li dona una certa credibilitat, suposo, el ministre Fernando Grande Marlaska, que hauria demanat a la policia que li enviés l'informe i que li... Aviam una cosa, però no hauria de tenir-ho sobre la taula allà el primer? Si és clar, és una altra cosa que també és al·lucinant. Però en fi, ara parlem de la gestió, però deien que el ministre, Ángel Víctor Torres, ha tirat pilotes fora, s'ha mostrat prudent, però ha garantit transparència. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya. Apreta, corre.
16: Es que no conocemos el informe. Es que no sabemos qué dice. Sin cuestionar la información periodística, lo que tenemos son pues, frases supuestas que están en ese documento oficial que debe estar firmado y que también tiene que pues, exponer las fechas con claridad y desde qué momento se tiene ese informe oficial, ¿no? Por tanto, yo creo que hablar ahora de ello es hacer conjeturas. Vamos a esperar que ese informe se tenga y entonces con absoluta transparencia todos sabremos qué es lo que dice ese informe.
2: Si no milleres el silenci...
1: Calla, eh?
0: Com el Sánchez el dilluns a la SER. Sí, he dit cosa totalment més patètica amb tota la legislatura.
2: Sí. Bum. Ara anirem amb el Marc Segués, però abans, ara que tenim aquest tema, vosaltres mateixos, Ramon Rovira, comences tu?
17: No, jo, si aquest informe es confirma, jo crec que el govern ha de convocar eleccions immediatament, perquè el ridícul és tan espantós, han basat tota la seva estratègia en dir que el Marroc no tenia res a veure amb aquesta situació, i que era Rússia, Israel, que, escolta'm, podria ser que alguna cosa hi hagi.
1: Se n'aprofiten del soroll, sempre.
17: Però lo que, si això és veritat i es confirma, dir al ministre de l'Interior que li passin informació quan és el responsable de la policia i de la Guàrdia Civil... És a dir, aquest senyor no sabia l'informe que havien fet. Entre altres coses, per una qüestió. Si fos una investigació d'un altre tipus, no tenen l'obligació de comunicar-li. Però en aquest cas...
0: Aquesta no és judicial.
17: Per això no és judicial. Per tant, ell... pot demanar-la i li han de passar la informació. És a dir,
0: ell és l'autoritat.
17: És la màxima autoritat. No li han explicat la informació que tenien els seus policies. Per tant, és un despropòsit d'una dimensió tal... Ja ho era fins ara, eh?
1: Ho era perquè el que diu aquest informe, crec que tots els que estem aquí ens ha sorprès en absolut.
17: No, Natàlia, però arriba un moment que, home, has de fer confiança a l'autoritat, al càrrec de la responsable.
0: Això s'ha perdut bastant.
17: Sí, però Xavier... Si surt el ministre, surt el president del govern. Sí. És que surt el president del govern.
1: És que el dilluns, jo crec que el dilluns...
17: insisteix. Sí, però això és una altra qüestió. Que puguem valorar que allò va ser un error, aquella entrevista, i de la forma que va enfocar-ho...
1: No, però la manera que ell defensa el Marroc...
17: No. Ell no sabia això.
1: Si no sap això... sabia, i el defensa d'aquella manera dilluns, tenim un problema encara més gran.
17: Encara més gros. Per tant, escolta'm, jo crec que aquest govern, amb tota sinceritat, poden fer aguantar el que vulgui. Aquesta obsessió que més que se li ha posat al cap d'arribar l'any 27... el 2027, que em sembla que és l'única cosa que té. L'altre dia va reconèixer, bueno, hi ha una qüestió tècnica, podem convocar eleccions fins i tot abans sense esgotar l'últim dia. Això és veritat que, que tècnicament es, que no solament es pot fer, sinó que es fa normalment, no? Però és una obsessió. Aquest govern no pot seguir d'aquesta manera. Si això es confirma, és un desgavell tal que han de convocar eleccions immediatament. No poden seguir d'aquesta manera ni un minut més.
2: Clar, perquè si, una cosa, aviam, si el CENIF aquest, que és el, que és el Centre Nacional d'Immigració i de Fronteres, diguem-ho que és la capital de la intel·ligència, perquè ens entenguem sobre aquest tema, si està precisament per informar, el ministre no ho va demanar fins ara? No va demanar fins ara?
0: Però això sembla... Això és un pollastre sense cap, tot això, tot plegat. És una cosa... I a més a més, bueno, jo estic d'acord amb el que deia el Ramon, però és que la situació és gravíssima. O sigui, des del punt de vista del govern d'Espanya, una qüestió que no era discutible fa 20 anys, ara s'ha posat a sobre la taula. I en cada vegada més països del món que consideren que Ceuta i Melilla són enclaus colonials a l'Àfrica. I a més, vull dir, territoris exclosos de la protecció de la OTAN.
2: És brutal.
0: És bestial, això. Vull dir, la gestió de la crisi ha estat, bueno, jo no trobo qualificatius, però d'una torpesa absoluta. Si ho ignoraves, te n'has d'anar. I si ho sabies, te n'has d'anar. No hi ha alternativa, no hi ha canvi del mig aquí.
1: També tenim un problema de la gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea.
0: Que la tenim subcontractada,
1: al Marroc. Subcontractat. El Marroc no és Turquia, perquè també ho tenim subcontractat amb Turquia, que li paguem una calarada tremenda per aquells camps, diguem-ne, que té, on hi ha milions de refugiats, però Turquia és una altra cosa. És
0: que
1: un membre...
0: Si no li pagues, et ve un milió i mig de siris.
1: Exacte. Bueno, és membre de l'OTAN, és un país que té unes ambicions regionals i globals diferents. El Marroc, tots sabem, la família real, que és la que controla absolutament tots, sabem com són, no? És un petit detall, El rei del Marroc és el principal propietari d'immobles a París, per exemple. Detallet. I pensar que en el Marroc pot passar coses d'aquestes que et foten a la presó si dius que el rei Mohammed VI li ha sortit una cana, Sí. Poden posar a la presó, és com a Tailàndia, no? Aquest tipus de llocs on hi ha aquest control... Pots pensar que 80.000 persones es traslladaran a la frontera amb Espanya sense que hi hagi intervenció de les autoritats marroquines és creure amb els unicornios...
0: Que passa que el rei del Marroc és intocable.
1: És intocable
0: per tota la Unió Europea. Perquè l'alternativa al rei del Marroc no és la democràcia, és Líbia, és la jihad.
1: És el salafisme, sí.
17: I és que obre la porta i entren, però...
0: I
17: entra sí. raig.
1: Estem parlant... Allò dels nostres fills de puta, no?
17: Exacte, però estem parlant de 80.000 persones. Algú pot arribar a imaginar-se...
0: Tota la població de Sant Cugat.
17: Tu t'imagines?
0: Ceuta és com Sant Cugat.
17: Es mobilitza a la frontera i no se n'entera el Marroc. Però, per l'amor de Déu, a més és una dictadura i tenen una informació seguríssim de qualsevol moviment d'aquest tipus. 50 tios es mouen amunt i avall i ja ho saben. I això ens volen fer creure que no ho sabien. Bueno, jo crec que el problema d'això...
1: Estats Units ho sabia. Les relacions del Marroc amb Estats Units són històricament sempre...
0: A l'escàndol de suborns a la Unió Europea, els diputats que van ser detinguts, subornats pel Marroc. Perquè el país serà ric o serà pobre, però per subornar eurodiputats...
15: Té diners
0: suficients. El lobby marroquí és potentíssim. I contra això... I el Kissinger deia que hi ha dos països al món, ho va dir abans de morir, el 2000 i pico, que tenen una diplomàcia que va molt per sobre del que són com a país. Un és Egipte i un altre és Marroc. I el Marroc ha demostrat que té una diplomàcia i un servei d'espionatge i un servei secret molt més potent que molts països occidentals.
1: Unes relacions amb Israel...
15: Bueno, no, la veritat és que jo, no dono crèdit, no? Realment la gestió d'aquesta crisi humanitària que hem viscut a Ceuta s'explicarà a les universitats, sortirà a molts espais com el mal exemple, no?, de com gestionar una crisi d'aquest nivell. No puc entendre que el Pedro Sánchez no hagi estat donant la cara al peu del canó, donant...
2: Explicava una cosa, perdona, Genet, deia el Melero una cosa que fa l'altre dia també ho comentàvem aquí. En una circumstància com aquesta, això va passar el dia 30 de juliol.
15: Te'n vas a viure
2: l'endemà,
0: un plegatín en la delegació del govern, un plegatín allà.
1: Chaleco.
15: Te'n vas a viure, però no només.
1: Chaleco i venga.
15: Les contradiccions que hi ha hagut entre ministres. No sé si veu escoltar la compareixença que va fer Grande Marlaska la setmana passada.
1: Sí.
15: Nefasta. Zero humilitat, zero empatia per el que està expressant
0: la... ministra de Sanitat, per favor.
15: O sigui, tot plegat, també la contundència... que no ha existit davant dels atacs que van haver-hi a la platja del Trampolín per part d'aquest terrorisme racial que hem vist, aquella violència, i no hi ha hagut cap mena de contundència tampoc per part de l'Estat amb la policia. És a dir, i ara això de l'informe, que dius, bueno, no puc...
2: Jo ara tinc el Marsegués. Hola, Marsegués, què tal? Bon dia.
18: Hola, bon dia.
2: S'envia als ulls d'un periodista excepcional com és el Marsegués, jove però fantàstic, que està... En fi, que ara explicarà el que ha fet aquestes últimes hores. Deixa'm dir, calça't, Marc? Calça't,
18: tot a punt, no et preocupis.
2: No tens a punt, no. Perquè hi ha una empresa tecnològica d'Alacant, que es diu Golden Owl, que alerta que ara la crisi té tots els números de saltar a Melilla i a les Illes Canàries. És un avís que ens hem de prendre seriosament perquè aquesta mateixa companyia, repeteixo, Golden Owl, va ser qui va anticipar l'allau a Ceuta. Ara pronostica que demà mateix o el dia 8, dimarts vinent, una gran quantitat de migrants podrien intentar arribar a Melilla i a les Illes Canàries. Ho dic perquè et veig de la manifestació d'avui i demà a correcuita saltant cap a Melilla. Marc.
18: Esperem que no, tant per mi com per els habitants de Melilla i els migrants mateixos, però escolta'm, si s'ha de fer, endavant.
2: Endavant les atxes, efectivament. El que dèiem... Clar, la crisi humanitària fa setmanes que ocupa titulars, obre informatius, veiem migrants a la platja dormint als carrers, fent cua als centres d'acollida, hem vist policies, militars, veïns als límits, hem vist presentadores de televisió en l'or de multitudes a Ceuta, però on sí que han arribat en silenci centenars i centenars de migrants és el Príncipe. El Príncipe és un dels barris més pobres i amb més problemàtiques socials del sud de Ceuta, és un barri castigat des de fa dècades per la pobresa, per l'atur i per l'abandonament institucional, i on l'arribada massiva de migrants no ha fet res més que afegir pressió a una realitat que ja de per se era molt complexa. El Marsegués hi va anar. No sé qui era, avui que ens deia... Hosti, serà Natàlia que deia... Entrar aquí té molt mèrit.
1: Molt mèrit.
2: Perquè anem a pams. Aviam, Marc, explica'ns on és el Príncipe.
18: És un barri del sud de Ceuta, tocat al pas del Tarajal, el famós pas per on van entrar els milers de migrants fa un mes, i és una barriada bastant petita, però molt poblada. Hi viuen aproximadament unes 10.000 persones, pràcticament totes famílies musulmanes ceutines, per tant espanyoles, a moltes d'elles amb vincles de sang al Marroc, o vingudes del Marroc, ells o els seus antecedents, o tenen parents propers al Marroc que hi viuen ara. El Príncipe és una de les zones amb una renda més baixa de tot l'estat espanyol i el barri de Ceuta que concentra més problemàtiques socials.
2: Un dels grans periodistes, el Jesús Rodríguez, del diari El País, va definir l'any 2014 així el barri. És considerada la barriada més... ho diré en castellà... És considerada la barriada més peligrosa d'Espanya. És una de les més pobres. Allí no entra la policia i les cases carecen de títulos de propietat. Un mundo que se mueve entre la violència de la droga, la amenaza del yihadismo y las ansias de salir adelante de muchos de sus vecinos. Aviam, Marc, jo t'he de preguntar, primer de tot, tu vas entrar-hi ahir?
18: Sí.
2: Com ho vas fer, fill de Déu?
18: Crec que una mica amb inconsciència, però vam entrar i vam sortir.
2: Joventut, no. Pató.
18: Aquí a Ceuta els periodistes ens movem en taxi. No és una ciutat molt gran, però les distàncies entre els nostres punts d'interès aquests dies sí que són allunyades. No hi ha cap problema en anar a cap punt de la ciutat, excepte si demanes als taxistes entrar al cor del Príncipe. És bastant difícil trobar-ne un que et vulgui dur fins l'interior. Molts, quan parles del Príncipe amb ells, et diuen que sí, que et deixarien a la porta del barri, però que un cop allà tu entres i t'espaviles. I si vols anar sobre segur de que tindràs taxi per tornar, la idea és demanar al taxista que s'esperi allà, perquè si no és molt complicat que tu truquis a un taxi i que et vingui a buscar. Jo, en aquests dies que porto aquí a Ceuta, vaig entrar en contacte amb un taxista que s'havia criat al Príncipe. En comentar-li que a RAC1 volíem conèixer la realitat de l'atenció migratòria que viu al barri, va accedir a portar-m'hi, però amb diverses condicions que vam haver de complir. La primera és sense taxi, perquè es vol que els taxis no hi arriben, i si hi arriben són molt vigilats i a vegades més d'una sortida amb els vidres trencats. Dos, hi havíem d'anar, per tant, amb la seva moto.
2: Hosti!
18: Endavant, el que fes falta. Tres, res de treure el telèfon per fer fotos o gravar. I només... podíem parlar amb qui ell em digués. Després entendrem per què. Així que vam agafar una Vespa trotinada i els dos vam pujar a una velocitat que preferiria oblidar i vam endinsar-nos cap al barri del Príncipe.
2: Ara és que m'imagino el Marc Segués, que diguem és pivot de bàsquet, és, dir, és alt, amb una persona que l'acompanyava portant una moto destartalada i... Amic Melero, tu i jo que som de cinema, em recorda una pel·lícula del Nani Moretti. Per exemple, allà amb la...
1: Caro diario.
5: I un aclariment pels oients que no coneixen. D'aspecte una mica nòrdic.
2: Sí,
5: que vull dir que allà crida una mica l'atenció, diguem-ne. Ja veus que no...
2: Sí, que allò no quadra gaire amb el paisatge.
18: Totalment. Em vaig passar tot el trajecte demanant al taxista i motorista, en aquest cas, que baixés la velocitat i que no avancés en contínua, no me'n vaig sortir.
2: Val. Vas poder fer alguna foto, per cert?
18: No, ho vaig fer i tampoc ho vaig demanar.
2: Val.
18: Però vam tenir la possibilitat de parlar amb veïns, que és el que portem.
2: Val. Descriu-nos una mica com és el barri. Què vas trobar en entrar-hi?
18: El Príncipe em va sorprendre perquè no té res a veure amb la resta de Ceuta. És com si haguessis viatjat a quilòmetres i quilòmetres de distància. Els carrers són estrets, costeruts, molt sense asfaltar. Els vehicles aparquen allà on volen i... Al Príncipe no hi ha direccions prohibides, no hi ha línies contínues, no hi ha lleis de trànsit. Els carrers estan plens de gent, sobretot d'homes, i de parades i comerços. Hi ha molta vida al carrer. I no cal tenir un cens al davant per adonar-se que és un barri molt humil, moltíssim, amb una població majoritàriament musulmana i amb molts veïns que tenen vincles familiars, com dèiem, al Marroc. Els edificis són senzills i tenen un estat força precari. Hi ha una manca de serveis i d'intervenció de l'estat total. Per exemple, per posar un cas concret, el clavegueram és molt insuficient amb tot el que això deriva. I el que més em va sorprendre, clar, jo porto aquí Ceuta des de diumenge.
2: Sí.
18: Els carrers de Ceuta, ara mateix, tenen militars i policies per tot arreu. Vaig estar al Príncipe una hora sencera i no en vaig veure ni un.
2: O sigui, que el deixen com a una mena de barri, diguem-ho, deixat de la mà de Déu. És a dir, ja el deixen de la mà de Déu. Però, clar, tu un cop allà, Marc... abans comentaves que vas poder parlar amb dos homes, un tiet sí. I el seu nebot, que et van explicar com ha impactat a un barri tan estigmatitzat i empobrit l'arribada de tots aquests milers d'emigrants.
18: Exacte, com dèiem, recalquem que no van voler que els gravés amb imatge ni em van dir el seu nom real. És a dir, me'l van dir, però no el puc transmetre en antena. Els direm l'Amin i el Mohamed, si voleu.
2: Oh,
18: més endavant entendrem per què aquestes mesures de privacitat. Mm-hmm. Com dèiem al principi, les desenes de milers de migrants que van entrar a Ceuta fa un mes ho van fer pel Tarajal, un pas a tocar del Príncipe. Això i els pocs ulls que l'Estat posi en aquest barri ha provocat que el Príncipe hagi absorbit una part molt important d'aquesta onada migratòria des del primer dia. L'Amin i el Mohamed expliquen, ara mateix a RAC1, com la migració en massa ha desbordat completament les dinàmiques habituals del barri i com ho viuen ells a diari.
19: Malamente, ¿no? Fatal, todos los días, fatal. Malamente, claro, malamente.
20: Están invadidos de inmigrantes
19: mucha
20: y están
19: gente,
20: viviendo
19: mucha...
20: la situación fatal.
19: Aquí luchando día a día con la gente, mira, en la puerta ahí. Y por la noche más, por la noche mortal.
20: Más ruido.
19: Se ponen 20, 30 tíos al lado de la puerta ahí. Venga, porro, venga, esto. Que la gente no duerme toda la noche.
2: Es bestia.
18: La nit...
2: Perdona, és bèstia perquè estem parlant de gent... No sé si és descendència o són marroquins, ells, has dit.
18: Ells són espanyols, són ceutins, però els seus avis, en aquest cas...
2: Sí, eren marroquins. Eren
18: marroquins, que van anar com a part de l'exèrcit a Ceuta i es van establir al Príncipe.
2: És a dir, que gent que és d'origen marroquí contra els marroquins que entren a... Així és allò de... Aquella història que em va explicar un egipci a Nova York... durant un egipci que votava Trump, que em va dir... que el recordo com si fos ara... que em va dir, aquí no és un problema d'immigració, és un problema de no ser l'últim.
17: Exacte.
2: És un problema de no ser l'últim.
0: És que si et venen 80.000 tios sueltos pel carrer, com si són d'Empúries, vamos, és que és igual d'on siguin, això és un segrest total, vull dir, crisi humanitària dels pobres tios que viuen allà.
18: La història és complexa perquè... Sí que és cert que ells són d'origen marroquí, tot i que siguin espanyols en segona, tercera o quarta generació, i tenen molta família al Marroc. I veurem més endavant, perquè també ho expliquen, que ells han ajudat molt en aquests migrants aquestes quatre setmanes. Però, és clar, en el seu dia a dia també es troben en moltes situacions, especialment a la nit, com ara comentaven, en què la convivència és molt complicada. El volum de migrants, quan el sol es pon, al Príncipe es multiplica i omple a vessar els seus carrers. I, de fet, l'Amin, aquí al Talla, ho deixava entreveure, denuncia que cada dia, cada vespre en aquest cas i cada nit, han de viure baralles entre els propis migrants i la conflictivitat al carrer ha augmentat ja molt en un barri de que per si ja és elevada.
2: Aviam.
18: I Jordi, si vols, continuo, perquè allà al Príncipe, els dos veïns amb qui vaig parlar, tenen una percepció molt clara, i això em va cridar molt l'atenció. Argumenten que per tal de tenir la zona del centre de Ceuta tranquil·la, on viu la població més benestant, i per la coincidència religiosa amb els migrants, els militars i els policies, i per tant les estructures de l'Estat, són els que estan enviant en massa aquests migrants cap al Príncipe.
19: Cogen los migrantes de ahí abajo y lo mandan para el Príncipe. Sí. La misma policía, lo mismo son el ejército. Para tener la otra barriada limpia y tener tranquila, porque la gente se queja, la gente tiene miedo que no salen con sus hijos. Porque ahí viven más cristianos, que no viven muchos musulmanes. Sí. Nosotros somos aquí muchos musulmanes, todos lo mandan para acá. Aquí no sube nadie.
3: Si no hace ni la policía, si la policía aquí no sube nadie.
19: Aquí hace unos dos, tres días ha salido uno con las pistolas, pum, pum, pum, y hemos tenido un herido aquí. Aquí no venia policia científica, ni venia ambulància, no venia nadie.
18: Clar, tot plegat, això en un barri que habitualment ja està prou tensionat i viu moltes dificultats, doncs ells denuncien que l'Estat, com que ningú mira cap allà, i en aquest cas la policia i l'exèrcit, envia a tothom que pot dels migrants cap allà, perquè ningú s'hi fixa i així no molesten el centre de Ceuta.
2: Malgrat això, la resposta dels veïns del Príncipe, no, pel que em deies abans, no està la de tancar-se en banda i rebutjar ajuda als migrants.
18: Exacte. Potser heu vist en algun mitjà aquests dies que feia algun reportatge dels veïns del Príncipe i hi havia titulars com El Príncipe al barri de la solidaritat. El Mohamed i l'Amin expliquen per què ajuden a diari tot i la tensió que comporta la presència dels migrants i la pobresa estructural que ja viuen de per si al barri.
19: Los racistas no somos nosotros. Lo hemos ayudado en todo. Le hemos dado todo. Le hemos dado comida, ropa, le hemos dado agua. Y todavía no le estamos dando.
3: Yo me quedo sin pantalón corto.
19: Por uno por dos. Bueno, mira, me tiene que comprar esa ropa,
3: corto,
19: mira.
3: Sin pantalón corto de deporte me he quedado sin ninguna. Le he dado todo. Nosotros somos creyentes y nosotros hacemos eso. No se le niega la comida ni un trozo de pan, ni una ropa, ni a un perro.
19: Hay gente que no tienen y han dado comida, han dado ropa, han dado de todo.
18: De fet, el Príncipe ha sigut un dels barris on els veïns més es van organitzar, potser ho recordareu, per acollir les dones i les nenes en un pavelló. El barri que durant anys ha reclamat a l'Estat que mirés més cap a ell, ha acabat fent durant aquesta crisi, tot i que sembli contradictori, la feina que l'Estat no està bé fent.
2: Què deies, Melero?
0: No, dic que el que està demostrant Espanya en aquest moment és que no té capacitat per mantenir dues places autònomes a la costa del Magreb.
2: Totalment d'acord.
0: Claríssimament. Jo ja... Si... Tens un segon.
2: Oh, tant,
0: hi ha un precedent que recordo molt aquests dies, que és la ciutat de Kaliningrad. Kaliningrad està a la costa del Bàltic i és una ciutat russa absolutament envoltada per territori lituà. I ningú no... I és russa des de 1945, eh? Havia sigut prussiana des de 1200 fins a 1945. Per què Rússia pot mantenir la ciutat de Kaliningrad sense cap problema? Per l'equilibri de poder. Perquè Rússia està en condicions, en aquest moment, de mantenir un enclau envoltat d'un país estranger. Espanya està demostrant-li al món que no és capaç de mantenir un enclau a la costa del Magreb.
2: Tal qual. Ara que parlàvem d'aquest altruisme admirable, Marc, molts veïns d'aquest barri viuen amb por.
18: Sí, i mira que és un barri forjat de persones que les han passat molt canutes i per tant estan acostumades a les dificultats, però ells no tenen la por que passen altres zones de Ceuta de, per exemple, sortir al carrer. Aquí la tensió social ha acabat esclatant en un altre sentit. És un barri molt més complex, amb certes actituds i negocis problemàtics, i si ajuntem això a la necessitat d'alguns migrants i els xocs diaris, recordeu que al principi us he explicat que els dos testimonis a qui vaig entrevistar no em van donar permís per utilitzar el seu nom. També us he dit que el guia em va dir que no tragués el telèfon sense el seu permís ni que gravés cares de ningú.
2: I per què?
18: I això és perquè l'assentament de milers de migrants ha tensionat molt al barri. Per una banda, ha provocat alguns conflictes entre els joves marroquins amb les bandes del propi barri. I per l'altra, i això és el que a mi més em va cridar l'atenció, ha generat situacions molt complexes. Segons el que expliquen l'Amin i el Mohamed, molts joves marroquins desesperats han anat a trucar a la porta a casa dels seus parents llunyans ceutins que viuen al Príncipe demanant un sostre. Molts d'ells han rebut un no per resposta. Clar, la situació al Príncipe tampoc és fàcil, i per falta d'espai o de diners els han hagut de dir que no. I això, aquí és el punt culminant, ha provocat que alguns migrants s'hagin dedicat a anar pel barri fent fotografies de gent del Príncipe, de les seves cares, i les han passat al Marroc. Amb quin objectiu? L'Amin i el Mohamed ens ho expliquen.
3: De Tetuán, Castillejo, nos han amenazado. ¿Qué? Que si salimos nos matan, nos agreden, porque han habido aquí muchos conflictos y han metido todo en el mismo saco, pero...
19: Porque algunos que han venido aquí a...
3: A
6: delinquir,
21: a majaleo y delincuencia. Entonces se han levantado los chavales de aquí de la barriada a defender su barrio.
6: Claro.
21: Es normal, han comido palos, han comido de todo.
6: Sí, sí.
21: Los gente que han comido palos han salido a Marruecos y empezaron a hablar malamente de nosotros, de que nosotros los sautíos los hemos tratado, los hemos robado, los hemos sacado pistolas. Sí. Y uno está hay amenazas. Alguna gente que tiene una lista, una foto, son 5, 6, 7 que tienen fotos.
6: O 10 personas.
21: Eso va. Eso está rulando en las redes sociales.
6: Sí.
21: Tienen fotos en Marruecos, dice que como salen, lo matan, lo pegan.
18: Madre. S'ha entès, no? Sí, corren llistes de desenes de fotos de les cares de veïns del Príncipe. Un barri que ha acollit i ha ajudat aquests migrants, però que també ha tingut conflictes puntuals, i amenacen aquesta gent que si surten i van cap al Marroc, potser no tornen cap a Espanya. Oh. I per això aquests veïns a qui hem entrevistat no volen que se'ls gravi, fotografiï o que surti el seu nom, per por que això, aquest contingut, acabi les xarxes del Marroc i que acabin amenaçats. Si et sembla, Jordi, acabem escoltant un fragment breu d'aquests vídeos que deien la Mini al Mohamed. Me n'han passat diversos, acumulen milers de visualitzacions al Marroc. Hi ha les fotos de les cares d'alguns veïns del Príncipe i realment res, són 6 segons, però perquè entengueu l'alerta que genera.
22: Vente pa' acá, tío, te mando ubicación, si tienes cojones, hermano. Vete con pistola, con lo que quieras, hermano, con tus amigos.
18: Joder. I aquest és el punt que genera molta preocupació, evidentment, ara al Príncipe, a banda de la presència dels migrants.
2: Felicitats, amic, que vagi bé, Marc. Gràcies.
18: Merci.
2: Fins ara. Adéu. Que té feina aquesta tarda una altra vegada, no només per donar bastiment a tots els programes de la ràdio, sinó que hi ha la gran manifestació que es farà.
17: Exacte.
2: Avui és el dia de Ceuta i és la gran manifestació que hi haurà aquesta tarda. Natàlia, què vols dir?
1: Bé, que és una problemàtica que ja ve de lluny. Recordem que Espanya va reconèixer la sobirania marroquí al Sàhara quan era una qüestió gairebé d'estat per l'estat espanyol. Es va fer per cedir, s'han continuat sempre cedint a les pretensions expansionistes del Regne del Marroc, que té una, diguem-ne, una política geopolítica a la zona molt concreta, i jo crec que el que deia el Xavier és veritat. En geopolítica, el llenguatge que s'utilitza no és el llenguatge humanitari, són coses diferents, malauradament és així, i has de poder respondre, vull dir, no s'ha convocat, jo sàpiga, no s'ha convocat a l'ambaixador, no s'ha fet cap tipus de resposta dintre del que és la diplomàcia habitual, de mostrar com a mínim una certa, com a mínim dir, noi, sé el que estàs fent. Entens? Sé el que estàs fent. Jo em tocarà fer un rol aquí una mica de dir no, perquè has de contemporitzar, perquè tampoc no pots carregar, o sigui, tot això hi ha una responsabilitat, que és evident.
0: És la teva agència de duanes al Marroc.
1: Però clar,
17: de totes maneres, estic d'acord amb el que digueu, i dit el que he dit abans, que després del que avui ha aparegut, crec que el govern no té pràcticament cap possibilitat de poder continuar, és a dir, hauran de fer els plaços que siguin, els terminis que siguin, però evidentment això és un punt final, crec jo, com a mínim des d'un punt de vista de la responsabilitat política. Hi ha una altra qüestió que també no hem abordat, que és el tema d'Europa. Ceuta i Melilla són fronteres d'Europa.
1: Sí.
17: I escolta tu, aquí tothom s'ha fet el boig.
1: Tothom.
0: I per què estan excloses
17: de l'OTAN? Sí, no de Schengen. Tenen un sistema especial...
0: Però és un sistema que les afableix.
17: Efectivament.
1: Sí, però això és un pacte que passes amb el Marroc.
17: L'OTAN diu, escolti'm, això és qüestió seva, vostès facin el que hagin de fer, però...
0: Perquè ni l'OTAN és capaç d'enfrontar-se al Marroc.
17: Exactament.
1: Ni França, que és qui té...
17: Europa realment també ha fet un paper bastant galdós.
1: Molt galdós.
17: La veritat és que, escolta'm,
0: Europa ja va ficar la gamba a Líbia, destruint completament l'estabilitat d'aquella part de la costa de la Mediterrània, i no s'ha atrevit a fer-ho una altra vegada.
17: No, efectivament.
1: Mira, Europa, en aquest cas, que és molt França, ha estat expulsada de Mali, ha estat expulsada del Txad.
17: Sí.
1: Expulsada, vull dir...
0: Per Xina i per Rússia.
1: Vull dir, els han fotut fora.
17: Avui, per exemple, s'ha sabut una cosa, perquè el tema de la política d'immigració, de la política de protecció de les fronteres, el desastre europeu no és únicament en aquest cas, sinó, per exemple, té un gran problema amb els afganesos que en el seu dia van entrar a Alemanya, que ara els volen tornar cap allà de la manera que sigui, els alemanys. Què estan fent? Doncs, escolta, els estan arribant acords amb el govern talibà el govern que no respecta cap dels drets reconeguts mundialment, per intentar els hi colar altra vegada els afganesos que al seu dia van venir, us en recordeu, amb aquella famosa moviment que hi va haver-hi a través de la Merkel i tot plegat, no?
0: I què està passant a Alemanya amb els sirians?
17: Ah, bueno, aquesta és una altra. Perquè cadascú fa la seva política, i quan un país, escolta, que entrin 80.000 persones per una frontera europea, no és un problema d'Espanya. És un problema fonamentalment espanyol, però és un problema de tota Europa. I s'hauria d'haver mobilitzat d'alguna manera. I la veritat és que aquí tothom ha fet... Escolta, ja
1: i Europa no aplica els seus propis acords. Vull dir, els acords de Dublín exigien que quan hi ha entrades d'aquest tipus, que Itàlia també les ha rebut...
0: 72 hores per l'expulsió.
1: I necessites l'ajuda dels altres si has d'acomodar immigrants en altres països. Això no li vagis parlar ni a Polònia, ni a Lituània, ni a la República Txeca, no volen saber absolutament res. Mai.
2: Són pràcticament les 11 i ho deixarem aquí. Carai, quin matí tu. Sí, ha passat ràpid, eh?
1: Necessito un cafè.
2: Ha passat ràpid. O dos.
15: O dos. Igual no, eh?
2: Pere Maria, què? Tu la Ceuta, què? Com ho veus, la Ceuta?
1: Una tila.
5: A dues consideracions.
2: Abans del...
5: Una, que abans de l'estiu Espanya saltava pels aires per les joies d'en Zapatero. I d'aquest tema ja ni ens en recordem. No, vull dir que... Al marge de la qüestió verídica que hi ha amb el tema de Ceuta, al final...
2: Ni de l'aticazo.
5: Eh?
15: Ni de l'aticazo.
5: Ah, sí, home, i tant.
15: No n'hem parlat.
5: Però l'àtico és dels altres.
0: No, però ja li tocarà, ja.
5: No, l'àtico ja vindrà, efectivament. Ja vindrà. Però la qüestió és que al final el tema no és Ceuta, que és molt greu, i teniu tots raó amb el que heu dit, eh? El tema és fuera perro chanchi, que se'n vagi a casa. Des de fa 4 anys. Sí. El tema, ho sento.
17: Però què vols dir, que no hi estàs d'acord amb això? Ara, sí, jo fa 4 anys, però, és una altra qüestió, Pere.
5: Jo vull dir que la volatilitat de l'element per atacar Sánchez, ara és Ceuta i està fonamentat. Però fa 4 dies eren les joies, fa 5 dies era no sé què, fa 7 dies eren les saunes del sogre i fa 10 dies no sé què.
2: Jo crec que ara tothom està desmadrat, perquè els mitjans de comunicació de Madrid ja l'avui que estan desmadradíssims.
5: Jo crec que se m'està...
2: Hi ha un àudio, perdona, d'Iker Jiménez, ja, que és que...
5: Bueno, és que clar, una altra cosa, és que no em parles d'això. Ahir vaig estar fent zapping, foto la 4 aquesta, i em surt aquest, el no sé quants, el de successos, un programa que es diu 10...
2: Sí, el Nacho Abad.
5: No, hòstia, és que era una darrera... O sigui, sembla tot Tele Los Santos. És que fotis el canal que fotis, és tot Tele Los Santos. A veure, l'únic que vull dir amb això és que semblava que allò de les joies fos el més greu del món i ja ningú se n'en recorda, perquè l'objectiu final, al marge de que el tema de Ceuta és gravíssim i mereix dimissions, no ho estic discutint, l'objectiu final és fotre fora Sánchez des de fot 4 anys, això és així.
0: Jo he votat el Sánchez les dues vegades i ja veurem si el torno a votar. Bueno, però que la gestió d'aquesta crisi és per fotre'l fora,
5: home, vull dir,
0: només això no cal, no cal ser d'extrema dreta per dir que això és una calamitat.
1: Hem de poder dir les coses pel seu nom.
5: Feia la lectura de l'agenda, mediàtica en relació a això. Només estic dient això, sobre la resta de l'error. I el segon element, que ja fa dies que m'estic fent la pregunta, però ja l'ho he contestat a aquesta tertúlia, que és per què Sánchez li té por al Marroc. Vale? I, evidentment, no és perquè tinguin els seus Pegasus i tinguin fotos seves en banyador. No, perquè la dreta, l'extrema dreta i tota aquesta colla també foten córrer Sánchez té por al Marroc perquè li van hackejar el mòbil. Cosa que és certa perquè l'ha explicat ell mateix i no sabem què hi havia en aquell mòbil. Però no crec que tingui converses molt pujades a to ni... Bueno, és igual, ja se m'entén.
0: Mira,
5: el rei del Marroc, si han de parlar el rei del Marroc i les coses que té París,
1: Oh, i tant.
5: No només hi té pisos, vale? Deixem-ho aquí, perquè encara acabarem malament tots plegats. Aleshores, sí, home, coi. Aleshores, centrant-nos en el tema, tornem-nos a entrar en el tema. Per què Sánchez ha tingut aquest canvi d'actitud amb Sàhara que no ha servit de res?
1: Perquè li va demanar el Joe Biden al seu moment.
5: Bueno, li va demanar el Joe Biden, val. Sí. Però, o sigui,
1: li va demanar als Estats Units com li va demanar després a França.
5: Davant de l'amigo marroquí. I el resultat és que també hi ha 80.000 tios. I prou aquest problema de nassos. Efectivament, amb l'amigo americano mirant cap a una altra banda. Efectivament, amb la Meloni apuntant-se a la festa, dient que tanca l'espai Schengen quan no ho pot fer i fotent uns controls.
0: Que coi, mirant a l'altra banda, aplaudint com un boig.
5: Bueno, aquí...
0: El Trump aplaudint, però no mirant a l'altra banda.
5: El Rovira deia, això és la frontera d'Europa amb Àfrica, i efectivament. I què ha passat aquí? Bueno, un dels objectius de tota aquesta maniobra també és debilitar Europa. Bueno, bàsicament, és que no cal fer gran cosa per debilitar Europa. És només provocar-li un problema i veure que no sap reaccionar de manera més o menys unànime.
17: Però, Pere,
0: tens
17: raó genèricament amb tot el que dius, però és que ha arribat un moment, no sé què recordo, que deia aquella frase famosa de quan veus el teu enemic que s'equivoca, Napoleó, deixa'l fer.
5: Bueno, sí.
17: No l'avisis. És que el que ha fet el govern espanyol, tot això que has dit en els 4 anys...
5: És que no s'entén.
1: El enemigo que s'equivoca no lo distraiga.
17: Exactament, no el distraigui, no el distreguis. Escolta'm, és que el que ha fet amb aquesta gestió d'aquesta crisi, per més que... I aquí
5: el comandament únic. I per què ha trigat un mes amb el comandament únic? No s'entén. Vinga, va. No s'entén res del que ha passat.
2: Bueno, continuarà. De fet, el pròxim capítol, el marge de les manis d'avui, de les manifestacions, demà, recordeu que... va a Pedro Sánchez del Congrés.
1: Sí.
2: A veure, no sé si és la línia de la cera de dilluns.
5: Mira, millor que no hi vagi, perquè per les declaracions públiques que estan fent tots aquests, de veritat...
2: Palante!
5: Home! Ah, perdona, és que m'has donat la paraula. Mira, sí. Tenia apuntat aquí, matí d'indignació a RAC1 per diferents motius. Sí. Però és que és veritat. No, no.
6: Pedro necessita vacances.
5: No, sí. No, hem exclòs l'indignació. Sí, a més, se m'ha estripat la camisa aquí. Me l'ha estripat ella, perquè és de la banda de la Janet.
6: En un moment...
5: I tots per motius ideològics, evidentment. Per allà.
1: Perquè...
2: El grano!
5: A veure, ara no, deixem-me posar seriós perquè el tema és seriós. Per què ens hem indignat avui? Primer, o entre altres motius, pel conductor del cotxe que mata un motorista. Després, uns nanos que claven un ganivet causant la mort d'un home a Manresa. I després, un ministre a l'interior que no res que vola. Que és això el tinc que estan discutint. Sobre Ceuta, el Rovira no s'ha tallat ni un pèl, bàsicament perquè és el primer que ha obert foc i ha demanat la dimissió de l'amic Sánchez. No ha estat l'únic. I això... que has començat la setmana dient hòstia, avui és la setmana aquesta rara, estem cansats, costa molt, però aquí l'energia brilla per la seva presència. Llavors tenim Marc Sagués, el de Solsona, el barri del Príncipe. Sí, sí, que, o sigui, canta com una almeja el Marc allà. Mireu-lo a Instagram quina cara fa. Damunt d'una moto, al darrere un taxista, d'incògnito, a tota llet saltant-se les línies contínues. Ha sigut com una aventura molt curiosa, amb uns talls molt interessant, i vaja, i que molt bé, i visca el Marc, i que es quedi molts dies allà. Hem anat a Manresa amb l'ajuda de la Mar Poyato, manresana de residència, i amb el periodista Pere Fontanals, de Nació Manresa. Hem debatut sobre la sensació d'inseguretat, immigració, policia, manca de solucions estructurals, com hem d'informar els periodistes sobre aquest tema. Ha aparegut la professora Janet Sanz, que no sabia, ara direm professora, per dir ara, de Seguretat Pública i Habitatge, crec, a la Pompeu, i Urbanisme. Molt bé, doncs no parlem d'urbanisme, però hem descobert que tirem professora partida. I també hem sentit, això és molt greu, el testimoni de l'Andy, el germà d'aquest motorista que estava tranquil·lament aturat en un semàfor i el van vestir un cotxe causant-li la mort. Enfonsats i sense paraules, ens ha dit, i vol que la justícia actuï. Aquí el Melero ha intervingut, ens ha assessorat amb això, i també amb el tema de Manresa.
2: Sí, amb el meu viatge optimista habitual.
5: No, és que tu has de cobrar doble, Melero. Ara anem al despatx de l'Eulàlia i anem a negociar... Home, clar, cony, si fa de tertulia, passa... Et fot una minuta al Melero?
17: I tant.
5: Amb aquest edifici que tenim advocats i il·lustres, una minuta de l'estona de ràdio aquesta, d'una hora i mitja, o de dues hores, quan és això?
2: Ui!
5: Sí, exacte. Sense comentaris. Bueno, acaben dues frases molt simpàtiques. Bueno, les han pronunciat altres persones, no jo. Una... A la Natàlia, al Marroc et poden posar a la presó si dius que el rei li ha sortit una cana. I dos, el Melero. Ai. Sobre l'informe policial que s'ha conegut, aquest que ha filtrat a l'Espanyol i tot aquest rotllo. Si ignoraves l'informe, te n'has d'anar. I si ho sabies, també te n'has d'anar.
2: I la Polls.
17: Brixur!
7: No, i és que aquest estiu no hem deixat de fer plans, i ara que tornem a casa no podem aturar-nos. Sí. Per tant, pintar el saló, renovar la decoració, col·locar una nova prestatgeria, si també heu tornat amb les piles carregades, doncs home, aprofiteu les ofertes de Leroy Merlin per a millorar la vostra llar. Fins a un 30% de descompte en armaris, decoració, pintura, així que consulteu les condicions a botiga i al web.
2: Són les 11:07. Abans de plegar la cançó de cada dimecres, tornem-hi de Letrado Melero, però ja us acomiado, Natàlia Rodríguez, Janet Sanz, Pere Mas, Ramon Rovira, Noemí Poll, recordant que d'aquí uns moments parlarem de... trucarem a Martí Perarnau i al Santi Segurola per explicar allò que els que intentàvem dormir a les 12 de la nit no ens hem assabentat, altres no, de dels fitxatges d'última hora del futbol i, sobretot, perquè el futbol anglès té una inflació tan bèstia que fa que, a hores d'ara, la suma dels fitxatges que s'han fet a la Lliga Espanyola, la Lliga Alemanya, la Lliga Francesa i la Lliga Italiana, sumant-les totes, han gastat menys que la Lliga Anglesa. I això segur que té alguna cosa a veure amb el Brexit i amb la manera impositiva. Però en parlarem després, i recordeu, a 11:45... avui al Món RAC1, Javier Bardem, Victoria Luengo i el director Rodrigo Sorogoyen per parlar d'aquesta magnífica pel·lícula meravellosa que es diu El ser querido. Pongo usted la música, senyor.
0: Pues avui comencem fort amb una... Us porto una primícia, que és una saxofonista cubana,
2: carai,
0: afincada als Estats Units, que és una autèntica meravella. És la Melissa Aldana, que ha tret un disc que es diu Feeling, tal qual, com s'escriu, escrit com sona, Feeling, que són bolers cubans, home, adaptats al jazz per saxo, i aquest és un que es diu La Sentència, que sempre queda bé i és molt bonic.
2: Carai.
0: Això,
2: un macalan. Perdó, un macalan. Fins dimecres. Porto dos dies dormint molt malament i em puc quedar adormit ara parlant de futbol, cosa que no m'havia passat mai a la vida. Gràcies a tots. Fins la setmana que ve.

0: Danacol, el teu aliat diari per reduir el colesterol de forma 100% natural, t'ha ofert el perquè de tot plegat.
1: El perquè de tot plegat.
2: RAC 1.
3: Som-hi, família! He preparat un esmorzar bo i saludable.
4: No us oblideu el dinar i el berenar, que el dia és molt llarg.
3: Esmorzar, dinar i berenar són essencials per una vida saludable i plena d'energia. No te'ls pots saltar. És un missatge de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
5: Bé, ja som a casa.
6: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
5: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
6: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
7: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
8: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bonhill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bonhill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bonhill, el valor real. A les seves mans.
9: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
10: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
11: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
10: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900-903-744.
12: Verisur. Talent Topic. Talent Topic. A Adecco marquem tendència en el món laboral. Tenim les solucions de recursos humans que la teva empresa necessita, sigui de la mida que sigui.
13: Segueix-nos. Som tendència a selecció de personal, treball temporal, outsourcing, formació i consultoria de recursos humans. Entra a adecco.es i descobreix-ho.
2: RAC 1.
3: Som-hi, família! He preparat un esmorzar bo i saludable.
4: No us oblideu el dinar i el berenar, que el dia és molt llarg.
3: Esmorzar, dinar i berenar són essencials per una vida saludable i plena d'energia. No te'ls pots saltar. És un missatge de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
14: Xato! L'estiu s'acaba.
15: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Avui, a dia, el plàtan de Canàries per només 1,49 al quilo. De debò. Molt bé. Dia.
17: ¿Tu hijo es miope? Miosmart es el tratamiento incluido en gafa avalado por rigurosos estudios científicos que ayuda a frenar el avance de la miopía infantil.
18: En óptica y audiología universitaria somos centro especializado en gestión de miopía. Consúltanos.
17: En óptica y audiología universitaria cuidamos la visión de los tuyos.
18: Miosmart cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
19: Love, love, love.
20: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Matinades amb abraçades, retrobaments... Preparats? Fins al 6 de setembre, 10% de regal per compres en llibres de text, uniformes, papereria, calçat infantil i motxilles. Bescanvia'l fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Cort Inglés.
21: Doncs ja s'acaba l'estiu.
22: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
21: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
22: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
21: El dels 90 premis de 600.000 euros? És clar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
23: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Un món més verd és possible amb Verdmont. Som professionals a la retirada d'amiant a tot Catalunya. Fa 12 anys que eliminem amiant amb responsabilitat per transformar els teus espais i garantir-te un entorn millor. Amb experiència, dedicació i un compromís constant amb l'excel·lència, som aquí per ajudar-te. Més info a verdmont.com.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
5: 11:14.
6: Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
24: Res, serà una tertúlia breu de 10-12 minuts, perquè després Javier Bardem, Victoria Luengo i Rodrigo Sorogoyen. Amb un mestratge de pel·lícula bestial, tan mestratge com els dos pròxims col·laboradors que tenim, que són mestres en lo seu, com és el Martí Perarnau. Hola, Martí, bon dia.
25: Bon dia i bona hora.
24: I el Santi Segurola. Hola, Santi, bon dia.
26: Bon dia, Jordi.
24: Vosaltres dos, com que sou ja... ja porteu molts anys en la cosa, avui hem sabut... Bueno, es va tancar el mercat de fitxatge.
26: Has estat a punt de derrapar.
24: Sí, però no l'has derrapado. He frenado en seco. El Real Madrid és el club que s'ha gastat més aquest any, 225 milions d'euros, amb un balanç negatiu, perquè els ingressos eren de 58 milions, de 166 milions i mig. Balanç negatiu. El Barça ha gastat 184 milions i ha ingressat pràcticament 90, però són negatiu 94 milions i mig. L'Atlètic de Madrid, 123 milions en despeses, 59 en ingressos, 64 milions en negatiu. El primer positiu el trobem al quart, el Betis, que s'ha gastat només 30 milions i n'ha ingressat 33, per tant té pràcticament 3 milions de benefici en el balanç final. Bé, l'Espanyol, per exemple, s'ha gastat 5,55 milions, ingressos mig milió i, per tant, té una despesa de 5 milions d'euros. El que menys ha gastat, l'Atlètic Club de Bilbao, que només ha tingut, vaja, no ha gastat 11 milions en ingressos i punto pelota. Però hi ha una història que sí que és molt curiosa, que és que si mirem, el Manchester City, després del fitxatge d'Enzo Fernández, s'ha gastat 526 milions en despeses, 526, el Madrid 225, i ingressos 337, amb un balanç negatiu de 189. El Chelsea ha gastat 406 milions i n'ha gastat 448, per tant, té un benefici de 42 milions d'euros. I el tercer, el Tottenham Hotspur, que té un balanç de 202 milions d'euros negatius. Clar, aquí la història és... Els clubs anglesos han gastat prop de 4.000 milions aquest estiu. La Lliga Espanyola, 750, 5 vegades menys. Però és que la Premier s'ha deixat més diners que la Lliga Espanyola, Italiana, Francesa i la Bundesliga juntes. El que dèiem, el City, 215 milions en 24 hores, 145 pel capità del Chelsea, Enzo Fernández, i 70 pel de l'Everton i l'Iman Ndiaye. L'Ipswich Town acaba de pujar a la Premier i fa 4 temporades jugava tercera, però s'ha gastat més de 200 milions, és a dir, gairebé el mateix que 17 equips de la Lliga Espanyola junts. Tots menys el Barça, el Madrid i l'Atlètic de Madrid. I el Crystal Palace és el tercer equip de la Premier que menys ha gastat. I tot i així ha invertit més del doble que el quart equip de primera, el Betis, 85 a 30. Martí, per què?
25: Bàsicament perquè els equips que han pujat de segona divisió a primera a Anglaterra ingressen aproximadament uns 200 milions anuals per drets de televisió. Aleshores, la diferència és tan massiva respecte de la Lliga Espanyola que utilitzen aquests diners per invertir-los. Ja està. És una diferència abismal de drets de televisió i de distribució de drets de televisió entre una lliga i l'altra. Un matís també faria. Mirar una sola temporada ens pot distorsionar una mica la imatge. Mirant-ho amb 5 temporades... les coses, diguem-ne, es modulen i es graduen. Hi ha equips que, per exemple, el Chelsea venut ha fet el rècord històric de ventes aquest estiu, però en alguna altra temporada anterior havia fet un rècord d'ingressos. El City ha pagat molt i ha venut molt i a sobre s'ha tret 100 milions d'euros en salaris, que això també és un factor important. És a dir, s'hauria de modular per 5 temporades. Però, bàsicament, responent la teva pregunta, perquè la diferència de drets de televisió entre una lliga i l'altra és abismal, i la distribució entre clubs també.
24: Segurola.
26: Sí, evidentemente los derechos de televisión pesan muchísimo, pero para mí hay más explicaciones que tienen que ver con un cierto ambiente en el fútbol como negocio. Es decir, el fútbol era una cosa parroquial hasta hace 25, 30 años. Yo diría que Berlusconi rompe todo eso cuando entra con su potente

0: La gent de Pomerania ve de la pizzeria.
1: Ve de la pizzeria, sí.
0: Posa'm una merda que me la fumo.
1: Que no tinguis tu.
0: Surt la pizza del forn, l'enratlla, li cal a foc i...
1: Vens tu, eh? La...
0: Com puja aquesta pizza.
1: Escolta'm, diem, Juli, benvingut, ben trobat, ben tornat. La competència una temporada més. El president de... Continua sent president de la FEBARIL, la Federació de Bars Il·legals de Catalunya?
0: Ho acabo de mirar.
1: Home, acabo de mirar, perquè jo et presento sempre així. Sempre que et sembla que tinguis un càrrec important.
0: Ho és. Guanyar eleccions. Què passa?
1: Teniu eleccions.
0: Tenia eleccions.
2: Com es fa la votació?
0: A mà alçada.
1: Bueno, què et sembla aquesta notícia de la pizzeria de la Seu d'Urgell? Que diu que ells no serveixen pizzas amb cànnabis, que potser han estat les clientes les que ja anaven fumades.
0: Com a membre de la comunitat de la Seu d'Urgell...
1: Com? Perdona, pots vocalitzar una mica més a l'inici de la frase?
0: Com a membre de la comunitat de restauradors. I a Beuradors de Catalunya. Sembla que... Quina era la pregunta?
1: Veig que vens amb les piles carregades, eh?
2: Sí que serà president,
1: aquesta temporada.
2: Serà president, segur.
1: Serà president, sí.
0: Si em fa una campanya porta a porta.
1: Porta a porta, sí.
0: Si no votes, ja t'ho trobaràs.
1: Si no votes, ja t'ho trobaràs. És un gran eslògan de campanya. Sí.
2: Crec que pots guanyar les eleccions de la Generalitat amb això, eh?
0: Sí, mateix. Se m'ha
1: escolta'm, parlem d'aquesta pizzeria. Qui acusen de posar per error, o no, marihuana a la pizza?
0: La pizza de marihuana és un clàssic.
1: Com que és un clàssic? No l'he vist mai en un menú de pizzeria.
0: Tenim la pizza napolitana, que porta carn, hawaiana, que porta pinya, i tenim la pizza jamaicana, que porta...
1: Maria.
0: No, Juli, encanta.
1: No, dic Maria de marihuana, porta la jamaicana, dius.
0: Aneu a...
1: Tu a la teva, sí. Tu és igual.
0: Sí. Aneu amb compte el que us posa a la beguda i també a la pizza. Això és un consell que jo... Jo una vegada vaig menjar pizza en una festa que vam fer a la nau abandonada, a Afores de Mollerussa, molt maco.
1: Menjar pizza en una nau abandonada als Afores de
2: Mollerussa. La Mollerussa de Mollerussa.
0: Pizzas boníssimes, unes italians que portaven cites de Gramsci tatuades als braços i una cara d'un bebè que va dir qui és aquest nano?
2: No s'entén res.
0: Tatuatges a les cames i a les parpelles.
1: Què va passar amb la pizza?
0: I només es veia tatuatge quan estava adormida, la nena. O sigui, la noia, la nana, la persona.
2: Pel que he entès, hi ha unes italianes que feien pizzas en aquesta nau abandonada a les afores de Mollerussa i portaven molts tatuatges, entre altres cites de Gramsci i uns tatuatges a les parpelles que només es veien quan dormien.
0: Quan dormia, quan acabava...
1: Això no tens collons de traduir. Aquí ja no ho hem...
0: Escolta,
1: què va passar amb la pizza aquesta als afores de Mollerussa?
0: No ho sé, però el segon que recordo és despertant a mig d'un bosc a prop de Chișinău, la capital de Moldàvia. Abraçat a un home molt pelut que anava vestit amb l'uniforme de la Guàrdia Roja de la Unió Soviètica, amb una gorra en pèl, no? I jo acariciava la gorra en pèl i deia, mira, veig el món, no?
1: Gràcies, Juli. Gràcies, va, que avui...
0: Acabarà caient al mur de Berlín.
1: Sí, sí.
0: Era l'any 88, ho vaig avançar.
1: Va, que també hem de parlar avui del temps, perquè aquest estiu és el més calorós de la història des que es tenen registres, avi.
3: Sí, aquesta...
1: Això li agradarà.
3: Sí, no, perdona?
1: Que això li agradarà.
3: No m'agradarà. A mi no m'agrada la calor, perquè m'ha d'agradar la calor.
1: El temps, que vostè sempre parla del temps.
3: A mi el temps m'agrada, perquè és una manera de no parlar d'altres coses.
1: Doncs aquest estiu és el més calorós de la història.
3: I aquesta estadística d'on l'heu treta? D'aquell nano d'esports, l'Oriol Jové, que té les dades, d'aquí ha estat el partit del Barça, on s'han begut més gintònics a la banqueta.
1: No, això ho diu el Meteocat.
3: El Meteocat,
1: molt bé. I sembla també que aquesta tardor serà molt més plujosa que el que caldria esperar, eh?
3: Doncs ja tenim el misteri, el primer misteri de la temporada.
1: El primer misteri. Professor de debò, bon dia.
3: Aquestes nits, què està passant? Calor extrema, pluges extremes... Ja tenim dos dels quatre geners de l'apocalipsi que auguren la fi del món.
1: Home.
3: A quins són els altres dos?
1: Bueno, si no ho sap vostè.
3: Jo te'n diré un. Sí. El tercer gener de l'apocalipsi és Jules Koundé del Barça.
1: Jules Koundé? Però què hi pinta aquí?
3: Perquè fa dies que sembla que pensi més en l'apocalipsi que en jugar bé a futbol.
1: Miri, sap què?
3: És el típic que surt al camp i no sap si passar-la cap a un cantó o cap a l'altre, però no sap quin és el seu equip.
1: Escolti, sap què? Comentem-ho tot plegat. No això de Koundé, sinó el tema del temps amb la cap de meteorologia de RAC1. Mònica Usart!
4: Bon dia, Mònica!
1: Bon dia, Mònica!
4: Què tal?
1: Bon dia, Mònica!
4: Mònica, com estàs?
5: Molt bé.
4: Estàs més moreneta, eh?
5: Sí, oi?
4: T'ha tocat el sol?
5: Ja està marxant, eh?
2: El sol o el moren?
4: De més rosa, el sol enrosseix els...
2: S'han enrossit perquè tu has fet...

0: Des del clor de la piscina, com va la cosa? Perdona la pregunta.
1: Tenyeixo perquè tinc moltes canes.
2: I, com dius ara?
1: I no m'agrada.
2: No ets rossa natural?
1: Ara ja és un altre color. És més blanc.
0: És el color de la maduresa dels 30 anys.
1: Exacte, dels 42. Però
2: vull dir, tu fas tot quan et tenyeixes?
0: A veure, un moment, calli. No, sí, calli.
2: Així?
0: No, perquè hem començat... O sigui,
2: les celles?
0: Sí,
1: les celles no.
0: Però l'error ha estat meu per preguntar unes coses que és que no venen a tomb.
2: Com
0: i
2: que no?
0: Reconec, no, perquè no... O sigui,
2: tant, li has de preguntar si té depressió postvacacional. Menges molta xocolata, estàs bé?
1: Em menjo sempre, no encara que siguin vacances. Sí?
2: No sé, va fer escala cansada.
1: Sí, és horari. És horari. A l'estiu dormia una mitjana de 10-11 hores i ara he tornat a les 5-6 hores.
2: Fixa't. No sé si... Això és de mala mare, perquè tens criatura,
1: No, és que ella...
2: Una dona amb una criatura petita i que dorm 10 hores,
1: No, també dormia ella.
0: També.
1: Per això he aprofitat. Sí, ha sigut un molt bon estiu.
2: I què li doneu? Orfidal. Una criatura que dormi 10 hores.
1: És dormilega.
3: Era pizza de marihuana.
2: Per l'amor de Déu.
1: És dormilega.
0: Moltes preguntes. Deixem de banda ja el tema personal, que sempre és molt sucós, les coses com siguin. I anem al tema, la calor extrema de l'estiu. L'estiu...
4: Això que deia... Sí, això que deia vostè, avi, que aquest titular l'hem donat quan arriba el setembre.
0: Cada estiu estem dient que és el més calorós i enguany també, el més calorós de la història.
4: És veritat, això.
1: A veure, tenim un rànquing dels 5 anys més amb l'estiu més càlid, i sí que és veritat que hi ha el 2025, per tant l'any passat també ho vam dir.
0: Exacte.
5: No hi surt l'espanyol, no? En el rànquing, si hi ha un rànquing, l'espanyol mai surt.
0: No, l'espanyol surt a la meitat del rànquing.
6: No entra els 5 primers.
0: No.
1: Hi ha el 2023, 2022 i el 2026 sobrepassa tots aquests. Ja. És a dir, si agafem tots els últims que ja anaven batent rècords, el 2026 ha superat. I jo crec que la sensació que heu tingut...
2: Era certa. Una calorada.
1: Però amb dades també. És a dir, hem tingut, per exemple, 20 dies amb temperatures que han superat els 40 graus en algun lloc o altre de Catalunya.
2: És que vols una dada irrefutable. A casa meva?
1: Sí.
2: Nenes, no sé la vostra o la meva... Era un forn. Ja està, això ja sabia jo que era el més calorós de la història.
1: Sí,
2: no
1: les
2: pogut
1: nits,
2: dir jo.
1: Les nits.
2: Les nits hi ha hagut a dormir amb l'aire condicionat posat, perquè no hi havia manera.
1: I això no passava abans.
6: La dada en calines,
0: No comencem cada personatge una dada.
1: Sí. Doncs hem tingut 50 nits tòrrides, que vol dir més de 25 graus, eh? 59, aquest estiu a Barcelona, a l'estació situada.
0: Què fa? Nit tòrrida, ja sabem que són més de 25 graus i que no baixa i cobre les finestres, no corre l'aire.
1: I això és el que ha fet que tinguéssim aquesta sensació de que no podíem més amb la calor, perquè ni de dia ni de nit recuperàvem.
2: Horrorós.
0: A mi això només em sembla bé pels turistes. Que no vinguin més. Són gent que ve aquí a passar malament. I aleshores, aquí, molt contents aquests del que fan el turisme, és a dir, els polítics i tots aquests molt contents.
4: Els hostalers,
0: valgui la redundància, i els polítics que estan a sou d'aquesta gent, és que han de venir aquesta gent, doncs que vinguin aquesta gent i venen a passar-ho malament. I,
4: Si vostè augura que si no posen aire condicionat exterior a tot Catalunya, els turistes ja no vindran al país. L'estiu que ve ja no hi ha.
0: Cosa que la resta de persones, els mortals, agrairem. Moltes gràcies i que vagi bé.
4: Molt bé. Escolta'm, després, això parlàvem de l'estiu més calorós, però mirant cap a la tardor, que això hi arriba...
2: Sí, la tardor és les fulles seques.
4: Sí, les fulles seques. Molt bé, gràcies per... La dada, Jean-Paul?
2: Sí, que és la gent que vol...
4: La dada,
2: Jean-Paul.
4: La dada, Jean-Paul, és que la tardor...
2: Fulles seques.
0: I hi ha una combinació que no ho esteu explicant, que és la tardor, que això ho sabem la gent gran, que és la fulla seca quan comença a ploure. Quatre gotes i cap a traumatologia.
4: És veritat.
0: Perquè això rellisques i jo ja no tinc... O sigui, jo ja sabeu que no tinc cap peça interior meva.
4: No, ja, tot és titani, vostè, per dins.
0: Com la pel·lícula.
4: Tot són pròtesis.
0: Sí. Tot és titani.
4: Escolta'm, Mònica, això que deia l'avi, aquest perill s'incrementa aquesta tardor perquè plourà moltíssim?
1: Sí, de moment els mapes aquests que tenim mensuals ens marquen un mes de setembre molt, molt plujós i sobretot a la costa.
4: No molt plujós.
1: No, molt plujós.
4: Molt plujós.
1: I els màxims de pluja surten enganxats a la costa, que lliga molt, perquè amb el mar que tenim tan calent, això serà un motor per les pluges, ja ho sabeu, com més calent. Aquest estiu segur que ho ha entrat al mar.
2: Més pluja.
1: Ja
4: com més calent és a l'Aigüera.
0: I el mar també ha batut rècords.
1: Sí, de temperatura. No? Per exemple, a Mallorca, la Baia de Mallorca, ha marcat 33 graus dins l'aigua. Clar,
2: les meduses, venen les meduses amb aquesta aigua tan calenta?
1: N'hi ha hagut menys. N'hi ha hagut menys. Abans de l'estiu.
2: Ah, això t'anava a dir, ja n'hi ha hagut menys. Venen les meduses, però aquest estiu no.
1: Massa calenta l'aigua.
0: Però un moment, les meduses venien perquè l'aigua era calentona, però més calentona ja no, no?
1: No, no, va ser pel tema de les pluges, perquè havia plogut i llavors l'aigua que va baixar i va arribar al mar va aportar molta aigua dolça, i aquesta aigua dolça que hi havia com a primera línia de mar, no els hi agradava.
2: Ah, no els hi agrada.
0: Doncs ja sabeu, si no voleu que us piqui una medusa, us heu de banyar amb aigua de Viladrau i entrar al mar, i elles diuen...
1: I se'n van.
4: La nova dada de Jean-Paul?
0: Sí.
4: Contra les meduses?
0: Contra les meduses, la gent que vol... S'hauria de dosificar una mica aquesta obsessió.
4: Contra les meduses, aigua Viladrau.
0: Aigua Viladrau. O altres marques que no puc dir perquè no em paguen.
4: Molt bé, ni Viladrau tampoc.
0: Crec que sí.
4: Ah, sí?
0: Ah, no, perdona, m'he equivocat, és Fontvella.
1: Bueno, doncs això, molta pluja...
4: Pues escolta'm, llavors ja no em podreu criticar, no? És que, escolti, vostè se'n va de casa i no tanca les aixetes. Bueno, escolta'm, ha dit que plourà molt, molt.
3: Però és que no pot marxar de casa, deixant.
4: Per què no? Sí que puc, eh?
3: No
4: pot. Ves-hi ara. A mi és que l'aigua de o sigui, el so de l'aigua corrent me relaxa.
3: Fins i tot quan no és a casa.
4: Fins i tot quan no hi soc. Però m'agrada molt obrir la porta de casa i sentir, des de la cuina, l'aixeta oberta.
3: Com un jardí zen.
4: Com els japonesos.
3: No? Els japonesos.
4: Sí, vull dir que, escolta, tenim molt d'aprendre,
3: De la cultura japonesa.
4: Tot el del Japó, menys el peix cru, que és una porqueria.
3: A vostè no li agrada el peix cru. I que, alguna cosa més que pugui destacar dels japonesos?
1: Crec que no hauríem de fer aquesta pregunta. Acerca bastant.
4: A veure, els japonesos, vull dir...
0: Els lavabos.
4: A veure, el vàter. Sí, el vàter japonès...
0: Ni
4: la neteja de l'ullera, no? Això, vull dir... És el que us dic, tot es redueix al so de l'aigua corrent.
3: L'aigua corrent és neteja... És,
4: ja corri per la teva ullera,
3: és higiene,
4: o per la pica...
3: O... Sí, o per on sigui. Molt bé, no sé si volies afegir alguna cosa, que em veig amb els mapes.
1: No, que l'octubre també vindrà plujós, i el novembre no tant, però bé que... I que podria passar tot en un dia, és a dir, diem setembre plujós, però podria caure tota l'aigua que esperem al setembre. Hòstia. En un parell de situacions. No cal que estigui tot el setembre plovent perquè aquests mapes acabin sent certs.
2: Pues escolta'm, això ni en paraigua, Si cau tot en un dia.
1: Com ha passat a Tarragona aquests últims dies. Torredembarra, el Vendrell han tingut una situació de dos aiguats que han deixat moltíssima pluja i han fet que fos un estiu molt plujós amb dos dies de pluja.
0: Clar, això és com el pollastre, l'estadística. Si tu també...
4: Espera un moment. Estàs parlant d'estadística?
0: Sí, però no hi ha dades. O sí que hi ha dada, però és una reflexió, no? Sí. Si tu te menges un pollastre, t'has menjat un pollastre, però si a l'habitació hi ha una altra persona, representa que us heu menjat mig pollastre cadascú, no? Aleshores,
4: Home, sí. Això sí que és una dada. Això sí que acaba, això. Justament, la primera dada que dones.
0: I un s'està morint de gana i l'altre s'ha menjat un pollastre.
3: Jean-Paul, perdó, tu? Sí. Et fas un pollastre sencer a l'habitació amb una altra persona que no menja.
0: Era una situació, diguem, metafòrica. Hipotètica.
4: No basada en fer real.
0: Jo mai he estat amb una altra persona a l'habitació.
4: Sí, exacte.
0: Menja'm un pollastre, perquè ens l'hauríem menjat i saps allò de xarrupar els ossos?
4: Sí, sí.
0: Però com a mínim. Bueno, però no ho he estat, ja només de pensar-ho...
4: Gràcies, Jean-Paul. Ja has parlat massa. La Mònica no, que la tenim aquí, pobra, que se n'ha d'anar.
0: Jo no vull fer mansplaining i allò que fem els homes. Doncs calla.
4: Exacte. Mònica Usart, gràcies. Moltíssimes gràcies. Va, acaba.
3: Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
4: Tot seguit les repassem.
7: No cal moure el terreny per escoltar La Competència.
3: En fi, hem de parlar d'altres qüestions relacionades amb l'actualitat. Parlem ara de la tercera denúncia per catalanofòbia a l'aeroport del Prat en un mes.
4: Bueno, escolta, va, deixeu-vos d'inventar fòbies, ja, va.
3: Sí, digui-li catalanofòbia, digui-li racisme...
4: Escolta'm, una cosa. És que tot li dieu catalanofòbia. A veure, primer...
3: Què?
4: Primer es van inventar la claustrofòbia.
3: Ningú es va inventar.
4: Tots són fòbies inventades, la claustrofòbia.
3: Ningú es va inventar la claustrofòbia.
4: La claustrofòbia...
3: Cada cop ho està dient pitjor. És que ara ja és claustrofòbia.
4: La claustrofòbia...
3: Claustrofòbia.
4: Claustrofòbia, què és claustrofòbia?
3: Eh?
4: És una por als espais tancats.
3: Mm-hmm. Clar, sí, més o menys és això.
4: I la va idear?
3: Qui la va idear?
4: Expliqueu tot. Acaba la definició de claustrofòbia.
3: Qui va idear la
4: claustrofòbia?
3: Sí.
4: Busqueu el diccionari de la RAE.
3: Per què? Si tenim diccionaris per parar un camió, tenim diccionaris en català, perquè
4: bueno,
3: és anar a la RAE.
4: Pitjor m'ho poses. Ves al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans.
3: Sí.
4: IAC!
3: Eh? Ah.
2: IEC.
3: Sí, d'acord.
2: Institut d'Estudis Catalans.
3: Sí.
2: IEC. Mm. Afaix el diccionari, claustrofòbia.
3: Clastro, sí.
2: No l'ha trobat. Espera un moment que no la trobo.
3: No la trobo. Clastro.
2: Clastrofòbia, no?
3: Alguna cosa passa. Però si estic fent per...
2: Bueno, veus, clastrofòbia no surt al català. Te n'has d'anar al de la RAE.
3: Al de la RAE tampoc sortirà clastrofòbia.
2: Bueno, escolta, ja t'ho dic jo que m'ho sé de memòria. Clastrofòbia.
3: Sí.
2: És una por als espais tancats.
3: Sí.
2: I segueix la definició.
3: Sí.
2: Una por als espais tancats ideada per... les femellistes...
3: No, però què té a veure, això?
2: Per no compartir ascensor amb en Jaume de Recursos Humans amb l'excusa que l'Alè li fa molta pudor de whisky i puro.
3: No és això...
2: Tot com... això ho recull el IAC!
3: No, estaria totalment justificat no voler pujar en aquest ascensor...
2: Una altra fòbia inventada.
3: Aviam...
2: L'agorafòbia. També se la van inventar, que és la fòbia dels xavals,
3: sí.
2: El pànic dels joves a sortir al carrer.
3: No,
2: és no fos cas que trobeu una feina.
3: No.
2: Avui són uns quants de joves que tenim aquí.
3: Són uns quants perquè fins al dia 8 no comencen, i dic, quan dic comencen ho dic entre cometes perquè probablement no començaran el curs.
2: Ja és tu el dimarts, dia 8, què faran a l'escola? No, bueno, que us presentem a l'aula, ja l'heu vist, són quatre parets i un sostre amb una mica de sort, doncs pues vinga, cap a casa.
3: I la foto de Franco
2: penjada. Acabé la diada i tot això, i tal més serà festa. Bueno, escolta, i ara està de moda, després de la claustrofòbia, la agorafòbia. Ara està de moda l'invent aquest de la catalanofòbia.
3: No, és que està de... No,
2: que és ridícul, no. Perquè molta gent, els catalans, no els fan por.
3: Eh?
2: Els fan fàstic.
3: A veure, sí.
2: Però
3: ben
2: por...
3: Ben vist.
2: Però o sigui, por, no?
3: De tota manera, no és una qüestió de moda, la catalanofòbia. Fa segles que arrosseguem catalanofòbia i l'hem anat...
2: Fa 3 hores que no t'escolto.
3: Bueno, no sé. Explica'm una mica, Noelia.
8: Un treballador de la companyia de lloguer de cotxes Europcar es va negar a donar el full de reclamacions a una família catalanoparlant, al·legant que no en tenia el català.
2: Clar, és que no es pot obligar ningú a parlar català a Catalunya, és que clar...
3: Una cosa, per treballar a Madrid li sembla bé que la gent hagi de parlar espanyol, per exemple, castellà.
2: Home, és que si no s'entendrien, no?
3: Ja, o sigui, aleshores... Però no és... No és... faci vostè sol la reflexió.
2: Bueno, escolta'm, heu vist la roda de premsa de Gabriel Jesús?
3: No posis estudi.
2: Home, sisplau, Gabriel Jesús, sí. Parlem-ne d'aquesta roda de premsa.
3: Sí,
2: eh?
3: Bueno, és el nou fitxatge del Barça, el brasiler, que ve de l'Arsenal, si no m'equivoco.
2: Amb dos collons,
3: que... Què vol dir?
2: Gabriel Jesús, aquest?
3: Sí.
2: Aquest es té una autoestima, però que cap brasiler dels que ha vingut a jugar aquí l'ha tingut, eh?
3: No, en Gabriel Jesús... És que no sé com... O sigui, estàvem parlant de catalanofòbia i ara estem parlant d'una roda de premsa...
2: No, però és que sempre voleu posar el dit a la nafra, parlar de coses dolentes, parlar de futbol.
3: Bueno, efectivament, són coses dolentes, perquè que hi hagi catalanofòbia al... Com es diu això? Anava a dir ascensor, però no, és aeroport, perdó. Que hi hagi catalanofòbia a l'aeroport de la capital de Catalunya, doncs és una cosa que ens hauria de semblar estranyíssima. Això per una banda.
2: Igual, és que sempre esteu igual. Mira, escolta, mira el Gabriel Jesús ahir, veure.
3: Roda de premsa, què?
2: És com vaig gravar el mòbil, veuràs.
9: Bueno, yo tengo mis cualidades. Yo pienso que no... No vengo aquí para mejorar porque están de puta madre.
2: Soy de puta madre, digo. Yo no vengo aquí a mejorar porque estoy de puta madre. Mira, pues un susto millón.
10: Qué rápido aprenden en castellano,
9: Yo tengo mis cualidades. Yo pienso que no vengo aquí para mejorar porque están de puta madre. Perdón.
3: Crec que no l'ha acabat d'entendre. Jo no vinc aquí per millorar l'equip perquè l'equip està de puta mare. O sigui,
2: no l'obliguis ara a parlar català.
3: No,
2: ell ho ha dit en castellà, mig en brasiler.
3: Mig en brasiler. Ho entendria perfectament. Sí. En 2 dies parlaria català, perquè si parla brasiler...
2: Bueno, no comenceu a pressionar.
3: A més, tenen aquestes E's obertes.
2: Si no jugarà bé, no jugarà bé. Si el poseu nerviós, no jugarà bé.
3: Bueno, deixi-ho estar. En tot cas, aquest treballador d'una empresa de lloguers de cotxe, ningú li va demanar que parlés en català. La família catalana parlava català, com és obvi, però a ell no el van obligar. Ells parlaven en català, si no m'equivoco.
8: Exacte, sí, bé, més o menys la família explica que al principi de la conversa ells parlaven en català, l'home els responia en castellà i s'entenien perfectament, però a mesura que avançava la conversa tot va anar pel pedregà.
10: Mira, la història d'Espanya i Catalunya, resumida en 5 segons, al principi més o menys s'entenen i després tot pel pedregà,
8: El que va passar és que el treballador els va insistir agressivament perquè compressin una assegurança addicional, encara que la família ja n'havia pagat una.
2: Bueno, escolta,
3: a veure, un moment.
2: El treballador d'Aerocar mirant
3: per l'empresa.
2: Mirant pel benefici del que ha de conduir. De dir, escolti'm, està molt bé el que vostès ja han pagat d'assegurança, però escolti'm, els estic oferint, perquè vaig una mica a comissió, una assegurança millor, que qualsevol cosa que tinguin, que ara vostè punxa una roda,
4: o per aquell llatllar li punxo jo la roda. No, clar. Vull dir, vostè tindria una grua gratuïtament, no hauria de cobrar sense franquícia, si vostè té una ratllada després que
10: nosaltres... Oh, sense franquícia.
4: Sense franquícia. Sense franquícia.
3: Bueno, en fi, i com va anar la cosa?
8: Quan la família es va negar a pagar una altra assegurança, el treballador els va cancel·lar el contracte i aquí és quan la família va demanar el full de reclamacions i el treballador va respondre que no podia perquè no els entenia.
10: Que no els entenia, o sigui, va oblidar el català directament.
4: Se li va oblidar de cop, sí.
10: És aquell efecte màgic que es produeix quan l'interlocutor entén el català i el deixa d'entendre de cop. O sigui, és l'efecte Vectafox. A les 12 de la nit, el cervell del castellà no parlant d'Eurocar es converteix en una carbassa buida.
11: Ah, jo no entiendo. Me está hablando esta familia en Catalunya, el català, que locura es esta. Sí. Dimonio, tio de puta.
4: Això aquí no va ser gaire espavilat. Perquè si el tio s'emprenya amb els que venen a llogar-li el cotxe, el que fa és, bueno, no me compra vostè l'assegurança?
10: Bueno,
4: ja tornarà. Perquè vostè s'emporta un cotxe de lloguer.
11: Sí.
4: No és seu, és de lloguer.
11: Sí.
4: El cotxe és meu.
11: No, tampoc
4: jo
11: és seu.
4: Jo els deixo a vostè,
11: deixo,
4: a veure... canvi de comprar aquí, pagar uns diners, mm-hmm. el cotxe. Vostè se n'anirà d'aquí, però després tornarà el cotxe.
11: Sí.
4: Segurament, a l'aeroport del Prat. I qui farà la revisió visual del cotxe una vegada es torni? Mirant aviam si hi ha alguna ratllada.
11: Però és que això també és racisme.
4: Ah, que no hi ha cap ratllada?
11: Eh? No, clar, però...
4: I això d'aquí què és?
11: Sí.
10: Ja, clar. Ves?
4: És que... Jo? Vostè se'm va endur el cotxe amb les quatre rodes?
10: Perfectes. Estan venint ganes d'agafar el cotxe i ficar-li pel cul, emergents?
4: I ara, miri, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, les quatre rodes punxades. És que, claro, li hauré de cobrar... Veu, això li passa
11: sí. Per
4: no haver contractat l'assegurança. Sí,
3: farem
4: que...
3: una cosa, anirem a publicitat
4: sí, home,
3: i
4: sí. Tornarem
3: amb en Mohamed Jordi, que ens explicarà com gestionar una situació com la de casa
4: oh, sí.
3: de l'aeroport.
4: Oh, oh.
10: Ara tornem. Oh, oh.
12: Perico dels bons.
3: No, sisplau, més pobresa, no.
12: Independentistes podrits.
3: És la competència?
12: Sí. Oscars. De dilluns a divendres.
7: A RAC1.
13: Bé, ja som a casa.
14: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
13: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
14: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
13: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
15: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
16: Ara Lidl en format estalvi, 220 grams de salmó fumat a 5,49. T'estalvies un 26%. I 400 grams de pernil reserva també a 5,49. T'estalvies un 35%. Lidl, val la pena.
17: El 19 de setembre torna la Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT, gravel i e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
18: Escull entre la modalitat que parteix d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga. I gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni i la gastronomia del camí.
17: Tota la informació a manresaturisme.cat.
19: Diets, Ginestar, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Serco, Damper Albo, Diversiones i molts més.
20: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes del Tura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
19: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
20: Vine a les festes del Tura, com les d'Olot, enlloc.
21: Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només fins al 6 de setembre. Sí, sí, un 20% de regal. I a més, un 3x2 en milers de productes per a la tornada a casa. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta en condicions a la botiga web i app.
22: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
23: T'ha anat bé de gust la rutina?
22: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
23: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
22: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: ser aquí 3 quarts d'una del migdia. Això és La Competència en directe. Continuem parlant del cas de catalanofòbia en un establiment de lloguer de cotxes a l'aeroport del Prat, que és el tercer en un mes.
1: Sí, hi ha hagut més casos. Per exemple, un treballador de Goldcar va cancel·lar la reserva d'un client per parlar-li en català
2: i una altra
1: empresa, Thrifty, es va negar a entregar el cotxe a una dona pel mateix motiu.
3: I després els antipàtics som els catalans, eh? Tothom posaria el crit al cel si ens neguessin un cotxe de lloguer perquè som negres, perquè ets gay, perquè ets dona, però si sou catalans... I imagina't una dona lesbiana, negra i catalana. Em poses aquest Citroën.
2: Sí.
3: No imagineu res. Avui aprendrem a gestionar casos de catalanofòbia quan volem llogar un cotxe.
2: Endavant.
3: Imaginem que arribem al mostrador de l'establiment i li dieu al treballador: bon dia, voldria llogar un cotxe. Si us saluda així...
4: Buenos días.
3: En realitat, el que vol dir és...
4: No sé decir ni buenos días en català.
3: Perfecte. En aquest moment, què hem de fer?
2: Demanar si tenen un cotxe de lloguer?
3: No, trucar als Mossos, demanar el full de reclamacions i treure una pistola.
2: Mohamed, què dius?
3: Potser no cal trucar als Mossos.
2: Bueno, a veure, no ens precipitem, espera una mica.
3: No, els catalans fa més de 3 segles que estem esperant, que ens esperem, però posem que necessitem un cotxe de lloguer, si tant sí com no, pel cap de setmana.
2: Molt bé.
3: Vosaltres dieu: voldria llogar un Citroën durant 2 dies.
2: Un Citroën.
3: I ells responen:
4: un sí que... No l'he entendit.
3: Un sí que, amb essa sorda.
2: La lletra C
3: és la seva criptonita.
2: Bueno, ells diuen Citroën.
3: Bueno, depèn.
2: Citroën a
3: perquè
2: Citroën.
3: Si ets d'origen brasiler, dius Citroën.
2: Sí.
3: Per exemple, i si és francès també... És que ho saben dir en francès, ho saben dir en anglès, però en català, que és la llengua de Catalunya, no ho saben dir. No saben dir bon dia, així que no esperis que diguin Citroën.
2: Ja, avancem.
3: Accelerem. Imaginem que us acaben entenent perquè la persona parla una llengua darrere llatina i pensa interiorment que si treballa a Catalunya ha de saber català. Imagina què fa aquest pensament raríssim.
2: Molt bé.
3: Imaginem que aquesta persona existeix. I si aconseguiu passar la pantalla final, abans d'entregar-vos les claus, us demanaran les dades personals.
2: Sí.
3: En realitat, què volen dir?
4: Què pone en tu DNI?
3: Exacte. Si demaneu el full de reclamacions perquè no us atenen en català i no us el volen donar, en realitat volen dir...
4: Háblame en cristiano.
3: I si us arriben a dir...
4: Háblame en cristiano, coño.
3: En realitat, volen dir...
4: Pues Franco también hizo cosas buenas.
3: Fins aquí les classes de català.
2: Molt bé.
3: Si no t'agrada la meva llengua, te pots anar a cagar.
2: Gràcies, Mohamed. Va, canviem de tema perquè a La Competència avui també hem de parlar d'un assaig clínic amb un fàrmac que, atenció, genera els efectes de l'activitat física sense que haguem de fer exercici.
5: Molt bé, ja tenim cervesa sense alcohol, llet sense lactosa, cafè sense cafeïna, exercici sense fer exercici... En definitiva, la vida sense la vida. Moltes gràcies.
2: Això és un comentari, avi, o un recital de poesia de l'Ateneu Barcelonès, perquè li ha sortit?
5: Bueno, és que moltes gràcies. És que ara tothom està obsessionat amb el cos, amb muscular-se i amb perdre pes.
2: Bueno, la tornada de vacances, si és un clàssic, això sí.
5: Saps com ho fèiem, això, a la meva època, per guanyar massa muscular?
2: Com?
5: Sortíem a caçar, I saps com ho fèiem per aprimar-nos? No sortíem a caçar.
2: Sí, clar.
5: I punt. Menjaves una mica d'escorça i si el mambut s'escapava, doncs aquest vespre no ens ho sopaves.
2: Ja, sí. Avi! Avi!
5: Vols veure una cosa que s'engreixa?
2: Va, avi!
0: Parlem d'aquest nou tractament.
6: Sí, es tracta d'un fàrmac de l'empresa Enveda que es basa en la molècula que produeix l'organisme durant l'activitat física.
2: Ah. Jo, quan vulguis, t'ensenyaré una activitat física que et produirà tot tipus de molècules, però...
6: Molt bé, Inés. La principal novetat és que aquest fàrmac, provat amb eficàcia en 88 voluntaris, és una pastilla i que redueix la gana.
2: Bueno, mira, escolta'm, va, prou d'aquestes històries, sisplau.
0: Conrad Consum de l'Agència Catalana de Consum, bon dia i bona hora.
2: Prou, ja, escolta, que no et vols engreixar, no mengis, és el que deia l'avi, hòstia.
0: Sí, home, sí, ja, però...
2: Que vols tenir uns braços més durs que la cigala d'un orangutan zel? Vés al gimnàs.
0: Bueno, ja, però és que no és cap... O sigui, la salut al centre de tot.
2: Escolta'm, deixeu-vos estar d'aquestes pastilles, s'ha de fer com faig jo.
0: Què?
2: Jo prenc Ozempic.
0: No sabia que també volia aprimar-se, vostè.
2: No és per aprimar-se. L'Ozempic me'l prenc per poder seguir menjant el que jo menjo.
0: Ah, com, perdoni?
2: Sí, home, sí. Jo faig un Ozempic després de cada plat.
0: Sí.
2: Foto uns peus de porc que no se'l salta un llebrer.
0: Sí.
2: Foto Ozempic.
0: Sí.
2: La concongrelos.
0: Sí.
2: Vinga, Ozempic.
0: Sí, a veure, un moment.
2: Cargols a la llauna.
0: Sí.
2: No, després dels cargols no cal, perquè són lleugers.
0: Sí, molt bé.
2: La majoria del pes del cargol és clos.
0: Això segur que no va gaire bé pel seu cos. O sigui,
2: no,
0: jo no li recomano...
2: I saps què és el pitjor de tot això? Que cada nou fàrmac que surt per la gent que no fa exercici per aprimar-se i tot plegat, doncs la gent m'envia queixes. Mm. Queixes de consum, perquè tenen molts dubtes.
0: Ja.
2: Per això avui obrirem un consultori, per resoldre'ls.
0: Torna al consultori del... de Conrad Consum.
2: Conrad Consum, amb la Maria Pilar, sí, per fer la, el patrocini d'avui. Hola, Maria Pilar, que ja la tenim aquí preparada, eh? Bon dia, Maria Pilar!
7: Bon dia, Conrad. Quina il·lusió tornar-te a sentir aquesta veu vellutada una temporada més.
2: Vés a cagar, Maria Pilar.
0: Home!
7: Celebro que tu també estiguis content.
2: No, bueno, que es nota, nota una mica que està gravada.
0: No, faci, faci.
2: Maria Pilar, la meva infelicitat és més profunda que la fossa de les Marianes.
7: Conrad, saps quin és el secret per passar un bon dia?
2: Tu a la teva, no?
0: Sí,
2: el secret per passar un bon dia. Un bon plat de callos amb cigrons.
7: Passar una bona nit. Mm-hmm. Aquesta és la filosofia de la matalasseria Messier Matalàs.
2: Vaja, Messier Matalàs, eh? Mm-hmm.
7: Vine a Messier Matalàs.
2: Messier Matalàs, eh? Mm-hmm. Què és Messier Matalàs?
7: Messier Matalàs, la nova matalasseria de segona mà. Els nostres matalassos de segona mà et faran passar una nit d'insomni.
2: Perdona,
0: no.
2: Però com una nit d'insomni?
7: Vols canviar de matalàs però vas just de diners? No t'agraden els teus somnis? Prova de viure els somnis als altres a Messier Matalàs.
2: Hòstia, de debò que això és el millor que se li ha acudit al departament comercial. És una ruïna, aquesta publicitat.
0: És una ruïna.
7: Matalassos king size, sí, sí, queen size, sí, matalassos individuals, sí, ja dobles, triples, sí, sí, matalassos que encara fan l'olor dels antics propietaris. Així, quan vagis a dormir, mai no et sentiràs sol. I repeteixo, sí, mai.
2: Mai. Per molt que els rentis, eh? Sí. Hòstia, Maria Pilar, matem això d'una vegada.
7: Vine a Messier. Messier, Montse... Vine a Madame Matalàs.
2: Home, no li pots canviar el nom d'un negoci perquè no el sapiguis pronunciar, eh?
0: Home, no, ha sigut un canvi.
7: Vine a visitar-nos. Som al polígon número 5 de la Nacional 340, sí, entre Vallirana i Pallejà.
0: Bueno.
7: Pica tres cops a la porta del garatge i, sobretot, vigila que no et segueixi ningú.
0: Que està guai,
2: això. Bueno, escolta, afanyeu-vos a anar a Messier Matalàs abans que el precinti la policia.
0: No,
2: saps què et vull dir?
0: Sí,
2: I ara passem al missatge del consumptori, sisplau. Vinga.
8: Primer. Bon dia, senyor Consum. Sóc la Rebeca d'Arbeca. Sí. Bé, sóc d'Arbeca, però no en tinc, d'accent, perquè vaig estudiar a Barcelona.
2: Ah,
8: bé,
2: sí,
8: un any a Girona, perquè la nota de tall, sí, de medicina, sí, era molt alta, sí, a la UAB, així, bueno, que vaig anar a la UDG a fer filosofia.
2: La consulta!
8: Però era el meu. I al final em vaig apuntar un curset de costum que feien al casal Tres Lliris del barri de Gràcia. I ja m'he quedat a viure.
2: La consulta!
8: Que quan era adolescent, sí, per suplir una mica la manca d'afecte dels meus pares,
2: queixa...
8: em vaig aficionar a les dutxes d'aigua calenta, al cinema soviètic i a menjar compulsivament donetes de xocolata blanca.
2: Però què té a veure això?
8: Malauradament, l'aigua va cara i, sí, han tret de filming les pel·lícules d'Einstein, per tant,
2: Einstein,
8: ho he apostat tot als donetes. Els de xocolata blanca, eh?
2: Sí, donetes.
8: He vist que ara hi ha unes pastilles que et fan perdre pes,
2: sí,
8: sense fer exercici.
2: Sí.
8: Però jo no tinc ganes de prendre coses poc sanes pel cos. Que em pot recomanar una alternativa natural a les pastilles per perdre pes? Que no tingui conservants, colorants ni efectes secundaris. I que sigui gratis, eh, si pot ser? Gràcies.
2: Home, sí, clar, ho volem tot.
0: Sí.
2: Mira, Rebeca d'Arbeca, et diré una alternativa natural
0: per a
2: que et sortirà gratis.
0: Mm-hmm.
2: Però natural del tot, eh?
0: Sí.
2: Mora't.
0: Home, no, fem una cosa, anem a publicitat i tornem de seguida.
2: No, no, és així.
9: RAC 1. Senta't bé i vine sempre amb un amic amb la subscripció Ultimate de Basic Fit. Uneix-te al club que et queda bé i comença ara per només un euro i emporta't una motxilla. Basic Fit. Consulta les condicions a basicfit.es.
10: Any 1300. Porreig està dominada pels templers i el seu castell es converteix en un dels pocs centres del poder templer de la Catalunya vella.
11: El 4, 5 i 6 de setembre, 17a Festa dels Templers a Porreig. Jocs medievals, tallers, taverna, visites teatralitzades, música, dansa i espectacle de misteri i llegendes dels templers. Descobreix l'època templera a Porreig. Vine a la Festa dels Templers.
12: Net, vaig tenir una cita increïble.
13: Però no deies...
12: Deia sí, però vaig anar a la Clínica Masculina Europea i m'han tornat la vida. Estic en plena forma.
14: Clínica Masculina Europea, especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 93-219-3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
15: Curios de Cirque du Soleil, el gabinet de curiositats on tot és possible, per primera vegada a Barcelona. Un al·lucinant viatge circense, una celebració del poder de la imaginació.
16: No et perdis el millor espectacle d'aquesta temporada. Més de 7 milions de persones ho han vist, només faltes tu.
15: Curios de Cirque du Soleil, sota la gran carpa.
13: A Begur, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
17: Música, habaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
13: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
17: Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-624520 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
13: Fira d'Indians a Begur.
18: Aquest estiu, regala't l'equilibri perfecte. Ara, amb el nou Amoda 5S Aquesa, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 22.390 euros. Amoda 5S Aquesa, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris Amoda Jaeco de Catalunya.
19: Únic, s'escriu amb H o sense H?
20: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
21: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
22: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
23: Fàcil, intuïtiva i renovada.
24: Xato! S'estiu s'acaba!
25: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
26: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el val escolar i ja és teva. Només a Bacus.
27: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
28: Que l'any serien 1, 2, 3...
27: Més de 2.400 euros.
28: Ja m'has descomptat!
27: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
28: Que poc que costa comprar bé.
29: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
30: Perfecte, aquí el tens.
29: Ja?
30: Ja.
29: Sí?
30: És així?
29: De debò?
30: I tant, de debò.
31: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
32: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
33: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
32: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
34: Verisure. 45.712.
35: Em toca?
34: Això és el número de la loteria, ara?
35: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
36: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
37: Citroën.
36: Condicions a Citroën.es.
38: Ei, què passa, Master Crackers?
39: Giorgio Papardelli.
40: Em vol ser el meu amic per sempre?
38: No volia passar allò ara mateix.
41: Què fa avui la competència?
38: Però un altre!
40: Ja ho veieu.
38: A mi no em vingueu a molestar.
40: És va, de comptar diners.
42: Amb els Oscars. A RAC1.
43: S'està consolidant i a mi m'agrada que...
2: De què parles?
43: Que és un programa que està viu, la competència.
2: Sí, clar. Menys tu, que de vegades sembla que estiguis mort.
43: Sí, per exemple, la Natza troba nòvio, se'n va. Sí.
2: Manel Vidal troba nòvies, se'n va també. Sí, i tu no tenies mai.
43: Però no puc parar de crear. Jo he creat ja pràcticament història de la ràdio, la dada de Jean Paul. La gent que vol...
44: La dada de Jean Paul!
2: Però quina dada...
43: Donaré una dada a Jean-Paul. Vale.
2: Quina dada has de donar?
43: Que queden 9 segons per acabar el programa.
2: Doncs mira, en queden 5.
43: Bueno,
2: no era veritat.
43: La gent que vol...
2: Jean-Paul. Ho deixem aquí, tornem demà. Feu bandes! Mira, te'n donaré dues de dades. Una és que tenim la Núria Travessa, que ens donarà les notícies ara mateix. Hola, Núria, bon dia.
45: Hola, bon dia.
2: I que els esports els farà el Xavi Rocamora.
43: Bueno, és una tradició i s'ha de respectar.
2: Ah, efectivament.
6: Bon dia.
2: Bon dia, Xavi. Tot vostre.
0: Fernando Grande Marlaska espera les explicacions del director general de la policia, Francisco Pardo, sobre l'informe que responsabilitza el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta. Pardo s'ha reunit aquest matí d'urgència amb el cap dels policies que van redactar el document, que assegura, recordem, que gendarmes marroquins haurien guiat els migrants a la frontera. L'Avançat L'Espanyol és un informe, per tant, que desmenteix la versió que ha defensat fins ara Pedro Sánchez i ho fa més a poques hores de la compareixença que el president espanyol ha de fer demà al Congrés sobre la situació a Ceuta. Moncloa demana prudència en espera de rebre tota la informació, però el president de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, socialista, no n'ha fet ni cas i demana que l'informe tingui conseqüències.
1: Tiene una trascendencia muy importante, muy importante y que tiene que tener evidentes consecuencias en todos los órdenes.
0: Sumar, els socis del PSOE avisen que si l'informe és cert, Moncloa haurà de demanar explicacions al Marroc i el PP ha tornat a demanar directament la dimissió de Marlaska i eleccions anticipades. D'aquí a una estona ha de fer declaracions al líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, des de Ceuta, on en aquest clima s'està celebrant avui el Dia de la Comunitat i tot això, a més, a les portes de les manifestacions de suport a Ceuta que s'han convocat avui davant dels ajuntaments de tot l'Estat. Però també hi ha altres notícies, per exemple, males notícies pel mercat laboral perquè l'ocupació a Catalunya s'ha reduït en 60.000 persones a l'agost, tot i això l'afiliació de la Seguretat Social ha pujat un 3% en xifres interanuals i això situa en 4 milions les persones ocupades, que és un rècord històric per un vuitè mes de l'any. I també us explicarem, per exemple, que els comuns demanen al govern que expliqui al Parlament el sobrecost que va tenir la visita del Papa. En principi havia de costar 2,3 milions d'euros, però en va costar un milió més del previst. Per això el partit demana que comparegui el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
3: Als esports farem balanç de mercat de fitxatges que es va tancar la passada mitjanit. De fet, avui s'incorporen als seus clubs els últims moviments d'aquest mercat, entre ells Marc Casado, que va tancar pràcticament sobre la botzina la seva sessió al Deportivo i a aquesta hora vola cap a la Corunya. El vallesà marxa resignat i admet que es podria haver gestionat millor la situació.
4: Havíem parlat amb el club, com gestionar altres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
3: És una de les quatre sortides que va encarrilar el Barça abans del tancament del mercat. Únics moviments del club blaugrana durant la jornada d'ahir, el 14-15. Més detalls. També us direm que avui es juga la final de la Copa Catalunya a 8:45 del vespre, Sabadell-Barça Atlètic a la Nova Creu Alta. I en ciclisme ja tenim en marxa l'onzena etapa de la Vuelta. Avui de 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca, etapa de perfil pla en què en Enric Mas torna a vestir el mallot vermell de líder per tercera etapa consecutiva.
0: I pel que fa al temps, espera una tarda de sol amb algunes bandes de núvols alts i amb nuvolades en zones de muntanya que deixaran algun ruixat aïllat al Pirineu. Les temperatures pujaran, però encara ho faran més els propers dies, amb una calor i xafogor que cada vegada seran altra vegada més intenses. La resta de setmana de pluja no se n'espera.

0: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Home, quina pena. Tu, se m'han escapat els d'esports, que els hi volia tocar el botet, sincerament. El que passa que no els hi he pogut tocar el botet perquè estaven aquí enrotllats a fora. La Neus Càceres, què tal estàs? Ben trobada.
2: Bon dia, molt bé.
1: Mira l'alegria que tornis a ser aquí, a vostè, tant, que ens hagis tornat a acceptar. Oh, ho havies dubtat o no?
2: O sigui, ni un nanosegon.
1: Ni un nanosegon.
2: Ni un nanosegon de dubte.
1: Aquest programa el fa la Joel Fortuny, a l'Ernest Ferrer, tu et deies...
3: Esther Romagosa.
1: No, i després avui també ens ha ajudat moltíssim l'Enric Soto, perdona una cosa, perquè ha tingut un programa a primera hora i ell ha ajustat un cable, que Déu el beneixi, l'Enric Soto. No, dèiem que no he pogut tocar el botet als dels esports. Begoña Gómez Urzay, què tal estàs? Perquè ens estava explicant justament fora d'antena que una mica més, i no arribem, ens estaves explicant que tu tens un hort i ha estat una bonança increïble.
2: Impressionant,
1: no?
2: O sigui, l'abundància és un hort a ple mes d'agost.
1: Clar, és veritat.
2: Pues esvergínies, tomàquets, cogombres,
1: pebrot vermell
2: i... Tinc uns pebrots increïbles. Verds, sí. Pebrots del padrón, també, esvergínies...
1: Cogombra, tomàquet,
3: dos tipus de mongetes.
1: Sí, que has dit, dos tipus de mongetes?
2: Les del cordó i la perona.
1: La perona quina és? La plana?
2: La plana.
1: Ah, sí. A mi la del cordó m'agrada.
3: Estan caríssimes les mongetes. Ben cara, sí.
1: El que dius, Esther?
3: Són molt cares les mongetes.
2: Però tot el meu hort...
1: És increïble, després... Perdona, que jo em posi demagògica, però és increïble que veient com funciona un hort... que jo també en tinc una propi i dic, mare de Déu, però això és una... home, porta feina i s'hi ha d'estar, eh? Però és increïble que hi hagi fam al món, perquè la natura proveeix. És increïble que hi hagi fam al món.
2: Clar, el que passa que el sol el fan servir per una altra cosa.
1: Ja t'entenc. Bueno, escolta una cosa. Molt benvingudes, doncs, sense més dilació, es diu, eh?
3: Sí.
1: Amb tots vostès, ja l'heu escoltada, aquesta horticultora i icona pop catalana, a tots vostès, Neus Càceres.
2: Vinga.
1: Bravo!
2: Vinga. Doncs avui us vinc a parlar de la Dolly Parton.
1: Home, bravo!
2: Santa Dolly.
1: Bravo.
2: Bé, el que passa que, bueno...
1: Espera, anem a fer-ho bé, perdona, perquè m'he estat aquí. Avui anem a parlar de la...
2: Dolly Parton.
1: Ara. Espera, no t'agrada aquesta cançó?
2: No.
1: Espera, para.
3: Para.
1: A veure, quina volies?
2: La 9 to 5, que és un símbol.
1: Però la 9 to 5 la volem posar al final de tot.
2: Va, doncs pues la de Jolín.
1: Tens Jolín?
4: Ernest, com
3: no,
4: Jolín?
3: No, tenim Jolín. Tenim...
1: Però com que no tenim Island, Jolín?
3: No, tenim Island.
1: Escolta, per favor, és increïble. Busca immediatament. No, però com
3: hem de... Coat of many colors.
1: I perquè, I Jolín, perquè no l'has agafada, Jolín?
2: Perquè no dona abast.
1: Bueno, escolta.
2: I coat of many colors.
1: Vaya merda, ja comencem malament. Home, t'estem bombardejant, t'estem boicotejant la secció.
2: Com ho trobava a faltar?
1: Com ho trobaves a faltar el boicot, no? A part que morirem de calor en aquest estiu aquí, avui, perquè tenia tot escalor. Sí, puja. Escolta una cosa, perdona, tu quina cançó vols?
2: Si voleu, la que vulgueu.
1: La que vulgueu,
2: sincerament.
1: Llavors, avui parlarem de...
2: La Dolly Parton. Oh, yeah, it's true, we had no money, but I was rich as I could be in my home. Doncs mireu, aquesta cançó parla de quan ella era petita...
1: Però aquesta no és Jolín, eh? Que
2: no, és Coat of Many Colors.
1: Vale.
2: Ella formava part d'una família...
1: Bueno, diguem que ella s'ha mort, no? Primer, que estem parlant de Dolly Parton, perquè la pobra s'ha mort, no?
2: Això la gent, a un dimecres 2 de desembre, que ja la van entrar...
3: De setembre. Com estem, no?
2: Doncs ja tothom ho sap, que la Dolly Parton...
3: Bueno, per si hi ha algun despistat, ens ha deixat aquest estil.
2: La Dolly Parton ens ha deixat aquest estil.
3: Als 80 anys.
1: Als 80 anys, mare de Déu, la Dolly, quin sotrac.
2: I ella, el que m'agradaria parlar avui, que és potser d'un dels aspectes que menys s'ha parlat aquests dies, que era una persona molt compromesa amb la seva classe social, que era... obrera i pobra. Ella, la seva família, eren 12 germans.
1: Mare de Déu, senyor.
2: I no tenia ni un duro, evidentment. I llavors aquesta cançó que està sonant, que és el que us he portat aquest quadret, que m'agradaria molt que us deixéssiu
1: patir. Sí, l'estem mostrant a càmera, no es preocupi. Sí?
2: Que és la història de que quan ella era petita, la seva mà, ella necessitava un abric, I la seva mare va agafar tot de retalls d'allòs que tenia i era un abric de molts de colonai. I ella li encantava. Va anar a l'escola i se'n van enriure d'ella.
1: El bullying, no? Anècdota, bullying a la nord-americana.
2: Totalment. I ella estava molt contenta. I llavors, com aquest orgull de classe, tot i haver sigut una persona que ha fet molts diners, no l'ha perdut mai.
4: Ja t'entenc.
2: Que això realment és raríssim.
1: És al revés de mi, que jo he fet molts diners i he perdut l'orgull de classe, però vamos, cagant llets.
2: Totalment.
1: M'he convertit en un imbècil, però derrotadament. De totes maneres, diré que hi ha gent que ha fet diners i són més imbècils que jo, també t'ho dic.
2: Que
1: m'ha perdut més
3: ràpid.
1: Aquí
3: tens raó.
1: Hi ha més imbècils que jo.
2: Ella és una prova de que realment tu, fent molts diners, pots revertir tots aquests guanys, que a vegades són estratosfèrics, en la societat. I ell ho feia d'una manera que no era per la seva glòria, perquè jo, lo de l'almoina, no sé, no m'acabo d'aquesta almoina cristiana de donar... No, ella no donava peixos, ella donava canyes de
1: totes maneres, també, si vas molt apurada, una mica d'almoina també et va bé. Ho dic, que vull dir que, escolti, facin de tot,
2: Però...
1: Que de sota, 50 pavos, per salvar el dia, que el salven,
2: interessant és que la gent no depengui de la teva almoina, sinó que et dongui recursos.
1: Que el sistema,
2: i ella no era gens condescendent, o sigui, és una persona que ja et dic...
1: Sí, perquè sempre... a vegades no aportem,
2: Evidentment que ajuda.
1: El sistema s'ha de recopilar, el sistema s'ha de canviar, el sistema, llavors vas dir, s'ha de canviar el sistema i aquella altra, doncs allà tirada, saps?
2: Però entens que...
1: Sí, perfectament.
2: Realment, i llavors una de les coses que et diu molt de la seva personalitat és que tenia tots els carnets de tots els sindicats de la seva professió.
1: Ah, carai. Estava sindicada.
2: Estava sindicada
1: amb
2: moltíssims sindicats. Llavors, ella, al llarg de la seva carrera...
1: Però això queda del món de l'espectacle, vols dir.
2: Sí.
1: Bueno, i que està molt regulat a Nord-Amèrica, està superregulat.
2: I en una època que tu, ser sindicalista, podia ser el creu i ratlla de la teva carrera, no?
1: Llavors, una cosa, però et vull fer una pregunta. Nosaltres tenim això que m'ha ensenyat a càmera, aquest objecte que ens has portat, que és un disc d'or amb una foto de Dolly Parton firmada, m'agradaria saber per què el tenim aquí, com ha arribat a les nostres mans.
2: Doncs mira, quan...
1: El Marc Guapa, a veure si el canvies, perquè és barat.
2: Plasticutxo repicau.
1: Però és baratíssim,
2: baratíssim,
1: això. Jesús.
3: Perdona, és un disc d'or de la cançó Coat of Many Colors del 1971.
1: La tenim, aquesta cançó? És la que sonava.
3: És la que sonava.
1: Ah, vale, Coat of Many Colors.
3: Per això sonava, Neus, sonava.
2: Exacte, perdó.
1: Mare de Déu, perdó.
3: Ja em diré ràdio ben feta,
1: dona. És que l'Ester està d'un tabaquet, filla meva. Llavors... Fes ioga, Ester, com el Joel, que jo et dic dilluns,
2: I en aquest sentit em va recordar molt a la Rafaela Carrà, perquè també era una dinoi, que tots els treballadors i treballadores... I treballadoris, en els seus espectacles, ella se n'assegurava sempre que es complissin les condicions dels sindicals i sempre els hi millorava les condicions. Per exemple, sabeu que té el Bollywood, el Dollywood, que és aquell parc d'atraccions?
1: Que es va acabar com un trollo,
2: Doncs, per exemple, ella paga el 100% dels estudis de tots els treballadors.
1: Carai, no,
2: ja siguin fixes, temporals o aquests puntuals. El 100%.
1: O sigui, una empresària amb consciència de classe.
2: Exacte, ella va decidir, doncs això...
1: Torno a l'objecte que ens has portat.
2: Llavors aquest, de bon dematí, em vaig llevar i vaig veure...
1: Tu has mort la Dolly Parton i estàs a casa teva...
2: Ah, sí, que a casa... Jo, clar,
1: vas tenir un sotrac, no? Perquè tu eres fan de la Dolly Parton de sempre.
2: A mi m'agradava molt, aviam, perquè pel seu compromís... O sigui, una persona amb molts diners que tingués la humilitat de no perdre
1: la seva música, el seu rotllo patatero.
2: Molt, perquè, per exemple, 9 to 5, que jo vaig, la pel·lícula la vaig anar a veure al cinema.
1: M'encanta la pel·lícula. Mare de Déu.
2: Jo vaig sortir del cinema. I no em vellit malament, aquesta pel·lícula.
1: No em vellit malament. Jane Fonda, no, també? Jane Fonda, Dolly Parton, i l'altra quina és?
3: Lily Tomlin.
2: Em deixeu explicar una petita anècdota d'aquesta pel·lícula. La Jane Fonda la va contractar, val? Llavors li van donar el guió de la primera, diguem-ne, primera escena, i la tia es va presentar i s'havia après tots els papers de tots els actors, perquè no sabia que... I se'ls havia après.
1: Perquè no sabia quin era el seu?
2: No, perquè
3: no sabia que només t'aprens el teu.
2: Que només t'aprens el teu.
3: Però no era
2: actriu. Tots els papers. I llavors la Jane Fonda diu que el primer dia de rodatge la Dolly li va dir, escolta, que he escrit una cançó per la pel·lícula. Va agafar amb les ungles i va començar... A fer així, bueno, clar, jo no tinc...
3: Que bé que ho feia, sonat molt bé.
1: És que tu ets molt country, eh?
3: I ella les portava postisses acríliques, però aquí la Neus ho està fent a pèl amb les seves neus.
1: Espera, un moment, per favor, que això és un moment històric del radiofònic. Això va fer, amb les ungles...
2: Vinga.
1: Treu-me la música, carinya. na, na, na, na, na, ara sense la música, tu, a veure.
4: Increïble.
2: Jo aquí me n'oblidava que aquí havia de fer-ho
1: tot. Nosaltres. It's a nine.
4: Si tu agafes... sona, a mi no em
2: però
4: sona.
2: Agafa
4: no
2: sona. Una mà i deixa-la forta. I l'altra
1: agafa la mà i deixa-la forta. No sé, jo ja.
2: Bueno, pues total, amb aquelles ungles acríliques de 2 metres que portava les mans, li va fer sonar la cançó i elles van flipar.
1: Aquesta cançó, no? Estàs parlant aquesta de 9 to 5. Working 9 to 5.
2: Aquesta cançó és un himne obrer, perquè en els anys 70 ja parlava de l'explotació laboral, de com les grans corporacions se n'aprofiten, el sexisme a dintre dels llocs de treball. Quan veieu la pel·lícula, flipareu.
1: Això passa ara,
4: la pel·lícula
1: això...
4: va de les secretàries, no? La figura de les secretàries.
2: Exacte,
4: de direcció.
2: La Jane Fonda diu que es van inspirar en un sindicat que hi havia de dones oficinistes dels anys 70. Llavors, ella, aquesta...
1: Era productora, ella? Va ser productora també de cinema o m'estic fotent... M'estic inventant?
2: No sé, jo sé que va ser una d'aquelles poques persones que ha guanyat Oscar, Grammy, Emmy i Tommy.
1: Home, això que em
2: deia... El Gout aquell que deia que era no era Gout. Pues ella era,
1: com era
2: un
1: això?
2: Dels... Veus? Emmy, Grammy, Tommy i Oscar.
1: I en dèiem Gout. Això
2: però
1: diuen?
2: Gout, però no, Great of All Times. Ens vam equivocar.
1: Val, val,
2: però bueno, no sé si hi ha acrònim per aquesta penya que ho guanya tot. Llavors, ja et dic, o sigui, aquesta pel·lícula es va inspirar en l'organització de dones oficinistes, que era un petit sindicat de secretàries.
1: Mm. I després, escolta, amb la... era solidari també amb la comunitat LGBT, que això ens interessa molt.
2: Però això abans de que fos fàcil.
1: Ja t'entenc.
2: Ella, per exemple...
1: Bueno,
2: una...
1: ara...
2: Bueno, ara es, quedes bé.
1: Ens assemblava. Però... Sí, però ara ens assemblava.
3: I a més hem de dir que ella tenia un públic molt conservador, perquè el públic country és el que és, i ella venia de los Apalaches, sí, sí, sí. Vull dir que fer-ho també...
1: Ja també,
3: sí, bueno, sí, esclar. Amb aquest públic té més mèrit.
2: En una entrevista li van preguntar, escolta, t'hagués agradat ser home? I ella va dir, ui, no. Diu, de totes maneres, si hagués sigut un home, jo hagués sigut una drag queen. Boníssim. Perquè ella va fer d'aquesta manera hortera de vestir, em va fer... O sigui, ella ho feia a propòsit. Ella deia, costa molts diners semblar així de barata. I realment, ella ho feia per què? Doncs per cridar l'atenció. I un cop tenia l'atenció de la gent, és allà on ella... fotia...
1: Perquè era una veu, tenia una veu molt particular.
2: Molt,
1: molt. I a més era compositora.
2: Una gran compositora. Per exemple, amb la de I Will Always Love You, que
1: aquesta
2: va fer molt famosa.
1: No la tenim.
2: A la pel·lícula El
1: Guardaespaldes. La podem buscar... O és un rotllo patatero, bueno, buscar?
2: I will always love you. I will always love you.
1: Bardolly Parton,
4: O sigui, no, Whitney Houston.
2: La Whitney Houston.
1: Que després va fer famosa la Whitney Houston. Mira la Dolly, mira la Dolly.
2: A la pel·lícula...
4: El Guardaespatlles.
2: Bueno, doncs sabeu què va fer? Perquè
1: la va composar ella.
2: La va composar ella.
1: Mira, mira, per favor. Avui la Rés està irreconeixible,
2: doncs aquesta cançó la va escriure la Dolly Parton.
1: Espera, escolta, deixa'm escoltar una mica, filla meva, perquè això és una cosa que és meravellós, no? Mira, mira. Ai, per favor, Dolly.
2: Doncs aquesta...
1: Que ens deixis un moment escoltar la cançó.
2: Ben pal que és la una. Bé, whatever. Doncs aquesta cançó la va escriure la Dolly. Ella feia un espectacle amb un senyor que ara no me n'en recordo.
3: Wagoner, Tony Wagoner. No? Que l'havia fitxat pel seu grup.
2: Exacte.
1: Doncs, que era aquella amb barba, guapo.
2: Ella,
3: no era guapo.
2: Doncs aquest, després de 7 anys, ella volia deixar l'espectacle.
3: No, ella volia volar en solitari perquè ja tenia prou.
2: I aquest tio li va dir que no. Llavors ella, trista...
1: Aquest era l'empresari, perdona.
2: Empresari.
4: Ah, llavors a trista nit, fa aquesta cançó. Fa aquesta
3: però era
4: cançó.
3: Músic també, era com el seu jefe. Tenia, ja. Ella la tenia com la noia del grup.
2: Llavors li va dir que no, i ella, trista la nit, va escriure aquesta cançó. Oh. I l'endemà li va anar a cantar a ell. Diu que ell es va posar a plorar i va dir...
4: Marxa.
2: Oh. 3 anys més tard...
1: Que important és deixar marxar.
2: 3 anys més tard la va denunciar. I va haver de pagar $1 million...
1: Ella.
2: Ell a ella li va dir, val, no et posaré amb judicis, vés-te'n. A cap de 3 anys la va denunciar per $1 million. Ella va dir que no tenia aquests diners, però li va costar molt, molt pagar. Sí. Anys més tard, ell va dir que va ser un dels errors de la seva vida.
1: Home,
2: i ella la va perdonar.
1: La Marícia...
2: Però, encara més fort, ell es va arruïnar i va perdre tots els drets de les seves cançons.
4: I ella el va ajudar.
2: Ella les va comprar i els va cedir als seus fills perquè tinguessin els diners de les cançons.
3: Molt bé, Dolly.
2: vale? O sigui, detallets així...
3: No tenia rancúnia.
2: La... No.
3: Era una persona que Elvis volia cantar aquesta cançó, però el coronel Parker, que era el que portava el mànager d'Elvis, sempre es quedava sempre exigia el 50% dels drets de totes les cançons que cantava Elvis, tot i que Elvis no va escriure mai cap cançó, només era intèrpret.
2: Li va dir que no, eh?
3: Elvis? I llavors la Dolly, amb tot el mal del seu cor, li va dir que no perquè no volia cedir el 50% dels drets d'una cançó que havia escrit, tot i que l'hagués cantat Elvis. I va fer bé, perquè després, molts anys després, va forrar de diners amb la versió de la Whitney.
2: I llavors, amb aquests diners, ella va fer, en un barri de Nashville molt pobre, negre, va fer una gran oficina per ajudar la comunitat i li va dir House of Whitney Houston.
5: Carai, noia.
3: Sí. I va invertir a les universitats aquestes afroamericanes, també. Va dir, això ho heu guanyat amb una cantant negra, ho hem de tornar als negres.
5: Que bo,
4: era boníssima.
2: Exacte, o sigui, ella...
1: Escolta, Dolly Parton ens encanta. I després els mariques ens encanta Dolly Parton. Anem a parlar clar, perquè aquesta, tant de lluentor, tanta teta, tanta cintureta, aquells talons...
2: Tipo Liberace, era...
1: Però Liberace, un aficionat al costat de Dolly Parton. Al New York Times hi havia una galeria d'aquestes fotografies dels looks de Dolly Parton.
2: Impressionant.
1: Era increïble. És que no te'n canses.
2: I ella ho deia. I diu, no t'ofenen aquests acudits de les rosses tontes? I diu, mira, no. Diu, primera, diu, perquè tonta no sóc. I dic, i rosa que jo sàpiga, tampoc.
1: Dolly Parton, escolta una cosa. Miles Cyrus és molt fan.
2: És la seva padrina. És la seva padrina.
1: Bueno, perquè el pare de Miles Cyrus també era un gran cantant de country, no?
3: Billy Ray,
1: exacte, sort.
2: I llavors, o sigui, a mi una de les coses que més m'ha agradat és Taylor Swift. Fuck you!
1: Per què? Què vol
4: dir? Home,
2: perquè...
3: Què pinta aquí la Taylor?
2: Perquè ara seria...
1: Oh, però com t'has ficat a la Taylor davant de la teva banda de la Goya Urizai, que és superfan de la Taylor, i ara el pròtol li ha dit fuck you a la Taylor, però la barra Déu.
2: Quan vulguis, fem un programa...
1: Estaves millor amb la Sira Benoza, quan tenies la parella la Sira Benoza, que sí.
2: Per què? Doncs perquè ha demostrat...
1: Però a veure un moment, però per què fuck?
2: Per què?
1: Davant de la Begoña, més a més, a mi m'agafa.
2: Per què? Doncs perquè una decideix ajudar la classe treballadora i l'altra s'ha convertit en una corporació. Entens? És, què fa la gent amb els diners? Què fas amb el que tens?
1: Home, però llavors, foc, ho trobo. Des d'aquesta teoria, se m'acudeixen per donar...
2: Ho trobo obsè els diners que guanyen segons quins artistes.
1: Se m'acudeixen moltes altres persones i entitats abans de
2: però faig el símil...
1: De la Taylor Swift.
3: És una bona jefa, la Taylor, dels seus empleats, també.

0: encaixat en el teixit del Masnou, quina és la solució que dona l'Ajuntament? O hi ha algú que estigui, que s'hagi posat al costat de... que vulgui salvar, diguéssim, aquesta activitat que es fa des de la cotorra?
1: Hasta este momento lo único que hemos recibido es apoyo más verbal, como esta idea de que nos están intentando ayudar y buscar alternativas, pero la realidad es que de momento no tenemos ninguna, no hay ninguna alternativa.
0: Aquesta era la paraula que buscava, alternativas. ¿Us donen alguna alternativa?
1: De momento no. Nos han dicho que quizás algunas personas que han ido a la oficina de servicios sociales que le podrían dar de 1 a 3 días en un albergue, pero no hay ninguna alternativa real que sostenga la vida y el trabajo de las personas que están viviendo ahí. Y claro, y a esto se suma que las personas que vinieron del B9, casi todas están en situaciones muy vulnerables, no tienen un tejido que los proteja o los ampare, no tienen a dónde ir, su alternativa es la calle.
0: Què t'anava a dir? Anem a parlar de les persones que ocupen ara la cotorra, o sigui, del paisatge humà que hi ha. I deu haver, tu parlaves d'uns anarquistes, que són els primers que ocupen, o sigui, quins grups o quins tipus de persona hi ha, a banda de les persones com el Basiru, que ara en parlarem, que venen del B9, diguéssim?
1: Sí, hay exactamente estos dos grupos. Están estas 10 personas de la cotorra, que es un grupo que se ha mantenido más o menos estable desde el 2022. Y luego están...
0: Que son los que organizan, los que han donat vida en aquest espai.
1: Aquest espai, sí, que en realidad son dos espacios bastante limitados de alguna forma. La cotorra tiene el piso de arriba y Utcat tiene el piso de abajo. Val. Entonces, arriba tienen un espacio más acondicionado donde tienen el gimnasio, un espacio para conciertos, las habitaciones de ellos.
0: Sí.
1: Y en la nave de abajo, en la parte de abajo de la nave, sí. Que es donde está Utcat, actualmente es donde viven unas... Bueno, es difícil contarlos porque algunos han ido saliendo, pero entre 35 y 40 personas, sobre todo de origen subsahariano.
0: Ajá.
1: Y en su mayoría todos en proceso de regularización. La mayoría de las personas todavía no le ha salido la documentación favorable, lo cual es importante porque claramente están en pleno proceso de poder...
0: Estem parlant de l'última regularització...
1: Extraordinària.
0: Es va descriure l'última regularització extraordinària.
1: Exacte.
0: I estan en aquest procés, per
1: tant. Estan en el proceso.
0: Ajà. Perdona, m'he perdut. Lo de la UTCAT, què és?
1: La UTCAT és una associació de persones que hacen chatarra.
0: Exacte, és la que parlarem ara. Llavors, escolta una cosa. Anem a parlar amb el Basiru Diop. ¿Qué tal estás?
2: Todo bien.
0: Todo bien. Menys mal. Qué buen humor, pues. Bueno. ¿No? Porque... a vosaltres us estan a punt de desnonar per segona vegada, el 14 de setembre. M'agradaria que ens expliquessis una mica la teva història, tu història. Tu eres d'un pueblo pesquero del Senegal.
2: Sí.
0: De Callar, ¿lo digo bien?
2: Callar, sí.
0: Callar. Cuéntame cuál ha sido tu viaje desde Callar hasta el Masnou. Quiero decir, ¿quant temps fa que portes aquí a Catalunya?
2: Pues muy poco difícil, porque como yo viviendo en mi pueblo, como yo veo que mis padres y mi madre y mis hermanos pequeños que están sufriendo, que yo lo veo como soy hombre.
0: Ajá.
2: Y no lo puedo aguantar así, sigamos.
0: Uh-huh.
2: Y lo voy a hacer sacrificio y intentando guardando dinero, ¿sabes? Y pagar el billete para Marruecos. Uh-huh. Y con el vuelo.
0: ¿Qué edad tenías?
2: Y creo que 18, 19 más o menos.
0: Ajá. ¿Tú ves que la situación de tu familia
2: está muy mal?
0: Está muy mal,
2: sí.
0: Porque vosotros sois de una familia de pescadores, ¿no?
2: Pescadores, sí.
0: Y esto nos lo contó el Jaume Portell en aquest mateix programa, el programa del Senegal. No hay pesca para los pescadores de Senegal, es decir, la población senegalesa no pot pescar. ¿Por qué?
2: Ya por un momento no hay demasiado pescado porque... Los barcos de Europa
0: ¿sí?
2: Iba a bajar nuestras tierras y los llevan casi porque ellos tienen más oportunidad que nosotros.
0: Ajá.
2: ¿Sabes? Y encima si tenemos alguna pesca y no vale dinero.
0: Es decir, que las empresas de pesca europeas arrasan amb tot, diguéssim.
2: Claro.
0: I després els pescadors locals acaben quedant el que se'n diu, mai millor dit, morralla, no? Morralla, que té un preu al mercat ínfim.
2: És lo que quiere decir.
0: Ajá, no, lo has dicho perfecto, sí. Lo has dicho perfecto. Bueno, entonces tú, con 18 años, según nos has contado...
3: ¿Compras un billete de avión?
0: Hacia Marruecos.
2: Sí, hacia Marruecos.
0: Este es un viatge que es fa moltes vegades, no? Gent del centre d'Àfrica o d'Àfrica, del sud d'Àfrica, que va cap a Marroc, que és la primera parada per després intentar saltar cap a Europa, no?
2: Sí. Ja.
0: Entonces, ¿llegas a Marruecos?
2: Y si llego a Marruecos, como yo sabes, como el tema del mar, yo no tengo miedo de esto porque yo nací en un pueblo del mar y tengo capacidad para cruzar con barco.
0: Claro, tú sabes navegar.
2: Sí, claro. Y no hace falta que paguen dinero para... Sí, bueno, vale. Ellos te van a coger gratuita porque tú ayudaste del capitán.
0: Ajá.
2: ¿Sabes?
0: Ajá.
2: Y, exacta. Y,
3: o sea, tú no pagas el billete, digamos, subir a la patera.
2: Sí, yeah.
3: Porque tienes conocimientos de navegación y ayudabas al supuesto capitán del exacto. barco.
0: Pero si no hubiera sido así, ¿hubieras tenido que pagar?
2: Sí, ¿cuánto? No, vas a pagar más o menos 2.000 euros por ahí.
3: Wow.
2: Sí.
0: O sea, hay personas, compañeros tuyos, que han pagado 2.000 euros.
2: 2.000 y más. Hay
0: y
2: gente
0: más.
2: Que paga más también.
0: Por meterse dentro de una patera,
2: sí,
0: ¿eh?
2: Claro.
0: Muy bien. Bueno, arribas a esta patera, ¿a una puerta? ¿Dónde te lleva?
2: Como con el motor, con el derrame, uh-huh. así.
3: Y somos remos.
2: Sí, remos.
3: Un barco a remos.
2: De
3: ¿sí?
2: remos, somos 12 personas, dos mujeres. Y los más adultos, como yo, 18, 19 años, uh-huh. pero hay una persona que tiene más o menos 29 años por ahí.
0: ¿Era el mayor el de 29 años de esa tripulación?
2: Años, sí.
0: ¿Llegasteis todos? ¿Tuvisteis problemas?
2: Sí, llegamos todos y sin un problema. Estamos en el mar desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana.
0: Uh-huh. El viaje, es un viaje que dura 12 horas, ¿no? Del Marroc a...
2: Bueno, nos cogido el salvamiento...
0: Ajá.
2: Y lo llevaron el Málaga.
0: A Málaga.
2: A Málaga, sí.
0: Quan arribes a Málaga, ¿qué es el que trobes?
2: Y bueno, como yo cuando llego aquí son muy pequeño, ellos me veo como un menor.
0: Un menor.
2: Pero yo sabía que ya tengo 18 años, uh-huh. que no se puede quedar allí.
0: Ya.
2: Yeah.
0: Te llevaron a un centro de menores.
2: Sí.
0: ¿Eh? Sí.
2: Pero yo no le quiero quedarme, ¿sabes?
0: Ajá.
2: Y como yo vengo con una situación muy difícil uh-huh. y no tengo ningún tiempo para esperar en el centro de menores, como yo no soy menor, uh-huh. que más o menos yo tengo 18 años. Y yo reclamo que vaya a ir yo. Ellos me dejan que te vaya yo. Y, pero no me compré billete, lo compro yo mismo. Uh-huh. Que yo llame a algún amigo que conozco y vive en Barcelona, que me envía dinero.
0: Ajá.
2: Con el Wari.
0: És a dir, tu, perdona, per, tu arribes a la entrada de menors, com que no ets menor, et deixen sortir i a través d'un amic pots viatjar fins a Barcelona. Ajá.
2: Y abajo Barcelona, plaza del Arc de Triunfo.
0: Sí.
2: Y llamo a mi amigo que conozco aquí.
0: Clar.
2: Y estaban en la calle para vender, bueno, la playa de Barceloneta, como varillos y así tal.
0: ¿Qué vendían, perdona?
2: Y varillos.
3: Pareos.
0: Ah, pareos, vale.
2: Pareos, sí. Y yo también, cuando llego, intentar vendiendo esto como él.
0: Uh-huh. Es decir, que una de las ideas que tú tens cuando arribas a Barcelona, a Cataluña, a España, es la de trabajar para aconseguir diners para ayudar a tu familia.
2: Claro.
0: Que esta es la idea que segueixes tenint, diguéssim, ¿no? És a dir, que tu, el que guanyes, em sembla que ara esteu en aquesta associació...
3: UTCAT.
0: La UTCAT. Mm-hmm. A què us dediqueu actualment?
2: Bueno, actualment tenemos mucho miedo de verla, ¿sabes? Porque como adentro de ocupación uh-huh. y hay jóvenes que viven ahí, hay también, bueno, hay gente, bueno, menores de edad, como más de 20 años, pero no sabes ni cómo va, ¿sabes? No sabes ni hablar. Desde que llegué a España, casi más o menos un año, y un año y pico, como mucho, dos años. Y no tiene ninguna experiencia de esta ciudad, como diferente de cultura.
0: Yeah.
2: Y no sabes hablar, y no tenemos ni papeles. Y bueno, estamos adentro de la nave, uh-huh. por momento, cada día podemos coger nuestros carros y vas a buscar chatarra para comprar un trozo de pan.
0: Uh-huh.
2: Y para también... La situación no solo yo, todos los inmigrantes como mi paisano vengan acá para cambiar su situación de sus familias.
0: Uh-huh.
2: ¿Me entiendes?
0: Tú todo el que guanyes, todo el dinero que guanyes, todo lo que ganas, lo envías a Senegal, ¿no?
2: Vale.
0: Una parte es para sobrevivir y puedes mandar dinero a Senegal.
2: Claro. Por ejemplo, yo si gano, por ejemplo, 50 hoy el día
0: uh-huh.
2: y... Puede ser que yo como 2 euros, más o menos. Uh-huh. Y lo que sobran, todo por mi familia, ¿sabes?
0: Con 50 euros, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir una familia senegal?
2: Bueno, como mi familia entero puede vivir con una semana.
0: Una semana amb 50 euros, tota
3: cinco,
0: la teva família.
3: 5 o 6 persones són,
2: eh? Sí, 5 o 6, más o menos.
0: ara, vosaltres us van fer fora del B9. Al B9, tu pagaves un lloguer.
2: Jo sí. Donde estoy yo mismo lo compré por 700 euros.
0: ¿Tú vas a comprar el B9?
2: Claro, un sitio.
0: ¿Un sitio?
2: Sí. Porque me han enseñado mi amigo que dice que hay un chico que es morocco que tiene una habitación allí, ya se va a marchar. Uh-huh. Aprovecharlo y compraste tú para quedar ahí, porque estaba en la calle, ¿sabes?
0: Uh-huh. Y yo vengo, tú has vivido en la calle, claro.
2: Sí, antes que V9. Uh-huh. Sí, ya vengo ya con... Bueno, la compraste este sitio y ya sigue viviendo. Yo vivo allí un año, después uh-huh. ya otra vez la calle.
0: Otra vez la calle.
2: Sí.
0: Y ahora aquí a la Gotorra, otra vez os echan.
2: También.
0: Això moltes vegades no us preguntem sempre a les persones que estaven a la teva situació, que heu tingut aquesta, no va dir aventura, però... us preguntem sempre pel recorregut, però no com esteu. És a dir, això, psicològicament, emocionalment... ¿Cómo lo llevas? ¿Tú qué les cuentas a tu familia? ¿Qué te cuentas a ti mismo?
2: No, yo no le puedo decir nada a ellos. Cada momento lo digo, estoy bien, todo bien, todo bien. Porque yo sabía a mi madre qué corazón tiene conmigo, ¿sabes? Si le explica algo mal, no vas a poder dormir, ni comer, ¿sabes? No le quiero dar muy preocupada para mí. Uh-huh. Porque yo soy hombre, puedo aguantar. Creo que es cosas duro. Y lo sabía que soy hombre. Y siempre hay que ser hombre, ¿sabes?
0: Ya te entiendo.
2: Y vas a aguantar. Bueno, cuando me pregunta qué va... Porque a veces, hasta medianoche, no sé por qué, mi madre lo sabía. Bueno, no sé por qué lo sabía, pero uh-huh. lo sabía. Uh-huh. A veces sufrí yo, pero no le dije nada. Uh-huh. Pero medianoche me llama, intenta llamando. Hijo, ¿qué pasa? ¿Estás bien, seguro? Le digo, sí, seguro. ¿Por qué me preguntan? Dice, no, dime qué pasa. Pero yo sabía que ella sabe algo, pero yo no le cuento nada.
0: Ya.
3: ¿Tu madre no sabe que has vivido en la calle?
2: No, nunca lo sabía, nunca lo cuenta.
0: Y oye, y a pesar de que seas hombre, que a la vista está, y que tengas que aguantar, y que tengamos que aguantar y demás, ¿tú te has preocupado en algún momento? ¿Has llorado? ¿Te has desesperado?
2: No, yo no preocupo por mí. Porque a veces yo quedo solo adentro, que donde no hay nadie, y yo aquí quedo llorando, yo solo. Uh-huh. Bueno, pero después, porque no quiere que mi familia, que mira mi cara triste, ¿sabes?
0: Yeah.
2: Cuando hablo con mi familia, bueno, lo enseñé a ellos como estoy un presidente, ¿sabes?
0: Yeah.
2: Claro, porque yo soy hombre de la familia, ¿sabes?
0: Claro, claro, claro.
2: Que sí.
0: Pero es el sustento de tu
2: exactamente,
0: familia.
2: Exactamente, ¿sabes? Uh-huh. Porque... Si no, ya no puede estar tranquilo mi madre, ¿sabes?
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bueno, moltíssimes gràcies pel teu testimoni i m'agradaria ara que recapituléssim, tenim molt poc temps, el dia 14 hi ha aquest desnonament a la Cotorra. Què podem fer? Hi ha algun tipus de manifestacions? Podem escriure algun document per firmar-lo? Necessiteu ajuda econòmica? És a dir, fes una crida.
1: Sí, perfecto. Lo que necesitamos este 14 de septiembre es que nos acompañen en la nave, que es en Carrer Paraguay 3, en Masnou, a las 8 de la mañana. Y necesitamos ser muchas personas para que este desahucio se pueda parar y poder intentar presionar a las autoridades para que le den alternativas a las personas que están viviendo allí. Nuestro objetivo es... poder extender este plazo donde las personas están viviendo, porque la única alternativa actual es la calle.
0: Ajá.
1: Entonces, intentar que estas personas no vuelvan a caer en esta rueda de precariedad nuevamente y que tampoco pierdan los lazos que se han formado con el barrio, con la Cotorra, con claro. las diferentes entidades en la nave de UTCAT, de la Cotorra y de UTCAT. Actualmente hacemos talleres, hacemos clases, hacemos actividades abiertas.
0: Vaja, que no és un lloc de perdició, droga, perdició i violència.
1: Totalmente, no.
0: Escolta una cosa, a mi m'agradaria recordar una cosa, que els drets dels estrangers segons l'actual legislació espanyola, són drets que de vegades no els estem donant per descomptats. I per què són aquests?
3: Que diuen que una persona immigrant que entra o roman a Espanya de manera irregular no queda sense drets. Segons la llei d'estrangeria, tota persona estrangera, independentment de la situació administrativa que té, té drets fonamentals garantits, com dret a la vida, la integritat física i moral, dignitat i no discriminació, dret a tutela judicial, a part de la llibertat ideològica, religiosa, dret de manifestació, etc. També tenen dret a l'educació els menors, dret a rebre assistència mèdica, dret a un advocat i a un traductor i protecció davant expulsions arbitràries, així com dret a sol·licitar l'asil.
0: És que jo diria que aquí a Espanya s'estan vulnerant tots aquests drets d'aquestes persones, i després recordem que Espanya també és un país d'estrangers, és a dir, que la persona que ara té el DNI o el passaport espanyol pot convertir-se en una persona estrangera en qualsevol moment, perquè això canvia, no? Això de la política i les fronteres canvien quan menys tu esperis. I fa poc, de la Guerra Civil Espanyola i de les diàspores interiors al nostre país, per tant, compte. Moltíssimes gràcies a tots dos, Juret Alekhini i Basiru Diop, ha estat molt interessant. Gràcies. I seguirem molt atents al desnonament de la cotorra. Anem a publicitat i després Begoña Gómez Urzai. Gràcies.
4: Vostè primer, amb Marc Giró.
3: I recordeu que aquest divendres 4 de setembre arriba als cinemes Cronos, la pel·lícula que narra l'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'atemptat de la Rambla de Barcelona del 17 d'agost de 2017, amb Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez com a protagonistes al capdavant d'aquesta investigació contrarrellotge després dels atemptats que van posar tot un país en xoc. No us ho perdeu, Cronos, a partir del 4 de setembre als cinemes.
5: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
6: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
7: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
8: Bé, ja som a casa.
9: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
8: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
9: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
8: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
0: Escolta, doncs tornem a ser aquí, al vostè primer. La Neus Càceres està interrogant a la Juret Alekhini perquè vol la samarreta...
10: Vull de la samarreta, que és xulíssima.
0: D'Outcat. Buscadors de Ferralla és aquesta associació de persones migrants que s'organitzen, que tenen aquesta petita empresa, clarament, i que es fan un gran servei, perquè la Ferralla algú se n'ha d'encarregar. Què t'anava a dir, Neus? Julieta, li estaves explicant ara la publicitat a la Neus que les samarretes i informació, i qui vulgui informar sobre aquest assumpte, i qui vulgui aprofundir, moltes vegades...
3: I donar-hi suport, d'alguna manera.
0: Bueno, de vegades no fa falta ni donar suport, sinó que de vegades informant-se directament de la font també pots tenir una opinió sobre aquest tipus de coses, fora de prejudicis i fora d'horizontismos, diguéssim. Quin és el vostre Instagram? Per si algú vulgués comprar la samarreta, formar-se una opinió pròpia amb esperit crític o fins i tot donar suport.
1: Sí, el Instagram és utcatb9, UTCATB9.
0: Perfecte, perfecte. Moltíssimes gràcies. Amb tots vostès, Begoña Gómez Urzaiz. Escolta'm una cosa, Begoña. Ara estàvem fent proves a la publicitat de la teva...
1: De la meva cinto.
0: I tu has dit, si aquesta no és la meva, jo diria que sí que és la teva.
1: Jo crec que no, aquesta així misterioseta no, però bueno...
0: No, però aquesta que està sonant no és la teva? És que l'estiu t'ha afectat moltíssim, Begoña.
1: Creus?
0: Home, jo diria que aquesta és la teva, però creus que és la teva.
3: Jo l'he oblidat completament, també.
1: És la meva.
0: És la teva, i si no t'agrada te la canviem, però t'asseguro que és la de l'any passat,
1: Ja ho estudiarem.
0: Ja ho estudiarem. Bueno, a veure, Begoña, avui ens vas parlar de l'escàndol literari de l'estiu.
1: Sí.
0: Bravo, escàndol! Escàndol!
1: Ho té tot, això, Té traïcions, celebrities, discussions sobre el límit de la ficció, que això ens encanta.
0: Ens encanta.
1: Crítiques literàries despiadades, crítiques de les crítiques. Està tot molt remogut amb aquest tema.
0: Molt bé.
11: que és l'escàndol que afecta, diguéssim, a l'autora Rachel Cusk i l'actriu Natalie Portman.
0: Tu a la Rachel Cusk la coneixies?
11: Sí, i tant.
0: De
11: sí,
0: què,
11: sí.
0: De què? És que em sona tant.
11: Perquè, home, i tu també la coneixes, segur que l'has llegit. En català la publica Aleshores, i en castellà Asteroide. És una autora britànica, bueno, nascuda al Canadà. L'he entrevistat un parell de cops jo.
0: Ah, sí, a més a més.
11: Sí, va fer una... ara els seus llibres més coneguts són la trilogia, que es diu la trilogia d'Outline, que són Tránsito, Q2...
0: Sí, sí, sí.
11: Recordes? El seu últim llibre es deia Desfilada.
0: Val. Ah, Desfilada!
11: Sí, que era aquell que tots els personatges es deien G. Punt, sí, que eren, sí. Eren
0: val.
11: Artistes plàstics,
0: sí,
11: recordes?
0: Sí. Bueno, que aquesta és la jefata. Llavors,
11: és la jefata, sí. És com un gran nom, diguéssim, de l'autoficció. Aquesta, anem per parts, vale?
0: Anem a parts.
11: Cronològicament farem les coses seriosament. El dia 17 de juliol, la periodista britànica Valerie Stivers publica a Unheard, que és un mitjà així una mica reaccionari britànic, una notícia que diu que la propera novel·la de Rachel Cusk, que s'acaba de publicar en anglès ara mateix, el 25 d'agost, sí, que es titula Life of M, diu aquesta periodista...
0: La vida d'Emma.
11: La vida d'Emma.
0: Emma.
11: Diu, és com una Emma.
0: La lletra.
11: Perquè això, des de fa unes quantes novel·les, la Rachel Cusk ho fa així. Els seus personatges només són
0: això
11: una inicial.
0: Dir, una inicial, exacte.
11: Sí.
0: Val.
11: La vida d'Emma. I diu, és una mena de novel·la en clau i deia ja que el titular és un retrat cruel de Natalie Portman i de la visió de la celebritat moderna.
0: No.
11: Clar. Jo ja em vaig posar molt nervioseta. Perquè m'agrada... Primer, perquè em va encantar tot en aquesta història. M'agrada la Rachel Cusk. Li he llegit aquesta dona, sí, fins i tot les llistes de la compra que fa per anar al súper.
0: Sí.
11: I també m'interessava el tema de Natalie Portman, perquè sempre l'ha seguit de prop, perquè ella té aquest punt així repelentet.
0: Sí, és rara. A tu no t'agrada?
11: I em recorda a mi mateixa.
3: Et recorda tu mateixa,
11: home,
3: eh?
11: Home, tu diràs, com els repel·lents ens reconeixem entre nosaltres.
0: Em descollono.
11: Ella, però, escolta, ella guapa, clar.
0: Jo que m'he vist, a Natalie Portman la tinc super en ment, perquè, com
11: per
0: que... Bueno, perquè jo m'estic... O sigui, de la mateixa manera que fa moltíssims anys em vaig llegir tot Marcel Proust, jo crec que una altra cosa que s'ha de fer és veure's tota la Guerra de les Galàxies en gran ordre.
3: Sèries i... Quina mandra.
0: Doncs fes-ho, perquè és el millor retrat, el retrat més realista de com aflora el feixisme, de com el feixisme s'instal·la en una societat. La Guerra de les Galàxies, Star Wars.
11: Ella era la reina Padme Amidala.
0: Ella era la reina Padme Amidala, aquesta.
11: Exacte.
0: La Natalie Portman.
11: Total, que jo en aquest moment ja em poso nerviosa i començo a tirar de fils perquè necessito llegir això ja abans que es publiqui i ho vaig aconseguir.
0: I tu t'has llegit el llibre d'aquesta pàjara?
11: Sí, m'he llegit el llibre. Sí, al final vaig aconseguir una còpia no banal que em va enviar una persona que no puc dir el seu nom.
0: Perquè és tràfic, això sí que és tràfic.
11: Perquè és tràfic d'influències, però li agraeixo molt.
0: Mare de Déu.
11: M'ho vaig llegir superràpid.
0: Tenim avui un grup. A la taula tenim ocupes, pirates de literaris.
11: Tenim de tot.
10: Nena, doncs aquest llibre és collector's item, no?
11: No, no, ara ja ha sortit.
10: Sempre.
11: Ara ja ha sortit en anglès. Aquí es publicarà pels voltants del març. Ja
0: perdona, acabo de creuar les cames i m'he enganxat un ou, t'ho dic.
11: Perquè aquesta taula és molt incòmoda, no?
0: No ho sé. És que de sota aquesta taula hi ha sortit aquí un ferro, que jo no sé si aquest ferro no hi era, però bueno, escolta, digues.
3: I què, t'ha agradat? Realment és
11: no és dels meus llibres preferits de Rachel Cusk, però té coses interessants.
0: És
11: curtíssim.
0: Ah, sí, em sembla que són 40 pàgines.
3: I reconeixes la Natalie Portman?
11: Totalment.
0: A veure, llavors, el llibre de què
11: va? No és una cosa que diguis, bueno, podria ser... Ella no ha fet cap esforç per dissimular-ho. Vull dir, perquè diu, es va fer famosa per un paper quan era molt jove, un paper d'una pel·li on l'assassina sexualitzava,
0: mare...
11: que era León el Professional.
0: León el Professional.
11: La
0: seva mare va treure
11: les escenes
0: sexuals. Això t'ho diu a la novel·la, no?
11: No m'ho diu a la novel·la. El seu paper més famós feia de ballarina, tal.
0: Pam, Disney Negro.
11: Sí, tot. Fa un anunci molt famós que la seva cara està tot arreu, que està envoltada de flors, els anuncis que fa del perfum de Miss Dior.
3: Deu estar la Natalie Portman.
11: No, a més, elles tenen un lligam, perquè la Natalie Portman té un club de llibre, que totes aquestes famoses ara tenen un club de lectura, perquè volen que semblin
0: llestes,
11: no només guapes. I es va declarar fan i va escollir...
3: Estàs fent el mateix que la Natalie Portman.
11: Igual.
0: Sí, però per la meitat de la meitat de la meitat de la meitat de la meitat de la meitat del que guanya la Natalie Portman. Fixa't tu quina pena.
3: Vigila, no facis jo un llibre.
11: Perquè
3: com
11: tu també no vols que et tinguin només per guapa. Però tu no t'importa que et tinguin només per guapa.
0: No, a mi m'és igual. A mi pots fer un llibre perfectament, perquè jo soc narcisista.
3: Te'l faré llibre. Com es titula?
11: La vida de...
0: És que a més ja tens el títol. És que ja tens el títol, a més a més. És que no cal... Tu podies fer la vida de M, copiar-li la Rachel Cusk aquesta, si sent genial.
3: Total. Acabo d'obrir aquí un...
11: Una...
0: Exacte.
11: Estàs prenent en punts de com fer-ho.
0: Fantàstic.
3: Perfecte.
11: És com una mena de retrat. És interessant. Com de la vacuïtat de la celebritat moderna i també com de la representació que tots fem.
0: És interessant. O sigui,
11: és curiós, sí, és interessant. Té com dues, tres línies, hi ha unes parts que estan narrades com en primera persona, que representa que és l'autora o l'autor, les altres que estan narrades en tercera persona d'aquest M punt, i aquestes sempre estan situades com en una limusina, un spa de luxe que està en un rooftop, yeah, un tràiler de luxe en un rodatge, una habitació d'hotel luxosa, no? I descriu amb molt de detall els
0: espais.
3: Amb tu també es pot fer una hípica.
11: Una hípica,
0: sí, una hípica. Vaya,
11: exacte. Seria un piso de lujo.
0: Un piso de lujo, una hípica, un àtic.
3: Dalt d'un cavall. Sí, sí. Amb un àtic de luxe.
0: Això
3: a Madrid.
0: De moment està descrivint un western, però bueno. Escolta, una cosa, la polèmica on ve?
11: Home, la polèmica ve de que ella s'ha sentit traicionada. La
0: Natalie
11: Portman. Que la Natalie Portman, que havien parlat d'això, perquè el llibre surt, com que surt un diàleg, diguéssim, entre l'artista, aquesta Emma, i l'autora o autor que està escrivint un llibre sobre ella.
0: Ha fet el retrat exacte de la relació que té amb Natalie Portman, de la vida de Natalie Portman.
11: Però no se sap què és fals i què és real. I està enfadada, i es diu que es veu que hi ha hagut una batalla legal. Això no, ningú ho ha pogut publicar, però una periodista, yeah, Molly Young del New York Times va dir, em consta, es comenta a la indústria editorial que hi ha hagut una batalla legal del copón abans que es publiqui això, però el llibre s'ha publicat.
0: S'ha publicat.
10: Però què ha dit Chungo d'ella?
0: Pues tot.
11: No, bueno, la deixa com una persona molt freda, això ho comenta la pròpia Emma al llibre, diu, m'has deixat com una persona inhumana, no? I, que, i que es vol envoltar com de persones normals per semblar normal, ja, però que... No?
0: Pues però, jo, veus, això també és una idea de com que la celebritat envoltat de persones normals. Escolta una cosa, afortunadament anem a publicitat, ens hem quedat sense temps, però estarem atents, eh? Moltíssimes gràcies. Mira, aquesta publicitat és que us encantarà, perquè vosaltres sou capitalistes i us necessiteu tot el que publicitem aquí a RAC1. Mira.
4: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC1. A Begur, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
12: Música, havaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
4: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
12: Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-624520 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
4: Fira d'Indians a Begur. La sarsuela torna al Teatre Apolo de Barcelona. Del 27 d'agost al 12 de setembre, gaudeix del Festival de Sarsuela en tres grans títols. La Corte de Faraón, Cançó d'Amor i de Guerra i la del Manojo de Rosas.
12: Més de 60 artistes a l'escenari, orquestra en directe, cos de ball i les millors veus de la lírica actual en tres produccions guardonades als Premis Thalea.
4: La sarsuela més autèntica es viu al Teatre Apolo.
12: Festival de Sarsuela, tres úniques setmanes. Entrades ja a la venda a teatreapolo.com.
13: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
7: Aquest any 103, el 29 de novembre l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
4: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
14: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
4: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada a Android Auto i a Apple CarPlay.
14: Tots els podcasts de RAC1.
4: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
14: Noves funcionalitats premium.
4: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
14: Fàcil, intuïtiva i renovada.
4: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
0: Escolta, moltíssimes gràcies. Mira, t'hem trobat Jolín, eh? Per acabar. Jolín, ja veuràs. Mira, adéu.

0: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
1: Bé, ja som a casa.
2: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
1: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
2: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
3: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
4: Ràdio en directe.
5: Actualitzada al minut.
6: Alertes d'última hora.
5: RAC més 1.
4: Notícies.
6: Podcast.
5: Contingut exclusiu.
4: Escolta.
6: Navega.
4: Descarrega.
5: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
4: Fàcil, còmoda.
6: Intuïtiva.
4: I renovada.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
7: RAC 1.
8: Vaya un estiu, que estava jo allà al càmping a Torre en Barra amb la nena, amb la nevera, que d'allò, de cop es fot a ploure, no vam rebre cap missatge d'alerta, cap alerta, de cop es fot a ploure, se'n va endur la nevera de Porespan, el cotxe ple d'aigua, i no em van enviar cap missatge, és a l'OS.
9: Fixa't.
8: Mira, calla.
9: Què?
8: Ara n'he rebut un.
9: Què diu?
8: O sigui, és alert. Versió RAC 1, torna nova temporada en Toni Clapés. Ah, per això sí que els envien, no? Per això sí, i molt important, no. Des de luego.
5: Versió RAC 1. De dilluns a divendres de 3 a 8 amb Toni Clapés.
9: Però aquesta alerta no és notícia. El que s'hauria de fer és enviar una alerta quan s'acabi del tot el versió. Això sí que seria notícia.
8: Ja seria hora.
9: I bona.
8: Walkers.
5: RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Els vespres a RAC 1 són per informar-se.
10: Carlos Mazón surt escridassat del funeral d'estat per la Dana.
5: Per analitzar l'actualitat.
11: Ara... Era clar que no era una qüestió de solidaritat.
12: No, hi havia altruisme. Quan Trump i altruisme han estat paraules que puguin...
11: Sí, és difícil de fotre-les en una mateixa frase.
5: I també per aprendre i passar una bona estona.
13: Fa anys vaig conèixer una noia. Tot anava bé. Fins que un dia vaig anar a casa seva, vaig posar la tele i vaig veure que el 3 no hi tenia TV3.
11: No hi tenia TV3.
13: I tenia Antena 3.
5: Els vespres a RAC 1 tenen un nom. Anna Ballonesta.
10: El 9C. Us expliquem amb calma i a la nostra manera el més important del dia, l'última hora de les notícies, i també aprofundim en el com i el per què.
5: De dilluns a divendres, a les 8, 9C, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1. RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
14: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
15: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
14: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic. Per triar i remenar.
15: Amb tot el contingut dels programes.
14: I també els podcasts originals de RAC 1. I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
16: I som tots.
15: Més fàcil.
16: Més directe.
15: Més intuïtiu.
5: Més RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
17: Bon dia, són les dues. Grande Marlaska espera les explicacions del director general de la policia sobre l'informe que culpa el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta.
18: No queremos adelantar acontecimientos, vamos a analizar en profundidad y en detalle ese informe y una vez que lo hayamos analizado, pues podremos dar respuesta a alguna de las preguntas que usted nos hace.
17: A la prudència del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, Moncloa fa mutxir a la gàbia fins a rebre tota la informació sobre el document que ha avançat l'Espanyol i que assegura que gendarmes marroquins van guiar els migrants cap a Ceuta. És un informe que, per tant, desmenteix la versió que ha estat defensant Pedro Sánchez i ho fa a hores de la compareixença que ha de fer al Congrés.
5: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
17: L'informe que agents del Centre d'Immigració i Fronteres haurien enviat ja a l'Audiència Nacional contradiu obertament Sánchez i dona més ales al PP, que crida a sortir al carrer aquest vespre per donar suport a Ceuta i denunciar la gestió de Moncloa. Però no només el PP, també s'ho avisa que si l'informe és cert s'hauran de demanar moltes explicacions a Rabat. Aquí els Mossos continuen investigant el crim de Manresa. Els dos menors detinguts per la mort d'un home Tots dos nascuts a Catalunya ja estan en mans de la Fiscalia de Menors. Tant l'Ajuntament com el Govern demanen contundència a la justícia, però alhora carreguen contra l'ús que partits d'extrema dreta intenten fer d'aquest cas. I males notícies pel mercat laboral. A l'agost, Catalunya ha liderat el creixement de l'atur al conjunt de l'Estat amb un repunt de 15.000 persones. Els ocupats tornen a caure de la barrera dels 4 milions. Pel que fa als esports, Xavi Rocamora, bon dia.
16: Bon dia, Núria.
17: Marc Casado vola aquesta hora cap a la Corunya, resignat amb la seva cessió al Depor.
19: Sí, el migcampista ballesà marxa cedit fins al final de la temporada i el club gallec té una opció de compra per 30 milions. L'operació es va tancar pràcticament sobre la botzina i Casado ha admès que la situació no s'ha gestionat de la millor manera.
20: Havíem parlat amb el club, com gestionen altres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
19: A banda de Casado, el Barça també va tancar els traspassos de Toni i Guille Fernández, el Venècia i el Mallorca, respectivament, i el d'Álvaro Cortés, que jugarà a l'Anvers. Van ser els únics moviments del club blaugrana que va poder inscriure Gabriel Jesús i Livakovic, a més de Brian Fariñas, que tindrà fitxa del primer equip. D'aquí uns minuts farem balanç del mercat, també de la resta d'equips catalans de la primera i de la segona divisió, i fora del futbol, en ciclisme ja tenim en marxa l'onzena etapa de la Vuelta, avui de 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca, etapa de perfil pla en què Enric Mas torna a vestir el mallot vermell de líder per tercera etapa consecutiva.
17: I el temps avui comencen a pujar les temperatures i encara ho faran més demà i divendres. Mònica Usar, bon dia.
21: Bon dia, sí, de nou s'enfilen els termòmetres. Aquesta tarda amb temperatures màximes d'entre 33 i 37 graus a les comarques interiors. Demà pugen una mica més i ho faran de manera més evident encara de cara a divendres i el cap de setmana se mantenen sostingudes a la banda alta. Podríem tornar a tenir valors que arribin als 39-40 graus en punts de les comarques de Ponent i en general seran dies tranquils i amb moltes estones de sol. I sí que aquesta tarda creixeran algunes nuvolades en punts del Pirineu que podrien deixar algun ruixat aïllat més aviat al voltant del Ripollès.
17: Ara són les 2:03.
5: 14:15.
17: El director general de la policia, Francisco Pardo, s'ha reunit aquest matí d'urgència amb el cap dels policies que van elaborar l'informe que, segons El Espanyol, culpa el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta. Concretament, i segons aquesta informació, gendarmes marroquins haurien guiat els migrants a la frontera. És la tesi que defensen els agents del Centre d'Immigració i Fronteres en el document que han enviat a l'Audiència Nacional i que desmenteix, per tant, la versió de Pedro Sánchez i el seu entorn. En espera de les explicacions, Moncloa, ara ho sentíem, demana prudència i tot plegat ho fa a les portes de la compareixença que ha de fer Pedro Sánchez demà al matí al Congrés. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
22: Hola, bon dia, Núria. Sí, és un informe policial judicialitzat que dinamita tot el relat del govern espanyol atribuint l'entrada massiva a Ceuta a notícies falses amplificades per Rússia i Israel, sobretot. Segons l'informe, policies del Marroc de Paisà haurien guiat i acompanyat els migrants fins a la frontera. El ministre de Justícia i Presidència, Félix Bolaños, ja el sentíem a les dues en punt, el que demana és calma, conscient que totes les explicacions de molts dies queden en entredit.
18: De analizar en profundidad ese informe, esa información, y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe. Por tanto, en este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela.
22: Però aquesta prudència, qui se la salta, és Emiliano García Page, el gran baró socialista opositor a Pedro Sánchez, apuntant directament a Marlaska i responsabilitats.
23: Me hago la pregunta si ese informe solo lo ha pedido la jueza. Si nadie más había pedido o planteado a la Policía Nacional, a nuestros servicios de inteligencia, que informaran.
22: Clar, la gran pregunta és per què el ministre de l'Interior no en sabia res. Per tot això s'ha fet una reunió amb els màxims responsables policials, però amb molt secretisme, no se'n coneixen detalls. Des del mateix govern, Sumar, el soci preferent, ja adverteix que s'han de depurar responsabilitats i és urgent. Qui ho diu és la portaveu, Verónica Martínez Barbero.
24: Seguir diciendo que Marruecos no tuvo nada que ver resulta cada vez más difícil. Necesitamos conocer el contenido completo de ese informe que ha sido filtrado parcialmente. Y si esas informaciones no fueron transmitidas al Ministerio del Interior, hay que depurar responsabilidades, porque es algo muy grave.
22: I Marlaska, de moment, no respon. Núria, no en diu res.
17: I l'oposició ha trobat, evidentment, en aquest informe més arguments per exigir el cessament de Fernando Grande Marlaska. Avui n'ha tornat a exigir la dimissió el primer, el PP.
22: Sí, i Alberto Núñez Feijóo és a punt d'intervenir en un acte a Ceuta mateix precisament per demanar això, per demanar dimissions, no només la de Marlaska, també la de Pedro Sánchez. Aquest migdia la portaveu Carmen Fúnez ja ha apuntat que no hi ha més excuses per fer fora el ministre de l'Interior.
0: Exigimos, sin ningún género de dudas, la dimisión del ministro del Interior porque llegó tarde, antes, durante y después, y mintió antes, durante y después.
22: Miguel Tellado qualifica Marlaska d'incompetent, de poca vergonya a les xarxes socials, i a tot això s'hi suma una altra polèmica, que és la de les manifestacions contra el que ha passat a Ceuta i contra la gestió del govern espanyol, que es faran aquest vespre a tot l'estat, en vora 300 ciutats.
17: La principal, Jordi, la de Madrid, amb polèmica, perquè la delegació del govern espanyol va exigir canvis en la convocatòria per no prohibir-la.
22: Sí, és una manifestació que Madrid encapçalarà amb Feijóo i Abascal, convoca l'Ajuntament, però per llei un consistori no ho pot fer, no pot convocar una manifestació. N'ha de canviar l'anunciat per convocar un dia institucional, però no manifestació. El PP s'ha agafat a una amenaça de prohibició que el govern espanyol nega. Més enllà d'aquestes polèmiques, hi haurà 300 concentracions a tot l'estat. També n'hi ha de contràries, una vintena, d'organitzades per col·lectius antiracistes. La cita per totes elles és a les 8 del vespre.
17: Gràcies, Jordi. Evidentment, també es faran manifestacions a Ceuta. De fet, des de primera hora del matí, els ceutins són als carrers per reivindicar que estan tips d'aguantar i per reclamar respostes imminents a Moncloa. Els veïns no volen esperar la gran marxa d'aquest vespre, ja fa hores que es manifesten pel centre de la ciutat autònoma. Enviat especial de RAC1 a Ceuta, Marc Segués, bon dia.
1: Bon dia. És impossible evitar la reivindicació avui a la ciutat. La quantitat de banderes d'Espanya i de Ceuta que hi ha arreu sorprèn fins i tot els veïns. Els ceutins han sortit a primera hora a esbroncar el ministre Ángel Víctor Torres en la seva arribada a l'acte institucional de la Diada. I durant el dia han protagonitzat ja un parell de sonores manifestacions, una d'elles de corredors, i omplen ara de gom a gom tots els carrers de la ciutat. Els veïns defensen que la presència dels milers de migrants a Ceuta és insostenible.
2: Yo lloro a diario. Es un problema que tenemos muy gordo y nos sentimos que no estamos respaldados. Porque además, entre otras cosas, la gente está triste y no tenemos ganas de nada. Únicamente de esto, de concentrarnos y apoyarnos entre todos nosotros.
1: La cirereta del pastís de la reivindicació és la marxa transversal massiva d'aquest vespre. Tot i carregar contra la Moncloa, té l'assistència confirmada del PSOE de Ceuta i caldrà tenir l'ull posat en si hi ha presència d'ultres i si acaba en accions violentes contra els migrants.
17: La jornada de moment festiva i reivindicativa dels veïns a Ceuta ha expulsat avui encara més tots els migrants cap a la perifèria. Mentre tots els focus mediàtics estan posats al centre de la ciutat, els barris més empobrits de l'extraradi patiran encara més una congestió que ja els té al límit des de fa un mes. RAC1 ha pogut trepitjar els carrers del barri marginal del Príncipe, el més precari i amb més concentració de migrants de la ciutat. Com estan els seus veïns, Marc?
1: Doncs molt tensionats, Núria. La seva situació habitual ja és de deixadesa i molta pobresa i ara han de conviure amb milers de migrants sense sostre. De fet, tenen la certesa que l'Estat els està acumulant allà a voluntat perquè no molestin els veïns del centre. Durant la nit és quan hi ha més problemes al Príncipe.
3: Malamente, ¿no?
16: Fatal, fatal, todos los días, fatal. Malamente, claro,
3: porque
16: malamente.
3: Están invadidos de migrantes mucha y gente, están viviendo mucha... la situación... Fatal.
16: Y luchando día a día con la gente, mira, en la puerta ahí. Y por la noche más, por la noche mortal.
3: Más ruido.
16: Se ponen 20, 30 tíos al lado de la puerta ahí. Venga, porro, venga, esto... Que la gente no duerme toda la noche.
1: Tot i això, els ceutins del Príncipe, la majoria musulmans i sense massa recursos, han sigut i són dels més solidaris amb l'arribada dels migrants. Ara, però, afronten una nova amenaça. Les que reben de mort des del Marroc per no haver acollit millor els seus conciutadans.
5: 14-15.
17: Aquí els dos menors detinguts per matar un home a Manresa l'última nit de festa major ja estan en mans de la Fiscalia de Menors. Arrenca així el procés judicial que ha de determinar si algun d'ells, o tots dos, acaben en un centre de justícia juvenil o queden en llibertat. Els Mossos segueixen investigant els fets mentre Manresa segueix en estat de xoc. Avui és dia de dol oficial i al migdia 400 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci. Així s'expressava l'alcalde Marc Aloi.
25: Avui Manresa està de dol oficial i plora amb vosaltres. Estem absolutament consternats. Això no es pot tornar a repetir.
17: Tant l'Ajuntament com el govern demanen contundència a la justícia perquè el crim no quedi impune, però alhora carreguen contra l'ús que partits d'extrema dreta intenten fer del cas per atacar el col·lectiu migrant. De fet, avui Interior ha confirmat que els dos detinguts fins ara són nascuts a Catalunya i un d'ells, amb els pares també catalans, Benet Iñigo.
26: La policia no acostuma a revelar les nacionalitats dels sospitosos, però davant la difusió de notícies falses que diuen que són menors no acompanyats, el departament n'ha confirmat l'origen. L'alcalde Marc Aloi demana apuntar a la conducta criminal d'unes persones concretes samarretes i no aprofitar per posar etiquetes. N'ha parlat des del món a RAC1.
4: S'ha confirmat la seva nacionalitat. Aquí també hem de ser impecables. No pot ser que hi hagi persones que utilitzin aquests moments dolorosos per assenyalar col·lectius. No estem parlant de col·lectius, estem parlant de persones, de joves, de menors que han comès un delicte gravíssim. I també ens hem de preguntar com és que hi ha joves de 16 anys que van amb armes blanques i que són capaços d'actuar amb aquesta extrema violència.
26: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, avançava a TV3 que perseguiran amb tots els recursos els autors de l'homicidi, però també estudien actuar contra qui llenci missatges racistes.
6: Tenim mecanismes per poder-ho fer contra els delictes d'odi, tenim la Fiscalia contra els delictes d'odi. Quan es fa política amb el dolor, quan s'intenta manipular les persones i sobretot assenyalar a col·lectius, fent-los culpables dels fets que es protagonitzen en clau individual, crec que això és reprovable.
26: Familiars i amics han convocat una vetlla d'homenatge a la víctima aquest vespre a Manresa.
17: A Lleida, la justícia ha acordat internar en règim tancat el menor detingut en relació amb la mort d'un home a Balaguer. Va passar Violeta Martos el 26 d'agost.
7: Sí, la policia va rebre l'avís d'un accident de trànsit al carrer Diagonal de Balaguer. El vehicle circulava a molta velocitat quan va xocar contra diversos cotxes aparcats i va quedar bolcat al mig del carrer. Quan els agents van arribar, van localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys. La víctima tenia ferides d'arma blanca prèvies a l'accident. Els Mossos van obrir una investigació i dilluns van detenir un noi de 17 anys per la seva presumpta relació amb el cas. Ahir va passar a mans de la Fiscalia de Menors.
17: Els Mossos detenen dos homes relacionats amb un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat aquesta matinada. De moment no consten ferits i tampoc s'ha trobat cap arma de foc.
7: Segons ha avançat el cas i ha pogut confirmar RAC1, els Mossos han rebut un avís poc abans de la una de la matinada per uns trets al carrer Sant Carles, molt a prop de l'escola pública La Carpa. Els agents no han trobat cap sospitós, però han comprovat que hi havia un impacte d'arma de foc en una façana i també a l'interior d'un pis. Poc després, els Mossos han detingut dues persones en un vehicle a la Ronda de Dalt.
17: I a Arenys de Mar, al Maresme, els Mossos investiguen una agressió amb arma blanca. De moment no hi ha detinguts.
7: Segons han confirmat fonts policials, va passar ahir a la tarda, cap a les 6, davant l'estació de Renfe. Quan els serveis d'emergència van arribar, van trobar una persona amb ferides compatibles amb arma blanca i la van portar a l'hospital. Els Mossos ara investiguen el cas.
17: I les associacions de víctimes d'accidents de trànsit reclamen més duresa per evitar els sinistres per culpa de conductors beguts. Asseguren que l'administració hauria de retirar els carnets de conduir si l'infractor és reincident i no mostra indicis de millorar, Violeta.
7: Sí, l'associació PAT, Prevenció d'Accidents de Trànsit, denuncia que malgrat les campanyes i les actuacions de l'administració encara hi ha molts conductors que pugen al cotxe havent consumit drogues o alcohol. Per això exigeixen més mesura contra els conductors reincidents. Són declaracions a RAC1 del president de la PAT, Vicente Sánchez.
8: L'administració s'està perdint una gran oportunidad por falta de valentía. Las personas reincidentes que no atienden a la ley, para ayudarles había que prohibirles que muevan vehículos a motor. Si con el permiso de conducir no es suficiente, hay que retirarles el vehículo porque es un peligro. Lo mismo que se hace con un arma. Cuando alguien tiene un permiso de arma y no la utiliza bien, lo primero que se le hace es retirarle el arma.
7: Sánchez assegura que s'hauria de canviar el Codi Penal per jutjar els delictes en què el conductor ha begut com a homicidis i no com a homicidis imprudents. No seria la primera vegada que passa. Hi ha precedents en què la justícia ha considerat que el fet de posar-se davant del volant després de beure era una decisió conscient del conductor que sabia que posava en risc la resta de persones. Sánchez també ha recordat que trigar anys a jutjar un cas revictimitza encara més els familiars i les víctimes.
17: Precisament aquesta és una de les preocupacions de moltes famílies, la lentitud de la justícia per portar els casos a judici. Ho ha explicat aquest matí al món a RAC1 el germà del motorista de 38 anys que va morir a Barcelona dilluns.
9: No volem parlar de més perquè al final entenc que això és la justícia qui ho ha de fer, però si la realitat és aquesta, efectivament, no entendríem en cap moment que això s'estigués donant. Això seria una causa d'estar absolutament desemparats, perquè és incomprensible.
17: En aquest cas, el presumpte responsable de matar el seu germà va consumir alcohol, va ometre el deure de socors i va negar-se a fer-se la prova d'alcoholèmia. La família, que encara està en xoc, lamenta que sovint l'espera acaba convertir-se en un atenuant pels culpables. Ara hem arribat a 3:15, fem una pausa.
11: RAC1. Tornar de les vacances d'estiu és un moment difícil per tothom. El 10% de descompte d'IKEA en mobiliari i productes d'oficina no et portarà de nou a les vacances, però segur que et farà més amena la tornada a la rutina. Aprofita els nostres descomptes fins al 2 d'octubre a les botigues IKEA a Catalunya, a IKEA.es o a l'app IKEA. Els bons inicis comencen aquí. Més info a IKEA.es/ofertes.
10: Ara pots viure la Pedrera d'una manera nova. Al capvespre, amb la llum de la posta de sol i Barcelona als teus peus.
12: Descobreix la nova visita, la Pedrera Sunset, i puja a un dels terrats més icònics de la ciutat.
10: A més, si vius a Catalunya, ara tens una entrada especial per només 12,50 €. I els nens i nenes fins a 12 anys hi entren gratis.
12: La Pedrera Sunset. Reserva ara a lapedrera.com. Primera,
13: segunda, punto muerto. Un embús de cotxes ple de seients buits no té gaire sentit. Wise t'ajuda a compartir els teus trajectes diaris amb persones que fan una ruta similar. Entra ara a Wise.es, WAIIS, Wise.es, i descobreix com de fàcil és arribar a lloc. Primera, segunda, punto
14: muerto. Mundo Deportivo et convida a l'Extrem Barcelona. L'esdeveniment més bèstia d'esports urbans torna al Parc del Fòrum de Barcelona del 4 al 6 de setembre amb accés gratuït. Dues proves classificatòries per als Jocs Olímpics de BMX i bàsquet 3x3 i el millor skateboarding, breakdance, scooter i moltes activitats on seràs el protagonista. Gaudeix del gran festival de cultura urbana Mundo Deportivo. Més info a extrembarcelona.com.
15: Curios de Cirque du Soleil, el gabinet de curiositats on tot és possible per primera vegada a Barcelona. Un al·lucinant viatge circense, una celebració del poder de la imaginació.
19: No et perdis el millor espectacle d'aquesta temporada. Més de 7 milions de persones ho han vist, només faltes tu.
15: Curios de Cirque du Soleil, sota la gran carpa.
20: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
27: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet, al Teatre Poliorama.
28: Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
29: Fàcil, intuïtiva i renovada.
30: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1.
17: Les 2:19, la Unió Europea anuncia noves ajudes a Ucraïna i l'OTAN demana augmentar la despesa en defensa per contrarrestar els atacs i provocacions de Rússia a Europa. És la resposta de Brussel·les a l'atac fallit, d'atemptat amb drons explosius a l'aeroport de Leipzig el passat 4 d'agost i que ahir Alemanya va atribuir directament al Kremlin. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
31: Bon dia, resposta contundent en el terreny diplomàtic, unitat dels 27, però la Unió Europea i l'OTAN eviten el cos a cos amb el Kremlin. De moment deixen sense resposta militar l'intent d'atemptat a un avió de càrrega de material ucraïnès a l'aeroport de Leipzig d'ara fa un mes. Aquest matí s'han reunit d'urgència la presidenta de la Comissió Europea i el secretari general de l'OTAN, Ursula von der Leyen, parla d'una nova dimensió, la guerra híbrida de Rússia contra Europa, amb un intent d'atemptat a un país com Alemanya i que hauria pogut costar vides humanes.
32: Leipzig marca una nova escalada en territori europeu, atribuït directament a Rússia, però forma part d'un patró més ampli, d'incidents cada cop més perillosos. Incursions repetides al nostre espai aeri. Drons que paralitzen els nostres aeroports, interferències amb la nostra infraestructura crítica. Els europeus s'enfronten a la dura realitat. Aquesta és la nova normalitat.
31: No, home. Marc Rutte, per la seva banda, ha insistit en augmentar la despesa en defensa. El cert és que Europa i Alemanya, en concret, encara van molt coixos en la capacitat de detecció d'atacs ràpids i sorpresa amb drons, com el que han viscut aquest estiu.
30: 14-15.
17: Catalunya lidera el creixement de l'atur al conjunt de l'Estat amb un repunt de 15.000 persones.
10: Adecco, l'autèntic cercador de talent, t'ofereix aquest espai.
17: Tot i l'impuls de la regularització extraordinària dels últims mesos, l'ocupació a Catalunya ha tornat a baixar després de 6 mesos a l'alça. A l'agost s'han destruït gairebé 60.000 llocs de treball. D'aquesta manera, el nombre de treballadors se situa per sota dels 4 milions que s'havien registrat els mesos anteriors. Jordi Casals.
33: Durant el mes passat, prop de 15.000 persones van quedar sense feina. Des del govern justifiquen aquest ascens de l'atur per l'estacionalitat del mercat de treball. Amb l'arribada del final de l'estiu, molts llocs de treball desapareixen, sobretot els que estan relacionats amb el lleure i els serveis. Des de Pimec, però, apunten directament a les polítiques d'ocupació del país. Per això en demanen una revisió urgent. N'ha parlat el seu president, Josep Ginesta.
0: No som davant d'una situació de crisi. Normalment l'atur s'incrementa per factors estacionals en part i per factors del comportament de l'economia. Però aquesta no és la situació de Catalunya en cap cas. L'important increment de l'atur aquest mes d'agost ens obliga a revisar urgentment les polítiques d'ocupació al nostre país.
33: Per sectors, el de l'educació ha estat el que més ha contribuït al descens de l'afiliació durant el mes d'agost, amb el final de moltes activitats de lleure educatiu. En aquest sentit, el govern admet que la situació els preocupa especialment perquè repeteix any rere

0: Comercial. Avui s'ha donat el tret de sortir de l'aprovació del pla urbanístic d'aquest nou entorn que estarà en funcionament al 100% l'any 2035. Des d'Esplugues del Llobregat, Joel Penya, bon dia.
1: Bon dia. El campus i el seu entorn estaran dividits més o menys en tres parts iguals entre Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues del Llobregat. Un entorn que tindrà el campus clínic com a columna vertebral, però que al seu voltant sumarà 1.125 habitatges, negocis i una nova parada de la línia verda del metro, l'L3, que donarà servei tant al nou espai com a Sant Joan de Déu. Ara cal que el pla urbanístic passi per un procés de participació ciutadana i el Consorci del Campus compta tenir-lo aprovat definitivament a principis del 2028. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, assegura que el trasllat del clínic serà una revolució urbana com va passar quan l'hospital es va instal·lar a l'Eixample.
2: Fa 100 anys l'hospital va sortir de Ciutat Vella per conquistar un nou espai de la ciutat, que era l'Eixample, en aquell moment doncs, en construcció, i 100 anys després tenim un dels grans projectes de transformació del país.
1: El campus finalment ocuparà prop de 13 hectàrees de totes les afectades pel pla urbanístic i costarà 1.700 milions d'euros. L'espai, tot i que no està afectat pel pla urbanístic, també incorporarà per sota de l'ENA 340 la nova Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació.
0: I del 18 al 27 de setembre el passeig Lluís Companys de Barcelona tornarà a convertir-se en l'epicentre de la literatura catalana i en català. Durant 10 dies aquesta artèria de la ciutat acollirà les més de 350 activitats programades a la Setmana del Llibre en Català, una programació on la llengua i el contingut digital tindran un pes especial. Maria Cusó.
3: De fet, en un moment d'emergència lingüística, la Setmana del Llibre en Català vol erigir-se com un oasi d'optimisme. En parla Oriol Magrinyà, president d'editors.cat.
4: Les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context d'emergència lingüística creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra de la fortalesa, amb totes les fragilitats i matisos que calgui, però de l'innegable fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana d'arreu dels països catalans.
3: Sota el lema Molt per veure, molt per llegir, la Setmana del Llibre en Català comptarà amb més de 330 expositors d'arreu dels països catalans i 350 activitats per tots els públics repartides en 11 espais. Una de les principals novetats, ja ho deies, d'aquesta edició és una col·laboració amb la Casa de Creació Digital en Català, que promou l'ús de la llengua en l'àmbit digital i que farà cada tarda una conversa amb un prescriptor literari digital.
0: I justament avui arriba a les llibreries un assaig que intenta ordenar el desgavell dels trens a Catalunya. Es titula Via Morta i el signa el company d'informatius de RAC1, Nil Sant Martí. El llibre recull els motius que han portat a la situació actual, des de la real històrica fins a la deriva de la gestió de Renfe i Adif. Jordi.
5: El llibre explica, entre d'altres, diverses crisis internes que permeten entendre els problemes dels últims anys. Per exemple, destapar una falta de material als tallers de rodalies i regionals per poder reparar els trens. També recull propostes per planificar el futur ferroviari i compta amb el testimoni de treballadors en primera persona. Precisament, aquest és un dels principals al·licients, segons explica el Nil.
6: Arran de la crisi del gener passat, ens hem avançat a parlar de limitacions de velocitat, del dèficit d'inversions crònic, però hi ha molts més motius que han portat al col·lapse sense precedents que hem viscut, i per saber-ho, per entendre han estat clau testimonis de desenes i desenes de ferroviaris que participen al llibre, que també expliquen vivències pròpies de com ha anat empitjorant tot i fins i tot casos que els han portat a marxar de Catalunya o a deixar directament la professió.
5: En Via Morta, la dita columna ja es presenta aquesta tarda a les 7 a la llibreria Laie de Barcelona, amb una conversa entre l'editor del Via Lliure de RAC1, Xavi Bundó, i Nil Sant Martí.
0: I avui arrenca una nova edició del Festival de Cinema de Venècia. Els propers 10 dies, l'illa del Lido serà l'epicentre de la indústria cinematogràfica mundial. Grans directors com Werner Herzog, Danny Boyle, Nanni Moretti o Martin McDonagh presentaran les seves esperadíssimes noves pel·lícules, però també desfilaran per la catifa vermella actors com Robert Pattinson, Penélope Cruz, Javier Gardem o George Clooney, que aquesta mateixa tarda rebrà el Lleó d'Or a la trajectòria. Enviat especial de RAC1 a Venècia, Adrià García, bon dia.
7: Sí, bon dia. George Clooney reconeix que de moment no té intenció de tornar a dirigir una pel·lícula i diu que ara començarà a ser més llepafils amb els papers que escull. Malgrat que l'actor viu a cavall entre França i Itàlia, explica que segueix amb preocupació la política nord-americana i, de fet, definia amb aquestes paraules el govern de Donald Trump.
8: I'm always very optimistic.
9: Jo sempre sóc molt optimista amb les coses i crec que estem vivint, que ens trobem en un moment molt desafortunat, per dir-ho suaument. Hi ha una paraula molt bona, que és caquistocràcia, que és un país governat per les persones menys qualificades. Ara mateix tenim una caquistocràcia.
7: Un altre concepte que li treu la son és la intel·ligència artificial. Clooney mana als governants d'arreu del planeta que hi posin límits abans que sigui massa tard.
9: Bé, m'agradaria evitar sortir en un anunci de tampons 20 anys després d'haver mort, però sí, els deepfakes són un problema. He vist vídeos meus que no sóc jo, perquè cada vegada costaran més més i més i distingir què és veritat i què no.

0: I precisament sobre la desinformació i el poder dels mitjans parla la pel·lícula que obre avui el festival, És Inc, de Danny Boyle, director de Trainspotting. La cinta explica com el magnat Rupert Murdoch va aconseguir els fonaments del seu imperi mediàtic.
1: I encara parlant de cinema, Javier Bardem també continua demostrant que és una de les veus més crítiques de l'ecosistema cultural. L'actor que es troba en plena promoció de la pel·lícula El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, ha passat aquest matí pels micròfons del món a RAC1, on ha defensat un cop més el paper de la cultura per crear pensament crític, Maria.
2: L'actor, que els últims mesos s'ha convertit en una de les veus de Hollywood que més ha defensat la causa palestina, ha mostrat la seva preocupació per l'auge de l'extrema dreta a l'Estat, un malestar que comparteix amb el director Rodrigo Sorogoyen. Tots dos han aprofitat el seu pas per RAC1 per lluar el paper antifeixista de Catalunya.
3: He de dir que Catalunya sois bastante pioneros en una lucha antifascista presente y constante, con lo cual yo desde aquí, desde Madrid, os lo agradezco especialmente.
4: Si no fuese por Cataluña y el País Vasco, ¿verdad? Este país está ahora mismo gobernado por la derecha, y eso hay que reconocerlo.
3: Sí, sí.
2: De fet, l'aclamat director ha explicat a Jordi Basté que en el seu proper projecte li agradaria parlar de la Guerra Civil.
5: Pero nos encantaría hablar sobre la Guerra Civil.
6: Como que evidentemente Franco ya nadie se acuerda de quién es.
5: Para mal nadie se acuerda, pero para bien, hay algunos que...
6: Un personaje fantástico.
5: Salvo España. Es una de las razones, si no la que más, para intentar hacer este proyecto, que ya te digo, oye, ojalá lo hagamos, ojalá lo consigamos, es pronto para decirlo, pero es lo que querríamos. Y una de las razones es esa, es lamentable que no... De hecho, esa cantinela, ¿no?, de que se hacen demasiadas películas sobre la Guerra Civil, dime cuántas se han hecho en los últimos 10 años...
2: Un tema, la Guerra Civil, que recordem, va començar a treballar el 2022 per Movistar Plus, però que la plataforma va acabar cancel·lant abans que es comencés a rodar. I ara el temps.
7: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
1: Els propers dies torna la calor intensa, Mònica.
8: Amb valors de temperatura que es poden tornar a enfilar fins als 40 graus en punts de les comarques de Ponent, a finals de setmana entre els 34 i els 38 a bona part de les comarques interiors i tot plegat amb sol. I avui ja comencen a pujar aquestes temperatures màximes d'entre 33 i 37 graus amb sol, amb bandes de núvols prims i algunes nuvolades que avui creixeran en punts de muntanya que poden deixar algun ruixat aïllat al Pirineu més aviat al voltant del Ripollès, però pinta que la resta de setmana de pluja no se n'espera.
1: I tot plegat després de tancar l'estiu més càlid de la història a Catalunya.
8: Sí, amb una temperatura mitjana que s'ha situat uns 3 graus per sobre del que seria habitual a bona part del país, o hi ha casos extrems, com per exemple punts del Pirineu Occidental, Plana de Vic o sectors de l'interior, on aquesta temperatura s'ha situat entre 4 graus i 4 graus i mig per sobre d'aquesta mitjana. També cal destacar la persistència de la calor. Amb aquest rècord de dies amb temperatura igual o superior als 40 graus, han sigut 20 dies, tot i que no s'ha batut el rècord absolut dels 45 graus que encara tenim de l'any 2023. I, per exemple, a la ciutat de Barcelona, les nits tòrrides han ascendit fins a les 59, una dada inèdita, nits en què la temperatura no ha baixat dels 25 graus. Pel que fa a la pluja, ha sigut un estiu sec o molt sec, tret de punts del Camp de Tarragona, on els aiguats d'aquests últims dies han deixat un 200% de la pluja habitual durant els mesos d'estiu.
9: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental i/o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
10: 14-15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
1: De 2:45 i ho dèiem en començar, Xavi, després del tancament del mercat de fitxatges. Avui molts jugadors s'incorporen als seus equips i entre ells hi ha Marc Casado, que marxa cedit al Depor.
11: I ho fa resignat, perquè el Vallès hauria preferit quedar-se al Barça. Casado es va convertir en l'última incorporació del Depor, la gran sorpresa d'aquest mercat de fitxatges. De fet, els gallecs també van aprofitar les últimes hores per tancar la sessió del central de l'Atlètic de Madrid, José María Jiménez. Són dues incorporacions que culminen un gran estiu, en què també han arribat a La Corunya o a Beyang, Adama Traoré o el porter Leo Román, entre d'altres.
10: A RAC1 14-15. Can we forget about the things I said when I was drunk?
11: Per tant, Casado és un dels protagonistes del dia després d'un tancament de mercat en què els grans de la Lliga Espanyola han tingut poc protagonisme pel que fa a les incorporacions d'última hora. El Barça, de fet, no en va fer cap i va dedicar l'últim dia de mercat a enllestir la sortida dels jugadors descartats. Àlex Pintanel, bon dia.
12: Bon dia, Xavi.
11: En total, 4 sortides, la majoria ja estaven emparaulades, i el que vam trigar més a saber és precisament la destinació de Marc Casado, que finalment jugarà cedit al Depor. El Vallèsà és a punt d'aterrar a La Corunya i abans en la Girar-se ha valorat la seva marxa.
12: De fet, ha estat un adeu trist. Aquest matí a l'aeroport de Barcelona se l'ha vist cap cot, fins i tot, com deies tu, resignat, especialment per la manera en què s'ha gestionat la seva sortida. El Deportivo, per cert, tindrà una opció de compra de 30 milions d'euros. El migcampista de Sant Pere de Vilamajor va rebutjar ofertes d'Alemanya, Turquia i l'Aràbia Saudita. Aquest matí hem parlat amb ell abans de volar cap a La Corunya.
13: Bé, bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió.
14: T'ha costat prendre la decisió, Marc?
13: Bueno, deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve.
14: Costa deixar la casa ara, després de tants anys, Marc?
13: Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més.
14: Suposo que amb ganes de jugar, Marc, i tornar amb més força, no?
13: Sí, sí, sí. Aquí,
14: Marc, el sueño del Barça no se pierde, ¿no? Yéndose a Coruña, ¿no, Marc? El fútbol es largo, ¿no?
13: Sempre, sempre. Nunca se sabe.
15: Te'n vas una mica molest amb el que ha passat, que t'han tret el dorsal, etcètera, o no?
13: No, ja hem parlat amb el club, com gestionar altres les coses, com ho han fet ells, i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar, i ja està.
12: Doncs Casado a punt d'aterrar a La Corunya i a banda d'aquesta sortida els blaugranes van tancar el traspàs dels cosins Toni Guille Fernández al Venècia per 4 milions d'euros i al Mallorca per 2,2 respectivament i també el del central Álvaro Cortés per 3,5 milions d'euros a l'Anvers. En tots els casos el Barça en manté un cert control per repescar-los. A més, el club va inscriure Gabriel Jesús, que portarà el nou, el que deixa lliure Robert Lewandowski, i també a Dominic Livakovic, que lluirà al 25. També es va inscriure a Brian Fariñas amb fitxa del primer equip al migcampista de Benicarló. Per cert, portarà el dorsal número 4.
11: Tot això pel que fa a les sortides, com dèiem en el capítol d'arribades, res de res, el Barça va tancar el mercat sense novetats.
12: No hi va haver cap sorpresa, tot i els darrers intents per fitxar un central esquerrà. A les últimes hores el Barça es va interessar per Nistat, un defensa de 18 anys, del 20, pensant més en clau futur que en clau present, però el club neerlandès no va acceptar l'oferta d'uns 8 milions del Barça. És cert, però, que Flick no ha vist necessària la prioritat de fitxar cap central de perfil top, ja que està content amb el que té. Amb aquest panorama, el Barça tanca un mercat en què ha invertit 173,5 milions fixos per fitxar 8 futbolistes, Gordon, Rodri, Adeyemi, Gabriel Jesús, que, per cert, avui ha estat a la ciutat esportiva, demà primer entrenament amb els companys, Bisibu, Livakovic, Hamza i Cancelo. Gordon, el primer ha estat el més car, 70 més 10, i Cancelo el més barat perquè ha arribat lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal. Aquesta inversió de quasi 174 milions és la més alta de l'era Laporta. Pel que fa a les sortides, el club ha guanyat uns 106 milions d'euros, més de la meitat gràcies a operacions amb jugadors sorgits de la Masia. En destaca la sortida de Ferran Torres al Paris Saint-Germain per quasi 50 milions. A més, el club també ha aprofitat aquest mercat d'estiu per inscriure a Xavi Espar amb el dorsal número 12.
11: I un mercat, Àlex, especialment marcat pel cas Julián Álvarez, que, com era d'esperar, finalment s'ha quedat a Madrid.
12: Sí, el Barça ho va intentar fins a l'últim dia, però no ha estat possible. Julián, per tant, es queda a l'Atlético de Madrid, com a mínim, fins al mes de gener, tot i que el Barça no deixarà d'intentar-ho en el futur i en les properes finestres de mercat. Lamine Yamal, que va rebre ahir a Madrid el premi com a millor futbolista de la temporada passada, a la gala AFE, va reconèixer que l'equip té un gran potencial ofensiu i que van ben servits de davanters.
16: Yo creo que ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. Goles no nos están faltando. Obviamente es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
12: Lamine afronta una nova temporada al Barça amb un objectiu ambiciós i molt concret.
17: ¿Qué objetivos te has planteado para esta temporada?
18: Ganar la Champions.
19: dilo más alto que no te han oído.
18: Ganar la Champions.
19: Ganar la Champions. Sí.
11: una vegada més és reiterat el missatge no només de Lamine, sinó de tota la resta de companys que al llarg dels últims mesos doncs van dient això, que el gran objectiu o la cirereta que falta és aquesta Lliga de Campions. Sobre un dels fitxatges, de fet l'últim en arribar, sobre Gabriel Jesús, que ara ho deia l'Àlex, avui ja l'hem vist per la Ciutat Esportiva Joan Gamper, ahir en va parlar André Curí, el tu diràs, va explicar que el brasiler va poder ser blaugrana molt abans, de fet arran del burofax de Messi el 2020.
12: Sí, queda lluny, però és una situació que va explicar ahir l'André Curí, que va explicar el tu diràs, el llavors responsable del mercat sud-americà del Barça, va desvelar que l'equip anglès va presentar una oferta per l'argentí que incluïa a Gabriel Jesús.
18: El City intenta fichar a Leo i col·loca a disposició Gundogan i Gabriel Jesús, más un dinero importante para fichar a Leo, pero Bartomeu en la época no acepta a vender a Leo.
12: Això va ser el 2020. Curi també va explicar que el 2016 hauria pogut ser blaugrana per 24 milions, ja que tenia una xifra pactada en cas de determinats clubs, entre ells el Barça. Si el volien incorporar, Neymar va parlar amb ell per intentar-lo convèncer, però el brasiler ja tenia decidit fitxar pel Manchester City després d'una trucada de Pep Guardiola.
11: Àlex, gràcies.
12: Adéu, bon dia.
11: I ara que parlàvem de Casado, de fet hem començat la part esportiva d'aquest 14-15 parlant d'ell, és l'última incorporació del Depor. Aturem-nos un moment a repassar els moviments de l'equip gallec, perquè és la gran sorpresa del mercat de fitxatges d'aquest estiu. Albert Bassas, bon dia.
19: Bon dia, sí, un nou Superdepor que torna a la màxima categoria després d'uns anys entre segona divisió i primera federació. El seu mercat ja va cridar l'atenció amb el sonat reforç del gabonès Aubameyang, que fins ara està responent a les expectatives. I de quina manera, amb 3 gols en les 3 primeres jornades de Lliga, van pagar per ell 1,5 milió d'euros a l'Olímpic de Marsella. Després va arribar Adama Traoré, un altre exblaurana. Adama acabava contracte amb el Fulham i estava sense equip en aquests últims dies de mercat. I sobre la botzina, ahir en van caure 2 més, un altre del Barça, l'esmentat Casado, i un altre futbolista de renom, com és el central José María Jiménez, de l'Atlètic de Madrid, també en qualitat de cedit. Però no han estat els únics, també havien aconseguit prèviament el préstec d'Angelinho de la Roma, i sense oblidar els altres traspassos amb què ja havien arrencat el mercat: el porter del Mallorca, Leo Román, per 9 milions, el jove Asp Jensen, procedent del Bayern de Múnich, a canvi de 6 milions, mateixa quantitat que han pagat per Ede, i 2,5 per Amatussi de la Fiore. Una bona inversió, sens dubte, tot i que raonable per un equip que a més ha mantingut el gruix de la plantilla de l'ascens. Potser per això han tingut una molt bona arrencada a la Lliga. Són 8ens classificats amb 5 punts de 9 possibles. En definitiva, un nou Superdepor que pinta bastant bé.
10: 14-15.
11: Seguim el repàs d'aquests moviments de mercat, els últims, en la jornada d'ahir, abans del tancament. Edu de Batlle, bon dia.
20: Hola, Xavi, bon dia.
11: De fet, ja a aquesta hora ahir parlàvem de dos moviments, un d'entrada, un de sortida, que es van acabar complint al llarg del dia.
20: Exacte, l'arribada d'Andoni Gorosabel i la sortida de Rubén Sánchez del lateral dret. És el tancament d'un mercat en què Monchi no ha tingut gaire marge de maniobra, la veritat. No hi ha hagut una inversió significativa de la propietat del club i això s'ha traduït en una despesa de poc més de 5 milions d'euros en fitxatges. Aquest últim en arribar, Andoni Gorosabel, s'ha dit per l'Atlètic Club de Bilbao, ha dit això als mitjans del club.
21: Bueno, yo creo que al final es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente y bueno, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí y nada, con ganas de dejármelo todo.
20: A Gorosabel, per ser, el presentaran demà a l'RCD Stadium juntament amb Brian Zaragoza. Aquesta és la setena i última incorporació de l'Espanyol aquest estiu. En el primer mercat de fitxatges des de l'arribada de Monchi a la direcció esportiva han arribat, com diem, 7 jugadors, dels quals 6 són cedits. Només un arriba en propietat, Àlex Calatrava, perquè s'han pagat aquests 5 milions d'euros. D'entre els cedits, per alguns, l'Espanyol tindrà opció de compra a final de temporada, cap d'elles obligatòria. En total, han arribat 2 centrals, una Inúñez i Dider Kuxic, 2 laterals, Harman i Gorosabel, un migcampista, Gavi Moscardo, un mitja punta, Calatrava, i un extrem, Brian Zaragoza. També es queden a la plantilla 3 jugadors que la temporada passada estaven cedits a equips de segona, Roger Hinojo, Javi Hernández i Marcos Fernández. En total, han marxat 7 jugadors, entre els quals, entre els que han acabat contracte, els traspassats i algun cedit. Això més les marxes de Carlos Romero i Ramon Tarrats, que estaven cedits.
11: Demà dia de presentacions de Gorosabel, de Brian Zaragoza, també del final de mercat amb Monchi. Sabrem
20: correcte
11: com valora el club a aquest mercat. Edu, gràcies.
20: Fins ara.
11: Més enllà de Barça i Espanyol, el dia ens va deixar també pocs fitxatges de renom, tot sigui dit, però sí una imatge, la de l'exjugador del Betis, Pablo García, que marxa de Sevilla traspassat al Racing de Santander. Bernat Balboa, bon dia.
22: Bon dia, Xavi.
0: sí, les imatges són realment impactants. Pablo García i la seva mare van abandonar la ciutat esportiva del Betis entre llàgrimes, totalment destrossats.
4: Con las palabras, pero me sale ahora mismo. Esperemos que todo vaya muy bien. Que seamos mejores champions este año. Saludos a todos mis médicos. Muchas gracias.
0: L'extrem de 20 anys deixa el club de la seva vida perquè el Racing paga 5,5 milions d'euros al Betis pel 50% dels seus drets. A més, el club càntabre va moure fitxa l'últim dia de mercat, van arribar en format de cessió André Almeida i Belosian i va marxar Gustavo Puerta a l'Olympiacos per 20 milions. La sortida de Pablo García, a més, va permetre el retorn de Dani Cebollas al Betis, que ja s'ha entrenat aquest matí amb el club andalús. D'altra banda, Jonathan David també ha realitzat el seu primer entrenament amb l'Atlètic de Madrid després de confirmar la seva cessió procedent de la Juventus, una cessió amb opció de compra de 25 milions d'euros. Pel que fa a la resta de moviments a primera divisió, el València incorpora Harvey Elliott, cedit pel Liverpool, l'ell suma també cedits Tomás Lemar i Roy Revivo, i el Sevilla tanca el mercat amb tres incorporacions, Yusuf Fofana, Lucas Estacín i Félix Correia.
11: En canvi, Bernat, la traca final d'aquest mercat la vam veure sobretot a Anglaterra amb la incorporació finalment d'Enzo Fernández al Manchester City.
0: En un traspàs de 145 milions d'euros, el migcampista argentí es converteix així en el quart fitxatge més car de la història del futbol i signa amb el City fins al 2031 procedent del Chelsea. Els Blues també van cedir Mudryk i Toussaint al Tottenham, mentre que el City va fer forat amb la cessió de Grealish a l'Everton per fitxar Illiman Ndiaye, precisament de l'Everton, per 70 milions. D'altra banda, el Newcastle va cedir Nick Boltemade a la Juventus i va incorporar Matías Fernández Prado de Lilla per 60 milions. L'Aston Villa també va pagar 55 milions al PSG per Ibrahim Mbaye i el Fulham d'Arbeloa va tornar a pescar al Madrid amb el fitxatge del capità del filial blanc, Manuel Ángel. A Itàlia, el còmode Cesc Fàbregas sumen qualitat de cedits Robert Sánchez i Moise Kean, i a Alemanya el Dortmund incorpora Ethan Nwaneri, cedit per l'Arsenal fins al 2027.
11: Ara bé, l'operació més surrealista de l'estiu és una operació tres bandes que hem de buscar-la entre el Mónaco, el Chelsea i l'Everton.
0: Sí, el context és el següent. El Mónaco volia fitxar Eric Lira del Cruz Azul, però abans necessitava donar sortida a un extracomunitari. En aquest cas, Follarin va L'estatunidenc no va superar la revisió mèdica amb l'Everton i el traspàs es va frustrar. El Chelsea ho va aprofitar per intentar fitxar Càmara com a substitut d'Enzo Fernández i va tancar l'acord amb el club monegasc. L'Everton, però, va tornar a la càrrega per incorporar Balogun, això sí, oferint menys diners. Amb aquesta situació, el Mónaco va prioritzar aquesta operació i va deixar apartada la venda de Càmara al Chelsea. Però amb tot tancat entre Mónaco i Everton, Balogun va cancel·lar el fitxatge i va marxar d'Anglaterra sense signar. En definitiva, tot plegat es va frustrar, va acabar fatal, Lira no va arribar al Mónaco, el Chelsea es va quedar sense migcampista, l'Everton sense davanter, i tant Càmara com Balogun continuaran com a mínim uns mesos més al club monegasc.
22: 14-15.
11: Aquests són a grans trets els grans noms o els protagonistes de l'última jornada del mercat de fitxatges d'estiu, i una vegada més, si parlem de xifres, el mercat ens deixa traspassos rècord i xifres astronòmiques que han tornat a demostrar que la Premier League juga a una altra lliga. Albert Pedrol, bon dia.
23: Hola, Xavi, bon dia. Anglaterra ha tornat a fer saltar la banca i ha ensenyat un mercat més que el seu múscul econòmic no té res a veure amb el de les altres grans lligues europees. D'entrada, la Premier ha desembutxacat més diners que la Lliga Espanyola, la italiana, la francesa i l'alemanya, totes juntes. Els clubs anglesos s'han gastat prop de 4.000 milions en traspassos, 3 vegades més que la Sèrie A i 5 vegades més que la Lliga Espanyola, prop de 750 milions. La comparació entre la inversió de la Premier i la de la Lliga Espanyola és molt cridanera i posa en evidència un cop més la diferència abismal de poder adquisitiu entre totes dues competicions. Crida molt l'atenció, per exemple, el cas de l'Ipswich Town. Acaba de pujar a primera i fa 4 temporades que jugava a tercera, però aquest estiu s'ha gastat més de 200 milions, gairebé el mateix que 17 equips de la Lliga Espanyola junts, és a dir, tots menys el Barça, el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid.
11: La Lliga Anglesa, a més, domina també i clarament el rànquing dels 10 equips que s'han gastat més diners aquest estiu.
23: N'hi ha 7 per davant del Real Madrid, que és 8è amb 225 milions, el Manchester City, el Chelsea, el Tottenham, el Newcastle, l'Aston Villa, el Liverpool i l'Arsenal. 9è hi ha l'Ipswich Town i 10è el Barça. Hi ha un abisme entre els clubs de primera i els de la Premier. El Crystal Palace, per posar un altre exemple, és el tercer equip que menys ha gastat i tot i així ha invertit més del doble que el quart equip de primera, el Betis, que aquest any juga a la Champions i que amb prou feina s'ha gastat 30 milions. Fins i tot hi ha tres equips de segona que han invertit més que el Betis. El Villarreal, que és el cinquè equip de la Lliga Espanyola a la Champions, ni tan sols arriba als 20 milions, menys de la meitat que aquests tres clubs que comentàvem de Championship, que són el Middlesbrough, el West Ham i el Burnley.
11: Tancarem el repàs parlant dels dos equips catalans, com ho han fet, com s'han mogut. Parlem dels equips de segona, Bassas, començant pel Girona. Ahir ens deies que podrien passar moltes coses, o tot plegat, quedar en un o res, en funció del que marxés, doncs al final es va donar la segona opció.
19: Sí, perquè més enllà de Dauda, traspassat a l'Albert portuguès, tal com estava previst, no va sortir ningú més, ni un Ahi, tot i que és cert que el cas del marroquí encara no està tancat. Un dels seus pretendents era el Panathinaikos, i la Lliga Grega encara té el mercat obert, així que no es descarta. De fet, s'espera que els grecs millorin la seva oferta econòmica i que Unahi pugui acabar sortint. Ara bé, si no la milloren, Unahi no sortirà. És a dir, que si la proposta econòmica no satisfà el club, que estaria com a mínim en uns 15 milions d'euros, doncs mantindran Unahi a segona divisió i llestos. De totes maneres, hi ha altres mercats oberts que també podrien interessar a totes les parts, com poden ser el de Turquia o el de l'Aràbia Saudita. I amb aquest panorama, pel que fa a les sortides, la direcció esportiva va apostar per fer un únic fitxatge en aquest darrer dia de mercat, que va ser el de Carles Pérez, procedent del Celta. L'extrem català de 28 anys va rescindir ahir sobre la campana el seu contracte amb el conjunt gallec i avui aterra a Girona com a agent lliure per passar revisió mèdica aquesta mateixa tarda i, si tot va com ha d'anar, doncs signar després, cap a la tarda vespre, el seu nou contracte amb el club gironí. Una plantilla més aviat curta després d'un altre mercat amb superàvit, i és que el Girona ha ingressat prop de 42 milions d'euros en traspassos i només se n'ha gastat 4. Això sí, gran part d'aquests diners han de servir per pagar uns futbolistes amb sous bastant alts, la qual cosa també ha generat complicacions per quadrar el límit salarial a segona.
11: I aquest migdia el club gironí l'ha aprofitat per presentar Mate Morey, fitxat dilluns.
19: Exacte, contracte per 2 anys, fins al 2028, després de créixer les categories inferiors del Mallorca i del Barça, un pas per Dortmund, el Borussia, i un retorn posterior al Mallorca, que també ha baixat a segona. Tot i això, ell no ho considera cap pas enrere.
2: Bueno, jo no crec que sigui, fer un pas enrere. És un gran club, porta demostrant-ho molts anys. He vingut aquí perquè crec en el projecte, confio en la gent que hi ha aquí i el nostre objectiu és tornar al Girona primera el més aviat possible.
19: Recordem que Mate Morey arriba pel 8 que va deixar Arnau, al lateral dret, i competirà per la posició amb el també recent incorporat Javi Boñar.
11: Això a Girona, molt més mogut va ser el final de mercat al Sabadell, tant pel que fa a les arribades com a les sortides. Pau Bonastre, bon dia.
3: Bon dia, sí, tram final de mercat del Sabadell amb 3 incorporacions i 2 sortides. Comencem pels que marxen, perquè són les operacions més recents. De fet, s'han confirmat avui, tot i que ja estaven previstes i ahir a la nit ja no figuraven com a inscrits a la Lliga. Són Agustín Cossia, davanter argentí que marxa lliure després d'una temporada a Sabadell, i també l'atacant Miguelete, que en el seu cas marxa cedit a la Unió Deportiva Logroñés de Primera Federació. De la sortida de Miguelete només falta l'anunci oficial, tot i que l'acord és un fet. En el capítol d'entrades, el Sabadell va tancar el mercat en 3 jugadors: el colomenc Ángel Baena, atacant que ha jugat a Polònia les 3 últimes temporades, el porter castellonenc Marc Vidal, ex del Celta, i el migcampista anglès de 20 anys Youssef Owusu, forma al Brighton. En el seu cas, feia setmanes que estava a prova amb l'equip arlequinat i finalment ha convençut a la direcció esportiva i al cos tècnic.
11: I precisament avui, Pau, l'equip ballesà disputa la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic. Serà a partir de 8:45 del vespre a la Nova Creu Alta.
3: Sí, és la final de l'edició de la temporada passada, tot i que fins ara no s'havia trobat la millor data per disputar-la. Sabadell i Barça Atlètic ja van jugar una final de la Copa Catalunya tot just fa 10 anys, precisament a la Nova Creu Alta i amb victòria arlequinada. Els blaugrana avui actuaran oficialment de locals, tot i que el duel sigui a Sabadell, i a pocs dies d'arrencar la Lliga Segona Federació, diumenge. La principal novetat a la convocatòria de Giuliano Belletti és l'extrem Visibu. També hi ha noms com Orian Goren o Jordi Pasqué, futbolista futbolistes que van tenir protagonisme amb el primer equip durant la pretemporada. El Sabadell, per la seva banda, ja fa setmanes que va arrencar la Lliga i, de fet, dilluns vinent disputarà la quarta jornada a casa contra el Còrdoba. Fins ara, les sensacions de la Lliga són bones, amb 5 punts de 9 possibles i només un gol encaixat. La principal incògnita per avui és si Ferran Costa farà moltes rotacions o si també farà jugar alguns dels jugadors que acumulen més minuts en aquest inici de curs. El partit és a 8:45 del vespre a la Nova Creu Alta i encara hi ha entrades a la venda.
11: Tot això a casa nostra. Repassem també l'agenda de futbol a les grans lligues europees. Xavi Morlans, bon dia.
5: Hola, Xavi, bon dia.
11: Tot i que avui el protagonisme és per als partits de Copa.
5: Sí, avui tenim partits de Copa tant a Itàlia com a Alemanya. Començant per la competició italiana, juguen dos partits de setzens de final. El primer arrenca en tan sols uns minutets, a les 3 del migdia, i enfronta Sassuolo amb Frosinone, mentre que a les 6 de la tarda hi ha el duel entre Udinese i Venècia. I a la poca a l'Alemanya, el partit entre Osnabrück i Bayern de Munic tanca a 8:45 del vespre la ronda de 32ens de final. Pel que fa al més destacat dels partits jugats ahir, Cremonese i Monza es van classificar pels 8ens de final de la Copa d'Itàlia després d'eliminar Parma i Turí respectivament. I a Alemanya el Borussia Dortmund va golejar per 0-5 al Hep Hamburg per passar a 16ens de final.
11: 3:45, rematem el futbol.
19: Per dir que han condemnat el futbolista del Madrid, Raúl Asensio, per donar positiu en un control d'alcoholèmia mentre conduïa el seu cotxe a Gran Canària. El central blanc gairebé va multiplicar per 4 la taxa permesa i l'han multat amb 15.000 euros i la retirada de carnet durant 8 mesos. Asensio encara no ha debutat aquesta temporada amb els blancs per lesió i està a l'espera que el cridin a declarar com a investigat per compartir una gravació sexual sense consentiment d'una menor i una noia de 18 anys. I avui també tenim Champions femenina, tornada de les darreres eliminatòries prèvies amb la participació, entre d'altres, del Madrid, que rebrà l'Ajax a les 8 després de guanyar el primer partit per 2-0. També juga la Reial Societat abans a les 7 contra el Chelsea amb un resultat advers del 2-5 de l'anada. Mitja hora abans també juguen avui PSG i Eintracht de Frankfurt amb empat a un del primer partit.

0: Aparquem el futbol, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme, perquè tenim ja en marxa l'onzena etapa de la Vuelta, avui de 154 quilòmetres per terres murcianes, entre Cartagena i Llorca. Bernat.
1: Sí, etapa de perfil pla, amb un únic port de tercera categoria, quan quedin aproximadament uns 30 quilòmetres per arribar a meta. El mallorquí Enric Mas continua vestint el mallot vermell de líder per tercera etapa consecutiva, i ara mateix queden menys de 120 quilòmetres per arribar a meta. L'escapada del dia la protagonitzen quatre corredors: Kobi, Fernández, Heuter i Novak, de l'UAE, mentre que el gran grup és a 1 minut i 40 segons aproximadament, amb Enric Mas, com dèiem, líder de la general, a 1 minut i 18 segons de Primo Roglic, que és segon. Pendents, doncs, que els corredors arribin a l'esprint intermedi abans de pujar al port de Ledo previ al final d'etapa. Ahir, una etapa tranquil·la amb el francès Bastien Tronchon del grup AMA imposant-se l'esprint a l'arribada d'Ells de la Serra, sense moviment, doncs, a la general.
0: Una etapa molt més tranquil·la avui a la Vuelta que la jornada de l'Open dels Estats Units de tenis. Basses, perquè tenim embolic amb el programa de la jornada d'avui després de les pluges d'ahir.
2: Sí, la majoria de partits previstos es van haver de posposar, alguns a mig començar i altres sense haver-ho pogut fer. Cas, per exemple, de Rafa Hoddart, que encara no ha pogut debutar en aquesta edició del US Open i que ho intentarà aquesta tarda amb el seu partit de primera ronda contra l'australià Kokkinakis, programat per les 7. Sí que es va poder estrenar, en canvi, l'alemany Sascha Zverev, que jugava cobert a la central, és el primer cap de sèrie del torneig amb la baixa de Sinner, i podríem dir que el gran favorit, això sí, amb permís de Carlos Alcaraz, que ja va debutar amb victòria a la primera ronda i que avui mateix hi torna, ja té programat el seu segon partit, serà aquesta matinada per tancar la jornada, en aquest cas previst per no abans de 2:45 de la matinada nostra, contra el portuguès Jaime Faria, un rival perillós, 23 anys, número 72 del rànquing, això sí, sense cap precedent perquè fins avui no s'han enfrontat mai. Abans, per arrencar la jornada, a les 5 de la tarda també ha de ser torn pel madrileny Dani Mérida contra el rus Rublev, i del balear Jaume Munà contra el francès Rindernet. I en el quadre femení estarem pendents de Paula Badosa, que també va haver d'aturar ahir el seu partit contra l'australiana Kasatkina. La tenista de Begur ha de saltar la pista per rematar la feina. Ho tenia pràcticament fet perquè dominava 6-1 i 5-4.
0: I Bernat, què ens falta per saber?
1: Uns últims apunts de bàsquet. El Fiat Girona incorpora el base lituà Dominikas Stenionis. Ho fa amb un contracte temporal amb opció de continuar fins a final de temporada. Stenionis, de 24 anys i 1,79 m, arriba procedent del Valmiera Flash Letó i reforçarà la posició de base per la lesió d'Isaac Vázquez. D'altra banda, el Barça, l'Alexander Sekulic, arrenca el complet aquesta tarda. Per primera vegada podrien entrenar plegats tots els jugadors del primer equip blaugrana, inclosos els 11 fitxatges. Ho faran en una estada a Encamp, Andorra, des d'avui fins al 6 de setembre. A més, l'últim dia disputaran un amistós contra el Morabanc Andorra. I als Estats Units, Taco Fall torna a l'NBA i signa amb el Philadelphia Sixers de LeBron James. Com a curiositat, Fall, amb els seus 2,29 m, és el tercer jugador més alt de la història de l'NBA, per darrere de George Mureisan i Manute Bol, tots dos amb 2,31 m.
0: Quin mite, tu. L'altre no sé si usarà tant, en qualsevol cas, veurem com li va a l'NBA. 3 minuts i mig i seran les 3, una petita pausa i tornem.
3: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Barcelona 2017.
5: Hi ha hagut un atropellament massiu a les Rambles.
6: S'ha activat l'operació Cronos.
7: Busquem el conductor.
4: Basada en fets reals. Viu al cinema la trepidant investigació després dels atemptats.
8: On és la segona furgoneta? Quin és l'objectiu?
9: Mossos d'Esquadra!
4: Cronos, 4 de setembre, només als cinemes.
10: Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
11: Clar, Tipus Directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, estalvies directament.
10: Bona fórmula, eh?
11: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
12: Bé, ja som a casa.
13: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
12: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
13: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
12: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
9: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
14: És passar corrent davant la Sagrada Família.
9: És sentir la brisa del Mediterrani.
14: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
9: És monumental.
14: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i cònic.
9: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
14: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
15: S'acaba l'estiu, torna a matinar, les presses, però hi ha una cosa que es queda una mica més. Els teus avantatges amb IBP. Per això amplim els descomptes en carburant fins al 13 de setembre. Estalvies 10 cèntims litre cada cop que omplis el dipòsit i 15 cèntims litre si és amb BP Ultimate. I si omples 30 litres o més, t'emportes un parasol de regal, perquè la tornada a la rutina també ve amb avantatges. Consulta condicions a IBP.es.
16: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
17: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
16: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
18: Verisure.
19: Bé, ja som a casa.
20: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
19: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
20: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
12: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
21: Talent Topic. Talent Topic. A Deco marquem tendència en el món laboral. Tenim les solucions de recursos humans que la teva empresa necessita, sigui de la mida que sigui.
22: Segueix-nos. Som tendència a selecció de personal, treball temporal, outsourcing, formació i consultoria de recursos humans. Entra a deco.es i descobreix-ho.
23: Les 3. Actualitzem la informació. El PP demana a Moncloa que citi de manera urgent l'ambaixadora del Marroc a Espanya. Alberto Núñez Feijóo no s'ha esperat a tenir les explicacions sobre l'informe de la policia espanyola que vincula la gendarmeria marroquina amb l'entrada massiva a Ceuta. Està convençut que Pedro Sánchez ho sabia i ho va tapar.
24: La operació salió de Marruecos. Fue consentida por Marruecos. Y todo parece indicar que también fue coordinada por Marruecos. En consecuencia, sostengo que la embajadora de Marruecos debe ser convocada de carácter inmediato para que dé explicaciones sobre las acciones de sus autoridades y para anunciarle medidas de respuesta iniciales.
23: Feijóo diu que Sánchez, que demà haurà de donar explicacions de tot el Congrés, no està en condicions de protegir la seguretat de l'Estat. En aquest clima, aquest vespre hi ha convocades concentracions de suport a Ceuta i contra la gestió del govern espanyol davant els ajuntaments de tot l'Estat. Rússia ha convocat l'encarregat de negocis alemany per demanar-li explicacions després que Berlín ha implicat el Kremlin amb l'atac amb drons de principis d'agost a l'aeroport de Leipzig. L'OTAN ha demanat augmentar la despesa en defensa per contrarrestar els atacs i provocacions de Rússia a Europa. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, avisa que hem entrat en una nova era sobre la seguretat a Europa. Tots dos s'han reunit aquest matí a Brussel·les. I els Mossos continuen investigant el crim de Manresa. Els dos menors detinguts per la mort d'un home, tots dos nascuts a Catalunya, ja estan en mans de la Fiscalia de Menors. Tant l'Ajuntament com el Govern demanen contundència a la justícia, però alhora carreguen contra l'ús que partits d'extrema dreta intenten fer del cas. Pel que fa als esports, Marc Casado vola a aquesta hora cap a la Corunya, resignat amb la seva cessió al Depor.
0: El migcampista ballesà marxa cedit fins al final de la temporada i el club gallec té una opció de compra per 30 milions. L'operació es va tancar pràcticament sobre la botzina i Casado ha admès que la situació no s'ha gestionat de la millor manera.
25: Havíem parlat amb el club, com gestionen altres coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
0: A banda de Casado, el Barça també va tancar els traspassos de Toni Guille Fernández al Venècia i al Mallorca, respectivament, i el d'Álvaro Cortés, que jugarà a l'Anvers. Van ser els únics moviments del club blaugrana que va poder inscriure Gabriel Jesús i Livakovic, a més de Brian Fariñas, que tindrà fitxa del primer equip. Això en futbol i en ciclisme. Ja tenim en marxa l'onzena etapa de la Vuelta, avui de 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca, etapa de perfil pla, amb quatre escapats ara mateix a poc més de 100 quilòmetres de meta. Enric Mas torna a vestir el mallot vermell de líder per tercera etapa consecutiva.
23: I ara el temps. Aquesta setmana de pluja se'n veu poca, Mònica.
1: De moment, aquest mes de setembre comença amb poca pluja. A tot estirar aquesta tarda s'escaparà algun ruixat en punts del Pirineu, més probable cap a la banda més oriental, cap a la banda de Girona, i en canvi a la resta tindrem una tarda de sol i de bandes de núvols prims. I el que queda de setmana d'aigua, com deies, se'n veu poca. Demà farà sol, divendres i dissabte hi haurà algunes bandes de núvols però sense pluja, i diumenge en general també predominarà el sol. Seran dies marcats per les temperatures que pujaran. Avui pugen, ho faran més demà i encara més de cara a divendres, i es mantindran sostingudes a la banda alta també al cap de setmana, amb una calor que serà intensa i també amb xafogó.
23: Ara són les 3 i 3 minuts, tanquem el 14:15, l'hem fet amb l'Ernest Ferrer al control, i ara continuarem pendents de l'actualitat als butlletins al 9C amb Anna Ballonesta.
0: I el tu diràs amb l'Àlex París, eh?
2: Bona tarda, Núria. Bona tarda, Xavi.
23: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Què tal? Estem una mica tristos, avui ho hem d'explicar, perquè no estem junts fent l'enllaç.
3: Ja, sí, una mica no, molt tristos.
2: Nosaltres som a l'estudi 1 i avui, no sé per quins set sous, sou a l'estudi 2.
23: Som a l'estudi 2.
3: És aquesta merda.
2: Però per què?
5: L'estudi 2 aquest on és?
0: Al costat de l'estudi 1.
5: Ah!
0: Sí, són correlatius.
3: És aquella porta d'allà?
0: Sí, la que tens davant de l'estudi 1.
5: Ah, doncs
3: espera, anem cap allà. Clar.
5: Home, anem... Un moment, espera.
2: Que ve l'estadella, un moment.
0: Ara.
2: No us mogueu, no us mogueu.
3: D'enviat especial.
5: Espera. Sí que és veritat. Ah, mira, posa locutori. Locutori.
2: Locutori.
5: A veure.
2: Locutori.
3: Saps que eres japonès?
5: Hola, què passa? Però quina cosa més... Ah, som fan el matí a Codina, no?
3: També, també.
5: Espera, hombre, però perdoneu un moment, aquí està... Espera, que no sento res. Espera, em seure aquí. La Núria Travessa té aquí, està al mig...
0: Però ara ja pots treure el micro, no? Perquè pots aprofitar aquest que tens a la taula.
5: No, perquè porto el de l'estudi per no liar-la. Sí. Hòstia, però molt bé.
3: Què et sembla? Com estan, Guillem?
5: Doncs t'he de dir que molt millor.
2: Sí? Creus que no tornaran mai?
5: Jo crec que sí, sí.
3: No,
5: sí.
3: No.
0: Molt millor.
5: Sí, tenia un punt que esteu aquí més tranquil·lets, jo vaig a venir.
3: Home, això sí,
5: sí,
3: això
5: sí. I a part, la Núria, estàs com a la taula presidencial, no? Tens un punt
23: és
5: així...
23: És més gran, aquesta, sí.
5: És més gran,
23: tens
5: molt
23: gran. Despatx, papers,
0: eh? És com el despatx.
5: El despatx?
0: Sí.
5: D'aquí?
0: De la Núria.
5: Ah, xulo.
3: Se'l mereix.
5: Sí.
0: Guillem,
5: digues.
2: Per què no els portes aquí? És que jo els trobo a faltar.
5: Vale, per què
0: ara anem cap allà? Sí, home.
5: Sí, cap aquí, home, clar. És que no sé què. Veniu cap aquí, per favor. Va, tots cap aquí. Espera, eh? Estem sortint del locutori, que sabeu que perquè té aquest nom, no?
0: El 2.
5: No, que té locutori perquè va ser d'un japonès que va fotre calés aquí. Locutori.
3: Oh!
2: Rocamora, benvingut! Aviam, jo vull saber de qui ha sigut decisió de que anéssiu a l'estudi 2.
3: Que el mataré.
0: Tu qui creus? De qui pot ser?
2: Bueno, no sé.
0: Nostre,
5: Joan Maria Morros. No.
0: No, home, però suposo que això és de la ràdio.
2: Però és una decisió de la ràdio. És tècnica?
0: Una decisió...
5: Estem tristos, eh?
0: És que no ho he preguntat.
3: Per què separen una família?
0: Clar, això també és veritat.
5: Ara.
0: Però sempre hi serà la família.
5: Bueno.
3: Encara que no et vegues. Però és que necessito veure-us.
0: Ai, però si ens hem vist tot el dia.
3: Necessito olorar-vos.
5: Abraça el Rocamora i abraça la Núria.
3: Necessito tindre-us a prop.
5: Ara!
3: Sou el talismán, vai abraçar-los, eh?
5: Vale, abraça!
3: Sou el talismán de la meva vida!
5: Ara!
2: Quina escena tan bonica.
5: M'agrada perquè una abraçada a l'Alba amb el Rocamora és com diferent, perquè com és més a del Rocamora, l'Alba menja teta, eh?
3: Ell costa, o sigui, cada dia ha de recordar el tema de l'alçada.
5: Sí.
3: Quan descobreixi els horòscops, fliparà.
5: Tu cada dia recordes el tema dels meus ous, cadascú les seves coses.
0: Sí que estaven més tranquils els dos, sí?
2: Mira que havia de ser un retrobament bonic.
3: Que maco.
2: Un retrobament en pau.
5: També et dic que ens hem trobat a l'impressora amb el Rocamora, eh? Vull dir que clar.
0: Sí, és que estem parlant com si estiguéssim ara, no sé...
3: Escolta una cosa.
0: A Vietnam.
3: Està molt bé aquesta roquetieta de tindre més locutori. Roquerieta de tindre més locutoris, però a partir d'ara ja està. Aquí. A les 3 mos trobem aquí.
0: Aquí ens veiem aquí, eh?
2: A partir de demà aquí.
0: Home, haurem de parlar amb tècnics que estiguin d'acord, també.
3: No parlis amb ningú.
2: Però qui ho ha decidit? Que llavors els diré...
0: És que no t'ho sé dir. A mi m'han dit... Ves al 2.
2: Però qui t'ho ha dit?
0: A mi m'ho ha dit... No sé qui m'ho ha dit.
5: Però potser t'han dit toca el 2 i no ves el 2. I us heu equivocat.
0: Però hauria estat un altre to, jo crec, saps?
2: Des d'aquí, qui sigui la persona responsable d'aquestes persones hagin d'anar al 2,
0: tinc el mòbil allà,
2: m'és igual qui siguis, perquè no sé qui ets.
5: Ara,
2: la persona que has decidit això, que sàpigues que demà el Xavi i la Núria?
4: Ara...
3: Aquí.
2: Aquí, a l'estudi.
0: Aquí mana Lujas, però, també et dic, que si li va bé a Lujas...
5: No, a Lujas no, a Lujas no li donis gaire bot i bot.
2: Oh, mia, que l'edat que tinc jo.
5: Perquè després pot canviar sintonies i tot el rotllo. Sí, s'està pujadet, eh?
3: Nosaltres tenim tots més de 18 anys en aquest estudi i decidim estar junts.
5: Ara.
3: No mos mane ningú.
5: Ara, ara.
3: A no ser que vingui algú que té a veure amb la nòmina.
0: Ja t'entenc. Això no acaba per aquí.
5: Si veu l'Àlia Carbonell i em diu el Rocamora i la Núria Capellà, jo ho obeeixo com
3: si fos
5: un capellà.
3: Ah, no, no, directe. Ni veure mai més, llavors.
5: Jo sóc un border collie.
2: Si ho ha dit direccions, callem, ara. Si ho ha dit
0: bon titular, eh? Jo sóc un border collie per tancar aquest enllaç, sí. Perquè estem tancant l'enllaç,
5: sí,
0: no?
5: Sí, sí, sí. Però mira, a mi em ve algú, el CEO, el Xavi de Pol, Xavi, sí. Pérez. Sóc un border collie.
0: Sí, senyor.
5: Jo, com el Paco, em follo cames. Pensava que era un efecte de la Lujas.
3: No, sóc jo, que estic molt innovadora.
2: Efecte border collie. Us hem fet venir, però no us fem marxar. Vinga, perquè hem de començar el programa. Sí. Núria, Xavi, moltíssimes gràcies
0: a vosaltres. Adeu. Sempre.
3: Adeu. Fins demà.
0: Guapos. Fins demà.
3: Guapos. Adeu. Adeu. Intel·ligents. Guapos. Informadors.
0: No, mòbil allà.
3: Adults.
6: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC 1. Amb Marc Bala, Guillem Estarella...
7: Jo era un ginetge total.
6: ...i Alba Segarra.
3: Que no tengo miedo a la verdad.
8: Vinga, anem.
2: Tothom, passen pràcticament i ara justament 9 minuts de les 3.
3: Perdona. Som els debats del Clapés.
5: Som els taloners.
2: Alba Segarra, Guillem Estadella, molt bon programa 437.
3: Bona tarda, Marvala, preciós.
5: Bona tarda, mastodontes, bèsties pardes.
2: Aviam, Estadella, no forcis massa la veu. No forcis la veu, que avui ens has fet patir de valent. Us hem d'explicar. El Guillem, sí, aquest matí tenia les cordes vocals fetes d'espart.
5: Sí,
2: vull dir,
5: sí,
2: tenies,
5: sí,
2: la veu... no sé què has fet,
5: bueno,
2: però estaves xunguíssim.
5: Sí,
2: eh?
5: Sí, sí, encara arrossego una miqueta i vaig anar a actuar a Juneda i em vaig quedar sense veu. Vaig enviar una nota de veu de nit dient, nois, jo estic fatal, de fet em trobava una mica malament.
3: De fet, la tenim.
5: No.
3: Sí. No.
2: Voleu saber quina veu feia Guillem Estadella
3: aquest matí?
5: Sou unes autèntiques rates,
3: no?
5: Eh?
3: No, mira, no, doncs... no, se'n diu periodisme.
2: Haver-te portat bé.
10: I aquesta veu, no sé si arribaré a les 3. No. Jo dic, vaig a dormir una mica perquè em fot mal el coll ara. I res, ara a les 9, quan hi havia avisat a la Xènia.
5: Doncs així, així estava.
2: I l'has avisat així a la Xènia?
5: L'he reenviat aquesta nota de veu i la Xènia m'ha respost amb un mare Déu, senyor.
2: Pobreta, pobreta, t'ho espantat.
5: No és clar, fort, bueno.
2: Els que sou habituals del programa, no us ha recordat aquesta veu?
5: Ai.
2: Algun lligam familiar amb el Guillem?
5: Ai.
2: Paula Estadella, la teva germana,
5: sí,
2: es va fer viral arreu del món, diria.
5: Arreu, m'agrada el concepte.
2: També,
5: sí, sí,
2: per tenir aquestes cordes vocals quan sortia de festa, podem recuperar aquest carnaval passat amb la Paula i aquesta veu.
11: És de Cunit, sou és...
26: Els Engrescau!
11: De què aneu? Explica-nos una mica. Veiem un drac aquí al cap, de què aneu?
26: Nosaltres som una colla molt familiar i anem d'un llibre que es diu... Alas de sangre.
11: A veure, quanta gent sou, Paula?
26: Som 160!
11: Déu-n'hi-do! 160 Engrescaus!
26: Em
11: podries dir els noms de tots?
26: Ui, ui, ui, ui! Tere, Marina, Nayara, Manolo, Adrián, Ruth, un montó! Engrescaus! Engrescaus!
5: Ai.
26: Engrescaus! Engrescaus!
2: Jo, què us passa, sí, a la vostra família amb les veus?
5: Doncs me n'adono que som una família que pateix de veu, eh? Sort que tinc aquesta veu que no estic al 100% perquè vaig drogadíssim de pròpolis, d'herbes, de gingebre, de
2: fas
5: tot.
2: Fas olor d'herbolari, eh?
5: Sí, ara mateix, sí, sí.
3: Però si seràs tu... Bueno, de fet, ha passat que hi havia, sí, Marc Simón i Edu de Batlle per la redacció dient fa olor, que m'ha agradat molt aquest concepte, de gimnàs car.
5: I era la meva boca.
3: I era la boca de l'Estadella, perquè es veu que els gimnasos cars no hi posen sentit. Timó, que en dic, sí, jo, farigola,
5: timó,
3: saps? Allà en diem timó, perquè sabem el que és. Saps? Els que no sabeu què és, en dieu farigola.
2: Mira-la, ella.
5: Jo pensava que llavors també li poseu pumba, o no?
3: Sí, m'esperava tant, aquesta.
2: Obrim, sisplau, l'altra versió.
3: Obrim-ho tot.
27: Tu tens molta àurea.
2: Va, que aquesta notícia no està obrint les portades dels principals diaris i per això mereix ser protagonista avui de l'altra versió. Hem llegit el diari de Girona. El següent titular diu que el campanar de la catedral de Girona marca les hores amb dos tocs menys. Resulta que una petita avaria en el mecanisme, doncs això, fa que la campana tingui un desajust exactament de dos tocs.
3: Aquest article de Toni Di Marino explica que quan són les 8, per exemple...
5: Perdona, jo em diu... Ui, ara no...
2: Ui, t'ha tornat la
3: veu. Però l'he dit bé, no?
2: Ah, sí, sí.
5: Ja, però m'ha fet gràcia que...
3: Oh, també hi ha italians allà.
2: Potser és català?
5: Hòstia, un art...
3: D'origen
5: Toni
3: italià.
5: Toni Di Marino, eh?
3: Toni Di Marino.
5: Hòstia. Sí, sí.
3: Està de droga recalla.
5: Ara m'he de drogar més, hòstia.
3: Tornem-hi. Aquest article de Toni Di Marino explica que quan són les 8, per exemple, la campana només sona 6 vegades, mentre que a les 2 no fa cap toc. La incidència afecta el repic de les hores en punt, però no els quarts, que continuen sonant amb normalitat.
5: Un moment. Això vol dir que sí que es pot estar a missa i repicant, eh? Algú està intentant fer les dues coses alhora, nois!
2: Un ninja a la catedral de Girona. Home, aquest any, si a TV3 fan les campanades des de Girona, haurem de comprar 10 raïms?
3: Mira! Jo ho agrairia, perquè sempre acabo vomitant.
2: Doncs mira... Avui, nois, us he de dir que la investigació s'ha de fer a peu de campana. Efectivament, he trucat a Girona.
5: Seria molt divertit que truquessis de cop i volta a Lleida.
2: No.
3: Seria maco.
5: Seria maco.
2: Sí. Mireu, he trucat als banys àrabs.
5: Com?
3: Què?
2: Els banys àrabs. Hi ha banys àrabs? Ja. Home, però que no un entenc a Girona.
3: Girona sempre t'he dit tot.
5: Uns banys àrabs, està molt bé.
2: Sí, sí, sí. I el noi que m'ha agafat el telèfon, ara ho descobrireu, per mi és el treballador de l'any. Aquest noi mereix un ascens.
4: Sí,
2: ah, Maria, truquem de RAC1. Què, les campanes? Que es veu que no sonen del tot bé.
4: Un segon, momentet, que estigui tenint una gent.
2: Sí, no, cap problema, només faltaria. Perdona'm.
4: Sí, cat heu, dic la cat tranquil. Anglès? Puc parlar en anglès? Fan, sí, d'acord. Sí, disculpeu. Comentàveu que no s'escoltaven les campanades, disculpa.
2: Però m'encanta que parles idiomes amb una facilitat.
4: El francès, més o menys, el tinc una mica així, sí, a l'anglès, sí, però, well.
2: Que es veu que no estan sonant totes les campanes que haurien de sonar.
4: Ara per ara les he escoltat, eh? Potser en algun moment m'he despistat, perquè com que estàs atenent la gent, clar. Però jo diria que almenys les que tocaven, les que marcaven que tocava treballar avui, les he escoltat, eh? Un son, un momentet,
2: sí,
4: sí,
2: sí. Eh?
4: Doncs mira, serien 7 euros en aquest cas. Ah, exacte. Sí, disculpa, eh? Sí, exacte, parlo aquests 4 idiomes. Sí, mira, just aquí al damunt. No, en principi només una, eh? Disculpe. Digues, perdona.
2: Ets multitasking, eh?
4: Una miqueta.
5: Però... Molt bé, aquest nano, eh? Increïble.
3: Però que esmorzat, aquest tio.
5: Bueno, doncs...
3: Perquè sí, heu vist quantes coses feia alhora, eh?
5: Bueno, doncs és que a Girona vigila amb l'aire que fot allà, eh?
2: També és un border collie, eh, aquest noi?
3: Exacte.
2: Justament quan estava parlant amb ell, s'apropaven dos quarts i volia provar si sonaven o no.
3: Molt bé, molt bé.
2: Molt amablement s'ha esperat fins a dos quarts i ell anava fent feina. Clar. I jo esperava que sonessin les campanes.
5: Un dia normal per ell.
2: Doncs mira, ara que ja són 29, si no et sap greu, m'espero aviam si sonen les de dos quarts. Aviam si les puc sentir.
4: No pateixis, no pateixis.
2: Aviam, eh?
4: Aviam si hi ha sort. Sí, disculpa. Hola. Oh, yeah, sure. Just one second. Any student? Okay, do you have this student ID or something like that?
2: Mira, aviam
4: si d'aquí res sona. Aviam si hi ha sort. Okay, yeah, sure. Don't worry. Then it's 8 euro in total. A veure, ja queda poc, eh? Mira, sí, ara les estic escoltant.
2: Aviam.
4: Tres entrades? Perfecto. Mira, si tenéis el canal estudiante, doncs mira, jo he escoltat una campanada. És veritat que no n'estic escoltant més,
2: sí.
4: Però he escoltat una campanada.
2: Però clar, a dos quarts n'haurien de sonar dues, no?
4: Sí, jo crec que potser ho he escoltat malament, però jo diria, una l'he escoltat segur, l'altra ja no ho sabia dir-te, jo diria que no.
2: Estic sorprès amb tu, eh? En un minut has parlat francès, castellà, català...
4: Al final ho hem de fer així, sí, bé, tenim turistes de força llocs diferents.
2: Com et dius?
4: David,
2: treballador del mes, eh, aquí a l'empresa?
4: Home, no, aquí hi ha gent molt competent, ja t'ho dic jo que sí.
2: I a sobre un mil,
5: molt bé, molt bé!
3: Bravo!
2: Més treballadors com el David de Catalunya. Gent com ell aixeca el país i aixeca també els patrimonis històrics de la nostra terra.
3: Ara.
5: Però et dic una cosa, ara estàs alabant aquest paio, però jo també parlo 4 o 5 idiomes i no em valores així, eh?
2: Sí, però... Bueno.
5: No, clar.
2: Però no
5: jo, tots els idiomes que parlava el nanoquet, jo els parlo
2: però
5: també.
2: No, el mateix...
5: I de mi us en rieu.
2: Però no al mateix nivell, Cuca.
5: What do you want to do, eh?
2: Mira, aquí has estat bé. Doncs mira, si mai busquen gent, series un bon company del David.
5: Sí, de Arab Dance.
3: Els fotien tot del revés, aquests dos junts.
2: Escolteu, no m'ha quedat clar si sonaven totes les campanes o no, i he trucat al Cafè L'Arc, que està just al davant de la catedral.
5: Ah, molt bé.
3: Molt bé.
2: Llavors, allà sabien alguna cosa, però no sé si m'han ajudat massa.
7: Sí, digue'm.
2: Ah, Maria, truco de RAC1. Era per saber què els passa a les campanes, que es veu que no sonen bé.
7: Ah, sí, estic... estic molt embolicada per sentir-los. Refredada amb les orelles tapades.
2: Ai, pobra.
7: Potser no han sonat, no t'ho podria pas dir.
2: Perdona que rigui, però clar, no saps si no van bé o és que tens les orelles tapades, clar.
7: O sí, si vols et dono el telèfon de la catedral.
2: Com? Ah, tens el telèfon de la catedral?
7: Sí, sí, bueno, busco't en un moment per tu.
2: Ah, doncs t'ho agraeixo.
7: No m'ho facis buscar, estic treballant.
2: Ah, vale. Havia sortit de tu, dic, vale.
7: Ja li preguntaré a aquest noi que porta el tema de la catedral, li preguntaré.
2: Ah, tu ho coneixes, però... el que ho porta?
7: Clar, si estan aquí davant meu. Home. Clar, venen a prendre cafè, saps? Ah. Si fos al Vaticà, te diria, potser seria més complicat conèixer-los, però no... No sé.
2: Bueno, cuida't el refredat, eh? Un ibuprofè i un d'això ja ho tens.
7: No, home, no. Això és un carajillo potent.
9: Bravo, bravo, bravo.
2: Quan la gent diu que no s'automediqui, no tenen en compte el carajillo, eh?
3: No, sí, però és que... llet calenta amb conyac?
2: Sí.
3: Vas a dormir ben tapat una bona suada? I la sanitat pública pot respirar uns dies.
2: Nos recordem que m'havia agafat el telèfon, sí, aquesta dona. Bé, truco directament, com ho hauria d'haver fet des d'un bon principi, a la catedral, que em donaran la informació...
5: Molt bé, molt bé.
2: La informació de primera mà, i a més allà, segur, segur que estan molt atents al repic de les campanes.
13: Botiga, la catedral, bona tarda.
2: Ah, Maria, som de RAC1. Què, les campanes?
13: Em sembla que sí, que funciona bé.
2: Ah, però tu estàs aquí a la catedral, no?
13: És que estic a la botiga.
2: Ah.
13: He preguntat, sí, i m'han dit que sí, que des d'ahir, sí, a la tarda, sí, funciona.
2: Ah, o sigui que ja està arreglat?
13: Així que...
2: Tu ho has sentit, ho has comprovat o no?
13: No he prestat atenció. Per ser honesta. Què vols dir, Marc?
2: Vale, o sigui, tu clar, a més, suposo que tens un rellotge digital o el telèfon, no et cal anar sabent l'hora pel campanar.
13: No, és que clar, hi ha molta gent i, clar, estem o vendiendo entradas, ja, o donando audioguías, entonces, clar, no...
2: Vale.
13: I com és algo habitual, sí, és que sí, no... Sí. No.
5: És que no.
13: Perdón.
5: Bueno. Heu tornat una mica a lligar. O sigui, sí. Ets pare, però estàs intentant, perdona, lligar un altre cop per telèfon. Sí.
2: És que no sabeu confondre una persona que és simpàtica pel
3: no.
2: món.
3: No.
2: Us he dit una cosa, el diari de Girona deia que també aquestes gestions han trigat una mica més en fer-se, el d'arreglar la campana,
5: sí,
2: perquè els tècnics estaven de vacances.
3: Clar.
2: Estaven de vacances o estaven fent campana?
5: Bravo, bé.
3: Bé, ben tirat, ben tirat.
2: I del campanar de Girona toca parlar d'un dels elements urbanístics més polèmics dels últims anys de la capital catalana, perquè tot just avui fa 10 anys, aquesta setmana, fa 10 anys de l'arribada de les superilles a Barcelona.
5: Ale! Molt bé! Ara!
3: Per molts anys...
2: Estem cantant per molts anys a les superilles?
5: Hem fet coses pitjors en aquest programa,
3: I les que vindran.
5: Ara.
3: Escolteu, això era un dilluns 5 de setembre del 2016 i Barcelona destapava la revolució de l'espai públic. De fet, molts dels veïns tornaven de vacances quan es van trobar amb aquest canvi tan meravellós. Ha estat una de les grans implantacions del govern de l'Ada Colau, que ha generat, com la mateixa Ada Colau, amor i odi pars iguals.
5: Opa, jo tenia entès que l'Ajuntament tenien 100 propostes i van triar aquesta, Podem dir que el Consell va ser de 100, Vull dir, va ser el Consell de 100 i com eren 100 propostes, era un Consell de 100 propostes, clar.
2: Era un Consell?
5: De 100.
14: La brometa bastant fluixeta.
2: Gràcies, Alujas. Mireu, aquest aniversari ha inspirat a molts i ja es prepara una nova sèrie per 3CAT. Una sèrie que explica la feina de les superilles com si fos un superheroi en superilla. Atenció, perquè des dels taloners hem tingut accés a aquest primer tràiler d'aquest famós superheroi de les superilles.
15: Exclusiva. 10 anys va arribar a Barcelona el superheroi que ho va canviar tot, encara que no sabem si per bé o per malament. Ell patrulla només certs carrers privilegiats de la ciutat. Ell és... en Superilla!
3: Oh, la superilla és xulíssima! M'encanta! Llàstima que des que hi ha la superilla al Poble Nou jo no puc pagar el lloguer.
16: Hola, sóc el Superilla. Tu no, però els expats sí. Així aprendràs una mica d'anglès que s'està perdent per la ciutat.
3: Oh my God, this is true.
15: És un superheroi que viu per millorar la salut dels ciutadans. Aprofita ara per passejar per les superilles i respira aire net.
9: Sí, respira aire net a consell de cent, però...

0: Villa. Va, que acabarem avui les altres versions del dia parlant de bones notícies, per fi, perquè ja han començat a la Segarra les obres per renovar completament la 2, aquest eix principal que uneix Barcelona i Lleida. Per fi!
1: No.
2: Espereu, no celebreu tanta cosa.
3: Però tu hauries d'estar content.
1: No,
4: home, pel cul que dones que si la Panadella comença allà a Mordor...
3: Que tu sempre et queixes de que hi ha molts clots, ara ho estan arreglant.
4: Ja està, ja ho tenim, això.
2: Jo us donaré la informació. Han començat les obres, que per ara seran de Cervera fins al límit de l'Anoia. O sigui, n'hi ha Igualada.
4: De quina?
2: Un tram que està tan deteriorat que inclús hi ha hagut accidents de cotxe dels forats que hi ha allà. Diuen que hi ha gent de Cervera que s'ha comprat una segona residència als forats de la 2. De lo grossos que són. Durant el mes de setembre diuen que es treballaran els primers 4 quilòmetres.
4: Però si això no és res.
3: 4 quilòmetres només.
2: I valtres celebrant-ho. S'ha de llegir tot, no només el titular. La resta d'obres es faran l'any que ve. Perquè es veu que els 22.000 vehicles que hi passen a diari no compten. O sigui que estem celebrant una engruna.
4: Home... De fet, diu que la NASA està a punt de posar-hi una base perquè hi ha tants cràters que es pensen que és Mart allò, eh?
2: Sí, o la Lluna.
4: O la Lluna, tu imagina't amb el tema, eh?
2: No, i és que és una carretera feta a pedaços. Ara arreglen 4 quilòmetres, l'any que ve una mica més, però clar, l'any que ve, quan arribi al final d'aquest arreglo, hauran de tornar a començar des del principi perquè estarà desgastat el que van començar a fer. M'explico? O sigui, arreglar la 2 a mi em recorda a la història de Mai Acabar. Sabeu?
4: Aquella... Sí. La del drac aquell gran, no?
3: Aquell pelut. Com es deia la pel·lícula aquesta?
4: La història interminable.
3: La història interminable, eh?
2: De fet, m'he preparat una cançó.
3: No. Alba, però això s'ha de dir abans, eh?
4: Alba.
2: Demano perdó a tota la meva família.
4: Però ara cantaràs.
2: Ara cantaré.
3: Cantaràs a la 2, a més.
4: Jo crec que ja és prou.
2: Cantaré a la 2 perquè només vull una cosa. Que el govern m'escolti.
4: Jo només et dic una cosa. Si hi ha algun conductor que ara mateix està a la 2, ja està patint prou. La 2, com perquè ara tu li sumis, el patiment d'anar per la 2, cantar tu.
2: I que s'assegui... Si no té el cotxe tot risc, que pari amb un voral. I posis 4 intermitents, perquè li rebentaré el cotxe, em sembla.
3: Bueno, és cançó protesta.
2: Cançó protesta d'Alba Segarra.
3: Ai, mare meva.
2: Amb tots vostès, l'autovia interminable, inacabable.
4: Quina por. Quan comença la música, Alba?
2: Quan vulgo la Lujas.
4: Ai.

0: Prepareu el amor.
1: Talla el micro, talla. Alujas, alujas.
2: Prou, prou.
1: No, no. Talla, talla, talla-ho tot. Val. Cuca, cuca, cuca, mira'ns. Cuca, cuca, cuca, mira'ns els ulls. Mira'ns els ulls. Ja està, ja està. Xxxt, respira.
0: Talla't el micro.
1: Sí, també.

0: Respira, Cuca.
1: No ens silenciaran.
0: Respira.
2: Crec que és de les coses...
0: Això que ha passat ara és molt dur, eh?
2: És de les coses més horribles que ens han fet en aquest programa, eh?
1: Jo...
2: I a mi no me'n va mesurar els ous, eh?
1: I a mi no.
2: Imagina't.
1: Jo m'atreviria a dir de la història de la ràdio. I mira que se'n diuen de grosses, eh?
2: Hòstia. Jo crec
1: és
2: que...
1: de les coses més... Ja no sabem demana... com feu perquè mos facin cas.
2: Demana perdó a l'audiència.
1: Jo demanaré perdó el dia que ens... Hòstia, ve el Toni Clapés.
0: Ai.
1: Ah, però potser no
0: és que, és que el que ha passat ara és molt fort.
2: No vindrà aquí, no?
1: No vindrà aquí, no?
0: Espero que no.
1: Ai, que entre el Toni. Ai, que entre el Toni.
0: No, i no fa cara d'amics, eh?
2: Ai.
1: Hòstia santa.
2: Ai, mira que anàvem a anar bé, anar cap a Publi ara, eh? No.
0: Justament anàvem a publicitat.
1: Si anessis cap a Lleida ho entendries, Toni, el que he fet avui. Ai, entre molt a poc, m'estan suant les aixelles.
0: Ai.
3: Que no es torni a repetir.
4: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
5: Bé, ja som a casa.
6: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
5: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
6: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
7: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
8: El 19 de setembre torna la Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT, Gravel i e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
9: Escull entre la modalitat que parteix d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni i la gastronomia del camí.
8: Tota la informació a manresaturisme.cat.
10: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jumbo Endamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjumbo.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
11: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ehrn.
12: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
13: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
12: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900 903 744.
14: Verisure.
0: A mi em faria il·lusió avui, si hi ha algun conductor escoltant RAC1, que acabéssim de connexió amb un acople d'aquests de ràdio ben maco.
15: Ah, vale, espera, vaig a veure si... Vale, doncs mira, pots posar RAC1 així fent que s'acopli.
16: Vale, vinga, va.
15: Puja-li el volum.

0: Els taloners del versió RAC1.
1: I a prendre pel sang les migdiades.
2: Estem ara mateix a l'Hospital Clínic.
3: Ostres, Guillem, estàs molt lluny.
4: Guillem, torna!
2: Estic molt lluny.
5: Taloners, fins ara!
6: L'audiència ha aguantat aquesta pausa de publicitat per saber si després dels anuncis tornàvem nosaltres o canviaven la programació de RAC1, eh?
7: Però han passat moltes coses. De fet, hem rebut missatges de gent que alaba Alba Segarra i, de fet, una persona que anava conduint per la mateixa A2 ens ha enviat un missatge que no té preu haver escoltat aquesta cançó mentre anava de sotrac en sotrac. Però tu has rebut un missatge encara pitjor, eh?
4: A mi m'esperava que em truqués la policia i no, m'ha escrit la meva gestora.
7: Mira!
6: Pobre.
4: Cantant ella. La A2...
7: Va, no tornem a començar.
4: No,
7: talla-li el micro.
6: Ja està.
7: Déu meu.
4: Va. Calla, que m'ha escrit mon pare.
6: Ai, què diu?
4: Però si mon pare no sap escriure per WhatsApp, això li han fet, li han robat el mòbil.
6: Què t'ha dit?
4: Molt maca la cançoneta de la ràdio. Això li han escrit. Ell ni ja sap escriure per WhatsApp ni em diria algo tan maco. Sí.
7: I es pensa que treballes a Catalunya Ràdio, mínim.
6: Va, hem de pujar el nivell del programa ara.
7: Sí,
6: perquè volem parlar amb tres joves igualadins que es troben ara mateix al Kirguistan competint al joc Nòmades i lluitant pel títol mundial d'Oware. Heu entès una mica el que farem?
7: Jo, no, Oware, deu ser familiar del Tupperware o no ho sé. No,
4: mira, competeixen en Oware, que és un joc tradicional de l'Àfrica, d'origen africà, que aquest any forma part del programa oficial de la 6a edició dels World Nomad Games. Com a dada important, aquests jocs nòmades van néixer l'any 2014 precisament amb l'objectiu de preservar i projectar internacionalment els esports tradicionals i el patrimoni cultural dels pobles nòmades.
7: Home, jo estic esperant que facin ja oficial el joc del Teto, no? A veure si el fan olímpic, ja.
6: Guillem!
4: Això és un nivell molt baix, mai millor dit.
6: Aquesta 6a edició...
7: Quan arribi la piragua...
6: Aquesta 6a edició se celebrarà fins al 6 de setembre i, com dèiem, tenim representació catalana amb en Víctor, la Clàudia i l'Anna, que són els tres d'Igualada. Bona tarda, nois!
8: Hola, bona tarda!
6: Aviam, necessitem un diccionari perquè ens ha costat d'entendre això de l'Oware, jocs nòmades... Ens en feu 5 cèntims o no?
8: Sí, i tant. I abans de res, dir que l'equip d'Oware som 4 i som 4 catalans.
6: Sí.
8: Hem d'afegir el Jordi Soler de Vic.
7: Home!
8: També vale. Forma part de l'equip.
7: Home! Ell què és? Davanter? O sigui, com funciona això de l'Oware? Quina posició
9: té? Pues ara mateix defensa i me les han colat totes.
7: Bravo! Bé, Jordi, bé. Bueno, això, expliqueu-nos què és l'Oware, per qui no ho sàpiga com nosaltres, que ostres, hem vist el titular a Igualada News.
6: És que veiem uns catalans que corren món fent coses...
7: I truquem a lo loco.
4: Home, clar que sí.
7: Poseu-nos en situació amb l'Oware i aquests Jocs Olímpics nòmades tradicionals.
10: L'Oware és un joc africà que és un joc intel·lectual. És un tauler i llavors consisteix en moure llavors i robar, prendre les llavors al teu contrincant.
7: Ah, és una mica com ser pagès, no?
8: Digueu?
6: No estan per massa bajanades, no? Perquè ara vosaltres...
8: No. Ara que hem de sopar, bueno, això, l'Oware és un joc, això, subsaharià,
6: sí.
8: I bé, nosaltres ens vam enterar, perquè volíem venir aquí als Jocs Nòmades i vam dir, doncs res, doncs ens apuntem, portem mesos entrenant fort i aquí estem, intentant donar millor de nosaltres.
7: Però perdoneu, hi ha dues coses que a mi necessito saber. Com descobriu l'Oware i com us apunteu a uns Jocs Olímpics Nòmades de Jocs de Taula? O sigui, envieu un correu electrònic, envieu llavors, com va el tema?
9: Bé, els Jocs Nòmades els vam descobrir fa un any i mig, perquè són... Bueno, ens agrada tot el tema cultural i dels països asiàtics i això, i vam intentar anar com a periodistes... I just quan vam contactar amb la delegació que encapçala, bé, Catalunya i Espanya, doncs mira, ens van dir, ei, escolta, si voleu participar, i nosaltres vam dir, home, competir amb una mole moldava de 300 quilos no em fot gens de gràcia. Hòstia, i ens van dir, no us preocupeu, que hi han jocs intel·lectuals. Jo vaig pensar, conyo, per una vegada em diran llest. I aquí estem,
7: doncs,
9: competint amb això.
6: O sigui, heu anat una miqueta, pot ser, de vacances i heu buscat l'excusa del joc?
9: Bueno, no direm que no.
7: I ara important, l'Oware com arriba a les vostres vides?
8: Doncs això, quan vam contactar amb la delegació, ens van dir que faltaven atletes pels jocs intel·lectuals.
6: Atletes,
8: dir, quins jocs queden?
7: Perdona, era per descarte. O sigui, jugueu a l'Oware per descarte?
8: Sí, bueno, més que res, perquè comença els primers, perquè hi ha també altres representants de l'estat espanyol que també estan com una mica com nosaltres, que també es van apuntar així una mica de resquillada, i nosaltres vam ser els primers, per tant vam poder triar el que a priori semblava el més senzill de almenys les normes.
6: Clar que sí. I ara mateix on sou?
10: Estem a Issyk-Kul, que és un llac que està
7: sí,
10: com cap a prop de la frontera amb Xina, no?
4: Ah.
10: I estem aquí com en un resort a prop del llac, passant els dies.
7: Clar, això podem dir que és la Vila Olímpica. Com és la Vila Olímpica? Com l'hem d'imaginar? També, sí. També hi ha una mica de ligoteo, o no?
8: Bueno, una mica de festa sí que hi ha un senyor DJ assegut amb una cadira de 80 anys que ens fica la Macarena versió en kirguiza, la danza kuduro.
4: Oh, quina meravella!
8: I ho peta bastant, la veritat. Està tothom encantadíssim amb el danza kuduro kirguiza.
6: Però nosaltres som amics vostres i no ho sabíem.
7: I sobretot que la gent que t'estigui escoltant que no pensi que és mentida, que això és veritat, que sí, no és cap gag, eh?
8: Vull dir, passarem vídeos, si voleu.
7: Home, envieu-nos vídeos, si us plau.
6: Sí, volem veure el DJ aquest de 80 anys, eh?
8: Sí, sí, és bastant bueno, divertit, sí.
6: Quina hora teniu allà, ara?
8: Doncs ara són les 7 de la tarda, bueno, 7:37, acabem de sopar, perquè ara a les 8 competim, a les 8 tenim la segona ronda.
6: Sí, a les 4, hora catalana, eh?
4: Sí.
8: Sí, ens acaben de passar els emparellaments d'ara a les 8.
4: I contra qui?
6: Ara?
8: Doncs jo tinc una mala notícia, perquè em toca contra el top 1 mundial.
7: No!
8: El conegut com Príncipe de Nigèria.
4: Què?
8: I bueno, les expectatives són baixes, la veritat.
7: I tu que ets el príncep de la noia, o què?
8: Bueno, no estaria malament, però aquest d'això, un sobrenom me l'he de guanyar també una miqueta. A veure, home, el príncep de Nigèria com es comporta.
6: Us heu de buscar sobrenoms, eh?
4: Totalment. Fes alguna cosa de boig, que t'agafi por. Tu crida per allà al mig, saps?
7: Jo vull saber si hi ha possibilitat d'endur-se medalla o de quedar bé, no?, de guanyar. Ho veieu o no?
10: No, està difícil.
7: Vale, heu anat de vacances, vale.
10: Ho estem intentant, però hi ha molt nivell.
6: Doncs queda...
8: Sí, ho estem intentant, hi ha molt nivell. Hem entrenat molt, hem entrat amb la campiona de Brasil, amb la campiona d'Europa...
4: Molt bé.
7: Mira, i per acabar, dubte ràpid, això quan acabeu? Perquè jo crec que us hem d'anar seguint i jo què sé, quan acabeu us tornem a trucar per saber com ha anat l'experiència.
4: Totalment.
11: Doncs el dia 6 tenim més últim dia, hi ha la cerimònia de clausura. I res, el 4 toca festa, però. El 4...
7: Amb el DJ de 80 anys, eh?
6: Amb la Macarena. Escolteu, Víctor, Clàudia, Anna i Jordi, moltíssima sort amb aquests jocs nòmades i que tingueu, doncs això, un paper, ni que sigui que no feu el ridícul.
7: Aneu a pel tigre de Nigèria, mengeu-li l'orella.
4: El que recorda més la gent és si sou fiesteros. Doneu-ho tot a la sala del DJ, feu bogeries i ja està.
6: I porteu-nos unes llavors, del que sigui.
4: Exacte.
6: Adeu, guapos.
8: Que vagi molt bé. Adeu.

0: minuts arribarem a 3:15 de la tarda i ara doncs seguirem una frase que crec que ens és molt adient, perquè diuen que si hi ha una cosa que funciona, no la canviï.
1: Ara.
0: I no volíem fer cap novetat els dimecres. Volem seguir amb la nostra secció, que és el sí segur de l'Alba Sala.
1: Totalment. Segurament és la secció que surt millor relació qualitat-preu, perquè és un espai on, bàsicament, l'Alba aprofita el que veu a internet mentre va fent caca i ho explica aquí al programa.
2: Sí,
1: no?
2: Caca, pipi, depèn del dia.
1: Sí.
2: Podríem dir que és la secció de l'opinió d'Alba Segarra, però sí, vam decidir posar-li un títol que no fos aquest.
0: És el teu davantal.
2: Exacte. Què, arrenquem?
1: Sí, vinga, va.
2: Bueno, comencem parlant de festes majors, perquè encara en queden algunes, però sabeu que l'estiu, sí, i sobretot l'agost, és moment de festes majors
1: totalment,
2: a Catalunya.
1: Ara,
2: Catalunya,
1: ara.
2: Catalunya es mude.
0: I al setembre també.
2: Sí, però que encara en queda alguna.
1: On va? Catalunya es mude on?
2: És igual, està d'ella. El cas és que jo m'he estat informant i he trobat el que per mi és l'acte de la festa major d'estiu de Catalunya d'aquest any.
1: Ara,
2: quan la majoria de festes, ara mateix la proposta és donar moltes opcions, ara, per totes les opcions alimentàries, no? Joguines de fusta no invasives per la canalla, no, vale? Arriben els de Balenyà i diuen, saps què? Farem un concurs. Voleu saber de què?
0: De què?
2: Oita.
3: Quatre participants, un fuet i una ampolla d'aigua damunt la taula. Així començava dissabte a la tarda el concurs de menjar fuets de Balenyà, una de les propostes de les activitats de la Festa Major de Sant Bartomeu, que va començar dijous. Diversos grups dividits per edats van demostrar les seves habilitats a l'hora de menjar-se un fuet de la manera més ràpida possible.
1: Hòstia, vale, però amb pell o sense pell?
2: No, no, directe.
1: Directe?
2: Jo també me'n menjo amb pell.
0: Però la pregunta també no és amb pell o sense pell, o plàstic, perquè hi ha molts fuets que venen amb el plàstic.
2: Els fan estar amb les mans aixecades, vale? Estan en una taula d'aquestes que tenen tots els ajuntaments de Catalunya,
1: sí,
2: hi ha una empresa que s'ha forrat amb,
1: sí,
2: aquestes taules. I estan quatre persones amb les mans aixecades. I el jurat, que deu ser la tieta d'un, diu, ja. Llavors agafen el fuet, anen amb la boca, arrenquen el plàstic, que algo de plàstic s'han de tragar. I comencen a tragar fuet.
1: Sí.
2: Però busqueu el vídeo. De fet, el podríem compartir, perquè és per veure.
1: Uau.
2: Bueno, clar, és un concurs que tots els metges recomanen. Absolutament tots,
1: sí,
2: els metges.
1: Sí, sí.
2: Perquè, clar, perquè la sanitat pública està perquè tothom faci concursos de fuets ara mateix.
0: A mi m'agrada. Catalunya,
2: sabeu,
0: és fantàstica.
2: Catalunya és fantàstica. Sí. Catalunya li falten premis. Sabeu que tenim testimonis del concurs?
4: Jo penso que anàvem tots molt valents per menjar-nos els fuets i ens hem anat avall. Pensàvem que seria més fàcil i és difícil menjar-se els fuets.
1: Ai,
2: per mi, em quedo amb la declaració. Pensàvem que era fàcil, però és difícil menjar els fuets.
1: Home, és que se't pot fer bola el fuet, és delicat, eh?
2: Sí. Se't pot fer molta bola, hi ha el greix a dins, que no? Que
0: sí, cabe... el cordillet aquell.
2: El cordillet, lo millor és la punta,
0: sí,
2: però del fuet.
0: Però la punta sempre costa molt de tallar-la, eh?
1: Jo a la punta, sí, li dono el gos.
2: Què? Sí. Guardem les puntes a mi. A mi m'encanten les puntes del fuet i les puntes de les baguets. La punta és lo millor. I aquest home mos explica encara més, com és, ai, això de fer un concurs de fuets.
4: Vam veure que era una activitat que agradava a la gent antigament i vam dir, pues, com que vam dir de fer una festa major un altre cop per agafar idees d'anys anteriors, doncs vam dir, pues, t'haurà de fer-ho dels fuets, ja ha sigut un èxit. Jo penso que ja hauria de quedar ja per cada any i anar pujant i anar cada any més gent i més gent i més gent i al final més d'un pernil a veure si podem sortejar un viatge.
0: Perdona, però els d'Igualada ara estan viatjant del Kirguistan al concurs de fuets, eh?
1: Home,
0: no s'ho volen perdre, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, no, no. Us heu enterat del regal que donen? El premi és un pernil.
1: No!
2: Que és com el cosí bo del fuet, saps?
1: Sí, has de passar totes aquestes proves per tastar el bo del porc.
2: És com si fessis una cursa de carretons humans i el premi fos un tractor, saps?
1: Clar,
2: en plan, la versió bona. Però volia parlar del tema de regalar un pernil.
0: Sí.
2: Perquè,
0: sí,
2: per mi és un tema conflictiu. Ajuntaments de Catalunya, pareu de regalar pernils.
1: Per què?
2: Perquè sabem que us compreu a granel i us surten baratos. Llavors tu fas un carnaval i fas una carrossa, no?
1: Mm.
2: I tu ja has fet la carrossa amb aquella gent, ja passes el dia amb aquella,
1: sí,
2: gent. Oh, hem guanyat 100 euros, no res, per pipes, i un pernil. Clar, què vol dir això? Que aquest pernil no el pots dividir. Llavors el que has de fer és muntar un berenar sopa, comprar vi,
1: sí,
2: comprar...
1: Sí, sí,
2: perquè,
1: sí,
2: clar, no som el clapés, no mengem només pernil. No?
1: Ara, ara.
2: I fotem pa amb tomata i, pues,
0: I qui
2: ho reguem
0: el porta
2: amb
0: tallar?
2: Vi.
0: Qui el porta a tallar?
2: Una persona ha d'anar, pues, a tallar-la amb una... Què passa al final? Que aquests pernils es podreixen, així de clar us ho dic. Ens ha passat 50.000 vegades. Jo penso que hauríem de regalar fuet, perquè a més m'he estat informant i el fuet és una cosa que uneix molt. Mireu si uneix, que inclús Ferran Torres, que és aquell noiet...
1: Sí, que ha marxat del PSG, sí.
2: Per sort, mos va jugar al Barça una temporada, ara ja...
0: Fora.
2: Ja no el tenim.
1: Fora. No t'agradava tu, eh?
2: No, no, després del Mundial...
1: Clar.
2: Jo pensava, es fotrà una hòstia quan caigui terra, perquè,
1: sí,
2: va pujar amunt,
1: sí, sí,
2: amunt,
1: sí, sí,
2: amunt. Aquest noi, a la rua del Barça de la celebració de la Lliga,
1: sí,
2: ell i el Pedri,
0: sí, Sí.
2: Sobretot ell, que de català em sembla que té poc i d'estima Catalunya poc, tots es van fer una foto menjant un fuet junts. Vull dir que el fuet uneix. Saps? Sí.
1: És el nostre una mica emblema per arreu del món, vull dir, perquè la penya va loca amb el fuet.
2: Bueno, és que jo pel tema de la negociació del referèndum, jo aniria amb fuets en plan xites, perquè ens fessin casa a Madrid. A lo millor és el fuet el que
0: no
2: ens ensenya.
0: No és per treure ara el tema, però he sigut pare, no sé si ho sabíeu.
2: Què dius, nen?
0: No, hi ha gent que regala rams de fuet. Perquè, clar...
2: Això bueno, també es passa,
1: La Dulceida va tenir aquella polèmica que li van portar un fuet quan va ser mare.
0: El millor regal, quan acabes de ser mare, un ram de fuets.
2: Jo acabo de ser mare. I ve una...
1: Has sigut mare? Quan?
2: No, ja te n'entenc.
1: Què dius?
2: Jo acabo de ser mare, ve una persona a l'hospital i em porta un ram de fuets i aquesta persona acaba ingressada. Perquè li introdueixo tots els fuets per la porta de darrere. M'explico?
0: Ja m'ho diràs.
2: Bueno, nois, escolteu, jo la conclusió que tracto d'això és que vull que recuperem tradicions antigues a les festes majors. Per exemple, a la Fuliola, quan jo era petita, una cosa que fèiem a l'aplec del cargol era que agafaven un pal d'arbre, el sucaven amb grassa de porc perquè rellisqués, i a dalt de tot hi posaven un pernil. I llavors era una competició de veure... Sabeu com la Mulan, que
1: bueno,
2: puja...
1: Bueno, això és...
2: Que...
1: El Gran Prix feien això?
2: Bueno, doncs pues a la Fuliola ho fèiem, també. Vale. El Gran Prix ens ha copiat a la Fuliola. Jo crec que les majors s'estan tornant massa blandengues. Seguim!

0: acabarem de treure'ns la roba, perquè aquest estiu, a mi, bueno, quasi m'arranco els ulls quan vaig llegir el titular que deia el declivi del topless. Cada cop són menys les dones que ho practiquen.
1: Ho he vist.
0: Quina mala notícia. Vaig informar els motius, eh?
1: Ah, vale.
0: Els motius és que ara les ties, com que hi ha tant accés a les càmeres, hi ha molta gent que, a més, porta no només mòbils,
1: ulleres
0: que poden gravar... Exacte. Sí. La gent té molta por d'exposar el seu cos a la platja i que li treguin fotografies, saps? Bueno. I l'altra és que també hi ha una onada de puritanisme tan gran a les xarxes socials amb lo del tradwife, etcètera...
2: Okay. Tradwife. Què és això?
3: Dona, una, digue, mestressa de casa tradicional, no? Ah. Una dona tradicional.
0: Són ties que tenen idees tan brillants com que, per exemple, el vot sigui familiar i que ella perdi el dret perquè ella és tan emocional que no pot mirar. Mira, a vegades agafaria que un nen em morté i em quedaria sola, t'ho juro. El cas és que jo em vaig quedar trinxada quan vaig llegir el topless, però trinxada. Però és que si això fos poc... Sí. Quan torno a treballar, llegeixo el següent titular. Una veïna del Port de la Selva denuncia al síndic una actuació policial després de fer nudisme, ja que dos vigilants la van acompanyar a casa i els Mossos la van identificar, tot i que el nudisme no està prohibit per ordenança municipal. O sigui, una dona a Port de la Selva va decidir banyar-se despullada i va haver una persona que va dir, m'ha molestat.
2: T'he de dir una cosa, la felicitat de banyar-te amb pilotilla picada és màgica.
0: I quin tipus de persona has de ser perquè et molesti una altra que s'està banyant? Com de fill únic ets, m'explico?
3: Perquè no només banyar-se, eh?
2: Com?
3: Si et venen ganes, sí.
2: No.
0: Però és que ho faigon.
3: Pixar o cagar? És un pla. Ja ho deia la Mercedes Milà.
0: No, jo sempre. Cagar no, però pixar...
2: Jo t'he de dir que això és molt escatològic, demano disculpes, però tinc un amic que vam llogar un any un barquito aquests a Roses i li va donar per fer caca al mig del mar. I de cop i volta jo em pensava que era un peix que venia cap ell i era la merda que el seguia.
3: Guillem,
2: literal.
3: Hi ha gent que encara està dinant.
2: Perdó, demano disculpes.
0: Pixeu al mar, banyeu-vos despullats i la gent que li molesti, per mi és com aquesta gent que li molesti, sabeu, la gent que diu ai, a mi l'acento català me molesta quan algú parla... Feixistes, en resum. Sí. La gent que li molesta que algú disfruti del seu cos és feixista.
2: Ara.
0: També dic una cosa, la policia sí que té poca feina. No? No els havien enviat tots a les escoles perquè ajudessin els professors? No? Que facin alguna
2: cosa.
0: Sí que tenen poca feina, que poden... Ai, t'has banyat despullada, li ha molestat, doneu-vos la mà i feu-vos una abraçada.
3: Però com que tot el dia estan amb l'uniforme, volien veure una miqueta de carn.
0: Bueno, i l'altra és... Arriben, la treuen del mar, pobra dona. Tens DNI? No, clar que no té DNI, però se va despullada. És que no entens. Que, quin DNI més necessites que tot el que t'està ensenyant, saps? No, t'acompanyem a casa. En fi. He descobert que hi ha una federació...
2: Aquesta parada tècnica
3: m'ha fet
2: molta por.
0: Que és la Federació Naturista Nudista de Catalunya. Que és la federació que hi ha darrere d'aquesta senyora que li estan donant suport. I des d'aquí, tot a favor d'aquesta federació. I no està tot perdut. Deixeu-me acabar amb això.
2: Digues. Ai, ai.
0: Quan jo ja estava en el pitjor estiu de la meva vida, de males notícies, que pensava, bueno, és que ja el feixisme ha esbotzat la porta de casa meva i mos prohibeixin inclús disfrutar del nostre cos, el mar, que és un lloc públic. De cop va arribar un líder, un far, un heroi, la resistència que ha decidit utilitzar el micro de la ràdio líder, de la nostra ràdio, de RAC1, per recordar que el nudisme serà sempre nostre. Esteve Giral, aquest estiu...
3: Ah, va ensenyant la xurra, perdó.
0: Al món a RAC1, en la secció que fan els divendres, meravellosa secció de Troba'ns per Catalunya... Secció que consisteix en que un periodista de RAC1 s'amaga a un RAC1 de Catalunya, donen una distància en línia recta, exacte, en línia recta de la ràdio fins al punt...
2: De Troba'ns per Catalunya, ja diguéssim que s'intueix bastant.
0: Esteve Giral...
3: És molt bon nom,
0: Va decidir...
2: Perquè és concís,
0: amagar-se, o més ben dit, ensenyar...
2: Ara.
0: Posar... En prime time, una plaça, platja nudista.
2: Una, què? Una plaça, platja?
0: I així és com el va trobar l'oient en qüestió.
4: És una platja nudista, Sergi, però que també hi ha gent que ve i que no fa nudisme, vull dir, que també està oberta. Jo faig la primera... És la meva primera connexió fent nudisme a RAC1. Després de 20 anys he pensat que m'ho podia permetre en aquesta setmana. Estic amb el micro i prou.
2: Això és màgic, i estava la Cala Guaiquiqui, perquè ens ho va explicar això el dia de la presentació, i t'he de dir que a mi em ve de gust fer també alguna connexió despullat.
3: A mi m'ha arribat que Esteve Giral, fent nudisme a la platja, feia de rellotge de sol, A mi m'ha arribat això.
2: Ja està,
0: i jo
2: prou,
0: que me n'alegro, perquè en un moment cobres la tele i tot són desgràcies, que algú faci oda dels cossos lliures ara, i que les mogui per on vulgui, allà hi som.
4: Molt bé, molt bé.
3: No cal la petroquímica.
2: Bé, ja està, vala.
0: A la Fuliola deien que ja hi havia està, un que la tenia fluorescent.
3: Alba!
2: Va,
0: fins la setmana que ve!
3: Vinga, fem quatre anuncis i a la tornada no sé si voldrà entrar el Toni Clapés.
2: Es caurà una bronca.
3: Després del disgust que li hem donat avui, eh?
0: Quina mare meva.
3: Ara tornem.
1: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac les migdiades. RAC1.
5: Comença la temporada al Teatre Nacional de Catalunya amb espectacles com L'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht o La Última Noche con mi Hermano d'Alfredo Sanzol. Aquesta temporada vine al TNC. Entrades a tnc.cat.
6: Curios de Cirque du Soleil, el gabinet de curiositats on tot és possible, per primera vegada a Barcelona. Un al·lucinant viatge circense, una celebració del poder de la imaginació.
7: No et perdis el millor espectacle d'aquesta temporada. Més de 7 milions de persones ho han vist, només faltes tu.
6: Curios de Cirque du Soleil, sota la gran carpa.
8: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
9: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
8: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
9: Revés 95. Professionalitat i compromís en cada projecte.
8: Informació a revés95.com.
10: A Begú, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils,
11: música, habaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
10: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
11: Informació i entrades a visitbegú.com, a l'oficina de turisme de Begú, al 972-624520 i a les nostres xarxes socials. Begú és autèntic.
10: Fira d'Indians a Begú.
12: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
13: Únic, s'escriu amb H o sense H?
14: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: RAC 1. Tots som 1.
17: Jo et vull informar que aquest estiu vindran moltes plagues de mosquits, de paneroles. Què, com ho tenim, això?
18: Pues d'una cosa a l'altra hem de morir. Amb el fàstic que fa viure aquí, hòstia, quan ens n'anem ja n'hi ha prou.
17: Però a vostè li agrada viure en general?
18: Quasi que no.
17: I hòstia, què podria fer per tenir més ganes de viure?
18: Que l'eutanàsia poguessis entrar a qualsevol farmàcia i te la poguessin aplicar.
19: Hòstia.
20: Què ha passat aquí?
19: Però un moment.
1: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac les migdiades.
18: Que l'eutanàsia poguessis entrar a qualsevol farmàcia i te la poguessin aplicar.
3: Va fort aquest senyor. 5 minuts i les 4 de la tarda. Us recordem que els divendres podeu venir a gaudir del programa en directe, si ho voleu fer. Aquí us esperem, però abans heu d'enviar un correu electrònic a talonersversió@rac1.net
0: vale,
3: amb l'assumpte públic taloners. Què et passa?
0: Anem a dir important com han de fer aquest correu, perquè aquest any me l'encarrego jo i sí, estic esfereïda.
3: La gent no ho està fent bé?
0: La gent no, sí, comprensió sí, oral en té poca.
2: A veure, que són els nostres...
0: Jo els estimo molt, però que em facilitin la vida. El títol heu de posar públic taloners.
3: Sí, majúscula.
0: No cal ni que poseu hola, si no voleu.
3: Públic
0: el vostre
3: taloners,
0: nom, sí, el DNI i el dia que voleu vindre. Perquè hi ha gent que et posa Albert Estadella, el DNI. Que guai el programa ja, però quin dia, Cuca, cada dia vindràs. Quan t'apuntem?
3: Només un divendres, potser.
0: Ah, exacte.
3: O podeu repetir els divendres
0: que voleu.
3: No, podeu
0: vindre cada un, però escriviu el dia.
3: Ja ho sabeu, poseu sobretot el dia, que si no, l'Alba s'enfada. Us esperem aquí el divendres que vosaltres vulgueu.
21: Alerta Boomer!
22: Alerta Boomer! Alerta Boomer! Alerta Boomer!
3: Toni Clapés, bona tarda!
23: Ole, guapo, artista!
2: Ai.
3: Abans ens has espantat, amb la teva intervenció.
4: No, és que, clar... No sé si ha quedat algú rient.
2: No, t'he de dir que hem rebut molts missatges de gent... que agraïna l'Alba la seva reivindicació.
4: Em pensava que deies que que els havia despertat de la...
0: De la vida.
2: Gent conduint parladors, justament, que ens ha escrit, eh?
4: Sí, sí.
2: És fort,
0: servei
2: és fort,
0: públic, Toni, en diuen d'això. Servei, servei públic. Sí.
4: Però de què ha servit?
0: Bueno, ja veràs, l'Illa diu que ja estan en ell amb qui tra arreglar la dos.
4: Sí, sobretot. Sí, sí. Sobretot l'Illa, que té pocs problemes.
2: Sí, està tranquil.
4: L'Illa. Té poca cosa a arreglar al país.
2: Sí. Avui t'ha agradat el programa o...?
4: Sí. Avui no he estat una mica... És que vaig a ser sincer.
0: A veure,
4: després de l'actuació... Sí, després de l'actuació de l'Alba Segarra, sí, he tancat la ràdio.
0: Perquè havies de digerir tot allò.
2: Hòstia, no sé si això...
3: Però perquè t'ha emocionat.
0: Clar.
4: No, m'heu rebentat el timpà, en aquest cas l'Alba, i ja he decidit, dic, bueno, fins a les 4 ja podem passar a demà.
0: Has pensat que res més superaria allò?
4: Bueno, per dir-ho elegantment sí, per dir-ho clarament...
2: Has passat una mica de vergonya, potser?
4: No, ha estat un problema auditiu. O sigui, crec que molta gent a partir d'avui haurà de fer-se una audiometria.
0: Estic pensant... És veritat que quan te fas gran et comença a fallar més la cosa.
4: Sí, sí, i sobretot si hi ha gent que t'ajuda.
3: Però el més fort
4: és rebentar el timpà.
3: A l'aplicació de RAC1, mentre estava sonant l'Alba, surt la teva cara, eh?
4: Sí.
3: Que la gent sap que és el teu programa.
4: Sí. Bueno, però em consta que, com que sou... Els tres teniu poc ego, i heu demanat que surtin les vostres tres cares de 3 a 4, no?
0: Ai, és veritat.
2: Sí.
4: Consta, no, això?
2: No, però
4: que no patiu, que ja us ho arreglaran.
2: Amb tu, eh?
4: Eh?
2: Amb tu, eh?
4: No, jo no cal que hi surti.
2: És que
4: saps què passa? Que jo l'ego el tinc molt cobert ja fa molts anys. Tinc cap problema.
0: Perquè té dues ondes.
4: Tinc dues ondes, no, però... tinc... O sigui, jo, ja saps, jo ja... com si no hi surto.
2: No és qüestió d'ego, és simplement...
4: No, és simplement, no, simplement... treure el careto.
2: Sí, bueno, sí. Simplement perquè la gent diu, és que no sortiu aquí, no sé què.
4: Sí,
2: nosaltres fem cas als oients.
3: Cas a l'audiència.
2: Fem cas a l'audiència,
0: Toni. És la gent que va passar cridant.
4: Doncs si feu cas als oients, també llegiu el que...
2: Què em digui?
4: A vegades...
2: Ah, sí, ja ho llegim.
4: Que us llenceu des de les costes del Garraf i no torneu.
2: Sí. De fet, hem fet una samarreta...
4: Sí, quina?
2: Sí, hem fet una samarreta amb un comentari que ens va fer no fa gaire.
4: Sí, quina és?
2: Que va dir un senyor, feu el pitjor programa de la història, i jo li vaig respondre, gràcies, una abraçada. I hem fet samarretes amb el tuit.
3: Vols una samarreta?
2: Vols una?
4: Doncs mira, sí.
2: Et portaré.
4: Sí.
0: Te la farem.
4: Sí. M'agrada. Sí, sí. Bueno, estigueu tranquils, perquè hi ha gent que us supera amb escreix com a pitjor programa.
0: Això és veritat.
4: Per exemple, el meu.
2: No.
4: Estigueu molt tranquils.
0: A quina ràbia. És aquest típic... Ma, no et fa tant l'examen. Saps perfectament que el teu és... Quants anys fa que hi ets? Si n'és malament, no hi series.
4: No té res a veure. Quants anys fa que la gent va al McDonald's? Sí.
2: El versió no és el McDonald's, Com a molt a Viena.
4: És el McDonald's.
0: És menjar bessura.
4: Per cert, han tancat un Viena, ho sabeu o no?
2: Ah, sí?
4: El de Diagonal.
2: Sí. L'han tancat?
4: Sí, el que estava al costat del Pilmalan l'han tancat.
3: És el que anàvem a menjar el dia de Sant Jordi. El dia de Sant Jordi anem allà.
4: Doncs l'han tancat, ja no hi podreu anar.
2: Serà l'única cosa assequible per allà, Clar, la gent
4: d'aquella zona... Posaran un Super 24 hores segur.
2: Ah, mira, doncs ja anem.
4: És una mica el que es porta a Barcelona.
2: Sí. Bueno...
4: Ui, les 4!
2: Sí,
0: que ràpid que passa el temps!
3: Quan t'ho passes bé...
4: Doncs escolta, la samarreta la vull,
2: Sí, no et molesta allò de les fotos, no? Volem que hi surtis també.
4: Home, no, per favor.
0: Sí.
4: No, però em molestaria sortir amb vosaltres, això sí. Per tant, si pot ser... No, però que sortiu vosaltres...
3: O els 4 o tu,
4: No. Jo no vull sortir. No vull que m'identifiquin amb vosaltres.
0: Vols que t'acaba cantant l'estrofa de...
4: Doncs no!
5: Els taloners, els que van abans del clapés.
6: ¿Tu hijo es miope? Niyosmart es el tratamiento incluido en gafa avalado por rigurosos estudios científicos que ayuda a frenar el avance de la miopía infantil.
7: En óptica y audiología universitaria somos centro especializado en gestión de miopía. Consúltanos.
6: En óptica y audiología universitaria cuidamos la visión de los tuyos.
7: Niyosmart cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
24: Barcelona 2017.
25: Hi ha hagut un atropellament massiu a les Rambles.
26: S'ha activat l'operació Cronos.
27: Busquem el conductor.
24: Basada en fets reals. Viu al cinema la trepidant investigació després dels atemptats.
28: On és la segona furgoneta? Quin és l'objectiu?
29: Mossos d'Esquadra!
24: Cronos, 4 de setembre, només als cinemes.
30: Vols registrar la jornada laboral?
8: TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
9: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de Collbaix, celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
10: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
11: Doncs ja s'acaba l'estiu.
12: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
11: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
12: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
11: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
13: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: RAC 1.
16: Aquest divendres la Lliga de Futbol es juga a RAC 1. A les 9, des de l'estadi de la Cartuja a Sevilla, Betis-Real Madrid. Els andalusos volen prendre-li els primers punts a la Lliga a l'equip de Mourinho.
29: Compte Antoni que pot marcar, impacte de pilota amb Mendy, el xut de Ballarín, gol, gol, gol!
16: Viu el partit en directe a RAC1 amb Jaume Molló, Damià López des de Sevilla i els comentaris de Carlos Martínez i David Broch. I després, tu diràs fins a la una amb Gerard Ballera. Aquest divendres, Betis-Real Madrid, plat fort a la Lliga i a
15: RAC1. Tots som un milió.
30: It's showtime.

0: Lledoners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xenia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa, Oriol Cruz, Anna Drames, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que resumeix l'estiu amb una frase del xef Francesc Fortí.
1: Senyor Fortí, quina temperatura teniu per aquí?
2: Em sembla que estem a 35 o 36. Ens han de matar d'una manera o altra, doncs mira, serà així. Quedarem tots cuits.
0: Toni Clapés!
3: Quanta sabidoria la de Francesc Fortí. Des d'aquí, senyor Fortí, una fortíssima abraçada, amic del programa, col·laborador habitual del Marc Giró. No es pot dir més clar i més directe. Ens han de matar d'alguna manera o altra i ens volen a tots cuits. Senyor Fortí, el que deia vostè. I recordem el que ens va dir vostè del que és, si no, el que és una confluència entre altes temperatures, meteorologia de 35, 37, 38 graus, relacionada, tal com li va preguntar en el seu dia Marc Serra, amb treballar a la cuina. Vostè va arribar a veure desenllaços tremendos.
4: I tant.
3: Desenllaços...
4: Gent que va quedar cuita.
3: Luctuoris.
4: I tant. I això, ara...
5: Què li sembla aquesta futura cuina amb insectes?
2: A mi això se me'n refot, perquè ja seré mort quan això es posi de moda. Sí.
6: Però, sisplau, però ja està de moda.
5: No té la curiositat de menjar-se una formigueta o un cuc de seda?
2: No, ni formigues, salades, aperitiu i cruixents i tot això, no. Jo quan vaig anar a prendre era a l'Hotel Colón de Barcelona.
5: Sí.
2: I l'Hotel Colón de Barcelona, la cuina, era el sòtano i de carbó.
5: Hosti.
2: Val? Doncs ja està tot dit, eh?
5: Però de quina temperatura estem parlant? Què devia haver-hi allà?
2: No ho sé, perquè a Barcelona entera sempre l'aixafogó que fa. I a més això, doncs, era un infern allò. Era un infern aquella cuina. Mentre jo hi era, un parell de cuiners que es va morir.
4: I això, tal qual. M'han quedat fregit. Però, escolta, ja tombats a terra i a la merda.
2: És una cosa escarosa. Va.
4: Però no posar.
2: Una merda total.
4: El document de l'hotel.
2: Jo quan vaig anar a prendre era a l'Hotel Colón de Barcelona.
5: Sí.
2: I l'Hotel Colón de Barcelona, la cuina, era el sòtano i de carbó.
5: Hosti.
2: Val? Doncs ja està tot dit, eh?
5: Però de quina temperatura estem parlant? Què devia haver-hi allà?
2: No ho sé, perquè a Barcelona entera sempre l'aixafogó que fa. I a més això, doncs, era un infern allò. Era un infern aquella cuina. Mentre jo hi era, un parell de cuiners que es va morir.
4: Però tal qual. Ja, tomat de terra.
3: Bé, esperem tenir una temporada, diguéssim, més positiva. Senyor Virgili, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda.
3: Veig que avui ens ha sorprès, sí, a tots una mica,
7: sí,
3: perquè deixi'm saludar també a Montse Llussà. Montse,
6: com
3: bona
6: estem?
3: Tarda.
6: Bona tarda.
3: Hem quedat tots una mica sorpresos,
7: sí,
3: perquè
7: sí,
3: avui ha vingut, podríem dir,
7: acompanyant,
3: no?
7: Sí. És una nana que tenim,
3: bueno,
7: ara.
3: Ens ha sorprès, sí, o sigui, diguéssim que...
6: Una nana? Què vol dir una nana?
7: Bueno, una nena.
6: Una nena?
7: Bueno, una senyora, doncs, que es diu Anna Maria.
6: No és que és diferent una nana, una nena d'una senyora.
7: A veure...
6: Només dir-li, perquè comenci a canviar una mica aquest vocabulari.
7: Bueno, és una nana, és una...
6: No, és una nana.
7: A veure, a l'edat...
6: És una,
3: o sigui, treballadora. A partir d'ara...
7: Sí. Vinc amb una senyora acompanyada.
3: L'acompanya una assistenta social.
7: Perquè ve a casa, que ens ajuda a la meva senyora i a mi. Ve a casa, però també fem una altra cosa, es diu Anna Maria, no sé com se diu, i...
3: No sap ni com se diu.
7: Sí, bueno, sí, és que es resulta... No, jo t'explico. Com que hi ha tants robatoris...
8: pillant.
7: Hi ha els apunyalaments, els tiros, i tot això pel carrer. Els meus fills han dit, val més que tingui una senyora a casa que l'acompanyi a la ràdio.
3: Bueno, però si hi ha 13 pel carrer,
7: no, a veure, vagi acompanyada, no? No se posarà al davant, ella.
3: Bueno, perquè és un guardaespatlles o és una assistenta social?
7: No, m'ajuda, ens ajuda a casa.
3: Quin paper fa?
7: Va comprar, va treure la por.
3: Bueno, deixem-me la...
7: És una americana, però una bellíssima persona.
6: Què vol dir, però? Que una cosa no lliga amb l'altra.
7: És sud-americana, ella és sud-americana.
6: I llavors ha de fer servir...
3: Serà d'un país de Sud-amèrica.
7: Bueno, Colòmbia, Venezuela...
6: Perú,
7: Cochabamba, no sé, un puesto d'aquest.
3: Però no sap, perdoni,
7: sí.
3: Però no sap de quin país és.
7: M'ho va dir el primer dia, però no me'n recordo.
3: Puc preguntar-li?
7: Ah, sí, ponte aquí.
3: Què tal, bona tarda.
9: Ay, sí, qué tal, buen gusto, don Toni, papacitos, muchísimo gusto, acá desde Colombia.
7: Ja havia explicat qui eres, que és famoso el Toni Clapés.
9: Ah, sí, acá me firma un autógrafo, el señor.
3: No, en tot cas, bueno, ja farem un cel, el que convingui, però ara mateix a les 4 i 9 estem al...
9: Sí. I
3: és de Colòmbia, em deia vostè, em deia que és, vostè és de Colòmbia.
9: Soy colombiana, con mucho gusto, que Dios les bendiga. Acá todos ustedes en esta emisora tan linda.
7: Gracias.
3: Moltíssimes gràcies.
7: Molt amable, veus que és molt amable.
3: Ana
7: María, ¿no te llamas?
9: No, Dulce María,
7: ah, sí,
9: pero
7: bueno, Doña María,
9: si quieres llamarme Ana María por Marcel y no me importa llamarme Ana, bueno, lo que
7: igual,
9: quiera, no, pero que me llame.
7: Sí, sí, no, no,
3: però
7: no,
3: tu
7: no,
3: dius... Tu,
9: tu, Dulce María,
3: però parli en català, que si tira agafant el fil del català. No, li està parlant en castellà.
7: No, però ella...
9: Ai, sí,
7: no,
9: està parlant en català.
7: No, ho faig per educació. Però...
3: No, li està parlant en castellà. No, estem, però, o sigui, el que
7: després no diguin...
3: No, és que...
9: Ja, marica, háblale catalán.
7: Sí, hablarás català.
9: Papacito, mi amor.
3: Sí, però parlaràs català, però parli vostè en català.
7: No, ja li parlaré. No, ja n'aprendrà.
10: Parla-li en català.
6: Que quant de temps fa que ets aquí?
9: Ay, recién llegué hace 10 años.
3: 10 anys. 10 anys.
9: Recién.
7: Claro.
6: M'entens quan et parlo?
9: Sí, entenc molt bé que parlo.
6: Sí, veus.
3: Doncs se'n fot a parlar-li en català.
7: No, jo no vull que es pensi que li falta el respecte, perquè després diu...
3: No,
7: si no... No, si diuen que els catalans amb els forasters, no ens hi venim. No, senyor.
6: Jo parlo en català i quan em demanen, sisplau, que no m'entenen, perquè acaben d'arribar, canvio. Si no, seguim en català.
7: Molt bé, nena. I ens fa el dinar i el sopar, oi?
9: Sí, sí, no s'enfade, Marcel, i que le sube la tensión y es malo para usted.
3: Per tant, els seus fills...
7: M'ha mirat la pressió, ella, m'infla l'aparato.
3: Bueno, serà l'aparell de la pressió, vull dir.
6: Sí, sí, clar. Home, jo ho entenc així.
9: I l'aparato del cajón también se lo puse alguna vez.
7: Sí, sí.
9: El de su señora.
6: ¿Com?
7: ¿De mi señora?
9: Un aparato que vibra de su señora alguna vez también lo enchufé.
7: No sé què és esto.
3: Per la pressió, que ha pres la pressió a la seva dona.
7: Ah, és aquello de los mensajes.
3: Bueno, per tant, ara veig que vindrà de tant en tant.
7: Sí, vindrà amb ella, que ens fa el suquer. Què nos has hecho hoy de sopar?
9: Sí, es que bueno, por la mañana en todo caso.
3: Perdoni, però dic, cuina... Els hi cuina ella.
7: Sí, una mica.
3: La Dulce Maria.
7: Perquè la meva senyora ja...
3: Ja, no, no, molt, és que fa molts anys.
7: No hi guipa. Li costa, no, ja no hi veu, no hi té guipa. Unes catarates.
3: Que
7: semblen les del Niàgara.
3: Què els hi prepara?
9: Les he preparado unas lindas arepas con aguacate, cilantro, limón, tomates, jalapeño, cebolla, para prepararles también con el guacamole.
7: No.
9: Bien rico para usted y su señora.
7: No.
9: Marcel, ¿y qué?
7: Elisa María.
9: Están malitos y tienen que cuidarse.
3: Dulce María, no Elisa.
9: Sí, Dulce María, papito.
7: Guacamole, no, ya te he dicho que guacamole no quiero.
3: Guacamole.
9: Guacamole.
7: Porque esto no nos gusta, esto que...
3: Però parli en català, li torno a dir.
7: Parli en català. Bueno, però ja n'aprendrà.
6: Home, 10 anys he tingut com a ell, diguéssim.
7: Que esto nos hace un poco de irritación de estómac y no puc...
9: Ay, ya, pues le prepararé.
3: Però vostès, perdoni, no pacten la dieta.
7: Quina dieta?
3: No, dic, si tenen una dieta pautada o ella tria...
9: Sí, una dieta colombiana de mi país para mi Marceli, para que...
3: Dieta colombiana? A vostè li agrada la dieta colombiana?
7: No val res, tot allò que fan... Ens ha fet un parell de coses que... Per arrujar, però bueno...
9: Per arrujar vol dir que li agrada,
3: sí, ¿verdad? No, li agrada molt.
7: Sí. Haz un poco de monjitas verdes con patata bullida. Que esto
3: serà mongeta verda.
7: Eh?
3: Judies.
10: Xuletes.
3: Però judies... Que en castellà són judies.
7: Ah, claro.
3: Però li digue-li en català, mongeta verda.
7: Mongeta verda.
9: Una monjita, acá tengo que ir.
3: No, monjita no, judía.
9: A la iglesia.
7: No, bueno, a la iglesia a lo mejor te dan algo de comida, no lo sé, ves a mirar. A lo mejor
6: per favor, home.
7: Bueno, jo què sé, però que estàs acostumbrada i ja eres...
3: Suposo que li han fet contracte.
7: Eh? No.
9: No, me paga, me dijo que me pagaría en clave B. No sé qué significa
8: no,
9: eso.
8: No, esto con mi hijo, ya, pero... ya te tendrás con mi hijo.
3: Perdone, sí. Però és obligatori fer el contracte, eh?
8: No, perquè estan vendre, vas a otra casa, no? Vas a otra casa i ja t'han contratado
9: sí,
8: allí.
9: Sí, yo hago unos favores sí. A los vecinos sí, de la planta de abajo.
3: No, però tot i això sempre... No, pot estar treballant per altres veïns, però ha de tenir un contracte
8: no,
3: laboral.
8: No, però ja té els de baix.
3: No, no, és que és obligatori, li estic dient
8: no,
3: que és obligatori.
8: No, no, no, perquè ell puja i baixa. Subes i bajes, no, subes i bajes.
9: Subo y bajo, sí, acá además me diste la tarjetica que me dejaste, bien, Marceli, con sí. Eso hice las compras
8: sí,
9: para
8: bueno,
9: que
8: ella me
9: tenga
8: cèntims.
9: Una buena dieta.
8: Ella me trau cèntims del caixer. Jo li he deixat la targeta. M'has canviat, no? Has canviat la...
9: He canviat el número de cuentas, sí, para que las cuentas recurrentes...
8: Ella treu, pues, me treu cèntims.
9: Perquè... Vayan sí, pasando. Sí.
3: Però què, és que no equipa vostè el caixer o què li passa?
9: No se no, ve, però, no se ve.
8: No, jo no veo mucho,
6: però... Però li ha canviat el número, això no ho acabo d'entendre.
3: El sí. Número del còdic secret.
8: Sí.
10: El pins.
8: Bueno, perquè ella...
6: Per què?
8: Perquè ella no...
9: Porque
8: no...
9: con la doble autentificación claro. Es muy peligroso claro, y acá hay que cambiar el número.
6: Però llavors vostè té el nou número.
8: No, però ja és igual, ja ho arreglarem. Ella em porta, dic vés-me a treure, doncs...
3: I va ella a treure els diners del caixer.
9: Soy su administrativa.
8: Exacte.
9: Lo que le haga falta a mi papacito para que no se ponga claro, malo.
8: Claro. Uh-huh. Fixa, és dolça, eh?
3: Sí, sí per això és
9: un
3: dolça,
9: Maria.
3: Sí, sí. Bueno, escolta, amb el seu permís, sí. És que encantat de conèixer-te.
9: Un placer que Dios les bendiga, que en esta radio tan linda.
3: És la segona vegada que ens beneix l'emissora. A veure, encantado,
8: maca,
3: eh? Si ara, si es pogués, aquesta noia es pogués retirar de la taula, perquè s'ha assegut aquí...
8: Un botifarronet, però bueno...
9: Venga,
3: no, però, escolti, sigui respectuós, eh? I a part li diré una cosa, dic que... No, dic que la Dulce Maria que hauria de sortir de la taula no, perquè ha d'entrar al Serra i ha d'entrar altra gent.
8: Bueno, però el Serra ja està segur.
3: No, home, és que a veure, és que no n'hi cabem, que no ho veu.
8: Sí, que hi cabem.
3: A veure...
9: Queda casoladito i le doy unas caricias.
8: Hazme esto que hiciste el otro día del masaje
3: bueno, escolti,
8: los pies, que me fue muy
9: bien. No, aquí,
3: no, ara l'estudio, que li faci un massatge als peus,
8: bien,
3: no.
8: Me fue muy bien,
3: sí, per la circulació, sí.
9: Le entró mejor el zapato.
8: ¿Eh?
9: El zapato le entró mejor.
3: Però que no parlen en català, però li pot parlar en català.
10: Sí, parla
3: no,
10: en català.
8: Ja estic parlant en català, que no ho sents.
9: Bé. Parla'm a català.
8: Sí, sí, claro, en català.
3: Bueno, a veure, Mònica Folquet, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
3: A veure, no, però no es descalci, aquí.
8: No,
6: per favor.
3: Home, és que només falta veure els peus aquí.
9: No, plens.
8: Però hazlo por encima del...
3: No, no, escolti, que no.
9: Así te gusta, mi amor.
8: Sí, muy bien, muy bien. Aquí, mira aquí.
9: Tienes acá una contractura. ¡Ay!
8: Aquí.
9: Ya salió. Ya está saliendo.
6: Bueno, ya está. Esta
9: uña está un poquito negrita.
6: ¿Está solo?
3: A veure...
8: Que manos que tienes, extraordinàries.
3: A veure...
9: Coja aire,
3: bueno, però,
9: Marceli.
3: No va bé.
8: Això... Hazlo después
3: no,
8: escolti,
3: no,
8: descalça't, clapés.
3: No, Xavier, tanca...
9: Este señor también quiere un masaje.
3: No, prou ja. He dit que prou.
10: Guapa.
3: A veure, Mònica Folquet. A veure, entrem en matèria... perquè avui tenim dos fronts que hem de fixar la vista i l'atenció. Un és Manresa i l'altre Ceuta. Per on comencem?
11: Comencem per Manresa. Molta consternació durant el minut de silenci que s'ha fet aquest migdia en record de l'home assassinat la matinada de dimarts, quan tornava de la festa major. El veí de Castellnou de Bages, de 45 anys, va morir presumptament a mans de dos menors, que aquest matí han passat a mans de la fiscalia, mentre els Mossos continuen investigant exactament què és el que va passar. Aquesta nit, família i amics han convocat també una vetlla pública per homenatjar la víctima, un crim que, com dèiem, ha commocionat la comarca i que ha tiat discursos d'odi, sobretot a les xarxes, per l'origen dels menors implicats. Interior ha confirmat que els dos detinguts són nascuts a Catalunya, un d'ells de pares catalans, i en la mateixa línia l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, aquest matí, a banda de condemnar els fets de manera rotunda, ha advertit que aquesta tragèdia no pot servir per estigmatitzar col·lectius ni alimentar discursos racistes.
12: S'ha confirmat la seva nacionalitat. Aquí també hem de ser impecables. No pot ser que hi hagi persones que utilitzin aquests moments dolorosos per assenyalar col·lectius. No estem parlant de col·lectius, estem parlant de persones, de joves, de menors que han comès un delicte gravíssim i també ens hem de preguntar com és que hi ha joves de 16 anys que van amb armes blanques i que són capaços d'actuar amb aquesta extrema violència.
11: Eloi també ha constatat que el creixement de la població a la capital del Bages no ha anat acompanyat dels recursos que caldrien.
12: Necessitem més policies perquè la ciutat ha crescut en els últims 20 anys en més de 13.000 persones i resulta que el cos de la Guàrdia Urbana s'ha vist reduït. O sigui, tenim menys Guàrdia Urbana en aquests moments que fa 20 anys. Per què? Doncs perquè, fruit de la crisi, de les normes d'ajust econòmic que va aplicar el govern l'any 2013, el govern central, no ens ha permès incrementar, de la forma que haguéssim necessitat, les places de serveïdors públics a Manresa.
11: Pendents del que decideixi la Fiscalia de Menors en relació als detinguts, l'Ajuntament ja ha anunciat que es presentarà com a acusació popular en aquest cas.
3: Segons explica avui la periodista Tura Soler, els arrestats formen part d'un grup conegut, ara que parlava l'alcalde de la policia local, doncs la policia local ja els coneix, i un d'ells va ser arrestat fa pocs dies per haver ferit un noi amb un tornavís. Per tot això avui ens preguntem quins són els problemes, tot i que també ho han abordat i n'han parlat aquest matí al Món RAC1, de convivència i com es gestiona, si és que es gestionen a Manresa. Marc Serra, bona tarda.
5: Bona tarda, i ho farem amb una persona que treballa sobre el terreny i que més ha patit, diguem-ne, aquest assassinat especialment, perquè s'ha produït a pocs metres d'on resideix i treballa. Estem parlant de la religiosa i monja contemplativa Sor Lucía Caram. Sor Lucía, bona tarda.
13: Molt bona tarda.
5: Gràcies per atendre'ns, Sor Lucía. Avui has decidit exposar el teu punt de vista sobre el que ha succeït a Manresa. Això ha provocat bastantes reaccions a les xarxes socials, que després comentarem. Però, si et sembla, a mi m'agradaria començar pel principi, perquè crec que la nit del crim, clar, éreu molt a prop i ja vau veure que ja alguna cosa passava, no?
13: Sí, va passar a 150 metres del convent. Hem de creuar el carrer i només ahir va ser. De fet, una de les monges, a 3:15... va sentir molts crits i com que hi havia problema o, no sé, molts crits, i bueno, va mirar, no va veure res i va tancar la finestra. I quan es va aixecar, a les 6 del matí va obrir la porta i ja va veure que hi havia policies, ambulàncies, i ahí es va preocupar. De totes maneres, el dilluns, jo quan sortia, que anava a portar una monja a Pamplona, vaig veure ja en el carrer aquell que hi havia molta gent. O sigui, que ja portem molts dies, aquests dies, en què ahir en aquest carrer s'ajuntava gent, i em consta que alguns veïns havien fet alguna denúncia perquè hi ha un cert neguit en el barri per la situació de tensió i de poca seguretat que es viu, no? I quan, bueno, vam saber el que va passar, lo que fa mal és com... això és un crim, un assassinat, que el condemnem tots 100%, un home bo, que tothom el coneixia, que ha deixat dues criatures, però que hi hagi gent que estiguin en aquest moment utilitzant tot això per fer política i per crear un odi i per enfrontaments, no? Ahir veia, quan vaig posar un condemnant aquests fets per les xarxes socials, els insults, com si jo i l'alcalde fóssim els responsables de... com si jo i el responsable fossin de tot el que ha passat, no? Vosaltres porteu aquesta merda de gent, trucades per telèfon, i després grups que estan alimentant això. El que està passant aquí a Manresa és el que estan fent els mateixos grups que estan alimentant lo de Ceuta, no? S'està criminalitzant a tots els immigrants en lloc de lo que hem de fer, anar a una, condemnar el que ha passat, és suficientment greu. Hi ha molta gent que té por i alguns estan aprofitant per sembrar més neguit, no? Jo crec que això és també absolutament condemnable. Jo dic que el que ha passat pues és un delicte d'adult, que tant de bo la justícia hi hagi un càstig d'adults, perquè si l'alcalde es preguntava per què nois de 16 anys van en armes blanques, jo el que penso és que hem de ser contundents i la justícia hauria de ser contundents, perquè el que no pot ser és que entrin i surten aquests nois. I ja no dic que siguin magrebins o que siguin d'aquí. O sigui, el tema és que hi ha molta impunitat quan passen les coses. Els Mossos

0: El que s'ha de fer en aquest moment és vetllar tots plegats, evidentment per la seguretat, però per dir prou a aquestes situacions que estem vivint i que a tots ens fan mal, no? Ahir jo, doncs, quan van obrir la plataforma dels aliments, estava bastant preocupada perquè algunes vegades, per part d'aquests grups, hem tingut alguns atacs i algunes amenaces de tipus d'odi, no? Jo crec que no hem de decidir en aquest moment si estem al costat de la família o si defensem la regularització d'immigrants que s'ha fet. No té res a veure tot això. Tenim un problema social que s'ha de combatre i la veritat que el que deia l'alcalde és veritat, necessitem més seguretat. Però és que necessitem moltes coses en el nostre país. Jo sempre deia que un país perquè funcioni necessita tenir salut, educació i seguretat garantides. I són tres coses que no tenim garantides en el país.
1: Sor Lucía, ens has comentat moltes coses. Deixa'm en subratllar algunes per començar. Recullo del que has dit, que dius que hi havia els últims dies problemes al barri. Quin tipus de problemes? Què és el que estava passant?
0: Bueno, es veu, hi ha enfrontaments entre nois, fins i tot en el parc que hi ha davant del convent, que està just al carrer que hi ha davant on va passar jo, s'ajunta molta gent, criden, van amb els gossos, fan lluites entre ells, la gent té por per passar, i aquests dies de festa major, pues, la gent sembla que s'emborratxaven i quedaven por ahí pels carrers. Però és que ja portem una temporada de que, bueno, pues una veïna va dir que la setmana passada va posar una denúncia i li van dir, van recollir la denúncia que havia fet per la inseguretat que sentia, que havien intentat entrar a casa seva i li van dir, sí, però és que tenim pocs efectius, no? Bueno, pues sí, és lo que es respira. En el barri de les Escodines, abans, que és on estem nosaltres, a la punta de dalt, si vas baixant per aquell carrer, és totalment insegur en aquest moment. Per tant, necessitem més seguretat, però també penso que necessitem que no hi hagi gent que estigui tirant llenya al foc, perquè la situació és dura, és molt complicada, i la veritat, avui al matí parlava amb dos nois magrebins que estan treballant fa molt temps i em deia, tenim por i els nostres fills tenen por de sortir al carrer. No és possible que estem sembrant odi i que ens estem enfrontant d'aquesta manera. No?
1: A Manresa, Sor Lucía, qui crea aquests problemes?
0: Evidentment hi ha, jo crec que hi ha, Manresa ha tingut un gran creixement, jo crec que no han crescut, i estic convençuda que no han crescut els delictes, perquè això te l'estan dient per xifres, per estadístiques, sí que hi ha una situació d'inseguretat, és veritat que hi ha molts menors que estan al carrer, hi ha una situació de pobresa i d'exclusió social molt gran, molt gran. I jo crec que s'hauria de fer tot un tema d'un acompanyament i no deixar sols a les persones que estan en una situació de vulnerabilitat i fer un acompanyament. Nosaltres tenim programes, molts programes, estem atenent a més de 3.000 persones. Nosaltres treballem amb la gent, intentem donar formació, que surtin de la seva situació, que puguin trobar feina, però com en tots els col·lectius, i com a tot el país, ha crescut la pobresa i l'exclusió social. I el que està en una situació de pobresa i exclusió social, no, pues a vegades es busca en la vida, fent mal, robant, però és que també hi ha un grup de nois que no són necessàriament magrebins. Hi ha molts que són magrebins, però hi ha altres que no són magrebins. De fet, quan cremaven els containers fa poc i s'emborratxaven i anaven cremant cotxes, això fa uns mesos, era gent d'aquí. Hi havia un grup també de gent d'aquí que van apalissar a uns magrebins. Per tant, és gent que són insociables, gent que està en una situació de marginació i gent que té problemes mentals. I aquesta gent el que haurien de ser és, quan hi ha un problema que té problemes mentals o problemes de molta agressivitat, que són uns inadaptats, bueno, pues els jutges el que haurien de prendre és mesura, i no que entrin i que surten, no? Pues, també és veritat que des del centre de salut mental diuen no podem anar a posar etiqueta a tothom de que tenen problemes mentals, però hi ha problemes de convivència que s'haurien de prendre mesures per aturar això que està passant, perquè la situació que s'està vivint, bueno, pues hi ha molta crispació, i en aquest moment hi ha crispació dels que estan aprofitant la situació que s'està vivint per generar un discurs d'odi, i tenim aquesta gent que se sent odiada, marginada, que també tenen por, i, bueno, i tenim els altres grups que van per la seva. Sí que és veritat que vas per la nit i aquí a la madrugada a les 3-4 de

0: la matinada, bueno, pues veus que hi ha una certa inseguretat, sí? Te diuen, bueno, pues intentarem anar patrullant, però sembla que no és suficient. Jo, personalment, en el barri he escoltat a molts veïns que ens diuen que tenen por. Potser jo no surto tant de nit, per tant no ho experimento, però sí que al convent molta gent ens ve a dir-nos que tenen por. És més, diré, nosaltres fa un temps que abans obríem la porta a les 6 del matí quan baixàvem per la pregària. Ara obrim abans de començar la missa perquè sents una sensació d'inseguretat, perquè es fica, et donen un crit, i clar, les monges són grans, hi ha una mica de sensació com a d'inseguretat, no? Però bueno, jo crec que aquí, en lloc de buscar culpables, hem de buscar solucions.
1: Jo aquests dies porto llegint a la xarxa gent que feia temps, fins i tot avui ho llegia d'algun periodista, que no trepitjava Manresa i que ha passat, res, 4 o 5 anys em deien que la ciutat ha canviat molt. Tu també tens aquesta percepció, perquè el que ens estàs explicant estàs descrivint un panorama realment complicat, no? Que sí que sembla que porta a pensar que hi ha molta inseguretat.
0: Ha canviat molt el panorama, la ciutat ha crescut molt. Hi ha molta més vida també a la ciutat, això és veritat, però ja ha crescut i ho veig per la situació. O sigui, però és que el que em passa també quan baixes per determinats barris per Barcelona també et passa, que sents una mica d'inseguretat. I això passa quan tens col·lectius que estan en una situació de vulnerabilitat. Sí que es nota que hi ha una situació d'inseguretat. Jo, més que notar-la personalment, que algunes vegades les noto perquè la gent s'enfada amb nosaltres o perquè venen a la plataforma dels aliments i ens criden que per què acollim a l'escòria de la societat i no sé què, bueno, pues perquè la gent ve al convent i ens diuen que se senten insegurs, que han posat una denúncia. Però el que he de dir que una cosa és la gent que ho diu, ho manifesta, posa una denúncia i treballa, i una altra cosa és el discurs aquest que s'està fent de forma sistemàtica, dia rere dia, que s'han identificat molt, i està, i aquí ho dic clarament, amb gent d'Aliança Catalana, que estan fent una campanya totalment bruta i aprofitant aquesta situació. I a mi em sembla un delicte utilitzar la mort d'una persona per començar a atisar el foc en aquest moment que no toca. I el que ens ve aquí en Manresa és en aquesta situació quan s'està vivint el que està passant en Ceuta, no? Entonces, tots els problemes del món mundial que tenim, els culpables són aquí, són els immigrants i són els marroquins. I jo crec que tenim un problema de gent inadaptada, marroquins i no marroquins, i també aquests polítics que utilitzen tot això per sembrar violència, que aquests també són uns inadaptats socials.
1: Avui has dit una frase que és la que ha generat més polèmica, també debat, però és interessant comentar-la. Has dit: aquest assassinat és el fracàs absolut d'una societat. I alguns comentaris que han vingut respecte d'això deien que els religiosos com tu, que treballeu amb immigrants, esteu fomentant la seva arribada perquè saben que trobaran suport, per exemple, en convents on els que treballes tu, no? Per què és un fracàs absolut d'una societat?
0: Mira, tenim suficient ideologia per odiar-nos, però no per construir. Diumenge passat es feia a Manresa el Castell de Foc. I a l'entrada, a la gent, li entregaven uns pamfletos en contra nostra de la Fundació. Nosaltres treballem amb amb ICL, les mines de Súria, donen treball a la gent, i ens estan pressionant i ens estan dient que nosaltres vam posar un avió que està bombardejant Palestina. Entonces, Sor Lucía, el que està fent és protegir els palestins i els terroristes, atacant perquè està aliada amb l'estat d'Israel perquè treballa amb ICL. Entonces, l'extrema esquerra el diumenge ens atacava com pamfletos en els castells de Frog. I ara l'extrema dreta, i no tan extrema, ens estan dient tot el contrari, que nosaltres som els que portem a tota aquesta gent a la ciutat i que no hi ha convivència. Jo crec que és el fracàs de la societat perquè no sabem dialogar, perquè no tenim capacitat de posar-nos en la pell dels altres, perquè tenim moltes excuses per no implicar-nos. Jo estic anant cada mes a Ucraïna i la gent diu, per què no vas a Gaza? Escolta'm, assumim cadascú el compromís que hem d'assumir per construir una societat més justa, més fraterna, més solidària, en la que intentem ajudar i no descalificar-nos. Entonces la gent té molt odi, molta insatisfacció, jo crec que molta dificultat dels joves que no tenen, que tenen dificultat per independitzar-se, per trobar feina, manifesten també el seu fracàs amb una forma molt violenta. El tema de que tenim molta gent que està molt enganxada a les xarxes socials i estan enganxats tot el dia amb el dit i tota l'extrema dreta està molt ben organitzada i els estan ficant porqueria i estan insultant tot el dia, perquè la majoria de la gent que està insultant van d'anònims, van d'anònims, no són capaços de donar la cara. Per tant, jo crec que ahí està el fracàs. S'ha deixat una mica l'educació en mans, en aquest moment, de les xarxes. No hi ha un control, no hi ha diàleg i no ens escoltem. I si nosaltres escoltem els insults que hi ha en seu parlamentària a nivell nacional, a nivell de Catalunya, però també a nivells locals, o sigui, la gent i els que tindrien que estar treballant per la seguretat, pel benestar de tots, s'estan insultant i hi ha un ambient de crispació. Doncs jo penso que és el moment de cridar-nos mútuament a la calma. Aquesta nit pues, hi haurà una manifestació que serà pacífica, de suport a la família, i penso que seria un moment que sigui un moment de silenci perquè siguem capaços de reflexionar i veure com podem contribuir a la pau entre nosaltres. I repeteixo, tenim suficient política i suficient religió i suficient ideologia per odiar-nos, però no per estimar-nos. Entonces, resulta que, bueno, pues, si ajudes, estàs contribuint a això. Si no ajudes, pues, no estàs fent i t'has quedat en una religió d'una espiritualitat absurda. Saps què? Vivim amb conviccions, fem el que hem de fer, no escoltem a tothom i continuem, perquè evidentment mai plou a gust de tots, no? Però el que sí que estem conmocionats per el que ha passat. O sigui, surts aquí i et trobes ahir davant del convent, pues bueno, pues a les 3 de la matinada, 3:15 de la matinada, una treballadora de Sant Joan de Déu que entrava va haver de donar una volta perquè havia aldarulls, o sigui, que havia soroll des de les 3 de la matinada. Què ha passat que fins a 6:15 no va venir la policia i no va passar? Perquè no s'havia trucat, no havia vingut ningú. No, són moltes preguntes que estan en l'aire.
1: Res, Lucía, estem fent una mena de fotografia del terreny de Manresa, que és on treballes tu, amb un fet, evidentment, luctuós i que ha commogut molt a tota la ciutat. M'agradaria també preguntar-te algunes de les reflexions i preguntes que et feien avui a través de les xarxes, com per exemple si estàs a favor de l'expulsió de la immigració que cometi delictes.
0: Jo estic a favor de que el que cometi un delicte, no sé si l'has d'expulsar, però has d'aplicar la llei perquè pagui el que ha fet. I hi ha una cosa que he dit que no ha agradat a molta gent, i és que un delicte d'adult ha de tenir una pena d'adult. No puc creure que un nen de 16 anys mati una persona i que això pugui quedar impune. Per tant, jo no sé si expulses aquests nois, expulses el problema a un altre lloc, que no sabes si quedarà en llibertat i tornarà a intentar entrar de nou. Per tant, jo crec que la nostra justícia hauria de ser contundent. No pot ser que hi hagi multireincidència i que reaccionem i ens davant d'un fet com el que ha passat i que ara comencem a descobrir que, bueno, pues que en aquests dies, bueno, pues que una d'aquests se los havia detingut, però ja estava en llibertat ara de nou, no? Que ens agafem seriosament i que la justícia s'agafi seriosament a aquest tipus de delictes. Jo crec que, bueno, i què fem amb la gent que cometa aquests delictes i que són d'aquí? Perquè un dels nois ha nascut aquí, els seus pares eren d'aquí, a on l'expulsem? Jo crec que aquesta persona el que ha de fer és, la llei se li ha d'aplicar i ha de pagar per el que ha fet, perquè és un mal irrevocable. I el càstig ha de ser, intentem que sigui reeducatiu i que la persona pugui recuperar-se, reinsertar-se. Tant de bo pugui reinsertar-se. Jo crec que no hem de condemnar ningú a que no pugui reinsertar-se, però és molt greu el que ha passat. El que no pot ser són les entrades i sortides perquè són menors. I crec que, bueno, pues, ningú acceptaria veure que aquests menors puguin sortir en uns mesos o en un par d'anys.
1: Sor Lucía, gràcies per aquesta fotografia, per aquesta anàlisi del que passa en el dia a dia de Manresa, que coneixes prou bé. Una abraçada.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Gràcies a Sor Lucía Caram, que ens ha acompanyat aquests minuts i que també ens ha donat el seu punt de vista amb una persona implicada i, a més, que també no només ajuda, sinó que és un altre dels epicentres de la crítica.
1: Bueno, ha dit que ha estat amenaçada.
2: Sí, de la feina que fa. Bé, hem parlat de Manresa, Mònica Folquet, però avui tenim altres casos, és a dir, no és l'únic.
3: No és l'únic, no. Els Mossos han detingut dos homes relacionats amb un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat apagat aquesta matinada. No consten de moment ferits i tampoc s'ha trobat cap arma de foc. La policia ha rebut un avís, poc abans de la una, per uns trets al carrer Sant Carles, molt a prop d'una escola pública.
4: Imagina.
3: Els agents no hi han trobat ningú, però sí que han comprovat que hi havia un impacte d'arma de foc en una façana i a l'interior d'un pis. Poc després, els Mossos han detingut dues persones en un vehicle a la Ronda de Dalt, presumptament relacionades amb aquests fets. Però no només hi és això. La policia...
4: Vinga, mas, passen.
3: La policia també investiga un apunyalament ahir a la tarda a Arenys de Mar, davant de l'estació de Renfe. Quan els serveis d'emergència hi van arribar, van trobar un home ferit i l'agressor que havia fugit.
4: Ja fa temps que ho dic. Ja fa temps que ho dic.
5: Què diu? Què diu?
4: Ja fa temps que ho dic.
2: Sí, sí, ja fa temps que això és a l'oest.
4: Ja fa temps que ho repeteix. Fa temps que ho vaig dient. I escolta, i aquí no passa res. I aquí, escolta'm, va passant els anys i escolta, i mirem cap a una altra banda. Què més ha passat?
3: Encara una cosa més. A Lleida, la justícia ha acordat internar en règim tancat el menor detingut en relació amb la mort d'un home a Balaguer, 26 anys.
4: Menors, també, ja, escolta, ja de petits, ja petits criminals. I si vas pel carrer i hi ha gent amb armes blanques...
6: Sí, sí.
4: Escolta, una altra cosa que faig temps... Fa molt temps que ho vaig dient,
6: ho dius.
4: Quan la llei no està amb tu, la llei ets tu, T'has d'espavilar, S'ha d'aconseguir que la gent tingui pistoles i fusells,
5: No anem bé, aquesta no és la solució,
4: Sí, no és la solució. Si t'ataquen amb armes blanques, tu has de tenir armes negres.
5: Ara, llavors, què serà això, a més de l'Oest?
4: A l'Oest, home, almenys ja...
6: No, és que n'hi ha
4: l'Oest. És que ja és l'Oest. No serà. Surt de la guarderia de la teva filla i surt de parvulari.
5: Doncs mirem una mica, ja fa temps que no fa parvulari, però mirem una mica...
4: Ja és l'Oest.
5: D'acord. A buscar una solució que no sigui posat al nivell de les persones que van armades.
4: Ja ho és.
5: Aquesta no és la solució.
4: Ja ho és, a l'Oest. No, digues.
5: Es pot parlar, es pot dir.
4: No, sí que pots parlar, sí.
5: O sigui, ens hem de posar al nivell de les persones que van armades. A veure qui pot fer més mal. No és aquesta la solució.
4: Ja és a l'Oest.
5: La solució no passa
4: per aquí. Però clar, com que aquí ja és a l'Oest, però aquí hi ha RAC1,
5: Vostè és l'Oest, és vostè.
4: Ja és a l'Oest,
5: ja.
4: Però aquí, com que el RAC ja cobreu d'aquí, cobreu, us obliguen a tapar-ho.
6: Són tots d'esquerra.
4: Pensionats i amb la boca tapada, que són uns walkers.
2: Va, a tot això, canviant de... Hem dit que hi havia dos...
4: Ja és a l'Oest, ja.
2: Sí, ens ha quedat clar que això és a l'Oest. Això ho tenim claríssim, perquè si no ho ha repetit 25 cops aquesta tarda...
4: Sí, ja ho és a l'Oest, sí.
2: No, anava a dir que un dels punts d'atenció aquesta tarda és Manresa, però un altre... És Ceuta.
4: Però l'altre,
5: Ceuta,
4: que venen aquí i, escolta,
2: escolta,
4: on està mi comida?
2: On
4: està
2: mi cama?
3: Que avui celebra la seva diada.
2: Perdona, a veure, pot callar? És que si no, no poden continuar.
4: Vaig a fer a casa d'un altre. ¿Dónde está el sitio para mi comida? ¿Dónde está mi cama? ¿Dónde está mi ducha?
6: Sí.
4: Collons! Què és el teu país, això? Pues així que vens a demanar.
2: Quan acabi, si em permet, perquè ja està monopolitzant el micròfon.
4: Són aquí uns walkers, uns poques.
6: I es veu que després tens sang,
2: Què diu de poques?
4: Poques, aquí, la ràdio poques.
2: Sí. Poque?
4: És que no
2: walk. Digues,
3: en tot cas, Mònica, vespre de manifestacions arreu de l'Estat per la crisi de Ceuta i també per la gestió. El govern espanyol, la crisi que s'ha generat...
4: És un assalt, això.
3: Perquè hi ha gent dormint al carrer i en una situació...
4: I demanen que aviam si posen llits. Escolta, jo també m'aniré a Pernambuco. I d'on està mi cama? Que és casa meva, Pernambuco.
6: Exacte.
4: Si vaig allà, o pago... O a casa meva.
6: O no hi cama.
3: Vostè sap el que és humanitat? No n'ha sentit a parlar
4: humitat?
3: Mai, oi?
4: Sí que tinc humitat al quart
5: humitat,
4: de bany.
5: No, entris, humanitat, no
4: la veïna de dalt, que cada vegada que es dutxa em cau l'aigua a sobre.
5: No hi entris.
3: En tot cas, gairebé 300 ciutats de tot l'Estat han convocat protestes, la de Madrid, l'encapçala Feijóo i Abascal.
4: Menys mal.
3: I totes s'han convocat a les 8 del vespre, també una vintena de sentit contrari, és a dir, que han organitzat col·lectius antiracistes.
4: Poques.
7: Ai, Virgen Santíssima, que lindo, ara no? Que chimba! ¡Qué bacano, mi amor! Papitos, ¿cómo está el mundo, no?
6: Y tan.
7: La verdad es que agradezco al pueblecito de España que se movilice y apoye a Colombia con todo lo que hemos sufrido con el terremoto,
3: ¿A Colombia?
7: ¿No? Sí. Marceli, ¿qué opina? Sí, porque se nota que somos pueblitos hermanos.
3: Tan, a ver,
7: que Dios les bendiga con arepas, aguardiente.
3: Dulce María.
7: Oh, gracias, ¡qué lindo! Gracias.
3: Las concentraciones de aquest vespre no son per Colombia, son per la crisis de Ceuta.
6: Todo es lo...
2: Oye, perdona.
7: Escolti, ya...
4: Que no, programa ja sembla de Nacions Unides.
7: Catalunya, estan hablando.
8: Claro. Que s'ha de passar tot el programa aquí, aquesta senyora.
1: No, és que jo li he dit...
7: Senyorita, oi, perdona, que para servirle a usted.
1: No, però... Digui-li, qui ha que l'ha portat...
7: Digui-li, Marceli.
1: No, dic que li digui vostè...
6: Sí,
1: que vostè li digui amb ella,
6: sí, però que jo no soc ningú per dir-li... No, no la puc deixar
1: no, però
6: al carrer...
1: Que calli, que no parli, perquè sí. Ara parlar del terremoto de Colòmbia no ve sí. a tom. Estem parlant de Ceuta...
6: Ayer, ayer hablamos del terremoto.
1: No, ayer no, què ayer? Ayer vam parlar del terratrèmol.
6: Sí, bueno, vam parlar del... Sí, de terratrèmols, vam parlar, sí.
9: Que guapa, eh?
1: Hòstia, de veritat.
7: Ayer un masajito en los pies...
1: Bueno, però, no, prou ja, he dit que prou, a veure.
8: En tot cas, Toni...
1: Silenci... Escolti, digue-li que calli, per favor.
6: Espera un momento que tiene que decir algo el muchacho.
7: Acá le enseño este terremoto que hago de masaje, Virgili.
1: Sí, no, no treballa els massatges als peus, no. Va, per favor.
8: En tot cas, el terrabastall polític aquest matí ha escalat encara més després que l'Espanyol hagi fet públic un informe elaborat per la policia que culpava el Marroc de l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
4: Assalt.
8: El ministre Marlaska ha demanat explicacions al responsable policial i fa poca estona hem sabut que el director general de la policia espanyola, Francisco Pardo, li ha dit al ministre que no hi ha cap informe que atribueixi els fets al Marroc.
1: Per tant, la pregunta que ens fem a hores d'ara és... Aquest informe que ha publicat l'Espanyol, o que ha fet menció a l'Espanyol, existeix, no existeix, se l'han inventat?
8: No, l'informe existeix. El que diu...
1: Bueno, però l'Espanyol diu no... que aquest informe... aquest informe culpa. Mencionava... No, no, i alertava, en aquest cas, aquest informe, el que diu és que la policia assenyala sí. els gendarmes marroquins al Marroc que va ajudar o va autoritzar aquest allau humà a Ceuta. Bé, anem a preguntar-li al Jordi Armenteres. Jordi, bona tarda.
10: No tinc gaire resposta, Toni.
1: Bueno, no sé si és clar.
10: Sabem el que diuen uns i els que diuen els altres.
1: Bueno, el que diu però, un diari... Veritat... Que, no, un moment, el que diu el diari és l'Espanyol, on, per cert, el segueix dirigint l'home dels tirans, un home intrigant, instigador, un home que fins i tot ha arribat a aconseguir canvis de govern. Sí, perquè això
6: alerta,
1: passa desapercebut.
6: Alerta.
1: Canvis de govern, recordem la campanya de Pedro J. Ramírez amb el que era el grup de terrorista GAL, que va acabar tombant el govern de Felipe González, i avui ha publicat aquest informe. Però ves per on, aquest informe ara es nega des de la mateixa Policia Nacional. A veure, explica'ns en quin punt estem.
10: A veure, és tot molt estrany, perquè si aquest informe no existeix, el que és molt estrany és que el Ministeri de l'Interior trigui 9 hores a desmentir-ho. A veure, sí que és veritat que hi ha un informe policial, un informe que la jutgessa de l'Audiència Nacional que porta el cas en el seu dia demana a la policia fa un informe, això queda judicialitzat, queda secret, i a més hi ha una ordre molt rara, Toni, que no s'acaba d'aclarir, que és que la jutgessa prohibeix que els policies que han elaborat l'informe n'informin als seus superiors. Llavors, de cop i volta, aquest informa, no es publica l'Espanyol, però l'Espanyol explica suposadament el que diu. I això ha sortit a les 6 del matí, ha hagut molta rebastall durant tot el matí, posant en entredit clar tota la versió que ha fet fins ara el govern espanyol, perquè el govern espanyol ha eximit Marroc de qualsevol mena de responsabilitat en tota la corrualla de 70.000 persones que entren a Ceuta ara fa un mes. Deia que tot això venia per notícies falses, per xarxes socials que havien amplificat tota aquesta mentida que es podia entrar a Espanya sense cap mena de problema a través de Ceuta, i clar, en aquests moments el ministre Marlaska queda en entredit, per si no sabia que hi ha aquest informe, dos, per si realment no existeix l'informe, que hagi trigat 9 hores a desmentir que existeixi aquest document policial. Mira, el missatge, us l'enviava abans a l'equip, el missatge textual d'Interior, el diré en castellà, que és com ens l'han enviat, òbviament. Este miércoles el juez de la Audiencia Nacional ha autorizado al equipo investigador dar acceso a sus superiores a dicho informe. Solicitados informes al respecto a las Comisarías Generales de Información y Extranjería y Fronteras, el director general de la Policía ha comunicado al ministro del Interior que no existe informe policial alguno que atribuya a les forces i cossos de seguretat del Marroc la planificació o l'execució del que va passar a Ceuta el 30 i el 31 de juliol. Per tant, qui té raó? No ho sabem. No ho sabem, perquè precisament el que ens fa molta pudor és que durant 9 hores el Ministeri de l'Interior no hagi sigut capaç de desmentir una informació, perquè sabem que sí que hi ha informe policial. Una altra cosa són els detalls o la lletra petita de tot el que digui aquest informe.
8: En tot cas, el que sí que sembla obvi és la relació una mica complicada del ministre Marlaska amb la cúpula policial, no?
10: Totalment, i no és la primera vegada. Hi ha polèmiques constants entre Marlaska i els dirigents de la policia. Podem llegir informes de la UCO que la cúpula d'Interior no coneixia. És un continu, això, i revela una situació al Ministeri de l'Interior que és molt, molt, molt estranya. Què ha passat durant el dia d'avui? Que hi ha hagut molta crítica, que hi ha hagut molta petició de dimissions, que fins i tot Sumar, el soci de govern, ha exigit que es deixi de protegir al Marroc, o que s'assenyali el Marroc, perquè evidentment hi ha d'haver algun tipus de responsabilitat en el moviment de 70.000 persones per terres marroquines. I el que ens ha posat una mica sobre la pista de tot plegat és el ministre Bolaños, el sentirem, que aquest migdia, després que el ministeri hagués dit que ja veurem, ja veurem, ja veurem, ell deia això.
9: No queremos adelantar acontecimientos, vamos a analizar en profundidad y en detalle ese informe, y una vez que lo hayamos analizado, pues podremos dar respuesta a alguna de las preguntas que usted nos hace.
10: Per tant, clar, una altra pregunta que ens podem fer en aquests moments, que és, d'acord, l'informe no diu que el Marroc tingui una responsabilitat, però què diu l'informe? Per què no ens el passen? Per què no el podem veure, si en aquests moments ja el té el Ministeri de l'Interior i entenc que ja no hi ha secret, no? El més fàcil seria dir, aquí teniu l'informe i que cadascun tregui les conclusions que calgui.
8: Uh-huh. Feijó ha parlat des de Ceuta, Jordi,
10: des
8: aquest
10: de
8: migdia, què diu? El de sempre.
10: Feijó, que era Ceuta, que ara ve cap aquí. Sí, ha demanat eleccions, però sí que és veritat que a nivell diplomàtic ha fet una frase una mica complicada, que és responsabilitat total i absolutament Marroc, donant fiabilitat a aquesta informació de l'Espanyol sobre la sala a Ceuta dels dies 30 i 31 de juliol. Però vaja, sí, la petició és la de sempre, eleccions generals.
11: Que el gobierno, empezando por el señor Pedro Sánchez, no está en condiciones de garantizar la seguridad de nuestro país. Hablamos de la obligación más importante de cualquier presidente. La única salida es convocar elecciones y darle al pueblo voz.
10: Jordi, es verdad que las elecciones generales serán abans d'un any.
8: A veure, Pedro Sánchez compareix demà al Congrés per donar explicacions per tota aquesta crisi, després de tot el que ha passat i de les concentracions que veurem aquest vespre i veurem com acaben. Quin marge de maniobra té el president espanyol?
10: Doncs poca, perquè aquesta setmana ja van aprovar els 309 milions d'euros cap a Ceuta, que semblava que havien de ser molt definitius per reforçar l'atenció a migrants i sobretot els serveis públics de la ciutat. Ja veurem quina explicació política dona tot plegat això. Serà una d'aquelles jornades maratonianes al Congrés, la primera de la temporada. Comença a les 9 del matí, acabarà cap a les 2, quarts de 3 de la tarda.
2: Jordi Armenteres, ho seguirem molt de prop. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
10: Bona tarda.
2: Tot això ens acompanya a aquesta hora el comissari Villarejo, un habitual del món RAC1, que avui ha tingut a bé acompanyar-nos també a la tarda.
12: Bona tarda.
2: Comissari, bona tarda.
12: Bona tarda.
2: A veure, vostè ens ha avançat que ha tingut accés vostè a informació compromesa del govern espanyol amb el Marroc.
12: Ha cedido la chichapolla. Ha cedido toda la chichapolla de todo esto. Ya te digo yo que Marruecos está detrás. Y el PSOE tiene miedo. Tiene miedo porque Marruecos tiene información comprometida del gobierno. Claro, los moros tienen chicha jodida de España.
13: Hay chicha en el horizonte, ¿eh? Chicha jodida.
14: ¿Sí?
13: Sí, sí.
14: ¿Jodida para quién?
13: Para jodida para nosotros.
12: Claro, chicha jodida para nosotros. Los moros tienen chicha jodida grabada. Mucha chicha jodida, te lo digo yo.
2: No, es que fins ara no acabava d'entendre exactament a què es referia.
12: Yo, chicha jodida, te lo digo yo, que he grabado las grabaciones que tienen los moros. Yo he grabado la cinta que tienen nosotros, los moros. Tengo la cinta de la cinta.
2: Recordem que en aquest cas el Marroc va fer espionatge a Pedro Sánchez i al seu govern el 2022 amb el sistema Pegasus, que per cert és sistema israelià.
12: Pues ahí de todo, sale el pichachura, sale el barbapolla,
5: Tot va pel mateix, eh? Tot
12: no, que està histèrico. Està histèrico el paropollas, ja lo dije.
13: Dale un tocadito y tal al Barba y dile, oye, que...
14: Que lo tranquilice.
13: Que se tranquilice porque fíjate qué espectáculo.
12: No, espectáculo. Y salen cosas de la mujer de Pichachula también, con lo que han grabado los moros.
2: Es que no sabem exactament a qué refereix, perquè amb tots aquests sobrenoms, certament no...
5: Però sobrenoms que tots fan al·lusió al mateix.
12: I la Chucho Inquieto, esa va acá, eh?
13: La Chucho Inquieto. Y es la que...
12: Has de manejar el
13: país, ¿eh?
12: No, no, no manejar el país, la Chucho Inquieto.
5: Però per què s'inventa aquests noms?
12: Això no, no, lo digo yo, lo hago yo.
2: Si és creació, és creació.
12: Seré bien pringada, ¿eh? Es un chocho mojado, porque bueno, me he quedado salpicada. Y el del Turbán Pastera también. Va. Lo tienen todo grabado.
2: Bueno, en tot cas, parla, que parli, parla amb l'equip del Basté i...
12: El niño polla ese del planer. El de Planell, bueno,
2: niño polla, no sé, el Jordi de Planell, no sé si li agradarà que li diguis niño polla.
12: Si però... eso sale, se va a liar el sí, chocho.
2: El chocho. Bueno, anem al Festival de Venècia amb una mica d'alegria, perquè ha arrencat Mònica i... Avui el gran protagonista és George Clooney.
5: George Clooney, bueno, sí, Clooney que està venint està... l'ànima al dimoni, aquest home.
15: Home, està,
5: bueno,
15: està.
2: També
15: està
2: no té res fantàstic. Més a fer que cuidar-se, eh?
16: Ah, és que no fa pel·lícula.
2: Que no em fan gràcia. Ui, està estupendo.
5: Que no et cuides, tu.
2: Eh?
5: Que no et cuides,
2: però jo no estic com George Clooney. En canvi, el George Clooney, escolta, estàs... Jo no em cuido, ni tinc ni el temps ni els mitjans per estar com George Clooney, clar.
5: Ni els calés.
16: Però què et faries, que t'arreglaries?
2: Tot, m'ho arreglaria tot, de dalt a baix.
12: Oh.
2: Em faria 9 de dalt a baix.
16: Ai, carai.
2: I seria George Clooney el clònic.
5: Sí, home.
2: Com el Museu de Cera.
5: Sí, sí. Com el museu, segons quins museus de cera, que has de mirar qui és, perquè
2: sí, sí, no veus exactament qui és.
15: Doncs el George Clooney, que aquesta tarda rebrà el Lleó d'Or a la trajectòria, i qui ja l'ha vist i ha parlat és l'enviat especial de RAC1 a Venècia, l'Adrià García. Adrià, bona tarda.
17: Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Adrià. A veure, què us ha explicat George Clooney?
17: Doncs mira, ha vingut a fer un repàs, diguem-ne, de la seva carrera, com bé diu el premi. No ha vingut a parlar de projectes futurs, sinó a fer balanç dels seus 65 anys de vida, que, deixeu-me dir que ningú ho diria, 65 anys, aquest senyor.
2: Aquí el departament de scouting, la Folquet i la Lluçà...
5: Estem d'acord amb tu, totalment.
2: Valorant que està en òptimes condicions.
17: Oh.
2: Ah, però clar, és que és George Clooney.
17: Sí, sí, sí.
5: I no el Canadà, també.
17: Clar, clar, clar.
2: També he de dir que, en ocasions, per exemple, Mickey Rourke, que en el seu dia bueno, era una referència sexual, doncs pues ara el veus i, certament, en riu tant tu de Lucas.
5: És que, a veure, has anat a buscar...
2: En riu tant tu de Lucas, com està el George Clooney.
5: Una persona que s'ha convertit en Carmen de Mairena.
2: Sí, el Mickey Rourke realment ha acabat molt malament.
5: Home...
17: Clar, clar. No, George Clooney sí que és veritat, doncs això, que fa molt goig de veure i ell mateix, però, diu que com més gran es fa, més enyora la seva joventut. Imagina't els que no estem com ell, o que no estan com ell, vaja. Jo encara no la puc enyorar, que potser soc una mica massa jove per enyorar-la. Però ell, per exemple, deia que no li faria res tirar uns anys enrere perquè tot el dia està recordant vells temps i amb molta melancolia. Escolteu.
18: I'm 65 years old, everything...
19: Tinc 65 anys i tot és una mica melancòlic, saps? Literalment, et rentes les dents i penses, ostres, abans tenia les dents molt més bé. I tot el que té a veure amb fer-se gran et posa una mica melancòlic. Però també em sento molt afortunat. Fa uns 30 anys que tinc una història d'amor en Venècia. I de fet, em vaig casar aquí. Per tant, diria que el meu millor moment va ser aquí. Evidentment, el meu casament, perquè si no ho dic, em posaré molts problemes. No, vam passar uns dies preciosos aquí.
16: Si no ho diu, la dona... La dona no el deixa entrar a casa.
5: És una broma.
2: La dona diu... No, la dona diuen que és, com diu vostè, d'armes tomar, eh?
16: Per jo.
5: Ell, fantàstic, i la dona, eh? Un capità manany.
16: Home,
5: vaja...
16: Vaja mandaguela.
2: Què més ha dit George Clooney, a banda de dir que quan arrenta... Que vostè no té aquest problema, perquè vostè se les treu de cop.
16: Les treus i...
2: Les posa amb el gasip, després...
16: És una pastilla que ho neteja.
2: I corega i li netegen les dents.
16: Ja està.
2: Tot és una qüestió de canvi de percepció.
16: Ah, sí. Tu has de mirar d'un altre...
2: Ara.
4: I l'endemà al matí tots els restos de menjar queden al fons del got.
16: Ah, exacte.
5: Home, prou. Exacte. Per favor.
16: I ho llences a aigua de bany i ja està.
5: Vinga, prou.
16: Tienes que limpiar, no, que por cierto, que... tienes que limpiar el vasito de las dientes.
7: Sí, me está puedas. Hablando a mí, perdone, Marceli.
16: Sí.
7: Ah, es que acá está, como está, me señaló con el dedo.
16: Estabas como encantada. ¿Tienes que limpiar el vasito de los dientes?
7: Hay que desatascar el váter, me dice.
16: No, el vasito donde yo dejo los dientes.
7: Ah, sí, la dentadura,
16: sí,
7: mi amor.
16: Sí, cuando puedas, porque es que hoy lo he dejado en la mesita de noche.
7: Sí, la cogí.
2: A veure, perdoneu, Adrià García, podem anar, sí, amb un segon document de George Clooney?
17: Això mateix, mira, sabeu que hi ha ara alguns actors que un cop morts, doncs la seva imatge segueix apareixent a, sí, pel·lícules. Val Kilmer, per exemple, es va explicar fa poc que apareixerà en una pel·lícula tot i ja no ser-hi. Doncs ell ha dit que d'això ni parlar-ne, i de fet ha dit que la intel·ligència artificial li fa certa por. Escolteu-ho.
20: Well, I would like to avoid being...
19: Bé, m'agradaria evitar sortir en un anunci de tampons 20 anys després d'haver mort. M'agradaria, eh? M'agradaria evitar-ho. Però sí, els deepfakes són un problema. He vist vídeos meus que no sóc jo, però no parlo de pel·lícules, parlo de notícies en què parles de coses que tu no has dit i que ni has fet, i llavors comences a pensar, bé, què passarà quan... Perquè cada vegada costarà més i més i distingir què és veritat i què no. Discern the truth.
2: Ja veus. Molt bé, doncs Premi d'Honor, deies, al Festival de Venècia.
17: Que boníssim. Sí, Premi a la Trajectòria, Lleó d'Or a la Trajectòria per George Clooney, que aquesta tarda a les 7 el recollirà. I després hi haurà la projecció inaugural d'aquest any a Venècia, que és Inc., una pel·lícula sobre com Rupert Murdoch va arribar, doncs, a crear aquest imperi mediàtic, amb The Sun, la Fox, que tots avui dia coneixem. La pel·lícula del Danny Boyle, deixeu-me dir que és un director conegut per Trainspotting, per Slumdog Millionaire, és a dir, un director de renom del cinema europeu, això sí.
16: No sé, no n'hi he vist cap.
2: Molt bé, doncs Adrià, moltíssimes gràcies. Ja anirem comentant la jugada.
17: Vinga.
2: Gràcies, bona tarda.
16: Perdoneu, aquest George Carlin.
2: Clooney. Carlin no, Clooney. Ah,
16: bueno, no és aquell dels anuncis de l'Expresso?
5: Sí.
16: L'Expresso, sí. Que tinc, jo tinc,
5: l'Expresso.
16: La van portar a la màquina d'aquestes cases. Són bons aquests.
2: Home, i tant. I tant que són bons. Bueno, les càpsules. A veure, que ara pots tenir la màquina. On pots posar d'altres de càpsules?
16: Però n'hi ha de colors diferents.
2: Jo en poso de novell, per exemple.
16: Ah, també.
2: Sí, perquè tenen, sap, tenen més gust, tenen més d'això. Vull dir, cadascú posa les seves.
16: Sí,
2: les
16: que vulguis.
7: Disculpen, yo pensé acá que hablaban como dijeron Looney, pensé que decían Looney de Looney Tunes, pero don Marceli, ya que usted está hablando de cafecito,
16: sí,
7: le quería pedir si sería tan amable mi papacito de prestarme a mí también unas capsulitas lindas, bueno, para poder tomar el café con usted y su señora.
16: Ana María, esto,
7: ¿qué le parece?
16: Mira,
7: no, Dulce María, sí, Dulce, mi amor, como yo soy, mi amor.
16: Sí, mira, me sale muy grave, pero no te podemos dar cápsulas porque son son carísimas.
7: Qué pena.
16: Sí, es una pena, pero no te preocupes porque mira,
7: ay, qué pena.
16: Pues cuando yo me haga el café, no, señores, mujer.
7: Ay, qué pena.
16: No seas así, que no pasa nada. Mira, ya te la solución, te doy la solución.
7: Sí, tú puedes, dígame,
16: cuando
7: mi amor.
16: Cuando yo me haga el café, tú,
7: sí,
16: la misma cápsula,
7: ajá,
16: la puedes usar de nuevo, porque siempre queda el marro.
2: Sí.
7: Ah, sí, y qué sale, bueno.
16: Y está muy bueno. Y está bueno igual,
2: no,
16: ¿eh?
2: Está bueno. Es un café largo.
16: Eso sí.
5: Ah, escoltín, me
7: gusta cuando tienen saborcito, claro, agüita chirri.
16: Claro,
7: ¿no?
16: Mujer, no te preocupes. Esto...
7: Ay, es usted tan amable.
2: Pero
7: y tan
2: ¿cómo
7: bello?
2: ¿Cómo es ser tan miserable?
5: Tan miserable.
7: Ay, es bello y es hermoso como un oso colombiano.
5: No, es bello, que li estàs donant...
2: ¿Cómo es pot ser, perdoni, cómo es pot ser tan miserable?
16: A vegades, si ho fas més llarg... raja més, doncs, sí, per tant és el mateix, no ho notaràs.
7: Ai, sí,
2: és com un descafeinat.
16: És com un cafè colombiano, d'estos de Colòmbia.
7: Casi que lo prefiero.
16: Sí.
7: Sí,
2: pues perdoni, a Colòmbia...
7: A Colòmbia,
2: Colòmbia serà que no hi entenen de cafès, que tenen, sí, un dels, per, sí, mi, el millor cafè del món. Sí. Vull dir que em sorprèn que digui vostè que faci aquest comentari. Vull dir que...
16: No, però ella el trobarà bo igual.
7: Sí, mi senyor Marjorie, jo acá lo que usted me diga,
16: sí,
7: Marjorie, lo que me recomiende.
2: Ara li he dit Marjorie.
16: No sé.
2: Entre que vostè li diu, no hi ha manera que li digui el Dulce Maria.
16: Sí,
2: I ella li diu Marjorie, realment.
16: Esteban
2: però,
16: Maria, sí.
2: Dic que ha de venir, si ha de venir cada tarda, que es quedi fora esperant-lo.
16: Per què? Si està més, està,
2: sí,
16: més,
2: però és que està participant al,
16: si,
2: programa.
16: Està més fresquet aquí.
2: No, però és que està participant i m'està ralentint.
19: I per què li parles en castellà?
16: No,
19: li parlo en català. En Marcelí, li parlo en castellà.
16: No, al contrari, li parlo en català. Sempre te hablo en català.
7: Sí, verdad, sí, estic aprenguent molt.
16: Claro.
2: Això realment és absurd al màxim. Vostè li parla en castellà i ella intenta parlar en català, sí, vull dir que no acabo d'entendre.
5: Ja, però tu dorms a casa el senyor Marcelí, no?
7: No, no, todavía no me ha ofrecido su cama ni para poder dormir cuando no, estoy cansada, pero...
16: Ya lo verás con mi hijo.
6: Ja lo verás con mi hijo, esto, sí.
7: Però sí, sí que bueno, quan tenen que ser
2: li torno a repetir.
6: No, però...
2: A més, li torno a repetir.
6: Però no,
2: si ha de venir cada dia...
6: Abajo, es queda baix.
2: Bueno, baix no, home, que pugi, que baix, baix no cal que estigui, home.
6: No, no baix, al pis de baix.
5: No, que diu que es queda sota el pis del senyor Marcelí.
6: Al pis de baix, que també ella també...
2: Perquè fa... està treballant. Bueno, potser algú de la finca la té assegurada.
5: Sí, els altres.
6: Algú, tindrà assegurat.
7: Assegurada, què significa?
6: Nada, no te preocupes.
2: Bueno, ara tornem amb Laura Fa, que no sé què... Que, per cert, tenim el nas de Lucas.
6: El tenim?
2: Que l'ha operat el mateix cirurgià que el de Rourke.
5: El té la Fa?
2: L'ha operat, el que li han tallat.
5: Ah,
2: la Fa i ara ens l'ensenyarà.
4: L'albondiguilla.
6: El vell.
2: El vell.
5: Si no, ha de venir amb el Lucas.
2: Sí. I també té... Col·laborat amb...
5: Amb què?
2: Que, per cert, la vídua és colombiana, amb el Mac Tamariz. Bueno, qué bueno. Sembla que hi ha una certa polèmica entre la família i la darrera dona del Mac Tamariz. Ara
5: quin
2: tornem.
5: Quin greu em va saber.
0: RAC 1.
21: Soc la doctora Alicia Maqueda. Al CIR fa més de 30 anys que som especialistes en reproducció assistida. La teva història és única. Per això t'oferim un diagnòstic i un tractament personalitzats amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada. T'ajudem a fer realitat el teu projecte de família. Consulta cirh.cat i demana la teva primera visita gratuïta.
22: Any 1300. Porreig està dominada pels templers i el seu castell es converteix en un dels pocs centres del poder templer de la Catalunya vella.
23: El 4, 5 i 6 de setembre, 17a Festa dels Templers a Porreig. Jocs medievals, tallers, taverna, visites teatralitzades, música, dansa i espectacle de misteri i llegendes dels templers. Descobreix l'època templera a Porreig. Vine a la Festa dels Templers.
24: A Begú, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
25: Música, habaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
24: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
25: Informació i entrades a visitbegú.com, a l'oficina de turisme de Begú, al 972-624520 i a les nostres xarxes socials. Begú és autèntic.
24: Fira d'Indians a Begú.
26: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
27: Escupi.
26: Avui en fem servir moltes més.
27: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
26: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
28: Aquest estiu, regala't l'equilibri perfecte. Ara, amb el nou Amoda 5 SHS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 22.390 euros. Amoda 5 SHS, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris Amoda Jaeco de Catalunya.
0: RAC 1. Tots som 1.
2: Jordi Claret, bona tarda.
29: Bona tarda.
2: Són les 5 i 5 i hem de parlar d'una troballa de la policia a Sant Adrià del Besòs. De què es tracta?
29: Doncs sí, els Mossos d'Esquadra han trobat un nadó mort dins d'una bossa d'escombraries al replà d'una escala d'un bloc al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. Segons ha avançat el digital Metrópoli, l'han trobat aquest migdia després de l'avís d'una persona. L'habitatge es troba al carrer Llevant i la policia ja ho està investigant. I un altre cas, la policia espanyola ha detingut a València una parella presumptament per estar relacionats amb la desaparició del seu nadó que fa dies que els Mossos busquen a Santa Bàrbara, al Montsià. L'avi de la criatura havia presentat avui la denúncia per desaparició, tal com ha confirmat el Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya. Aquests dies, la policia ha estat escorcollant un habitatge cèntric d'aquest municipi, de Santa Bàrbara, per buscar pistes i poder localitzar el nadó. Busquen en el mateix domicili on el cap de setmana hi van trobar una trentena de gossos desnudrits i alguns directament morts. La investigació continua oberta. Més coses. El jutjat de Ceuta ha obert diligències contra el delegat del govern espanyol per no actuar el 30 i el 31 de juliol abans del col·lapse de la frontera, tot i tenir avisos del CNI. El jutjat número 6 de la ciutat autònoma l'investiga arran d'una denúncia presentada per Manos Límpies i a la qual també s'hi ha sumat Azteuir. Una informació que arriba enmig d'un nou foc dins del govern espanyol causat per l'informe que, segons l'Espanyol, assenyala el Marroc està d'estar al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Segons aquesta informació, gendarmes marroquins haurien guiat els migrants a la frontera, tot i que el director general de la policia, Francisco Pardo, ja ho ha negat tot en un comunicat ara fa una estona. Avui que estarem pendents de les diferents protestes que hi ha convocades a les 8 del vespre arreu de l'Estat contra la gestió del govern espanyol d'aquesta crisi, coincidint amb el dia de Ceuta. Avui el seu president, Juan Jesús Vives, posava el crit al cel.
1: Ceuta se encuentra en una situación de alto riesgo en lo que concierne a la seguridad ciudadana y que pone de manifiesto algo muy grave, algo que debemos de enmendar, que nuestra frontera, es decir, nuestra integridad territorial está en manos de Marruecos y eso no puede ser. No puede ser.
29: Demà Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre la situació a Ceuta. I el govern espanyol farà un nou intent per portar el català a Europa aquest mes, segons confirmen a l'Agència Catalana de Notícies, fonts de la presidència de torn del Consell Europeu, ara en mans d'Irlanda. L'executiu de Pedro Sánchez ha demanat incloure aquesta qüestió a la propera reunió del Consell d'Afers Generals, que serà el 22 de setembre. Això no vol dir encara que l'oficialitat del català i també del gallec i el basc estigui a l'agenda del dia. Les mateixes fonts apunten que la decisió arribarà d'aquí uns dies. L'últim cop que es va debatre va ser el juliol de 2025, però no tots els representants del 27 hi van estar d'acord, amb Alemanya liderant l'oposició. I ara els esports, amb l'Albert Bassas.
3: El flamant nou fitxatge del Barça, el brasiler Gabriel Jesus, s'ha entrenat avui en solitari i demà ja té previst fer-ho amb el grup. Mentrestant, Marc Casador s'ha desplaçat a la Corunya aquest migdia per signar amb el Deportivo. Casador hi jugarà cedit fins a final de temporada. També s'ha de concretar aquesta tarda el fitxatge de Carles Pérez pel Girona, després de rescindir ahir amb el Celta, abans que es tanqués el mercat. L'extrem català passarà a revisió mèdica i s'espera que avui mateix sigui oficial. I encara a segona divisió, el Sabadell ha fet oficial la rescisió de contracte del davanter argentí Agustín Cossia, que no seguirà al club. Un Sabadell que aquest vespre jugarà contra el Barça Atlètic la final de la Copa Catalunya de Futbol a la nova Creu Alta. El partit començarà a 8:45. Fora del futbol, en ciclisme estem pendents de l'onzena etapa de la Vuelta de perfil pla en final a Llorca, a 13 quilòmetres per l'arribada, tot apunta a un final a l'esprint. I en tennis s'ha reprès la jornada a l'Open dels Estats Units, però s'ha hagut d'aturar immediatament després per un nou episodi de pluges. El partit de Paula Badosa, que estava a un joc de debutar en victòria contra Kasatkina, s'haurà de reprendre ara amb 40 iguals.
29: I el temps, avui la calor és més intensa que ahir, i han arribat als 37 graus a la Conca de Tremp i a la Ribera d'Ebre. També està augmentant la sensació de xafogor a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre, i els propers dies continuarà pujant la temperatura amb un ambient molt càlid per l'època, tot plegat amb un domini del sol i només amb alguns núvols poc importants que, com a molt, deixaran algun xàfec de tarda al Pirineu.
8: Versió RAC 1.
9: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts, continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
8: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
10: Condis t'ofereix aquesta secció.
29: Sí,
2: Són les 5 de la tarda, 11 minuts. Avui és dimecres, avui, per tant, tenim revistes del cor. Aquesta tradició encara es manté, tot i que algunes apareixen el dilluns. I, com és habitual a aquesta hora, saludem una temporada més a Laura Fa. Laura, bona tarda.
11: Bona tarda, què tal?
2: Que ha vingut durada com una Maria.
11: Sí, no, se'm nota morena o no?
4: Home, sí, està guapíssima.
11: He fet molta platja, molta platja.
7: Parece colombiana.
11: Sí,
2: pues sí, exacte. Quasi. Sí, sí.
11: A més, ara estic... Quasi no tinc marca, i tot i que...
2: Marca de què?
11: De biquini, perquè...
4: Fa tot l'estiu, no?
11: Jo vaig allà a les roques...
12: Que vas suelte.
11: Jo vaig conilla, directament.
2: Però tot...
11: Conilla total, amb les meves amigues.
2: Sí, cap marca.
11: Sí, cap marca, no hi ha marques. Bueno, perquè no hi ha ningú... No siguis guarro, ja. No. Perquè no hi ha ningú a les roques, o sigui...
2: Bueno, esteu vosaltres, les amigues.
11: Sí, però la gent se'n va a Menorca, se'n va a llocs així.
2: I tu vas a les roques.
11: Jo me'n vaig a les roques allà i allà estem...
5: Doncs a veure, les roques, que no et rasquis, perquè...
11: No, perquè porto una màrfaga d'escola bressol.
2: Però has d'anar en compte que no hi ha, vingui un paparazzi, sí, ara, algú que faci
4: un
2: una foto.
4: Un dron.
2: I et pengin la foto.
11: Ah, hi ha paparazzis, han desaparegut.
4: Sí, però hi ha... Bueno, però és igual.
2: Hi ha
4: drons.
2: Mira, no, hi ha, per exemple, el senyor Santa Susana.
4: Sí, jo tinc un dron.
2: Saps? Amb un matalàs. O no, amb un paddle surf.
4: No, con un dron des de l'aire.
2: Aquest estiu, on estiuejo jo, allà a Calella Palafrugell, tu et posaves al costat de la platja o de les roques i no veies el mar, no havia passat mai.
12: Com que no veies el mar?
11: De la gent.
2: Un fet insòlid. No, de paddle surf.
11: Ah.
2: Era com si el mar estigués asfaltat.
11: Mira que mareja,
2: Era tu podies anar amb el paddle surf, passant de paddle surf a paddle, fins a Mallorca.
12: Ah, caram.
2: Això es va muntar aquest estiu.
12: Sí.
2: I jo fins i tot vaig arribar a casa a punt d'arribar a Mallorca. Vaig tornar. De la de paddle surf que hi havia.
11: I mira que mareja. Has pujat al paddle surf?
2: No he pujat. Però mira que ho trobo carregós anar amb el paddle surf, perquè, clar, l'has d'inflar, després l'has de baixar, segons allà... a la zona de la Costa Brava, que és molt pràctic, és comodíssim, realment, quan et fas gran, és una zona que l'acabes odiant, i instal·la't allà. Doncs pot venir el senyor Santa Susana amb un paddle surf, on està la Laura Fa, claca, i te la pengi i quedes allà.
11: Estic irreconeixible, perquè vaig tan assalvatjada...
2: Perquè vas amb un...
11: No, perquè, o sigui...
2: Vas amb una bossa al cap.
11: T'haig de dir que del 8... el 16 d'agost, aquells dies sí que vigilem, que és una mica més atapaït, però és que no veiem a ningú, estem soles. Vull dir que estem tranquil·les.
5: I si ve algú, no passa res, tampoc.
11: No,
2: però si podem fer una foto, sí, aquí.
5: Home, una foto, sí.
11: Hi havia un senyor sol alguns dies.
2: Veus?
11: I anava donant voltes, però ja li vam dir, què fas aquí? I el pobre home...
5: No era ell?
11: No.
2: Segur que s'estava torrant...
4: El ganchito.
11: Sí,
2: sisplau. Sí, perquè es van escalfant i després se van darrere la roca i bueno, és igual.
11: Sí. Però molt bé,
2: bueno, això jo, perdoneu, he vist aquí la Barceloneta, no cal anar molt lluny, eh? Vull dir, ho he vist.
12: Però què has vist a les roques?
2: No, he vist a la Barceloneta individus d'aquests que estan allà amb la tovallola i que tota l'estona estan mirant i que arriba un moment ja que...
5: Ai, per favor.
2: I els veus que canvien de posició i...
5: Va, que em fa fàstic, per favor.
11: Però ara les noies joves no es treuen ni la part de dalt, perquè es porta... Hi ha una moda que se't vegi la marca del biquini. La meva filla va desesperada. Mama, ja se'n veu molt. Dic, sí.
2: O sigui, la moda és marca del biquini.
11: Sí, té un nom. Ara no me'n recordo com es diu.
2: Marca del biquini.
11: Ara m'ho enviarà. No, el seu nom. Ara ja no sé com es diu.
2: Bé, com dèiem, avui han aparegut les revistes del dimecres. Home, diuen, parlen de la mort del rei de Noruega, el rei Harald. 30 o 40 pàgines a la revista Hola, sembla que...
13: Bueno,
7: hola.
11: Bueno, és un rei.
2: Sí, però,
11: i és una revista monàrquica.
2: Sí,
11: És com si els esports guanyen l'Eurocopa o el que sigui, doncs quantes pàgines hi haurà? Pues
2: ja. Això... Bueno, però a mi el que m'ha cridat l'atenció, que ara hi entrarem en altres coses, abans de parlar de Lucas, és... el que em preocupa...
11: És que ho sabia. Bueno, que no t'ho he posat.
2: No m'ho has posat, però jo, a l'agafar la revista, he pensat, com pot ser que no n'hagin parlat? Ni el Basté, aquest matí, ho han mencionat. És que és una cosa insòlida.
12: Sí.
2: Edmundo Arrocet... assumo que estoy en la recta final de mi vida. Però què li està pas? Què li passa?
11: Que ningú li fa cas.
2: A Bigote Arrocet.
11: Ningú li fa cas.
4: Però tiene un problema médico.
11: No, es fa el malalt, perquè això ja ho he viscut jo també amb els famosos, quan ningú ja els fa cas, es fan els malalts. Clar que està en la recta final perquè tindrà 70 anys, vull dir que no li queden 35 anys de vida.
2: En el reportatge que li han fet fa molt bona cara,
11: Perquè no està malalt, el que passa que...
2: Però, bueno, diu, el titular és, assumo que estoy en la recta final de mi vida, sin dramas.
11: Perquè li havien de fer una biòpsia i...
6: Sí, si el quiste és malo...
2: I parla de que té un quiste al...
6: Vaja...
2: No sé on el té.
13: Nígado, no sé.
2: Es malo, tiene difícil tratamiento. No lo quiero. Bueno, això tampoc. És que bueno, no, no vol ningú. Vull dir que, a veure, això també, aquest titular...
11: Però és que no ho sap encara.
2: No si lo quiero. Tampoco si me obliga a depender de una màquina.
11: És que a veure...
2: Suposo que deu ser de ronyó, aquest, no aquest, aquest quiste. Que... Però és una entrevista... que ella encara no sap els resultats.
6: Ja.
2: Que dius, bueno, fes-la quan ja sàpigues...
11: Bueno, però llavors no et donen tants calés, és vas clar. Anant fent, vas anant escalfant, és, donen diners ara... Diners és la revista Setmana que ha volgut fer beneficència, perquè ha dit, aquest senyor que s'arrossega per tot arreu, en recorda't sí, que ja ho va voler...
2: Però mira, mira si és bona persona. Diu, en Chile tengo firmado que dono mis órganos y mi cuerpo a la ciencia.
13: Claro, y su bigote.
2: Bueno, a Chile.
11: Perquè així no pagues a l'enterro. Quan ho dones tot, no has de pagar tot allò. Exacte. Ja s'emporta la ciència.
2: Bueno, però, perdona, no aquesta ten... entrevista, a banda que se li veu l'etiqueta de la camisa i que el fotògraf li podia haver dit te cuelga la permanentment l'etiqueta de la camisa.
11: No, perquè potser és moda, això.
2: Bueno, però això queda fatal, perdona. O sigui,
11: tot vagi, és moda, escolta.
2: Que, sí, tot és moda, que et vagi penjant l'etiqueta. Home, talla-la, cony.
11: Ara feia així amb la revista, clar. Sembla... O sigui, imagina't...
2: Si anaves a ampliar el paper.
11: Sí, és que estic anaves fatal.
2: Anaves a ampliar el paper.
11: Estàs molt malament.
2: No, i aleshores...
11: Estic malament. A veure, te'n recordes que volia el bigote?
2: Bueno, però aquí en aquesta entrevista, perdona, s'està acomiadant, eh? El 85% de mis amigos y familiares... Busca'm uns acudits que animaran la tarda.
6: No!
2: Han fallecido. He vivido una vida... Això és un comiat.
6: Això passa molt,
2: He vivido una vida maravillosa. No puedo pedir más. I ara, dedicat a Laura Fa, endavant.
14: Piticlin, piticlin. Piticlin, piticlin. Aloha. Aló. Hablo con la mansión de los marqueses de Casa Cuberta. ¿Cómo? ¿Que no es de Casa Cuberta? Oye, dígame una cosa, ¿y cuando llueve cómo se las arregla si no tienen cubierta la casa? ¡Ay, no, tío!
13: ¿Chistes nuevos?
14: Piticlin, piticlin, bombín, el chapulín.
13: Ay.
14: ¿Aló? ¿Aló? ¿Hablo con el 48?
13: 48,
14: 48. 48, 48. No. Híjole.
15: ¿Qué pasó?
14: Que no era el 48, 48, 48, sino que el 84, 84, 84. Otra vez cogí el teléfono al revés.
16: Seguimos caminando con mi compadre. De repente voy caminando por la calle y vi un rotito de esos rotos que nos falta, esos rotos simpáticos así, parecido a mí hace 4 años, que está así mirando un pajarito en una pajarería. Bueno, y como media hora mirando el pájaro, se acerca un señor bien palta, se queda mirando así. Y el rotito le dice, oiga, perdón, gallero, ¿cómo se llama ese pajarito? El niato lo mira y le dice, lo ignoro. ¡Ay, qué bonito el ignorito!
11: No s'aguanta. O sigui, el primer dia així, això no s'aguanta.
2: Bueno, és notícia, eh? És notícia la revista notícia, Setmana,
11: home,
2: que està fotut. Escolta,
11: no, que una cosa ràpida. Fa allò de les marques que deies la moda, podien ser tan lines, jo crec que en anglès, sí. I en portuguès és molt bonic, que és la marquinha.
15: Ah, la marquinha.
2: La marquinha. La marquinha. Tot això, mira, canviarem l'ordre. Ara parlem de Lucas, però abans veig que Telecinco estan posant el focus a Andorra. I una de les qüestions que abordava avui la Laura Fa és Miguel Bosé, que s'ha canviat...
6: Ja hi viu?
2: S'ha canviat de casa a Andorra.
11: Sí.
2: Però no ha arribat ni a estrenar o a estar on estava, o què ha passat aquí?
11: Va intentar, i alguna nit la va fer a la casa nova, però quan va portar tots els trastos des de Mèxic...
2: Perquè té molts trastos.
11: Va dir, no m'hi cap res aquí. No m'hi cap nada. I ell ja buscava una casa més gran. La primera, que era en una urbanització que es deia GEM, tant que vam parlar, Escaldes,
2: sí.
11: Engordany,
2: sí.
11: Ha triat, aquest estava més a prop del poble, tenia veïns, tal, ara ha triat a 2 quilòmetres cap a la muntanya una altra urbanització que es diu Can Domingo, i allà ja té una casa, t'han fet foto de la casa? Bueno, és una casa...
2: No la tinc, la foto.
11: És d'aquestes de fusta que hi ha, sí. A Andorra, de 4 o 5 plantes, o sigui, ja és una casa...
17: No és una borda.
11: No.
17: Més aviat no. Les bordes són petitetes, casetes, no, molt mones.
11: Ai, no controlo el vocabulari.
17: Sí que n'hi ha de grans, no sé.
11: Doncs és molt gran i ja està més aïllat. No té veïns i és aquesta... El que no sabem, a la primera casa pagava 10.000 euros al mes i sí que buscava una casa tan gran com la que ha trobat, però els preus que li demanaven eren molt exagerats i suposo que ha trobat alguna cosa que se li ajusta més.
2: Al mes, eh?
11: al mes. Els nens, és que clar, ell vivint a Mèxic i a Panamà i tot això, s'ha estalviat moltes coses,
2: sí, sí,
11: eh?
2: Clar, ja saps com va... Bueno, i Andorra també se les estalviarà.
11: S'ho continuarà estalviant.
2: Sí, clar,
11: ell ja va fer tots els papers d'estrangeria i tal, ha passat a l'estiu a Mallorca, cada any acostumen a Mallorca, sí.
2: Ah, sí, has passat a l'estiu a Mallorca.
11: Sí, vas a menudo. I a més, a l'estiu...
2: També té casa a Mallorca, ell,
11: sí, tenen una casa familiar, i a més té un acord... Quan es va separar del Nacho Palau, té un acord que els nens sí que passen a l'estiu junts.
15: Niños.
11: Llavors ha estat amb els quatre nens a Mallorca, el que passa que fa anys que ell està amb els quatre, però ell, els seus dos no els deixa anar a València, que és el que hauria de fer. Els seus dos no els deixa anar.
18: O sigui, els altres vinguin...
11: Els altres sí que venen, més, han vingut a Mallorca i ja han visitat la casa d'Andorra, que flipa, perquè aquests nens que van viure 7 o 8 anys amb les mateixes condicions, amb aquesta repartició, els que viuen amb el Nacho Palau en un poble, no sé si és València o Alacant, però viuen com podem viure nosaltres, clar, mirar la diferència dels que els hi toca viure amb el Miguel Bosé, clar, també tenen un pare una mica més zumbat, saps? Sí. Vull dir que guanyes...
2: Sí, sí, això és com germans de sang, eh? Sí, com, com el musical Germans de Sang, que són separats, allò,
18: separats,
2: al néixer. I clar, són vides diametralment oposades,
18: Sí. És una mica... Passa,
2: són quatre germans aquí.
18: Sí. Ja passa això.
2: Em segueix o no?
11: A l'Ivo i al...
18: No sé ben bé què vols
2: dir. Bueno, el musical, les que hagin vist a la Llucàssica, l'ha vist, els Germans de Sang, no?
19: Germans de Sang, jo vaig trobar que és un musical... L'actual, perquè l'anterior estava molt bé. No,
2: sí, però el d'ara també.
19: El de l'Agunyalón estava molt bé.
2: No,
19: i el
2: d'ara també està
19: molt bé. Modernitzat, que a mi em va deixar, em va frapar i em va encantar. Com molt més modern, diferent.
11: No l'he vist.
19: A mi em va agradar molt.
2: Bueno, ara el tornaran a fer.
18: Ah, el tornaran a fer.
19: A mi em va encantar.
2: I tindrà oportunitat de veure'l per 74ena vegada.
11: Jo vaig a veure Cop de Rock, aquest film.
2: Ah, molt bé.
11: Perquè m'agrada molt el rock català.
2: Home, clar,
11: l'has vist alguna vegada o no?
2: Doncs no.
20: No, clar, el que és català no s'ho mira. No, clar. Si fos lo de Suïssa, sí. Però el català no fos cas que fóssim una mica de lo que hem de ser, un tros de merda seca.
19: Jo m'estava mirant a casa del Miguel Bosé, que en diumenge...
11: L'ha publicat en exclusiva al mitjà l'Altaveu d'Andorra,

0: Es una cosa muy rara, porque hay una, es una especie como de bipolaridad creativa, ¿no? Donde está el Miguel, que es la tierra. José es un loco, no se pueden ni ver, no se aguantan, pero José sabe que necesita a Miguel para tener tierra y concebir y ordenar. Y Miguel se tiene que tragar a José por narices sí o sí, porque es quien paga las facturas, o sea que...
1: Després dieu que
2: a mi s'especifica por narices.
3: És que, pobre, els dos nens que han anat a parar allà també tindran la casa més gran, però clar, aguantar això, un Miguel Bosé que aquest estiu amb l'eclipsi va tornar boig.
4: Ah, sí? No mireix.
3: No es podia mirar l'eclipsi.
1: No vaig seguir això del Miguel Bosé.
4: Una cosa... Clar. Cosa mala, no hi mirar-lo.
5: I després...
6: Què passa? Que et dona, eh? Et dona mala...
4: 5G.
6: Et porta mala sort, què més fa?
1: Què va dir? Que no s'havia de mirar?
3: I després amb els incendis, ells de la teoria que són provocats per posar camps de...
4: Plaques solars.
3: Plaques solars, ja saps que ells estan en contra del canvi climàtic. O sigui, quan hi ha una bajanada absoluta de qualsevol teoria... A la banda.
1: Bueno, doncs segur que aleshores...
3: Tot està ell.
1: Doncs segur que aleshores el Miguel deu anar també amb ulleres d'aquestes grogues, que és també. Les que s'han posat de moda, que tothom ara va amb les ulleres grogues.
4: Polaritzades.
1: Anem amb un altre cantant, en aquest cas Lucas. Lucas González, recordem, el duet Andy Lucas, que està molt content després de la seva operació. Això sí que se l'ha fet a Turquia.
3: Ah?
1: Sí. Com aquells que la gent viatja i es posa cabell, en aquest cas ell s'hi ha posat un nas. Primeres paraules amb el nas reconstruït en arribar fa 24 hores a les Espanyes. Són declaracions que ha fet el programa El Sótano Club, nou programa, entenc.
6: Què és això?
3: Detent, és el de l'Alba Carrillo.
1: No l'he vist mai. És el primer cop que em sona...
3: Sí que ho saps. Són els que van substituir... Saps que Sálvame se'n va anar atent?
4: Claro.
3: Sí. Quan va acabar el de Sálvame, va venir al Sótano presentat per l'Alba Carrillo.
1: Doncs mira, doncs ara en el programa El Sótano Club, doncs això és el que va dir Lucas amb el seu nou nas.
7: Contento, súper contento con el resultado.
8: Lo primero que pensaste cuando te viste al espejo con tu nueva nariz, Lucas.
9: Muy bien, Marta,
7: que
9: muy bien.
7: Estaba también un poquito más guapo. Un poquito más guapo me veía.
10: ¿Y no podrías enseñárnosla?
7: No, ahora no.
8: La puntita, un poquito.
4: La puntita.
8: Lucas, hay exclusiva.
7: Tengo unos retenedores puestos que tienen que estar 5 meses. Tengo la nariz inflada, pero yo creo que voy a estar... Por lo menos decente.
8: Andy, ¿te ha escrito Andy?
7: No me ha escrito Andy. Yo es que de verdad todavía no sé lo que ha pasado con Andy. Entonces, pues algún día pues me sentaré con él y... Pero que de verdad que lo que quiero centrarme ahora mismo es mejor en mí, en mi familia, en descansar.
1: Ja es nota, que té el nas inflat.
3: És que els retenedors són com si et posessin dos tàmpacs a dins del nas. Clar, has d'estar gairebé 3, ella ha dit 5, has d'estar molts mesos amb això, només respirant per la boca, que a mi em dona una ansietat, només de pensar-ho.
4: I t'he de quedar la gola seca.
3: Bueno, clar, tot el dia respirant. És veritat que el nas ja li hem vist, perquè es va anar a un equip de... I ara són soles a Turquia, i quan es va... Perquè ell va arribar a l'aeroport, amb mascareta, va avisar ell a tots els programes de televisió.
1: Ah, ell?
3: Ell va avisar.
1: O sigui, no ha sigut allò casual que...
3: Va convocar a tota la premsa, que ja llego, i la intenció de convocar tota la premsa és que ells... És que és de veritat, és que poc els hi passa. S'està gravant ell mateix un documental...
1: No serà un documental de l'operació del nas.
3: De l'última etapa amb l'Andy i del nas. O sigui, està fent un documental, però... Encara no li ha comprat ningú, perquè no sé si te'n recordes que la filla de la Terelu, l'Alejandra Rubio...
1: Ella es pensa que és Michael Jackson, que té l'interès de Michael Jackson quan es va arreglar també el nas.
4: Mucho más.
1: Perquè, és que no entenc quin interès pot tenir Lucas.
4: Com que no? Jo ho trobo interessant.
1: A mi, sincerament, la veritat és que no li veig...
3: No li ha comprat ningú encara,
1: la productora. No, no m'estranya.
3: La productora l'està fent l'Alejandra Rubio i el Carlo Constancia, saps qui són?
1: Sí,
3: el fill de la Mar Flores i de la Terelu. Es van gravar un documental de... la vida sent pares, però no ensenyaven a la criatura, ho van fer i ningú els va comprar aquest documental. O sigui, és que ja, vull dir que som idiotes, però hi ha coses que no ens interessen. I el Lucas, ell, per fer promoció de mira el que estic gravant, ha fet anar a tota la premsa. Anava amb mascareta i sí que el van poder fer imatges del programa de les Sonsoles quan menjava, quan es baixava la mascareta. El nas li queda bé, perquè ell el que li faltava era l'os i el cartílag que li han tret d'una costella. la pell, jo pensava que li faltava pell, però no, la tenia tota fet
5: Toda doblada.
3: No, la tenia tota fet una maranya aquí, però la tenia com cap a dins.
4: Se l'havia enfonsat.
3: Ell s'estava esnifant el seu nas.
6: Cap però escolta, com és que li faltava l'os, tendó, tot?
1: El va perdre.
3: No ho ha explicat. No ho ha explicat.

0: Pots ni fa.
1: I a més, la... bueno, això t'haig de dir que és important. No sé si és el seu cas,
0: no, però
1: per exemple...
0: Sí, a vegades...
2: No, però a vegades pot caure per un forat.
1: Home, t'haig de dir, què diu? T'haig de dir que si ara es n'hi fes durant aquest procés, no es recuperaria bé i li tornaria, es tornaria a esnifar el nas. Vull dir que ell ara, per exemple, si prengués drogues, que jo no ho sé, ha d'estar tot aquest temps sense, sense prendre.
0: I després, clar, ha d'anar en compte que no se li taponi el nas, no es pot posar Vicks Vaporub.
1: No, si ja el té taponat.
0: Bueno, qui va viure aquest procés també va ser la Belén Esteve,
3: ah, sí,
0: no, Belén?
3: Que sí. Vas dir... Ahora sí se ve la braja, no me extraña que Lucas ha ido a Turquía, ¿vale?
4: ¡Vale!
3: ¡Vale! Porque con los profesionales que hay aquí en España te puede llevar un susto de
0: ¿vale? Això no diguis això. No diguis això, que està ple, està ple d'excel·lents professionals. Tu vas arreglar aquí a Catalunya, a més, a Barcelona.
3: Pero a mí un cirujano que supuestamente era una eminencia me dejó la nariz de echar un cuadro de Dalí bien surrealista, ¿vale?
5: ¿Qué te has hecho tú, Belén?
6: ¿La nariz? Yo la nariz dos veces.
5: Sí.
6: Que me cogieron cartígol... Perdón,
5: cartílago de las orejas.
6: Debajo del pecho. Por la nariz, todo, vamos, no voy a decir el nombre, pero me la dejó como un cuadro.
7: Joder, pero también se supone que son expertos, ¿no? Que
6: no, no, no, no, era muy experto. Y uno de los mejores. Negativo.
7: ¿Y cuesta mucho, Belén?
6: Yo pagué, ¿eh? A mí no me regalaron, o sea...
1: Li van fer a la Tecno. És veritat que la, jo estava aquell dia, la Belén, quan va sortir de la Tecno, em portava unes ulleres de sol així de grans.
3: Tiene nariz de la cosa, ¿vale?
1: Que ja te dijeron que no te pusieras gafas.
0: Clar, és que aquí és el tema. Te dijeron que no te pusieras gafas
2: y te pones gafas.
0: Te pusiste gafas y te hundió
2: el peso de las gafas.
3: Me dijeron que me iba a quedar la nariz común y me quedó como un tocán.
1: Mira, en vista d'aquestes declaracions, vale. Després de veure aquestes declaracions de la Belén Esteban, s'entén que ningú a Espanya li hagi volgut fer al Lucas, perquè, clar, el Lucas ha estat 2 anys que ja es va fer una primera operació, però com que no es cuiden, les recuperacions no funcionen i se'ls torna a emmarenyar el nas. Sí. Llavors el metge...
0: Bueno, i ara, a més, he llegit fotogrames que protagonitzarà una nova versió de L'home elefant.
1: Ah, sí? Però, a veure...
0: No ho he llegit, no estava al cas. Sí,
8: jo no ho he vist.
9: No l'he vist.
8: Sí, tu l'has vist.
9: No, no, que no l'he vist.
0: Lucas, el nou John Malik de L'home elefant, una nova versió del nas.
2: Però perquè s'ha posat un nas o una trompa. S'ha posat un nas o una trompa.
8: Però que no ha vist vostè L'home elefant.
1: No. Jo no l'he vist.
8: Home, per això no enteneu.
0: Doncs quan veieu L'home elefant, ho entendreu.
1: L'han operat 2 metges turcs, però la recuperació li faran aquí a la Tecno a Barcelona.
0: Quina recuperació?
1: Pues vigilar que el cartílag no se'n vagi, què tal...
3: Pues si són turcos, a ver si le van a poner pelo de dentro de la nariz, ¿vale?
0: Bueno, pues això és una... molts desitjaríem al revés.
1: Sí. Del nas al cap, no?
0: No, vull dir, bueno, sí, això sí. I també, clar...
8: Que la quantitat que surt al nas...
0: A mesura que vas fent anys, has d'anar traient, sí, has d'anar retallant, perquè si no aquí se't crea una coliflor al nas, saps? Tens coliflor...
1: Els hi passa als homes, això.
0: Sí, els homes se'ns creen.
9: Les orelles.
0: Tenim el problema de...
1: Sí, sí. Les orelles.
0: Sí, sí, de coliflor per una banda i després de...
2: Rebordonit, bròquil.
0: De bròquil, bròquil per una altra.
3: Ai, que bellos.
0: Tot i que hi ha homes que consideren que no cal retallar-ho i aleshores veu gent que porten... Són al jardí botànic a la cara.
8: Celles,
0: orelles i nas.
1: I les orelles, a més, creixen i pengen més.
0: També,
1: com
0: al final, jo he vist, sí, a mesura que la gent es va fent gran, són bistecs.
3: Le tengo que cortar también, no, porque le crecen mucho.
0: Sí, sí que le conviene que le cortes un poco, perquè porta uns pèls al nas que fan por.
1: No. Hi ha una novetat del Lucas, eh?
9: Ai, cuenta.
1: L'Andy ja ha parlat amb els seus advocats i està pensant posar-li una demanda al Lucas per... Te'n recordes tota la moguda que et vaig explicar l'any passat de que el tractava malament, que el va deixar de tonto. Que li va dir que es va que ell va fer el Lucas Entertainment perquè l'altre era mig lerdo i no era capaç d'organitzar...
0: Mig lerdo.
1: No era capaç d'organitzar res. I, a més, com que el tenia assalariat, ella ha descobert el que li pagaven pels concerts i l'Andy se sent enganyat. Per tant... potser el Lucas ara es fa... No sé per què està enfadado, Andy. No te preocupes, perquè et arribarà una demanda que t'ho explicarà exactament.
0: Bueno, anem ara, canviem d'història. Anem amb Juan Tamariz, que descansi en pau. Va morir el...
1: 18 d'agost, pot ser?
0: Exacte. I es prepara ja un homenatge pel proper 24 de setembre. Es tracta d'un sopar benèfic que han organitzat a través de la fundació que va crear i on ha comptat, en aquest cas, amb la vídua de Tamariz, la seva segona esposa, tot i que aquesta vídua no està massa ben vista pels fills de la primera,
2: no, primera relació.
1: Tamarit va tenir dues dones i amb cada dona va tenir dos fills. Tenia quatre fills. I ara estava amb aquesta maga colombiana,
0: Cambella,
1: que és la tercera.
0: Cambella no havia,
1: no havia tingut,
0: no havia tingut fills.
2: Ah, aquesta abans, era la tercera, la
1: aquesta era la tercera.
8: I és la que feia espectacles
2: tres,
8: amb ells.
2: Tres,
1: exacte, era, és maga també. Aquella,
8: mentalista.
2: Venga,
8: però on és, senyor Marcelí, un moment.
1: Llavors,
0: sí, que està parlant la Montse, digues, Montse.
2: Carta, la carta i...
0: Eh?
8: No, dic que la vídua, aquesta, la vídua ara actual, sí, de Juan Tamariz, és la que feia espectacles amb ell,
0: sí,
8: i era mentalista.
2: Bueno, exacte, és que ara et diré una cosa, l'últim dia que va venir que els,
0: sí,
2: amb el senyor
0: versió...
2: Tamariz, va portar la dona aquesta...
8: Va portar, no, van venir junts.
2: Va portar la dona...
8: Van venir junts.
4: Bueno, sí. I ella va fer uns trucs de màgia.
2: I li va dir, no, no, que, lo, que ella tiene que hacer, doncs ho va demanar expressament, eh?
0: No,
2: tiene
0: a
2: que
0: veure,
2: fer,
0: no, no,
2: tiene
0: no,
2: que
0: veure,
2: hacer
0: no,
2: tiene que, no, això tiene no, que hacer, no, porque es mujer,
0: no,
2: no, i és maga.
0: No, això no va així. No, perquè és que està faltant la veritat. Va venir, va ser el darrer cop que va venir al programa.
2: És una mujer
0: maga. Era el tercer cop que venia el Juan Tamariz, i va venir acompanyat de la seva
2: dona, colombiana.
0: I ens va dir, i per què no aprofiteu l'ocasió, ens va dir el,
2: sí,
0: Juan,
2: sí, sí,
0: que ella és
8: mentalista.
0: És tan bona com jo.
2: És el que acabo de dir.
8: Consuelo,
0: la Consuelo.
8: Consuelo Lorgia.
2: El que acabo de dir.
0: No, és que ho està tergiversant.
3: No, no, no. Sí, mi amor, sí, Consuelo és una prima i una prima i una prima.
0: Dulce.
3: Sí. Acá en Colombia, mi
2: sí,
3: amor.
2: Sí, es colombiana, sí, como
0: mica,
2: tú.
0: Mica farragosa, sí, sí, aquesta dona. Sí. Ya
3: me gustaban los trucos de las monedas, sí, mi amor.
0: Bueno,
3: sí,
0: puedes callar un momentito, que sí, lo explico. Aleshores, va venir amb la...
8: I, amb la Consuelo.
0: I ens va dir, ¿por qué no aprovecháis? Ens va dir el Juan Tamariz. ¿Por qué, sí, no aprovecháis? Sí. Porque mi mujer, que estaba la Montse...
8: Mentalista.
0: Hace mentalidad, hace números y tal. I vam dir, home, pues claro.
2: Lo que acabo de dir.
8: No, no,
0: vostè ha dit,
8: no,
0: que ens la va col·locar i ens va obligar a fer...
2: Lo
0: això no, això no és veritat.
8: Vostè ha dit, la va portar,
0: sí,
8: i va dir,
0: tenéis que fer. Això no ho va dir, tenéis que fer.
2: No, no, no, no, no, és el que acabo de dir.
8: No.
4: Sí, ho he dit, sí.
1: Ho feia, no, bé, ho feia bé, ella, recordes? El Tamariz era molt bo, jo, no, el vaig veure dos cops al teatre.
0: Comparativament, que perdona, quan vaig anar a veure el Tamariz l'últim cop, a la, crec que ho feia a la Villarruel, també ella feia,
1: sí,
0: algun, i ho feia bé, ho feia,
1: sí,
0: bé.
1: Jo ella no l'he vist, però
0: ell... Però, clar, ell era tan sublim, sí, era tan espectacular, que clar...
3: Però en Colòmbia, Consuelo, és, no, com, sí, lo que és Copperfield, com lo de que acá és,
0: no,
3: també,
0: no, no,
3: sí, el Mago de Oz, me, no, parece que...
0: El Mago
3: que
0: de Oz.
3: No. Mago de Oz tenéis acá, en Colòmbia seria Consuelo.
0: No, serà
3: el... Mago de Pop, perdona.
0: Sí, perquè, ah, clar, el Mago de Oz és el
2: Mago de Pop.
3: Mago de Pop, mi amor.
8: Que jo recordo el Tamariz de les últimes vegades que el vaig veure, que va fotre uns pals, sí, a tots esos magos que se traen, sí, con, sí, pinchados a algunas,
2: ara,
8: personas.
2: Ara.
3: Sí, com
8: diu,
3: el
8: jo
3: Mago,
8: no conozco...
3: de Oz.
2: Mago de Pot.
3: Com
2: de Pot.
3: Mago de Oz. Le,
8: no, no, va dir, no va dir cap nom.
0: Oye,
3: el truco de las cartas.
0: Digui-li quin...
3: Está bien bueno, sí, para, sí, esconder, sí, cartas.
0: A veure, digui-li quin intervingui quan toca, perquè és que ara no toca.
2: Sí, es que ahora,
3: mi amor, le está gustando lo que estoy platicando, ¿verdad?
2: Sí, mucho, le está gustando mucho.
1: T'explico l'embolic d'amb,
0: sí,
1: la Consuelo.
0: Home, clar, és que, vale, per això estem...
1: Es mor el Juan Tamariz i la Consuelo se'n va a Antena 3 a dir... que havien, els fills havien ingressat el Tamariz en una residència en contra de la seva voluntat, que a més, ells vivien de lloguer en un pis que pagaven 3.000 euros i que, clar, ella no ho podia pagar perquè no li havia quedat res, que els fills havien apartat el Juan d'ella i que ara que fins i tot no es va poder acomiadar perquè no la deixaven entrar a la residència, i que era tot a maniobra dels fills. Bueno, els fills, que són molt discrets, jo he pogut parlar amb gent propera al Juan Tamariz, em diuen que ell estava en totes les plenes facultats, l'únic que tenia Parkinson, i que és veritat que ell va veure que no estava prou ben cuidat i que voluntàriament va, d'acord amb els fills, va ingressar a la residència. La filla, la Anna Tamariz...
0: Però no estava ben cuidat per la Consuelo.
1: Bueno, a una casa, depèn de com estàs, ja no... Ja
0: ni, no, no pots estar.
1: Ni, no, no, no és responsabilitat de la Consuelo, sinó que tu a vegades, encara que siguis una persona, no, necessites un altre,
0: sí,
1: tipus,
0: sí,
1: de...
0: Bueno, una atenció.
1: Una atenció. No podrien
3: haver llamado acá en celular, lo tuve en
0: celular.
3: Oye, claro,
0: claro.
3: Que necesito hacer horas extras.
2: Ana María, cállate un segundo.
0: Has dit Dulce María.
8: Ah, sí, una atenció més professional,
1: exacte,
8: 24 hores.
1: Exacte, clar. Però la Consuelo ha volgut donar a entendre que ell havia perdut el seny i que els fills feien el que li donava la gana. Jo he pogut parlar amb algú que va estar amb el Juan Tamariz la setmana abans visitant-lo a la residència i que les facultats mentals es tenia bé. Vull dir que sí que el Parkinson el tenia molt, molt avançat.
0: Esclar.
1: I que, bueno... I ara què passa? La Consuelo, jo crec que la falta de diners li ha fet anar a la tele a buscar a buscar diners i a donar-te publicitat com a maga. Quan la Anna Tamarit, que és la que ha heretat una mica l'escola de màgia i tot plegat, l'únic que sí que han dit és que els pisos que tenia el Juan Tamarit els va comprar abans d'estar amb la Consuelo i que se'ls va vendre voluntàriament ell perquè va voler, no? Perquè la Consuelo es troba ara que no té que res.
0: Però quan van vendre aquests pisos, qui es va quedar els diners?
1: En principi el Juan Tamarit.
2: Esclar.
1: O per pagar la residència, saps? Hi ha diners
0: però aleshores, Juan Tamarit també potser li va deixar diners a la Consuelo, no?
2: Això...
1: Pinta que no.
2: Quan obrin el testament.
1: Clar, el testament encara no...
0: Encara no està obert.
1: Encara no està obert.
0: Bueno, potser fa un gir.
3: Perquè és colombiana, no? Acá estás insinuando el papito...
0: No, no estoy diciendo nada. Solo estoy preguntando que si Juan Tamariz se va a vendre, ¿on van anar els diners? Es lo único que estoy preguntando. No, no, no. Allá,
3: pues,
0: nada.
3: Acá los magos hacen los trucos de las monedas. Comentant,
0: sigui el que li doni la gana, eh? O en quin punt estem?
1: Però l'has fitxat tu, no?
0: No, jo no he fitxat res. Si
2: m'acompanya a mi.
0: Ah, és assistent.
4: És la cuidadora.
0: És la cuidadora del senyor Marcelo.
2: És el que ens cuida a casa, la meva senyora i mi.
0: És que m'ha arribat un punt.
2: I m'aporta fins aquí, perquè com que hi ha tants apunyalaments i coses...
0: Sí, bueno, l'aporta fins aquí perquè no pot donar ja tres passos que va amb el caminador. Bueno, clares, clar, que arriba ja, arriba justet i
8: no,
0: l'acompanya.
8: No, és perquè no l'apunyalin.
0: Exacte, no perquè l'apunyalin, sinó perquè...
3: Jo li llevo un tàser per si li apunyalen, se puede...
0: Ho porta què? Un tàser?
2: Sí, ho porta, porta. Per mi, per ajudar-me.
1: No, però és il·legal portar un tàser.
2: No.
1: Som i tant.
0: Ella porta un tàser,
2: sí,
0: una pistola tàser.
2: Sí.
1: Són il·legals.
2: No,
4: no, jo li vaig aconseguir.
2: I tant.
3: Lo están entendiendo, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí, estamos entendiendo.
8: S'haurien de portar un spray, també, en lloc de tàser. No,
1: no sé si és legal. Poden, no sé, això el Toni spray, Muñoz.
0: El què, el tàser?
1: Això el Toni Muñoz, que us ho digui. Ahí.
3: También acá escuché un spray, tengo de pimienta o de melón, tengo de sabores.
8: De melón.
3: Como el vaper.
0: Bueno, bueno, seguirem el cas.
1: Sí, perquè ara fan aquest sopar benèfic. Jo crec que tot això ha embrutat una mica la imatge de Juan
0: Tamariz. Home, clar, que, clar, no, que no s'ho mereix.
1: Que és un mag, que no va ser tan familiar i tan estimat, i de cop ara la vídua. Una mica embolicant, jo crec que els fills voldran.
2: Venen de fora, es volen quedar tot.
8: No, ningú ha dit això.
1: No. El que passa que la...
2: Ah, no ho heu dit, això?
1: No.
2: M'havia semblat que sí que ho havia
0: dit. Pues no, en cap moment ho hem dit. Aquest és el tema. En cap moment ho hem dit i vostè ja dona la... Bueno, acabarem amb una altra notícia de la revista Lectures, en aquest cas. Pàgina...
2: A veure, quina pàgina?
0: No, ara
4: quina?
0: Li diré, això veure, ho tinc a tocar, perquè ho tinc fins i tot apuntat. Calla. Per la Esther Muñoz. La pàgina...
2: A veure... Les meves ulleres.
8: Bueno, és igual. No,
0: és,
8: no?
0: Que no, és que no... Ves que el lectures,
1: que no, les numeren,
0: el lectures no numeren les pàgines.
2: Perquè hi ha la foto.
0: 46. La 46, a partir d'aquí, Messi cada dia més a prop de Barcelona. Ara obre...
2: Qui obre?
0: Un restaurant.
1: Sí.
4: Ah, sí.
1: Ell es va associar ja fa temps amb el...
0: Quina falera tenen els jugadors de futbol a obrir restaurants, la majoria d'ells infectes.
1: Bueno, però s'ha...
2: I que acaben malament.
0: I sempre acaben, sempre els acaben tancant.
1: Sí. Aquest s'ha associat amb el Club de la Milanesa, que ja tenen 70 restaurants entre Uruguai, Argentina i Estats Units. 70.
0: Pots menjar milanesa...
1: Es veu que li agrada, és el super preferit, es veu.
0: No, sí, però vull dir que si vas a aquests restaurants amb l'oli que fan i tal, pots menjar milanesa.
3: Mejor son las arepas, mi amor.
8: Ells només hi ha milaneses, i com que poden tenir una carta només de milaneses,
0: bueno,
8: ara formatge,
0: no,
8: ara
0: no
8: sé què. Bueno, però que diu que hi ha milaneses a tope.
1: El plat principal són milaneses, m'estranyaria que hi hagués alguna cosa més, eh? La veritat és que...
2: Home, alguna cosa, una amanida.
0: Home, els entrants, una amanida o alguna cosa, no?
3: Con guacamole.
1: No sé, no fa...
0: Oye, pero vamos a ver, ¿a ti te ha dado alguien vela en este entierro? Es que eres un poco
3: pesada. Ay, disculpe, no lo estoy entendiendo.
0: No, que estamos con otro tema ya. Sí. Estamos con otro tema.
4: Las escalopas.
2: Con Messi. Messi.
1: Llavors, aquests que tenen les 70 milaneses, els 70 restaurants de milanesa...
0: Però aquests qui són?
1: El Club de la Milanesa. Són tres socis, que és que... Bueno, els noms és que no te'ls dic perquè tampoc sabem ni qui són.
0: El Luis Suárez.
1: No,
4: té un altre.
1: Són tres.
4: Si tots fan el mateix.
1: Sí, són uns altres que seran...
0: Si ara hi ha el Club de la Milanesa, hi ha la Milanesa.
1: Ah, no ho sé.
0: I ara el Messi què posa? Un altre de milaneses.
1: Un altre. Llavors...
0: Això és carn empanada, no?
4: Això és rebossat.
1: Sí,
4: està allà rebossat.
2: Bistec rebossat.
1: Sí. Llavors, obriran el primer restaurant d'aquests a Europa i el primer serà a Castelldefels. Llavors han fet una inversió per començar a venir les milaneses a Europa,
4: sí, que
1: ja veuràs a Noruega quan els hi parlin d'una milanesa, o sigui, no veig clar que els
4: hi ha més argentins que Castelldefels que no pas argentins.
0: Bueno, però el Messi també té inversions en altres restaurants, per exemple, sí. una cadena d'hamburgueses també, sí, també hi ha posat diners al Messi.
1: Bueno, és que...
0: bueno, té tants calés que no saps... Jo crec que no sap ni el que té.
1: No, perquè ell té una empresa destinada, clar, a inversions, que jo crec que ell que tampoc s'entera gaire, perquè va comprar tant a cosa que el local que vam comentar...
0: Sí.
1: No recordo com es diu. Ara.
8: Sí.
1: Sí, el Turó Park, deia... aquell, les galeries, no sé què.
0: Ah, sí? Sí, què n'ha fet d'aquelles
1: galeries?
0: Bueno,
1: t'he comprat això, després ell té diversos hotels que no gestiona ell, que li gestionen el grup Melià, però que són seus... Després té marca de roba...
0: Com diria ma mare, té un imperi.
1: Té un imperi, exacte. A part de les, de tot allò que va comprar per fer tres cases a Castelldefels, ha comprat el Cornellà, ha fet un equip femení al
9: és
1: Cornellà...
9: És veritat,
1: vull dir que, bueno, sí, la seva idea es torna cap aquí en quan, no, en quan pugui.
8: Voleu saber una miqueta la carta de les milaneses? Us fa gràcia? Només les milaneses?
4: No hi aniré, no hi aniré.
8: Milanesa, silenci, de bife de chorizo clàssico.
1: Veus?
8: Aquesta puc dir que hi ha, però fem més via així. Milanesa de bife de chorizo a caballo.
3: Ai, no.
0: A caballo, què vol dir? Que és de cavall?
4: Porto
2: no,
4: nou.
2: Te'l porten a cavall.
4: Nou a sobre.
0: Ah.
2: Te'l porten a cavall. Entra un cavall al restaurant.
1: No, que l'ou va a cavall.
2: Et llencen el plat des del cavall.
0: Home, això sí que seria un atractiu.
2: Home.
0: Per anar al restaurant. Que entri el cambrer amb un cavall i llenci la milanesa amb un ou.
1: Seria el somni del Marc Giró, que li entressin a menjar a cavall.
0: Quina meravella.
8: Ai, és com el ruixen, Ai, és com el contra la paret, el Giró,
1: La Carmen Maura.
8: Ah, no, la Carmen Maura, el ruixa, com a la pel·lícula.
1: La promo.
0: No, és la promo de la...
8: Vestit.
0: A veure, què més?
8: Suprema de pollo. Llavors tenim milanesa clàssica. Aquesta és muntoco de perejil i avall. Perquè es veu que la clàssica és de pollastre.
1: Ah.
8: Milanesa a cavallo, una altra vegada. Tenim...
0: Quina falera amb el cavall.
8: Napolitana, que és amb mozzarella, pernil, orenga...
1: És com una pizza, però amb milanesa.
0: Necessites pair-ho durant 6 hores.
8: Home, però això està fregit.
1: És com un cachopo, no?, amb tot de coses.
8: Milanesa del club, que és amb mozzarella, tomàquet, pernil...
4: Et menges això i t'han de fer una cesària per treure-t'ho de dins, perquè no ho pots treure.
8: La gringa, ja us podeu imaginar, que salsa barbacoa, formatge, ou...
4: Mare de Déu.
8: Caprese torna a ser com una pizza... Sweet spicy, que són morrones asados, nachos, sriracha, salsa criolla...
4: Deixa,
8: no
4: són morrones. Deixa, home, deixa.
3: És mejor un sancocho, d'esos que le preparo.
8: Criminal.
2: No sé què és.
8: La milanesa criminal. Mozzarella, formatge cheddar, cebolla morada, cebolla de verdeo, huevo frito...
4: Criminal, perquè ens rebenta per dins.
8: Milanesa serrana, amb pernil... Imagina't,
0: però veig que tot és milanesa.
1: Bueno, com una pizzeria, Toni. Sí, però vas a una pizzeria només amb pizzas.
0: Bueno, no, perquè per començar pots fer...
2: Una amanida.
0: Que és un clàssic, la mozzarella amb tomàquet. Mm.
1: Però poca cosa.
0: La bressaola.
1: Poca. Focaccia.
0: Focaccia.
8: Quatre formatges.
1: Provolone.
0: Provolone i després olives sicilianes.
8: I, I la fogatzeta, que és això, ceba, mozzarella,
0: però,
8: olives,
0: bueno,
8: això
0: són els
8: entrants.
0: Després ja vas al... Ara vaig dir una cosa. Amb la d'argentins que hi ha a Catalunya... Ho petaran.
4: A Castelldefels.
0: Ho petaran. No, Castelldefels, a tot arreu. Perquè jo ara ja escolto més l'accent argentí a Barcelona que...
2: Que el castellà normal.
0: Que castellà, i ja no parlem de català. Català ja està totalment extingit.
2: No se sent.
0: Va, que ho deixarem aquí. Has vist la pel·lícula Troia? Perdó, l'Odissea.
8: L'Odissea.
1: Em va agradar. Tu l'has vist?
0: Sí.
1: Em va agradar.
0: Em va agradar molt.
1: El que passa que jo... Soc una mica ignorant de tota l'audi... O sigui...
0: Doncs mira, és que em va perfecte que em diguis això, perquè en els propers minuts Marta Cailà...
1: Ah, que bé.
0: Explicarem... Bueno, ens centrarem només en un fet, que és que si Troia va existir o no va existir.
4: Jo no entendi
0: i
4: nada.
0: I si va existir concretament allà, la història, no?, que s'explica...
2: Del cavall.
0: De que si va entrar un cavall a Troia...
2: Que va
0: i
2: ser
0: dins...
2: la caiguda per culpa del cavall.
0: Exacte. Això real és... seria... O sigui, té... Es basa en fets reals o és mitologia? D'aquesta qüestió, que ha estat realment una de les pel·lícules més vistes...
2: Però aquí no hi havia milaneses, Aquí no entraven amb milaneses.
8: No ho sap.
0: No sabem. No sabem si van acabar a la milanesa...
8: O les llançaven per la finestra.
0: O els soldats van acabar com a l'estic tarta. No ho sabem. Ara tornem.
10: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb les teves compres. Cada trimestre aconsegueix fins a 20 euros per a bescanviar la teva propera compra. Fàcil i ràpid. A Condis t'ajudem a estalviar. Cada compra suma amb el teu xec trimestral de l'app. Versió RAC 1.
9: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
11: Bé, ja som a casa.
12: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
11: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
12: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
11: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
13: Diets, Ginestar, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Cerco, Damper Albo, Diversiones i molts més.
14: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes del Tura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
13: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
14: Vine a les festes del Tura, com les d'Olot, enlloc.
15: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
16: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
17: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
10: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
0: Deu minuts, arribarem a les 6, hem canviat el decorat, hem deixat la frivolitat per una banda, i Marta Cailà, molt bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
0: Ens endinsem a l'Odissea.
18: Ara.
0: Que ha estat, podríem dir, el film d'èxit d'aquest estiu, el film dirigit per Christopher Nolan, que s'ha convertit en la cinta per adults més taquillera, allò que es diu, de la història del cinema. Després de recaptar més de 1.400 milions de dòlars, la pel·lícula, tot això, arribarà a les plataformes a mitjans de novembre. No serà el mateix, eh?
18: No, s'ha de veure al cinema.
0: Això s'ha de veure al cinema. Si la veus a casa, certament t'adorms. No, t'adorms, perquè... No, mare, impressió, o sigui, l'impacte, la impressió és veient-la
18: al cinema. I això que no l'hem vista en el format en què va ser creada, eh?
0: Sí, sí, sí.
18: Que ha de ser format IMAX, amb una pantalla especial...
0: I va anar al Basté,
18: no
0: ho hem vist. I va anar i ho explica. Gràcies. Està tot arreu, aquest home, al Basté. No entenc, és un cul inquiet, que dius, bueno, té quiet en un lloc.
2: Té quiet.
0: Bé, la qüestió que avui posem sobre la taula és, Marta Cailà, a veure, fins a quin punt el que veiem en aquest film, que reconstrueix el poema que suposadament va escriure Homer, va ser real. És a dir, va existir realment el cavall de Troia? Què se sap sobre aquesta ciutat? Va existir? No va existir? Va ser arrasada? És tot una invenció? A veure, per on comencem, Cailà?
18: Doncs mira, comencem saludant a la persona que ens explicarà i que ens desvetllarà tots aquests dubtes, que és la Irene Cordón, que és doctora en Història Antiga per la Universitat Autònoma de Barcelona. Què tal, Irene? Bona tarda.
19: Bona tarda.
0: Bona tarda. Home,
18: bona tarda,
0: que vingui.
18: Clar que sí.
0: Perquè avui...
2: Jo no entendí nada, te tengo que contar todo.
18: Ara t'ho explicarem,
2: todo,
18: sí. Ara t'ho explicarem,
0: bueno, no,
18: Adri.
0: No explicarem tota la pel·lícula i tota la història,
18: no,
0: perquè podríem estar...
18: Coses sí.
0: Però algunes coses sí.
18: I de fet, jo ara li deia a la Irene, escolta, Irene, és possible que hi hagi gent que no hagi vist la pel·lícula i que no hagi llegit Homer i que no sàpiga de què va el mite del cavall de Troia. Aleshores, per situar-nos, de què va aquest mite? Explica'ns la història.
19: Bé. Més que un mite, jo dic que és una epopeia.
18: Una epopeia.
19: És molt més, malgrat que també intervenen els déus i les deesses, és una cosa tremenda. O sigui, si us agrada el món de l'aventura, dels herois, no us podeu perdre aquesta gran obra, que és la Ilíada, escrita suposadament per un personatge que es diu Homer. Té una segona part, que és l'Odissea, que és meravellosa. Per tant, com que la primera part segur que us enganxarà, cal estudiar i llegir l'altre, també.
0: O sigui, a veure, en l'apartat d'ignorància, total, que ja hi entro, jo sóc el primer, l'Odissea és la segona part...
19: Sí,
0: la Ilíada
19: narra la història de com es va prendre Troia per part dels aqueus o els grecs, els hi podeu dir com vulgueu, i l'Odissea comença quan ha acabat aquesta guerra i tornes cap a casa, i se centren sobretot en un personatge que és Odisseu.
0: I tu dius que suposadament la va escriure Homer.
19: Clar, aquí ja tenim un dels problemes. El primer que hem de fer és, ho hem de contextualitzar tant amb l'espai i amb el temps. Comencem amb el temps. Ens separa molts anys. O sigui, Homer és un home del segle VIII abans de la nostra era. Estem parlant de l'any 750 abans, per tant, ens separen 2.750 anys. Llavors, realment va existir aquesta persona. Aquí no ho sabem. O sigui, és possible que Homer fos un rapsoda, que vol dir aquests homes que anaven per les viles, que anaven explicant les històries, perquè heu de recordar que en aquella època la gent no sabia llegir i escriure. Tenim escriptura, però la gent no sap llegir i escriure. Per tant, anar narrant aquests fets, aquests relats, i hi ha un moment que ho deixa per escrit. Això per una banda, però quins fets està narrant? Uns que havien passat 500 anys abans. Per tant, us heu d'imaginar com si nosaltres ara estiguéssim explicant què va passar quan un senyor que es diu Colón va anar cap a Amèrica i se la va fer seva.
18: Aquesta és la distància temporal.
19: Aquesta és la distància temporal, és enorme, immensa, i no l'hem de perdre en cap moment. Per tant, suposadament, Troia és una ciutat que va existir, perquè, a més, les proves arqueològiques així ens ho demostren, però que va existir i que va ser arrasada i va ser cremada durant el segle XIII, per tant, cap al 1200 abans, i fins 500 anys més tard, aquest suposat Homer, que no sabem si era un rapsoda, i altres autors que diuen que no, que és tota una colla d'homes que sota el pseudònim d'Homer escriuen, d'altres diuen que era un home sec, vés-t'ho saber. La qüestió és que, finalment, hi ha qui ho posa això per escrit, 500 anys més tard, d'una tradició oral que es van explicant, que segurament hi van posant matisos, perquè tot depèn de qui ho expliqui. Si una cosa doncs, l'expliques tu, per exemple, a Marta, doncs et fixes més en uns detalls que potser el Toni et fixaries en uns altres.
0: Potser segurament buscaria altres matisos.
19: Podria ser.
0: Doncs, ah, perdona, quan has dit 1300 abans de Crist?
18: Sempre abans.
0: No, és que jo també m'ha ballat la cifra.
19: 1300
2: tot és
19: abans.
2: Els fets.
19: A 500 anys més tard, que són 750 anys, aquest suposat Homer.
0: Però aquests fets, Troies...
19: Clar, què sabem? D'entrada, nosaltres pensàvem que era tan sols una aventura, una epopeia, unes aventures, doncs, en comptes del Tintín, doncs, de molts reis, i uns d'ells doncs, és Odisseu, però hi ha Menelau, Agamenón, uns noms que ens sonen doncs, com molt aqueus, molt grecs, i molt antics, on també prenen protagonisme aquestes divinitats gregues, que jo crec que ens sonen a quasi tots i totes, perquè estic parlant de Zeus, de l'Olimp, sí. O estic parlant d'Atenea, Afrodita, Apolo, jo crec que són coneguts aquests, doncs també participen en aquesta obra. Per tant, en un inici tu t'imagines que allò és un conte, és una història fabulosa, meravellosa, d'aventures, punt i final. Què és el que passa? Que hi ha un moment, al segle XIX, ja de la nostra era, per tant, al 1800,
0: d'ara,
19: al 1822, ens apareix un home que neix a Alemanya, d'origen prussià, que es diu Heinrich Schliemann.
18: Memoritzeu aquest nom perquè aquest senyor també mereixeria una pel·lícula. Amb la Irene estem completament d'acord.
19: És que no
18: se li ha de dedicar una pel·lícula a aquest senyor.
19: Henry Schliemann. És que no ho entenc com encara no se li ha fet una pel·lícula aquest home, perquè per si sol la seva vida és tremenda. Llavors, Schliemann és un home d'un origen molt humil, però té la gran sort de tenir un pare que li explica històries quan era petit. I li explica la Ilíada, perquè ell ha llegit la Ilíada d'Homer. Llavors, aquell nano, fascinat per aquestes històries que li parla d'herois i de guerres i d'un cavall de fusta, ell diu, quan jo sigui gran, vull anar a buscar Troia. Però això us ho heu d'imaginar una miqueta, que és com si us expliquéssim el conte de, no sé, la Caputxeta Vermella,
18: sí,
19: jo de gran vull anar a buscar la casa de la iaia.
18: Sí.
19: La vull anar a buscar i vull l'armari. Doncs ell té aquesta idea, però és un infant. I als infants és molt difícil que pugui distingir el que és realitat del que és ficció. Schliemann es farà adult, es farà gran i es farà d'or. Enganxarà tota la febre d'or nord-americana, s'anirà cap als Estats Units, aconseguirà, a més la nacionalitat nord-americana, i es fa d'or. I quan ell és milionari...
0: Però això és real,
18: es forra, això és real. Es va forrar, eh?
19: Absolutament. Llavors, ell no oblida mai el somni que tenia de quan era petit, que era buscar Troia. Ell estava casat amb una dona russa, tenia una facilitat pels idiomes tremendo, parlava més de 15 idiomes. Més, uns idiomes, unes llengües complexes, el rus, el turc, però la llengua que més li agradava era el grec. Però ella deia que l'havia de perfeccionar, Llavors, quan ell està a Estats Units i ja s'ha fet d'or, agafa la dona russa i li diu, carinyo, me'n vaig a Troia. I diu, on està Troia? I diu, no ho sé, agafaré el llibre de la Ilíada i diu, molt bé, demano el divorci. I es divorcien.
0: Com? Però... Què dius?
19: Fixa't. Clar, perquè diu, jo m'ho vaig...
2: Les dones.
19: És un vaig... Vaja.
2: Vaja, una bandida.
18: No comencin, eh?
19: Llavors, què és el que fa? Doncs res, agafa el diari, perquè en aquella època només hi havia els diaris, estem parlant del segle XIX, i posa un anunci al diari dient es busca ajudant / esposa que parli grec perquè vull anar cap allà, perquè vull anar a buscar una cosa molt important. I contesta aquest anunci una dona que es diu Sofia, 25-30 anys més jove que ell,
20: mira.
19: I li diu, jo vull ser aquesta acompanyant i aquesta dona. Ai. I es troben i es casen.
20: Anda, ja no.
0: Ah, o sigui, a sobre...
19: Sí, sí, se n'ha d'arribar a Atenes.
0: I va bé maig, allò que es diu ara maig.
19: Va bé maig.
2: Posats a fer...
0: Bueno, és que ara es diu maig, no? Abans es deia, saps, hi havia...
20: El flechazo.
0: Feeling, flechazo, ara maig.
19: No, no, i a fe que hi va ser... Llavors, ell pot practicar el grec, a més es van casar seguint un ritual homèric, perquè ell està tan obsessionat que hi ha un moment... És un home molt excèntric, com podeu veure, molt ric, i per tant podia fer el que li donava la gana. I sí, sí, llavors ell diu, a veure, agafem la Ilíada i comencem a llegir, a veure si hi ha alguna pista que ens pugui indicar que Troia existeix. I, de fet, les referències geogràfiques hi són, hi ha pistes, n'hi ha. Parla de l'estret dels Dardanels, que això sabem que està al nord-oest de l'actual Turquia, parla del riu Escamandre, que té 75 quilòmetres de llarg. Per tant, ell diu, vinga, ens anem d'anar cap a la costa de l'Egeu, però la banda que queda turca, és a dir, no la part grega. Nosaltres hem d'agafar el mar Egeu, que aquestes aigües neguen, toquen diverses terres, i diu, ens anem cap allà, cap al que a vegades diem Àsia Menor, i se n'anirà cap allà, ell té molts diners, per tant diu, jo això ho vull trobar. Llavors hi ha un moment clau, que és que coneix un home, que és el Frank Calvert, que és diplomàtic britànic, en aquell moment ell està allà com a ambaixador, que també li agrada molt l'arqueologia, però com un hobby, eh? I diu, mira, a mi també m'agrada molt, jo també crec que podria existir, podríem anar-ho a buscar, i plegats, fan una aposta, i a Hisarlik, res, doncs un petit monticle, es posen a excavar i efectivament doncs troben Troia. Però clar,
2: perquè se li enraien, se li havien enrigut.
19: Tot el món acadèmic se li enraia, perquè era com anar a buscar, que dèiem, la casa de la Caputxeta.
4: I com ho sabien, que allò era ben bé Troia?
0: Aquí està la pregunta.
19: És que... Com sabien? De fet, el tema és que ells veuen un petit turonet, és una zona molt plana, però ells veuen un petit turonet que es diu Tel, que vol dir que és artificial, i diuen, no, aquí ha d'haver alguna cosa. Llavors, ell, que era bastant destraler, en aquell moment l'arqueologia no existia com a ciència, fa una trinxera de 36 metres i comença a veure que apareixen restes per tot arreu, o sigui, muralles, carrers, palaus, i diu, ja està, he trobat Troia. El problema és que el món acadèmic, ara evidentment ja ha de callar la boca, no pot dir res, i l'única pregunta que es poden formular és, no si Troia ha existit, perquè és evident que ha existit, sinó que, com que no han parat d'excavar, s'han adonat que hi ha 9 Troies, una sobre l'altra. Perquè posem un exemple i ho puguem entendre. Actualment la ciutat de Barcelona està sobre la Barcelona romana, que es troba 5-6 metres per sota. Doncs això és exactament el mateix. Veiem que Troia és no una ciutat, són 9 ciutats. Molt antiga, la més antiga data del 3100, més o menys, abans, evidentment, i la més propera, que ja és d'època romana. Per tant, Schliemann, que està convençut, que deia, si jo us ho deia, jo, si l'únic que havíem de fer era seguir les passes d'Homer, ell mostra al món sencer, al món acadèmic, que Troia existeix. L'altre tema és si els personatges van existir o no.
18: Aquest és l'altre tema.
0: Escolta, perdona, però...
18: la història és apassionant.
0: Bueno, la història, i tal com ho explica la Irene Cordón, perquè, clar, bé, segons qui t'ho explica, i ja t'has adormit. Perquè això demostra l'important que és com s'expliquen les coses i la manera d'exposar les coses, perquè estem tots aquí atrapats amb la història que ens ha explicat, no?
18: Hem descobert, per tant, qui va ser la persona que va descobrir les restes de Troia.
0: Doncs és el que dèieu. Es mereix una pel·lícula.
18: Va existir. Sí. Aquest senyor se li hauria de dedicar una pel·lícula. Però hem començat parlant del cavall de Troia.
0: Sí.
18: Perquè si la gent ha anat a veure aquesta pel·lícula, sabrà que la pel·lícula comença amb el cavall.
0: Bueno, i a banda de la pel·lícula, deixa'm dir, Marta, que
4: ja
0: des de petit és una de les històries que t'expliquen.
18: S'ha parlat molt del cavall de Troia.
0: L'engany que amb un present, que és el cavall de Troia, entra a la ciutat i aleshores són envaïts.
18: Però estaria bé que expliqui la història, la Irene, perquè pot haver-hi gent... A veure, segur que...
0: La història
18: del cavall,
0: i a partir d'aquí...
18: I si va ser real o no, aquest cavall.
0: I si és un present, si té alguna relació, si no...
2: I com és que s'ho van creure, també, els tres?
0: No sé, a veure.
2: Un cavall aquí...
0: Cailà.
18: Li cedim la veu a la Irene Cordón, que és la gran experta.
0: A veure, la primera qüestió.
18: La història del cavall de Troia, per la gent que vagi despistada, quin és i fins a quin punt el cavall de Troia és real o és ficció?
19: Molt bé. Quan nosaltres parlem del cavall i de la guerra de Troia, hem de dir que és aquella batalla que va confrontar els pobles grecs, que a vegades els diem aqueus, versus Troia. I tot per un segrest, que és Helena. Per tant, una dona de nou és la que provoca tot aquest
2: dilema. Tot ho enreden les dones.
0: Sí, sí, vinga, només no falten comenci. Els seus comentaris. Sort de les dones! Sort de les dones.
19: Per tant, són 10 anys de guerra i no hi ha manera.
0: Per un, per un segrest.
19: Per un segrest. Un segrest que també aquí el podríem començar a mirar molt bé perquè Helena va encantada cap a Troia. Sí. I a més, molt lleig perquè deixa una filla seva, Hermione,
2: exacte,
19: la deixa a Esparta.
2: I deixa l'home i la filla,
19: Sí. Deixa l'home i la filla i ella se'n va, per tant, encantada amb Paris, que s'enamora bojament per tant d'aquest troià. Per tant, fins a quin punt és un segrest quan la cosa és consentida? El tema està aquí. Sigui com sigui, tots els aqueus, els pobles grecs, diuen hem de recuperar Helena pel nostre rei a Menelau d'Esparta, li hem de tornar a la dona.
2: Per l'honor.
19: I per l'honor, que a més els lligava i els unia als pobles grecs amb aquesta batalla. Però és una batalla que dura 10 anys. Llavors, després de 10 anys, amb moltes baixes per les dues bandes, a més a més, a mi el que em passa és que quan llegeixes la Ilíada no saps de part de qui posar-te, perquè això no és un partit de futbol. És a dir, no són els bons i els dolents. És que hi ha bons i hi ha dolents a tots dos bàndols. O sigui, jo sóc una enamorada d'Hèctor, que és el troià, però sóc una enamorada, evidentment, d'Odisseu, que és un aqueu, que és un grec. Llavors, tens un dilema, no?, que dius, ostres, aquí què passa? Llavors, hi ha un moment que després de 10 anys de lluita, que no hi ha manera que allò quedi desempatat, perquè el que volen els grecs és entrar a Troia, que és una ciutat fortament fortificada, diuen, alguna cosa haurem de fer. Llavors, aquí és on entra la màgia d'aquest cavall de Troia. Per què? Perquè ens diu Homer que hi ha un moment que Odisseu diu, però que no ho veieu, que no hi ha manera que guanyem. És a dir, per la força no guanyarem amb la violència. Portem 10 anys intentant-ho i l'únic que aconseguim és que la gent mori. Per tant, aquí hem de substituir la força per l'astúcia, per la intel·ligència. I per mi aquest és el moment clau. Com farem un engany? I ara sí que es decideix construir aquest meravellós cavall, que no és només de fusta, perquè quan llegim la Ilíada ens diu que té uns rivets d'or i de plata i de bronze, i que és una obra meravellosa, perfecta, però significa la unió dels pobles grecs que diuen, com que no hem pogut guanyar per la força, ara utilitzarem la intel·ligència. Però alhora és l'engany. Ara fa un moment, Toni, tu deies, és un engany, perquè ho és. Per tant, per mi el cavall de Troia, què simbolitza? Tot això. Per una banda, la unió, posem-nos d'acord, deixem de banda aquesta força, perquè en aquesta batalla, Aquil·les, que és el gran heroi, Aquil·les és un heroi que no perd mai cap batalla, però utilitza la força. I Odisseu diu, molt bé, amb això no podem fer res, per tant, si volem que Troia caigui, necessitem Odisseu, necessitem aquesta astúcia. I fan aquest cavall, que a més jo m'atreveixo a dir que també representa la ceguesa humana. Perquè quan els troians veuen aquell cavall al mig de la platja... Però alguns troians diuen... Alerta, això és una trampa.
18: Ah, sí?
19: Clar, que això és el bo. Tenen una profetisa meravellosa, que és Cassandra, que és la filla del rei Príam, que diu, no el porteu perquè això ens provocarà la destrucció de Troia. Però no li fan cas. I per què?
2: No,
19: per la ceguesa. Clar, perquè al final la comunitat, la gent, vol creure el que vol creure i el que veu. I quan veuen aquella meravella, diuen, no, això ha de ser meu. O sigui, la cobdícia humana va més enllà. Llavors, cometen el gran error d'entrar aquest cavall i a dintre hi ha la trampa. Perquè hi ha aquests 30 homes al capdavant d'Odisseu que, evidentment, un cop s'estiguin a dins, obriran totes les portes i faran que els aqueus entrin i destrueixin Troia.
18: I van arrasar amb la ciutat.
19: La van arrasar. O sigui, quan tu agafes la Ilíada és molt dura. A més, són uns cants. La Ilíada són molts versos, són més de 15.000 versos, que està dividit en 24 cants, i els darrers cants, de fet, parla de la mort d'Hèctor, ara que us parlava jo, per mi, no del gran heroi, per la part troiana, però després sabem tot el que passarà, els esdeveniments són terribles. O sigui, violacions, saquejos, mort... És sanguinari. Si te n'adones la part més obscura del ser humà, que encara hi és. Per això és tan interessant estudiar els clàssics, llegir-los, perquè fet i fet no ha canviat res, i això és meravellós. Llavors, quan tu veus això i la ira, què porta aquesta cobdícia de voler robar, de voler agafar, i tot acaba amb un bany de sang, que és lo bonic, que arqueològicament Schliemann ens va demostrar que Troia existia, i d'aquestes nou Troies hem vist que la Troia número 6, la que equival a l'any 1200 abans de la nostra era, és una Troia que va ser saquejada i cremada. Per tant, sembla ser que tot allò que ens explica Homer a la Ilíada i a l'Odissea va ser veritat.
18: Caram.
2: Netflix.
0: No, és que, clar, anava...
18: El Toni va processant?
0: No, no, anava a preguntar-li si això va ser... Però, clar, és que amb el punt i final que m'acaba... Bueno, el punt i a part que m'acaba...
18: La guerra va ser real.
0: Clar, la història del cavall, això ja no ho sabem.
19: No, això és una metàfora. O sigui, això sí. Aquí hi ha de tot, eh? Aquí hi ha alguns autors que han dit que si va ser un terratrèmol, que si era una torre de setge... Jo crec que simplement aquest simbolisme tan potent, tan fort, que alguna cosa deuria haver, però en tot cas...
18: Algun engany hi havia d'haver.
19: Segur. És que al final és l'única cosa que pot desencallar aquella cruel guerra. Has de canviar, perquè si, més a més, si portes 10 anys, que segurament no eren 10 anys, probablement van ser molt més. És com quan nosaltres diem tropecientos mil anys. Què són tropecientos mil? No? Dius, 10 vol dir que és una dècada. O sigui, penseu que molts d'aquests herois grecs, el mateix Odisseu, se'n va anar d'Ítaca, que tenia un fill recent nascut. Sí. I ell diu, quan torni, jo no sé ni si es viu aquest criu, què se n'haurà fet de la meva dona. Tots estan enyorats, tots estan farts. A qui li agrada la guerra? Això suposa una pèrdua de tants recursos humans i de tants recursos, és un desgast psíquic i físic tan bèstia que per això diuen que hem de fer alguna altra cosa. I aquí és on ve la paròdia, no? Aquesta metàfora d'aquest cavall.
0: Deixa'm preguntar-te, Christopher Nolan ha triat l'Odissea, però dius que hi ha una primera part. Sí. Tu, si fossis Christopher Nolan...
18: De què hauries fet la pel·li?
0: Sí, de la primera part, o de la Ilíada, o de l'Odissea?
19: A veure, a mi m'agrada molt que segueixin un personatge. Odisseu, a més, és per mi el gran personatge.
0: Sí?
19: Sí, perquè la intel·ligència venç la força. I jo crec que això a dia d'avui encara no ha de prevaldre. I que Odisseu, de fet, és l'antiheroi, perquè l'heroi grec sempre és aquest home catxes, guapo, no? És aquest... Com tu, no?
0: No, malauradament...
18: Atenció,
0: No,
18: atenció. Ni catxes,
0: ni catxes, ni guapo. No tinc res de tot això.
19: Però en tot cas és la imatge que ens arriba, no? Com són els herois grecs, llavors... Ulisses és un complet, perquè té això, però té sobretot l'astúcia. Jo crec que sense intel·ligència no pots fer absolutament res.
0: I a la pel·lícula, ja aprofitant...
18: Aprofita, Toni.
0: A la pel·lícula hi ha un moment que l'Odisseu diu a la pel·lícula, clar, no sabem si això és una llicència...
18: Una llicència de Christopher Nolan.
0: Que agafa, exacte. Se n'arrepenteix de tot el que ha fet a Troia. Això, a l'Odissea, en el text, és així o és una llicència de Christopher Nolan?
19: No, és meravellós, no és cap llicència. De fet, quan agafes el text de l'Odissea, veus l'evolució d'una persona, perquè, clar, Ulisses s'està 10 anys per entrar a Troia, 10 anys per tornar a Ítaca. En total són 20 anys. Llavors, ell, quan arriba amb aquest desgast...
18: Ulisses i Odisseu és el mateix,
19: és el mateix, perdoneu. Si Ulisses o Odisseu
0: gràcies,
19: és en llatí.
0: Que ara estava buscant l'Ulisses.
2: No s'entén, no.
0: Aquest on està?
18: És el mateix.
2: M'ho ha rentat la cabeça.
19: Gràcies, Marta, perquè sempre diem Ulisses. No, però és veritat que hauríem de dir que és molt més bonic. Llavors, ell fa un repàs de la seva vida i tots al llarg de la vida. Sí. No? Mires 20 anys enrere, sí. No som el que som, precisament per tot el seguit de coses que et van passant. I ell s'arrepenteix de moltíssimes coses, fins i tot d'algun moment donat que va tenir algun ego, no? Molt, molt fort, i diu, però si al final, al cap i a la fi, tu què és el que vols? Ser feliç. Llavors, ell el que vol és tornar a casa, abraçar la seva dona i els seus. I jo crec que és una miqueta una lliçó del que és la vida. És, ens trobarem molts problemes al llarg de la nostra vida, perquè la vida no és fàcil per ningú. Ja trobaràs a cíclops, ja trobaràs també a tempestes i algun déu emprenyat amb tu, però sigui com sigui, al final, el que més estimes és l'amor dels teus. Llavors, és normal que ell miri enrere i digui com és possible que se m'hagi escapat la vida, no? D'aquesta manera, i trobo que és un moment molt profund, molt, molt psicològic, fins i tot.
0: Deixeu-me dir que tinc un grapat d'amics que estan enganxats
18: atrapats,
0: a la ràdio, que estan entusiasmats. Bueno, pel que en aquest cas...
4: A tu el que te va, la professora. A tu el que te va agradar la pel·lícula és el moment de la bruja...
0: Oh.
18: Ai, quin fàstic.
4: Con los mariners que, bueno, estaven, que, tenia,
2: passar,
4: que tenien gana...
18: Jo vaig haver d'apartar la mirada de la pantalla.
4: I los converteix en tocinos.
18: Allò és fastigós. Voldria preguntar-li dues coses més per acabar. Sí, a la Irene Cordón, doctora en Història Antiga per la Universitat Autònoma de Barcelona. La pel·lícula de Christopher Nolan ha estat criticada per molts acadèmics, perquè diuen que... no ha estat fidel a la història d'Homer i han criticat coses com, per exemple, que escollís una actriu negra per protagonitzar o per posar-se la pell d'Helena de Troia. A tu què t'ha semblat la pel·lícula?
19: Fantàstica. Fantàstica. Evidentment que respecto qualsevol opinió, però jo crec que qualsevol cosa que t'apropi a la història antiga, més igual si és en format de gran pantalla, en aquest meravellós programa que estem aquí, radiofònic, tot allò que apropi al lector, a l'oient, a la història antiga, a una obra universal literària com és l'Odissea i la Ilíada, endavant. Per tant, tant de bo es facin més pel·lícules com aquestes, tant de bo. I després, si t'has quedat amb aquella inquietud de voler saber més, llavors sí, sí que us dic, agafeu l'obra, per exemple, d'Homer, que és una
20: figura... O un llibre, un llibre que estàs llegint, que tu m'has dit, te l'has llegit,
19: no,
20: te l'has llegit.
19: Acabat, ja.
20: Recomana aquest llibre...
19: El recomano per aquells lectors i lectores... sí, aquells oients que diguin, és que jo això d'agafar Homer, potser, clar, buf...
0: Foda-te. Jo he vist que les llibres...
19: 15.000 versos...
0: No, ha estat un llibre molt venut aquest estiu.
19: De Stephen Fry.
0: He vist un llibre... Però, clar, és aquest.
19: Sí, és Troia i Odissea de Stephen Fry. Stephen Fry el va treure amb Mare Llibres.
0: Deixa'm perquè jo he llegit molt aquest estiu, però quan vaig veure l'Odissea i la Ilíada vaig pensar, hòstia, no m'atreveixo.
19: Troia el van treure fa un parell d'anys.
0: Però aquest no és un actor britànic?
19: Sí, Stephen Fry, però sí, és meravellós. El dels Amics de Peter?
0: Sí.
19: Doncs té un vocabulari tan bo, perquè ell mateix que diu, ell és un enamorat dels pobles grecs i diu, però a veure, anem a utilitzar un vocabulari que la gent l'atrapi. Llavors, ell mateix t'explica la història. Ell diu, jo m'he llegit Homer, però jo us l'explicaré perquè jo el que vull és que tu coneguis fidelment aquesta història. Llavors, dins dels diàlegs, és molt divertit perquè comença, posa en boca d'Odisseu, cagondena, no sé què. Llavors, clar, utilitza un vocabulari molt proper. És una lectura molt fresca, molt agradable. Llavors, si no us atreviu a Homer, agafeu aquesta obra de Stephen Fry, Troia, que ja prèviament havia escrit una altra d'herois i mites, i ara, que va sortir el mes de juny, el d'Odissea, i us ho passareu pipa, perquè és meravellós. I plorareu amb aquest llibre, també, perquè us emocionareu. Caram. Perquè al final toca això, parla del ser humà. Ja està.
20: Irene Cordón, doctora en Història Antiga per la Universitat Autònoma de Barcelona.
21: Ha de venir més vegades.
20: Estem...
22: I no parlareu del gosset, que es va estar esperant que tornés? Pobret.
2: El gos d'Odissea.
22: M'està esperant,
19: és una part que m'encanta.
22: Home, pobret.
20: I això també surt al poema d'Homer?
19: Sí, sí, a mi m'encanten els animals.
22: A mi també.
19: L'únic que el reconeix a la primera.
2: L'únic.
22: El gos.
19: I això.
2: Fixa't.
19: I l'espera, i llavors mor.
22: Sí, pobret. Estava molt malament.
2: Era molt vell.
20: Ja. Que torni un altre dia la Irene, eh?
0: Sí, això no, és que hem quedat...
23: Ay, no, és una mujer muy peligrosa, esta tal Irene, que viene acá a hablar de caballo.
0: Y el caballo
23: en Colombia es muy adictivo.
20: No és aquest cavall.
24: Puedes ir a casa a ver a mi senyora.
0: No, però és que l'ha d'acompanyar. Sí. No,
23: vaya,
24: es
23: bella.
24: Vuelvo después.
0: Ara, avui sí que més que... més que ha merescut l'aplaudiment i l'agraïment de la Irene Cordón que ens hagi acompanyat. Irene, moltes gràcies.
19: Gràcies a vosaltres.
0: Prenem nota del llibre, ara tornem.
25: RAC 1. Estic venent casa meva i no me'n surto.
26: Has provat Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
27: A Begur, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
28: Música, habaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
27: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
28: Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-6245-20 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
27: Fira d'Indians a Begur.
29: Ganes de cinema? Aquest divendres s'estrena Cronos, la colpidora pel·lícula sobre l'atemptat de les Rambles de Barcelona protagonitzada per Enric Auqué.
30: I a les 7 de la tarda, la Sala Gran de Movibosque prepara un col·loqui a càrrec de l'equip de la pel·lícula després de la projecció.
29: I dijous 3 de setembre, Movie Gran Sarrià Club inaugura els Movie Clàssics amb el 70è aniversari de Centauros del Desierto.
30: Entrades a moviecinemes.com.
31: Aquest estiu, regala't l'equilibri perfecte. Ara, amb el nou Amoda 5 SHS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 22.390 euros. Amoda 5 SHS, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris Amoda Jaeco de Catalunya.
32: Únic s'escriu amb H o sense H?
1: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: Hola.
0: Hola, hola, Ernesto, què tal? A veure, que estàvem aquí acomiadant la Irene.
4: Mira la xapa, tete. Mira la xapa, tete, ja l'he dicho antes.
20: Adri, per favor.
4: No s'entén la pel·lícula, no s'entén de nada. Fariseu, Eliseu, són nombres així de...
20: Fariseu no, hem de parlar de Fariseu,
4: de coses així de mierda, tete.
20: Ole. Venga.
0: Bueno, pues...
4: Yo vi la película, no entendí una mierda, tete. Peor que lo... Me entró peor que un porro. Però con piedra, eh? Ben cargado de chocolate.
0: Bueno, a veure si em permet saludar el Jordi Claret, l'Adri, el govern espanyol que anuncia que ampliarà els espais d'acollida de migrants a Ceuta. Jordi.
6: Sí, bona tarda. Tal com ha explicat ara fa una estona el ministre Ángel Víctor Torres, que és qui està al capdavant de l'emergència, l'executiu autoritzarà més emplaçaments a la ciutat autònoma per acollir temporalment a tothom. Torres diu que són espais acordats amb el govern de Ceuta, però no n'ha donat més detalls. Ara hi ha lloc per unes 3.600 persones, però la idea és habilitar-ne per 6.000. Ángel Víctor Torres també ha fet referència al polèmic informe policial que, segons l'Espanyol, culpa el Marroc de l'entrada massiva de migrants a la frontera el 30 i 31 de juliol. El ministre compra la versió del director general de la policia espanyola, Francisco Pardo, que fa unes hores ho ha desmentit tot en un comunicat. També carrega contra Alberto Núñez Feijóo perquè diu està aprofitant una crisi humanitària greu per alimentar els seus interessos polítics.
7: Y nada nuevo, ¿no? Desde el primer día pide elecciones. Por cualquier asunto, ¿no? Da igual. O sea, lleva estos casi 4 años en una permanente obsesión de que haya elecciones de manera clara porque no ha aceptado nunca la mayoría parlamentaria que ha designado a un presidente del gobierno. Pero lo que sí le pido es que sea riguroso en sus afirmaciones.
6: Aquest vespre a les 8 hi ha convocades gairebé 300 protestes arreu de l'Estat en contra de la gestió de la crisi que ha fet el govern espanyol a Madrid i participaran Feijóo i Abascal. També s'han impulsat una vintena d'accions contràries encapçalades per organitzacions antiracistes. Al País Valencià, quan gairebé fa 2 anys de la tragèdia per la Dana, els familiars de les víctimes tornen a demanar la imputació de Carlos Mazón. Una de les associacions ha posat el crit al cel i ha respost a l'escrit que ahir va presentar als jutjats la defensa de l'expresident de la Generalitat Valenciana. Mazón va assegurar que no se li poden atribuir responsabilitats perquè l'alerta als telèfons mòbils arribés tan tard i també demanava informació a la jutgessa de Catarroja per cobrir-se les espatlles davant d'una possible imputació. Pels familiars de les víctimes, un gest completament innecessari i que demostra que hauria de ser inclòs en la causa. Per cert, avui la jutgessa de la Dana ha afegit una víctima més a la tragèdia, una dona que tenia una insuficiència respiratòria crònica greu i que es va quedar sense oxigen quan se'n van a la llum de casa seva durant els aiguats. Així doncs, la xifra de víctimes mortals s'eleva ara fins a les 232. El Festival de València de Venècia dona oficialment el tret de sortida aquesta tarda. A les 7 arrenca la gala inaugural amb el lliurament del Lleó d'Or d'Honor a George Clooney i la projecció d'Inc, una de les 20 pel·lícules que competeixen a la secció oficial. Només n'hi ha dues dirigides per dones. Una dada que no ha passat per alt a la presidenta del jurat. Enviat especial de RAC1 a Venècia, Adrià García.
8: Maggie Gyllenhaal, actriu i cineasta coneguda per pel·lícules com Secretary o El cavaller fosc, encapçala enguany el jurat de Venècia en la roda de premsa del festival. La nord-americana ha admès que hi ha un problema sistemàtic amb les dones dins la indústria i ha qüestionat subtilment la poca presència de cineastes dones que hi han guanyat la competició.
9: There's a systemic problem, obviously.
11: Hi ha un problema sistèmic, òbviament. Crec que per les dones és molt més difícil aconseguir finançament per les seves pel·lícules. També pot ser que les històries que les dones volen explicar, perquè han tingut una experiència diferent, no sempre siguin considerades alta cultura. Però també et diré que la teva pregunta, per què només dues dones, és una pregunta que jo també em faig i és una pregunta legítima.
9: And it's a legitimate one.
8: La pel·lícula Inc, dirigida per Danny Boyle, obrirà d'aquí uns minuts una nova edició de la mostra al llarg dels propers 10 dies pel Lido i passaran també noms com el de Martin McDonagh, Hirokazu Koreeda, Robert Pattinson o Penelope Cruz.
6: I avui arriba a les llibreries en via morta l'obra que reflecteix la situació complexa que viu la xarxa ferroviària de Catalunya. El llibre, que signa el company d'informatius de RAC1, Nil Sant Martí, recull els motius que han portat al desgavell actual del sistema, des de l'arrel històrica fins a la deriva de la gestió de Renfe i Adif. Inclou testimonis, reflexions i també propostes per millorar el funcionament dels trens. Editat per Columna, el llibre es presenta d'aquí una estona a les 7 a la llibreria Laie de Barcelona, amb una conversa entre el director del Via Lliure de RAC1, Xavi Bundó, i l'autor, Nil Sant Martí. I acabem amb el temps. Avui la calor ha sigut força més intensa que ahir i els propers dies continuarà pujant la temperatura amb un ambient molt càlid per l'època, sobretot de cara a divendres i al cap de setmana. El sol es mantindrà com a protagonista i només es combinarà amb alguns núvols poc importants.
0: Què ha passat? Buscava els auriculars i no els trobava. No sabia quin dels dos era bé. No, és que ara estàvem parlant d'una cosa que sempre té temes interessantíssims. I ara estàvem parlant... No, perdona, Xavi, bona tarda.
20: I tant que sí.
0: I estàvem parlant de fer allò que se'n diu una mena de migdiada abans de dinar.
4: Abans.
0: I aquesta, Arnau Vila, deies que...
2: I jo la conec com la mitjada del canonge.
0: Sí, és més o menys.
2: Correcte?
0: Sí. És la del canonge? Sí.
10: Allà al costat de Palamós.
0: Sí. Pues, sí. Exacte. Doncs és aquesta migdiada. Però sí que és, jo crec que és més plaent que fins i tot la posterior de dinar.
10: És el que he tret jo d'aquest estiu. Perquè ara, avui
0: ara hi entrarem.
10: Diversos temes, però aquest n'és un.
20: Però no és una mica de senyor gran, això?
10: Home, pues, bueno, i tant. Sí,
20: és clar, perquè el meu marit també les ha fet aquest estiu. Aquestes preves. I he pensat, això fa de senyor gran.
0: Però perdona, això, no, això és que això estàs, que comences a tenir gana, però encara no arriba

0: vols de dos quarts de dues, fins i tot, i em llevo 8:15.
1: 15, eh?
0: Em son, perquè dius...
2: No has acabat de descansar?
0: Baixo, esmorzo com si s'hagués d'acabar el món. O sigui, esmorzo com si s'hagués d'acabar el càtering. I després...
3: Tornes cap al llit.
0: Faig una cosa que no comentaré aquí, ràpidament, a l'habitació, i automàticament em foto el llit a dormir fins les 11.
3: Sí, senyor.
0: I això li diuen la siesta del carnero. I això és el més meravellós que ha parit mare. I quan ho pots... A casa queda molt, molt estrany fer-ho a casa, perquè primer a l'esmorzar te l'has de fer tu, ja t'has espavilat, entre que les tornades, cafè... No. Però clar, ja baixes. I venga la pinya, el kiwi, com deia la meva àvia, el kiwi, no sé què, i després ja comences a menjar coses random, que pots barrejar un entrecot, perquè et foten entrecot també, no? Tot. Amb nocilla, és igual, vull dir, tot barrejat, i amb un sentiment de culpabilitat, puges a l'habitació, desfas una miqueta el que has fet i et fots a dormir a poder ser tapat amb edredon. Si és estiu, fots l'aire condicionat i te tapes amb l'edredon i dones fins a les 11. I tu t'aixeques sentint-te que ets el rei emèrit.
3: Sí.
0: T'ho juro de veritat.
4: Jo veig per aquí per internet que aquesta del carnero o del cordero també és la que es fa abans de dormir, eh? Abans de dinar posen.
2: Vull dir, vols dir que també té el...
4: És a dir...
2: No, vull dir que també té el mateix nom, la migdiada del...
0: Tot el que sigui abans de dinar.
4: Mas Colchón, uns grans experts a la son, diuen...
0: Home, ells ho sabran.
4: No, i moltes notícies que he vist, que és la siesta del carnero, i és aquella que es fa just abans de dinar.
2: Bueno, doncs mira, doncs tenim dos carneros. Bueno, Arnau Vila, que tot això ha vingut perquè has mencionat...
1: Sí, sí, no, perquè faci falta.
2: Bueno, per això estàs. Sí. Bueno, què ens expliques?
1: Doncs mira,
2: avui que m'he desconnectat una mica després d'aquest neguit durant tants mesos de Julián Álvarez.
3: No, no ha vingut ningú.
2: I al final ha sigut que no.
3: Quins nervis, eh?
1: De moment no.
2: Sí, sí.
1: Ara ja ens esperarem al Nadal un altre cop amb la historieta, però de moment no. Sí. Com que ahir va tancar el mercat, avui la pregunta del dia, comencem per aquí, la trobareu als stories d'Instagram. Us demanem per la nota que li poseu al mercat de fitxatges de Deco i Flick, que és aquest tàndem que han
2: firmat ells dos. Els dos són els que decideixen, perquè clar, no li portarà un jugador que amb ell no li faci el pes.
1: Un demana i l'altre executa.
2: Exacte, l'altre executa, sí.
1: Per tant, quatre opcions. Excel·lent, notable, aprovat just o no assolit, que ens hem sumat a la nova nomenclatura...
2: La tendència actual, de PISA.
1: De suavitzar els suspensos.
2: Sí, de l'informe PISA.
3: Antes es deia molt deficient.
2: Sí, ara es diu...
1: Ara no es posa suspens.
2: Informe desaparecido. Bueno.
1: Sí, això és una realitat.
3: Insuficiente.
2: Sí, sí.
1: Per tant, no, ja no es posa això, eh?
2: Bueno, podem avançar.
1: Podem avançar amb el tema.
2: Aquesta discussió ja l'hem tingut aquest matí.
0: Vinga,
1: valorarem el mercat. Avui ve el Frederic Porta amb les seves classes d'història. Ja veureu sobre què.
0: Sentirem...
2: Amb la seva veu. Sí, amb el
0: subwoofer. Queden poques d'aquestes,
2: És que és l'home subwoofer.
0: És el vostre subwoofer.
2: Home, que...
1: De les poques veus que queden.
2: És un home que està foradat per dins.
1: Ah, per favor. A veure, sentirem Dani Olmo també, que a Terrassa... l'ha rebut per felicitar-li
5: al
1: Mundial. Sentirem què ha dit, en quin idioma ho ha dit.
2: Bueno, és igual, home.
1: I de quins temes ha parlat. Perquè ha parlat
2: també... És igual el que digui, vull dir, tampoc...
1: Bueno, però la meva obligació és anunciar-ho,
2: això. Si tu creus que l'hem d'escoltar, l'escoltarem.
1: Sí, ja veureu com sí, perquè també ha parlat de Julián Álvarez i l'Atlètic de Madrid, i estarem pendents de la final de la Copa Catalunya.
2: Molt bé.
1: És a dos quarts de nou.
2: Com tenim la pregunta, que és el que m'interessa?
1: Com tenim la pregunta? Doncs tens raó, que sempre ho dius, que m'ho preguntes, i ara ho haig d'anar...
4: Corre.
1: Ho haig d'anar...
4: Aprofito per dir-vos.
2: Estem en el tercer dia
1: i tant
2: tres dies que portem ha d'obrir la pregunta...
4: Ahir ho va fer bé.
1: Sí, l'havia oblidat.
4: Ahir estava preparat.
1: Dels 600 vots, avui no està estimulant tant la pregunta com altres dies, amb més del 50% dels vots, l'opció més votada és notable.
2: Notable.
1: Per tant, la gent...
2: Sí.
1: I la segona opció és excel·lent. La segona opció és excel·lent.
2: Molt bé.
1: Tant, la gent està contenta.
5: Si vol una exclusiva de Dani Olmo, si vols, te puc passar una, eh? Me vaig trobar el pare en la gasolina en el Valle Noel, ahir en Terrassa, i posa la gasolina sense guant, eh?
1: Pues com tothom, no?
0: Exclusiva. Si va a la benzinera, l'econòmica...
5: En el Valle Noel.
0: L'econòmica i sense guants, eh?
5: Sí, sí. Això... Si volen apuntar per a lo de deport, passar-se-lo...
0: Anem cap al Pedregar.
2: Bueno, va. Entrem en matèria amb el Xavi Franquesa, però com es mereix, amb la seva sintonia habitual.

0: veure, tinc un apunt aquí del teu guió que crec que és interessant abordar, que és la pregunta que t'hauria de fer ara, que és què tal les vacances?
1: Efectivament, amb això volia començar, perquè jo...
0: És la pregunta que et fa tothom.
1: És que jo ja esperava que vindria aquí i el primer que em diríeu... De fet, ja ho ha fet la Kailà només a
2: l'arribar.
1: Sí,
2: i li he dit, és espera't.
1: I t'he dit, espera't.
0: Sí, sí.
2: Espera't. No has volgut avançar-me
1: no,
2: res.
1: No, perquè és la pregunta, precisament, amics, amigues, amiguis, oients, versioners, que ja fa temps que no els diem així, els versioners.
0: Ah, és veritat, els versioners.
1: Home, quan un és molt fan d'algú...
0: És veritat.
1: Perquè de camí cap aquí, escolta, jo és aparcar la moto, que l'aparco com a tres carrers, vinc a plegar, ja hi ha gent que para que et diu, us estic escoltant, que et fa... Que, de fet, no sé si us passa a vosaltres, perquè entenc que també de tant en tant us deuen reconèixer pel carrer. A mi, últimament, m'està passant una cosa... que feia temps que no em passava. No
3: I,
1: em passava.
3: I anem... I fixa't que ja...
1: No, però entrarem en matèria.
2: Ens estem desviant de tota la sessió.
1: Entrarem en matèria.
0: Deixeu el doctor Franquesa expressar-se.
1: Tu veus algú... Admira, tu... Ja notes que t'està mirant pel que sigui. Se t'apropa mínimament, no molt, tampoc, perquè hi ha gent ja que ve i fa un cara a cara, no cal. Se t'apropen i al tanto et diuen... A vegades et senyalen, que és molt incòmode que t'assenyalin, És una cosa que a mi m'agrada poquet, que m'assenyalin.
3: No, és de mala educació.
1: I diuen... Ets el Franquesa.
3: Ets el Franquesa.
1: Hòstia, igual es pensen que jo tinc allò moments de que se me'n va l'olla i m'ho estan recordant per si ho oblido. I t'ho juro, però... Ets el Franquesa. Que jo penso, estava jugant al quién es quién perquè, clar, dic, hòstia, però per què m'ho recorden? Què es pensa? Que no ho sé, ja ho sé. I és com aquesta satisfacció. I a vegades és amb el gest una miqueta com dient... T'he reconegut, t'he vist, Com dient, t'he vist.
3: Sí, sí.
1: I fins i tot hi ha una mirada còmplice que quedarà entre vosaltres. Que dius, a mi em suo els ous, que m'és igual. No passa res. Per tant, no cal que ho adivineu.
0: Bueno, però clar...
1: Està bé.
0: No, però
1: últimament està passant.
0: Però necessiten confirmar-ho.
1: Sí.
2: Ja, ja es fa il·lusió.
0: A mi l'altre dia...
1: No, però no m'ho pregunten, No em pregunten.
2: No, és una afirmació.
0: Bueno, però és la reafirmació de què ets.
2: Ho saben.
0: A mi em va passar l'altre dia per Rambla Catalunya, jo baixava...
3: Tu baixaves.
0: I pujava un...
3: Pujava un altre senyor.
0: No, pujava un home que era clavat a l'Àlex Castells, el narrador, el periodista de TV3
3: sí.
0: I narrador dels partits de futbol del Barça.
3: Que és perico.
0: De diferents partits de TV3. I pujava, i a la llunyania vaig pensar l'Àlex Castells. I quan el vaig tenir a sobre, vaig dir...
2: No és
0: Àlex Castells.
3: Ui.
0: I es gira i em diu, adéu, Toni, que bona temporada. I aleshores ja s'havia allunyat...
1: I per la veu.
0: I per la veu. I quan es va allunyar, dic... No, sí que és Àlex Castells.
1: Tu, per prudència...
0: Veus? No vaig fer teva estratègia.
1: I fins i tot vas quedar fins i tot el millor malament, perquè ell va veure que el miraves.
0: Sí, no, ja el mirava.
2: I va dir, ell no em saluda.
0: I jo no em dic, mira, l'Àlex Castells. I quan el tenia a sobre, dic, no és l'Àlex Castells. I llavors, quan passa, al cap d'una estona, em diu, adéu, Toni, bona temporada. I clar, em torno a girar i dic, no, sí que és l'Àlex Castells. Però clar, ja havia marxat. No vaig fer el que et fan a tu de... Ets el Xavi Franquesa, no?
1: Sí.
3: Però sí que estàs desorientat, clapés.
1: Sí, sí.
0: No sé, em va canviar...
3: Que et drogues.
0: No, em va canviar la fisonomia a sobre.
1: Sí, pel que sigui, no estava segur.
0: No,
1: per això no l'havia vist tant.
2: Home, de vegades la gent quan la veus de prop dius, no és.
0: No, vaig tenir
2: dubtes. T'agafen dubtes.
0: Sempre l'he vist per la tele, no l'havia vist mai en directe.
1: Més mal que no et va fer la de... Adeu, Aquesta recriminació, que és salutació, recriminació. Que és la de... Adeu, Com dient...
0: No m'ha saludat,
1: a mi no, el Tatu. Però aquí és on te vaig. El que sí que va fer molt bé el Castells és... Bona temporada. Et va veure després de les vacances i no et va preguntar... Toni, què tal l'estiu? No!
0: Bueno, és que no tenim confiança.
1: No, és molt perillós.
0: Perquè no ens coneixem.
1: No, sisplau.
2: O sigui, aquesta pregunta de què tal l'estiu no l'hem de fer, Franquesa.
1: S'ha de prohibir. Hi ha un truc.
2: Per què?
1: No, perquè hi ha gent que potser realment te la vol explicar, les vacances te les vol explicar. Llavors, aquí tens un problema. Perquè jo m'he trobat que, si per educació a vegades preguntes, no, ja he arribat a la conclusió que no s'ha de preguntar o... És a dir, no és que no t'hagis d'interessar. Pots fer una pregunta que funciona molt bé, que us la deixo aquí, us la regalo, per qualsevol època de l'any. Tu arribes, perquè no sembli que siguis un ranci que no saludes a ningú, i dius, tot bé, no? Dones per fet que tot està bé? I dius, no? I aquí, i la gent diu, sí. Diu, sí. La pregunta ja, dius, tot bé, ja dones per fet. Ara, si tu preguntes... Com han anat les vacances? Aquí hi ha gent que comença a tirar. Clar, hi ha gent que ha fet 3 mesos de vacances, si ets mestre. I te les pot explicar de principi a fi, amb tots els viatges inclosos, tots els drames. De fet, l'altre dia vaig comprovar que hi ha gent que fa una cosa que realment, certament, em preocupa. Perquè hi ha una cosa més enllà de lo verbal, hi ha el llenguatge no verbal, que és la posició física que tu adoptes quan estàs conversant. No? Si, quan diuen tu estàs conversant amb algú i estàs amb els braços encreuats, vol dir que estàs una miqueta reaci a escoltar el que t'està dient o t'està interessant poc. O si et vas tocant la careta, no? Allò que vas tocant, això és, ja vol dir que... O si vas tocant el llavi...
0: Què vol dir?
1: Que no t'està interessant una puta merda el que t'estan explicant. És així. Quan tu fas toqueteo, quan fas toqueteo, és com a les entrevistes. Jo tinc una amiga que treballa en recursos humans i em diu quins són els...
0: Que el que ara, clar, ara què faig amb les mans?
1: Ah, no,
0: ara
1: m'has de
0: fer viu. Ara m'has... Saps? Ara què faig?
1: No, però hi ha aquest tema. No, no has de fer res. Pots fins i tot posar les manetes així, que és una cosa...
4: Com el Josep Cuní.
1: Com sí, com el Josep Cuní. Posar els dígits tots junts, no? El polze amb el polze.
2: Però això és una postura poc natural, eh?
1: No, és una postura... És molt de política.
2: O sigui, jo...
1: És molt de política.
0: I de capellà. No, però mira, un moment. A veure, tu dius postural. Val. Braços creuats?
2: No.
0: No t'interessa. Això vol dir que...
2: No, braços
1: creuats? Mai.
0: La mà... Les mans
1: no,
0: per la cara?
1: No, mans tranquil·les, les pots reposar a algun lloc.
0: Ja, però si realment no t'interessa i
1: aquí està el tema.
0: No pots moure els braços perquè no se't noti, com ho, vull dir...
1: Dius, hi ha una cosa que funciona molt bé, amb molta educació, discúlpame, però no m'interessa una puta merda el que m'estàs explicant.
2: Home,
1: això no
2: podem dir.
1: Però on te vaig? Hi ha una cosa que si no estàs assegut... Hi ha una cosa que funciona molt bé, que...
0: O això feia, saps qui ho feia, això? Que tallava així d'arrel el Cerdà.
1: Ah, però deia
2: això?
1: És un mestre.
0: No, li estaves parlant i de cap i volta... Molt bé, maco, no m'interessa.
4: I això també lo haces tu a veces, eh?
0: Bueno, perquè he après del mestre.
2: Tu no dius no m'interessa.
4: Sí, a veces sí que lo dice.
2: Tu fas una cosa,
1: ui,
2: que és que...
0: Ai, ara.
1: Espera, que venen el Roper.
4: Lo dice quina antena.
2: Ell fa una pregunta. I aleshores tu i comences a explicar el que t'ha preguntat. Si no li interessa, que és el més probable,
0: sí,
2: perquè s'avorreix de seguida, si no li captes l'interès amb alguna cosa que...
4: Marxa, ràpid, marxa,
0: se'n va. De sobte,
2: et gires i li preguntes una altra cosa.
3: Sí, gira la cua. Gira, sí, la cua.
2: Això ho fas, Toni?
0: No, ho faig.
2: Jo ho he viscut.
0: Malauradament, és una cosa que...
2: I clar, tu et
0: no,
2: quedes que...
0: No, vull dir, que l'he adquirit del Xavier Cerdà.
1: Sí, clar, és que es poden agafar...
2: Però tu no dius això, no m'interessa.
4: Ja va amb Marcelili, això va amb Marcelili.
0: No, però el Cerdà feia això, Començaves a parlar amb ell i aleshores això, el senyor Marcelí, ho pot recordar. I de cop i volta...
2: Desconnectes? Però és que se't nota moltíssim
0: no,
2: que desconnectes.
0: No, a mi no se't nota, perdona. A tu se't nota, però
2: se't nota moltíssim que has desconnectat. Però
0: no, amb què ho notes, capto... que he desconnectat?
2: Home, per exemple, que agafes el mòbil i et poses a mirar el
0: mòbil.
2: No,
0: perquè m'estan arribant missatges.
2: I aleshores, aquest home ja no m'està escoltant.
1: Home, també
2: pot ser
1: que sigui multitasking. Però ja el llenguatge...
5: Retratado.
1: El físic, que dic jo, que si algú t'està entretenint... Trobes algú al replà de l'escala, al replà o a baix, esperant l'ascensor, i tu surts... I ell està arribant.
0: Home.
1: I et ve comentar una cosa. I tu ja vas amb pressa. Pel que sigui, vas amb pressa o no t'està interessant. Hi ha una cosa que dius, tu sí. I mentre dius sí, vas apartant i vas anant cap a la porta. Si tu veus que la persona va fugint, deixa'l, perquè al final acabes fent el Moonwalker de Michael Jackson, anar patinant cap enrere. Però dius, home, però si no veus que jo ja he fet tres intentones de marxar, deixa'm marxar.
0: Però tu no creus
1: perquè
0: que...
1: Perquè per educació no acabes de marxar, però dius, és que ja he fet tres intents per anar cap a la porta.
0: Però tu no creus
1: i
0: que...
1: I em treus un tercer tema. No, home, no.
0: No, anava a dir-te, perdona, franquesa, que jo, quan veig aquesta situació, perquè hi ha un veí, sobretot, que s'enganxa més que un xiclet al mes d'agost a la sabata, he acabat de rosegar, i jo el que faig és adquireixo velocitat. És a dir, a mesura que m'acosto al meteorit, que dius això, em destrossarà el cap, aleshores jo augmento la velocitat, tot i que hagi d'entrar a casa i girant a la dreta. I aleshores ell aguanta, ja està a punt d'abordar-me jo. Vale, fins ara, adéu. He passat ràpid. Saps? Sí. Com si m'estigués
1: sí.
0: cagant. O sigui, jo... Hola.
2: No poden dir res, pobres.
1: És que el millor és... Diu, com si m'estiguis cagant. És que el millor és veritat, però no li has d'explicar. Quan algú s'acceleri el pas,
0: sí,
1: és que no té temps per xerrar en aquell moment. No. Perquè hi ha molta gent que té molt de temps lliure. I el millor tu t'agafa que en aquell moment...
0: No va bé. No,
1: jo intento ser el més educat que puc, però en qualsevol cas, anant a la pregunta d'origen, també pot passar... Primer, que et fotin la torre, després que t'expliquin la veritat de com anar a l'estiu, perquè tots esperem que algú digui, home, no, sensacional, tu, que bé. Jo li vaig explicar al Toni, que ens vam trobar, em sembla, fa una setmana i escaig. Ja reconec, sense cap tipus de problema, que per mi l'estiu és una de les èpoques tràgiques de l'any i de les que més duren. És a dir, jo he desenvolupat, una fòbia a l'estiu perquè tinc ansietat real amb la calor. És a dir, em condiciona qualsevol activitat que jo vulgui fer, ja no només física, perquè física, vull dir, o surts a les 8 del matí, si vols anar a passejar, o surts a les 9 del vespre.
4: O a les 3 de la matinada.
1: O a les 3 de la matinada, i no sempre.
4: Sí.
1: Per tant, tot aquest, diguéssim...
4: Interval.
1: Interval de temps, que és pràcticament de 12 hores, estàs completament incapacitat, però vull dir que fins i tot dic, bueno, doncs, ho aprofitaré, fotré ja sota el ventilador amb l'aire condicionat i em posaré a treballar amb l'ordinador. No et dona el servei per fer res. Per tant, em té soc un ésser completament inútil. I a més, si ja de normal no sóc molt sociable, sociable sí, social, no?
3: T'agafa mal humor.
4: Te pones camino.
1: Sociable, però no social. Ara sóc no social a l'estiu i no sociable. És a dir, sóc una companyia de merda, ja es pot ben dir, i ho haig de reconèixer públicament. A l'estiu, és a dir, jo
2: mal
1: crec
2: humor
1: que
2: a tope.
1: Viatjar amb mi l'estiu deu ser un infern.
3: Però si
1: perquè tot m'està malament.
3: Però, senyor Franquesa, si vostè té el ventilador allà mateix...
1: No, no, és que no... ha passat un altre gran
2: tema. I l'aire, tens l'aire condicionat?
1: No, ha passat un altre gran tema. Recordeu aquí a l'últim dia del programa va haver una apagada...
0: Sí, a l'Hospitalet. Sí.
2: Ah, sí, que va afectar.
0: Que van posar la burra, el camió que s'anomena burra...
1: Que va entrar en flames.
0: Sí, que va entrar en flames, que es va cremar, que es va quedar novament sense llum fins al dia següent.
1: I jo no sé si era per això o no, però es veu que això devia afectar el circuit o la potència elèctrica, i ara, a una de les 11 onades de calor que hi ha hagut només el mes d'agost, perquè el mes d'agost hi ha hagut 11 onades de calor.
0: Vols dir que no hi ha hagut una onada, però que ha durat 50 dies?
3: Això ja l'he imaginat.
0: Això de que una onada... Jo les he trobat totes encadenades des del mes de juliol.
1: Jo n'he comptabilitzat 11 només a l'agost, d'onades de... Anava sentint. Doncs amb una d'aquestes, ja a mitjans d'agost, va petar l'aire condicionat. Va decidir que no funcionava més.
4: Hòstia.
1: I aquí he trobat un altre gran drama. És a dir, peta l'aire condicionat. Un aire condicionat que, per altra banda, tenia 20 anys. Per tant, dius, home, va, força ha durat. Perquè l'obsolescència programada igual et dona 4 anys per una parella elèctrica.
4: Però repara-lo.
1: No, reparar, no es podia reparar. Ara, intentar trobar una empresa...
4: Un frigorista.
1: ...que vingués a revisar-me l'aire condicionat primer i després canviar-me'l, això va durar entre que el trobava i que venien i que n'he hagut de posar un altre de nou, pràcticament 2 setmanes. La meva pregunta és, Catalunya, tots aquests que teniu un negoci, que negoci ve del llatí, negació de l'oci, que això ja et diu bastant. Això mira, no s'ha...
0: No, escolta, és un dia avui que me'n vaig amb la cartera plena de conceptes nous.
1: Vale. Clar, truques a tota la... Intentes contactar amb totes les empreses d'aire condicionat i totes estan de vacances. Dius, collons, però quina merda empresa és aquesta? És com si tu... Però espera't, és que se'n va a cardar el tendall de casa, que és,
4: també?
1: És automàtic.
4: Tendal.
1: El tendal.
4: També?
1: També se'n va. Això a principis d'estiu. I això, la botiga que tinc davant de casa, La botiga que tinc davant de casa, el vaig trucar i dic, mira, escolta, deu passar alguna cosa que va amb un sensor que recull si hi ha pluja o aire. I el tio, això va ser, si no finals de juny, principis de juliol, jo crec finals de juny. Li dic, mira, que se'm recull sol, clar, això és un problema, perquè igual un dia d'aquests de torradera recull i em crema la casa només de la temperatura. Diu, pues hasta setembre no tengo ningún técnico disponible. I dic, escolta, però quina classe d'empresa de merda és aquesta?
4: Però
1: l'estiu, però què esteu fotent a l'estiu? Si tot és una empresa d'aire condicionat, collons, foteu turno a l'estiu, a l'agost? Perquè quan vols agafar vacances a l'agost? Agafa-les al novembre, que ningú s'instal·la l'aire condicionat. I el tendal, que... I és com si tens una gelateria i dius, no, jo a l'agost i el juliol me meto a casa. Quina merda d'empresa tens? Per tant, si us plau, feu turnos, si sou 4, 2 es queden a treballar i els 2 marxen. Que, bueno, o feu una miqueta, sou l'Edu Mutante de la ràdio, que és un tio que no agafa vacances mai en tot l'any. Heu de tenir un Edu Mutante a casa. l'empresa, en aquest cas. No, escolta, em vaig ofendre, perquè n'havia de cridar, doncs, sis...
2: Però i com t'ho has fet, aleshores? Perquè tu vius a dalt, en un pis clar, elevat, visco, no?
4: No te vas comprar un
2: àtic?
1: És innegociable,
4: un pingüino o algo para pasar...
1: No, deixa't estar,
2: què has fet? Què has fet?
3: Un àtic?
1: Dos setmanes de drama, dormint al sofà, perquè tinc un ventilador de sostre que toca... Però, clar, també dormir amb ventilador pots dormir perquè refresca, però, clar... Tu has dormit durant dues setmanes... I acabes loco. I entre que jo he estat en un estat agònic, que tinc un caràcter de merda a l'estiu, ja de normal, durant l'any ja el tinc regolinxi. Però a l'estiu...
4: De veritat,
1: sóc insuportable. Per tant, d'aquí demano disculpes a tota la gent amb la que m'hagi creuat a l'estiu, perquè jo a l'estiu sóc una persona...
3: Intractable.
1: Insuportable, de veritat. I conec més gent que li passa, eh?
2: Gent. Mira, ens ha escrit el David, totalment d'acord amb en Franquesa, l'estiu és un autèntic fàstic.
1: És un infern.
2: Vull dir que hi ha més gent que ho viu així.
0: Aquí la Míriam Díaz m'apunta que un dels problemes amb els instal·ladors és que diu que en falten 20.000 d'instal·ladors.
3: 20.000?
0: Això és el que diu la Míriam Díaz, no sé d'on altra la dada, a veure si m'ho pot ampliar. El que sí que em van explicar que hi ha instal·ladors que ara són contractats als països del nord d'Europa.
1: S'estan forrant, eh?
0: Perquè no tenen aires acondicionats i necessiten professionals que els instal·lin aires acondicionats, però clar, al nord d'Europa, perquè no tenen aquests serveis.
1: I van des d'aquí. Per tant, aquí encara ens quedem amb menys instal·ladors.
0: Clar, sí.
1: Però si us plau, feu un pensament. A l'agost, tu tens un tipus de negoci així, tu no pots tenir tancat. Has de tenir algú de guàrdia, una persona, dos persones, si vols. Ah. Home, dius, no, trigaré una miqueta, tres dies més. No passa res. Ara dues setmanes per arreglar una aire condicionada.
2: Ja tenim la font de la notícia de la Míriam. És una notícia que va publicar RAC1 fa uns dies. Els instal·ladors, el titular és aquest, els instal·ladors no donen a l'abast davant l'augment de la demanda d'aire condicionat. Dos punts, falten moltíssimes mans. Les empreses podrien contractar 22.000 persones d'avui per a demà.
3: Fixa't.
2: Hi ha molta demanda.
3: 22.000, eh?
0: Vostè té aire condicionat a casa o no?
3: No.
0: I, pues, aquest
3: un ventilador té... un ventilador que anava a dos per hora i al final ha fet cloc i piu. I ara n'hem comprat un de nou que l'hem de parar. Perquè...
2: Massa fred?
0: Fa soroll.
3: No, fa massa fred.
2: El que
3: feia soroll era el vent.
0: Aquest fa massa vent.
3: Fa massa vent. Fa massa vent i de tant en tant l'has de parar perquè ens volen les perruques.
0: Sí. Les perruques? Perquè van amb perruques per casa, o què? Què fan? Com
4: la manya.
0: Com a l'època de Mozart.
1: Bona pregunta,
0: tots van parar amb la perruca.
3: La meva senyora a vegades perruca, es posa una perruca.
2: Si Lluís, la seva senyora es posa una perruca?
3: Sí, perquè bueno, el cabell li ha quedat com molt... Saps? Li ha quedat
2: prim.
3: Però un altre, i perruca.
0: Un altre factor de les vacances, ho dic per la Laura Fa, perquè ella, i li he preguntat avui al programa, per ella han estat les millors vacances, m'ha dit, una de les seves...
3: I despullada,
0: de les
3: vacances,
0: Despullada per les roques.
4: Sense marca de sostenidor.
0: Com un eriço. Però el que ens ha dit, que de les millors vacances que ha fet a la seva vida, al càmping. Ha vingut entusiasmada amb el càmping.
1: Però això ja que va sempre, va al càmping.
0: Sí, però diu que aquest any ha sigut...
1: Al tanto, perquè has tocat os aquí, eh?
0: Bueno, jo t'anava a preguntar si tu has...
1: És que mira...
0: Ja has anat mai amb un càmping, si t'hi has trobat amb un càmping, si les vacances t'hi trobes identificat amb un
1: càmping. Ara el que puc dir pot ser molt impopular, perquè ara entraré en un tema molt delicat, eh? Perquè parlar de càmping és parlar de secta. L'altre dia, recordeu, l'últim dia que vaig estar aquí, vam parlar de sectes.
2: Sí.
1: Del que tot el que pot ser una secta què diferencia una secta d'una religió. I vam concloure que l'única diferència entre una secta i una religió és que el líder, en el cas de la religió, està mort. I la secta encara és viu, se n'aprofita. Però, al tanto, vaig anar, no diré on, no diré tampoc on, no perquè hagi de dir res dolent, eh? Al tanto. He provat, finalment, gràcies a sentir molt a Laura Fa, he provat l'experiència càmping aquest estiu, coincidint que no tenia aire condicionat. Ah. Una amiga em va dir que agafaven un bungalow.
0: Ah.
1: Bungalow. Perquè acaba en B doble. Perquè diu bungalow. No, bungalow no. Bungalow. D'acord? Que tothom diu el bungalow. No, bungalow no. Bungalow. Perquè posa bungalow. Dic, on està la F? Bungalow. No, em va dir, no, li diem bungalow. Bungalow. Ja el primer que li vaig dir això, perquè jo venia amb un humor de merda.
2: No, clar,
0: però perdona, ara veus una altra cosa que he après, perquè sempre tendim a dir bungalow.
1: Sí, tothom diu bungalow, però és bungalow.
0: Bungalow. I a més, però bungalow està molt bé.
1: Està molt bé, bungalow.
0: Que és com una casa, però al parc...
2: És luxe, eh?
0: El càmping, una casa.
4: El glamping, diuen el glamping. Càmping de glamour.
1: Sí, sempre i quan a tu t'agradi que aquesta casa estigui enganxada en una altra casa on a les 8 del matí el primer que veuràs al sortir el teu jardinet és un selló amb gallumbus menjant Kellogg's, que és una cosa, que és una imatge que jo pel que sigui l'estiu me l'estalviaria, perquè tu surts allà i dius, hola, primer al matí, aquest era de muntanya, a més, dius, escolta, tinc unes vistes una miqueta, i te gires a la dreta i veus un senyor amb gallumbo, gallumbo d'estiu, que és aquest gallumbo de dormir, que no es canvia cada dia el gallumbo de dormir, és un gallumbo que et poses expressament per dormir, que és de iaio, i aquest igual, tu et tires 15 dies al bungalow, als 15 dies veus repetit el mateix gallumbo, i això... Ojo amb això, que això ja a primera del matí fareix. Al tanto. Ara, per fugir del concepte càmping, que segurament el càmping, com a concepte, té connotacions fins i tot a vegades pejoratives per a alguna gent, al tanto, que és un lloc meravellós. Però ara li diuen, per exemple, li han buscat una nova manera de dir, quan el càmping és de categoria, li diuen glamping.
4: Glamping.
1: Glamping, No ho havia sentit, això? Glamping, que és...
0: Primer cop que vos sentiu.
1: Glamour i càmping...
0: A què dius?
1: Aquests dos conceptes, glamour. Glamour, ojo, i càmping.
0: Sí, sí.
1: Els juntes i surt glamping, no? Que vol dir que és una... Segueixes amb una tenda...
0: Un càmping glamurós.
1: Sí, que és una tenda de campanya, però amb aire condicionat. Glamour i com... Bueno, és...
0: Bueno, tenda de campanya. En aquest cas és un bungalow... Que
1: bueno, hi ha bungalows o tendes de campanya...
0: Ah, també les pots llogar.
1: Sí, perquè hi ha d'aquestes com si fossis un indi. Ah. No, amb aire condicionat...
0: Què dius?
1: A tu t'hi pleni, Vull dir, no, tanto. I després també li diuen, per desfistar, resort. Resort, que resort val per absolutament tot. Un lloc on tu puguis estar, on puguis pernoctar, allò en si mateix ja pot ser un resort. En aquest cas va ser un resort. Ja, jo puc entendre la Laura Fa, i puc entendre que la Laura Fa està gaudint, com altres, molt perquè els nens encara tenen edat, segurament els seus, d'anar al càmping.
0: Sí, diu que s'ho han passat, però ella també ha anat a les roques.
1: Però que aprofiti perquè quan els fills se't fan grans, els fills ja al càmping... Si tu tens nanos, jo puc entendre, clar, jo no tinc nanos.
2: Són adolescents, ja, els fills de la Laura,
1: Però no, és que és secta. Tanto, llavors han de tenir la nòvia i que la nòvia també, o el nòvio, coincideixi que normalment els nens acostumen a fer-se grans adolescents i si tenen un nòvio o una nòvia, ha de ser també del càmping. És molt important, O del clàmping o del resort, pel que sigui. Bé, sí, hi ha un perfil de client molt determinat. La majoria condueixen un Dacia, per tant, ja et donen pistes de que no els agrada conduir. Són gent que no, una rulot sí, però el cotxe no és important, un Dacia. Bé, tres tipus de campistes, molt diferenciats. Hi ha el que va amb tenda de campanya, encara hi ha d'aquests, Vull dir que munten...
4: I matalàs inflable.
0: Bueno, que aquest és l'essència del càmping.
1: Són els que menys, ara.
0: Els que menys.
1: Sí, que tenen una cuina, que ja en si mateix la cuina és una tenda de campanya, amb uns fogons, que dius, preciós, perquè surti tot en flames. I una nevera, també, la nevera és amb una funda, que això ja és meravella, plantar una nevera allà a sobre la gespa artificial... I després veure gent constantment passant davant teu mentre tu estàs fent un àpat o fent una migdiadeta, el que sigui, sempre gent passejant per davant teu. Això n'és un, que és l'origen del càmping. Després hi ha l'altre, el que té la rulot. Que té la rulot, aquest arriba, hi ha gent que la rulot està allà i
0: tot
1: la rulot no es
0: la
1: tornarà a moure.
0: No.
1: Es veu que hi ha un cop a l'any que els obliguen a descalçar, perquè han de calçar el d'allò, fer-la rodar una miqueta i posar-la, perquè es veu que així tu no pots plantar-la tot l'any. I després tant... el glamour absolut, perquè aquests primers, aquests que van entendre campanya, ve a ser una miqueta com Welcome Refugees, però premium. És a dir, que foten tota la plantada ja com si haguessin de passar una guerra, però bé, amb tota la família. I després està el premium, que és el que té parcel·la comprada.
0: Fixa't.
4: Comprada?
1: Sí, tu has comprat una parcel·la, que tu la pots comprar en propietat. L'únic detall és que si tu la vols vendre després, hi ha un percentatge que se'l quedarà el senyor feudal, que és l'amo del càmping. És a dir, no pots dir, són 30.000 euros. Pues como esto, sí, 30.000 euros, però ja aquí hi ha un 10% que se'l quedarà l'amo del càmping. I això es va passant. I hi ha parcel·les sensacionals, I hi ha gent que es fot unes corrades de bricolatge allà. Tu no pots anar a un càmping com a família si el teu pare és un inútil. No, perquè jo vi gent posant terra, alicatant, fent alicatado al terra.
0: Dedicatado a on, perdona?
1: Bueno, coño, a
4: la parcel·la.
1: A la parcel·la. És a dir, tu tens una parcel·la.
0: La parcel·la no la pots alicatar, si és terra.
1: Sí, es veu que sí. És terra, però hi ha gent que li posa gest artificial i com és la teva parcel·la, doncs tu decideixes alicatar-la, perquè és més net, pel que sigui. Sí, sí.
2: No sé, aquí hi ha de tot. Que sàpigues, per cert, que ens ha escrit gent dient que els instal·ladors d'aire condicionat també tenen dret a descansar,
1: Sí, jo no dic que no tinguin dret
2: que
1: a descansar.
2: Que tenen dret a fer vacances.
0: No, això no ho ha dit.
2: I que, però ell ha dit que durant les vacances...
1: Bueno, ho ha dit que es facin torns.
3: Al novembre.
1: Que es facin torns, com fa tothom.
2: Si no, diuen que la gent novembre... hauria de ser previsora. Això s'ha de mirar abans.
0: No, però home, perdona, però, no, però, no, un moment, no. Si no, no. A veure...
3: Si s'espatlla...
0: Clar, això és com quan l'hivern...
1: És un mecànic, no hi ha mecànics.
0: A l'hivern se t'espatlla la caldera. L'escalfador. Pues, on has de tenir més gent és a l'hivern, clar, no a l'estiu. Això és com, què diré jo, a les zones estiuenques has de fer un reforç. És quan has de tenir tota la plantilla de la policia, perquè és quan arriben
3: els
0: turistes.
3: Exacte.
0: No pots donar masses vacances a l'època d'estiu. O a la sanitat, no? Que és quan els caps, els pobles estan a petar de gent esperant que els atenguin. Clar, no pots donar vacances.
1: Bueno, hem de buscar
0: perquè la resta de l'any, perdoneu, a mi si em donguessin, jo perquè no puc... No, he de triar, o sigui, he d'agafar les vacances que
2: sempre
0: aquesta santa casa em diu tal dia, tal dia. Jo, a l'agost... Ja te'l regalo, però o sigui, és la pitjor data per fer vacances. O sigui, a mi em donessin a triar, tens el setembre, tens el juny...
2: L'octubre,
0: l'octubre, la tardor és meravellosa per viatjar. El setembre, i no només el setembre, ja hi ha un canvi, és fantàstic. I fins i tot, si m'apures, el novembre, el mes de març... O sigui, l'agost és horrorós, però bueno, les he de fer l'agost. Però escolta, jo, perdona'm, si pogués, jo triava una altra data, ho tinc claríssim. Perdona, franquesa.
1: No, que anava a dir, al final, també vull fer un petit resum final del tema càmping, l'experiència. Gent meravellosa, sí que són gent que fa comunitat, cosa que s'ha perdut molt. La gent de càmping, el que sí que fa molt bé, és comunitat.
4: Ja ves, tot.
1: És a dir, s'interrelaciona molt bé.
4: Paellas, entre todo.
1: Sí, exacte. Vull
4: excursiones.
1: Dir, no fugen del veí, no. Perquè, entre altres coses, és impossible.
4: Som
1: no?
4: Família, tot.
1: El que vol viure l'experiència de connectar amb la natura, va a càmping, però amb aire condicionat, wifi, matalàs viscoelàstic i lavabo privat. Vol connectar amb la natura exactament fins al punt que apareix una aranya, perquè al final tu li pots dir glamping, resort, ecovillage o Mediterranean experience, però si a les 8 del dematí sents un nen cridant o veus un senyor amb gallumbos els mateixos fa 7 dies a una caravana, sortint de la caravana, o fregint bacon amb banyador, amic meu... Estàs a un càmping, recorda-ho.
0: Doncs prendrem nota, tot i que deixa'm dir que aranyes i d'altres animals en un apartament també te'ls trobes, perquè...
2: I tant.
0: No, tot i perquè ara aquests dies estem de cacera allà a l'apartament, que ens han entrat alguns... Bueno, no sé, tenim un fiambre, tenim una pudor mort que no s'hi pot entrar...
1: Igual teniu algun, clar, algun mamífer que...
2: Algun ratolí.
0: Ja s'especula... Bueno, jo em vaig trobar un fiambre allà a la rentadora, que va venir a morir un d'aquests ocells que van... Que
4: una oreneta?
0: Parella, no.
1: Mirlos.
0: No, com es diuen aquests? El vaig haver d'agafar, estava allà a fiambre, i ara tenim pululant per dins com a mínim un parell o tres de sargantanes.
4: Ara sargantanes?
3: Dragons, deuen ser.
0: Estem de... Bueno, sí, és de dragons. Estem de cacera.
2: Era una tortura?
3: Tortura.
0: Una tortura. Sí. Va venir allà, pobra, no sé, la vaig haver de agafar jo, i va ser molt
1: mal. Va viure una tortura, la tortura.
0: Sí. Bueno, tu dic, perquè això passa al càmping i passa al
1: home, però ja estan acostumats, allà... Vull dir,
0: sí, no,
1: i a més,
0: no.
1: Aquest era pet-friendly, eh? O sigui, acceptava animals. Ja et dic una cosa, el més relaxat que hi havia allà eren els animals, eh? Vull dir que al tanto, perquè la gent està de jaroteo i els animals ni se'ls escolta. Per tant, són gent que el tema natura, el tema animals, ho tenen tot molt interrelacionat i la mar de bé. Ha sigut la meva primera experiència i, ojo, que no sigui l'última.
0: Ah, això vol dir que t'ha agradat. Xavi Franquesa, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
1: Adéu-siau.
0: 2 minuts per arribar a les 7. Deixem-ho obrir línies amb els serveis informatius per continuar aquest col·laborat sobre el suposat informe policial que apunta al Marroc com el responsable de l'entrada massiva de migrants. En té l'última hora Jordi Armentera. Jordi, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Doncs l'explicàvem abans, si hi havia o no informe, hi ha informe, i efectivament l'informe apunta a la gendarmeria del Marroc. L'informe diu textualment: el guiado activo de la massa hacia los lugares de paso cap a Ceuta va ser efectiu per part de la policia i va haver una planificació prèvia i tàctica. Per tant, ja veurem què diu el govern espanyol ara. És que el que ens sorprèn és, fa dues hores i pico ens fèiem la pregunta de si qui menteix, perquè han passat 9 hores amb el desmentiment d'Interior. El ministre Ángel Víctor Torres fa poc més d'una hora encara deia que no hi ha informe.
6: El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
5: A veure què en diu Pedro Sánchez, que demà compareix en una d'aquelles sessions maratonianes al Congrés dels Diputats. I ara, d'aquí una hora, les manifestacions a tot l'Estat, pràcticament 300, una de les més importants aquí a Madrid. Ara pugem cap a Cibeles per explicar-ho.
0: Doncs parlant de manifestacions, anem cap a Ceuta, on hi tenim a Marc Segués. Marc, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Sí, la de Ceuta comença just ara, d'aquí un minutet, a les 7. I cal dir que això, a un minut, en punt d'arrencar aquesta manifestació, la imatge és espaterrant. 4-5.000 persones pel cap baix de Ceuta reunides aquí amb banderes d'Espanya. Mai havia vist tantes banderes d'Espanya plegades. Sembla això el 12 d'octubre i la final del Mundial d'Espanya plegades. Tota aquesta gent guarnida reivindicant que Ceuta no es ven, que volen fora els invasors, que és com en diuen ells, els migrants, i és un gest d'unitat per demostrar al Marroc que això és Espanya, tant símbols d'identitat, i alhora per demostrar a Madrid, per demostrar a la Moncloa, al govern que senten que els ha deixat abandonats, que això és Ceuta i Ceuta és Espanya, que per tant no els podem deixar abandonats. Aquesta marxa ara arrenca a les 7 aquí a les Muralles Reials i farà un recorregut fins a acabar a la plaça d'Àfrica, on hi haurà parlaments. Es tocarà l'himne d'Espanya, que ja l'hem sentit diverses vegades, i s'acabarà amb l'himne de Ceuta. Això sí, hi ha la incògnita principal de si acabarà allà o després s'anirà cap a la delegació del govern espanyol per tal de reivindicar la dimissió de membres del govern. Això, clar, amb la presència del PSOE de Ceuta a la manifestació, que han dit que hi assistiran. Mentrestant, no sabem què faran quan hi hagi aquestes reivindicacions de que el govern ha de plegar, quan ells seran a la marxa. I, per altra banda, tenim l'ull posat en si hi ha ultres o no la manifestació. D'entrada sembla que és una marxa molt transversal. Veiem nens petits, famílies, gent gran, joves. No sembla que hi hagi aquests perfils, però alguna marxa ha acabat amb atacs als migrants. Per evitar que això pugui passar, el dispositiu policial i militar també ha evitat que els migrants estiguin en aquesta zona, els ha pentinat i els ha enviat a la perifèria de la ciutat.
0: Doncs, Marc Segués, moltíssimes gràcies. Excel·lent feina des de Ceuta. Fem així ens estan les coses. A aquesta hora, com deia, comença aquesta manifestació. Veurem com acaba. I pel que estem veient, o el que és evident, és que Pedro Sánchez, com deia aquell, té un greu problema a dia d'avui, perquè ara fins i tot ja és la policia que fa un informe i que assenyala, en aquest cas, a la gendarmeria del Marroc, per tant, contradient novament les explicacions de Pedro Sánchez i el seu govern. Demà escoltarem atentament Pedro Sánchez, que cada cop està més contra l'espasa i la paret. Fem una pausa i tornem.
8: RAC 1. Uf, setembre torna, el despertador torna, els embussos tornen.
9: Però les teves ulleres no, perquè aquest mes a Baviera la teva operació de miopia té un descompte de 200 euros.
8: I la primera consulta és gratis.
9: Informa-te'n al 900-180-100 o a clinicabaviera.com.
8: I aquest setembre torna sense ulleres.
10: A Begur, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils,
11: música, habaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
10: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
11: Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-624520 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
10: Fira d'Indians a Begur.
12: Hi ha colors que es veuen. El groc es viu en família.
13: A l'Atlètic Terrassa Hockey Club, generacions de famílies compartim el groc i una mateixa manera de viure l'esport des de 1952.
12: Hockey, tennis, pàdel, pickleball, fitness, barre i ara Hyrox i un seguit d'activitats per a totes les edats durant tot l'any.
13: Ara també podeu formar part d'aquesta història. Feu-vos socis i comenceu a viure l'Atlètic.
12: Atlètic Terrassa Hockey Club. Esports i família des de 1952.
13: Més informació a athc.cat.
14: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
15: Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
16: Únic s'escriu amb H o sense H?
17: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: RAC 1.
20: Versió RAC 1.
21: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
22: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
23: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
24: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
25: És passar corrent davant la Sagrada Família.
24: És sentir la brisa del Mediterrani.
25: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
24: És monumental.
25: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
24: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
25: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
26: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
27: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
26: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
28: Verisure.
29: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
28: T'ha anat bé de gust la rutina?
29: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
28: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
30: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
31: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
32: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
0: Són les 7 de la tarda, 6 minuts.
33: Anem ràpid, Anem ràpid. Perquè avui, queda, mira, 24 minuts i s'acaba el programa, no? No. Home, i comença el Pou?
0: S'acaba a les 8.
33: Perquè comença el Pou amb la prèvia de la Copa Catalunya, no? A les quarts de 9 de la nit hi ha el partit,
34: Efectivament.
33: Barça-Atlètic-Sabadell,
34: Sí, Barça-Atlètic-Sabadell, que correspon a la final de la Copa Catalunya
33: del curs passat.
34: És del curs passat,
33: Ho fareu, no? Per això fareu, s'acaba ja i ve el Pou, no?
34: El Pou Bonastre és a la Creu Alta.
35: No, però no ho farem.
33: Com que no ho fareu?
34: No.
33: Vinga, m'estranya. Realment sou més merda que la merda. Merda de les cares. Vosaltres de Pou.
0: Expliquem avui es juga la
34: final de la Copa Catalunya entre
0: avui
34: mateix a la Nova Creu Alta a partir de 8:45 i serà el Pau Bonastre.
0: No sabia ni el Porta, que sap tota la història de Catalunya i del món del futbol. Fes una cara, ni idea.
34: És que té conya, perquè és una competició que s'hauria d'haver disputat el curs 2026-2026.
0: Que és de l'any passat,
34: això. És de la temporada passada. Com no es va trobar dates, es disputa a inicis de la 26-27, però correspon al curs anterior i juga juga al Barça Atlètic,
1: no,
34: perquè permet la Copa Catalunya, la normativa
1: permet... Fos la selecció espanyola, ja ho sabríeu, i estaríeu fent l'especial.
34: Però escolti, perquè la gent dirà, com és que juga al filial? Juga al filial perquè els clubs que juguen a primera divisió catalans, la federació permet que hi juguin jugadors no habituals o fins i tot al filial. Per tant, va al filial que juga a segona ref, de Juliano Belletti, contra el Sabadell que juga a segona divisió, i s'enfronten aquesta
1: nit. La Tafelianal contra el Sabadell.
34: Però i serà Visigo, segurament.
1: Sap qui és Visigo? Igual, sí, o Viciado, sí, però què?
0: No, Viciado no. Viciado és una altra cosa, que a més la situem al Brasil, Viciado no seria... És una altra cosa.
1: Si jugués Suïssa, segur que ho faríeu.
0: Si
1: jugués Suïssa, segur que ho faríeu. Sí, perquè tu ara perds el cul per Suïssa.
0: Jo, per què?
1: Sí, perquè ahir ja deies que era meravellós, abans d'ahir, Suïssa, tot d'allò. Saps que no cagues amb Suïssa? Doncs vés-te'n a Suïssa i t'agraden els carmelets, no, el Ricola? Doncs agafes els carmelets, Ricola, te'ls poses pel cul com si fossin palestines. Així de clar.
0: Què té a veure jo amb Suïssa?
1: Sí, l'altre dia ho deies, oi? Suïssa fan tot bé.
0: No, jo no he dit tot bé, però...
1: Sí, com has dit, sí.
0: No, perquè parlava tot,
1: tot meravellós.
0: Bueno, només entres a Suïssa si vols anar per l'autopista i has de pagar una vinyeta. I marxes, pagues 60 euros i només has passat per Suïssa.
34: Només entrar al país.
0: Només entrar a les autopistes de Suïssa, sí. Tu has de pagar una vinyeta. Que estava la discussió sobre les autopistes. I tu només passes un cop, però tu hi has pagat 60 euros. Després, pels ciutadans de Suïssa, paguen una vinyeta, però clar, tu vas per l'autopista, pagues 60 euros, però tot l'any.
34: Ostres, Déu-n'hi-do, això desconeixia. Mira, l'Edu de Valle va explicar una mica això de la Selva Negra i va explicar que, Déu-n'hi-do, i el preu de la benzina, que segons França, Alemanya, és una aventura.
0: Bueno, escolta'm, la Copa Catalunya...
1: No la fareu, perquè són merda,
0: connectarem abans de les 8 i connectarem...
34: Amb el Pau Bonastre i en directe per
0: la Copa. A veure si hi ha algú mirant-la, que també és un tema, una pregunta que farem.
2: És la primera pregunta que li farem.
0: Perquè si el porta ni ho sabia, imagina't.
34: He de confessar que ahir Julià em diu, venís a la Copa Catalunya? I vaig pensar que era una broma i dic, com a Catalunya? I diu, sí, com el mañana en Sabadell. I dic,
0: veus,
34: i dic, bueno, dic, la ràdio seguro que va. I sí, efectivament, Pau Bonastre hi va.
1: Sí, no ho sabies, tu.
34: No ho sabia, no, francament, no ho sabia. Bé, dic això.
1: Amb Espanya, sí. Tu has anat amb la samarreteta, per dormir, amb l'espanyola.
34: Sap què? Com un dels tertulians ja ha estat mencionat, començarem per presentar la taula d'avui. Tenim el periodista, historiador i l'home que tot Catalunya abraçaria, Frederic Porta!
0: Frederic, bona tarda.
34: Avui t'he de confessar, ho he confessat en privat, també ho faré públicament, que t'he pogut escoltar aquest estiu alguna vegada, t'he pogut enganxar, i clar, com sempre t'havia vist aquí en directe, sones molt bé des de la distància.
3: Oi. Jo també t'estimo, vull dir...
34: No, és veritat, tot s'atura quan parla Frederic Porta. Sí, avui no et puc gaudir des de fora, però ho farem des de dintre.
3: Val.
34: També ens acompanya una persona que està desitjant que sigui l'aturada per seleccions, al contrari que Basté, precisament, Anaïs Martí de La Vanguardia.
4: Sí, moltes ganes.
34: Per què?
4: Perquè faig vacances, he estat aquí pringant tot l'estiu i ara arriba la
0: arriba
4: finestra.
0: Arriba el teu moment.
4: Arriba el meu moment. Quan tots torneu, jo marxo. Què et sembla?
34: Saps qui també fa vacances?
4: Aprofitant l'aturada,
0: La pobra Anaïs, que s'ha estat esperant que arribés Julián Álvarez i...
4: Tot l'estiu, guardant-li el
0: lloc. Tot l'estiu, ho he estat esperant allà, final, que sembla que...
34: Pobre.
0: I al final, doncs...
4: No ha vingut. Gabriel Jesús.
0: Sí, bueno, no és el mateix, però...
34: No és ben bé el mateix, allò del que demanes i el que t'arriba,
0: Bueno, perdoneu, jo ja li dono la volta i penso... Avui penso, dic, que no sigui millor.
34: Exacte.
0: Perquè veig el Gabriel Jesús, que ha vingut amb unes ganes i que diu que Déu Nostre Senyor li ha reservat...
34: Sí.
4: Ell té un destí marcat.
0: Sí, no, això ho ha dit, Vull dir, el veig.
5: El veig, que era dia, hermano.
4: 5 o 6 vegades ho va repetir
0: a la presentació. Sí, està entusiasmadíssim.
34: Entusiasmat, com també la Laura té molt entusiasme perquè sigui ja la setmana que ve que comença les escoles. Laura Aparicio, de Mundo Deportivo.
6: Bona tarda.
34: Com estàs, Laura?
0: Comencen amb vaga, ho dic, perquè no s'entusiasmi.
6: Sí. Dimarts em consta que hi ha vaga.
0: Sí.
6: I tant de bo tot acabi amb solucions favorables per a tots els mestres de Catalunya.
34: I a sobre divendres és festa, per tant, és una setmana que escolta, ni les retallades no ho sé.
0: No.
34: És a dir, 3 dies, com aquell que diu. Bé, de seguida tenim la pregunta preparada, l'anuncia l'Arnau fa un moment, i ja té l'estadística preparada
0: aquí
34: a Instagram. Quina nota poseu al mercat de fitxatges de Deco / Flick? Perquè els dos, evidentment, hi tenen alguna cosa a dir. Un excel·lent, un notable, un aprovat justet, o com es diu ara a les notes, un no assolit.
0: A veure, primer què diuen els nostres... Jo sé el que dirà l'Anaïs.
6: Jo dic excel·lent.
0: Ho sabia.
6: Sí, sí.
0: Perquè et vaig escoltar amb l'Embudio.
4: Ah, sí, amb el Sergi aquí. També sí, ha estat tot l'estiu aquí, el Sergi.
0: Sí, sí. I, bueno, i tu també.
4: Sí, sí.
0: I...
3: No cal que li
0: sí, sí, no, és que ho dic. Sí, sí, la Sergi. Bueno, collons.
4: El Sergi ha estat aquí tot l'estiu, també.
0: I, escolta, estàs entusiasmada. Sí, sí. T'he vist un excel·lent, li vas posar a Deco, eh?
4: Sí, sí, perquè li he vist al Barça aquests tres primers partits que portem i a mi em sembla que el Barça està fent, vaja, crec que aquest any hi ha material per creure que pots arribar a una final de la Champions.
0: Vaig escoltar i dic que està molt...
4: Sí, sí, a part, el que més m'ha agradat, que va en contra de la nostra professió, però és igual, és que no ens hem enterat de res. És a dir, a Gordon ningú el va
0: olorar,
4: a Adeyemi...
0: Tampoc.
4: Tens diners fins i tot per inscriure un porter? Uh-huh. Livakovic, que arriba també per ser el segon porter.
0: Que tampoc sabíem que arribava aquest porter.
4: Que tampoc esperàvem que es pogués tancar. No ha arribat Julián i per això no li poso un 10, perquè per mi sí que faltava...
0: Però un excel·lent és un 10, eh? Un excel·lent és un 10.
4: O un 9. Ara mateix els excel·lents són 9-10.
2: No, i tècnicament és... 9-10. O sigui, posant-nos tècnics, és a partir del 8,6. Excel·lent.
4: Ah, veus? Mira,
2: dins del... Vull dir, excel·lent baix...
0: Si heu de fer pinça contra mi... Endavant, excel·lent. No em poso... Saps, allò,
4: a mi m'ha faltat Julián per posar-li la matrícula d'honor.
0: La matrícula d'honor.
34: Sí. Rodríguez de traca, també.
4: No, home, Rodríguez és el fitxatge que més il·lusiona. I Gordon, que és el nou heroi del Camp Nou.
0: Sí, sí.
4: Que la gent està amb Gordon, vaja.
34: Tens un professor al costat que és més exigent. Professor Porta.
3: No, excel·lent com l'Aude.
34: Oh,
3: cum laude. Cum laude per una cosa. O sigui, quan tothom esperàvem que... Oi, Toni, quina
0: cara.
3: No, home, no. Quina manera de tallar el rotllo.
0: No, home. Sort que no fem tele.
34: No. Exacte.
3: Aviam, quan tothom esperava que ens quedaríem en un central i el nou, resulta que no ha arribat el central, no ha arribat el nou, gairebé, i han hagut...
0: No han arribat laterals?
3: Però hi ha hagut 20 i pico moviments, eh? O sigui, és increïble. Em sembla que des d'aquella història, aquell estiu de l'Hespèria, del motí de l'Hespèria, van sortir 16 per la finestra, que no havia vist tant de moviment a Can Barça. I, a més, amb això de que l'any que ve no es podrà fitxar i tot això, ja s'ha fet un fons d'armari de Barça Atlètic en 7 o 8 paios de 16, 17, 18 anys, que dius, mare de Déu, quina manera de pencar. I això que deien alguns que el Deco era un dropo. I, a més, fet a la suma, resulta que no ha costat tan car, perquè són 170 de despeses i 100 d'entrades. I dius, mare de Déu, doncs s'han fet molt bé les coses. I mira, francament, Julián, amb tot el serial i tot plegat, que ja parlarem de serials, a mi se m'han passat bastant les ganes, almenys fins al desembre. Ara ja s'ho faran a l'Atleti i tenen una bomba de rellotgeria que no sé com desactivaran, eh?
34: Dos excel·lents, per cert.
0: Per què reies?
34: No, sí. Dic perquè quan ha dit la paraula...
0: El Pepe són risses, no? Sempre està... A veure, quina em portes de cap?
34: Només dic una cosa. Exacte, tinc moltes ganes. Aquesta setmana no pot venir el Martí Molina. Però la setmana que ve parlava amb Martí Molina i fer-li aquesta mateixa pregunta.
0: Vale, fes-li. Sí,
34: perquè
0: sí.
34: Un d'aquests adjectius el va dir el nostre estimat Martí Molina i vull que està fent.
0: Ah, sí que és veritat, que va dir que era un dropo.
34: He pensat amb el Martí Molina.
7: Té fama de gandul.
34: Que ens escolta cada tarda.
3: Sí, sí. Jo no ho dic pel Martí, que és amic.
0: No.
34: A veure, dos excel·lents, si com Laude, fins i tot del professor Porta. Laura Aparicio.
6: Jo, notable alt. Per mi queda una millor plantilla, potser la millor en els tres projectes esportius de Hansi Flick, però és cert que... Notable alt perquè jo crec que ja has doblat totes les posicions i amb garanties i amb qualitat, amb jugadors de nivell que treballen, sobretot la pressió, que són intensos, que és el que vol Hansi Flick. Però per mi hi havia la posició de central esquerra que s'havia de reforçar i que era una prioritat de la direcció esportiva i no s'ha fet, aquesta posició no la tens doblada, i després la posició del nou, que al final en aquests últims dies de mercat has hagut d'anar a buscar Gabriel Jesús, que per mi, si no es lesiona, és un jugador que pot aportar i molt, i ve amb ganes també de reivindicar-se, però no era la primera opció. Tu has estat treballant, Julián, mesos, i al final doncs no ha acabat sortint, no?, tots aquests moviments que tu has realitzat. Per tant, notable alt, perquè jo crec que la plantilla és molt bona, però no tens el nou que volies i manca un altre central esquerre.
34: Notes altíssimes, Arnau, em recorda les meves de matemàtica. matemàtiques, no sé com...
0: Ah, sí?
3: Sí.
34: Ironia, evidentment, pura ironia.
0: Em va preguntar com és que et vas llançar les lletres.
34: Efectivament, com dius tu, sort que no fem tele, en qualsevol cas. A veure, Arnau...
7: Doncs mira, l'audiència està amb els tertulians. Sort amb la Laura, un notable alt de mitjana, perquè més de la meitat, un 53% dels vots, diu notable, però un 36% diu excel·lent. Per tant, l'audiència, un 90% optimista.
0: Doncs felicitem a Deco, que el tenim en línia. Deco, felicidades. Moltes felicitats.
8: Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
8: Yo no sé por qué hacéis esta pregunta, si está claro que he pasado el examen de verano con sobresaliente.
0: Bueno, ho ha dit l'Anaïs, que mira, ara podeu marxar de vacances, tu i l'Anaïs. Sí. Heu fet la feina.
8: Separat, No li conocia.
0: Ah, bueno, a veure, no he dit junts en cap moment, No ha quedat clar, això. Bueno, però vull dir, que ella ha fet la
4: feina. No em busquis problemes a casa.
0: No, home, no, per favor, que jo vulgui buscar-te problemes. No, dic que ell ja ha acabat la feina... Ja pot marxar. I tu també marxaràs de vacances. Que no. Ara, pot passar que us trobeu a un lloc. Això a vegades passa.
8: Podemos hacer un grupo de WhatsApp y estar comunicados. Porque nadie conocía ni se imaginaba ni uno de mis fichajes.
0: És el que diu l'Anaïs, que no...
8: Claro, pues he dejado todos con cara de tonto. Ahora, antes de verano, todos pensabais que Visigú era un modelo de coche japonés, que Adeyemi era comida india, y Gordon una... Ginebra de 20 euros la copa. Y ahora estáis todos que no cagáis con él. Yo he aprobado examen.
0: Sí, aprobado no, ¿eh? Te han posat un excel·lent.
8: Matrícula de honor. Sí, y ahora toca vacaciones, aún me quedan días pendientes del año pasado. Me voy, que tengo mucho trabajo viviendo aquí en Piriñas, en Copacabana.
0: Pues venga, pues de vacances. Sí. I ara, bueno, de vacances fins al mercat d'hivern, que aleshores...
8: Me deben días aún.
0: A veure si el Barça fitxa alguna cosa o ja no fitxa res més.
7: O hi ha alguna altra sortida, perquè la gent comenta per Twitter que la cirereta hagués sigut la sortida de Frenkie de Jong.
0: Sí, agrada.
34: Ah, és complicat, però sí que hi ha mercats encara oberts, per tant, poden jugar que poden sortir a Turquia, Aràbia Saudita, etc. Bé, en qualsevol cas, ja ha tancat el mercat pel Barça, ho deia l'Anaïs, 10 cares noves, no són 10 fitxatges que tots venen de fora, i en 7 que venen d'altres clubs, incloc a Cancelo, que estava cedit per l'Al-Hilal, però en canvi hi ha 3 futbolistes que pugen de la base, Xavi Espart, gran sensació, Fariñas o Hamza Abdelkarim. Repassem molt ràpidament com queden les posicions i de seguida us pregunteu on trobeu aquesta peça que falta. La porteria, Joan García, Chesney i Livakovic, inscrit a última hora. Lateral dret...
4: Gran notícia per mi, eh?
34: Gran notícia,
4: gran
34: Livakovic.
4: Notícia, sí. A mi em semblava una peça... molt necessària, perquè és veritat que té que és un porter que fa pinya, que tothom li cau molt bé, que fa molta gràcia, però fins i tot per ell crec que és una bona notícia que ara mateix hi hagi competència sota pals per aquesta segona posició.
34: Perquè no hi havia un porter de la base, com per exemple hi era Iñaki Peña o Estràlega en el seu moment o Cotxen, que hagués pogut fer aquesta funció, pregunto, eh? En aquest cas no.
4: A Iaco l'han cedit a l'Almeria i està...
6: Cotxen va marxar a Dinamarca.
4: En tenies molts, però han sortit pràcticament tots, aquest estiu.
0: Però han sortit perquè el club no se'ls ha cregut.
3: Si escoltes la direcció tècnica, hi ha la teoria de que els porters maduren més tard. I llavors, aviam, com les pomes, m'imagino, els préssecs, no? Volen veure, aviam, com Iaco va per allà després de l'aventura per Andorra, era l'any passat, no?
4: Sí.
3: I Cotxen i tot plegat, però la veritat és que no es distingeix un tio que diguis aquí, aquest és el futur, no? I per tant...
0: Bueno, però això periòdicament, perdona, Frederic, que en Barça passa. O sigui, periòdicament hi ha un nom, per exemple, el Mercet, que és un expert en la matèria, hi ha un nom que... Ui, aquest és el porter del futur, aquest és el davanter del futur, i de cop i volta el futur se l'han de buscar fora del club, no? Això ha passat amb els porters.
34: Cotxen,
0: per exemple, ens hem fet un fart de Cotxen és el relleu, i de cop i volta Cotxen ni està de segon ni de tercer.
3: Ni se l'espera.
0: Ni se l'espera, no? Vull dir, i fitxes un porter de fora del club. No sé, a mi també m'ha deixat una mica sorprès, no? Home, que estiguem parlant de Cotxen, els porters, i dels que hi havia a la Pedrera no n'ha quedat ni un.
4: Mm-hmm. Eder Haller, tens ara de que tercer. És el tercer porter que està entrenant amb el primer equip.
0: Però és que ara no serà el tercer, tampoc, perquè ara hi haurà...
4: No, per mi el problema és que no juguen, perquè clar, tu al final tens un porter titular, que és el que col·loca sempre, com a molt abans, que Hansi Flick no ho fa, feia rotacions a la Copa del Rei, que ara, doncs,
0: tampoc.
4: Ja ho hem vist que no, a no ser que et lesionis, no aposta per al segon, llavors el tercer queda allà com una mica penjat entre els entrenaments del primer equip i el filial, que no juguen tampoc.
34: Fins on s'assembla a Cruyff amb això, que Cruyff era Zubi i era Zubi, i després no hi va haver més i el suplent Busquets era pràcticament li portava les botes. Entrem en la defensa. Eric García Koundé, que poden jugar de lateral drets, central dret Kubarsí Christiansen, central esquerra, Gerard Martín i, com diria Patsy, nyec, perquè no hi ha ningú que pugui acompanyar com a central esquerra a Gerard Martín, aquesta doble posició, lateral esquerra, Balde, Cancelo, Xavi Espart, tot i que és dretà, està utilitzat a l'esquerra, pivots Rodri, Bernal, De Jong, interiors aquí overbooking, Pedri, Gavi, Fermín, Olmo, Fariñas, aquest futbolista que ara en parlarem més endavant.
9: Me gusta mucho Fariño.
34: No té res a veure amb la Fariño o Fariñas de la que parla l'Adri.
9: I te digo una cosa, le han cagado mucho el Deco este de no haber fichado el del Rayo. Al camello, Tete.
34: Camello, no, però
4: Adri... Està marcant gols.
9: Camello. Ja ves, Tete, ese te coloca, pero bien.
34: Tot ho associa a la seva festa, a l'Adri, ja ho veieu. Sí. Bé, en qualsevol cas, extrems, la Minyamal Gordona, de Yemi Bisigu, i davanter centre, Rafinha, Gabriel Jesús i Hamza Abdelkarim. La defensa, que tant se n'ha parlat, es mira molt cap endavant, però darrere, veieu que amb aquesta defensa tindrem prou per arribar al que tothom vol, que és aquesta Lliga de Campions, després de tants anys?
3: D'aquí al desembre jo m'ho plantejo com a període de proves, per dir-ho així, però jo crec que sí. Dic període de proves perquè encara tens temps de corregir. I a més s'ha fitxat una peça que defensivament ha de donar molt de joc i ningú en parla, que és Rodri. Rodri és un tio que t'aguanta al mig del camp defensivament d'una manera formidable i li treu una quantitat de feina als defenses que poden viure molt més tranquils. I, a més, tornem-hi, Flick confia cegament que és home d'enamoraments, val? Amb Gerard Martín com a central esquerrà. Per tant, Gerard Martín respon, no hi ha cap problema. A més, la versatilitat d'alguns jugadors, tipus Eric o el mateix Koundé, no es van tapar en forats si es produeixen. Jo crec que hi ha plantilla per aspirar clarament a tot.
34: Esteu d'acord?
4: Sí, perquè al final tu tens a Eric i a Xavi perquè el pots col·locar de lateral esquerre, però també pot ser lateral dret. Eric ja l'hem dit aquest any que jugarà més de lateral que no pas de central, però també pot jugar aquesta posició, el mateix amb Koundé, que s'alterna doncs, aquesta

0: una defensa molt polivalent que la pots moure en funció... Bé, i la prova està en que hem vist tres parelles de centrals diferents en les tres jornades primeres de Lliga. No n'ha repetit cap. Ja veurem, l'any passat va acabar amb Cubarsí i amb Gerard Martín com a parella titular. A veure què és el que passa aquest any.
1: A veure, els dos últims anys el Barça ha competit a Europa, perquè convindrem que hi ha el desig, o existeix el desig, de veure l'equip competir a Europa. Jo crec que el primer any vas competir perquè vas arribar a les semifinals, l'any passat ens van robar.
2: I tant, ja ho pots ben dir, ja. No, no, molt ben dit.
1: Home, la UEFA...
3: Sí, sí.
1: Ja va dir, afirmar i assegurar i publicar que l'acció de Pubill era penal, per tant, era un penal que no es va xiular a favor del Barça i això jo crec que la jugada va condicionar.
2: I tant.
1: El Barça ha competit a Europa, per tant, aquest any jo crec que el Barça està per competir a Europa, però és cert que, per exemple, Koundé, no sé si el rendiment o el nivell el veurem millorar, perquè l'altre dia és veritat que després va redreçar i va capgirar una mica les sensacions, però va arrencar el partit del Rayo amb dubtes, és veritat. Després aquest perfil de central esquerra on veus que hi ha Gerard Martín i que després hauràs d'ubicar en cas de necessitar rotacions Eric o Christensen o Pau Cubarsí, que no se sent del tot còmode, però és veritat que guanyes dos elements. Xavi Aspar, que ningú no s'esperava el rendiment, i és un jugador que jo crec que s'ha guanyat el lloc ara en l'11 titular, i Rodri, perquè el dia que debuta contra l'Atlètic Club, Si veieu el partit, que és veritat que no va ser el millor partit, ni els millors números ni xifres, però és veritat que se'l veu en tasques defensives i en sacrifici defensiu, i això aporta molt com a pilar també a nivell de defensa.
2: Ho deia el Frederic, el professor, defensa i nou. Precisament a Dani Olmo, a la seva ciutat natal, a Terrassa.
4: Terrassa, se li ha fet un homenatge, sí.
2: Sí, sí, per haver aconseguit el Mundial.
4: Anant al meu fill.
2: Per haver estat campió del món.
4: Alejandro l'Artemio.
2: Doncs Dani Olmo, un possible també nou, n'ha parlat sobre aquesta hipotètica posició de la qual ja n'ha jugat amb Hansi Flick.
5: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions a la que puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé, des del club han fet un treball espectacular i hi ha jugadors, com ben has dit, com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, que acaba d'arribar, jugadors de sobres per poder assolir en aquest aspecte, aquesta posició, i jo estaré preparat individualment i personalment per on em toqui jugar, donar sempre el 100%.
2: Interessant, fins ara quan heu vist el Olmo de nou, entenc que us ha agradat. De moment ha donat una bona sensació.
6: Home, i tant. El que passa, encara no hem vist, per exemple, una cosa que tinc moltes ganes de veure en la doble d'atac, que és Fermín Olmo. Vull dir...
2: Com els posaries, els
6: home,
2: dos?
6: Home, Fermín darrere i Olmo davant. I no és la seva posició, eh? No és un nou clàssic, digui tot el que vulguis, però tinc ganes de veure'ls també. O sigui, jo crec que la paraula clau aquí és ambició, de Flick, que ens ha donat una lliçó de... inconformisme absolut en aquesta revolució de fons d'armari, i l'altra, polivalència en tots els sentits. L'equip et pot sortir de la manera més sorprenent, et pot plantejar partits molt diferents i pot aspirar a una cosa que ja vaig comentar aquí, si se'n recordeu, que és emular el PSG de Luis Enrique.
2: Sí, senyor.
6: Què és?
2: M'estàs copiando.
6: Una mica, sí. Però
2: això és la còpia barata.
6: Què és allò? El 80% dels partits de la Lliga tu pots jugar en el fons d'armari que no passa res. I t'has de preservar, de tenir frescos els grans, els cracs, per als partits de Champions o decisius de Lliga. I així garanteixes que al final de temporada, quan et jugues a les garrofes, arribi tothom fresc i puguis triar els que estan millor. I en aquest sentit, per exemple, la incorporació d'Espart és un altre prodigi. És una altra meravella, perquè veure un noi tan comodí, que pot jugar tan bé i que t'ofereix tantes alternatives, perquè pot jugar de lateral i pujar al mig del camp i ajudar al mig del camp. Et pot jugar d'interior, et pot ajudar... Sí, tu, jo no m'imaginava que podies jugar tan bé de lateral esquerre.
2: Pues en enero me lo quedo yo. Tu que tens sempre...
6: Compra.
2: Me lo voy a llevar.
6: Sí, per cert, el PSG, em sembla...
1: Ha guanyat, ha engrassat... Home, Barcolà l'ha venut per 120, més 20 de variables.
6: 400 quilos per 6 suplents. És una barbaritat.
7: També se'ls havia gastat per aquests suplents.
6: Sí, noi, ja, Arnau, estem d'acord. Però, hosti, 400 quilos per 6 suplents vol dir que tens uns suplents d'un nivell extraordinari.
1: I han fitxat Ferran Torres, Götze...
2: Ara això es porta a tenir dos equips de garanties per poder guanyar. Deia el Frederic que aquest equip pot aspirar a guanyar la Champions, Olmo ha guanyat el Mundial, i ara què toca, Dani, què toca?
5: Tenia moltes ganes també de

0: de poder celebrar aquesta fita, aquest gran mundial que vam aconseguir per tot el país. I evidentment, ara també ho estava comentant amb l'alcalde, que és una gran fita, ho hem aconseguit algo molt gran, però que això continua, és el bo i el dolent de la vida i del futbol, hi ha nous objectius, seguir guanyant, seguir defensant els títols de Lliga, de Copa, Supercopa, i evidentment anar a per la Champions, que tenim equip de sobre per fer-ho.
1: Equip de sobre també per fer-ho des del 2015, que no s'aconsegueix, ja són 12 anys ara, aquest 2027. Creieu que la plantilla, en resum, ha millorat substancialment? Ho dic perquè futbolistes com Lewandowski, com Ferran, com Araujo, com Casado, per exemple, que ara ha sortit, que eren més o menys habituals, ha millorat 100% en aquest sentit.
2: Sí, perquè tu tens moltes opcions, has guanyat moltes opcions en atac i molta mobilitat en atac. Jo crec que ara mateix els rivals, que havien estudiat molt bé l'estil de joc de Hansi Flick, ara mateix, clar, o et juga de nou Rafinha, o tens fals nou Olmo, tens Gordon, que no para de pressionar durant tot el partit, tens alternativa, Lamine sempre és el líder i el crack de l'equip, però si no tens Adeyemi, i ara veurem Gabriel Jesús, que en partits amb defenses més tancades on necessites un nou per fixar centrals i per intentar desencallar aquell partit, jo crec que el Barça té tantes opcions i tanta polivalència que això el fa molt temible per als rivals.
3: Jo crec que Hansi Flick ha fet un equip més d'autor en aquest tercer any. Tinc la sensació que el fet de que Lewandowski no continuï et treu a un nou clàssic rematador, un futbolista que sempre estava atent a l'àrea però que no pressionava i no defensava com li veiem fer a Rafinha, per exemple, i que ha buscat doncs extrems molt ràpids, un futbol molt vertical, molt com el del PSG, com el que comentava ara el Fede, perquè tinc la sensació que el paradigma està canviant també bastant en el futbol europeu, i crec que Flick ha volgut fer una plantilla que s'assembli més a això, a un equip més vertical i amb més polivalència. Ells sempre han dit, des de que va començar el mercat d'estiu, que volien un nou que fos associatiu. Mm-hmm. I en aquest sentit t'encaixa tant Rafinha com Dani Olmo com Fermín.
2: Totalment.
3: I veurem ara Gabriel Jesús, que si els dos ja no els li aguanten, estic d'acord que pot ser un futbolista.
4: Però què té lesionats, els dos?
3: S'ha fet moltes lesions
4: amb els dos. Però o sigui, no és un, dos.
3: Però la greu és la dreta. La de l'any passat, l'esquerra.
4: Però té malament els dos.
5: Però els creuats...
2: Els creuats és l'esquerra.
4: Jo no pregunto pel tercer, que no se l'hagi lesionat.
3: També li van operar el menisc.
4: No, és que a vegades... Ja, quan un és mai dos, cinc, tres...
6: A mi se me va trencar, Se me va trencar, la piernina.
4: Bueno, és igual, ara tampoc volem detalls de la piernina.
2: Ell ha dit avui que d'una forma així molt...
4: Que està perfecta.
6: M'ha quedat torta.
3: Sí, ell diu que els genolls ja no són un problema. Bueno, que no ho són, vull dir, de fet l'any passat va tornar a jugar amb l'Arsenal, el que passa que, clar, hi havia sortit competència després d'11 mesos de no jugar.
2: Des del desembre que va tornar a jugar, es va lesionar el gener de 2025, sí. Va tornar al desembre i des d'aleshores que juga.
3: Ha tingut tres lesions complicades de genoll. Al dret i a l'esquerra. Una operació de menisc, aquesta última...
6: Ja
3: han passat coses.
7: Jo, de totes maneres, me'n faig creu, tingui els genolls com els tingui, i el cúmul de lesions i no segueixo, però... que t'hagi costat 10 milions d'euros. Sí. És que és un preu de ganga, per dir-ho així, no? I no és la primera ganga que pesca en el mig del mercat. L'any passat va ser Joan Garcia, enguany s'ha aparegut en Rodri, i han tingut que canviar totes les inversions previstes per aprofitar-lo, perquè li queden 3 o 4 temporades molt bones, i al final és això, ha fet un equip d'autor, com molt bé diu l'Aneix, i, com sempre, prefereixo mil vegades un equip d'autor que un àlbum de cromos.
4: Molt bé, molt bona frase. Apunteu aquesta frase perquè és frase de la temporada.
2: Hi ha un missatge, aquí.
4: No, molt bé, molt bé. Sí, quin és el missatge?
2: El missatge vol dir que els cromos és l'equip...
4: Te'ls compres a Panini.
2: És el Real Madrid. I d'autor, amb essència, amb equip, amb estil, amb ADN, és més el Barça. Va per aquí o no?
7: Sí, no volia anar per aquí, però sí que anirà per aquí. A mi la gent que sap de veritat de futbol, que jo no en sé prou.
4: Florentino?
7: Em diu... No, precisament, ni Pedrerol, tampoc. Em diu que és increïble que el Madrid no vegi que Mbappé, Vinícius i Bellingham no poden formar un equip. No poden ser líders, un trident d'equip. I que els sembla increïble, la gent que crec i que m'ensenya futbol, em diu això.
4: Bueno, però de moment, amb Mourinho sembla que això ha canviat.
7: Una cosa és que el talent pugui despatxar el 90% dels partits, que això no t'ho negaré, és evident, t'ho poden despatxar, i l'altre, que puguis aspirar a tot amb aquestes mancances...
2: Manquen coses.
7: De joc d'equip, per dir-ho així.
8: M'he apuntat la frase,
4: Sí, home, clar.
8: Sí, està apuntada aquí,
4: Bé,
8: és la primera gran cita del temps afegit d'aquesta temporada.
4: Doncs apunta-te-la. Tens les de l'any passat?
7: Com sou?
8: No, això és una cosa que començarem a fer aquest any.
4: Molt bé.
3: Que ha començat ara.
4: Sí, de l'any passat no en tenim cap.
1: No va haver talent per apuntar.
8: Bueno, sí que et va bé, però no em va...
4: Home, perdona. Ara estàs aquí, estàs deixant molt malament els nostres tertulians que van venir els tres.
1: No, la temporada passada tot va quedar a l'oblit una miqueta. Aquí, saps què passa? Que
4: va quedar l'oblit ets tu, la resta tots ens en recordem.
1: No, però sí que és veritat que això és com el futbol, que jugues tants partits...
4: Cuidao, perquè tens una virtut, que quan fots la gamba... Fots la segona gamba i aleshores ets succionat com aquesta gent que va morir en un jacuzzi.
1: Sort que ara farà un descans.
6: Està posant com un pobrotet.
1: Anava a dir que el temps afegit és com el futbol, que juguen tants partits a la setmana, o al dia en aquest cas,
4: que no te'n recordes.
1: Que no pots recordar-te el passat, has de pensar ja en el següent. Guanyis o perdis, has de pensar en el següent.
6: Estàs fonint algun tomàtic.
1: Per tant, descans, apuntem aquesta frase a l'ordinador, la passem a net, perquè aquesta ha de quedar a les parets de RAC1, i de seguida tornem, atenció, amb una assistència. Heu parlat del nou.
6: Cap a Catalunya!
4: Sí,
6: vinga, la prèvia!
4: Ara hi anem.
8: Alineaciones!
6: Barça Atlètic Sabadell!
4: Ara hi anirem, ara tornem.
6: Vinga!
9: Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró Turró.
10: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
11: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
10: Perfecte, aquí el tens.
11: Ja?
10: Ja.
11: Sí?
10: És així?
11: De debò?
10: I tant, de debò.
12: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
13: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
14: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
15: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
14: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
15: Verisure.
9: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1.
16: Versió RAC1, amb Toni Clapés.

0: La cosa és que en un moment he sabut que, bueno, perquè sembla de moment no es pot explicar. Ara començo a entendre algunes coses.
1: Hi ha un programa que començarà aviat, Toni, que l'estem parint
0: entre tots,
1: que es dirà versió inèdit, que seran totes aquestes coses que s'han parlat.
0: No, però aquestes coses se saben quan passen 5, 10 anys, que aleshores sí que es comencen a explicar coses que en el dia a dia no es poden explicar.
2: Quina por.
0: No, però això passa. Ara com es comencen a explicar coses del Dream Team, ara ja s'explica tot, sí. Coses de, doncs, de l'època Guardiola, o de Messi, del... Quan passa el temps i marxen els protagonistes, ja es comencen a saber coses que en el moment, doncs, no...
1: Del Rijkaard.
0: Que no s'es... Del Rijkaard, de... I ho deixarem aquí.
1: A tot això, Toni, abans d'arrencar...
0: Ui...
1: És un terreny...
3: Sempre estava al gimnàs.
1: Amb molts capítols, sí, efectivament. Sí.
3: Però no veies musculat.
0: No, bueno, ell ens ho va ensenyar d'un partit, eh? No sé si ho recordeu, que se'l criticava que no entrenava i es va baixar el
1: contra
0: pantaló.
1: Contra el Nàstic de Tarragona, va ser.
0: Te'n recordes, sí, sí, aquell partit?
1: No. Va ser contra el Nàstic.
0: Sí, el criticava molt que no entrenava i va fer un gol o no sé què, i per demostrar, sí, aleshores, sí, es va aixecar, sí, la samarreta o se la va treure i ens va baixar-se el pantaló fins al punt de prepubis i ens va ensenyar les abdominals, perquè hem dit que no estoy en forma.
2: I les tenia.
0: Sí, les tenia. Jo no les he tingut mai.
4: Sí, però no vol dir res, això, eh?
0: Bueno, ja et dic, però en aquell moment va ser així.
1: Dit això, el Martí Molina ha escrit, com ens escolta cada tarda, diu que Deco li posa un 9. Li demanarem que ens ho expliqui,
0: sí, bueno,
1: millor la setmana que ve.
0: I ja li pot demanar disculpes.
1: Efectivament.
0: Home, i tant.
1: Que s'ho hagi preparat. Bé, ara, Frederic, tinc un desig, sisplau. Digues, tinc un desig. Digues. Tu recordes a Pep Torrents, l'actor en Pau Descansi? Pep Torrents, quan començava el Cor de la Ciutat,
3: i
1: sempre
3: tant
1: feia Cor de la Ciutat,
3: amb aquella veu.
1: 350. Doncs podries dir, repetir el que diré, Colabrots Blaugrana, capítol 357.
5: Colabrots Blaugrana, capítol 357.
1: Dit això, és que només ho podies introduir tu. Dit això, hem parlat del col·laborat Julián molt extensament aquest estiu, i hi han hagut alguns altres sonats que tots ens recorden a l'època Dream Team i post-Dream Team. Per exemple, la fuga de Ronaldo, l'arribada de Rivaldo després de plantar l'Endoiro a la Corunya. Com recordes la fuga de Ronaldo, aquest col·laborat? Va ser com el de Julián?
5: Doncs encara me'n recordo que eren Pita i Martins,
1: sí, eh?
5: Que eren com Zipi i Zape en versió representants, que van acabar tots dos a la presó. I resulta que d'avui per demà ens vam quedar tots també en un pam de nas, dient, però què ha passat, no? Allò de Piolín, de Joleria, que he vist un lindo gatito, camí de Milà, no? I va ser molt dur. També recordo Rivaldo, que és la cèlebre, la llegenda diu que Núñez, després d'aquell partit de prèvia de Champions contra l'Escontor Riga, que queden 3-2 o alguna cosa així, diu, escolta, aquí o necessitem un golejador, no ens en sortim. I Minguella... Núñez truca a Minguella, Minguella truca a l'Endoiro, i amb una trucada es fa l'operació. Era simplement, Toni, pagar els 4.000 quilos que demanaven. I Minguella es va portar, m'imagino, la comissió més descansada de la seva vida.
0: Sí, bueno. Una trucada, no?
5: Una trucada. Val? Després ja... El cas Davids, que va ser a l'hivern, però que com una peça reestructura tot un equip i el fa guanyar. El cas de Burr, que també va ser allò...
1: Els bessons.
5: Els bessons. I recentment, que he buscat les dades, és curiós perquè cada 5 anys, més o menys, en l'època ja més moderna, el 2003 hi ha l'arribada de Ronaldinho, l'home que ens torna el somriure. Val. 2008 arriba Guardiola amb cordeu-vos els cinturons. No és marcat, però significa un canvi. 2013 arriba Neymar.
3: Ostres, sí.
5: Val. 2017 marxa Neymar.
2: I quin estiu aquell.
5: Quin estiu aquell, perquè sí, arriba Dembélé i no hi ha manera de que arribava Coutinho fins que arriba l'hivern i no calia, tampoc. Eh? I l'últim gran estiu, a part d'aquest, és el 2022, que són les palanques. Quan es popularitzen les palanques i venen Lewandowski, Rafinha, Christensen i altres jugadors.
4: 2021 és l'estiu que marxa Messi, 2021.
5: Sí,
4: perquè això també és un...
5: Sí, també, és veritat.
4: És el col·labrot, aquest.
0: Bueno, perdoneu,
5: no, allò és el xoc.
4: És el xoc.
5: Perquè un col·labrot...
3: La traïció.
0: Un dels col·labrots que també va durar un any i que també l'origen era l'Atlético de Madrid era Griezmann. Griezmann ben viure. El col·labrot de Griezmann va arribar al moment feina amb la decisió, amb el famós documental, me quedo, i un any després el tenim aquí. I quan arriba aquí, no qualla amb el vestidor, perquè jo sempre he defensat que Griezmann per mi té moltíssima qualitat, i el tornem regalat a l'Atlético de Madrid.
5: Sí, senyor.
0: Que va ser el col·laborat...
5: I aquell documental tots allà menjant pipes.
0: I perdona, parlàvem de Griezmann, que vam estar 2 anys amb la Turra, però després ja la Turra que abans has comentat del...
2: Coutinho.
0: Del Coutinho, que havia de venir Coutinho, i quan va arribar Coutinho...
2: Era una estrella, el líder, bueno, va arribar el dia de Reis. Va arribar un 6 de gener.
1: Sí.
0: Ho dic perquè una altra Turra amb el Coutinho.
2: Sí, totalment.
0: Que no passi el mateix amb Julián Álvarez.
5: Ara,
0: molta Turra i quan arriben, massa expectativa.
5: Deixeu que us faci una pregunta a tots plegats.
4: Ui.
5: Quin ha estat el més gran colabrot de la història del Barça en un estiu? A veure...
0: Bueno, perdona, però havíem nascut?
5: No havíeu nascut.
2: Jo no ho sé. Molt fàcil.
5: No havies nascut, però n'has sentit molt a parlar.
2: Pues Cruyff.
0: Di Stéfano.
5: Aquí et volia veure.
2: Cruyff va costar, també.
5: 1953. També tens raó. El 73 va costar molt, perquè des del 70 va començar... el flirteig, diguéssim, entre el Barça i Cruyff.
2: Ara.
5: Però estiu tan dur com el del Di Stéfano per la parròquia blaugrana no es tornarà a viure mai més.
0: Però Di Stéfano es va arribar el Di Stéfano va arribar a ser presentat pel Barça com ara quan arriba jugador.
5: I va estar entrenant amb el Barça.
0: I com es va girar la truita de...
5: Bueno, hi ha un llibre magnífic de dos amics, que són el García Luque i el Jordi Finestres, que es diu El cas Di Stéfano, que es llegeix com una novel·la policiaca. I t'expliquen tots els documents. Ara estaríem hores per comentar.
0: Bueno, doncs un dia, mira, ara que ve una aturada...
4: Vine.
0: Els podem convidar.
1: Sí, perfecte, i tant.
0: I parlem d'aquest tema, perquè és d'aquells
5: que... García Luque i Jordi Finestres. Dels millors llibres d'investigació futbolística i esportiva que s'han publicat mai.
0: Doncs vinga, ara que ve la finestra, que l'Anaïs no hi serà, podem convidar altra gent.
2: Això t'anava a dir. Però ens escolta la meva absència.
0: Home, haurem de...
2: M'aviseu perquè ho escolti.
0: No, t'haurem de fer un relleu, perquè, clar,
4: haurem de fer programa.
0: Te'n vas a vacances amb el Deco, doncs, clar.
3: On aniràs? On aniràs?
0: No ho sap. A veure.
5: I perdona una altra cosa. El que diu de l'estiu de Cruyff, déu-n'hi-do, eh? Perquè l'estiu aquí va durar 3 anys. O sigui, l'any 70, Cruyff passa per Mallorca i es fa unes fotos vestit del Barça per RB, la revista barcelonista.
0: Sí, revista barcelonista.
5: I el tio, jugant amb l'Àllex, es vesteix sencer, que és quan coneix Charlie Reixac, i comença el flirteig amb Armand Carabent, la Marjolin Van den Berg, exacte, bueno, tota aquesta història... I Van Praag, el president de l'Àllex, que el volia col·locar al Madrid, el Madrid que ens va posar pel mig, i al final acaba aquí.
4: Però llavors estem parlant que una possibilitat grossa era que Cruyff no hagués vingut mai al Barça. Si hi va haver col·laborat, vol dir que potser que gairebé no ve.
5: Si Cruyff va venir al Barça és perquè ell era tan xulo que volia jugar només al Barça. Perquè va amenaçar fins i tot en penjar les botes. Perquè Van Praag estava tan emprenyat amb ell, amb tanta insistència en el Barça, que el volia vendre al Real Madrid. I el Real Madrid, Bernabéu en persona, que encara era el president, va dir, aquest home, que és així de tiquismiquis, no ens aguanta 2 partits de Lliga, aquí no el vull. Sort d'això.
4: Què hagués passat si Cruyff...
0: Que ganó con el Barça,
2: de jugador... I es va revelar.
1: No s'ha revelat tant com Julián, ho ha intentat, però no va ser un Cruyff, evidentment. Mira, una persona que no s'entendria, un periodista que no s'entendria sense Johan Cruyff és Xavi Torres. Recordem, Xavi Torres, com recordava l'inici d'aquests col·laborats, el de Ronaldo, l'any 97. Així ho explicava a TV3.
6: Ronaldo! Als 90 també va tenir problemes amb Ronaldo, després de veure gols tan impressionants com el del Camp del Compostela i de convertir-se en el millor jugador d'Europa. La seva renovació va ser un colabrot. Els representants Pite i Martins es van deixar seduir pels diners italians i Ronaldo només va jugar un any de blaugrana.
7: Ya tenía todo pactado, cuando luego fue así el documento ya tenía que querían cambiar todo.
8: Nosaltres vam acceptar una sèrie de coses que mai les tenien d'haver acceptat.
6: I Ronaldo va anar a l'Inter, i poc després, com Schuster, es va vestir de blanc.
9: I el que no expliqueu és que va marxar Ronaldo perquè es havia de renovar el Guardiola, perquè si no s'anava al Parmas. No ho expliqueu, això. No, no ho ho expliqueu, això?
1: No sé si té raó, senyor Vicent Martí.
9: Va ser la víctima del gran nostre senyor Guardiola, que però, és el traïdor.
0: Un dels arguments...
9: No, ho expliqueu,
0: un,
9: no.
0: Un dels arguments...
9: No, ho expliqueu, no. No ho expliqueu.
1: Ho pot explicar, Frederic?
0: No, dic, un dels arguments de Josep...
9: Si a mi m'ho deixéssiu explicar, jo ho hagués explicat. Però no em deixeu explicar-ho.
0: No, doncs pues expliqui-ho.
4: Parli.
0: No? Expliqui-ho, si no se'n donen el peu.
9: Explica-ho tu.
2: Sí, que la marxa de Ronaldo va ser no per culpa de Pep Guardiola. Oh, claro,
9: senyorita. A ver si no investigues en el mundo digestivo.
2: Escolta, doncs investigarem.
9: Home!
2: El mundo digestivo.
9: El mundo digestivo.
0: Aquí el porta la història del Barça, aquest capítol.
9: És així, no?
5: Bé, hi ha una llegenda, també. Llegenda,
0: vinga.
5: Hi ha una llegenda, també.
0: És dia de llegendes com Troia.
5: Que, aviam, Pep Guardiola va anar a renovar després de renovar, com a futbolista, després de renovar alguns jugadors al Barça a preu molt alt. I que ell tenia una xifra pensada al cap per anar a parlar amb Núñez, i tal com entra, Núñez li diu el doble d'aquella xifra. I Guardiola calla i diu, hòstia, gira cua i se'n va.
4: Clar.
5: Aconseguint, sense haver badat boca, el doble del que pretenia guanyar com a jugador. I a partir d'aquí comença la guerra entre Núñez i Guardiola.
0: Però per què comença la guerra?
5: Perquè després Núñez es va enterar que l'hagués pogut aconseguir renovar molt més barat.
9: Perquè el Bora Núñez...
2: Home, però si t'ofereixen...
9: El Bora Núñez, clar, no Guardiola.
5: Tu imagina't que et diuen... Escolta, tu vas donant una idea per renovar amb RAC1, per exemple.
0: Sí.
5: I dius, jo penso, posem 15. No dic res, si són pèsols o són caramels.
9: 15.000
5: no
9: pessetes.
5: Ni
9: milions,
5: ni res. Val? I de dalt, de les plantes nobles, et diuen... Toni, tal com entres per la porta, 30... Tu què faries?
0: Home, però...
5: Segurament
0: diries... On s'ha de firmar?
5: No, diries, bueno, quedem, firmem i bona nit i tapa.
0: Exacte.
5: No? Doncs Guardiola va fer això. I quan Núñez es va enterar de que Guardiola només volia 15, va emprenyar amb ell, que no li va perdonar mai. Això diu la llegenda.
0: La llegenda.
1: La llegenda.
9: I això demostra que era un gran president i l'altre era un gran traïdor i un passatero.
1: Senyor Vicent Martí, llegenda és llegenda, però hi ha una...
9: barcelonista.
1: Hi ha una realitat que vostè ha reclamat i que, per tant, el que vostè diu va missa.
9: És mal barcelonista Guardiola i vosaltres uns mals catalans per no estar parlant de la Copa Catalunya.
1: Anem cap allà directament a Sabadell, a la Nova Creu Alta, ens espera el nostre company amic Pau Bonastre. Pau, com estàs? Bona nit.
10: Don Pau.
1: Bon vespre.
10: Hola, bona tarda.
1: Hola, Pau. Com va això?
10: Vamos allá.
1: Bé, no sé si
10: alineaciones.
1: No, Pau, no. Germán per allà punxant, si hi ha via de Sabadell.
10: Això mateix. Home, hi ha la megafonia ben alta, això sí que és veritat. La música l'està sonant ara a la Ludwig Band, el Xavier.
4: Grup de moda.
10: Sí, sí, exactament.
0: Doncs pot ser el millor de la Copa Catalunya, pot ser la Ludwig Band. Perquè ara mateix...
10: Sí, la playlist que tenen aquí, la prèvia, està molt bé. Vull dir que la provem. A veure si el partit també.
0: Público i temperatura. Estem veient imatges en directe ara mateix, una connexió que fan a través del 324, i l'assistència és del vent.
1: No hi ha una família.
10: S'esperen al voltant d'unes 7.000 persones, potser, una mica menys.
4: 7.000 persones?
1: Mira, com un Johan Cruyff.
10: Sí, ens deien ara unes 6.500 entrades venudes a...
5: Doncs estan totes al bar, no?
10: Per tant...
0: Però a quina hora comença el partit?
10: A 8:45.
0: Ah, ui! Ara passa estona.
10: I a la rodalia de l'estadi hi havia ambient,
0: Bueno, és que ara no veiem ningú, hem quedat una mica freds, ja t'ho diré.
10: No patiu.
1: En aquesta final de la Copa Catalunya...
9: Calleu, calleu, per la megafonia!
11: Ens hem acostat un moment molt a prop dels timbals...
0: Això és que estan sortejant un pernil. Va, anem al tema.
1: Hi ha 11 del Barça Atlètic, en aquest cas, Pau?
10: Sí, mira, amb algun nom destacat conegut de la pretemporada del primer equip. Mira, Miquel Rodríguez de la porteria, que per cert és sabadellenc, per tant avui juga a casa seva. Defensa de 4, formada per Landry, lateral dret, Caicedo, lateral esquerra, parella centrals, Àlex Campos i Hafiz Gariba. Mig del camp per Pedro Villar, Juan Ibarra i Orian Goren. I al davant, Assís, Visibu, en un altre dels extrems, i Ignasi Kerr, el davanter centre.
1: Dos noms que...
0: Digue-li aquest home, si pot parar un moment la megafonia, perquè si no, no et sentim bé.
10: Equip tècnic de professionals... Bueno, és que, clar, vés on està aquest home. Jo crec que està prou de gespa.
0: Ens està molestant.
12: No s'oia nada, coño.
0: Clar, que calli un moment, home, que no sentim... A veure... Sí,
1: no, anava a dir dos noms que crida l'atenció.
0: Moment, moment, que, no sé, que és poc respectuós amb el contrincant. El Sabadell. Sabadell, què?
4: No, com ho dic? A més, el Pau és el narrador del Sabadell. No, clar,
0: i aquí hi ha el... Vinga, el Fornós ja passant-se pel forro l'animació del Sabadell.
4: Home, Sabadell sempre als nostres cors. Barcelona-centrista.
0: Exacte, ets un Barcelona-egocentrisme.
1: Respecte al Sabadell. Pau, va, com el Sabadell, com diria Garcia.
10: Atenció que el Sabadell amb un 11 molt titular, malgrat que ells ja han començat la temporada. De fet, dilluns que ve juga la quarta jornada. Diego Foli a la porteria. Defensa formada per català Edgar i Òscar Sanz. A línia de tres centrals. Miqui Codina lateral esquerra. Pipa lateral dret. Mig del camp format per Urri Quadri i Eneko Aguilar. I al davant Nico Joaquini i Joel Priego. La gran majoria de jugadors són titularíssims en aquest inici de temporada al Sabadell. Per tant, l'equip de Ferran Costa, que fa una declaració absoluta d'intencions, vol guanyar aquesta Copa Catalunya.
1: I bon inici també a la segona divisió del Sabadell. Quan torna a jugar el Sabadell després d'aquest partit de Copa Catalunya?
10: Doncs dilluns al vespre, dos quarts de nou, a casa contra el Còrdoba. En directe a RAC+1, us ho explicarem, a partir de dos quarts de nou, aquest Sabadell-Còrdoba, quarta jornada, el Sabadell fins ara 5 punts de 9 possibles, cap gol encaixat.
4: I només un, a favor, és el màxim rendiment dels gols.
1: Anava a dir, té temps, de dimecres a dilluns. Anava a dir només dues cosetes. Fixeu-vos en Vissigo, evidentment, el futbolista que anirà a cavall al primer equip, i sobretot un nom que ens en va parlar molt Jaume Marcet i que avui és titular, Orian Goren, que avui juga, i són aquests noms.
2: És una de les perles, i Pedro Villar, que acaba de renovar també amb el Barça i és un migcampista amb potencial.
1: Doncs demà el tindrem al Marcet, per tant ja en parlarem. Escolta, Pau, moltíssimes gràcies, a gaudir del teu Sabadell i que ens portis moltes alegries, tant avui com a tota la temporada. A veure si arriba
10: bé,
1: primera.
10: Gràcies.
1: Ben aviat.
10: Esperem que sí, tant de bo que sí. Una abraçada, que vagi molt bé.
1: Hi ha molts periodistes esportius de Sabadell. És una de les estadístiques que també tindrà molt l'atenció, eh?
2: Jo sóc de Sant Quirze del Vallès.
1: Sí.
2: No, però el tema Sabadell és un tema, eh?
1: Sí, és d'estudi, eh?
2: Home, i tant que és d'estudi. Un dia els pots portar
1: des del tema.
2: I et sobra espai, també.
1: És el tema. Clar, tots som de la generació d'aquella època del Sabadell, que estava entre primera i segona. Bé, ara ha pitat ja l'àrbitre, que no ens ha dit el Pau qui és, en qualsevol cas ja el podeu buscar.
0: I d'on ets, de Sant Quirze? De Can Pallars, de Sant Quirze Parc, o d'on ets, tu?
2: Blanca,
0: això mateix.
1: No sabem, no tenim el gust.
0: Bueno, doncs, demà tornem, sí.
1: Sant Quirze Jordi.
0: Ara ja entrem a la tertúlia amb, de l'oliva amb el vermut. Vinga, ara tornem.
12: Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC1.
13: Senta't bé i vine sempre amb un amic amb la subscripció Ultimate de Basic Fit. Uneix-te al club que et queda bé i comença ara per només un euro i emporta't una motxilla. Basic Fit. Consulta les condicions a basicfit.es.
14: Mundo Deportivo et convida a l'Extrem Barcelona. L'esdeveniment més bèstia d'esports urbans torna al Parc del Fòrum de Barcelona del 4 al 6 de setembre amb accés gratuït. Dues proves classificatòries per als Jocs Olímpics de BMX i bàsquet 3x3 i el millor skateboarding, breakdance, scooter i moltes activitats on seràs el protagonista. Gaudeix del gran festival de cultura urbana Mundo Deportivo. Més info a extrembarcelona.com.
15: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
16: A Begú, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
17: Música, habaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
16: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
17: Informació i entrades a visitbegú.com, a l'oficina de turisme de Begú, al 972-624520 i a les nostres xarxes socials. Begú és autèntic.
16: Fira d'Indians a Begú.
18: aquest estiu, regala't l'equilibri perfecte. Ara, amb el nou Amoda 5S AQS no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 22.390 euros. Amoda 5S AQS, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris Amoda Jaeco de Catalunya.
19: RAC 1, tots som 1.
0: Va, que nosaltres ja anem desmuntant la parada. Hi ha l'Anna Ballonesta preparada i a punt.
2: Què Hola, tal? Toni, què tal?
0: Que vas a córrer la marató amb aquest dipòsit d'aigua que porta.
2: Ai, què dius? Mig litre. Tu no veus mig litre?
0: No sé jo bé.
2: Quanta aigua veus tu durant el programa?
0: No sé, ampolles, ampolles.
9: Jo faig lavativa.
0: Les que trobo per la casa.
2: Molt malament.
0: Estan molt buscades, ara.
2: Molt malament, Toni.
0: Ara hi ha una gincana per trobar ampolles d'aigua a RAC1, eh?
2: Però a veure, jo he vist garrafes d'aquestes de gent que va al gimnàs que sí que porten un litre gairebé, però aquí
0: proteïna.
2: Les proteïnes.
0: A mi m'agrada molt la imatge que veig, perquè clar, com que la veig pel carrer, que ja s'ha normalitzat.
4: Quina imatge?
0: La imatge dels que van al gimnàs, que van amb el bidó de benzina. El bidó aquest d'aigua.
2: Però vosaltres veieu estrany que porten
4: mig litre d'aigua? No, jo no.
2: Bueno, clar, però és que tu tens uns braços que...
4: Sí, però també bec aigua.
0: I sobretot, el que m'agrada molt del look és la tovalloleta.
4: Però això ho veus pel carrer? Si això es porta a la motxilla,
0: això,
4: Toni.
0: Perdona, això ho veig pel carrer, que la gent va pel carrer amb la tovalloleta i el dipòsit de...
4: Però d'on vas?
0: Avui què fas, 2 hores, 1 hora? O...
2: Avui sencer, igual que ahir.
0: Aleshores podem xerrar una estona.
9: La Copa Catalunya no treu
2: el que vulgueu. No, la Copa Catalunya, en principi, de moment no.
9: És un cautelat, Toni, aquest que has dit, quan veus tovalloleta...
2: Molt malament, no veig que us esteu prenent el peu de la lletra, això avui, eh?
9: Jo tinc la sensació que cada cop hi ha menys gent que es dutxa als gimnasos.
0: Sí. Allà al barri hi ha un gimnàs i tothom surt pudorós i escarós sense dutxar-se. O sigui, no, la gent...
4: Jo no m'hi dutxo mai, al gimnàs.
0: Veus? No, hi ha ningú que es dutxi. Mm-hmm. Sí, la gent va pel carrer suada i...
9: El que hem de preguntar és per
2: quins debats, eh? Quins debats.
0: Sí. De les indumentàries per anar al gimnàs, però això ja ho deixem per un altre dia.
2: Ui, és tot un tema, eh? Hi ha gent que sembla que vagi de desfilada de models.
0: A mi em consta que hi ha més d'una noia i una altra, bueno, més d'una i dues, que quan arriben a casa s'han de retallar la indumentària perquè és impossible treure-te-la.
9: Com? Això passa?
2: Va, vinga.
9: I cada cop...
0: I la motxilla,
4: Té
9: un debat,
0: Van liofilitzades.
2: Ja el farem fora d'antena, si de cas. Va, les 8 i gairebé 2 minuts. Bon vespre.
0: Vamos, sintonia, compañeros.
19: A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
2: Ceuta surt al carrer per reclamar al govern espanyol que busqui solucions d'una vegada per totes davant la crisi que viu la ciutat quan ja fa un mes de l'entrada massiva de migrants. Ara bé, moltes de les proclames directament han estat contra el president del govern espanyol. Unes concentracions, però, que no només s'han fet a Ceuta. De fet, a aquesta hora, unes 300 ciutats d'arreu de l'Estat també es manifesten, entre elles Madrid i Barcelona. I de seguida hi anirem en directe. Això mentre el discurs del govern del PSOE sobre qui hi hauria darrere d'aquest assalt de finals de juliol es posa cada vegada més en dubte. Un informe de la policia assegura ara que els gendarmes del Marroc sí que haurien col·laborat amb l'entrada massiva dels migrants a Ceuta, cosa que fins ara el govern espanyol ha negat per activa i per passiva. Malgrat aquest informe, fa unes hores, però, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, insistia que no és cert.
20: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
2: Per tant, veurem com acaba tot plegat i qui està mentint, perquè aquest informe existeix i el que diu textualment és que hi va haver una permissivitat total per part dels policies que van deixar entrar en massa les persones i que fins i tot van guiar-los perquè creuéssim nedant. Ara, de seguida, ho ampliarem. Mentrestant, a Manresa s'ha previst que comenci d'aquí a 1 hora una altra concentració de rebuig per la mort d'una ganivetada d'un veí la matinada de dilluns a dimarts. Els dos detinguts, menors d'edat, ja estan en mans de la Fiscalia i s'espera que les properes hores passin a mans de la justícia. Davant l'allau d'especulacions sobre l'origen dels joves, avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, ho ha volgut aclarir a TV3.
3: Els dos presumptes autors que ja han passat avui a disposició de la Fiscalia són menors, menors que no són menors tutelats. Un d'ells, els seus pares són catalans, l'altre menor, la seva família, no és nascuda a Catalunya, no són catalans, són persones immigrades.
2: En aquest sentit, Parlon també ha deixat clar que estudiaran com perseguir els discursos d'odi després de les informacions falses que s'han difós i on s'acusava a un col·lectiu concret. D'altra banda, l'oficialitat del català tornarà a Europa. Serà el 22 d'aquest mes, el 22 de setembre. El govern espanyol ha demanat incloure-ho a l'ordre del dia dins la propera trobada de ministres d'Afers Europeus. Ara fa més d'un any ja que no es porta a debat. Anirem fins a Brussel·les per saber si aquesta vegada hi ha més oportunitats o no que es faci efectiva aquesta oficialitat del català. I sabrem exactament què diu l'alerta de l'ONU sobre les altes temperatures. Asseguren que en 4 anys se superarà el grau i mig d'escalfament global i que les glaceres estan en perill. Unes dades que coincideixen també amb el rècord de temperatures d'aquest estiu a casa nostra. Repassarem les dades oficials del Meteocat. I per si no n'hi havia prou, avui ja s'ha arribat als 37 graus a la Conca de Tremp. Però atenció també, perquè aquest final de setmana encara farà més calor, Martí Oliveres.
21: Sí, els propers dies la temperatura continuarà pujant i de manera més clara entre divendres i el cap de setmana, amb un ambient que serà molt càlid per l'època. De fet, es podrien fregar o superar puntualment els 40 graus en alguns punts del Pla de Lleida, del Priorat o l'interior de les Terres de l'Ebre, i serà força fàcil arribar als 35 graus a bona part del país. Aquesta calor molt intensa també es deixarà sentir de nit, amb una sensació d'aixafogor més acusada, sobretot a la costa.
2: Ara, de seguida, el Martí ens ho ampliarà. I avui, per acabar el programa, estrenem una secció amb el Pep Antoni Roig. Fins ara l'havíeu sentit, el No s'ha parlat prou. I aquesta temporada viatjarà per Catalunya per descobrir-nos llocs desconeguts on han passat alguns fets històrics o rellevants dins del món de la cultura, de la política, etc. Es diu Turisme d'Interiors i serà, com dèiem, avui, a partir de les 10 de la nit. De seguida, tot amb més detall. Ara són les 8 i 6 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
22: Bon vespre.
2: En marxa aquesta hora centenars de manifestacions en contra de la gestió migratòria de Ceuta. Són gairebé, ara ho dèiem, 300 protestes a tot l'estat, la més simbòlica, però, i una de les més multitudinàries, és a Ceuta. Milers de persones recorren a aquesta hora els carrers de la ciutat autònoma per rebutjar la gestió de la Moncloa arran de l'arribada massiva de migrants, també per mostrar unitat i per reclamar que es desencalli la situació. Invasores Expulsión és una de les proclames que s'ha cridat durant aquesta concentració, que està convocada per l'Associació de Veïns, però també amb un rerefons polític clar.
22: Són mobilitzacions que repeteixen a vora 280 municipis de tot l'estat, també en algunes ciutats catalanes com Barcelona, i que han guanyat força en les últimes hores arran de la publicació d'un informe policial a què ha tingut accés a RAC1 i que desacredita de dalt a baix tot l'argumentari fins ara del govern espanyol sobre el tema, que exculpava el Marroc de qualsevol moviment. El document deixa clar que Rabat hi va tenir un paper clau. Els policies marroquins van guiar l'entrada de migrants.
2: Doncs anem en directe cap a Ceuta amb l'enviat especial de RAC1, Marc Segués. Bon vespre.
23: Bon vespre, sí. Demostració de força descomunal d'uns veïns de Ceuta que han fet petits als carrers de la seva ciutat. Milers i milers de persones amb moltíssimes banderes d'Espanya i també de Ceuta col·lapsen hores d'ara una marxa que està a punt d'arribar al seu punt final, que és la plaça d'Àfrica, on hi haurà parlaments i la tocada dels himnes espanyol i ceutí. Acompanyats de persones que han vingut d'arreu de l'estat en senyal de solidaritat, els ceutins han deixat clar que la ciutat està unida i convençuda que el govern espanyol els ha fallat, que volen dimissions i exigeixen una resposta urgent per solucionar una crisi de migrants que viuen des de fa un mes. Així ho han explicat alguns d'ells a RAC1.
24: ¿Qué postura pues aquí? Pues para defender mi pueblo y mi ciudad, donde hemos nacido, donde hemos criado nuestros hijos, nuestros nietos y todo, que es lo que nos interesa.
25: Realmente ha sido un cambio, la ciudad se ha ido al garete, nuestro gobierno no hace nada y realmente estamos abandonados, es la realidad.
26: Hombre, pues reivindicamos que nuestro presidente Pedro Sánchez nos ha traicionado, nos ha vendido a Marruecos. Somos ciudades españolas desde hace muchísimo tiempo y nos ha dejado tirados, estamos abandonados. Y que actúen, que hagan algo. Llevan un mes que vienen los ministros, se hacen la foto como en el fotocall, pero nadie hace nada.
23: entre els milers d'assistents i els membres del PSOE de Ceuta, que han estat sentint tota l'estona càntics, insults i peticions de dimissió contra Pedro Sánchez, el ministre Ángel Víctor Torres i el delegat del govern espanyol. En canvi, qui s'ha endut un bany de masses ha estat el president de la ciutat autònoma, Juan Vives, que ha arribat a la concentració eufòric. Un altre dels clams de la manifestació ha estat contra el CNI, el rei del Marroc. La manifestació, molt transversal i a priori sense ultres violents, està aconseguint l'objectiu que tenien els ceutins des de feia dies, ser una multitud per demostrar a Madrid i a Europa que Ceuta no es pot deixar abandonada i que calen solucions ja.
2: Doncs, evidentment, seguirem també el que pugui passar en aquesta concentració a Ceuta. Marc, després tornarem amb tu. Gràcies, fins ara.
23: Fins ara.
2: Com dèiem, són desenes i desenes de manifestacions que es repeteixen a tot l'estat, a casa nostra. La més important és a Barcelona, on hi ha dues concentracions de signe contrari, la de rebuig a la política migratòria a Ceuta i també una protesta antiracista. Una plaça Sant Jaume que està completament blindada amb Mossos. Els agents mantenen els accessos segellats amb tanques i controlen tota l'estona també qui entra i qui surt de cada banda. Anem cap allà també en directe. Víctor Massip, bon vespre.
1: Bon vespre. Ara mateix hi ha una desena de furgonetes dels Mossos bloquejant el pas al mig de la plaça de Sant Jaume per separar completament les dues concentracions. Però abans d'arribar fins aquí, l'atenció era a la plaça de l'Àngel, uns metres més avall, tocant a la via Laietana. Un home amb una bandera espanyola s'ha infiltrat al mig de la marxa antifeixista i els manifestants l'han empès, escridassat i li han clavat alguna patada fins que l'han apartat i la policia se l'han dut. Però si mirem cap a l'Ajuntament, a la banda esquerra, on són els antifeixistes, hi ha més de 1.000 persones i criden que cap persona és il·legal i fora feixistes dels nostres barris. Però ara mateix jo sóc a l'altre extrem de la plaça, a la banda dreta, on la mobilització convocada pel PP ha plegat també unes 1.000 persones, però les xifres estan molt igualades i cada bloc continua sumant gent molt ràpid. El grup de la dreta exhibeix cartells amb logotips del PP i Vox, aixeca pancartes amb el lema Ceuta és Espanya i reclama la reimmigració com a solució definitiva, tot entre proclames espanyolistes i insults directes contra Pedro Sánchez.
2: Doncs també n'estarem pendents. Gràcies, Víctor. Qualsevol novetat ens n'informes. Fins ara.
1: Fins ara.
2: I la principal manifestació, però, de les vora de 300 que es fan a tot l'estat és la de Madrid. Milers de persones s'apleguen també a aquesta hora a la plaça de les Cibeles davant l'Ajuntament. Aquestes concentracions les organitza la Federació de Municipis i de Províncies controlades pel PP i són els militants i simpatitzants d'aquest partit els qui les estan també protagonitzant. Anem en directe cap a Cibeles. Jordi Armenteres, bon vespre.
5: Sí, bon vespre. Hi ha milers de persones en aquests moments aquí a Cibeles, a la cruïlla de la Gran Via i el carrer Alcalá amb Recoletos i el Paseo del Prado. Milers de banderes espanyoles també reclamant que Ceuta és espanyola. La convocatòria és de l'Ajuntament de Madrid, però això és un clam contra Pedro Sánchez. Aquí apareixeran d'aquí un moment Feijó i Abascal, i Feijó avui des de Ceuta ja li demanava eleccions al president espanyol.
6: Que el gobierno, empezando por el señor Pedro Sánchez, no está en condiciones de garantizar la seguridad de nuestro país. Hablamos de la obligación más importante de cualquier presidente. La única salida es convocar elecciones y darle al pueblo voz.
5: Concentració en aquests moments amb molts crits de discursos oficials, només un, el de l'alcalde de Madrid, escenari davant de l'Ajuntament i milers de persones corejant-lo.
2: Gràcies, Jordi. Ho seguirem també en temps de tertúlia. El PP, doncs, com ara sentíem, que ensenya múscul en aquests moments als carrers de gairebé 300 ciutats per exigir dimissions. I avui, amb una polèmica afegida, aquest informe que explicàvem ara, aquest informe policial que atribueix al Marroc l'organització de tot el moviment de migrants fins la frontera ceutina. El govern espanyol desmenteix, però, que aquest informe existeixi, malgrat que les evidències són clares. El document que està judicialitzat a l'Audiència Nacional l'ha revelat el digital El Español a primera hora d'aquest matí i RAC1 també hi ha tingut accés, un document que apunta que agents marroquins van guiar l'entrada de migrants.
22: L'informe posa en dubte la versió del govern espanyol que atribueix l'allau de migrants a Ceuta notícies falses propagades des d'Israel i Rússia. Tant Pedro Sánchez com els seus ministres han desvinculat el Marroc de tota l'operació, però l'informe diu que la policia va constatar que hi havia gendarmes organitzant cues cap a Ceuta els dies previs a l'entrada massiva. Encara més, parla de permissivitat de rabat, deixa clar que no va ser un cas accidental i inclou una recopilació fotogràfica. Diu literalment que hi va haver una cobertura formal per dirigir un flux massiu de persones. El Ministeri d'Interior assegura que no es pot treure aquesta conclusió de cap informe. Admet, això sí, que hi ha un document policial a l'audiència que els càrrecs superiors no coneixen per ordre de la jutgessa.
7: El ministre Ángel Víctor Torres deixava clar aquesta tarda que no hi ha cap informe policial que atribueixi al Marroc l'autoria dels moviments migratoris. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana calma i el Masaiz fa només uns minuts a Antena 3 fugia d'estudi.
8: No he tenido ocasión de leerlo, llevo todo el día aquí trabajando intensamente, además acompañando a la ciudad en su día grande, y en ese sentido pues me remito a lo dicho por el director general de policía a petición del ministro del Interior. No lo olvidemos, en el sentido de que no existe ninguna prueba que acredite la participación, la planificación, la ejecución de las fuerzas marroquíes en lo que pasó.
7: El cas, però, és que el discurs dels dos partits que formen el govern espanyol no és unànime. Sumar adverteix que totes les explicacions que ha donat fins ara la Moncloa trontollen i per això exigeixen responsabilitats. Ho deia la portaveu Verónica Martínez Barbero.
10: Seguir diciendo que Marruecos no tuvo nada que ver resulta cada vez más difícil. Necesitamos conocer el contenido completo de ese informe que ha sido filtrado parcialmente. Y si esas informaciones no fueron transmitidas al Ministerio del Interior, hay que depurar responsabilidades, porque es algo muy grave.
7: Tot això és el que ha passat durant el dia d'avui, molt intens políticament, i que ja ha començat a primera hora del matí amb una escridassada al delegat del govern espanyol a Ceuta en l'acte institucional. Aquest era el moment, el delegat Miguel Ángel Pérez encaixava els crits quiet, amb la mirada perduda i encara de pocs amics. Tot plegat de ben segur que serà protagonista demà al Congrés dels Diputats, que és el dia marcat en vermell al calendari perquè Pedro Sánchez comparegui a la cambra per donar explicacions sobre tota la gestió a Ceuta. El president espanyol haurà de passar comptes amb l'oposició. Recordem que la previsió inicial de la Moncloa era endarrerir aquesta compareixença pel dia 9, però finalment els grups polítics van forçar-ho per avançar-la a demà. Serà a les 9 del matí. I, per cert, també un detall interessant del dia d'avui, Pedro Sánchez dilluns introduïa, si us recordeu, el rei Felip VI al debat sobre Ceuta, anunciava que hi aniria aviat, sense especificar encara cap data. Doncs la Casa del Rei va deixar clar que encara no tenen programada la visita i avui, per primer cop, la Zarzuela ha sortit al pas amb un gest inèdit a través de les xarxes socials, just al dia de la ciutat autònoma i enmig de tota aquesta crisi migratòria. Ha publicat una fotografia amb les banderes d'Espanya, de Ceuta i de la Unió Europea al Saló d'Audiències de la Seu del Cap d'Estat. La imatge va acompanyada d'un missatge de suport en què reclama unitat i convivència. De tot això en parlarem, evidentment, avui a la tertúlia, sobre tota la gestió de la crisi migratòria a Ceuta, el paper també del govern espanyol i l'escenari que s'obre, com ara explicàvem, amb la publicació d'aquest informe policial. Avui l'hem preguntat a la delegada del diari Ara a Madrid, Núria Orriols, què en pensa.
11: La setmana passada van circular una desena de ministres pel Congrés que van aclarir poc del que va passar el dia 30 i 31 de juliol a Ceuta. Però sí que van voler deixar una qüestió clara, que Marroc no va tenir res a veure amb l'entrada massiva de migrants. I va tornar aquest dilluns Pedro Sánchez, parlant de col·laboració instantània. Ara bé, un informe policial posa en entredit el relat de la Moncloa, perquè sí que apunta a forces de seguretat marroquines. Més aviat fa saltar pels aires el relat del govern espanyol abans de l'esperada compareixença de Sánchez al Congrés. Què dirà ara el president espanyol sobre el rol del Marroc? Seguirà dient de forma ferma que pot garantir que no hi va tenir res a veure? Com a mínim hauria de regnar la prudència en el seu discurs, perquè hi ha dubtes més que raonables que indiquen que és impossible que el Marroc no s'adonés de la mobilització inèdita que hi estava havent cap a la frontera aquells dies. Per aquest motiu, si la Moncloa segueix entossudida a exculpar Rabat, no deixa altra opció que malpensar.
7: 8 i 18 minuts, l'altre gran focus informatiu del dia, a banda de Ceuta, és a Manresa, 48 hores després del crim d'un home apunyalat. Mentre estem pendents de la decisió de la justícia sobre què fa amb els dos detinguts en mans de la Fiscalia de Menors, a poc a poc també anem coneixent més detalls sobre ells. Segons hem sabut aquesta tarda, un dels adolescents feia un mes que havia sortit d'un centre de menors. El jove de només 15 anys va ingressar-hi el mes de maig per apunyalar un cambrer amb un tornavís. Ho publica El País. El noi, que es diu Pere, esperava el judici, acusat de robatori amb violència, també d'intent d'homicidi i d'un delicte de lesions. Avui el Departament d'Interior i l'Ajuntament de Manresa han subratllat que tots dos són nascuts a Catalunya, un d'ells amb pares marroquins, i d'aquesta manera volen desmentir l'onada de notícies falses que l'extrema dreta està difonent a les xarxes per atacar tot el col·lectiu migrant. Tot plegat avui que Manresa ha acomiadat l'home assassinat l'última nit de festa major.
12: Avui Manresa està de dol oficial i plora amb vosaltres. Estem absolutament consternats. Això no es pot tornar a repetir.
7: És l'alcalde Marc Eloi després del minut de silenci aquest migdia a la plaça de l'Ajuntament. Sapiguem quina és ara l'última hora des de Manresa. Jordi Casals, bon vespre.
13: Bon vespre. Les administracions també prendran mesures en l'àmbit judicial. L'Ajuntament ha ofert a la família de la víctima ser acusació popular a la causa. Marc Eloi, des del Món, també subratllava que el crim és molt greu, però l'han comès persones concretes, no un col·lectiu, i critica l'ús que en fa l'extrema dreta.
14: S'ha confirmat la seva nacionalitat. Aquí també hem de ser impecables. No pot ser que hi hagi persones que utilitzin aquests moments dolorosos per assenyalar col·lectius. No estem parlant de col·lectius, estem parlant de persones, de joves, de menors que han comès un delicte gravíssim. I també ens hem de preguntar com és que hi ha joves de 16 anys que van amb armes blanques i que són capaços d'actuar amb aquesta extrema violència.
13: La consellera Núria Parlon ha afegit que demanaran contundència contra els autors de l'apunyalament, però també estudiaran com perseguir els discursos d'odi.
15: Aquests menors els hi ha de caure tot el pes de la llei, per això han estat traslladats a la Fiscalia, però sobretot també hem de treballar com a societat per evitar que fets greus com aquests s'utilitzin per fomentar missatges d'odi de manera genèrica contra determinats col·lectius vulnerables de la nostra societat.
13: La investigació segueix en marxa amb els Mossos buscant altres possibles implicats, mentre la tristesa i la indignació també segueixen presents. D'aquí menys d'una hora, de fet, els veïns han convocat una encesa d'espelmes en record del Carles.
7: Doncs, evidentment, també estarem pendents d'aquest acte previst per les 9 de la nit. Després, en temps de tertúlia, tornarem també amb tu, Jordi. Fins ara.
13: Fins ara.
7: Tot això, com dèiem, a Manresa. El dia, però, també deixa una crònica de successos amb dos episodis destacats. El primer, els Mossos han trobat un nadó mort dins d'una bossa d'escombraries al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
22: Ha passat aquest migdia quan una persona ha vist la bossa de plàstic amb sang al replà de l'escala d'un bloc de pisos. Ha trucat a la policia per avisar i els agents són els que han vist que dins hi havia un nadó. Els Mossos d'Esquadra ja han obert una investigació i, de moment, no consta que hi hagi cap detingut.
7: I a Santa Bàrbara, al Montsià, hi ha confusió per un cas d'un presumpte homicidi d'un nadó de 18 mesos. Els Mossos han detingut una parella per la presumpta mort de la criatura que va denunciar l'avi. La policia, però, investiga si el nadó realment existeix o no. Més detalls des de Tarragona, Marina Pérez Got.
16: La Policia Nacional ha detingut una parella aquest dimecres a València, segons ha informat el diari Levante i ha confirmat EFE per un presumpte delicte d'homicidi. Els Mossos d'Esquadra fa dies que vigilen i inspeccionen una casa de Santa Bàrbara al Montsià per veure si troben restes del bebè que presumptament hauria matat la parella. Ho va denunciar l'avi, que va assegurar a la policia que la nora li havia explicat que l'havien enterrat dins una caixa. De moment, els Mossos, al domicili, no han trobat restes humanes. Tot i això, l'avi també explica que no havia conegut la criatura, així com sí havia conegut els altres 5 fills de la parella. A hores d'ara, la policia intenta confirmar si existeix aquest nadó.
7: Gràcies, Marina. I el Ministeri de Sanitat retira del mercat una vintena de medicaments per aprimar-se. Els productes contenien sibutramina, que és un fàrmac prohibit per la Unió Europea l'any 2010.
22: L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat prohibir la venda i retirar aquesta vintena de productes. La sibutramina pot augmentar les pulsacions i la pressió arterial i s'ha relacionat amb efectes cardiovasculars greus. L'agència ha detectat aquests productes després que la Comissaria General de Policia Judicial alertés que s'estaven comercialitzant amb l'etiqueta de productes naturals.
7: 23 minuts, les associacions de víctimes d'accidents de trànsit exigeixen més mà dura en els casos provocats per conductors beguts. Demanen a l'administració que augmentin les sancions, és a dir, que retiri el carnet i fins i tot el vehicle als conductors reincidents.
22: L'associació PAT, Prevenció d'Accidents de Trànsit, assegura que els missatges de conscienciació no funcionen, que encara hi ha molts conductors que pugen al cotxe després d'haver consumit drogues o alcohol. Les entitats demanen que s'actuï amb més contundència. Són declaracions a RAC1 del president de l'entitat, Vicente Sánchez.
0: Que l'administració s'està perdent una gran oportunitat per falta de valentia. Les persones reincidentes que no atienden a la llei, per ajudar-les havia que prohibir-les que movan vehicles a motor. Si con el permiso de conducir no es suficiente, hay que retirarles el vehículo, porque es un peligro. Lo mismo que se hace con un arma. Cuando alguien tiene un permiso de arma y no la utiliza bien, lo primero que se le hace es retirarle el arma.
22: Les associacions també són partidàries de canviar el Codi Penal per jutjar els delictes en què el conductor ha begut com a homicidi i no com a homicidi imprudent. A més, demanen agilitzar els processos judicials per evitar que es trigui anys a jutjar aquests casos. L'espera, asseguren, només revictimitza els familiars i les víctimes.
7: Doncs aquesta precisament és una de les preocupacions de moltes famílies, la lentitud per portar els casos a judici, que a vegades acaba convertint-se també en un atenuant pels culpables. I ha posat veu avui l'Andy, que és el germà del motorista que dilluns va morir a Barcelona. Un conductor el va embestir mentre esperava en un encreuament. L'Andy ha parlat aquest matí al món a RAC1.
4: No volem parlar de més perquè al final entenc que això és la justícia qui ho ha de fer, però si la realitat és aquesta, efectivament, no entendríem en cap moment que això s'estigués donant. Això seria una causa d'estar absolutament desemparats, perquè és incomprensible.
7: En aquest accident, el detingut anava begut, va fugir del lloc de l'accident i va negar-se a fer-se la prova d'alcoholèmia. I arribarem a 8:45. Ho dèiem també en començar. El govern espanyol treu del calaix l'oficialitat del català a Europa i ha demanat incloure-ho a l'agenda de la propera cimera de ministres d'Afers Europeus el 22 de setembre. La pilota ara és a la teulada d'Irlanda, que és el país que aquest semestre ostenta la presidència de torn del Consell de la Unió Europea. La proposta no es debat des del juliol de l'any passat i fins avui cap dels 7 països que es negava a aprovar aquesta mesura sembla que hagi canviat

0: convèncer els 7 països que no ho tenien clar. Igual que el juliol del 2025, l'última vegada que es va debatre el tema, Alemanya és qui lidera el bloc del no i en els últims mesos les relacions entre Berlín i Madrid, entre Friedrich Merz i Pedro Sánchez, no han passat pel seu millor moment.
1: Gràcies, Lluís. Precisament l'oficialitat del català és un dels temes que el govern espanyol té pendent de complir amb Junts per Catalunya. El partit, de moment, ha reunit avui la permanent a Brussel·les i demà reunirà l'executiva per començar a encarar l'estratègia del nou curs polític. I tot plegat a les portes de la Diada, que és la setmana que ve, l'esquerra independentista també escalfa motors i ha convocat manifestacions arreu del país. Ara bé, les mirades estan posades en l'acte del dia 10 al Fossar de les Moreres, on es preveu que hi assisteixi Aliança Catalana. La CUP fa una crida a plantar cara a l'extrema dreta.
2: Hi haurà manifestacions a Lleida, Girona, Reus i dues a Barcelona. Una a les 10 del matí, amb les joventuts d'Arran, i l'altra a 6:45 de la tarda. Sobre l'acte previ a la Diada al Fossar de les Moreres, algunes entitats antifeixistes han convocat protestes contra Aliança. Sigui com sigui, aquest 11 de setembre els copaires fan una crida a omplir els carrers per barrar el pas a l'extrema dreta. N'ha parlat el secretari general Non Casadevall.
3: Avui assistim a formes d'espanyolització arreu del país, mentre l'extrema dreta avança i intenta apropiar-se de la catalanitat i s'intenta apropiar de la nostra catalanitat per convertir-la en una eina de divisió i d'exclusió. Doncs els hi direm molt clar, no els hi regalarem la nostra catalanitat, no els hi cedirem ni un pam de terra.
2: Casadevall defensa que l'únic camí és l'organització popular.
1: I més enllà de la Diada, el que encara porta cua en crònica política és la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, concretament el sobrecost que va tenir els comuns demanant al govern que donin explicacions al Parlament. En principi, havia de costar 2,3 milions d'euros, però finalment va ser un milió més del previst.
2: Per això el partit ja ha registrat la compareixença del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè expliqui amb detall tots els números. A hores d'ara, el govern argumenta el sobrecost dient que van venir molts més mitjans de comunicació dels esperats. Si la previsió era d'un miler, al final van haver d'adaptar el centre de premsa per 2.000 periodistes. El que sabem a hores d'ara és que la visita va costar 3,3 milions. D'aquests, 2,8 els van pagar amb una subvenció a l'Arquebisbat de Barcelona, uns diners que es van pagar amb la taxa turística. El mig milió que queda el van pagar diferents conselleries. La de presidència, per exemple, va gastar-se més de 350.000 euros en la campanya publicitària del Papa. Ara bé, falta saber quines partides més van tenir un sobrecost inesperat que fes disparar el preu de la visita un milió d'euros més.
1: Doncs parlant de sobrecostos, a Madrid continua també la polèmica per l'àtic que va comprar el govern d'Isabel Díaz Ayuso suposadament per viure-hi. Avui per primer cop la comunitat madrilenya ha admès que un representant seu va anar a veure aquest pis. El portaveu Miguel Ángel García justifica que s'exigís confidencialitat en tota l'operació de compra-venda.
4: En tot este tipo de operaciones, hasta que se formalizan, se pide confidencialidad y, lógicamente, cuando se compra un inmueble, obvio que se visita.
1: L'àtic de més de 400 metres quadrats i amb una terrassa de 200 torna a estar a la venda després de tot l'escàndol per la sospita que es volia destinar a un habitatge privat per Ayuso. I encara a Madrid, el Ministeri de Justícia vol treure a subhasta el Ferrari de la comissionista Víctor de Aldama, requisat en una de les múltiples operacions per les quals se li investiga. El preu de sortida és de 241.000 euros. Justícia li demana al jutge que porta un dels casos, a Santiago Pedrà, d'aquesta subhasta que començarà d'aquí a 10 dies. El cotxe és un Ferrari F12 que té un cost mínim de 340.000 euros si és nou. En punt 8:45, som a les portes d'un altre episodi de calor important a casa nostra. Ara de seguida repassem amb el Martí Oliveres com pujaran i de valent les temperatures aquests propers dies, però abans, avui ens ha cridat l'atenció un estudi de l'ONU sobre emergència climàtica i que confirma els pitjors pronòstics. Dona per fet que superarem el grau i mig d'escalfament global al 2030 i avisa també que les glaceres estan en perill. Un document nou alerta que si les temperatures continuen pujant, abans de canviar de segle s'haurà perdut una quarta part de la massa de gel del planeta.
2: Segons l'estudi que ha fet públic el programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient, el problema principal és que la temperatura no para de créixer. Els experts apunten que quan acabi la dècada l'escalfament global se situarà almenys en els 1,8 graus respecte a l'era preindustrial i això pot provocar que cada vegada hi hagi desastres naturals com incendis o inundacions més extrems. També que desfaci el gel del planeta. Segons l'informe, si s'arriba als 3 graus d'escalfament global, les glaceres podrien perdre més d'un quart de massa abans de l'any 2020.

0: 2.100, i això faria pujar el nivell del mar entre 9 i 13 centímetres. I sobre això tenim un precedent a prop, perquè es creu que la gran riuada que ha provocat més d'un miler de morts al Nepal l'hauria provocat el desgel d'una glacera de l'Himàlaia.
1: Doncs tot plegat mentre a casa nostra acabem de deixar enrere l'estiu més càlid mesurat fins ara. Segurament haureu tingut aquesta sensació, però és que ara les dades ho confirmen. Segons l'informe que ha fet públic el Servei Meteorològic de Catalunya, la temperatura mitjana del juny, el juliol i l'agost al conjunt del país ha superat per primera vegada des que hi ha dades els 3 graus d'anomalia. És a dir, 3 graus per sobre del que tocaria. Martí Oliveres, bon vespre.
2: Bon vespre, sí. Han estat 3 mesos seguits de temperatures molt altes a tot el país amb una calor molt intensa que no ha donat treva. Aleix Serra, tècnic de dades del Servei Meteorològic de Catalunya, explica aquesta persistència.
3: No és que haguem tingut un dia de calor mai vista, sinó que hem tingut setmanes i setmanes senceres de calor molt intensa, des de mitjans de juny fins bastant a final d'agost, i això ha fet aquest estiu doncs insuperable pels altres estius calorosos.
2: I tot i que no s'ha batut el rècord absolut de calor, que continua sent de 45 graus, sí que ha estat l'estiu amb més dies arribant o superant els 40 graus. Han estat 20 dies al conjunt de Catalunya, 15 dels quals només a la ciutat de Lleida, una calor extrema sense precedents de dia, però que també s'ha deixat sentir com altre cap estiu durant la nit i que ha batut tots els rècords a Barcelona.
3: Estem parlant de 59 nits tòrrides a la ciutat de Barcelona, com a mínim al centre de la ciutat. Vol dir 59 nits sense baixar de 25 graus de temperatura mínima. Aquest és un registre doncs, també que no té cap mena de precedent en el que és la sèrie instrumental de la ciutat. I d'aquí que hem notat doncs, un estiu també tan diferent dels que hem viscut anys enrere pel que fa a la calor nocturna.
2: Pel que fa a la pluja, l'estiu ha estat sec a bona part del país, tret d'alguns punts del Pirineu Oriental i sobretot de la Costa Daurada, on els aiguats del 22 i el 24 d'agost l'han convertit en el més plujós, l'estiu més plujós dels últims 25 anys.
1: Déu-n'hi-do, aquestes xifres realment, sí. Realment fan por, però és que ara, no estem parlant ja de què ha passat aquest estiu, sinó pel que fa ara i el que queda d'estiu, que són 3 setmanes, no marxarà la calor intensa al setembre, Martí, encara?
2: No, a curt termini no. Seguim aquesta tendència del juny, del juliol, de l'agost. Per tant, seguim posant més valors rècord. Fins i tot avui, per exemple, hem tingut la temperatura més alta de la història de l'Observatori Fabra en un mes de setembre, amb gairebé 34 graus, 33,6 graus en aquest punt de la capital catalana, situat a les faldes del Tibidabo i que té dades des del 1914. Ens indica ja com està pujant la temperatura avui. Hem arribat als 37 graus a la conca de Tremassant Romà de Vella i de cara a demà, però sobretot divendres i cap de setmana, notarem moltíssima calor, com si fos juliol o agost, fins i tot al Pirineu. Moltíssima calor de dia, però també notarem que de nit fa molta calor, que costarà descansar altre cop a les grans ciutats del litoral. O sigui que de moment a curt termini, calorada per dies, ben bé fins dilluns o dimarts, continuarem parlant de temperatures més altes, sí que l'esperança està a partir de dimecres que ve. Ens n'anem ja a la setmana que ve, d'aquí 8 dies, sembla que el temps vol canviar, fa dies que es va insinuar en una baixada la temperatura més important i que podria venir acompanyada també de xàfecs, de tronades, o sigui que just abans de la diada el temps podria canviar, ho anirem seguint.
1: Ho esperarem amb candeletes, Martí, a veure si realment arriba aquest canvi de temps.
2: I que refresca. Però el setembre, sens dubte, de moment comença de la mateixa manera que han acabat el juliol i l'agost. Sí.
1: Tocarà patir aquests propers dies.
2: Ai, sí.
1: Gràcies, Martí. Fins ara.
2: Fins ara.
1: I parlant precisament de fenòmens meteorològics, al País Valencià, quan ja fa gairebé 2 anys de la Dana, la jutgessa de Catarroja ha elevat fins a 232 les víctimes de la tragèdia. Avui ha afegit una dona d'edat avançada que tenia una insuficiència respiratòria crònica i que va quedar sense oxigen quan se'n va anar a la llum de casa seva durant els aiguats. Vuit i 35 minuts, l'ocupació a Catalunya torna a baixar després de 6 mesos a l'alça.
4: Adecco, l'autèntic cercador de talent, t'ofereix aquest espai.
1: El mes passat es van destruir gairebé 60.000 llocs de feina i el nombre de treballadors es torna a situar per sota dels 4 milions. Tot i l'impuls de la regularització extraordinària dels últims mesos, Catalunya tanca l'agost liderant el creixement de l'atur al conjunt de l'Estat.
0: Durant el mes passat, prop de 15.000 persones es van quedar sense feina amb l'arribada del final de l'estiu. Molts llocs de treball desapareixen, sobretot sobretot els que estan relacionats amb el lleure i els serveis. Precisament aquest és l'argument que fa servir el govern per justificar l'ascens de l'atur. Pimec, però, apunta directament a les polítiques d'ocupació que demanen revisar urgentment. N'ha parlat el seu president, Josep Ginesta.
5: No som davant d'una situació de crisi. Normalment l'atur s'incrementa per factors estacionals en part i per factors del comportament de l'economia, però aquesta no és la situació de Catalunya en cap cas. L'important increment de l'atur aquest mes d'agost ens obliga a revisar urgentment les polítiques d'ocupació al nostre país.
0: Per sectors, el de l'educació ha estat el que més ha contribuït al descens de l'afiliació durant el mes d'agost, amb el final de moltes activitats de lleure educatiu.
6: Talent Topic. Talent Topic. A Deco marquem tendència en el món laboral. Tenim les solucions de recursos humans que la teva empresa necessita, sigui de la mida que sigui.
7: Segueix-nos. Som tendència a selecció de personal, treball temporal, outsourcing, formació i consultoria de recursos humans. Entra a deco.es i descobreix-ho.
1: I 37, llum verda definitiva, el trasllat del campus clínic de Barcelona anirà a l'espai que queda entre la Ronda de Dalt, la Nacional 340 i l'Avinguda Diagonal. En total seran vora 70 hectàrees de remodelació urbanística, on també es faran més d'un miler d'habitatges nous. L'objectiu és que tot plegat estigui del tot edificat i en funcionament l'any 2035. Joel Penya.
8: El campus clínic serà la pedra angular d'un espai que està dividit entre Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues del Llobregat. Al voltant s'hi faran 1.125 habitatges i d'aquests, almenys la meitat, estaran destinats a protecció oficial. El pla urbanístic d'aquest nou entorn, que s'ha d'aprovar definitivament el 2028, també preveu la creació de nous negocis i una nova parada de la línia verda del metro, l'L3. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, diu que el trasllat del clínic de fa un segle ja va impulsar l'Eixample.
9: No només construint un gran equipament assistencial, mig milió de metres quadrats al servei de la recerca, la docència i la salut dels ciutadans de Catalunya, sinó també construint ciutat, no? Construint ciutats, construint una nova centralitat amb l'objectiu d'arribar-hi amb transport públic, a través de la línia 3 del metro de Barcelona.
8: Tot i que de fora del pla urbanístic, el govern ha explicat que per sota de l'N340 hi haurà també la nova facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona.
1: Gràcies, Joel. I aquesta tarda s'ha presentat a Barcelona Via Morta, que és el llibre que ha publicat el company d'informatius de RAC1, Nil Sant Martí, després d'un any d'embolics a Rodalies, d'un estiu també molt complicat amb interrupcions constants i del drama del dia de l'eclipsi. L'assaig intenta esclarir tot aquest desgavell de trens al país. Una presentació que s'ha acabat fa només uns minuts i que l'ha seguit des de la llibreria Laia de Barcelona la Violeta Martos. Violeta, bon vespre.
10: Hola, sí, bon vespre. Una presentació a càrrec del director del Via Lliure, Xavi Bundó, que ha servit per mostrar i fer el debut al públic de Via Mort. És un dibuix, un mapa, una cronologia i un llibre de respostes, tot en un per explicar el desgavell que avui és Rodalies i per fer-ho en ell ressegueix la història del tren de la mà de desenes de dades i fonts, com per exemple que el mapa de línies, la matriu, la van dissenyar els empresaris per la seva utilitat o també que el 2005 la xarxa transportava més passatgers que 20 anys després. Han parlat de la importància del llibre, l'autor, Nil Sant Martí, i també el director del Via Lliure, Xavi Bundó.
11: Arran de la crisi del gener passat ens hem avançat a parlar de limitacions de velocitat, del dèficit d'inversions crònic, però hi ha molts més motius que han portat al col·lapse sense precedents que hem viscut, i per saber-ho han estat clau testimonis de desenes i desenes de ferroviaris que participen al llibre, que també expliquen vivències pròpies.
12: En un any que ha estat el més conflictiu des del punt de vista dels transports i de Rodalies, el Nil Sant Martí fa un dibuix perfecte del passat, del present i del futur, de cap a on ha d'anar i cap a on, sobretot, no ha d'anar.
10: Analitza qüestions, com deia Xavi Bundó, a banda del passat, també intenta posar llums a qüestions clau del panorama actual, com la relació entre DIF i Renfe, la manca de maquinistes que volen treballar a Catalunya, o la situació actual d'una xarxa molt complexa i abandonada, i del futur proposa possibles solucions que ajudin a millorar la complicada situació actual, solucions polítiques d'inversió, d'augment de personal i de manteniment, tot plegat per aconseguir que els trens deixin d'estar en via morta.
1: Gràcies, Violeta, bon vespre.
10: Bon vespre.
1: notícia d'impacte econòmic també en el món del joc i de les apostes. L'empresa italiana Lotomatica absorbirà la catalana Sirsa per crear un dels principals gegants mundials dins el sector. La fusió de les dues companyies no arribarà fins a mitjans de l'any que ve, quan es convertirà en el segon operador més gran de tot el món. Amb aquesta operació, Sirsa deixarà d'existir, tot i que mantindrà una seu a casa nostra. L'anunci ha provocat reaccions oposades als mercats, mentre que els títols de Sirsa es revaloren amb pujades de fins al 17%, les accions de l'Automàtica s'han anat enfonsant més d'un 10% a la borsa de Milà. I canvis també en el món casteller. La canalla estrenarà casc i un protector facial el 24 de setembre per les Diades de la Mercè. Aquell dia actuaran 12 colles de Barcelona i Tarragona i seran les primeres d'aprovar el nou disseny que millora la protecció del pom de dalt.
0: El nou model és el resultat de més d'un any de treball entre la coordinadora de colles, l'empresa fabricant NZI i l'Hospital Sant Joan de Déu. El disseny del casc ara s'adapta millor a totes les mides de cap i amplia la protecció del front i els laterals. La gran novetat és el complement per la cara, que incorpora un protector de poliesterè per cobrir les celles, el pont del nas i els pòmuls dels nens. De moment serà opcional. Les colles introduiran aquesta peça de manera esglaonada, així que de moment conviurà amb el model de casc clàssic vigent des del 2006. S'hi va començar a treballar després de l'últim accident greu per Sant Fèlix d'ara fa 2 anys i es presentarà oficialment d'aquí a 2 setmanes.
1: El Festival de Venècia ja camina. Aquesta hora el Palazzo del Cinema és l'escenari de la gala inaugural. Fins ara l'acte ha tingut un nom propi, sens dubte, el de George Clooney, l'actor nord-americà que ha recollit el guardó d'honor de la mostra, l'anomenat Lleó d'Or a la Trajectòria, un premi que, segons ell, l'ha ajudat a posar-se davant del mirall i a fer balanç també de la seva carrera. Clooney diu que li toca afluixar el ritme, prioritzar la família per davant del cinema i, a més, també carrega contra els usos de la intel·ligència artificial dins la indústria i no s'ha mossegat la llengua a l'hora de parlar de Donald Trump. Enviat especial de RAC1 a Venècia, Adrià García, bon vespre.
13: Sí, bon vespre. La imatge de Clooney arribant al Lido en Vaporetto és ja un clàssic del festival. El Palazzo del Cinema l'ha vist consagrar-se com a actor i fer els primers passos com a director, però avui ha arribat ja com una llegenda de la Biennale. Amb el seu carisma i glamour, s'ha posat el públic i periodistes a la butxaca parlant de tot, criticant el govern de Trump,
14: que és un país governat per les persones menys qualificades. Crec que potser ara mateix tenim una caquistocràcia.
13: O fent bromes sobre els perills de la intel·ligència artificial.
14: M'agradaria evitar sortir en un anunci de tampons 20 anys després d'haver mort. Però sí, els deepfakes són un problema, perquè cada vegada costarà més i més i distingir què és veritat i què no.
13: Precisament sobre la desinformació i el poder dels mitjans parla la pel·lícula que s'està projectant ara mateix i cobra el festival. És Inc, de Danny Boyle, director de Trainspotting, que explica com el magnat Rupert Murdoch va construir els fonaments del seu imperi mediàtic.
1: I més enllà de Danny Boyle, aquests dies també desfilaran per la catifa vermella del Lido cineastes de pes com Werner Herzog o Martin McDonagh, a més de estrelles de la interpretació com Robert Pattinson, Penélope Cruz, Susan Sarandon o el mateix Javier Bardem. Però la principal atracció d'aquesta edició, Adrià, és el retrobament d'Oasis amb els seus fans.
13: Els germans Gallagher desembarcaran a Venècia per presentar el documental sobre la seva gira de retorn als escenaris, Oasis, Don't Look Back in Anger. Els dos de Manchester podrien compareixer plegats en roda de premsa 17 anys després de plegar veles. Això serà dissabte. Els Oasis, però, no són els únics músics que fan el salt a la gran pantalla en aquesta edició de Venècia. Phoebe Bridgers debuta a Prime Time i Ricky Martin apareix a la nova pel·lícula de Gael García Bernal. A més, en aquesta edició del festival s'hi viurà un fet gairebé inèdit, la projecció d'un documental de Luca Guadagnino que dura més de 7 hores. Això sí, per la integritat dels assistents, es dividirà en 3 passis diferents.
1: Gràcies, Adrià. Escoltàvem a George Clooney carregant contra l'administració Trump. Doncs bé, una altra de les veus crítiques de Hollywood, Javier Bardem, ha passat aquest matí pels micròfons del món a RAC1 i no ha dubtat a criticar l'auge de l'extrema dreta a l'Estat.
0: Bardem, que es troba en plena promoció de la pel·lícula El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, ha defensat el paper de la cultura per formar pensament crític i ha coincidit amb Sorogoyen a l'hora de lluar el paper antifeixista de Catalunya.
15: Y decir que Cataluña sois bastante pioneros en una lucha antifascista presente y constante, con lo cual yo desde aquí, desde Madrid, os lo agradezco especialmente.
16: O sea, si no fuese por Cataluña y el País Vasco, ¿verdad? Este país está ahora mismo gobernado por la derecha, y eso hay que reconocerlo.
15: Sí, sí.
0: Sorogoyen, per cert, que ha explicat a Jordi Basté que voldria que el seu proper treball parlés de la Guerra Civil Espanyola.
1: I Victoria Luengo, que el ser querido dona vida a la filla de Javier Bardem, ha explicat que després d'anys encadenant rodatges de cinema començarà el 2027 sobre un escenari, el del Teatre Lliure de Barcelona. Serà amb el muntatge un drama romàntic i compartirà cartell amb Marina Salas. I encara parlant de cinema, Carla Simón i Albert Serra presentaran també els seus nous treballs a l'inèdit del 2026. I a les plataformes HBO Max s'ha estrenat avui el tràiler definitiu de la nova sèrie de Harry Potter.
17: Antes de que dé comienzo el banquete, los de primero participarán en la ceremonia de selección.
1: Amb molta nostàlgia pels més fans, hi apareixen els protagonistes en acció en el clàssic banquet inaugural del nou curs a Hogwarts. Aquesta és la gran aposta de la plataforma, un projecte que durarà 10 anys i que seguirà fil per randa als llibres de J.K. Rowling. La primera temporada, amb 8 capítols, s'estrenarà aquest Nadal. I també tot està a punt ja per una de les cites imprescindibles de la literatura catalana i en català, com és la Setmana del Llibre, que aquest setembre la ciutat de Barcelona acollirà més de 350 activitats que posaran accent en la llengua i en les xarxes. En repassem tots els detalls amb aquest informe que ha fet la Maria Cusó.
18: Quan serà la Setmana del Llibre?
19: Del 18 al 27 de setembre.
18: On?
19: Al Passeig de Lluís Companys de Barcelona, que es consolida com a ubicació de la setmana. S'hi habilitaran 11 zones diferents que acolliran prop d'un centenar de casetes i més de 280 segells editorials d'arreu dels països catalans.
18: Què hi trobarem?
19: Més de 350 activitats per tots els públics, que van des de converses a recitals, passant per signatures, lliuraments de premis, tallers de contacontes i homenatges.
18: I autors?
19: També molts. Aquesta setmana es presentaran els nous llibres d'Albert Om, Laura Gós, Esther Inver, Nón, Míriam Cano o Ada Castells, entre d'altres.
18: I pels més joves?
19: Una de les principals novetats d'aquesta edició és una col·laboració amb la Casa de la Creació Digital en Català, que promou l'ús de la llengua en l'àmbit digital i que promourà cada tarda una conversa amb un prescriptor literari digital.
1: I en música, l'último de la fila convertirà en disc la seva històrica gira de retrobament. Me dices goodbye en tu nota tan ricamente. El grup publicarà Directo 2026, un àlbum que recull el retorn als escenaris de Manolo García i de Quimi Portet després de gairebé 3 dècades. Es podrà reservar a partir del 22 de setembre i sortirà a la venda el 20 de novembre. Passen gairebé 4 minuts de 3 quarts de 9. Fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Pau Bombardó, bon vespre.
20: Bon vespre.
1: Tenim en joc a aquesta hora la final de la Copa Catalunya Masculina de Futbol.
20: Sí, s'enfronten a la nova Creu Alta, el Sabadell i el Barça Atlètic des de 2 quarts de 9.
1: Doncs allà hi ha el Pau Bonastre. Pau, bon vespre.
21: Hola, bon vespre. Doncs el 21 de partida està guanyant el Sabadell, que avui actua de visitant oficialment, malgrat que juga al seu estadi, la nova Creu Alta, gràcies al gol de Nico Joaquini, el 3 de la primera. Per cert, l'acció més destacada del duel a banda del gol ha estat la lesió de Jesse Bisibu pel Barça Atlètic. Era el nom més destacat de l'11 blaugrana. Ha rebut una entrada al quart d'hora de partit i ha hagut d'abandonar el terreny de joc en llitera. Sembla una lesió important. Ara, com diem, el 21 i mig, aquí a la nova Creu Alta, Barça Atlètic 0, Sabadell 1 en aquesta final de la Copa Catalunya de Futbol.
1: Gràcies, Pau. Aquest primer títol de la temporada que arriba ja amb el mercat de fitxatges tancat.
20: Va tancar-se aquesta passada mitjanit, amb alguns moviments que van concretar-se més a més in extremis. El Barça va poder inscriure finalment tots els fitxatges d'aquest mercat d'estiu i a la carpeta de sortides va cedir Marc Casador al Deportivo de la Coruña, amb una opció de compra de 30 milions d'euros pel club gallec. Casador ha viatjat aquest matí cap a Coruña, visiblement cap cot, i ha explicat com va gestar-se la seva sortida.
22: Havíem parlat amb el club, com gestionar altres les coses, com ho han fet ells, i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar, i ja està.
20: En canvi, l'Espanyol va incorporar cedit Gorosabel, procedent de l'Atlètic Club, amb una opció de compra que serà obligatòria en funció d'objectius. A segona, el Girona no va tancar encara la sortida d'Unahi, tot i que està a punt de fer-ho al Panathinaikos, perquè la Lliga Grega encara no ha tancat el mercat. El migcampista marxarà per 15 milions d'euros més variables i un 20% de futura venda. El club també va deixar lligada l'arribada de Carles Pérez, que ja ha rescindit el contracte amb el Celta i oficialitzarà el seu fitxatge pel Girona en les properes hores. El Sabadell va fer preoficial 3 arribades, les del porter Marc Vidal, el migcampista Owusu i l'extrem Ángel Baena. El club també ha anunciat la rescisió de contracte de Kostia.
1: I un mercat on finalment no s'ha mogut Julián Álvarez, que es queda a l'Atlètic de Madrid.
20: Era un fitxatge realment molt complicat per la posició que havia adoptat l'Atlètic de Madrid, tot i que la voluntat del jugador era venir al Barça. Avui n'ha parlat el jugador del club blaugrana, Dani Olmo, que entén, o que més ben dit no entén, perquè l'Atlètic de Madrid no l'ha deixat sortir.
2: Bueno, no, entender no lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó, evidentemente, por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar.
20: Julián tornarà a jugar aquest cap de setmana al Metropolitano, on s'hi haurà de quedar com a mínim fins al mercat d'hivern.
1: I ja fora del mercat, avui un dels protagonistes del dia ha estat el jugador del Real Madrid, Raúl Asensio, que ha estat condemnat per conduir sota els efectes de l'alcohol.
20: El jugador triplicava la taxa d'alcoholèmia permesa i ha estat condemnat a una multa de 14.400 euros i la retirada del carnet durant 8 mesos. Recordem que Asensio és el mateix que també està sent jutjat encara per un presumpte delicte de distribució de pornografia infantil.
1: Déu-n'hi-do, amb l'historial d'Asensio. Alguna cosa més, Pau?
20: Doncs mira, en tenis, Pau Labadosa ja és a la segona ronda de l'Open dels Estats Units després de derrotar Kasatkina en 2 sets.
1: Gràcies, Pau, que vagi bé. Fins ara. De seguida la tertúlia, però abans d'anar a Salvador, bon vespre.
3: Bon vespre.
1: Què ens hem deixat avui per explicar?
3: Doncs la polèmica que ha generat el nou anunci de la marca de roba Desigual. És un vídeo en què una model va per la ciutat de Barcelona i ironitza en anglès sobre diverses situacions o problemes que es va trobant mentre va per la ciutat. El vídeo comença així.
4: Welcome to Barcelona. Let me show you around.
3: I al llarg d'aquest vídeo la model doncs parla amb sarcasme de coses com el trànsit de la ciutat o se la veu també, per exemple, pagant gairebé 10 euros per un cafè. També hi ha una escena en què algú li està intentant robar la bossa de mà i ella diu rient que a Barcelona tothom vol la teva bossa.
4: Everybody wants your bag.
3: O encara un altre exemple, quan la model diu irònicament que als veïns locals els encanta compartir la seva cultura i tot seguit surt una noia en català dient-li que s'aparti.
4: The quietest place for a walk.
23: Amor, estàs al mig, deixa'm passar.
4: Locals love to share their culture with you.
3: Tot plegat ha provocat moltes
1: crítiques. Sí, déu-n'hi-do,
3: Sí, déu-n'hi-do. De gent que considera doncs, que la marca, que precisament és catalana, banalitza problemes com la gentrificació o l'encariment del cost de vida a Barcelona i a Catalunya en general. Arran de la polèmica, Desigual ja ha respost, assegurant que l'anunci volia ser una sàtira, però que han entès que potser doncs, fer servir la ironia no ha sigut el més encertat.
1: No sé si la gent s'ha acabat fixant en la roba o no, perquè realment aquest havia de ser, crec, l'objectiu
3: sí, ha quedat en segon pla,
1: de la marca Desigual. Gràcies, Anna, que vagi bé.
3: Fins ara.
1: Bé. 6 minuts per arribar a les 9.
24: A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
4: Welcome to Barcelona.

0: comencem a aquesta hora, avui una mica tard, la tertúlia d'aquest dimecres 2 de setembre del 9C amb la Magda Gregori, directora de La Mira. Magda, com
1: Hola,
0: estàs?
1: Hola, bona nit, molt bé.
0: També amb la periodista Imma Lucas. Imma.
1: Què tal? Bona nit.
0: Bona nit. El Jordi Cabré, advocat i escriptor. Jordi,
2: què tal? Bona nit.
0: Quant de temps, tots sense saludar-vos. I el periodista Hipòlit de Cugat. Com has, Cugat? Com estàs?
3: De la mar.
0: Amb el Cugat ens hem anat trobant algun dia.
3: Sí.
0: No?
3: Sí?
0: Sí. Sí, algun dia, fora de l'estudi, no?
2: Ah,
0: a veure, amb la majoria, veure, menys amb el Jordi, ens vam trobar al sopar de final de temporada del 9C, que fa...
2: Xops de suor.
0: No, però el Jordi també hi era. Ah, no, que també hi era, és veritat, sí. Però vas arribar una mica més tard.
4: No, oi? No, va arribar puntual. Qui va arribar tard a aquell sopar?
2: Com una pel·lícula, va arribar amb un cotxe.
0: El Cugat ho tinc clar. Millor que no desvelem què va passar en aquest sopar. Ah, és veritat, ens vam veure tots... Doncs ara no sé per què pensava que el...
2: Jo no me recordo suor.
4: Feia molta xafor.
0: Força calor. Sí, jo patia pels mosquits, però...
4: Però portaves de tot.
0: Però vaja, sí, anava ben preparada pels mosquits. Però sí, l'aparició del Cugat va ser... va ser d'aquelles que recordaran temps. En fi, malauradament, els temes que tenim avui sobre la taula tampoc no són per fer gresca i xerinola. Si heu estat més o menys pendents aquest estiu, ja s'ha anat parlant de tota aquesta crisi a Ceuta. I avui, quan ja fa més d'un mes d'aquesta entrada massiva de migrants, hi ha aquesta concentració, manifestació, no sé exactament com dir-n'hi, perquè des de primera hora del matí el Marc Segués ja ens explicava que hi havia gent al carrer. Si us sembla, farem una ronda de connexions per veure com estan aquestes concentracions tant a Ceuta com a Barcelona com a Madrid a aquesta hora i després ho comentem tot plegat. Anem primer cap a Ceuta amb l'enviat especial de RAC1, el Marc Segués. Marc, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Encara queda gent per aquí, pel carrer, o ja ha marxat tothom?
5: No, en queda molta. Sí que és veritat que la marxa oficial s'ha acabat fa uns 25 minuts, una mitja horeta, i ha acumulat diversos milers de persones. Moltes d'elles s'han dispersat, ja van tornant cap a casa, és tard, és l'hora de sopar, però encara en queden moltes que han valentonat, és una mica pel que han aconseguit avui, mostrar aquesta imatge de força. Han anat al davant de la seu de la delegació del govern espanyol, que és on acabaven totes les manifestacions, excepte la d'avui, per demanar dimissions, que si la del delegat, la de Pedro Sánchez, la del ministre Ángel Víctor Torres. A banda d'aquesta plaça, que és la més reivindicativa a hores d'ara, la resta de carrers encara són plens a vessar. Més enllà de la reivindicació, avui també se celebra, clar, el Dia de Ceuta, que per això s'ha convocat avui, i és una jornada festiva, familiar, i hem vist molts nens, molta gent gran, tot el dia al carrer, i encara estan de celebració. Estan fent petar la xerrada als carrers, comentant la jugada, tant en tant els menuts toquen la bocina, que són una mica pesats amb això, i se sent algun càntic o això. I és cert que els ceutins portaven molts dies esperant reunir la força que han demostrat avui, i encara estan com aprofitant, gaudint una mica aquests últims compassos d'una celebració que en poden estar molt orgullosos després d'un mes de molta tensió i mal de cap.
0: Quin diries, per tant, que ha estat el to d'aquesta manifestació d'avui? D'una certa celebració o de fins i tot unes ganes de dir, mira, per encara que sigui durant unes hores, intentem oblidar una mica què està passant? O ha tingut també aquesta part més reivindicativa o fins i tot contra el govern de Pedro Sánchez?
5: Crec que ho has definit molt bé. Són les dues cares de la mateixa moneda, perquè, per una banda, doncs, era un dia festiu, de celebració d'unitat, de pertenença a Ceuta, de reafirmació, també, però per l'altra hi havia molt malestar, molta tensió acumulada, i durant la marxa s'han anat combinant com aquests dos ambients d'una forma molt peculiar. Hi havia moments doncs, que la gent saltava, reivindicava com a ceutí, com a espanyol, era una celebració, però llavors també hi ha hagut moments de molta violència verbal, insults a Pedro Sánchez, de la seva mare, qualificatius molt durs contra els migrants, i jo crec que és una mica el resum de com s'ha sentit avui a Ceuta i com se sent aquest últim mes, moments de tot, però en general la tensió acaba sortint sempre.
0: Per tant, diries que al d'Arulls no n'hi ha hagut? Moments de tensió se n'han viscut?
5: No, el d'Arulls, de moment, no, que hagi vist jo. Esclar, hi havia milers de persones, s'han escampat per tot el centre de Ceuta, i qui sap, però almenys que haguem sabut els mitjans de comunicació, no. Moments de tensió tampoc, i és curiós perquè habitualment a totes les marxes n'hi havia. Van ser una mica més populars a nivell mediàtic, les que van acabar amb algun problema amb els migrants, algun enfrontament violent, inclús van arribar a agredir algun migrant o a trinxar i cremar alguna de les seves barraques. I els últims dies hi havia enfrontaments quan la marxa havia algun migrant de lluny, algun jove marroquí, que tothom se li adreçava d'una forma bastant violenta, cridant-li fora, fora, i se'ls feia marxar. Si no ho feia la policia, ho feien ells empentes. Llavors, avui hi ha hagut un dispositiu militar i policial extra per la manifestació, que també s'ha cuidat durant la tarda de pentinar totes les zones del voltant del centre per on passaria la manifestació. Jo allà a les 5 estava passejant pel passeig marítim, m'he assegut en un banc i tenia els bancs del voltant a tot de persones migrants que estaven allà doncs, passant la tarda. Han aparegut 3 militars, ells sols, els migrants, han marxat, han escampat la boira, sense que els militars diguessin res, ja s'havien entès mútuament, i m'he quedat sol. Llavors, tot aquest procediment s'ha fet per tota la ciutat per evitar que es trobessin els dos grups.
0: Per tant, hi ha hagut una voluntat expressa que no hi hagués una trobada, no?, entre les persones que migrades que encara estan a la ciutat i els manifestants, entenc. No hi ha hagut cap punt de trobament on es pugui haver produït cap intercanvi de crits o fins i tot d'agressions físiques com havíem vist aquests darrers dies.
5: No, almenys fins a hores d'ara no. Això no vol dir que la nit acabi sense problemes, perquè clar, ara tothom tornarà cap a casa i depèn de la gent que estigui més o menys envalentonada i depèn de quins barris vagis, doncs si tens ganes de sarau en trobaràs. Però no hi ha hagut en cap moment tensió. També és cert que, clar, feia molta impressió la imatge avui als carrers de Ceuta. Hi havia milers i milers de persones, tots molt ferms, amb banderes espanyoles, amb uns símbols molt clars, i si tu ets un grup de migrants i tens aquesta marea humana davant, jo crec que no és el moment ni el dia per buscar confrontació.
0: Quines diries que han estat les principals proclames? Perquè abans sentíem alguns crits de Pedro Sánchez a prisió, em sembla, de Fuera Invasores, si no recordo malament. Què és el que s'ha cridat durant aquesta manifestació?
5: Sí, tal com hem dit, Anna, que hi ha hagut diversos ambients, jo diria que els crits, les proclames han anat per diverses bandes. Les més freqüents han estat aquestes, referides a la crisi migratòria, amb el famós expulsió d'invasores o el Ceuta no se vende i Ceuta se defiende, que apel·len més doncs, a aquesta vivència que porten un mes acumulada als veïns de Ceuta, i després hi havia aquesta segona que deies tu, aquesta categoria més d'insults o de peticions de dimissió per Pedro Sánchez, el delegat del govern. També, arran de les últimes novetats que comentàveu aquí al programa de l'informe de la policia espanyola que ha sortit, doncs han llepat el rei del Marroc, el CNI. L'únic polític que ha sortit ben parat ha estat el president de la ciutat, Juan Vives, que s'han dut aplaudiments, un bany de masses. I finalment, jo diria que hi ha hagut com una tercera categoria de càntics que han estat les reafirmacions identitàries. El Ceuta és espanyol, espanyol el qui no vot, i hem sentit molt el Yo soy espanyol, l'himne d'Espanya, n'hem acabat tips. I a mi m'ha semblat important aquesta mostra de patriotisme que s'ha inflat en moltes banderes d'Espanya i de Ceuta, perquè, al meu entendre, clar, jo porto uns quants dies aquí i he pogut parlar amb bastanta gent, envien un doble missatge. Primer, a Madrid, de dir, Ceuta és Espanya, no ens abandoneu. Nosaltres també som espanyols de primera, i heu d'atendre aquestes demandes nostres. I us reivindiquem que som part d'això vostre i que aquest govern també ens ha de fer cas. Us exigim que canvieu les polítiques perquè també mereixem respecte i que poseu els ulls aquí. I per altra banda, crec que totes aquestes banderes espanyoles també tenien un missatge cap al Marroc. El regne marroquí ha defensat durant molts anys i aquestes setmanes especialment ha tornat a treure el discurs que Ceuta i Melilla són colònies, ciutats ocupades per Espanya però que pertanyen al Marroc. I amb la simbologia d'avui, Ceuta s'ha reafirmat una altra vegada com espanyol i ha tingut la idea, crec, la sensació de voler allunyar les temptacions del Marroc de recuperar o de tenir el poder d'aquestes dues ciutats.
0: Ara ho deies tu, Marc, que ja fa uns quants dies que voltes per aquí, per Ceuta. Què diries que és el que més t'ha sorprès del dia a dia de la vida dels ceutins, que és el que més ha canviat o el que més crida l'atenció?
5: Depèn de quin ceutí li demanis, depèn d'on visqui. La gent del centre realment ha estat bastant cuidada, i enteneu-me, pels militars i els policies, perquè han volgut crear com una petita frontera invisible expulsant els migrants d'aquella zona. Llavors sí que al centre veies joves marroquins en general que estaven als bancs passant l'estona, fumant, mirant el telèfon, et demanaven si tenies menjar o diners, però no hi havia assentaments als carrers, als carrerons, a les platges del centre, allà on hi ha la vida més social. Però sí que els barris perifèrics, els més abandonats de la mirada de l'Ajuntament i de l'Estat també, han acumulat molta tensió perquè les grans quantitats de migrants s'han acumulat a les entrades de les cases, en carrerons, als descampats. és on també hi han portat els diferents centres d'acollida temporals, i per tant hi ha hagut moments de tensió de molts migrants que volien entrar a la vegada, de disputes entre ells, i sí que els veïns de Ceuta, d'aquesta perifèria, han patit més el que és la problemàtica del dia a dia de no poder anar als seus espais, veure les seves botigues doncs, que tancaven per por a que hi hagués caos, que els supermercats d'aquelles zones tinguessin militars a les portes, i les platges d'aquells espais han estat, sí, els campaments i les zones que més han ocupat, diguéssim, aquests migrants per fer vida. I clar, jo m'he trobat diferents taxistes que em deien és que nosaltres ens passem cada dia d'estiu a la platja, Ceuta tampoc té molt més a fer, realment, i jo, els meus fills, no sé com explicar-los que no podem anar a la platja i que ens passem el dia a casa amb la calor que fa aquí al nord del continent africà. Llavors, crec que el dia a dia és el que més els ha alterat en aquest sentit.
0: Marc, acabo. Demà hi ha prevista alguna mena de concentració, de manifestació?
5: A priori no, i veient l'èxit que ha suposat avui pels ceutins, potser no, però esclar, demà compareix Pedro Sánchez al Congrés, sí. Per tant també hi haurà reacció, segur que no agradarà el missatge de Pedro Sánchez i les propostes que té, si és que en té, aquí als ceutins, i haurem de veure exactament doncs, si, per exemple, s'obren noves places en els centres d'acollida temporals, això també com pot generar el moviment entre els migrants, si hi ha alguna gestió d'algun barri desallotjar-los, si els veïns espontàniament doncs, fan alguna manifestació o si hi ha alguna ONG d'acollida, doncs, el que hi pugui haver en el dia a dia. Però d'entrada, l'agenda de Ceuta crec que serà de demà la ressaca d'avui i com convertir aquest clam, aquesta imatge de molta força, de donar la idea a Madrid i a Europa que han de mirar cap a Ceuta, doncs com convertir ara aquesta imatge potent en accions reals per canviar el dia a dia de Ceuta.
0: Doncs ho anirem seguint. Marc Segués, enviat especial de RAC1 a Ceuta. Moltíssimes gràcies, que vagi bé. Bona nit.
5: A vosaltres, adeu, adeu.
0: Com dèiem, el punt d'atenció principal era la ciutat de Ceuta, avui en el dia de Ceuta. Ara ens ho deia el Marc, no hi ha hagut incidents, la gent fa moltes setmanes que està molt cansada d'aquesta situació i avui, bàsicament, el que han fet també és demanar solucions i que siguin el més ràpid possible. Però, a banda d'aquesta concentració a Ceuta, se n'han fet també a 300 ciutats de tot l'estat espanyol, entre elles també a Barcelona. Allà hi tenim el Víctor Massip. Víctor, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Sentim bastant soroll de fons. Entenc, per tant, que encara està activa també aquesta concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
3: Sí, bueno, jo estava abans a la banda dreta, on estava, diguéssim, la banda espanyolista, però és que ara hi ha hagut un gir de la situació, perquè els Mossos han encès les llums a la banda esquerra, diguéssim, on estaven els antifeixistes, i ja estan desallotjant tota la concentració. La policia empenya el grup cap enfora i els mateixos manifestants ens han dit que traslladen la protesta cap a la plaça d'Urquinaona per continuar les mobilitzacions. Jo ara mateix els estic seguint.
0: O sigui, per situar-nos, per la gent que no ens hagi sentit el sumari, a plaça Sant Jaume s'han trobat dues concentracions de signe oposat. D'una banda, els que defensaven o criticaven el govern espanyol per tota la gestió de Ceuta, i de l'altra, aquesta concentració antifeixista. Què és el que ha passat perquè els Mossos estiguin dispersant aquesta gent de plaça Sant Jaume, de Barcelona?
3: No ha passat res en concret, però sí que és veritat que la manifestació antifeixista estava convocada a les 7 de la tarda i a la banda espanyolista l'han convocat a les 8, així que entenem, no ha passat cap incident, entenem que és moment de desallotjar les dues manifestacions, l'altra banda continua allí, però de moment perquè no hi escali el conflicte, diguéssim, ens estan movent.
0: Més o menys, quanta gent calcules que hi hauria aquí a Barcelona?
3: A la banda, diguéssim, antifeixista que estan desmobilitzant ara mateix, hi ha unes 500 persones, i sí que a partir de les 8 de la tarda, a la banda dreta, a la banda espanyolista, diguéssim, havia crescut bastant el número. Jo quan estava allí hi havia unes 1.000 persones, i ara calculo que hi haurà unes 1.500 persones.
0: Sentim força cridòria. No sé si, Víctor, ens pots explicar quines han estat les principals proclames, o si hi havia pancartes, que és el que deien?
3: Sí, la principal proclama és que cap persona és il·legal, aquí estan a favor de la migració i donen suport també a la població de Ceuta, però clar, el que no volen és excloure aquests migrants i el que defensen i demanen és que se'ls acolleixi i se'ls ajudi.
0: Per tant, estarem atents també, Víctor, qualsevol novetat sobre el desplaçament d'aquesta concentració, ara deies cap a plaça Urquinaona, oi?
3: Exacte, sí.
0: Doncs si hi hagués algun tipus d'incident en aquest sentit, doncs evidentment ens ho fas saber. Gràcies, Víctor, que vagi bé. Fins ara.
3: Fins ara.
0: I una de les concentracions més multitudinàries ha estat a Madrid, a la plaça Cibeles, davant l'Ajuntament de Madrid. Allà hi tenim el Jordi Armentera. Jordi, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Quanta gent queda per aquí a aquesta hora?
6: Hi ha gent encara, és veritat que n'hi ha molta que ha marxat. La xifra no és menor. L'Ajuntament de Madrid el que xifra és en 50.000 persones les que s'han reunit aquí en aquesta convocatòria de l'Ajuntament de Madrid amb un únic discurs, el de l'alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que al final el que ha fet és llegir el manifest que ha aprovat la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, però amb clams que s'han repetit durant més d'una hora i mitja i que hem seleccionat d'aquesta manera. Són els mateixos de Ceuta, però els hem sentit a Madrid.
0: Pedro Sánchez a prisión. Inmigrantes a expulsión, pot ser?
6: Correcte.
0: I Pedro Sánchez a dimisión, no?
6: Sí, i això s'ha repetit constantment, això suposadament era una concentració del Partit Popular, però efectivament el Partit Popular copava tot el protagonisme al costat de Vox, amb l'alcalde, amb el consistori municipal, amb regidors només d'aquests grups, i el protagonisme d'Alberto Núñez Feijó, no a l'escenari, sinó amb micròfons davant de periodistes, fa només uns minuts, era això, reclamar-li a Pedro Sánchez més decisió i eleccions.
7: Creo que en Ceuta esta mañana debería haber estado el presidente del gobierno y cualquier candidato que quiera ser presidente del gobierno. Por eso he estado en Ceuta esta mañana. Y ahora estoy aquí diciendo muy claramente dos cosas. La primera, los ceutís, que no están solos, que España está con ellos, que todos los ayuntamientos de España han tomado muy buena nota de que una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
6: Al final de l'acte, himne de Ceuta a la plaça de Cibeles de Madrid i himne d'Espanya, a més amb anècdota, perquè els crits de Sánchez dimisión i Sánchez a prisión anaven tapant l'himne que les autoritats aguantaven estrictament a l'escenari davant de l'Ajuntament.
0: Per tant, Armen, si ho haguessis de posar a la balança, diries que ha estat més una concentració de suport a Ceuta o més en contra del govern espanyol?
6: No, en contra de la gestió del govern espanyol, sense cap mena de dubte. Sí que és veritat que s'ha intentat demostrar l'espanyolitat o reivindicar l'espanyolitat de Ceuta. I més enllà d'això, hi ha un missatge polític molt potent, que és el PP arrenca la temporada, arrenca el curs polític, amb una exposició de múscul brutal als carrers, ja no només de Madrid, sinó d'aquestes vora de 300 ciutats, que hi ha hagut manifestacions a tot l'Estat, perquè això s'ha promogut des de les seus del Partit Popular, per molt que la convocatòria formal fos dels ajuntaments i fos de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
0: Jordi, un últim apunt. Avui hi ha hagut, de fet ja, ara ho comentarem també aquí a la tertúlia, hi ha aquesta polèmica per l'informe de la policia que també a RAC1 hi hem tingut accés, que l'hem pogut veure, i que apuntaria aquesta col·laboració de la policia del Marroc, però el govern espanyol, de moment, tots els que han sortit a parlar on desmenteixen. Haurem d'estar atents també demà a veure el que digui Pedro Sánchez del Congrés a partir de les 9, no?
6: Sí, aquesta és la sorpresa, que al final hi ha més preguntes o més incerteses al voltant d'aquest informe policial que no realitats. Al final sí que sabem que l'informe existeix, perquè a més n'hem pogut llegir un fragment ben... Vaja, de fet, tenim tot el PDF de la policia que l'hem acabat aconseguint. Tu abans explicaves ben bé què deia, però al final el que ve a dir és que la policia efectivament guia migrants, els guia en direcció nord, cap a Ceuta, que hi ha una organització des de la gendarmeria marroquina. Per tant, entenem que hi ha una col·laboració del govern del Marroc en tota aquesta allau de migrants que pugen cap a Ceuta, i això contrasta molt amb el discurs oficialista del govern espanyol fins ara, que el que ha sostingut és que són els missatges de Rússia i Israel, o que Rússia i Israel utilitza altaveu a través de vots, a través de xarxes socials, per fer moure aquesta gent. I el que sorprèn més és que Pedro Sánchez va exculpar Marroc de qualsevol mena de responsabilitat, això tot just dilluns, fa dos dies. Evidentment, Pedro Sánchez queda retratat i això és el primer que haurà d'aclarir demà quan comparegui al Congrés dels Diputats a partir de les 9 del matí.
0: A veure, doncs ho seguirem, evidentment, per veure quines explicacions o com se'n surt d'aquest informe ara a Pedro Sánchez, que apunta justament al contrari del que ha defensat fins ara el govern espanyol. Jordi, gràcies. Fins demà. Que vagi bé. Bona nit.
6: Bona nit, bona nit.
0: Bé, pràcticament un quart de 10. No us deixaré parlar fins molt tard avui, però és que volíem veure també quin era l'escenari a aquesta hora en aquests tres punts de connexió. Si us sembla, comencem pel final, per aquest informe, no?, que és el que més ens ha cridat l'atenció durant el dia d'avui, i sobretot aquesta tarda, quan molts mitjans hem tingut accés a l'informe. Al matí ho ha publicat l'Espanyol, ha sortit el govern a dir que no era veritat, fins i tot el cap de la policia ha dit que això no és el que deia l'informe, però vaja, l'informe, a no ser que ens hagin passat un informe que pugui haver-hi parts falses, el que diu és que hi va haver permissivitat per part de la gendarmeria de Ceuta, que fins i tot els van guiar perquè poguessin creuar a través del mar i que van tenir doncs una certa màniga ampla en aquest pas fronterer. Magda, com ho veieu?
4: Primer de tot, jo crec que avui hem de dir un nom, perquè a vegades els periodistes ens oblidem de qui publica una exclusiva, i aquesta exclusiva l'ha publicat la Maria Peral, que ja ha publicat moltes altres exclusives que a vegades han fet trontollar, en aquest moment ara fa trontollar el govern, per tant, està bé també que ara que ja tenim tots accés, dir qui ha tingut aquesta exclusiva i que ho ha publicat a l'Espanyol. Perquè, a més, jo crec que aquest informe ja no sé si posa entredit el govern espanyol, perquè jo ja no sé si se'n sortirà o no Pedro Sánchez d'aquesta crisi, veient tot el que hem vist els darrers anys com a cap, no, perquè el seu manual de resistència sempre es resisteix. Ara és veritat que la situació
0: totes
4: és complicada.
0: Totes les vegades que hem dit que Pedro Sánchez segur que no se'n surt d'aquesta, vull dir que més val no...
4: Jo i això, aquesta predicció ja no la faré, perquè bé, ara, és veritat que la tessitura que té en aquests moments Pedro Sánchez és bastant complicada, no? Perquè ens pensàvem, dijous compareixerà al Congrés, farà com una mena de cronologia un mes després del que ha passat, del que es coneix, i serà clar per evitar, no? Per intentar acabar amb totes les fake news i intentar no donar més ales i més arguments al Partit Popular. Se li han complicat les coses poques hores abans. Perquè ara ja no, jo crec que ja no només és una qüestió de si això acabarà provocant o no una crisi diplomàtica entre Espanya i el Marroc, que és el que sempre ha volgut evitar Pedro Sánchez, sinó que és que, a més, ara té un problema intern, de relat, amb els seus socis de govern i amb l'oposició, perquè no s'ajusta el que ha anat defensant amb el que sembla que aquest informe indica, no? Per tant, ja és no només una crisi de política exterior, és que té una crisi dins del propi govern i fins i tot té una crisi dins del PSOE, perquè ara ja comencen a haver veus dins del Partit Socialista que posen en dubte la versió del govern i que fins i tot podrien no donar suport, però alguns, de fet, han participat en algunes d'aquestes manifestacions. Per tant, comencen a, d'alguna manera, desvincular-se de la versió de l'executiu. Se li compliquen les coses. Se'n sortirà. Caldrà veure, sobretot, com reacciona demà, perquè en cap moment, durant aquest mes, Pedro Sánchez ha perdut els nervis ni se l'ha vist més alterat que altres vegades.
8: Imma, ni els perdrà. És a dir, jo crec que forma part també de la seva manera de fer i de la seva posada en escena, no? Avui ens ha regalat una felicitació cap a Ceuta doncs com si no hagués passat res, no? És a dir, com si no tingués a sobre de la taula la crisi més greu que ha tingut. És evident que si fem un recorregut, jo crec que hem de ser com a periodistes també honestos, que possiblement és el govern que més crisis han sopegat i més moments històrics, no? Com ens agrada dir a nosaltres els periodistes, és a dir, doncs hem patit un Covid amb molts morts en aquest país, el volcà Cumbre Vieja, que també que hi ha persones que encara segueixen que no tenen ni casa, és a dir, segueixen visquent amb zones habilitades, una crisi rere l'altra, que la Dana de València, que ens porta en una situació ara, no?, que forma part, li hem dit també crisi migratòria, però és que és una crisi política en tots els sentits, és una crisi diplomàtica i és una crisi, evidentment, humanitària, però humanitària que no només ens afecta a casa nostra o al govern espanyol o a Espanya, afecta a tota Europa. I Europa, doncs, no sé, o sigui, jo no sé tot el mes d'agost on ha parat Europa. Aleshores, sobre aquest informe policial, doncs jo em quedo amb la frase que ha dit el Jordi Armenteres, no?, que diu, hi ha moltes incògnites, és que d'ençà del 30-31 de juliol hi ha tantíssimes incògnites, és a dir, algú es creu o algú es pot creure que tenim un CNI que no se n'adona de res? O sigui, tenim una policia tonta, francament, perquè és el que ens estan dient, eh, tot aquest mes. També ens han dit que el Marroc és lleial, és un país amic, evidentment és un país veí, evidentment ha d'haver-hi diplomàcia, submissió no, és que hem d'escoltar també què se n'ha dit al Marroc de tot el que ha passat i de què és Ceuta i Melilla pel Marroc, perquè hi han tertúlies, com fem nosaltres aquí, en què es parla allà, doncs que Ceuta i Melilla doncs, són del Marroc, no són pas espanyoles, i no ho diuen tertulians o periodistes, ho arriba a dir un ministre. Aleshores, i nosaltres doncs estem, no?, amb el cap baix i no ens han ajudat, no ens ajuden. Doncs, home, aquest informe policial ens ve a dir que el que també molts suposaven, no? És a dir, com tantíssima gent, és a dir, 70.000, 80.000 persones poden sortir del seu país d'origen en països amb una dictadura on la policia no és ferma, no, és lo siguiente, i poden sortir així, no? És a dir, tan tranquil·lament, tan pacíficament, sense que passi res. Doncs això no s'ho pot creure ningú. Jo, de veritat, que espero que alguns dels dubtes, grans dubtes que tenim, ens ho resolguin, perquè al final ens quedarem com que la ministra de Defensa, doncs també tan criticada i que l'han abandonada als seus propis ministres, al final Margarita Robles doncs tindrà certa raó, no? Però tots els ministres, doncs, no sé, fan pinya i s'emparen i diuen que no hi havia informes, que no hi havia res, és a dir, que al final la nostra policia sembla que és, doncs, que no s'entera.
9: En aquest informe, fins i tot, ja es recullen algunes fotografies, algunes imatges on es podria demostrar, on la policia es reforça amb aquestes imatges per constatar que sí, que la policia marroquina en algun moment hauria deixat doncs passar tranquil·lament per alguns passos concrets doncs aquesta quantitat d'immigrants que volien arribar a Ceuta. Ara estava intentant trobar la pàgina de l'informe, el que passa que és un informe llarguíssim, té més d'una seixantena de pàgines pràcticament, i ara no trobo les imatges, però abans les hem estat buscant i són imatges que indiquen de, mireu, aquí hi ha aquests policies que, veieu, estan fent entrar aquesta gent per aquí concretament. Cugat.
10: La Imma feia aquesta mena de cronologia de tot el que ha anat superant, el que s'ha anat enfrontant aquest govern, i la Magda apel·lava al manual de resistència. Jo un dubte que plantejo, se'm resoldrà d'aquí unes hores a la compareixença del Congrés, és si Pedro Sánchez és el mateix personatge que ha superat totes les anteriors. És a dir, jo l'altre dia veient l'entrevista que va fer a la cadena SER, me'n vaig recordar d'un altre setembre traumàtic de canvi de personatges, que és quan al cor de la ciutat ens van canviar el David, cada cop...
9: Ostres,
10: un actor i l'altre,
9: quins records,
10: Un actor i l'altre no tenien res a veure. O sigui, sincerament...
9: No me l'esperava, aquesta ara.
4: Un giro de guions ha fet el Cugat.
10: No, però més enllà de la conya, allò no és el Pedro Sánchez del manual de resistència. I no ho és...
9: Què li vas veure?
10: No, i no ho és bàsicament perquè el Pedro Sánchez històricament ha estat un polític força de cartró-pedra, però ha estat un polític que ha anat superant les coses reforçant-se o emparant-se, pujant un púlpit bastant de cliché progre en la qual el seu públic doncs deia, mira, se'n surt per aquí. És a dir, hi ha la guerra d'Iran o no sé què? No a la guerra. Hòstia, això excita les masses progrés. El posat aquest que té a vegades de l'E de bàsquet que ja sap que farà el triple, no? Aquesta xuleria entesa en l'autoconfiança que transmet. És a dir, totes les coses que ha anat fent i que s'ha anat sortint ho ha fet des d'un discurs en què el seu públic podia comprar-li. És a dir, podia tenir una mena de pretensió d'honestedat progre, si m'ho deixeu dir així. No hi ha ni un element del relat sobre els fets de Ceuta i sobre el mes de gestió política respecte als fets de Ceuta que sigui versemblant des de cap punt de vista. Votis a qui votis i siguis progre o no siguis progre. És a dir, que el CNI no ho sapigués, que el Marroc no hi tingui res a veure, que sigui més cosa dels russos que no pas dels amics cap aquí. L'única cosa que pots comprar, l'únic element que pots comprar al relat és que, òbviament, això que s'ha posat de moda a dir-li de la Internacional Reaccionària, òbviament han vist la xocolata desfeta i han tret els melindros i no pararan. Però a part d'això, és que tu li notes, o almenys jo li vaig notar en aquest nou Pedro Sánchez que estava obligat a dir unes coses que ni els seus es poden arribar a entendre. Per tant, potser em caduca aquest anàlisi d'aquí unes hores al Congrés, però o torna l'actor original o ho veig molt difícil. Aquest actor de caigut no li veig versemblança per gestionar això.
4: Però Crosca està de caigut?
10: Sí.
11: En qualsevol cas, demà...
0: Demà sortirem de dubtes.
11: Sí. Demà a les 9 del matí, per prendre crispetes, és una mala hora.
4: Però serà... Bon cafè.
11: Sí. Jo, en qualsevol cas, sí que penso que Pedro Sánchez sempre té una sortida dialèctica, em sembla que la treballarà de cara a demà, que té a veure amb quina és l'alternativa. És a dir, l'alternativa al que està passant... El que està passant ara és que el govern d'Espanya ens està mentint a la cara. Això sembla que ha quedat prou evident avui. Primer, perquè semblava difícil de creure que aquest informe no arribés a les seves mans. Després han dit que no havia arribat a les seves mans. Després, fins i tot, han arribat a dir que la jutgessa havia impedit que això arribés a les mans del govern, perquè la jutgessa no tenia dret a fer-ho. La jutgessa té tot el dret a fer que aquest informe sigui de moment confidencial si està ordenat per una investigació judicial molt concreta. Una altra cosa és que després el govern fins i tot ha arribat a dir que aquest informe no deia el que finalment sembla que diu, que és que el Marroc estava al darrere. Un cop ho ha negat i després ara sembla que surt tot l'informe amb entrevistes a 300 immigrants, etc., on sí que sembla molt evident que l'informe parlava explícitament de l'intervenció del Marroc, això vol dir que ens han mentit a la cara. Ara, Pedro Sánchez sempre pot dir, jo us he mentit a la cara, però és que, quina és l'alternativa? L'alternativa és... És que només n'hi ha una, que és entrar en un període de retirada de relacions diplomàtiques prebèl·liques amb el Marroc. Si aquesta és l'alternativa, vostès, ciutadans espanyols, decideixin, fins i tot els ciutadans de Ceuta, que decideixin. Ens convé arribar fins aquí, no ens convé arribar fins aquí. Ell sempre tindrà l'argument dialèctic de tot el que pugui venir després de mi serà pitjor. I em sembla que demà n'hi ha per aquí, però sí que és veritat que Pedro Sánchez està... fiant-ho tot a unes noves eleccions, on sí que penso que posarà tot en aquesta cant dialèctica a la graella, que és l'alternativa encara és pitjor, l'alternativa és conflicte, l'alternativa és

0: Carlos, ¿cuánto tiempo más creéis que podéis aguantar en esta situación que está totalmente desbordada ahora mismo en Ceuta?
1: Bueno, ciertamente estamos un poquito agotados porque ya es más de un mes y ahí es donde uno dice, bueno, entiende también a la misma población de Ceuta. Nosotros comprendemos y estamos también con ellos porque no es el hecho de ayudar, digamos, dentro de nuestra solidaridad con las personas migrantes sin construirla con la comunidad ceutí. No podemos caer, digamos, en esta situación, porque pues también entendemos el cansancio, las preocupaciones, las dificultades en esta situación que a veces se siente como falta de respuestas concretas y eficaces. Entonces, escuchamos tanto las dificultades y los sufrimientos de los migrantes, como también las dificultades y los sufrimientos que están viviendo la población local. Y esperemos que sea pronto realmente las respuestas, porque nosotros sí seguimos respondiendo, digamos, no podemos como iglesia ser indiferentes ante esta situación y respondemos a la dignidad de la persona, no a las personas más vulnerables.
0: Pues esperemos que se pueda solucionar cuanto antes posible toda esta situación. Carlos Méndez es el coordinador d'un dels centres dels punts d'atenció de l'associació Cargin de Ceuta. Carlos, gràcies, buenas noches.
1: Buenas noches, muchas gracias.
0: Passen 3 minuts a 9:15, farem una pausa, tanquem aquest tema i quan tornem parlem de Manresa, on també aquesta tarda hi ha hagut una concentració a la plaça de l'Ajuntament.
2: RAC 1. Ara pots viure la Pedrera d'una manera nova. Al capvespre, amb la llum de la posta de sol i Barcelona als teus peus.
3: Descobreix la nova visita, la Pedrera Sunset, i puja a un dels terrats més icònics de la ciutat.
2: A més, si vius a Catalunya, ara tens una entrada especial per només 12,50 €. I els nens i nenes fins a 12 anys hi entren gratis.
3: La Pedrera Sunset. Reserva ara a lapedrera.com.
4: Uf, setembre torna, el despertador torna, els embussos tornen.
5: Però les teves ulleres no, perquè aquest mes a Baviera la teva operació de miopia té un descompte de 200 €.
4: I la primera consulta és gratis.
5: Informa-te'n al 900-180-100 o a clinicabaviera.com.
4: I aquest setembre torna sense ulleres.
6: Notícies.
7: Contingut exclusiu.
6: Ràdio en directe.
7: RAC més 1.
6: Podcast.
7: Perquè amb l'app de RAC 1 tot és més. Més.
8: A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
0: 9:35, evidentment l'altre punt d'atenció aquestes últimes hores el tenim a Manresa, ho explicàvem de fet ahir, quan a la matinada de dilluns a dimarts, en el final de les festes de Manresa, després del correfoc, doncs hi va haver aquesta mort per una ganivetada d'un home de 45 anys. De moment hi ha dos detinguts, que són dos menors, i de fet avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, doncs ha explicat exactament quin és el perfil d'aquests joves. Després ho comentarem, però anem ara en directe cap a Manresa i tenim el Jordi Casals de nou, que també hi era ahir. Jordi, bona nit.
9: Bona nit.
0: S'ha fet una concentració a les 9 avui, no?, a la plaça de l'Ajuntament. Com ha anat?
9: La de la plaça de l'Ajuntament ha estat aquesta tarda. La que s'ha fet ara a les 9 era aquí en un carrer, al carrer concretament de la Divina Pastora, som a prop del convent de Santa Clara.
0: Que és on hi va haver l'atac, no?
9: És bastant allunyat, de fet, d'on hi va haver l'atac. L'atac va ser al carrer Sant Josep.
0: Sí.
9: No sóc de Manresa, però m'hi he mogut. Abans he estat fent una cerca i crec, no asseguro, que cau cap a bastant allunyat d'aquí on és. S'ha fet aquí bàsicament perquè l'han organitzat els veïns d'aquest barri, d'aquest carrer.
0: Però no és el barri on van passar els fets, per tant?
9: No.
0: Val. Digues, doncs.
9: No, deia que som a prop del convent de Santa Clara, perquè us en feu una idea, estem en un carrer allunyat del centre de la ciutat, amb una mica de passeig que a poc, abans de les 9 s'ha anat omplint de gent, s'ha anat omplint de veïns, de veïnes, a les 9 en punt s'han apagat algunes llums del carrer i s'han començat a encendre a poc aquestes espelmes que han demanat que cadascú portés de casa, tot i que també s'han anat repartint. Abans de començar han recordat que era una marxa marxa silenciosa, han demanat absolut respecte i fins i tot una noia ha tocat el cant dels ocells amb un violí. A partir d'aquí s'ha iniciat una marxa d'uns metres fins a un espai que han habilitat expressament per dipositar-hi totes aquestes espelmes i en una concentració que ha contrastat molt amb la d'ahir. D'entrada, ja a nivell organitzatiu, recordem que la d'ahir es va organitzar a través de xarxes socials i per perfils vinculats a l'extrema dreta, i avui, com dèiem, han estat els veïns i veïnes d'aquest punt de Manresa els que s'han organitzat en una concentració més de barri, més de fer pinya i demostrar el seu rebuig a la violència i en solidaritat amb la família i amb els amics. Mm. En una concentració aquesta que s'hi ha apropat l'alcalde de Manresa, en part del govern municipal, i també a Sor Lucía Caram. De fet, aquesta és la tercera protesta a la ciutat. A la tarda, com deies, altre cop a la plaça Major, unes 800 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han tornat a concentrar en una marxa que, novament, estava convocada per l'extrema dreta, una protesta que ha acabat amb crits precisament contra Marc Aloi i també contra Sor Lucía Caram.
0: Contra l'alcalde de Manresa, per tant, i també, ara deies, també sorprenent contra Sor Lucía Caram. Jordi, crec que tenim també novetats pel que fa a l'estat d'aquests dos joves que sabíem que estaven detinguts, que estaven abans de la Fiscalia de Menors, però que estaven pendents que la justícia prengués una decisió, no?
9: Sí, de fet, ho acabem de fer ara mateix. Tot just s'acabava aquí la concentració i ens arribava a aquesta informació. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Barcelona ha acordat l'internament en règim tancat pels dos menors detinguts per la mort a punyalades d'un home a Manresa, com dèiem, la matinada del dimarts. És justament el que demanava la Fiscalia i en un dels dos casos també s'ha decretat tancament terapèutic. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de manera provisional, parla d'homicidi.
0: Uh-huh. Per tant, aquesta és la última hora que podem explicar d'aquest cas de Manresa. Els dos menors que estaven detinguts ja haurien entrat en un centre d'internament de menors, entenem, evidentment, doncs perquè tots dos, com hem anat explicant, doncs són menors d'edat. Jordi, demà hi ha alguna altra cosa prevista, alguna concentració, o en principi avui era l'últim dia que hi ha aquestes convocatòries? També hi han hagut convocatòries que s'han anat anunciant una mica sobre la marxa. No sé si hi ha possibilitats també que demà sobre la marxa passi alguna altra cosa.
9: Sí que durant el dia hem rebut una concentració per demà, també altre cop convocada per perfils vinculats a l'extrema dreta, però és això que dius, no? No he improvisat, però com que es fan circular per xarxes, segurament per grups de WhatsApp interns, costa una mica fer el seguiment, no, de totes aquestes concentracions, de totes aquestes convocatòries que es van fent aquí a la ciutat.
0: Val. Jordi, qualsevol novetat ens ho dius. Gràcies. Fins ara.
9: Fins ara.
0: Doncs aquesta és l'última hora de Manresa, amb aquests dos joves doncs, ja internats. Dèiem abans que avui també el focus d'atenció una mica ha estat en les declaracions que ha fet la consellera d'Interior a TV3, Núria Parlon, que ha volgut especificar clarament la nacionalitat dels detinguts, precisament, segons ha explicat, no, per desmentir les informacions falses que estan corrent des de fa pràcticament 48 hores.
6: Els dos presumptes autors que ja han passat avui a disposició de la Fiscalia són menors que no són menors tutelats. Un d'ells, els seus pares són catalans, l'altre menor, la seva família, no és nascuda a Catalunya, no són catalans, són persones immigrades.
0: Això, d'una banda, també ha dit que si cal, doncs amb totes aquestes informacions que s'han donat aquests dies, de fet ha estat molt contundent i diu que si cal aniran més enllà.
6: Tenim mecanismes per poder-ho fer contra els delictes d'odi, tenim la Fiscalia contra els delictes d'odi. Quan es fa política amb el dolor, quan s'intenta manipular les persones i sobretot assenyalar a col·lectius, fent-los culpables dels fets que es protagonitzen en clau individual, crec que això és reprovable. No es pot permetre que dos menors catalans, perquè els dos són catalans, els dos són nascuts a Catalunya, s'aprofiti per dir que són menors no acompanyats, és a dir, tutelats per l'administració pública, i per tant, davant de les fake news, hem d'actuar amb contundència. Contundència que ha de ser social, la repulsa ha de ser política i social, perquè és irresponsable aquesta conducta. I per altra banda, com a administració pública, hem de treballar amb tots els mitjans a l'abast per combatre les activitats delictives.
0: Com veieu aquesta contundència per part del govern davant de la informació, d'aquestes informacions que han anat corrent aquestes últimes hores?
10: Jo crec que Està bé que sigui contundent, perquè és evident que el cas ja ha generat des del primer moment posicionaments polítics sobre immigració, sobre seguretat, inevitablement, probablement potser perquè hi ha qui aprofitarà aquesta escletxa per, no, per fer una política en contra de la immigració. Però sí que potser no ha estat clara la consellera Parlon per dir, i no vull generar cap tipus d'alarmisme, però dir fins a quin punt l'administració està posant els recursos necessaris i està fent, no només a nivell policial, sinó també a nivell social, està posant totes les eines, diria, preventives, perquè davant del que està passant, i que ho hem anat veient els darrers mesos, que hi ha un augment de baralles al carrer, sobretot de cara a l'oci nocturn, etc, i que fa que dos menors estiguin amb, no, que portin armes blanques i actuïn amb aquesta extrema violència. És a dir, no sé si ha donat prou de resposta per generar, per intentar evitar aquest alarmisme que s'ha esclatat, evidentment, des del que hem conegut aquest cas. No?
0: Dos menors que tenien antecedents, també.
10: Sí, sí, per això. És a dir, què es fa preventivament perquè això no acabi passant? És a dir, ja he dit, no és només una qüestió policial, és també una qüestió social, és a dir, què estem fent a nivell educatiu, de socialització, evidentment hi ha una responsabilitat familiar, una reincidència, no, en aquest cas, què s'està fent de recursos de prevenció, de mediació, per evitar que aquests casos acabin com aquest acabat, que és al final amb un homicidi, no?
0: Imma.
11: Jo, en primer lloc, els meus condols als familiars d'aquesta persona assassinada, perquè al final crec que també hem deixat de posar el focus en el dolor d'aquesta família, que deu estar escoltant com comença una picabaralla política arran d'un crim, no? I com deia la Magda, a mi m'agradaria també posar el focus en què fem com a societat. En què passa amb els centres de menors? Estan realment ben atesos els centres de menors? Tenim prou recursos? Es destinen prou personal humà, recursos humans i recursos econòmics? Perquè a mi m'agradaria també recordar que als centres de menors no hi ha immigrants, només. És a dir,
0: s'ha de diferenciar per una cosa, els centres d'acollida de menors i els centres d'internament de menors, que és on ara mateix han anat aquests dos detinguts,
11: però que famílies desestructurades i nanos que cometen delictes, i n'hi ha de tots colors, i a mi no m'importa tant d'on venen, sinó que són menors que porten armes, que per què porten armes aquests menors? Tenim prou recursos policials per fer que no hi hagi menors pels carrers que portin armes? Què passa amb aquestes baralles que es fan al carrer, que cada vegada són més, amb una persona morta, no? Que pel que es diu passava per allà i volia evitar que dues bandes s'estiguessin barallant. I hauríem de posar el focus en nosaltres, no en si, és a dir, en nosaltres com a societat i en el que fem i en el que alimentem, independentment que també hi ha una part de raó, no? que la banda d'ideologia d'ultradreta, doncs des de fa uns quants anys, i és una onada no només catalana, espanyola, europea, doncs alimenta i vincula totalment sempre, i ja ho sabem, no? Immigració amb delinqüència.
0: Jordi i Cugat després.
12: D'entrada, si realment és cert que les dues persones presumptament culpables són catalanes, jo hauria esperat que alguns tuits d'alguns líders polítics i alguns líders d'opinió s'hagin esborrat, perquè continuen allà penjats parlant de que la culpa és dels immigrants, etc. Com a mínim això, aquesta vegada s'hauria hagut de despenjar. Una altra cosa és que el debat hi és, i una altra cosa és que no només és un debat d'ordre públic, i que l'ordre debat d'ordre públic l'hem de tenir. El sistema no funciona, punt. És a dir, la manifestació d'avui em sembla que venia a dir fins als collons. Res més.
0: Sí, era el lema també que hi havia a la que es va fer ahir.
12: Exacte. I que, per tant, doncs, el sistema no està responent a la necessitat d'una banda d'ordre públic, d'altra banda integració i de diguéssim, com ho diríem, això? Educació o civisme per part de, del món adolescent? Pot ser que estigui molt despenjat en termes globals i que s'hagi trobat molt sol i es trobi molt desemparat, això també és possible. I en tercer lloc, si s'ha d'abordar també el debat del xoc cultural que comporta una immigració massiva, doncs també s'ha de tocar. Aquests tres debats em sembla que són paral·lels, són complementaris i que tots tres poden tocar sense trepitjar-se en una altra i tots tres han d'abordar al mateix temps. Ara, el capítol d'ahir, pel que sembla, no pot atribuir-se pel boc gros a un fenomen d'immigratori, a un grup d'immigrants. I que, per tant, en aquest cas concret, jo convidaria a que tothom que ho hagi adjudicat en aquest sentit, doncs ho retiri. Perquè si no sabem identificar el problema, si no sabem identificar quan passa i quan no passa, si no sabem distingir quan és un fet de xoc cultural i quan no és un fet de xoc cultural, aleshores ens farem un embolic. I aleshores no es creurà ningú, fins i tot quan tinguem raó.
10: Qui ho ha fet li és indiferent això. El que vol és crear el soroll, haver llançat llançar la pedra i, evidentment, amagar la mà. Sí, sí. I, per tant, el soroll ja està fet. Hi ha algú que ja ni contrastarà aquesta informació.
12: Claríssim.
10: I, per tant, el relat que volien vendre ja l'han...
12: Claríssim. En qualsevol cas, si no ho esborres, com a mínim això hauria de tenir alguna conseqüència. És a dir, tant des del punt de vista de la credibilitat, evidentment, com des del punt de vista fins i tot legal. Hi ha un moment en què això ja convida a una reacció que pot ser fins i tot perillosa. I això s'hauria de, com a mínim, poder intervenir.
0: Per tant, estàs d'acord amb el que deia la consellera, de que es persegueixi d'alguna manera els que han difós notícies falses?
12: Jo no sé si hi ha base legal per perseguir-ho, perquè, francament, sempre podem estar parlant d'opinió, podem estar parlant sempre de llibertat d'expressió, especialment en el cas dels partits polítics. Mm-hmm. No sé si hi ha base legal per perseguir-ho. Ara sí que hi ha base legal per denunciar-ho públicament i per dir, escolti, un cop això ha desmentit, facin el favor de vostès també desmentir-se. Si no, si això es va acumulant i acaba sent una manera de fer, aleshores potser sí que podrà fins i tot perseguir-se judicialment.
0: Cugat, anava a dir, partint de la base, com deia la Imma, de que aquí lo important és que ha mort una persona i que s'ha de posar el focus en això i que s'ha d'evitar que torni a passar una situació com aquesta. És veritat que a la taula som quatre periodistes i un advocat, i sí que és cert que tots haurem vist aquests dies a les xarxes com d'inici es va crear un relat sobre el que havia passat, que s'ha anat modificant amb les informacions oficials que han anat sortint, però que ara aquest relat inicial que es va fixar per molta gent no ha desaparegut, i donant per bo el que es va dir al principi i no el que, per exemple, ha dit avui la consellera. És a dir, avui la consellera ha explicat que són els culpables, els suposats, els presumptes culpables, els detinguts, els que han internat dos menors, que tots dos són nascuts aquí. Ella ha dit que eren dos catalans nascuts aquí, un d'ells amb pares d'origen marroquí i l'altre amb pares catalans. Per molta gent aquesta informació ja no serveix, per més que els periodistes o els mitjans tradicionals...
12: Hauríem pogut estar perfectament, el xem una estelada.
10: I nosaltres també podem dir noms i cognoms. És a dir, qui va fer aquestes afirmacions, d'entrada, va ser Aliança Catalana i Vox. És a dir, perquè al final, a vegades, som els que nosaltres també, diguem-ho així, i n'hem parlat durant tota la tertúlia i no hem citat els dos partits que van començar fent aquest rumor. És a dir, Aliança Catalana i Vox, des del primer moment, van utilitzar això perquè sabem perfectament que el seu discurs, i ara, sobretot, a prèvia a unes eleccions municipals i probablement unes eleccions catalanes, el discurs de vincular immigració i seguretat els hi donarà uns certs vots. Per tant, aprofiten qualsevol escletxa per fer, llavors, no desvinc... És a dir, ara ho deia el Jordi.
12: Sense el debat, que el debat s'ha de tenir, eh?
10: El debat s'ha de tenir. De fet, és el que jo deia abans.
12: Perquè és important,
10: és a dir,
12: pot haver-hi certa relació.
10: Per això crec que cal més contundència també de la consellera, és a dir, el debat no s'està tenint. O sigui, el problema de fons no l'estem solucionant, perquè el problema, aquesta sensació d'inseguretat, de no anar a l'arrel, de dir, aquí hi ha un problema educatiu, familiar, social, de reincidència fins i tot juvenil en molts casos. Per tant, aquest problema hi és. I la resta de partits, de vegades, l'obvien. Llavors, aquí tenim el problema, és no donar-hi resposta.
0: Cugat.
13: L'impacte de... O sigui, és tan fort el que ha passat que ens hauria fer un escrutini reforçat de molts aspectes. L'acció judicial haurà d'estar sobre aquest escrutini reforçat, sobretot a nivell de tempos. L'acció professional del periodisme també, perquè no només és Aliança i Vox, sinó també és un ecosistema mediàtic afí,
10: que
13: acompanya això. Però ni que sigui gremialment, crec que també els hem també els hem de posar el dit a l'ull. La reacció social que tingui Manresa, i que estigui tenint, o sigui, em sembla una bona notícia dins el drama que és, enteneu el que vull dir, eh? Que avui hi hagi una convocatòria d'un signe diferent, més transversal, que busqui, no?, una cosa, una reacció, no sé si dir-li més blanca, enteneu-me el que vull dir, és a dir, que no es doni la reacció, que no es regali l'única reacció exactament a les persones que han atiat tot això que estàvem dient. I també s'ha citat que estem en curs d'eleccions municipals. Per tant, és exigible, i haurà d'haver-hi també aquest escrutini reforçat, a que les propostes polítiques facin dues coses que són molt bàsiques per mi. La primera és que tots plegats deixem de jugar al fet de que quan hi ha un problema en un lloc concret és el problema d'aquell carrer, d'aquell barri o d'aquella ciutat. On hi ha un problema concret és un problema del tot. Per tant, on hi ha un problema en el determinat barri de Mataró, perquè jo vinc de Mataró, és un problema de tots els mataronins, no només dels veïns d'allà, sinó de tots els mataronins. Això, punt 1. I punt 2, l'altra cosa és que les polítiques de seguretat pública no només passen per la presència reforçada policial i per les polítiques, ara ho hem dit, hi ha d'haver moltes coses transversals, però per mi s'ha citat el civisme, però per mi també hi ha d'haver una dignificació de l'espai públic i hi ha d'haver una acció vetlladora que procuri més per la igualtat i per una cohesió. És a dir, en el sentit aquest de la part amb el tot, no podem anar jugant a escombrar el replà de casa i tirar les restes a la aixecant la catifa dels veïns, perquè el país no funcionarà així, perquè la pols hi seguirà sent. Per tant, la intervenció ha de ser íntegra, ha de ser respectuosa, i faria falta, o crec que l'amenaça de l'extrema dreta és prou important com perquè hi hagi alguna mena de coordinació, no sé si dir, entre administracions o entre partits, perquè precisament en un curs com aquest que comença no prenguem més mal que el que ja s'ha pres.
0: Com ho veieu, això que diu el Cugat, Jordi?
12: Ara t'estàs referint a poder tots modular el llenguatge i poder fer...
13: Sí, estem en un país que antigament, quan no sabíem què fer, fèiem pactes nacionals, no? O fèiem taules. No arribo a fer aquesta concreció perquè n'estic fent la crítica tòpica just després de proposar-ho, però sí que crec que l'amenaça és tan important que buscar un alguna mena de programa comú que coordini un front democràtic envers segons quins discursos, em sembla necessari.
12: Aquest front democràtic ha de...
0: Jordi Manta,
12: per mi, si s'ha de constituir, ha de incloure la capacitat de parlar del tema. És a dir, sense al·ludir-lo, avui la consellera Parlon ha parlat de com ha parlat, però diria que tampoc ha aportat massa solucions en termes d'ordre públic i en termes d'integració social i d'abordar...
0: De solucions és veritat que ningú n'està aportant.
12: Exacte.
0: És a dir, hi han dos posicionaments molt marcats, però els qui defensen unes posicions més extremes tampoc és que estiguin donant una solució real.
12: Aquesta vegada resulta que no estàvem parlant exactament de població immigrada. Però això no dona excusa a poder, fins i tot la consellera Parlon, fins i tot el president Illa, tots els partits polítics, fins i tot els que no s'alineen amb l'extrema dreta, a abordar el tema. És a dir, podria ser perfectament que el xoc cultural portés aquest tipus de conflictes. Podria ser perfectament. Mirem si això és una cosa universal, si és una cosa generalitzable, si només es passa en determinades ocasions, o si podem fer alguna cosa. Però negar el tema només perquè en aquest cas no ha estat així tampoc seria la solució. Aquest pacte s'existeix, que estic d'acord que hi ha de ser, que és dir, escolti, la mentida, la falsedat, la instrumentalització d'un conflicte ha de tenir un límit i per aquí no hi passarem, però d'altra banda, si volem evitar realment que això passi, doncs prenem mesures i agafem el toro per les banyes.
10: És que quan deia abans del fet de que estem en un cicle electoral i això no ho podem obviar, és perquè ningú planteja solucions, però l'extrema dreta continua parlant d'això i farà de la seva campanya electoral això, i la resta de partits fins ara crec que tothom té la sensació de que han optat per no parlar, per no afrontar-ho directament. Ja no solucions, és que directament ignorar com si això no fos, com fos, si fos una realitat que no existeix. És evident que la onada de l'extrema dreta hi és, ho hem vist en tots els diferents països d'Europa, i aquí no ens en salvarem, i hem d'acceptar que en les eleccions municipals, Vox, Aliança Catalana, en diferents municipis faran un forat i aconseguiran uns resultats que no van tenir fa 4 anys. anys, i aquesta onada estem abocats, i som, i per tant aquesta serà la realitat probablement el mes de maig, però això no treu a que la resta de partits ja no només solucions, és a dir, que vulguin parlar d'aquest problema obertament, i que ho facin amb la seva mirada de com solucionar a tot això que ells relacionen, que l'extrema dreta relaciona, que és inseguretat, és immigració, és a dir, l'extrema dreta ho està fent, per què la resta de partits han optat per no parlar-ne? És a dir, això portarà alguna solució, no al contrari. Veus que està fent que aquesta onada sigui cada cop més gran?
11: Exactament, precisament per aquest silenci, per no parlar-ne. Però perquè dona la sensació, sembla, que si poses a debat el tema de la immigració com a un problema, ja ets un racista. Aleshores, no es posa sobre de la taula. I jo crec que la gent el que viu és unes transformacions brutals de les ciutats. Mataró no és la mateixa, no? Ara ens posaríem a parlar de barris, Cugat, tu i jo, i veuríem com en pocs anys s'ha transformat una ciutat molt obrera, però una ciutat que hi ha moments i a punts que està tensionada. Hi ha tensions, hi ha veïns que troben que hi ha manca de seguretat, el mateix passa aquí a Barcelona, no? Que també la situació va per barris. I quan veus a gent diferent, a veïns i situacions tensionades, doncs aquestes situacions, quan les intentes arreglar amb un silenci, no es resolen. Aleshores, s'ha de poder parlar de que tenim problemes de o sensació o realitat de seguretat, de tensió de serveis socials, d'atenció al sistema educatiu. Existeix.
12: I armes blanques, perquè tu parlaves, i pistoles.
11: Exactament, de xoc cultural. I no parlem de gent del Marroc. Parlem de... Podem parlar i podem seure a un mosso d'esquadra que ens expliqui com hi ha hagut una introducció d'armes blanques en aquest país per la banda de persones que venen de Llatinoamèrica. I què és que estem en contra dels llatinoamericans? No. És a dir, no ens posem, perquè sembla que això, no, que fa por, no, és que em tillaran de que és que sóc racista, no? Doncs, bueno, doncs no. Hi ha temes que és evident que s'han de resoldre i s'han de poder parlar.
0: El que passa és que tinc la sensació, ara deia també la Magda, no? Se n'ha de parlar, no es pot evitar aquest debat. Tinc la sensació que fa un any ja estàvem dient això, no? De que la resta de partits no podien obviar aquesta realitat i que se n'havia de parlar. I això, malauradament, s'acosten les eleccions municipals, hi haurà unes eleccions espanyoles també, i això no ha passat, i veurem també quins són els resultats. Per tant, vull dir, potser és una mica tard per abordar-ho, tot i que mai és massa tard, eh? Millor abordar-ho que no fer-ho, però...
10: I si no en vols parlar... És a dir, com que parlar n'hauràs de parlar durant la campanya electoral, pensa també en quines propostes faràs. És a dir, concretes. Vull dir, al final, algú et votarà per si alguna d'aquestes propostes el convenç.
12: I per resultats.
10: Exacte.
12: Perquè des d'un punt de vista teòric, tenir raó no deixa de ser fàcil, però que la mesura sigui efectiva és el que tots estem esperant.
0: En seguirem parlant segurament amb moltes altres tertúlies durant aquesta temporada. Magda, Gregori, Malucas, Jordi Cabré i Cugat Comas, gràcies un dia més per acompanyar-nos al 9C. Que vagi bé, bona nit. Fem una pausa i actualitzem la informació.
14: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
15: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
14: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
16: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
17: Barcelona 2017.
18: Hi ha hagut un atropellament massiu a les Rambles.
19: S'ha activat l'operació Cronos.
20: Busquem el conductor.
17: Basada en fets reals. Viu al cinema la trepidant investigació després dels atemptats.
21: On és la segona furgoneta? Quin és l'objectiu?
22: Mossos d'Esquadra!
17: Cronos, 4 de setembre, només als cinemes.
23: Talent Topic. A Deco marquem tendència en el món laboral. Tenim les solucions de recursos humans que la teva empresa necessita, sigui de la mida que sigui.
24: Segueix-nos. Som tendència a selecció de personal, treball temporal, outsourcing, formació i consultoria de recursos humans. Entra a deco.es i descobreix-ho.
1: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
0: Passa un minut de les 10 de la nit, actualitzem la informació amb el Pep Tormos. Pep, bona nit.
2: Bona nit.
0: Què és el més destacat a aquesta hora?
2: Doncs que encara continuen les protestes en contra de la gestió migratòria a Ceuta, on la concentració s'ha embolicat en els últims minuts és a Madrid, davant les portes del Congrés dels Diputats, on diversos manifestants continuen a aquesta hora i fan llançaments d'objectes. En els últims minuts s'han viscut moments de tensió amb la policia espanyola que blinda les portes de la cambra.
0: Doncs anem cap a Madrid, última hora, Jordi Armenteres.
3: Sí, aldarulls en aquests moments a la plaça de Neptú, a 300 metres de la porta principal dels Lleons del Congrés. Les corts estan blindades per la policia que intenta dispersar aquests joves violents que llancen objectes contra els agents, i aquests agents han contestat amb gasos lacrimògens i salves a l'aire. Hem enregistrat aquest moment. Insistim, això ara mateix, a la plaça de Neptú de Madrid, a la cantonada amb la carrera de San Jerónimo, voltant de 300 metres de les portes del Congrés, i tot això després de la concentració que ha transcorregut sense incidents i que, segons l'Ajuntament de Madrid, ha plegat 50.000 persones a la plaça de Cibeles, una concentració convertida en un clam contra el govern espanyol i per exigir l'expulsió de tots els migrants que van arribar a Ceuta.
0: Doncs estarem pendents també d'aquest llançament d'objectes al final d'aquesta manifestació a Madrid. Mentrestant, a Barcelona, les dues manifestacions de signe contrari que hi havia en marxa fa pocs minuts que s'han desconvocat. Sapiguem, per tant, també quina és l'última hora des de plaça Sant Jaume. Víctor Massip.
5: Sí, aquí les dues manifestacions ja s'han dissolt completament a la plaça de Sant Jaume fa pocs minuts. La mobilització espanyolista havia quedat reduïda a un grup d'unes 5 persones que estaven plantades davant del Palau de la Generalitat amb banderes d'Espanya. Fa una estona he acompanyat el bloc antifeixista en la seva pujada per la Via Laietana fins a la plaça d'Urquinaona. Allà, el portaveu d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme, David Carvala, ha tancat la mobilització llançant una advertència perquè els que tornin a casa tinguin precaució.
22: Aquí estem molt més lluny de plaça Sant Jaume, però hi pot haver gent xunga fent voltes. Llavors es recomana que si estàs amb una colla, doncs aneu com a colla. També és més sociable, no? Que no passen els sols.
5: De fet, els únics moments de tensió de la jornada s'han viscut precisament per aquestes trobades. Primer, a l'inici de la concentració antifeixista cap a les 7, alguns manifestants amb banderes espanyoles s'han infiltrat al mig del grup, i després una escena calcada mentre pujaven la Via Laietana, amb persones amagades amb banderes espanyoles a les cantonades esperant la marxa. Tots aquests enfrontaments puntuals, el dispositiu enorme dels Mossos ha frenat qualsevol escalada i ha servit per controlar els accessos i sortides de la plaça fins a la desmobilització total.
0: Gràcies, Víctor. I tot plegat a les portes que demà Pedro Sánchez, Pep, doni explicacions al Congrés.
2: El president espanyol haurà de passar comptes amb l'oposició, serà a les 9 del matí. Haurà d'explicar-se després de la publicació d'un informe policial a què ha tingut accés Recull i que desacredita de dalt a baix tot l'argumentari fins ara del govern espanyol sobre el tema, que exculpa el Marroc de qualsevol moviment. El document deixa clar que Rabat hi va tenir un paper clau. Els policies marroquins van guiar l'entrada de migrants.
0: I d'altra banda, ho hem sabut fa poca estona, ho explicàvem, de fet, ara aquí a la tertúlia, la justícia ha decretat internament en règim tancat per als dos menors detinguts per la mort d'un home a Manresa.
2: És el que havia demanat la fiscalia. A més, en un dels casos també s'ha decretat tractament terapèutic i el cas s'investiga com a homicidi, segons informa en un comunicat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Un dels adolescents feia un mes que havia sortit d'un centre de menors. El jove, de només 15 anys, va ingressar-hi al maig per apunyalar un cambrer amb un tornavís. Ho publica El País. El noi, que es diu Pere, esperava el judici acusat de robatori amb violència, d'intent d'homicidi i d'un delicte de lesions.
0: Gràcies, Pep. Bona nit.
2: Fins ara.
0: Els esports, Aleix Pariser, què fareu avui, el tu diràs?
25: Hola, bona nit. Doncs mira, tertúlia amb Raül Llimós, Marc Marvà i Ferran Martínez, company de Mundo Deportivo. Estarem pendents a l'inici del programa de la final de la Copa Catalunya, que estan jugant al Centre d'Esports Sabadell i al Barça Atlètic, el filial del Barça. Estan jugant a la nova Creu Alta de Sabadell. De moment, empat a un, quan queda un quart d'hora pel final del partit. Hem d'escoltar Casador, que avui ha marxat cap a la Corunya per jugar al Depor. També Dani Olmo, un homenatjat a Terrassa, la seva ciutat, després de guanyar el Mundial amb la selecció espanyola aquest estiu. I hem de fer balanç de la plantilla que li ha quedat al Barça, un cop s'ha tancat el mercat de fitxatge. I a més, trucarem a Madrid per saber com queda Julián Álvarez, un cop s'ha confirmat que no sortirà de l'Atlético i que, per tant, haurà de jugar aquesta temporada al conjunt matalasser.
0: Doncs a seguida, a 11:15, t'escoltem, Aleix. Fins ara.
25: Fins ara.
0: I el temps, Martí Oliveres, bona nit.
4: Bona nit.
0: On ha de fer més calor demà?
4: Mira, cap a les comarques de Ponent, cap a les Terres de l'Ebre, atenció, temperatures que poden tocar ja els 38 graus en aquestes comarques, i de cara al cap de setmana, divendres potser, però ja dissabte, amb molta probabilitat arribarem als 40 graus, i si no, doncs quedarem a tocar d'aquestes temperatures tan i tan altes, fins i tot a ple estiu, i arriben ja entrats al mes de setembre, després d'un estiu inèdit, tot plegat sense canvis importants pel que fa a l'estat del cel, es mantindrà el domini del sol, i només alguns núvols poc importants, o sigui que els propers dies de moment de pluja no n'esperem.
0: Malauradament. Gràcies, Martí, sí. Fins demà, que vagi bé.
4: Bona nit.
0: 10:06, un minut, i de seguida estrenem nova secció aquí al 9C de RAC1.
6: RAC1.
7: Uf, setembre torna, el despertador torna, els embussos tornen.
8: Però les teves ulleres no, perquè aquest mes a Baviera la teva operació de miopia té un descompte de 200 euros.
7: I la primera consulta és gratis.
8: Informa-te'n al 900-180-100 o a clinicabaviera.com.
7: I aquest setembre torna sense ulleres.
9: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web. Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
13: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
9: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
26: Per triar i remenar.
27: Amb tot el contingut dels programes.
28: I també els podcasts originals de RAC1.
29: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
30: I som tots.
31: Més fàcil.
32: Més directe.
33: Més intuïtiu.
34: Més RAC1.
35: Tots som un milió.
36: RAC 1.
1: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
0: Passen gairebé 8 minuts a les 10 de la nit.

0: sé si hi va o no amb la motxilla a l'esquena, però avui volem acabar el No ho sé amb la que serà una de les novetats d'aquesta temporada, una nova secció, abans us ho hem explicat a la portada, per qui no estigués atent. Es diu Turisme d'Interiors i volem descobrir, volem fer un recorregut per Catalunya, doncs descobrint alguns edificis, locals emblemàtics que amaguen una història interessant, i ho farem amb una persona que ja coneixeu aquí al No ho sé, que és l'escriptor Pep Antoni Roig. Pep, com estàs? Bona nit.
1: Molt bona nit, molt content de tornar a ser aquí. Ben... Molt content de tornar a ser aquí amb tu.
0: Sí, per mi no et pensis, que per mi és tot nou, Estrenem secció, però...
1: Per mi avui també és nou.
0: Sí, exacte. A veure, explica'ns una mica en què consistirà aquesta secció nova.
1: Aviam, faig la versió oficial o la versió íntima? Crec que podem fer la versió íntima, no?
0: Vinga, va, passem a la
1: versió íntima. Quan t'explica així, un dia em vas trucar i em vas dir que tenies una idea que m'anava com anell al dit. Fer un viatge per Catalunya explicant les històries, podríem dir així, que s'amaguen darrere d'algunes masies, castells, monestirs, cases, hospitals, fàbriques i tota mena d'edificis repartits pel país. Per això he escollit aquesta cançó de Valius, titulada Espinàs, com a sintonia de l'atenció. Perquè ja ho saps que Josep Maria Espinàs és el meu mestre.
0: Sí,
1: però sobretot
0: i li
1: perquè...
0: agradava molt voltar per Catalunya.
1: Sí, exacte, o sigui, si ella es va passar la vida fent viatges a peu pel país, nosaltres farem una cosa semblant, però fent ràdio en comptes d'escriure llibres.
0: A tot arreu, no sé si hi hauràs estat o si et donarà temps a ser-hi, Pep, bé, però sí que voltarem força, no?, sí, amb aquesta nova secció.
1: Com que estem en família, i la família del No ho sé és la meva família, ells ja ho saben, no?, els nostres estimats oients, que jo, de la meva anterior etapa No s'ha parlat prou, ho havia explicat algun cop. Jo tinc diverses dèries.
0: Sí.
1: Tots tenim dèries.
0: Algunes ja les havies deixat anar.
1: Sí, sí. La més coneguda, crec, era que llegeixo el diccionari etimològic de Joan Coromines quan vaig al lavabo.
0: Saps que aquesta no la recordava?
1: Sí, això ho he explicat bastant.
0: No ho recordava.
1: I, de fet, ho recomano
0: a
1: tothom.
0: Memòria...
1: Ho recomano a tothom. Però ara també podem explicar que la meva altra dèria és agafar el cotxe, fer quilòmetres, escrutar tots els pobles i ciutats de Catalunya haguts i per haver, i parar a fer un cafè a cada poble. Mm. Per això estic molt agraït a tu, per donar-me l'oportunitat de fer a la ràdio allò que... Crec que porto 15 anys fent a les sobretaules de tots els sopars amb amics de la meva vida, que és fotre la maleïda tabarra sobre llocs de Catalunya.
0: T'ho diuen, els teus amics? Sí. Ostres, Pep, una altra vegada no m'expliquis aquesta història.
1: Al final sempre és interessant, no? O sigui, explicar la història curiosa que hi ha al darrere de llocs que són relativament poc coneguts, crec. Alguns lluny de Barcelona, d'altres no tant. I crec que això és el que intentarem fer, explicar les històries que s'amaguen darrere d'aquests llocs.
0: Doncs va, ja ens hem situat una mica, què et sembla si ens hi posem avui ja, amb aquesta primera edició del Turisme d'Interiors, on anirem?
1: Avui anem a l'Alt Empordà, avui anem a Agullana, concretament, i anem específicament a l'última setmana de gener de 1939.

0: Vaig una mica perduda, eh? Explica'm exactament què hi ha...
1: Et sona qui està cantant?
0: Sí, home.
1: Comencem pel principi, sí. Ovidi Montllor, no? A Agullana, a l'Empordà, entre la Jonquera i la Vajol. Mm-hmm. No sé si hi has estat mai.
0: No, no hi he estat mai a Agullana.
1: Ara, crec que és més famós ara perquè hi ha un camp de golf o alguna cosa així. Però
0: no sé, no els acostumo a freqüentar tampoc els camps de golf.
1: Jo tampoc. És un poble que està a 10 quilòmetres de la frontera administrativa amb l'estat francès. Mm-hmm. I sentim corrandes d'exili de l'Ovidi Montllor perquè l'autor d'aquesta lletra no és l'Ovidi Montllor. I és un dels protagonistes de la nostra història d'avui. És Joan Oliver, que quan escrivia poemes, firmava com a Pere IV, i que precisament va escriure aquest poema dies després d'haver passat pel Mas Perxés d'Agullana. El Mas Perxés.
0: No el conec.
1: És una masia, és una casa pairal que hi ha a Agullana, i és l'escenari del qual avui crec que no ens mourem. Per tant, som al Mas Perxés d'Agullana, al gener de 1939. I què és el Mas Perxés? Doncs el Mas Perxés és una casa pairal que, durant la Guerra Civil, la Generalitat de Catalunya va incautar l'any 1937, si no m'haig equivocat, i per això els darrers dies de gener de 1939 es va convertir en un dels principals refugis de les institucions catalanes que fugien de l'avanç franquista. Per tant, entre el 30 de gener i el 5 de febrer del 39 hi van arribar més de 200 persones. En aquesta mateixa casa,
0: sí?
1: Ho podríem resumir d'una manera una mica frívola, però és com un alberg xenescat.
0: Amb molt pocs dies,
1: de la
0: més,
1: tragèdia.
0: No? Vull dir que aquest
1: molt pocs dies,
0: molt
1: una setmana, un fotimer de gent, i el més important, un fotimer de gent molt important. Mm. Per què? Doncs mira, un dels que hi va passar va ser Lluís Companys, que era el president de la Generalitat de Catalunya. Joan Oliver, com hem dit.
0: Sí.
1: I el que avui et proposo fer és reconstruir en detall què va passar durant aquells pocs dies de 1939 entre aquelles quatre parets, que és el que intentarem fer sempre en aquesta secció. Per això es diu turisme d'interiors, per explicar què passa entre quatre parets. Perquè es pot explicar què hi va passar a partir de poemes, com aquest Corrandes d'exili, a partir de llibres que comentarem, a partir de pel·lícules, etc etc. La història del Mas Perxés, he volgut que fos la primera d'aquesta secció perquè crec que és dolorosament poètica. És a dir, jo crec que podríem dir que no era pròpiament una seu de govern normal, evidentment, sinó que era una mena de sala d'espera de la història, més aviat. Perquè la Generalitat encara existia. Mm-hmm. Tècnicament encara existia.
0: Sí, li quedava poc, però...
1: Però clar, el país que havia de governar s'estava fonent, s'estava desfent per una senzilla raó, que és que la seva capital, Barcelona, havia caigut.

0: El ejército de España ha entrado en Barcelona para salvarla del hambre, del oprobio, del duelo, del crimen, de todos los negros espectros en que Barcelona se ofrecía desde que el separatismo rojo había prevalecido.
1: M'has espantat, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: Amb aquest discurs.
0: Déu-n'hi-do. No t'espantis, no t'espantis. Això que estic llegint...
1: Amb aquest to que has posat, aquesta música i aquest discurs...
0: Jo quan llegeixo en castellà només ho puc fer de manera filofeixista, em sembla. O sigui, estem llegint l'editorial del diari ABC del 27 de gener del 39, l'endemà que l'exèrcit franquista entrés a Barcelona. Mm-hmm. I per posar-hi una mica de context, això que sentim és el Novio de la Muerte, que és el famós himne fastigós de la Legión, que aquell fatídic dia cantaven alguns soldats quan entraven per la Diagonal, no? No és hora de palabras, sino de emoción, pero algunas palabras ha de lucir también el ejército de este día. Y qué palabras que las que campan el frente de esta hora. Viva España, viva la gran porción catalana y viva su ciudad más importante, deia aquesta editorial.
1: Porción catalana, eh?
0: Porción catalana, sí.
1: 27 de gener, això del
0: 37 39. 27 de gener del 39. Mm-hmm. Lògicament, per sort, quan l'exèrcit entra a Barcelona per la Diagonal, ja no queda cap membre del govern a Barcelona.
1: Ja havien marxat abans.
0: Ja havien marxat. I tampoc queda cap de les grans obres d'art que el país atresorava, que Catalunya atresorava. On és tota aquesta gent i on són totes aquestes obres d'art?
1: Al
0: Mas Parxés d'Agullana. Correcte. Tots els camins duen a Roma, doncs en aquell moment tots els camins duien a Agullana. El govern català ja havia anat abandonant la ciutat en les últimes setmanes de gener. El 29 de gener arriba als parxers Carles Pissunyer, que és el conseller de Cultura, i l'endemà hi arriba Lluís Companys. Un dels que ja hi era, hi havia arribat uns dies abans, després ho explicarem, és l'escriptor Xavier Bengarel. No sé si et sona.
1: No, no.
0: Té una novel·la bastant coneguda d'aquell moment, que retrata bé aquells moments, que és una novel·la que es diu Els vençuts. La recomano bé perquè és un bon retrat de la Catalunya del 39. I aquesta novel·la dona bastants detalls de com va arribar, per exemple, Companys. Quins detalls?
1: N'hi ha un que... està documentat,
0: sí,
1: no?, què va passar.
0: Hi ha una escena que a mi em sembla tràgicament increïble. Companys hi arriba, i en arribar es troba molts automòbils estacionats davant del mas. I, clar, l'exèrcit franquista estava pujant cap a Girona, diguéssim, i automàticament s'indigna i es posa molt nerviós, perquè, clar, entenc que...
1: Ens trobaran fàcil, no?, tants cotxes aquí, en una casa.
0: Aquests cotxes són un blanc, no? I ordena camuflar-los amb fullatge dels arbres, perquè és que és l'única cosa que tenen. És a dir, és una escena cinematogràficament... tètrica.
1: I això sabem si va passar, realment?
0: Sembla ser que sí. Un president de la Generalitat intentant amagar els cotxes del seu govern sota els arbres, mentre el seu voltant, a més, s'amuntega tota la intel·lectualitat catalana que està a punt de convertir-se en gent exiliada, no?
1: Mm-hmm. Qui més hi havia aquí?
0: Aquí és on hi ha, per mi, el cor d'aquesta història, aquesta intel·lectualitat. Ja.

0: J'atendré les jours et la nuit, j'atendré toujours ton retour. D'alguna cosa m'ha servit haver estudiat una mica de francès, eh?
1: Esperaré, avui, català, castellà, francès.
0: Esperaré el dia i la nit, esperaré el dia del teu retorn. Canta aquesta cançó de Rina Ketty, que és una de les cantants més famoses de França, aquell 1939, i que possiblement era una cançó que coneixien els intel·lectuals que van a plegar-se al Mas Perxés, perquè a part de Lluís Companys o Carles Pissunyer o Joan Oliver, com hem dit, allà hi ha, podríem dir, la flor innata de la literatura i la cultura catalana al moment. Per passar llista, Xavier Benguerel, Pompeu Fabra,
1: caram,
0: Carles Riba, Mercè Rodoreda, Pau Vila, el senyor que va fer la divisió comarcal, Pere Boix Impera, el mateix Carles Pissunyer. Sí. És a dir, gent que avui llegim com en una mena de panteó, diguéssim, de la cultura catalana, però que en aquell moment no sabia si tornaria a trepitjar Catalunya.
1: I sabem que van coincidir exactament els mateixos dies aquí,
0: sí,
1: tota aquesta gent.
0: Sí, principalment sí, amb molta altra gent que no tinc temps d'enumerar, no? Però poca conya, perquè no només va coincidir gent al Mas Perxés. Van coincidir, com hem dit abans,
1: les obres.
0: Amb obres d'art, i això també és important. És el punt de concentració d'obres d'art i patrimoni que la Generalitat va plegar allà per intentar evacuar totes aquelles obres cap a França o cap a Suïssa.
1: No? I això ja les havien anat portant progressivament, s'entén?
0: Sí, al llarg de l'anterior setmana. Això permet construir una imatge molt, molt potent, que és com si, mentre el país s'ensorra, algú intenta salvar-ne els mobles, m'havies ben dit, els quadres, els llibres, els papers i les persones. Tota aquesta gent havia marxat junta de Barcelona, les obres com hi havien arribat. Aquí va una de les claus de la història. L'aparició del bibliobús.
1: El bibliobús? Ara no me l'esperava aquí.
0: El bibliobús de la Generalitat. El bibliobús de la Generalitat...
1: Ja existia, eh?
0: Ja existia, s'havia creat feia uns quants anys. Durant la guerra havia portat llibres al front. El mateix bibliobús es converteix en un vehicle d'exili. El 23 de gener el bibliobús puja cap a Agullana amb un trajecte ple d'intel·lectuals. I tot això ho sabem gràcies a un llibre que es diu El bibliobús de la llibertat, escrit per Miquel Josep Mallol, que en va ser el xofer, de fet, de l'automòbil. El vehicle va recollir...
1: O sigui, era el conductor, eh?
0: Sí, i va escriure aquest llibre...
1: I explica la història.
0: Explica la història del bibliobús. El vehicle va recollir diversos escriptors intel·lectuals i va acabar travessant la frontera franco-espanyola el 31 de gener, amb totes aquestes obres i amb part d'aquests escriptors. És a dir, un vehicle que havia estat concebut, diguéssim, per portar la cultura al front, a la rereguarda, acaba portant la cultura catalana cap a l'exili.
1: Que m'imagino que amb tants noms destacats de la literatura catalana hi deu haver més llibres que documenten aquest fet històric, no?
0: Correcte, sí. I parlant de llibres, el millor llibre, diguéssim, que explica aquells dies i que explica aquell moment és escrit per un dels personatges del món de la cultura, que va ser el Mas Perxés, que és el filòleg Antoni Rovira i Virgili, i és un llibre que té un títol demolidor, tremendament tràgic i a la vegada tremendament poètic, i es diu Els darrers dies de la Catalunya republicana.

0: No hi ha demà si no és amb tu, cantarà ara la cançó. No hi ha demà si no el fem junts. Això que sona, no sé si et sona dels nostres temps juvenívols.
1: Home, sí.
0: No hi ha demà.
1: Molts concerts.
0: No hi ha demà d'Obrim Pas. Molts concerts d'Obrim Pas havíem anat, tu i jo i la Franca, em sembla. Una mítica cançó sobre la retirada de 1939. Perquè en aquella casa del Mas Perxés hi havia molta gent que va poder fugir amb la seva dona o la seva família cap a França, però també hi havia d'altres que ho van haver de fer sols.
1: Clar.
0: Desemparats. I a vegades sense saber on era la seva família. Ha de ser tremendo. Una d'elles és Mercè Rodoreda, per exemple. Rodoreda fuig de Barcelona el 23 de gener, deixant el seu fill, Jordi, amb la seva mare, perquè pensa que tornarà aviat.
1: Relativament aviat.
0: Sí, ja per aquells moments ja hi havia certes intuïcions que potser alguna cosa passaria a Europa i que si guanyava, etcètera, etcètera, no? Però, clar, Rodoreda no torna aviat. És a dir, no pensa que marxarà amb un
1: exili de dècades. Com ella, tantíssima altra gent.
0: Exacte. Quants dies hi són, doncs, a Agullana, totes aquestes persones? Els suficients perquè hi passin moltes coses. I si et sembla bé, els podríem recopilar dia a dia.
1: Vinga, va.
0: Barcelona ha caigut el 26 de gener, ja ens ha quedat clar abans, amb el novio de la muerte. Les tropes franquistes avancen aleshores cap a Girona i cap a la frontera. Companys arriba a la casa el 30 de gener, al Mas Perxés, acompanyat d'un senyor que es diu Josep Tauler. Una font de l'Arxiu Nacional en aquell moment defineix el Mas com seu virtual del govern de la Generalitat. Com que la Generalitat havia convertit la gran casa en dipòsit del patrimoni artístic català, hi havia arribat obra evacuada des de Barcelona i d'altres ciutats, protegida per funcionaris i Mossos d'Esquadra, principalment. Per tant, quan els exiliats arriben al Mas, no entren simplement en una casa pairal, típica i tòpica, sinó que entren en una mena de magatzem on hi ha una part del patrimoni cultural que el país ha intentat salvar de la guerra. 30 de gener, Companys arriba allà, posa les fulles sobre els vehicles, es posa nerviós, etc etc. Qui hi ha a la casa quan hi arriba? A la casa hi són tots aquests escriptors que abans hem comentat, i de fet, el 27 de gener, quan Barcelona ha caigut, la Institució de les Lletres Catalanes celebra al Mas Perxés la seva última reunió en territori català.
1: Estava concentrada realment tota la part, no?, més destacada de la política i de la cultura catalana.
0: Sí, podríem dir-ho així. Pensa que aquesta última reunió en territori català de la Institució de les Lletres Catalanes, la institució no tornarà a funcionar fins al 1987.
1: Uf! Fa 39 anys.
0: Un any abans que tu i jo nasquéssim, que es diu ràpid, vale?
1: Sí, sí.
0: Aleshores, aquesta institució havia estat creada l'any 1937, i per què? Doncs per protegir, fomentar i donar continuïtat a la literatura catalana, principalment. Havia publicat llibres, impulsat revistes, organitzat activitats literàries, etc etc. I ara, el 27 de gener del 39, la seva última reunió té lloc en aquesta casa, en una masia perduda a l'Empordà, a tocar de la frontera. La institució, per tant, creada per garantir el futur de Catalunya, sembla haver-se acabat. Quan Companys hi arriba el dia 30, allà hi és el conseller de Cultura, que és Carles Pissunyer, que era exalcalde de Barcelona. Un personatge important, també, d'alta cultura, després va escriure llibres a l'exili. Ell és el responsable de tot aquest tinglado, diguéssim. Ell és el responsable de l'evacuació dels intel·lectuals i de la protecció del patrimoni. Ell mateix explica després que els últims dies els passa al Mas Perxés amb un grup molt nombrós de polítics intel·lectuals, ja que, això és important, el Mas Perxés no, realment no s'hi cabia. Pensa que hi ha imatges descrites tan increïbles com diuen que en aquells últims dies hi havia gent que per netejar-se després de fer les necessitats es netejava amb monedes, amb bitllets republicans. Per què? Perquè aquella moneda ja sabien
1: que
0: no serviria de res. És a dir, les imatges són dures. Ens hem d'imaginar que tots dormien junts, amuntegats, tots, en aquell mas.
1: Home, si hi havia 200 persones...
0: Sí, o sigui, no van coincidir 200 a la vegada, però...
1: Ja.
0: O sigui, tot un Pompeu Fabra, dormint a terra, a la vora d'un retaule romànic, que intentaven salvar de la crema. Però és que, a més, no tot passava al Mas Perxés, i això és important. A Agullana i a la zona nord de l'Alt Empordà, en general, en pocs quilòmetres quadrats, podríem dir que agonitzava el poc que quedava de la República Espanyola.

0: guerra. Gran parte de las brigadas internacionales y el Estado Mayor Rojo pudo llegar a Guyana. El señor Villalba, que ha sido el último gobernador militar de Gerona, refrendó las disposiciones de Lister ayer para que la capital accidental de ese gobierno republicano ya inexistente fuese destruida. Això ho escrivia La Vanguardia el 5 de febrer del 39, l'endemà de l'entrada franquista a Girona ciutat. Per tant, a Guyana, gairebé capital accidental de la república. Sí. O sigui, el Mas Perxés forma part d'una mena de capital republicana improvisada, escampada pel municipi de Guyana. A Camp Bec hi ha l'estat major central. A Camp Bec de baix s'instal·la Juan Negrín. Mm. A les escoles hi ha dependències dels ministeris espanyols. Hi ha representacions diplomàtiques i altres organismes republicans. I al Mas Perxés, com hem dit, la presidència de la Generalitat, cultura, institució de les lletres catalanes, etc etc. Bombardeixen a Guyana.
1: Clar, què passa?
0: Sí, sí, eh? Bombardeixen a Guyana, en
1: però
0: efecte.
1: Però amb totes aquestes obres a dins?
0: No, ja havien marxat. La matinada del 4 al 5 de febrer, l'exèrcit nacional ataca a Guyana, concretament la masia, on era Juan Negrín, que aconsegueix fugir, no? I aquí la pregunta és, i quan fugen els catalans, clar, els representants catalans? Aquí ve la part final de la història. Negrín, com Manuel Azaña, havien pactat amb companys travessar junts la frontera en un acte gairebé simbòlic,
1: sí,
0: però el president del govern espanyol i el president de la república
1: ja foten, marxat, no?
0: Foten el camp unes hores abans sense companys. I companys travessa sol la frontera

0: Lluís Companys per trobar-se a la frontera.
1: Val, ja estava patint, per Companys, que l'haguessin deixat aquí abandonat.
0: No, però aquí ve la gràcia de tot. Aguirre li havia promès a Companys que si s'havien d'exiliar, travessarien la frontera junts. Però Aguirre ja era a l'exili.
1: Mm-hmm.
0: És a dir, ell feia setmanes.
1: Ja havia marxat, també.
0: Sí, ell i el seu govern feia setmanes que eren a París. I què fa,
1: Aguirre? Per tant,
0: Aguirre?
1: Va tornar.
0: Va tornar. Ostres. Torna de París a Catalunya amb tot el risc que això suposa.
1: Sí.
0: I torna per complir la seva promesa. Els intel·lectuals catalans i
1: és
0: la resta...
1: És l'únic que la va complir, no?
0: Sí, podríem dir que sí. Els intel·lectuals catalans i la resta de persones del Mas Perxés també travessen la frontera, alguns passen per carretera, d'altres a peu, alguns dels més grans i alguns altres en vehicles, no? I hi ha per mi la millor novel·la catalana sobre l'exili, que és d'un d'aquests intel·lectuals, que és Agustí.
1: Ens has posat molts deures, avui.
0: Bueno, sí, una mica.
1: Quina és aquesta, a veure?
0: Agustí Bartra. A més, el seu cas és curiós. Ell coneixerà la que serà la seva dona, Anna Murià, justament en aquesta retirada, i passarà el mateix entre Mercè Rodoreda i Armand Obiols.
1: Aquesta és més coneguda.
0: Que es coneixen aleshores i s'enamoren a París, no? Bartra, en trepitjar França, és internat juntament amb milers i milers de catalans als famosos i tràgics camps de concentració francesos a primera línia mar, i és allà on situa l'acció de Crist de 200.000 braços.
1: Uh-huh.
0: Una novel·lassa brutal i que recomano a tothom. I la pregunta final és, i què en queda?
1: Clar, t'anava a dir, es pot visitar, existeix,
0: mira,
1: no en queda res.
0: L'any 2000, tècnics de l'Arxiu Nacional de Catalunya van recuperar del Mas Perxés documentació del Parlament català de l'època republicana. El 2007, el fons és retornat al Parlament i són 179 documents distribuïts en 8 arxivadors, amb actes electorals, credencials de diputats, etcètera, etcètera. I la història té un punt gairebé novel·lesc, que és que els propietaris de la casa havien conservat aquella documentació durant dècades. Una de les hereves, Maria Perxés, explicava que no sabien exactament què eren aquells papers fins que van ser recuperats.
1: Ostres!
0: I avui el que hem intentat és explicar la història d'aquesta casa en aquest primer...
1: Molt resumida, molt comprimida, però com a mínim ens has fet un tastet per qui vulgui rascar una mica més, ja té feina, té algunes lectures...
0: De com la Catalunya republicana va agonitzar a l'Empordà durant una setmana.
1: Déu-n'hi-do, doncs gràcies, Pep, per aquesta primera secció de turisme d'interior. És molt interessant aquesta primera edició amb la història de Mas Perxés, que jo t'he de dir que desconeixia, absolutament no l'havia sentit. Gràcies, Pep,
0: gràcies
1: fins aquí
0: a
1: uns dies. Nosaltres ho deixarem aquí, ara de seguida arriba l'Aleix Parisem, el Tobiràs, que vagi bé, bona nit, fins

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimecres, 2 de setembre del 2026. Ja amb el Mercato tancat i barrat, després d'un estiu molt intens, tot i que encara queden algunes operacions pendents dels jugadors que estaven lliures, que no tenien cap contracte i que poden fitxar legalment per qualsevol equip fora del termini que es va esgotar ahir a la mitjanit. I amb dues imatges que avui analitzarem en temps de tertúlia d'aquí una estona. La de Julián Álvarez, obligat a quedar-se a l'Atlético a contracor. Trucarem a Ladislao Moñino, company del diari El País a Madrid, per saber com queda ara mateix la situació del davanter argentí al Metropolitano, amb els companys, com està ell d'ànim i si es veu capaç o no de revertir aquesta situació en les pròximes jornades o setmanes. I l'altra imatge del dia és la de Marc Casado marxant trist, moix, cap a la Corunya per haver de deixar el Barça, que és el club de la seva vida. Ara sentirem el nano de Sant Antoni de Vilamajor, que, evidentment, alhora s'ha mostrat il·lusionat d'anar a un projecte engrescador, pel que sembla en aquest inici de Lliga, com és el Deport d'Antonio Hidalgo, del tècnic català. Allà Casado té l'oportunitat, sens dubte, de demostrar la seva qualitat com a migcampista i, per què no, com que és una sessió, de tornar al Barça. També ha parlat avui, més enllà de Casado, a l'aeroport de Barcelona quan se n'anava cap a la Corunya, Dani Olmo, que ha estat homenatjat a la seva ciutat, a Terrassa, després de guanyar el Mundial aquest estiu amb la selecció espanyola. Ara el sentirem, també. I ho comentarem tot avui a la taula d'analistes amb Ferran Martínez, company de Mundo Deportivo, Marc Marvà i Raül Llimós. Però a aquesta hora hem de començar el Tu diràs a la nova Creu Alta de Sabadell, on fa només una estona s'ha decidit el campió de la Copa Catalunya 2025-2026, Copa Catalunya de la temporada passada. Avui s'han jugat la final a l'estadi del Sabadell, una final que han jugat al Centre Esport Sabadell i al Barça Atlètic de Beleti. Allà hi tenim

0: el Pau Bonastre. Hola, Pau.
1: Hola, Aleix. Què tal?
0: Bona nit. Bona nit. El Sabadell campió d'aquesta Copa Catalunya.
1: Sí, ha guanyat 1-2 amb un gol de Rahmani al 87, després que durant molts minuts a la segona part el partit estigués molt igualat en el marcador com també en el joc, però finalment el conjunt arlequinat, que oficialment avui era el visitant, malgrat que jugava a la nova Creu Alta, que va marcant aquest segon gol, que l'acredita com a campió de la Copa Catalunya 10 anys després de l'últim cop, justament també va ser contra el Barça Atlètic, i en aquests moments a la gespa de la nova Creu Alta els jugadors arlequinats que estan rebent les medalles de campions i seguidament també se'ls farà entrega del trofeu de la Copa Catalunya 2025-2026, perquè és de la temporada passada. Fins avui no s'havia pogut trobar una data al Centre d'Esport Sabadell, a la nova Creu Alta, campió de la Copa Catalunya.
0: Sí, amb dos gols de cap, El primer només començar, de Joaquini, d'aquest fitxatge d'aquest estiu, i el segon, com deies ara, també de cap, de Rahmani. Amb Rafa Juste, com a màxim representant del Barça a la nova Creu Alta, i amb una imatge, que ara la comentarem, que és la de Bisibu, aquest fitxatge que ens ha agradat tant durant la pretemporada, que de moment tindrà fitxa del Barça Atlètic, però que tindrà dinàmica del primer equip. Doncs escolta'm, l'hem vist ara amb una bota ortopèdica perquè l'ha lesionat Pipa, del Sabadell, amb una entrada realment molt lletja al turmell dret.
1: Sí, ha sigut el quart d'hora de partit, no arribava tot just això, amb una entrada, com dius, força dura del futbolista del Sabadell, el turmell de Bisibu, vaja, ha quedat estès a terra, després ha hagut de marxar en llitera fins a la zona de vestidors. A priori no hi ha fractura, tot i que a l'espera de proves demà, però sí que és veritat que a primer cop d'ull tots plegats ens hem espantat perquè ha estat una imatge molt contundent, la de Bisibu a terra en gestos de dolor.
0: Sí, molt aparatós, aquesta bota ortopèdica que posa, que entenc que és per immobilitzar-li la zona, no? I si no hi ha fractura, doncs que no vagi a més. A veure si en diu alguna cosa Belletti, que ara n'estarem pendents, però anem a viure el moment, com el Sabadell aixeca el títol, Pau.
1: Mira, doncs li han donat la copa a Urri i a Rubén Martínez. En aquests moments al cel de Sabadell aixequen els jugadors del Sabadell, Urri, el capità actual del Centre d'Esport Sabadell, aixecant la Copa Catalunya del 2026. Ara Urri li dona Foli, que també aixeca la copa, se la van passant els jugadors. Sona música aquí a la nova Creu Alta, la gent s'ho ha passat realment bé avui amb uns 7.000 espectadors. Olés, olés pels jugadors del Centre d'Esport Sabadell, ja amb la copa, es faran la fotografia a la gespa, després que hagin rebut el trofeu en mans del president de la Federació Catalana de Futbol, el senyor Joan Soteres. En aquests moments, fotografia de família, jugadors i membres del cos tècnic amb la copa, alguns crits de campions dels jugadors del Sabadell. El Sabadell, campió de la Copa Catalunya.
0: Sí, sí, la segona del seu palmarès, la segona de la història, com deia abans el Bonastre, és curiós. Fa 10 anys, el 2016, la final va ser Sabadell-Barça Atlètic, va guanyar el Sabadell, i el 2026, Sabadell-Barça Atlètic també la final, i l'ha guanyat el Sabadell, que té dos títols de Copa Catalunya. L'equip que més n'ha guanyat al llarg de la història és el Barça, que ja no la disputa, aquesta Copa Catalunya, perquè el calendari està molt atapeït, però el primer equip del Barça té 8 títols de Copa Catalunya i continua liderant aquest palmarès. Bonastre, tornem de seguida per sentir protagonistes, tant del Sabadell com del Barça Atlètic aquí a la nova Creu Alta.
1: Molt bé, perfecte. Fins ara.
0: Hola, Miquel Agut.
2: Bona nit, Aleix Parés, Emilian.
0: Bona nit, aquí a l'estudi de RAC1, ben acompanyat del Miquel Agut. Ara deia que al Mercato encara queda alguna operació pendent. Per exemple, com ahir ens deies, el Girona, no?
2: Sí, no són oficials, però vaja, des del punt de vista del Girona, però sí que es faran realitat. Aviam, d'una banda, Unagi ja ha fet oficial el Panathinaikos, el Girona no, el Panathinaikos sí, perquè és el club de destinació del futbolista marroquí. L'acord amb el Girona per jugar al futbol grec a partir d'aquesta mateixa temporada. Unagi marxa al Panathinaikos per 15 milions d'euros més un en variables i amb un 25% d'una futura venda. És l'acord entre el Girona i el Panathinaikos. Recordo que això es pot fer avui, l'endemà del tancament del mercat, perquè a Grècia no es tanca el mateix dia que a les principals lligues europees, així com passa, per exemple, amb Turquia o amb l'Aràbia Saudita. Qui de moment no és oficial, i veurem si ho és aquesta nit, si no ho serà demà, és Carles Pérez. Ahir ho dèiem, aquest extrem granollerí de 28 anys, esquerrà, i que avui ha passat la revisió mèdica amb el Girona, i si no hi ha cap ciri trencat, com que és agent lliure després de desvincular-se ahir del Celta, podrà ser presentat demà, si cal, o si no, com a mínim ser anunciat entre aquesta nit o demà, com a nou jugador del Girona. I amb això quedarà la plantilla tancada, tot esperant el mercat d'hivern. Qui ja forma part de la plantilla del Girona i s'hi ha entrenat dues vegades és Mateu Morey, futbolista balear procedent del Mallorca, lateral dret, que avui s'ha presentat davant dels mitjans de comunicació i que s'ha autodefinit així.
3: Un jugador d'equip, sempre poso l'equip per davant, i l'altre, pues, sóc un jugador que m'agrada tirar cap a dalt, m'agrada associar-me amb els companys i així em definiria com a jugador.
2: Això és el que diu Mateu Morey, que serà un dels noms dels quals podria parlar demà Quique Càrcel. A dos quarts de dues farà roda de premsa del balanç de mercat. És habitual que ho faci tant a l'estiu com a l'hivern. I ja veurem si entra a la llista de convocats per jugar dissabte a un quart de cinc al camp de l'Sporting de Gijón, el primer partit del Girona amb el mercat tancat i la plantilla completa.
0: Sí, demà molts equips aprofiten per fer balanç d'aquest mercat de fitxatges, el Girona amb Quique Càrcel, i a primera divisió l'Espanyol també, que presentarà Gorosabel i Brian Zaragoza, i a més sentirem Monchi valorant el seu primer mercat de fitxatges com a director esportiu de l'Espanyol. Demà els presenten oficialment, però avui el club ja ha difós algunes imatges i la veu també d'aquest lateral dret que arriba de l'Atlètic de Bilbao, Gorosabel.
4: Bueno, yo creo que al final es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente, y bueno, me siento también identificado con eso, y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí, y nada, con ganas de dejármelo todo.
0: Doncs això és el que diu Gorosabel. Més coses, atenció a aquest parell de notícies que us comentaré ara, extraesportives, que són realment sorprenents, El Real Madrid ha obert un expedient a Raúl Asencio per conduir begut a Gran Canària el mes passat, quan estava de vacances. Segons explica avui el diari Atlántico Hoy, els fets van passar el 16 d'agost. La policia va interceptar Asencio en una zona d'oci de Gran Canària. Quan el van sotmetre a un control d'alcoholèmia, la taxa d'alcohol a la sang multiplicava per 4 la quantitat permesa. Aquell dia, per cert, el Madrid jugava un amistós de pretemporada al camp del Schalke 04, però el central no hi va anar perquè estava lesionat. Asencio el van condemnar en un judici ràpid en què se li han imposat una multa de 14.400 euros i la retirada del permís de conduir durant 8 mesos. Tot i això, el Madrid li ha obert expedient avui. Per cert, Asencio i 3 exjugadors del planter del Madrid han de tornar demà als jutjats de Gran Canària amb motiu de la vista que hi ha per la difusió d'aquells vídeos sexuals sense consentiment de dues noies joves. I atenció a aquesta altra. Les autoritats franceses investiguen una trama que tenia entre possibles objectius de segrest a Kylian Mbappé. Són informacions revelades pel diari Le Parisien. El presumpte cap d'aquesta trama és un noi de 18 anys, franco-suís, que tenia en mira 25 persones més, entre les quals hi havia empresaris, comerciants i un raper. Com l'han descobert? La investigació es va iniciar perquè va intentar assaltar a una persona que li volia robar el rellotge a la perifèria de París. I a partir d'aquí, les pistes d'aquesta investigació d'aquest nano de 18 anys van portar a destapar aquesta trama criminal de potencials segrestos, com el de Kylian Mbappé, i d'agressions a diverses personatges i personalitats públiques franceses. Déu-n'hi-do, amb aquesta trama que ha desarticulat la policia francesa. I tornant al futbol, a coses més agradables, aquesta nit s'han definit ja les últimes prèvies de la Champions femenina. Per tant, ja tenim tots els equips que participaran a la pròxima edició de la Champions femenina i que entraran al bombo del sorteig que es fa divendres al migdia. Hola, Pau Bombardó, bona nit.
5: Bona nit.
0: A veure, anem a repassar una mica aquests bombos o els equips més destacats que intentaran prendre-li el títol al Barça, que és el vigent campió, el Barça femení.
5: Correcte, de fet, en aquestes fases prèvies hem tingut una gran sorpresa, que és l'eliminació del Wolfsburg, que recordem que és el guanyador de dues Champions femenines i ha quedat eliminat en aquesta fase prèvia contra l'Inter als penals, un partit on les italianes no només han forçat la pròrroga, sinó que han tornat a empatar l'eliminatòria al minut 121, quan pràcticament ho tenia fet l'equip alemany. Els penals 5-4, i el Wolfsburg, doncs, ha quedat eliminat en aquesta fase prèvia, per tant, ni tan sols disputarà la lligueta. Gran sorpresa en aquestes eliminatòries. No hi ha hagut sorpresa, en canvi, amb el Madrid. Tenia un avantatge contra l'Ajax de 2-0 a l'anada. L'Ajax sí que és veritat que ha fet un gol, el 0-1, però el Madrid ràpidament ha remuntat fins al 2-1 definitiu. Tampoc s'ha classificat la Real Societat, l'altre representant espanyol en aquestes eliminatòries prèvies, que ho tenia, val a dir, molt complicat contra el Chelsea. Va perdre l'anada per 5-2 i avui ha tornat a perdre, tot i que amb un marge més ajustat, per 1-0. Els equips que s'han classificat en aquesta fase prèvia passaran a la fase Lliga, on esperen els equips que ja s'hi van classificar prèviament i de manera directa, com el Barça, el City, l'Arsenal, l'Olympique de Lió, el París Futbol Club, el Bayern de Múnich, la Roma, Benfica, Haken i Àustria-Viena. Aquests són els equips que s'hi van classificar directament i que coneixeran també els seus rivals en aquest sorteig que es farà aquest divendres a les 12 del migdia, i doncs on el Barça també coneixerà aquests 6 rivals de la primera fase Lliga.
0: Són 6 jornades, 3 a casa i 3 a fora, com és habitual a la Lliga masculina, amb aquest nou format. El Barça, que com a vigent campió, evidentment estarà al bombo 1. Veurem quins rivals li toquen, ho sabrem divendres a les 12 del migdia. Gràcies, Pau. Fins ara. Això és el més destacat d'aquest dimecres, que ara comentarem amb Ferran Martínez a Mundo Deportivo, Marc Marvà i Raül Llimós aquí a la tertúlia. I al tram final del programa, estigueu atents perquè avui també sortejarem entrades per la Supercopa d'Espanya de futbol sala. Si us agrada el futbol sala, podeu anar aquest cap de setmana al Palau Laurana, on es juga aquesta Supercopa, les dues semis dissabte i la final diumenge. Avui sortejarem 5 entrades dobles per la final de diumenge, d'aquesta Supercopa d'Espanya. I a més, en parlarem uns minuts amb Javi Rodríguez, un mite del futbol sala laurana, que ara és l'entrenador del Barça de futbol sala i que ens ha atès uns minuts al Palau per parlar d'aquest inici de temporada amb el nou format de la Lliga de futbol sala. La Lliga tindrà torneig d'obertura i torneig de clausura. Hi haurà dues lligues. La primera fase de la Lliga, que tindrà un campió, i la segona fase de la Lliga, que tindrà un altre campió, com fan a l'Argentina, per exemple. Ara en parlarem amb Javi Rodríguez i també del retorn del Barça, uns anys després, a la UEFA Champions Futsal, a la Champions de Futbol Sala. Tot això fins a la una de la matinada, aquí al Tu Diràs, a la nit esportiva de Catalunya.
6: Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
7: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Infórmate'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
8: 45.712.
9: Em toca?
8: Això és el número de la loteria, ara?
9: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
10: A Citroën Service, en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroën.es.
11: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
12: És passar corrent davant la Sagrada Família.
11: És sentir la brisa del Mediterrani.
12: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
11: És monumental.
12: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
11: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
12: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
13: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
14: el 9, el 14, el 35, el 43 i el 50, i els sols, el 3 i el 7.
13: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
6: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
0: 3:45, en punt de la nit. Mira, ja tenim per aquí el Marc Marvà. Hola, Marvà, eh?
15: Què tal, Aleix? Bona nit.
0: Bona nit. Ara de seguida saludaré també el Raül Llimós i el Ferran Martínez, però...
15: Felicitats als arlequinats, eh?
0: Sí, sí, home, estem contents, tu, començar així la temporada, eh? Sí, començat home. Bé a segona divisió i, a més, amb un títol, aquesta Copa Catalunya, que fa il·lusió, sens dubte.
15: Gran temporada, home.
0: Deixa'm tornar a la nova Creu Alta amb el Pau Bonastre. Bonastre, ha anat marxant, eh, la gent? La festa s'ha acabat a la gespa.
1: Sí, encara queden alguns aficionats que estan pendents de rascar alguna fotografia amb els jugadors del Sabadell, que continuen a la gespa fent-se fotografia amb el trofeu, i lògicament cares d'alegria i de satisfacció. Avui, que el Sabadell, per cert, ha jugat amb titularíssims el sí. Partit d'avui. Realment, ja la temporada passada l'equip s'ho va prendre seriosament,
16: I avui també no n'ha estat l'excepció i ha anat amb tot el Sabadell avui.
0: Perfecte. Et deixo baixar cap a la sala de premsa, a veure què diu Beletti, sobretot de Visibu, i a veure si podem saludar Ferran Costa, que sé que el Marvà és amic seu, no?, el tècnic del Sabadell.
15: Sí, home, fa molts anys que el segueixo i és un grandíssim èxit que un entrenador com ell, tan jove, després d'haver entrenat des de benjamins fins a primers equips, jo crec que és un dels grans èxits dels que es pot estar orgullós el futbol català, que és un entrenador com Ferran Costa estigui a la segona divisió amb un equip català.
0: Doncs a veure si el podem saludar. Bonastre, fins ara, eh?
16: Fins ara.
0: Vinga, fins ara. Avui a la Nova Creu Alta hi havia personalitats, evidentment, hem vist Rafa Juster representant el Barça, hi havia Bojan Krkić, hi havia, me sembla veure, Gerard López, entre d'altres, entrenadors que sempre es deixen veure, no?, aquest tipus de partits del futbol català, i em fa molta il·lusió saludar a un periodista històric de Sabadell, que segur que el coneixeu, que s'ha jubilat fa uns mesos i que ha treballat durant molts anys a la televisió de Catalunya. De fet, ha narrat durant molts anys el futbol de primera divisió a TV3. Va ser un dels meus mentors a Ràdio Sabadell. I després ja va sortir dels mitjans, va anar a la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, ha estat director de comunicació de l'Espanyol en dues etapes. És el Xavi Andreu, Xavi Andreu i Casanyes. Hola, Xavi!
17: Què tal, Aleix? Bona nit.
0: Què tal, bona nit. T'he fet una bona presentació, diria. No et queixis,
17: sí, sí.
0: Eh?
17: Mm. Home, t'has deixat aquesta doble etapa a l'Espanyol, que per mi és molt important.
0: No, perquè... sí, he dit. Director sí, de comunicació sí. Va ser les dues o no?
17: Sí, les dues, de comunicació i relacions institucionals. Les dues.
0: I has estat conseller també del Sabadell. Has estat dins del club, que és el club de la teva vida, no? Sent sabadellenc.
17: Sens dubte, sóc el soci 38 d'aquest club. Jo vaig viure 2 anys de conseller amb Esteve Calçada en un moment molt complicat perquè el Sabadell no estava ben reglamentat en el registre mercantil i això va ser una feinada de 2 anys per posar la societat anònima en solfa, que es diu en català, no? Perquè després hagi sigut possible que diferents sectors econòmics hagin entrat en l'accionariat del Centre d'Esport Sabadell. Sí, 2 anys de conseller en moments complexos, no amb aquesta alegria d'ara, evidentment, no a segona divisió, que és l'estatus natural del Centre d'Esport Sabadell, perquè hi ha molt pocs equips que han estat més temporades a segona que el Sabadell. El Sabadell està vivint ara la temporada 45 a la segona divisió. Clar, vull dir, el que passa que feia molts anys que doncs no havia tingut continuïtat en aquesta categoria i després de l'Sporting, el Múrcia... Ja crec que ja ve el Sabadell amb el Còrdoba, pròxim rival dels Arlequinats, i el Castelló. Per tant, vol dir que el Sabadell està a la categoria que per història li correspon.
0: Sí, i li faltaria algun dia tornar a primera, que no ja està des de l'any 88, que són ja uns quants anys, a veure si s'aconsegueix a curt, mitjà termini. No anava a dir, com et va la vida de jubilat després de tants anys dedicat al periodisme i a la comunicació?
17: Bueno, sóc un jubilat actiu, eh?
0: Ah.
17: M'he jubilat de la primera línia de foc, és a dir, ara el temps el decideixo jo, en què l'inverteixo. Aprofito per fer una falca, però el dia 14 de setembre torno a la televisió d'aquesta ciutat que tu coneixes perfectament, Televisió Sabadell Vallès, a presentar precisament el programa dedicat al Centre d'Esport Sabadell, que tu també vas presentar fa molts anys, que es diu L'Arlequinat, com no podia ser d'una altra manera, i també m'incorporo al projecte que va més enllà del futbol de la Fundació Esportiva Grama amb el meu bon amic, que és gairebé com un germà gran, l'Antonio Morales.
0: Ah, i què hi fareu allà, a la Grama?
17: Doncs aportar els meus coneixements en comunicació i relacions institucionals i ajudar aquesta entitat que tant treballa doncs, per la inclusió en una localitat tan complexa com és Santa Coloma de Gramenet, on hi ha gent de tot el món, on evidentment moltes persones que no tenen fàcil poder practicar esport i que a través de beques i moltes altres coses, doncs la Grama serveix de xupluc per tots aquests nens i nenes que volen fer esport. No només futbol, perquè també hi ha una gran divisió de karate amb més de 200 karateques.
0: Mm. Tu ara que tu mires des de la distància, no?, el Sabadell com a soci, té bona pinta, això, esportivament i socialment, Xavi, no? Hi ha hagut un repunt aquí de l'afició. Ha passat en molts clubs, eh? Sant Andreus, Europes, no?
17: El mateix Espanyol, que és una realitat. Jo crec que és que la gent jove torna a futbol. És increïble la quantitat de nens i nenes, nois i noies, que hi ha hagut avui a la Nova Creu Alta i que es veuen als camps d'aquests equips que comentàvem, no? Jo crec que hi ha un canvi de tendència i és que, a més, els jugadors del Sabadell encara estan, com comentàveu, estan en el terreny de joc, i mira que fa estona que ha acabat, i es van fent fotografies i va saltant gent jove, fer-se fotos amb molta naturalitat i normalitat, ara ja queda molt poca gent, no? Jo crec que hi ha una revifada de voler anar a futbol, no? I per tant jo cal dir que aquests dies farà 50 anys que vaig començar a fer informació esportiva i aquesta vegada és la vegada que més socis ha tingut el Sabadell en la seva història. 14 anys a primera no havien fet que hi hagués un suport social tan extraordinari com el que hi ha, que es veu no només els dies de partit, sinó passejant per Sabadell, on portar l'arlequinada és el més normal del món en aquests moments, no només per la gent jove, sinó gent de totes les edats. És a dir, això ha quallat, ara s'ha de saber administrar bé, no? Sí. I tot va de cara, tu.
0: Això és el més complicat, administrar-ho bé. Mira, deixa'm saludar aquí a la taula el Ferran Martínez, company de Mundo Deportivo. Hola, Ferran.
18: Hola, què tal?
0: Què tal? Content de veure't i de retrobar-te.
18: Mal dia per un terrasseny avui, no? Per venir aquí a la tertúlia.
0: Home, heu tingut Dani Olmo. Sí, li heu fet un homenatge a Dani Olmo, sí, mira, per lluir la ciutat. Sí, tu. Sí, hola, Raül Llimós, eh?
19: Hola, què tal? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Xavi Andreu, el coneixeu, no?
18: Ah, sí, tant.
0: Segur que l'havíeu sentit a TV3, narrant aquells partits que feia... A quina època narraves a TV3, que feia el futbol en obert, TV3?
17: Els anys 90 i principi del 2000.
0: Bueno.
19: Ara, veig que costa, Xavi, això de
0: d'acabar
18: de
0: retirar-se.
18: Deixar-ho.
0: És un tio actiu.
17: No, aviam, un periodista és periodista, sí, tota la vida. Un comunicador és comunicador tota la vida. Jo
19: no pots estar quiet, no pots estar quiet.
17: Em faig 67 i fa 50 que estic en solfa, no? Vull dir, i que no he parat. I bé, ara el que faig és que puc decidir jo a què em dedico. Evidentment, doncs, però sí, soc jubilat tècnicament, encara que la llei et permet fer certes coses, com ja he explicat, i sempre que RAC1 em necessiti, a les vostres ordres.
0: Ah, bé, mira, t'anirem trucant de tant en tant. Sota, pots explicar com vas començar el món del periodisme amb 17 anys?
17: No els havia fet, 16 anys i 8 mesos.
0: Ah, i què?
17: Jo jugava en vol a l'Obergràcia, equip que té l'equip masculí Primera Nacional, i a Plata l'equip femení, i a Sabadell aquests dies, al final de l'estiu, es disputava un torneig de juvenils que es deia Ciutat de Sabadell, que englobava els molts equips d'handbol que hi havia en aquell moment a Sabadell i a la seva àrea d'influència. I aquell dia que jugàvem una jornada d'aquest torneig, el redactor del diari de Sabadell va tenir un cobriment, va tenir un problema cardiovascular, si així de clar, i van trucar del diari al bar del club, va agafar el telèfon a la senyora del bar, davant hi havia el president va agafar el telèfon, li van dir que algú havia fet les cròniques, el president va venir al vestidor i va dir, nois, algú ha de fer les cròniques. Jo vaig aixecar el dit i han passat 50 anys.
0: És bona, eh?
17: És bona, bona.
0: Espectacular. Bona, jugant amb vol i acabant fent cròniques al diari Sabadell, i d'aquí mira la carrera que ha tingut.
17: Cap a la ràdio, de seguida la tardor ja a la ràdio, i el Sabadell em va permetre, doncs, fer els partits. Sabadell va pujar aquell any de tercera a segona, quan arriba la segona B. Imagina't si no has pujat el que hauria pogut passar. I després vaig estar fent partits a segona, primera, també vaig viure l'ascens del Sabadell a primera divisió l'última vegada, i a l'entrar, doncs jo estava a la COPE, i a l'entrar a TV3, doncs vaig viure 16 anys, on vaig arribar a ser fins i tot cap de la redacció d'esports, tot i ser el periodista que feia la informació de l'Espanyol. Ho dic perquè no deixa de ser simptomàtic, no?, que jo vaig arribar a ser cap de la redacció d'esports.
15: No, i Xavi, amb això que deies, jo crec que el Sabadell ha tingut un repunt social en el pitjor moment, és a dir, el Sabadell baixa a segona federació i és des d'aleshores.
0: Fa dos anys, sí.
15: Fa dos anys, quan comença aquest repunt social. Vull dir que no sé si tu havies vist que en el pitjor moment ha sigut quan l'afició del Sabadell ha anat al camp, i això ha ajudat segurament a que el Sabadell pugés dues categories seguides en dues temporades.
17: Jo crec que tot ha funcionat. Elegir el director d'orquestra, que és Ferran Costa, aquest és un equip d'autor, és a dir, saber trobar un nucli dur amb unes ganes de triomfar tremendes, de treballar, d'implicar-se, i estic molt content de poder-ho viure, no? Perquè sóc d'aquells que, a pesar de la meva feina, doncs, a l'Espanyol, doncs jo també intentava venir sempre a la Creu Alta. Els molts anys que vaig estar a la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat també ho feia, és a dir, jo he sigut un arlequinat de venir quan plou, no? És a dir, com també a l'Espanyol, no? Perquè jo tinc aquest problema que tinc tants equips que no dono abast, no? Però jo no ho havia vist mai. És que
18: això no ho pot dir l'Aleix, per això, Xavi. No. Això de que quan plouia, plou, no, l'Aleix quan plovia, no.
0: A mi les obligacions laborals i aquests horaris m'impedien molts dies.
17: Ara he sigut una mica tribunero, perquè jo tinc la localitat al costat de la llotja. Vull dir, tampoc.
0: Allà no et mulles, d'acord.
17: Allà no em mullo. Però perdoneu, però em referia que vull dir que, clar, jo era un nen que vaig començar a fer informació del Sabadell, i jo viatjava amb l'autocar del Sabadell.
0: Això es feia molt abans.
17: Això es feia molt. El Joaquim Fiter, el pare de l'estimat Carles Fiter, I jo viatjava amb l'autocar de l'equip.
0: Sí, el Xavi Puig, el nostre Xavi Puig, el del Superesports, viatjava amb l'autocar de l'Hospitalet, quan l'Hospi estava a segona, veia segona.
18: Bernat Monzó
0: i feia els partits.
18: També viatjava amb...
0: El fill del Quim.
18: Sí, també viatjava amb
0: l'autocar.
18: Amb l'autocar de l'Hospitalet. Sí, sí, i crec que Lluís Flaquer...
15: El Flaqui, no? El Flaqui, sí, també. A mi també em venia...
0: Després, ja ens van, després ens van baixar de l'autocar i dels avions ens van baixar, sí, ja no pot fer absolutament.
17: I per això jo me'n vaig anar a l'altra banda de la trinxera a fer de director de comunicació i relacions institucionals.
0: Mira, amb això vull acabar, perquè hem de parlar del Barça, no t'ho creuràs, però hem de parlar del Barça.
17: Aquí, sí que m'ho creuré, sí.
0: T'ho diràs, sí. No, m'agradaria saber el teu punt de vista, des de fora, des de la distància. Com has vist el cas Julián, tu que has estat director de comunicació de l'Espanyol i que t'has hagut de menjar algunes gestions de crisi importants... No sé, s'ha fet bé, no s'ha fet bé? És molt complicat gestionar una cosa així en el futbol professional? La teva opinió m'agradaria saber, Xavi.
17: Bueno, aquesta és una opinió de tres bandes. Com actua el jugador i el seu entorn, com actua l'equip que té la propietat d'aquest jugador i com actua l'equip que sap que aquest jugador vol anar-hi a jugar. Que clar, aquí són tres mons, no? Jo crec que al final d'aquesta pel·lícula el més perjudicat és el jugador. I crec que l'equip on vol jugar Julián no el trobarà a faltar, m'entens? I en canvi a l'Atlètic de Madrid se'ls hi ha quedat allà un bolet que no sé com el podran administrar amb la contundència que han actuat evitant que hi hagués possibilitats de que aquesta operació s'acabés fent i el jugador vingués a Barcelona.
0: No, perquè això de fer tuits amb la samarreta de jugadors del Barça, de l'Atlético, com per tornar la moneda, vull dir, ja sé que s'ha de ser original a les xarxes, però...
17: Bueno, l'Atlètic de Madrid és un equip transgressor amb això, però no ara. Vull dir, ja fa dues temporades que juga amb aquestes accions comunicatives a les xarxes que, doncs, que no són molt habituals, no? Jo no les hauria fet, probablement per la meva condició d'escolapi de l'edat que tinc, no? Però entenc que avui en dia tot és xarxes, tot és improvisar el moment i guanyar engagement i tenir repercussió, però crec que no han ajudat a Julián a trobar la sortida. No. Tot el contrari, l'han deixat allà en una situació que jo no sé com es pot resoldre, perquè si jo sóc un company de Julián estaria molt enfadat, perquè ell volia anar a l'equip per ser feliç, no? L'equip no és el que està, és el que volia anar.
0: Sí, sí, ara trucarem a Madrid avui durant el programa per saber quina situació queda Julián i si creuen que ho poden reconduir o no, o què passarà al mercat d'hivern d'aquí 3 mesos, que això va molt ràpid. Molt bé, Xavi, content de sentir-te.
17: Sí. Puc dir una cosa de l'Espanyol?
0: Sí, i tant.
17: L'Espanyol de Barcelona? Sí. No, perquè jo crec que l'Espanyol ha tancat el mercat com ha pogut, fent moltes coses amb pocs diners, i crec que s'ha fet un pas per millorar la plantilla de la passada temporada. Crec que l'Espanyol... Home, a primera pateixen molts equips, no? Però crec que l'Espanyol no serà un d'aquests que acabi patint. Ben al contrari, serà un equip que farà una passeta cap endavant, no? Una passa cap endavant, doncs per anar-se apropant a crear un projecte esportiu que d'aquí una, dues, tres temporades doncs ja sàpiga el que és tornar a Europa.
0: Perquè, perdona, tu vas viure la situació de Joan García tot aquell estiu?
17: Home, m'ho dius o m'ho expliques?
0: Sí. Val, no, vull dir que l'Espanyol no hi va poder fer res, però va haver de cedir que el jugador volgués marxar allà amb la clàusula, no? Que això no s'hi pot fer res.
17: No s'hi pot fer res, i per això es firmen contractes, no? Vull dir, el Barcelona va pagar els 25 milions més l'IPC, 26.400.000 euros, i aquí no hi ha res a dir.
0: Va. Escolta, content de sentir-te, no et retiris mai. Una abraçada.
17: A les seves ordres.
0: Adéu.
17: Bona nit.
0: Xavi Andreu, adéu,
15: Xavi.
5: Ai. A més, teniu festa major, no?
0: Sí. De fet, comença aquest divendres, la festa major, i dilluns és festiu a Sabadell. Per això el Sabadell ha demanat jugar en dilluns. I el partit d'aquesta jornada segona és un Sabadell-Còrdoba dilluns, dia 7 de setembre, perquè és festiu a la ciutat i és el tancament de la festa major. Sí. No, més allà del Sabadell, perdoneu, disculpem aquests minuts dedicats a
15: la setmana gran,
0: a la meva ciutat i a l'equip de la meva vida. Més allà d'això, no, el Barça Atlètic, estem pendents de BCU. Mira què ha dit, la primera impressió, Belletti, Esport 3, només acabar el partit sobre aquesta blincada de turmell que li ha fet Pipa, amb una entrada molt lletja al jugador del Sabadell a BCU.
20: Es normal, de esos equipos juego contra el Barça, tenemos más balón, buscamos más jugar, y suele pasar de alguna entrada u otra. El árbitro tiene que gestionar un poco, controlar, para que no pase eso. Y es el segundo jugador en la pretemporada, jugador importante, pero va, suele pasar en el fútbol. Han merecido ganar dos muy buenos goles que ha marcado, pero vamos feliz de haber hecho muy buen fútbol esta noche.
0: Bé, no acaba dient si té alguna cosa greu o no. Saps alguna cosa, tu, Ferran?
18: No, jo l'he vist, com vosaltres, sortir amb crosses de la Creu Alta i...
15: Una bota, també, gran.
18: Sí, una bota.
0: Ortopèdica portava, sí, sí. Que suposo que és per immobilitzar-li.
18: Sí, sí. El... No fa massa bona pinta, no?
0: No, deia el Bonastre que en principi no hi ha fractura i que per tant sí que pot ser un estiragament del lligament, no? O algun esquinç al lligament del turmell. Per entrada és molt lletja, li queda molt clavat lletja, el turmell. Sí, sí, sí. Bé, esperem que estigui bé el nano perquè, aviam, no havia de ser titularíssim, però, no? Raül, durant la pretemporada ens havia ensenyat que tenia cosetes, eh?
3: Sí, home, jo crec que és un nano que serà titularíssim al Barça B, habitualment, i tindrà opcions. Ara estem veient la imatge, realment, sí, sí. Posa els pèls de punta.
0: Sí, li trepitja i li torça tot el turmell.
3: Esperem que sigui un esquins, no? I que el nano pugui tenir molts minuts al Barça B i alguns minuts al primer equip, no sé, partits de Copa... I vés a saber com evoluciona.
15: Sí, sí, perquè el moment és dolent.
18: És una aposta molt decidida de la direcció esportiva.
0: Bueno, avui han fet publicar els dorsals i només hi ha dos dorsals del filial, que són Bissibu i Hamza Abdelkarim, no? Vull dir que s'hi compta. El club ha publicat que sí, aquesta sí. Gent té dorsal per jugar a la Lliga Espanyola.
3: Oh, no? Sí, gairebé ha costat igual Bissibu que Gabriel Jesús.
15: Sí, no?
0: Sí, senyor, són 8 milions a 10, no? Sí, sí, sí.
3: Vull dir que amb això ja estàs dient alguna cosa, no?
15: No, i això, i que s'havia de debutar diumenge. Vull dir, diumenge és partit de debutar al Barça Atlètic.
0: Ah, sí, comença la Lliga. Sí.
15: Comença la Lliga, diumenge, i tot i que l'han anunciat amb el primer equip, jo crec que hauria sigut titular indiscutible i serà un jugador clau per si el Barça Atlètic vol pujar de categoria. Hi ha hagut alguns partits amistosos que ha sigut gairebé un insult el que Bissibu ha fet contra els rivals, perquè té una superioritat. Clar, estem parlant que serà protagonista. Primera divisió jugarà a la quarta divisió i aleshores la diferència és enorme i jo crec que pot ser molt protagonista i és una pena perquè el dia del debut, que és diumenge, doncs segur que hauria pogut ser decisiu ja.
0: Sí. A veure, que tingui sort i que no sigui res. Ara estarem pendents de les rodes de premsa oficial, ha de parlar Belletti, ha de parlar Ferran Costa, a veure si algun jugador o algun directiu també amb el Pau Bonastre fa alguna declaració i us la farem arribar, sens dubte. Ara estava pensant que Sergio Busquets, el cos tècnic del Barça Atlètic, no? Iniesta debutant vens d'allà, no? Ens vas dir, de Wolves United.
3: Vull
0: dir que
3: sí, va debutar divendres.
0: Xavi ja fent d'entrenador, Messi anunciant que deixa la selecció argentina. Mm. Vull dir que tota aquella generació que ens va fer emocionar...
3: Jordi Alba dirigint l'Hospitalet, Santiago Alcántara...
0: Sí, senyor, sí, sí. Sí, senyor. Passa que ve una generació brutal.
3: Sí,
0: no? Vull dir, hem aconseguit canviar tots aquests, que van ser meravellosos, per Cobercins, Lamins, Fermín... No sé.
3: De fet, aquella generació brutal que deies... L'únic que encara juga, o dels pocs que encara juga, segur que me'n deixo algun, és Messi, que s'ha retirat de la selecció,
15: sí, sí, sí, sí,
3: però encara juga...
15: I és dels més grans, a més.
3: Amb l'Inter Miami.
15: No, sí. Perquè...
0: No, de l'11 titular, Alves sí. No juga, Valdés no juga...
3: Messi és més gran que Busquets, és més gran que, sí, sí. Que Jordi Alba, i és més gran que Thiago Alcántara.
0: Pedro potser juga, però bueno...
3: No, Pedro no té equip ara mateix.
0: No, no?
3: I està... Sí, va acabar amb la Lazio, va sortir per la porta gran de la Lazio, després de molt bons anys a Itàlia, i ara jo crec que està meditant quin és el següent pas.
0: Sempre li quedava al Barça Legends, que també... Tots aquests hi van, a vegades, sí, sí. Al Barça Legends. Sí, sí.
15: Podria acabar-se retirant a Tenerife, Pedro. Seria,
0: a segona, que seria... ara que han pujat. No. Sí.
15: Seria un comiat bastant...
3: Sí, però per aquestes grans top. Estrelles que han sigut...
15: Bueno, un Cazorla, però sí que era primera,
3: sí,
15: la
3: però
15: diferència.
3: Sempre és difícil, perquè esperen un nivell
15: yeah.
3: A casa teva que ara segurament ja no tens.
0: No, Cazorla va fer-ho més o menys bé, però ja no sí. Podia jugar més de mitja hora, no, en principi?
3: Clar, però segurament tens gairebé més a perdre que a guanyar.
0: Ja. Yeah. Pot ser, pot ser. Bé, tots ells són, la majoria, tenen una cosa en comú, que és el planter. I m'agradaria obrir la tertúlia d'avui amb la figura de Marc Casado. Després anirem a Madrid per parlar de Julián, però m'agradaria obrir la figura de Marc Casado, que avui se n'anà cap al Deportiu de la Corunya i tots hem vist les imatges a l'aeroport. Home, li hauria fet més il·lusió quedar-se, no fotem, no? Hola, Pintanel.
21: Què tal, Parisa, bona nit.
0: Què tal, bona nit. Què anaves a dir, Ferran?
18: No, que no sé si li hauria fet més il·lusió quedar-se. Jo crec que ell havia paït... que havia de sortir a buscar més minuts.
0: No, vull dir amb protagonisme, clar.
18: El que passa
0: clar,
18: que sí. Jo crec que marxava amb aquella cara de pomes agres per com...
15: El com, no?
18: Per com ha hagut de marxar, exactament.
0: Clar, que això és el gran debat que m'agradaria obrir aquí. Jo crec que el Barça ha fet bé, ahir ho repassàvem amb la Marta, ara repassarem les xifres si voleu. El Barça ha fet molta caixa venent nanos al planter que, com sempre dèiem, Raül, l'embut fa que no entrin.
19: I llavors, sí, l'excedent de talent.
0: Clar, però ha fet caixa i com a mínim, mira, aquesta gent tindrà l'oportunitat de mostrar el seu talent i potser tornen, com Cesc Fàbregas en el seu dia o Gerard Piqué, vés a saber. El cas de Casador potser és el més paradigmàtic o el més visible, no? a nivell de premsa perquè va jugar al primer equip, perquè va tenir un gran protagonisme, perquè jo crec que havia aconseguit arribar a la gent, no? Per com és ell, no? per les imatges que ell havia mostrat a les celebracions i per l'estima, per la rauxa que sempre, quan jugava, defensava l'escut del Barça. Bé, doncs, has estat avui a l'aeroport, Pintanel, sí. I hem vist aquesta imatge, no? Pobre, amb una cara una mica encara desencaixat, no? De dir, val, sí, me'n vaig a un bon projecte i a jugar, però no sé ben bé què faig aquí, no?
21: Sí, cap cot, jo diria fins i tot resignat. De fet, quan li fèiem les preguntes, que ha estat un moment ràpid, també, evidentment, tampoc l'hem acabat d'apretar del tot, però perquè la sensació que hem tingut és que la situació per ell era complicada. De fet, trigava 2-3 segons en respondre. Recordem que se'n va al Depor, són 30 milions d'euros, una opció de compra, s'ha dit fins a final de temporada, una opció de compra que és simple, és a dir, no està subjecta al rendiment del futbolista. La realitat és que en Flick ha jugat poc, especialment la temporada passada, estava buscant aquesta tarda dades, els números. Va ser el 18è jugador en minuts, només per davant de Bernal, Gavi, Christensen, Roni i Chesney, però, per exemple, els tres primers van estar lesionats. Bernal, recordeu que va començar la temporada recuperant-se, de fet no va fer pretemporada, d'aquella greu lesió de lligaments, i Gavi i Christensen van estar un munt de mesos de baixa. Un altre dels jugadors que ha disputat menys minuts o que va disputar menys minuts va ser Chesney, el porter suplent. I per tant és evident que no ha tingut protagonisme. Des del partit amistós a Udine del 8 d'agost, Casador ha estat entrenant en solitari a la Ciutat Esportiva. Recordeu que és aquell episodi, aquell capítol en què tant ell com Roni estan preparats per volar cap a Itàlia i Flick els explica el que hi ha, la situació actual, que han de buscar una sortida i els deixa els dos a Barcelona. Avui hem pogut parlar amb ell abans de volar cap a la Corunya. Ha explicat que deixar de jugar al Barça un any sempre és complicat i que tant el club com ell tenen coses a millorar, especialment en com s'ha gestionat tota la seva sortida.
2: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió.
4: T'ha posat a prendre la decisió, Marc?
2: Bueno, deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve.
4: Costa deixar la casa ara, després de tants anys, Marc?
2: Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més.
22: Suposo que amb ganes de jugar, Marc, i tornar amb més força, no?
2: Sí. És aquí, segur.
4: Marc, el sueño del Barça no se pierde, ¿no? Yendo a Coruña, ¿no, Marc?
2: Este, Marc.
4: El futuro es largo, ¿no?
2: Sempre, nunca se sabe.
23: Te'n vas una mica molest amb el que ha passat, que t'han tret el dorsal, etcètera, o no?
2: No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells, i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar, i ja està.
0: Aquesta última resposta,
21: sí,
0: important.
21: Estan...
18: Respira.
21: No, jo, la situació no és fàcil. Simplement dic que demà farà el primer entrenament amb el Depor a la Ciutat Esportiva d'Abegondo i que la presentació serà ja la setmana vinent.
0: Sí. Què us sembla? Com ho enteneu? Creieu que el Barça ho ha fet bé? No? Que es poden millorar coses, com deia Marc Casador? Enteneu que marxi? Enteneu que a Flick no li agradi i que no el vulgui utilitzar?
18: Hi ha hagut una part que crec que també ha d'entrar a l'equació, que és la figura del representant de Marc Casador, que és Jorge Méndez, que ell...
3: Que s'ha dormit fins a l'últim dia de mercat, no?
18: Havia parlat
3: amb el club... Si algú estava clar que aquest estiu havia de sortir del Barça, era Marc Casador. És a dir, ja no ha estat l'últim any, és que ja venia d'una inèrcia de dues temporades amb poc protagonisme. I per ell mateix, no? La sortida... era l'opció més...
18: No, jo dic més, perquè parlant
3: més convenient.
18: Amb el que havia parlat amb el club, però és que havia com no
3: promès... Acabar-ho tot a l'últim minut, a l'última hora del mercat, o sigui, m'ha semblat... Com dius, que hem de parlar del representant perquè...
18: No, però perquè a més havia dit...
3: És el mateix d'Alejandro Valde, que també l'havia dit en Valde.
18: Havia dit al maig que podia portar al Barça ofertes per Casador al voltant dels 30 milions d'euros. I aquí, pel que sé que hi ha gent al Barça un pèl... no et diré mosca, però sí decebuda amb la gestió per part del representant de la sortida de Casador. Després el futbolista...
0: No, segurament ofertes d'Aràbia n'ha portat, però Marc Casador s'ha negat en rotunda
18: cap allà. Per menys de 30 milions. De fet, el Barça en rebutja una durant el Mundial, crec que abans del 30 de juny, en rebutja una perquè era inferior als 30 milions, no sé exactament la xifra, el Barça el tassa amb 30 quilos i a partir d'aquí no hi ha cap equip que vulgui pagar 30 milions sí, però, per Marc Casado.
3: Perdona,
18: i després,
3: Ferran, jo soc Marc Casado.
18: I després el Marc Casado també ha de triar o vol triar un projecte on ell es senti important. Per exemple, hi ha hagut equips de Premier que han preguntat per Marc Casado i ell mateix per al futbol físic que practiquen, que creu que no se li adapta al seu estil, els ha tallat i ha dit no cal, o sigui, s'han interessat, dic, no cal ni que parlem res més perquè per futbol aquest equip a mi no m'encaixa. I en canvi, el projecte del Depor, jo no sé si és perquè ja era última hora i tot plegat i ha vist com han evolucionat el mercat també a Galícia, que ho han fet molt bé, amb una persona important, el gran Joan Camí,
0: ex-treballador d'aquí d'Esport Recurs, sí.
18: A la direcció, bueno, treballant per la direcció esportiva del Deportivo.
0: Està fent d'ullador.
18: I bé, doncs no, aquí no sé si això l'ha convençut a última hora. Si el Depor l'hagués trucat potser fa 15 dies, doncs aleshores potser Casado li hagués dit que no esperant altres ofertes, perquè sí que és veritat que el futbolista s'ha estat esperant fins al final també, que aquí també és l'altra part, el jugador, que s'ha estat esperant perquè creia que li podia arribar alguna cosa més interessant.
3: Sí, però jo el que volia dir en referència a Jorge Mendes és que, hòstia, si t'estimes el teu jugador, el que passa que són representants que al final van com molt a pes, no? I tenen tants jugadors. I jo no sé com els jugadors no ho veuen, això, perquè no reben un tracte humà, o no ho sembla.
7: Totalment.
0: O especial, no?
3: A Marc Casado, ara li has de portar una oferta d'Aràbia Saudí, que potser cobrarà un paston, però de debò creus que és el destí que triarà Marc Casado i és una bona sortida després de jugar al Barça, anar-te'n a Aràbia, ara, en aquest moment? No sé. Vaja, jo per mi és conèixer poc el futbolista, no? I no entenc com han apurat tant i que no... M'ha costat entendre que no hagin trobat una sortida abans.
0: Sí, a més, el Barça ha hagut de menjar també la sessió i pagar-li bona part de la fitxa, perquè el Depor, com deia ahir la Marta, no tenia fair play.
18: Bé, de fet, l'operació, no et diré que perilla, però en un moment es queden...
7: A última hora d'ahir, no?
18: Es bloqueja una mica, sí, sí. Perquè el Barça, i crec que amb bon criteri, Diego diu, escolta'm, si ens hem de menjar el salari del futbolista...
0: Posem una
18: opció de compra obligatòria a final d'any si arriba a tants partits jugats amb vosaltres. Clar, el Depor, 30 milions d'euros, no ens enganyem. No em sembla una clàusula...
21: És que el Depor, Ferran, no podia pagar ni 5 ni 10. Clar,
18: no.
21: És que era
18: inviable. No sé si 5 o 10, potser sí.
0: Sabeu quan s'ha gastat en tot el mercat de fitxatges al Depor? Amb Aubameyang, Adames, 26 milions d'euros només.
18: Sí, ja seria més de que el...
0: I ha fet una plantilla xula, vull dir. Angeliños, José María Jiménez i tota la
7: resta. El millor que ha fet el Depor és retenir a Jeremai.
0: Leo Román, no?
18: No, i xaval jove, és un italià que ara no em sortirà el nom, però que va fer la primera assistència a Aubameyang, un migcampista italià que em sembla que té molt bon peu també, i després un nano del filial del Bayern de Múnich, que també diuen que té molt bona pinta. Vull dir que, o sigui, no només ha fitxat belles glòries com Aubameyang, no és una bella glòria, però Adama potser que ja va una mica de tornada, però...
3: Quins cabells, eh?
0: Sí. Sí. Avui, ara sentirem la presentació, perquè bàsicament...
18: Allò del gimnàs que fa ell...
7: Aquelles cordes, no?
18: Aquelles cordes del gimnàs, sí.
3: Casado també ha millorat, eh?
0: Sí.
3: Cavallera?
0: També?
7: Sí.
0: Val.
7: Ara ha fet remuntada, no? No, jo crec que des de l'òptica del futbolista...
0: Perdona, veig que no s'ha entès el gag, com que a mi m'agrada explicar-los. No heu estat molt pendents de la presentació de...
18: Bàsicament.
0: Bàsicament, val.
18: Sí, sí.
7: De la dama.
0: Sí, és que ara...
21: El Barça n'havia fet alguna d'aquestes, també.
0: Val. És que el Quim Salvador s'ha dedicat a comptar quants bàsicament ha dit en 15 minuts de roda de premsa i al·lucinareu. Bàsicament, al·lucinareu.
3: Kifir, no?
0: Hola, Saperes,
8: bona nit.
0: Què tal?
8: Amatucci, és
18: el... Amatucci, correcte.
8: Sí. És de la Fiore.
0: No, és increïble. I a més porta... Però uns cabells que sembla Bon Marley, ara va traure.
18: No, és que...
0: Bon Marley Mafao.
18: Gimnàs de tríceps.
7: Sí. Però quan va arribar a l'aeroport, jo he vist una imatge seva a l'aeroport, i va amb gorra, o sigui... Deu portar normalment una gorra...
0: Una tofa, deu portar la tofa allà...
3: Turban, sí, i després es fa les trenetes aquestes.
7: Llavors es fa les trenetes.
0: Bueno, això és rasta, entenc?
3: Jo crec que no és rasta,
0: No,
3: La rasta bruteja més.
0: Val, sí. Si algun expert a la sala...
3: Que era rínxol.
7: Mulles i rellisca, saps, això?
0: No, recordeu que es fregava amb oli perquè no el poguessin agafar i els hi rellisqués als rivals? Era sensacional.
18: Sí, molt idea, bé.
0: Amb oli de bebè, sí, sí, tens raó. És curiós perquè fa uns anys teníem Adama i Aubameyang titulars al Barça, o jugant al Barça, no? En Xavi, no, diria?
8: A partir d'aquell gener, per arribar al mercat d'hivern.
0: I ara estan els dos
21: al Deportivo.
0: Sí, sí, sí.
7: I Adama té una imatge molt famosa a la Premier amb Cucurella.
0: Que, el tira a terra, no?
7: Que, sí, sí, que un el tira a terra i els intenten enfrontar, o, però picar. Quan se n'adonen que són amics i que es veuen un davant de l'altre, diu que Cucurella, quan el va veure, va dir, hòstia, és la dama, va fotre mitja volta i que se'n va anar corrents.
0: Mira, ja que hem obert aquest meló, i ara seguirem amb això del planter. Hola, Quim Salvador.
9: Hola, bona nit.
0: Què tal, bona nit. Pintanel, gràcies, ja ha estat acomiadu.
9: Vale, molt bé, que vagi bé.
0: Vinga, adéu-siau. No,
9: adéu.
0: És que ara penso, el pobre nano ha estat aquest matí a l'aeroport de Barcelona, que descansi. No, el Quim Salvador està pendent d'això de la presentació de Dama.
9: Sí, home.
0: I què, t'has passat bé, no?
9: Bé, ha estat, sí, perquè normalment les presentacions no tenen massa suc. I aquesta, Déu-n'hi-do. En fi, ja no dinars fets 5 cèntims, vas explicar que era bé tot el que anava a la meva peça,
0: no,
9: així que directament...
0: Però mola més sentir-ho.
9: Anem a escoltar
7: bàsicament, què ha dit?
9: Un fragment de la presentació de Dama Traoré en què bàsicament ha explicat els motius del seu fitxatge pel Deportivo.
10: El club ha hecho un gran trabajo, también es parte del proyecto, ha hecho que básicamente pueda venir aquí. También hablé con Auba, básicamente, antes de venir aquí, que también me aconsejó, básicamente, me dijo, básicamente, lo bueno y lo interesante que es el proyecto, básicamente, y eso me convenció, ¿no? También, básicamente, tengo historia con el Deport. Fue uno de los primeros equipos que debuté, básicamente, con el Barça B, también. Básicamente, entonces, parece que era cosa del destino.
0: No, un moment, és una juguesca.
9: ¿Els heu contat o no?
0: No, jo no els he pogut...
9: Deu, bàsicament, en aquesta resposta, que és veritat que està editada, però no per introduir bàsicament, sinó per treure doncs, moments que fa que hi ha blanc, etc, perquè no fos més llarga.
7: Si no, no has tallat frases,
9: no,
7: tot
9: no.
7: És real.
0: La resposta és real.
19: No està editat?
9: No.
19: És real.
9: El seu discurs...
0: Hòstia. Això és una juguesca, no m'ho crec.
9: Estan editat blancs i coses... No, espera't. Això és una resposta. M'he escoltat tota la roda de premsa de Dama i m'he dedicat a contar... un per un, tots els bàsicament...
7: La dada jove, a veure quants...
9: Que ha dit en 14 minutets de roda de premsa. 86.
19: Què?
9: No, ha dit 86 vegades bàsicament en una compareixença de 14 minuts on, a part de parlar d'Ama, hi havia les preguntes dels periodistes i hi havia també uns 40 segons d'introducció del cap de premsa.
0: Ell ha parlat menys de 14 minuts?
9: Sí, sí, sí. Però és igual, deixem un 14 perquè...
0: No.
9: Tenia una feinada aquesta tarda, sí, com sí. Podeu comprovar. Clar, la mitjana és, agafant els 14 minuts on no només parlava Dama, són 6, més de 6 bàsicament per minut. I això implica a dir un bàsicament cada menys de 10 segons. Bàsicament és espectacular.
0: Sí, sí.
19: No, però a més, no és un mot crossa... No?
9: Sí.
19: No és
7: còmode.
19: No és
7: còmode.
19: De mot crossa.
0: Que a vegades estàs nerviós.
19: No és bueno, no és pues...
8: Molt llarg, a més.
19: No és pol·lutant. No. O sigui, no.
9: Quisir.
0: Sí, sí. Que a vegades estàs nerviós i sense voler repeteixes alguna paraula, no? De, no sé, però...
19: Sí, llavors...
0: Però és més... sí, llavors...
8: Doncs...
7: Tu creus que és una juguesca, dius?
0: Jo crec que és una conya. Sí, Podem tornar a recuperar el document aquest de 30 segons? Ostres,
9: però si ho ha dit 86 vegades, Aleix, com ha de ser una juguesca?
0: A veure, anem a recuperar, podem recuperar aquest document de Dama Traoré, sisplau, Oriol Montfort.
19: Aguanta'm el cubata, que te jugues que digo 86 veces a la
0: ciutadana. A veure què diu, mira, anem a sentir-lo, va.
10: El club ha hecho un gran trabajo, también es parte del proyecto, ha hecho que básicamente pueda venir aquí. También hablé con Auba, básicamente, antes de venir aquí, que también me aconsejó, básicamente, me dijo, básicamente, lo bueno y lo interesante que es el proyecto, básicamente, y eso me convenció, ¿no? También, básicamente, tengo historia con el Depor. Fue uno de los primeros equipos que debuté, básicamente, con el Barça B, también. Básicamente, entonces, parece que era cosa del destino, también.
7: Pero una cosa, el básicamente té molta... O sigui, té moltes maneres de fer-lo servir.
0: Sí, no connecta una frase amb l'altra per guanyar temps, vols dir?
7: No.
0: Ja.
7: O sigui, fa servir bàsicament per parlar amb Auba i bàsicament perquè va debutar. L'utilitza en moments diferents, també.
8: Jo recordo si el Barça va fer una presentació a l'ús amb Adama Traoré. Ho dic perquè estaria bé anar a buscar aquella compareixença.
0: Era pandèmia.
8: Si allà ja feia servir també el bàsicamente.
0: Era
8: post, una cosa
0: post-pandèmia, perquè era gener del 21.
8: Del seu aterratge a Corunya.
0: No sé. La Marta Ramon crec que té alguna cosa a aportar a tot això. Hola, Marta Ramon, bona nit.
11: Hola, bona nit. Si per cada vegada que un jugador del Barça diu al final,
18: sí,
11: o Hansi Flick diu at the end, si ens donés
0: chupito,
11: un euro o un chupito, seríem rics o aniríem tajes a cada roda de premsa.
0: Sí, el concepte és avui hem jugat molt bé, al final, perquè sí, ho hem final, aconseguit tot, al sí, final, així, seria? No, sí, no ho recordo tant.
9: No arriben a la densitat de bàsicament des de demà, no, Traoré, ni de lluny.
11: No, però és increïble. O sigui, i un cop t'hi fixes ja no, o sigui, ja no veus res més, en les rodes de premsa, compareixences, entrevistes, etc, etc, tota l'estona va sentint al final, al final, al final, i Hansi Flick no para de dir at the end, at the end, at the end. Quan t'hi fixes ja no, ja marxa enrere.
7: Però llavors
11: ja
7: s'han mimetitzat els jugadors de Hansi Flick, no? Entenc.
11: Jo crec que és l'inrevés, jo crec. Que és Flick qui fa d'esponja i ho tradueix a the end.
0: El mot crossa que jo recordo és la verdad es que. Aquest sí que a vegades hi ha jugadors que per allargar la frase... La verdad,
11: al final ho supera tot. Sí, sí, fixeu-vos-hi a partir d'ara.
0: Al final,
18: A nosaltres que ens toca transcriure entrevistes, al final és molt repetit.
19: Ara ho fa la IA, no?
18: Bueno, no et pots fiar massa.
0: No, m'has de repassar, com a mínim. No. Marta.
18: Bueno, quan t'ho transcriu igualment, doncs al final.
0: Marta, t'hem trucat bàsicament...
11: Al final,
0: perquè ens recordis el que ahir deies, que el Barça ha ingressat 106 milions... més de la meitat en vendes del planter, no? Pots recordar les xifres, sisplau?
11: Sí. És així. 48,5 són de Ferran Torres, 57,5, més de la meitat, corresponen a operacions amb jugadors sorgits del planter, és a dir, de la Masia. Els que més diners han deixat, Ansu Fati al Mónaco, 11 milions, Tomi Marquès a l'Sporting de Braga, 11 milions, aquí també se li ha de sumar un variable. Després tenim casos com el d'Héctor Fort, 8,5 milions d'euros a la Real Societat, Jofre Torrents gairebé 6 pel seu traspàs a l'Ajax. S'han esgarrapat també diners retrospectivament de Jean Virgili o de Nico González, i ahir recordem-nos van concretar les sortides dels cosins Toni Guille Fernández o d'Álvaro Cortés. En la majoria de casos, a més, en aquest nou model que fa la Masia rendible econòmicament, no es perd el control dels que surten, sinó que es mantenen percentatges dels seus drets, opcions de recompra i fórmules que fan que siguin repescables si exploten. Per tant, és rodó perquè esportivament no han perds el control i alhora econòmicament et donen un rendiment que fa un temps doncs no et donaven.
0: És un gest o és un cop de geni de Deco o és una cosa habitual, normal, que passa al món del futbol? Tu, Marvà, com ho veus, això?
7: O sigui, jo crec que és un canvi de política, també, no?, aquí, perquè al final, en el dia d'ahir, incorpores a Gabriel Jesús per 10 milions i vens a 3 jugadors per 10 milions o 11, no? Si sumes Toni, Guille...
0: I Álvaro?
7: I Álvaro, no sé si són 10 milions. Sí, al final, més o menys.
18: Sí.
7: Vull dir, acabes venent a 3 jugadors de la Masia...
11: 2,2, 4 i 3,5.
0: Sí. Ja està ben fet? La pregunta és, creieu que està ben fet això, si no tenen lloc al primer equip?
7: O sigui, el que jo me n'he donat, per exemple, és que Hansi Flick, en aquest estiu... ha tingut més intervenció en moltes d'aquestes decisions i, per tant, moltes d'aquestes decisions que venen donades per un tema econòmic i per fer diners deuen tenir l'okay del seu entrenador. Per tant, si l'entrenador del Barça i el club ha autoritzat aquest poder a Flick de dir serà aquest jugador en el primer equip capaç d'arribar o li traurem suc en el primer equip, i Flick diu no, perquè ja tinc aquest, o en el cas de Jofre Torrents, no, perquè aposto abans per Xavi Espar. D'acord, el venem, i si sempre hi ha l'okay de l'entrenador, a mi em sembla bé. El que no em sembla bé és que passi per davant del que pugui fer l'entrenador, que si l'entrenador volgués tenir Jofre Torrents i el club li diu no, és que s'ha de vendre econòmicament, no em semblaria bé la política. Crec que la política ha de ser esportiva i que tingui una conseqüència econòmica bona com ha sigut aquesta temporada.
18: I en aquest sentit, en relació al que deia el Marc, crec que hi ha una decisió important que també pren el club aquest estiu, que és que Deco passi a controlar, més enllà del primer equip, també al filial.
8: perquè llavors crec que juntament amb Hansi Flick, que és qui ha d'utilitzar aquests jugadors, li permet també fer tots aquests jocs i agilitzar, entenc molt més, el mercat d'aquest tipus de jugadors, de dir, escolta, parlo amb Hansi Flick, aquest jugador no em val, doncs vinga, fem aquestes operacions que deia el Marc per compensar la que necessitem per portar un fitxatge. Em sembla que és també una decisió.
19: I tenir visió panoràmica, sí, però sí. No només gestionar les sortides, sinó les entrades, perquè els fitxatges de Hamza i de Visigú també van una mica... Sí, sí, sí.
11: Van en aquesta direcció.
19: Clar, a cavall entre el filial i el primer equip.
8: I que si no van bé, Raül, aquestes operacions, siguin jugadors que estan a cavall dels dos equips, es revaloritzin i siguin jugadors...
18: Es pots amortitzar fàcilment.
19: Clar, perquè el preu és...
18: A mi em sembla bé el que diu, en línia del que diu el Raül, perquè quan has de fer aquestes operacions tu t'has d'avançar a la bogeria que s'ha convertit al mercat a la Premier. Per exemple, ara segurament si Visibo hagués debutat al primer equip del Bruges i hagués fet una bona temporada aquest any,
0: ja serien 60,
18: l'any que ve potser eren 40, 30 no? o 40 milions sí, sí. d'euros, o jo vaig a saber el què, no? I després, en la clau sortides, jo sóc bastant partidari d'aquesta fórmula, perquè al final els traspasses, però et guardes una opció de recompra que sempre el Barça té el jugador controlat. Per què? Perquè una cessió a vegades pot ser perillosa. Perquè el futbolista sap que sempre tornarà al Barça. I si tu arribes allà... Jo recordo un exemple, que això m'ho va explicar una persona de la Masia, que va ser el Gerard Deulofeu.
8: I el club on va, Ferran, sap que marxarà.
18: Exacte. I després... Exacte, un altre incentiu més. Recordo Deulofeu, quan van a Sevilla, amb Emery, no encaixaven al principi. I Deulofeu, de seguida, va tirar la tovallola. I al desembre... pràcticament, o sigui, es va encarar amb el... Bueno, va tenir mal rotllos amb l'entrenador i li va posar la creu.
0: Clar, diu I ell va pensar, aguanto fins al juny i torno al Barça, no?
18: Exactament. Clar, no? Sí. I això, molts futbolistes ho poden pensar. Bueno, escolta'm, jo tinc a sota la xarxa, que és que tinc un contracte amb el Barça, sigui amb

0: O sigui, el Barça és una fàbrica, aquesta paraula potser no és la millor, però és un planter i genera molts futbolistes.
1: Un obrador, sí.
0: Evidentment, no tots poden arribar al primer equip, hi ha una selecció natural, a vegades qui menys tu esperes, com Xavi Espart, arriba al primer equip i es consolida, i d'altres que apuntaven maneres, doncs es queden pel camí. Doncs aquests que es queden pel camí tenen un talent extraordinari, són molt útils pel món del futbol. I el Barça ara, per fi, ho pot monetitzar fins al punt que el Barça ideal del futur hauria de ser tots aquests que arriben per selecció natural al primer equip del planter, que són molts, i amb els diners que generes de l'excedent de talent, fitxar cracs mundials. Aquesta seria la fórmula perfecta. És a dir, que el planter, que ja que et costa uns diners, la Masia no és gratis. Vull dir, també has de invertir molts diners, perquè és un centre de formació, en fi, ja sabeu el que costa, no? Però, clar, es pot nodrir econòmicament d'aquests traspassos, i a més aquests traspassos et poden servir, com ha passat ara, per fitxar altres jugadors que necessites i que no et dona la Masia, no?
2: Ara bé, a mi aquesta fórmula m'agrada si realment ens la creiem. Vull dir que
1: recuperis algun jugador, vols dir?
2: No, que es faci almenys el seguiment correcte per veure com evoluciona aquest futbolista i si en un futur et pot seguir. El hàndicap que jo veig és que a l'hora d'apostar pels clubs on tu vols portar el teu futbolista, aquí qui decideix és el futbolista, o té més... No, té tota la decisió el jugador, pràcticament, i el Barça, en una sessió, pot dir, escolta, mira, a mi m'interessa... Hi ha aquests dos, tres equips que m'interessa més que vagis. Home, et diria, el cas de Jofre Torrents... Sí, perfecte, se'n va a l'Àjax. El cas de Toni...
3: Que vagi al Venècia, no?
2: Que vagi al Venècia, no sé si és el millor equip
1: per a Toni. Cortés a l'Anvers,
2: no sé. Potser li va bé per veure un altre futbol i créixer i acabar...
3: No, però a Venècia sí que també hi ha molt...
2: Sincerament, ara jo no sóc expert en futbol internacional.
3: No, però amb el Venècia precisament sí que hi ha una estructura de molts catalans allà darrere, i un cap de metodologia...
4: De gent que estava aquí, sí.
3: De gent que estava aquí, però amb això que diu el Ferran, el que a mi no és que faci por, però és aquesta part la més important. Si li has de fer un seguiment, jo crec, bastant exhaustiu. I aleshores, doncs, d'acord, tu el jugador el pots enviar fora i és clau a l'equip on va. Perquè segueix en formació, o sigui, són jugadors que segueixen en formació, i hi haurà un moment en què hauràs de decidir si te'ls desprens del tot o els recuperes. Però aquests jugadors... Aquests equips on van són equips on el Barça ha de pensar que segueix un procés de formació, com li va passar a Fermín en el Linares, si vols. No eren primeres espases, però va ser un equip de formació.
0: No ens enganyem, dels que marxen, vull dir, un de cada 10-15 tornarà. Sí. I després te'n pots menjar algun d'evolució... molt retardada, no? Un Cucurella, no?
3: Cucurella, és el gran exemple.
2: És l'únic cas que et diria.
0: Sempre pot passar un Cucurella, però... has de fer apostes.
1: Un de tot el que treus, ja em sembla bé, molt bo percentatge.
4: Però dintre d'aquest model, que la prioritat també sempre segueixi sent formar, no? Futbolistes, ho dic en el sentit que no et porti a dir, com que la situació és molt complicada, jo vaig a fitxar molts jugadors per revaloritzar, i que després els pugui vendre pel fet de que hagin vestit la samarreta del Barça, sinó que tu creguis que aquells futbolistes poden arribar a fer el salt, si no arriben, sí que puguis monetitzar, però crec que hi ha hagut alguna etapa també on arribaven molts futbolistes amb l'objectiu només de poder-los vendre, i que això a vegades també pot fer un tap pels que venen de...
0: I després, crec que, no sé, el Madrid en això ja té la mà més trencada.
1: Ha tret 200 milions amb futbolistes de la fàbrica aquest estiu
0: al Madrid. Sí, aquí hi ha la connexió aquesta estranyeta del Fulham,
1: Arbeloa,
0: el propietari del Fulham, soci de Florentino, llavors aquí l'agència...
2: Entrenador de l'agència del fill de Florentino.
0: Dels jugadors... Però el Madrid fa anys que fa... O sigui, que es posa a l'aparador, jo crec que d'una manera estratègica a vegades, i això aquí ens costa una mica. És a dir, el Guille i el Toni Fernández han tingut molt poca presència al primer equip. Potser... un cop has guanyat la Lliga, o sigui, un jugador que juga amb el primer equip, encara que sigui com el Tomi Marquès, una cosa molt testimonial...
1: 11 quilos, està bé.
0: Sí, per això ja potser et puja 3 o 4 quilos al mercat. Llavors, potser ens falta una miqueta de...
2: No, i que si tu mires
0: de puteria, aquí,
2: les destinacions on han anat els jugadors, més o menys, són bastant...
3: Estan bé,
2: amb Braga, sí. Real Societat, amb Héctor Fort, que, per exemple, ja sentia també gent que es queixava. Hòstia, però és que si has de repescar Héctor Fort, demanaran 20 quilos, perquè l'opció de recompra és de 20 quilos. Bueno, a mi, per un jugador consolidat a primera divisió, que ja li veguin nivell Barça,

0: al final, si restes els 8 quilos, són 12 quilos.
1: Amb els preus que hi ha ara, no està
2: això,
1: malament.
2: Això era el que costava que ho coreien al seu dia,
1: sí,
2: quan van al Getafe.
0: I després un altre punt. La societat també te l'ha fet jugar i te l'ha fet créixer.
2: Ara, quan fa que, no, que els de la Premier no venen a pispar un jugador?
0: Va, això, des del Brexit.
2: Va canviar dels 16 als 18 anys.
3: El Brexit va canviar.
0: És clau.
2: I això és una altra història. Ara arriben més jugadors.
3: Des de la direcció esportiva del Barça això t'ho destaquen com a efecte positiu. Sí.
1: Hem de fer una petita pausa, 11:45, i ara seguim parlant de tot això i anirem cap a Madrid també per saber com queda el cas de Julián Álvarez, que s'ha vist obligat a contracor a quedar-se a l'Atlético.
4: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: 205 cavalls i només 4,3 litres?
7: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
8: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
9: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
10: el 56.878, 5, 6, 8, 7, 8.
9: Sèrie
10: 17.
9: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
4: Amb Aleix Pariser.
1: Cinc minuts per sobre 11:45 de la nit. Aquí seguim el Tu diràs, avui molt ben acompanyats del Marc Marval, Ferran Martínez, el Raül Llimós, també per aquí el Roger Saperes, i a la nova Creu Alta i el Pau Bonastre, amb un gran protagonista. Pau.
11: Hola, Aleix. Sí, un gran protagonista, campió de la Copa Catalunya, l'entrenador del Centre d'Esports Sabadell, el Ferran Costa. Hola, Ferran, què tal? Bona nit i enhorabona.
12: Hola, bona nit, moltes gràcies.
11: Escolta, ara et deia, és que no em perdoneu ni una. Avui no es podia baixar la intensitat, final de la Copa Catalunya, s'havia de guanyar com fos.
12: Bueno, és com som, no? Competitius, decidits, ambiciosos, inconformistes, i no ens agrada aturar-nos. Qui s'atura retrocedeix i aquí estem per anar endavant, no enrere.
11: I amb quines sensacions, entenc que positives, també de cara a la Lliga, això es pot aprofitar d'alguna manera?
12: Sí. Tot el que ens passa com a equip s'ha d'aprofitar. Cada cosa que fem o que ens passa i com reaccionem ens defineix. Crec molt en els hàbits, crec molt en la mentalitat. Ho estem construint per incorporar tots els jugadors que han arribat a una cosa que és molt reconeixible, que la sentim molt nosaltres, i el que estic content és per la determinació que estan tenint tots en seguir creixent junts i la il·lusió amb la que estem visquent cada passa que donem.
11: Li passarem els auriculars amb el Ferran Costa i ara en uns segons ja t'escolta l'Aleix, per tant ja li pots preguntar el que vulguis.
1: Hola, Ferran, què tal? Bona nit i moltes felicitats.
12: Bona nit, Aleix, igualment.
1: Molta celebració a la Copa Catalunya, he vist, no? A la gespa, no sé si al vestidor també, del Sabadell.
12: Sí, bueno, al final és que nosaltres li donem molt valor. Ho he dit a la roda de premsa, som un club català. Jo sóc fill del futbol base català, vaig perdre una final de Copa Catalunya cadet i em va fotre bastant. Però és com som, no? Li donem valor a tot el que podem afrontar junts, a retar-nos, a obligar-nos a créixer, i com deia, a part, doncs, penso que s'ha de respectar una competició que és nostra, que té un component també emocional, i nosaltres ho hem volgut fer de la millor manera.
1: Primer títol de la teva carrera, doncs, com a entrenador?
12: No. Tinc la... Vam guanyar la Copa Federació, la Copa d'un Futur, la tercera divisió també la vam guanyar, i alguna coseta més, però tots són especials.
1: Aquí a Sabadell has caigut dret, No? Tot et va bé, tot et va de cara, la veritat és que no, em sembla que no sé, que sigui sabadellenc de naixement i tot, ja.
12: Bueno, sí que és cert que jo vaig venir a entrenar al Sabadell, havia vingut a veure molts partits a la nova Creu Alta i venia a fer la meva feina, la intensitat de tot el que hem viscut i com m'estic sentint i ho maco que està sent tot, doncs fa que ara pues, pugui dir que sóc un arlequinat més pel que ve, però bueno, crec que hi ha molts moments dolços. També hi ha moments que ens hem posat a prova i on hem estat forts i junts, i això és el més important.
1: Estàs content amb la plantilla que t'ha quedat?
12: Per mi són els millors. Són els millors perquè són els meus. I com són els meus, són els millors. Som els que som, estem els que estarem com a mínim fins al mercat d'hivern, on s'obre una altra finestra de on hi ha possibilitats de fer alguna modificació a nivell de plantilla, però en el que sí que estic content és amb la qualitat humana de la gent que hem ficat al vestidor. Per mi això és fonamental, i amb les ganes de treballar que tenim en el dia a dia. I bueno, crec que hem seguit donant passes endavant en aquesta alineació de valors que per nosaltres és important, i crec que és una plantilla coherent amb el model que volem dur a terme.
1: T'ha faltat un davanter, que jo crec que hagués tornat de la jubilació. Es diu Marc Marvà, que està per aquí a la tertúlia.
12: El vam trucar, però no va voler venir.
13: Jo vinc a portar aigües, si necessites.
12: Bueno, 5 minutets així, si estem atacant un bloc baix, et podem fotre. Però
13: bueno, segur que sí.
1: Que el coneixies, té bona pinta, Marvà tenia bona pinta, no?, de davanter sí, tronc allà dalt, o què?
12: Sí. Bueno, al final té cara d'una persona, però l'àrea tenia aquest instint necessari.
1: De què us coneixeu, Marvà?
13: De molts anys en el futbol. I mai ens vam arribar a enfrontar, perquè quan jo jugava...
12: Afortunadament per mi, Marc.
13: Sí, segur. Segur que dolent. Escolta'm, avui et dona per celebrar o no? El Ferran, una de les coses, a vegades quan guanyaven els caps de setmana, obligava els jugadors a arribar tard a casa, perquè ell creu que s'han de celebrar les coses, però clar...
1: Però sense excedir-se en l'alcohol, entenc, ni
13: avui,
1: en la festa, no?
13: Avui, a l'horari, jo recordo l'horari.
1: L'horari, val, val.
13: No es pot arribar, no? Sobretot, no es pot arribar d'hora a casa, deia. I avui no sé si s'ha d'arribar d'hora o no a casa, perquè al cap de setmana tens lliga.
1: Bueno, és festa major, com es despistin aquest cap de setmana per Sabadell. Està tot obert, tot tancat, música tot arreu, Ferran? Que vagin en compte, que dilluns hi ha partits,
12: Crec que és important el donar-li valor a la convivència. Passem moltíssimes hores junts. Dins del camp hi ha una exigència màxima, i crec que per això és important doncs, generar un bon ambient dins del vestidor, on, a part de respectar-se, doncs, gaudeixin de passar estona junts. Al final passem més temps fora de casa que a casa, més temps amb nosaltres que amb les nostres famílies, i crec que és fonamental això, un vestidor unit. Penso que és capaç d'arribar a qualsevol tipus de dificultat. Un vestidor erosionat, doncs crec que és sinònim de mala temporada, i avui no és qüestió d'allargar-se. Juguem dilluns, són 3 partits en una setmana, però sí que demà doncs, s'han guanyat un merescut dia de descans per ells. El cos tècnic té feina per preparar el partit de dilluns, però els necessitem al 200%.
1: O sigui, tu poc gaudiràs de la festa major de Sabadell, no?, aquests dies?
12: No, al final gaudeixo estant a Sabadell i que la gent estigui contenta, però ens ha costat molt arribar a aquesta segona divisió. Tenim moltes ganes de fer-ho bé i estic gaudint molt de poder preparar cada partit, de poder analitzar cada rival. Hi ha moltíssim nivell i ja gaudeixo d'aquesta manera.
1: No, sí, ens va quedar clar. El dia que va haver-hi l'apagada general, que se'n va anar la llum a tota Espanya, aquí vam fer un programa especial fins a les 5 del matí, que va entrar el Basté, sí. I ens va escriure Ferran Costa i ens va dir: us estic sentint i estic aquí avorrit preparant coses de futbol. Vull dir que preparar, o sigui, el que és allò, el despatx li agrada també.
13: No, quan Ferran, a l'ordinador, jo recordo abans de fitxar pel Sabadell, un dia que ens vam veure, no recordo quants possibles plans de partit havia arribat a desenvolupar.
1: Centenars, crec, no? Alguna cosa així, ens va explicar, que en tenies molts.
13: Pot ser o no?
12: Sí, la veritat que m'agrada on més gaudeixo és el terreny de joc i competint, és on més gaudeixo, però crec que és important doncs, preparar-se un mateix per intentar tenir les màximes eines possibles per ajudar els nostres futbolistes a créixer, a buscar la seva millor versió i a donar-li solucions, que crec que és on es guanya la confiança del futbolista.
14: Només anava a dir que, si no recordo malament, Aleix, en el dia aquell de la pagada ens explicava que estava recopilant una mica com la seva idea futbolística...
1: No, de faltes a Primera Federació, pot ser.
14: O per presentar-la a diferents clubs. Pots fer, Ferran, que fos això o no?
1: Era algun estudi que feia, sí, recordo. Sí, cosa
12: bueno, tinc molt clar doncs, quin és el futbol que em representa, el que li volem transmetre a la nostra gent. O sigui, soc una persona molt passional i penso que és molt important doncs, sentir el que fas per poder-li transmetre als jugadors i que els jugadors ho puguin contagiar a la nostra afició. No ens hem d'oblidar que juguem per ells. I crec que una de les grans victòries és que quan juguem a casa... Doncs, el rival sent la pressió de la nova Creu Alta. Llavors, crec que això només es pot fer en sentiment i el futbol doncs, m'ho ha donat tot, a part d'una família meravellosa que tinc, però li dec tot al futbol i crec que és important doncs, fer les coses el millor que pots.
1: Sí, és un malalt i li agrada mirar estadístiques i jugades. Oye, i vídeos i plans de partits i tot això. Bé, acabo. Què t'ha semblat el Barça Atlètic de Belletti? No sé si has pogut parlar amb ell i suposo que et sap greu, no?, la lesió de Visibu. Entenc que ha estat sense voler el que ha fet Pipa, però li fot una trepitjada que li ha estat el turmell maco, saps?
12: Evidentment que em sap malament i evidentment que li sap ahir malament. I qui dubti de la nostra honorabilitat que es dediqui a mirar partits del Sabadell. Som un equip que va endavant, que volem recuperar ràpid la pilota, no deixar jugar arribar, que intentem defensar traient-li temps i doncs, ha sigut una acció desafortunada. Evidentment...
1: Saps si està bé? Ja. T'has interessat o t'han dit alguna cosa?
12: No m'ha donat temps, perquè quan hem acabat hi ha hagut tot el tema del trofeig i he tingut que atendre la roda de premsa i de més. Ara doncs, li escriurem al delegat del Barça perquè ens digui com està i, evidentment, li desitgem una pronta recuperació. Nosaltres hem perdut també jugadors aquesta pretemporada, Gennar per 3 mesos, Alain 8 setmanes en una acció molt semblant i jo mai dubto de la mala... O sigui que no. Mai tinc al meu cap que ningú vagi amb mala fe. Ha arribat tard, evidentment l'ha trepitjat, però no crec que hi hagi que fer altres lectures. I sobre el Barça, doncs què dir, no?
1: T'ha agradat o què, aquests nanos joves de Belletti?
12: Amb molt talent, segurament dels que hem tingut avui com a rivals, hi haurà algú que guanyi una Champions o que sigui campió del món o d'Europa amb alguna selecció. O sigui... és el Futbol Club Barcelona, són jugadors escollits, jugadors que porten molts anys, en molts casos, jugant a un estil molt concret, que ja el dominen i que sempre t'exigeixen molt, i més a un equip pressionant com nosaltres, doncs, pel seu nivell tècnic i la seva capacitat de combinar precisió i velocitat.
1: Molt bé, escolta, felicitats, gràcies per atendre'ns, a celebrar-ho una miqueta, encara que sigui.
12: Gràcies a vosaltres. No, una abraçada.
1: Una abraçada, que no tots els dies es
13: van anar a Ferran.
1: No, sobre Visibu, crec que el Pau Bonassa està pendent de la roda de premsa oficial de Belletti. No sé, Pau, si ha dit alguna cosa més sobre aquest turmell dret, el tècnic del Barça Atlètic.
11: No s'ha mullat gaire, però sí que ha parlat una mica de les sensacions que tenia en base a les converses que ha tingut amb el futbolista, que no l'ha vist gaire animat. I crec que podem escoltar el document en què el tècnic del Barça Atlètic es referia manifestava que Visibu deia que realment tenia força dolor.
15: La nostra precaució no és esperar les primeres 24 hores. Ell està dient que li molesta molt, però... Ojalá no sea nada grave, por supuesto.
11: Doncs això és el que deia Belletti, no ens ha donat gaires pistes, pel que sabem, i ho dèiem abans, no hi ha fractura, però sí que és veritat que el jugador no tenia gaires bones sensacions, i Belletti, que després li hem repreguntat i insistia molt de prudència, esperem unes hores, que demà passi proves, i a partir d'aquí veurem què és el que ha de... Vaja, una mica el procés que s'ha de seguir. Un Belletti que, a diferència de Ferran Costa, situar el partit d'avui com l'últim partit de pretemporada abans del duel de diumenge contra el Nàxer a l'inici de la segona federació, que havia de repartir molt les càrregues. I també li hem preguntat en roda de premsa per un futbolista, fins a aquest estiu jugador del filial, Brian Fariñas, que ara passa al primer equip, amb fitxa ja de primer equip. Li hem preguntat i ha dit això a Belletti.
15: Bueno, de Brian, ninguna sorpresa. Brian ya trabaja conmigo ya a 13 años, una regularidad muy buena en el contexto competitivo, ha evolucionado mucho, ha sido uno de los protagonistas y minutos en el equipo, siempre ha sido este jugador con su liderazgo y actitud, tiene calidad, jugaba de 6, de 8 alguna vez, he intentado aprovechar esto y hacerle evolucionar en esas dos posiciones diferentes para que el equipo pudiera aprovechar lo que tenía él, de la intensidad con balón, de la progresión, buscando siempre buenos pases por dentro, pudiendo mantener la posesión también. Entonces, ninguna sorpresa, Brian está ahí porque se lo merece.
11: Doncs això, Belletti reconeixent la bona feina de Brian Fariñas, que li ha permès arribar al primer equip i rebre la confiança de Hansi Flick, ja amb dorsal i fitxa del primer equip, sí, per aquesta temporada 26-27.
2: Amb el 4 de Koeman, eh?
13: El 4 portarà, sí. I de Guardiola, no? També portarà el peu.
2: Sí. Sí.
0: I d'Araujo.
2: Sovint.
1: Bonastre, si no hi ha res més, gràcies, a celebrar-ho. Tu que pots, aquí a Sabadell.
11: Molt bé, mira, ara encara hi ha un moment... Ara a la gespa veiem el director esportiu, un membre de l'estaf i el tècnic Ferran Costa fent-se una fotografia amb la copa, perquè més enllà de les paraules que traslladava el tècnic, ho veiem en les cares i en els gestos, que realment li donaven molt valor a aquesta competició i l'han aconseguit amb la Copa Catalunya avui.
1: Molt bé. Si no tens molta ressaca d'ahir a Vilafranca, tu mateix. A Sabadell hi ha bona festa. Apa, adéu. Una abraçada. Adéu,
0: bona nit. Adéu, adéu. Era pretemporada, no?
1: És que ahir van estar a Vilafranca. Ah. Està bé, la Franca va de festa major.
0: Ah, són joves.
1: Aquesta
0: són
1: gent joves. Jove va de festa major. Jove, festa major.
0: Jove,
1: el tio professional, ha fotut Ferran Costa en directe, Belletti, molt bé. Bon fitxatge,
2: no, sí. No tinc el gust de conèixer-lo, el Ferran Costa, però sí, és un tio que sempre m'ha generat molt bones vibracions.
14: Transmet passió.
2: Sí, sí. Sí, sí. Ja sí. Quan el seguia a l'Andorra, i hòstia, ja deia, hòstia, aquest tio...
1: Amb el Manresa va començar a despuntar, perquè ja juguen molt bé i guanyen, no?, i pujant de categoria.
2: No, si ell ha agafat Manresa... Si ha arribat aquí, és que ningú li ha regalat res.
13: Sí, només té 32 anys.
2: A base de feina.
1: Sí, és un malalt, però és un malalt.
2: No, però té molta personalitat, eh?
1: Sí, sí, això sí.
13: I de segona catalana, crec, amb el Manresa el porta a segona federació.
1: Segona ref, sí, sí.
13: Vull dir que, no, impressionant la seva trajectòria. I ara m'escrivia un aficionat del Sabadell que... Entre Sabadell i Barça Atlètic, i jo no sabia això, a Sabadell hi ha com una rivalitat especial, em deia...
1: Sí, per la segona B, perquè molts anys a segona B hi ha hagut molts
13: i duels. I perquè em deia que jo no oblido, diu que l'any 91-92, quan el Sabadell estava a segona divisió, Cruyff va fer baixar Guardiola expressament...
1: Sí, i va marcar la nova Creu Alta Guardiola.
13: I va guanyar el Barça Atlètic 0-1 amb gol de Guardiola. Sí, sí, i diu, jo des d'allà odio el Barça B. La gent de Sabadell són els millors.
2: Només el Barça B.
13: Només el Barça B. Sou insuperables.
14: Hi ha una altra situació, també, hi ha una altra situació similar també amb Pedro, Pedrito, que jugava al primer equip, el puja Guardiola, i el fa baixar uns partits i juga contra el Sabadell, em sembla que marca un hat-trick.
1: Sí, en un 1-3, no? Que guanya sí. També el 3-1.
13: No, en un final de temporada,
14: era
13: no?
14: Era el 3-1. No? Era un partit al mini. Vull dir que n'hi ha més d'un que l'ha fet baixar
0: una,
14: contra el Sabadell
0: i
14: ho ha fet bé.
0: Crec que la juga Araujo. Una promoció que baixa Araujo. Crec que
3: sí, sí.
1: I guanya el Sabadell. Sí. I guanya el Sabadell i puja a segona. És la de la pandèmia que juga sense públic a Andalusia.
0: Sí, a Màlaga, no? No, a Múrcia era.
1: No, crec que era a Andalusia. I sí, sí, acaba pujant el Sabadell a segona, que és l'últim any que havia estat a segona el 2020.
13: A Hidalgo, no?
1: El 2021, Antonio Hidalgo. El Depor, sí. Bé, per tancar aquest capítol, i ara anem a Dani Olmo...
0: Deixa'm dir una cosa de Fariñas.
1: Sí, això és que et volia preguntar, per tancar aquest capítol del filial, volia fer una pregunta de Brian Fariñas i veure com està... O sigui, què té el Barça Atlètic? Què podem pescar l'any que ve, no?, del que
14: sí,
1: té
14: sí,
1: Belletti?
14: Sí, perquè hi ha hagut molt moviment.
1: Sí, s'ho mereix o no, Brian Fariñas? Sí?
0: Mira, Fariñas és l'exemple de la paciència que ara jo trobo molt a faltar en jugadors joves. que és veritat que hi ha escollits com Cubarsí o Lamine Yamal, que amb 16-17 anys, per el talent que tenen i per la capacitat, no només el talent, sinó per la capacitat d'entendre el joc, estan també capacitats per jugar al primer equip del Barça. Però és que això és molt difícil que amb 15-16 anys, 17-18, estiguis capacitat per jugar al primer equip del Barça, tant a nivell d'entendre el joc, de comprensió del joc, i després també físicament. O sigui, has de comprendre molt bé el joc per suplantar la falta de físic.
13: Després la personalitat per
0: evidentment, i la mentalitat.
13: Acceptar la pressió.
0: I la mentalitat, exacta. I Fariñas és un futbolista que, a diferència d'altres que justament han sortit aquest mercat d'estiu, que tenien molta pressa, i no diré noms, però Fariñas ha estat callat, ha estat sempre un segon pla, ha anat aguantant, esperant el seu moment. L'any passat va ser un jugador molt important per l'Atlètic, crec que va ser el jugador que més va jugar del filial, una mica com en el seu dia va ser Casado, que anava allà callant, aguantant, no deia, tampoc aixecava massa el to, i són els futbolistes que s'acaben doncs consolidant més enllà dels escollits. I poso també exemples aquí com Gerard Martín al seu dia, que ningú semblava que comptava per ell, però és un treballador i ha anat fent, i ha arribat al primer equip. Ell va arribar doncs amb 21 anys i amb una situació una mica diferent, perquè va entrar venint del Cornellà, però jugadors que han tingut aquesta paciència que han de tenir els futbolistes, sobretot han de tenir els seus entorns i han de tenir també els seus agents.
1: Per cert, Brian Fariñas és molt amic de Lamine Yamal.
0: Molt amic,
1: sí. Molt amic de Lamine Yamal.
2: I és del...
1: No vull dir res amb això, simplement que té una grandíssima relació amb Lamine Yamal, s'entenen al camp, s'entenen fora del camp, i que, per tant, doncs serà aquí també un suport.
0: Sí, però és que, mira, són de la mateixa generació...
2: És 2006.
0: I té...
2: Fariñas.
1: Sí, Fariñas és febrer del 6.
3: Un any més.
0: Exacte,
3: sí,
0: però com que Lamine era...
2: És molt jove, té 20 anys.
1: Però Lamine pujava, no?
0: Sí, llavors Lamine jugava amb els més grans, anaven junts sempre, i ell ha hagut d'esperar 4 anys per arribar on
1: arriba Lamine.
0: Clar.
1: Ah, però és que d'aquests...
2: Lamine és un...
0: Bueno, per això, sí,
13: però és que la generació de Lamine, l'Andri Ferrer, que és el capità d'avui del Barça, sí, Atlètic, correcte, és de la generació de Lamine. O sigui, a Lamine...
2: O Xavi Espar.
13: O Xavi Espar, o Cubarsí, exacte, o Bernal... Són extraordinaris que amb aquesta edat estiguin en el primer equip. Lo normal seria que tu...
0: Amb 18 anys.
13: Exacte, amb 18-19 anys. 19, que tu amb 19 anys estiguessis... Com a capità del Barça Atlètic, com l'Andri Ferrer, ho trobo ja, o sigui, un gran èxit.
0: Primer any, després de juvenil, ja està en el primer equip del Barça.
13: Sí, sí.
1: Ah, això és una cosa única.
0: El normal és entrar amb 21 anys.
1: Anem a repassar la plantilla que té el Barça Atlètic actual, el Barça Atlètic
14: d'Atlètic. Sí, una mica amb els moviments que hi ha hagut aquest estiu. 15 baixes, repassant, hi ha hagut el filial, Dani Rodríguez traspassat al Dinamo de Zagreb, Andrés Cuenca al Como, Joan Anaia al Sant Andreu, Alexis Olmedo al Celta, el ganès David Oduro a l'Annecy, Diego Cochen, que ha marxat cedit al Lingby danès, Jakovicvili a l'Almeria, els darrers que han estat Guille Fernández del Mallorca, ho hem comentat, el seu cosí Toni Albanesia, i Álvaro Cortés, que ha marxat cap a Bèlgica. A més, el club també va anunciar la baixa de 5 jugadors que acabaven contracte el 30 de juny. Víctor Barberà, que havia estat el màxim golejador de l'equip aquesta temporada amb 9 gols, Òscar Ureña, els porters Emilio Bernat i Ander Astralaga, i Joaquín Delgado, que estava cedit per l'Oviedo i ha tornat al club asturià. Pel que fa al capítol d'altes, comptem fins a 11, el defensa del Mallorca, Javi Castro, davanter de l'Hospitalet, Ignasi Kerr, el lateral esquerre, Josué Caicedo, a l'equatorià, amplia la sessió de Patricio Pacífico, una temporada més, el migcampista Juan Ibarra i l'extrem Johnny Hernández del Tenerife, el davanter ganès Aziz Issa, el migcampista alemany de l'Stuttgart, Mirza Katovic, o el central Miquel Basa de l'Hamburg.
1: Sí, aquest fitxat recentment,
14: sí,
1: no?
14: Sí, sí, sí, sí, és un dels darrers a arribar, a més de Visibu i de Hamzat del Karim, que seran jugadors que tindran fitxa del B, tot i que aniran al alternant la seva presència, evidentment, al primer equip del Barça.
1: D'aquests n'hi ha algun que us cridi l'atenció? Més enllà dels que deuen pujar, no, Ferran? Dels juvenils que pugen, deuen pujar alguns juvenils a banda dels fitxatges que fas, no? També, o sigui, el planter ha d'anar sortint...
0: No? Sí, sí, sí, clar.
1: El
13: no, i amb això, per exemple, a mi el que... Perquè el conec molt, perquè fins i tot m'hi havia enfrontat, que és un jugador català que es diu Ignasi Kerr, que fa 3 anys jugava a segona catalana. Vull dir, a mi aquestes històries són les que m'agraden de debò. Jugava al Vic Riu Primer, del Vic Riu Primer passa al Vic, pugen de primera de la Lliga Elite, pugen a Tercera Federació, es manté a Tercera Federació, fitxa per l'Hospi, l'any passat, amb l'Hospi era el màxim golejador de l'hospital, sí, sí. El fitxa l'Hospi al desembre i es converteix en el màxim golejador de Tercera Federació. I a mi són els fitxatges que m'agrada també que el Barça tingui controlat. Un jugador català que explota abans, deia el Raúl, explota tard, doncs Ignasi, que ara ha explotat, entre cometes, tardíssim, perquè ha fet tot el seu futbol base en el Vic, i ara que arribi, i per mi serà el davanter titular del Barça Atlètic.
2: Avui ha sigut titular.
13: Serà titular, i jo crec que aquesta temporada pot fer gols, i pot ser un dels... Igual que Barberà ha acabat sortint, és increïble que Ignasi Kerr, estant on estava, pugui ser... Tant de bo pugui acabar sent professional.
1: Aquest diumenge arrenca la Lliga, a segona federació pel Barça Atlètic, a veure si puja com a mínim a primera federació, que comença a haver-hi a cert nivell, i també els jugadors els hi pot anar una mica millor per acabar de formar-se i fer el salt al primer equip, tot i que últimament no ha fet falta, però jo crec que a primera federació no es bregarien molt més aquests futbolistes joves. Ja està, fins aquí el capítol Copa Catalunya, filial del Barça, i Marc Casador, que forma part del planter. Anirem ara a la primera plantilla del Barça, sentirem Dani Olmo i parlarem de com queda la primera plantilla després del Mercato, i també de que Julián s'hagi hagut de quedar a l'Atlético. 2 minuts i la mitjanit, res, de seguida, tot això aquí al Tu Diràs.
16: RAC 1 Deportivo et convida a l'Extrem Barcelona. L'esdeveniment més bèstia d'esports urbans torna al Parc del Fòrum de Barcelona del 4 al 6 de setembre amb accés gratuït. Dues proves classificatòries per als Jocs Olímpics de BMX i bàsquet 3x3 i el millor skateboarding, breakdance, scooter i moltes activitats on seràs el protagonista. Gaudeix del gran festival de cultura urbana Mundo Deportivo. Més info a extrembarcelona.com.
17: Únic s'escriu amb H o sense H?
18: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
19: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
20: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
21: Esto promete, Manu.
20: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
21: Huele a compra, Manu.
20: Huele. Va. ¡Y falta! ¡24 horas!
21: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
20: Venga. Ocasión,
16: Bruce. RAC 1. Dirà, amb Aleix Pariser.
1: En punt la mitjanit, aquí amb Raül Llimós, Ferran Martínez, Marc Marvà, Roger Saperes i Marta Ramon. Tinc una sorpresa per vosaltres. Jo sé que el Raül li agradarà especialment, però la resta també. Ara entrarà Oriol Jové per fer base de dades del Mercato. I pot passar qualsevol cosa. Val, eh?
14: Li cauran deures segur del Raül.
1: Sí, qualsevol cosa.
14: Això passa cada dia.
1: Però, primer, anem a sentir Dani Olmo. Marta, has estat a Terrassa avui. Magnífica ciutat, juntament amb Sabadell, l'escó capital del Vallès Occidental. Terrassa li ha fet un homenatge al seu ajuntament perquè és nascut allà Dani Olmo i perquè va aconseguir el Mundial amb Espanya aquest estiu, no? I abans, i ara ha passat l'actualitat també, ha atès els mitjans que us heu desplaçat a Terrassa.
3: Sí, ha estat... Primer ens ha atès a nosaltres i després ha fet tot l'acte d'homenatge i ha parlat, per exemple, del no de l'Atlètic de Madrid a deixar sortir Julián Álvarez. No entén, diu Dani Olmo, la intransigència que ha tingut el club matalassé en el cas que ha marcat l'estiu.
22: Bueno, no, entender no lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó, evidentemente, por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar y en ese sentido, pues esa fue una, no hace falta ni decirlo, pero bueno, al final, como he dicho antes, la vida sigue...
3: Sigui com sigui, Olmo, en la línia de Lamine Yamal, està content amb com ha quedat confeccionada la plantilla i està disposat a fer un pas endavant i ocupar la demarcació de nou sempre que Hansi Flick li demani.
22: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions a la que puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé, del club han fet un treball espectacular i hi ha jugadors, com ben has dit, com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, que acaba d'arribar, jugadors de sobres per poder assolir aquest en aquest aspecte, aquesta posició, i jo estaré preparat individualment i personalment per on toqui jugar, donar sempre el 100%.
3: I amb el Mundial encara fresc en el record, ara ja està centrat en aconseguir el màxim de títols possibles amb el Barça i sent la Champions, evidentment, com el gran repte. Està convençut que tenen capacitat per guanyar-la.
22: Tenia moltes ganes també de poder celebrar aquesta fita, aquest gran Mundial que vam que hem aconseguit per tot el país. I evidentment, ara també ho estava comentant amb l'alcalde, que és una gran fita, ho hem aconseguit algo molt gran, però que això continua, és el bo i el dolent de la vida i del futbol, i és, no, hi ha nous objectius, seguir guanyant, seguir defensant els títols de Lliga, de Copa, Supercopa, i evidentment anar a per la Champions, que tenim equip de sobre per fer.
5: Un miler llarg de persones l'han aclamat a la plaça i ha sortit al balcó de l'Ajuntament, ha saludat a tothom i s'hi ha dirigit en un discurs íntegrament en castellà, mostrant la seva rèplica del trofeu, visiblement content i emocionat de compartir aquesta alegria amb la seva gent.
1: Tu has passat bé, Marta?
5: Bé, sí, normal, com quan vas a un acte d'aquests, no?
1: No, vull dir que veient la gent,
14: sí, fet de Terrassa,
1: la festivitat, Marta, que hi havia allí, tu has passat, vull dir que era, no, una jornada festiva, i hi havia gent, no? Vull dir que està tot
5: bé. Sí, hi havia ambient, estava bé, sí.
1: Va, molt bé.
14: No l'hem vist ballar, això sí, a la Marta.
1: No. No,
5: el que he hagut de vigilar és no quedar-me sense cap, perquè quan fem aquests sí, canutars...
1: Quan poses tots els micros allà, no?
5: La cabeza, dir aquestes coses, de dir... Bueno,
1: dels fotògrafs,
5: si
1: o de les càmeres.
5: Si m'ajupo una mica més, igual caic a terra, saps? Vull dir, també una mica de... Bé, no cal explicar tampoc moltes interioritats, però hi ha moments durs, que diríem a la redacció, en aquests contextos.
1: Uns quants.
14: Du!
1: Molt bé, sí, que això ho diu el David López, molt. Re, Marta, gràcies per la crònica, pel viatge a Terrassa i per tot el que has explicat. Una
5: viatge a Terrassa, com si fos,
0: sí, com
5: aquí.
0: Si aquí bueno.
14: Que dolent, aquest. No. Sí, hi ha un subcontext de tot el que està preguntant,
0: Marta,
14: amb una òptica sabadellenca. No sé si us veieu.
1: No, us equivoqueu.
0: Bé, Marta, estaves contenta, normal, feliç.
5: Estava bé, sí.
1: No us equivoqueu, jo tinc grans amics a Terrassa. I jo m'he criat entre Sabadell, Terrassa i Mata de Pera, vull dir que jo, aquella zona m'encanta, la veritat. Marta, una abraçada, adeu.
5: Una abraçada, bona nit a tots.
2: I ara molt a prop d'Olesa, i un cop de cotxe.
1: Sí, han obert aquella... Ja, la B40 és allò, no?
2: Fa un parell d'anys, ja.
14: Molt ràpid.
0: Sí, sí, ara, 10 minuts. Jo tinc amics i família a Olesa i en 10 minuts t'hi plantes.
1: Em pots pujar la mola ràpidament, no? Ràpid, des d'Olesa. Bueno, no fa falta.
2: O vosaltres podeu venir a Montserrat.
1: Això també és veritat, sí. Tu que coneixes bé Dani Olmo, Ferran, perquè l'has entrevistat un munt de vegades amb la selecció espanyola, amb el Barça... O sigui, està a un gran nivell, però és que davant té Fermín... Sí. Però si no pot jugar de nou, però davant té Rafinha, ara té Gabriel Jesús, vull dir, serà una temporada que aquí anirà cara, la palla.
0: Sí, però ara, sí, estic d'acord, però vull dir, ara que escoltant la Marta, és veritat el tema de l'ambició d'aquest futbolista, la mentalitat que té. Jo a Olmo el conec d'abans d'arribar al Barça, perquè també és de Terrassa igual que jo, i l'he anat seguint molt d'allà quan va entrar al planter del Barça. Jo crec que el canvi de xip el fa a Croàcia.
1: Croàcia, el Dinamo de Zagreb, sí.
0: Sí, o sigui, ell té una mentalitat molt croata d'entendre el futbol i la competició, sobretot.
1: És que se'n va allà amb 16 anys, no?
0: Sí, sí.
1: I parla croat perfectament.
0: Sí, perfectament. Mm. Amb l'Ivakovic, de fet, són íntims perquè van compartir vestidor al Dinamo de Zagreb i són molt amics, de fet, i parlen amb croat, també. Doncs allà Olmo canvia aquesta manera d'entendre la competició. És ambiciós, creix molt, perquè, clar, és amb 16 anys. Jo recordo, aleshores, precisament, el seu pare, Miquel Olmo, entrenava al Sabadell. Mm-hmm. I quan em van dir, no, és que se'n va al Dinamo de Zagreb tenint ofertes de la Premier, perquè, com dèiem abans, no hi havia el Brexit, i amb 16 anys et venien a buscar els equips de la Premier. Ell jugava a una generació on havia quedat màxim golejador d'un cadet, on hi havia el Lee, Carles Pérez, Alenyà...
1: Que ara anirà al Girona, Carles Pérez...
0: Però ell
14: Cucurella,
0: havia,
14: no?
0: Cucurella, sí. Havia de jugar d'extrem perquè jugaven li...
14: Mateu Morell, que acaba de fitxar pel Girona.
1: El Girona també, sí.
0: Sí, era un equipàs. Davanter centre jugava Carles Pérez, crec, i hi havia li, Alenyà, bueno, eren molt bons. I ell acaba marxant perquè, bueno, renomenen tots els altres, i amb ell el projecte esportiu li farien juvenil B, juvenil A, Barça Atlètic. Barça B, aleshores. I el Miquel Olmo diu, és que Ferran, si el meu fill llora aquest... Ell amb 16 anys anirà a Zagreb i entrarà en un equip de Champions. Jugarà amb el filial, però estarà entrenant tota la setmana.
1: Sense pressió.
0: Diu, també, sí, però no? si jo el porto entrenant al Sabadell, cada dia, un xaval de 16 anys creixerà de per si. Doncs imagina't si el porto, si entrena cada setmana amb un equip de Champions, amb paios de 30, de 20 i pico, 30 anys. I ell és on fa aquest clic. I de fet...
1: D'allà va el Leipzig, no?
0: D'allà va el Leipzig i del Leipzig al Barça. I a nivell d'ambició, ell, els futbolistes sabeu que són molt supersticiosos i abans de l'Eurocopa vam fer una entrevista a l'Olímpic de Terrassa.
1: El 2024.
0: I allà ell, molt convençut, diu, no, és que guanyarem l'Eurocopa, estic molt convençut, començarem a Berlín i acabarem a Berlín. I guanyarem l'Eurocopa.
1: I va passar.
0: I jo...
1: Amb un gran Lamine Yamal, a les semis contra França. Aquell
13: allà explota.
0: I ell votador. Ell votador de la competició.
1: Dani Olmo?
0: Dani Olmo.
1: No recordava això.
0: Ah, empatat a gols amb un altre. Però votador.
13: I Rodri MVP de la final, no?
0: I jo, quan ho va dir...
1: Perdona, Dani Olmo comença a jugar perquè es lesiona Pedri en aquella Eurocopa?
0: Ell no és titular.
1: Veus? És que a mi em sona aquesta història.
0: Perquè ja sempre... Perquè De La Fuente jugava amb Pedri de mitja punta, i era ell o Pedri, i després, a partir de quarts, comença ja a ser titular. Entre quarts fa un molt bon partit amb l'assistència a Merino.
1: A Alemanya, quan es lesiona Pedri, que li foten
13: la jugada. Però Rodri, Merino, Pedri, no? I acaben jugant Rodri, Merino... Olmo.
1: Perquè se la lesiona Pedri a quarts contra Alemanya, sí, que li foten la trompada. Sí.
0: Bé, total, ell diu que guanyarà, perdona, i acabo amb l'anècdota, al cap de 2 anys, aquest any, diu, tornem a fer l'entrevista.
1: A l'Olímpic?
0: A l'Olímpic, abans del Mundial.
1: Pues, nen.
13: Que bo.
0: I em diu, tornaràs a dir la frase? I em diu, sí, diu, començarem a Atlanta i acabarem a Nova York. I dic, bueno, i l'última pregunta és, dic, bueno, si d'aquí 2 anys, abans de la propera Eurocopa...
1: Eurocopa de que és la mesa de Gran Bretanya. És...
0: Et pregunto quin balanç fas d'aquests 2 anys, dic, bueno, dic, és que hauré estat content d'haver guanyat un Mundial. No, dic, què explicaràs? Dic, doncs explicaré com vam guanyar el Mundial, com vam guanyar 2 Champions amb el Barça... O sigui, ara...
2: Això anava a dir. Escolta,
13: et va dir això, eh?
2: Sí, sí. Però fes-li ara, abans de la final de la Champions a Madrid. Aquesta és la que volem.
0: Perquè ja ho ha dit. O sigui, ell va dir...
2: Ja estan les dues.
0: Ara venen dues. El Mundial, 2 Champions amb el Barça.
13: Va dir això, eh?
0: Sí, va dir això.
1: Això vol dir seguides, eh? Perquè la pròxima Eurocopa és el 28. Ah, no, seguides no, vol dir 2 de les pròximes 3. Ah, no, seguides. No, vol dir seguides, sí, sí.
0: En el Mundial Deportiu, quan era l'última pregunta, i vaig dir... Bé, jo, sincerament, fa 2 anys no em creia que guanyaria l'Eurocopa quan aquest home va dir això. Ara diu que guanyarà el Mundial i 2 Champions. Doncs el Mundial, de moment, ja...
14: Ferran, no t'interessa fer-me alguna entrevista allà en aquest mateix lloc i que sigui alguna cosa?
2: A veure si també passa alguna promesa, no? Olmo ara té un... Hi ha un duel sa i una competència molt potent amb Fermín. Clarament, no? És com... la sensació és aquesta, no? Que s'estan disputant una plaça a l'11 inicial. Això no vol dir que no puguin jugar junts, que evidentment també ho poden fer. I, de fet, jo tinc la sensació que Olmo, que fa un bon Mundial, un gran Mundial, és titular al Mundial perquè Fermín té la desgràcia de no anar-hi. Perquè Fermín, tal com estava...
1: Va acabar molt bé la temporada, Fermín.
2: Apuntava, i tal com juga també De La Fuente i com estava l'equip, apuntava també inclús a titular en el Mundial, no? I aquest duel jo crec que els fa millor als dos i a mi la veritat és que se'm fa difícil triar perquè...
0: Són perfils diferents, no, Raül? També?
2: Sí, són perfils diferents, però són dos jugadors que jo crec que es fan estimar i crec que Olmo, l'afició del Barça, o sigui, jo crec que Olmo encara esperem més. Esperem una mica més.
1: Gols, vols dir, o alguna cosa més?
2: Més.
1: Més decisió. T'ho dic perquè Fermín està fent gols.
2: Sí, o sigui, Fermín jo crec que ens ha sorprès a tots i fins i tot diríem que ha estat per sobre de les expectatives.
0: Exacte.
2: De quan va començar.
0: Jo crec que és un tema d'expectatives.
2: A canvi, Olmo... Exacte, és un tema d'expectatives. Crec que encara hi ha com un marge en el que esperem una... Jo crec que la clau d'Olmo al final és la de continuïtat, que és alguna cosa que li ha mancat en el passat, no? Mm. I ara sembla que la té i...
0: Però li va mancar la primera temporada. O sigui, la primera temporada sí que és veritat que ell... El Barça és una temporada difícil.
14: Però quan comença, Ferran...
0: Li afecta el tema del tema de l'inscripció, tot això, ell el fa... no està centrat amb el que...
1: Però com diu ell, quan l'inscriuen a la jornada 3, ens demostra que aquest tio ha caigut aquí de peu.
14: La manera com entra l'equip...
1: A la segona part ho canvia tot.
0: Però l'any passat, és que ell després també... Hi ha un tema físic que canvia, de preparació, li fan un estudi també, com li van fer Pedri... Clar, no a tothom li van bé les gomes que fa servir Pedri, hi ha jugadors que necessiten potser agafar pes perquè estan acostumats a entrenar sempre aixecant pes. Vull dir, si quan li poses a gometes, doncs a vegades el seu cos també se'n ressenteix. Es canvien algunes coses dintre de la planificació física, no només d'Olmo, sinó de molts jugadors, l'any passat, i cap a meitat de temporada passada. Jo crec que l'any passat Olmo, l'única lesió greu que té és la de l'espatlla, que és mala llet.
13: És un cop, sí.
0: Bueno, es lesiona una vegada abans de final d'any i després, quan torna justament d'aquella lesió, és que fa un gol amb l'Atlet de Madrid i a la celebració del gol...
13: Es tira a terra, surt l'espatlla.
0: I, però des d'aleshores que torna, juga tots els partits.
1: I ho fa molt bé. A més, ha de jugar per lesions de futbolistes, van jugar junts, i Olmo fent de Pedri, fent d'interior moltes vegades, i no de mitja punta, recordo.
0: Fet, Olmo jo el veig més de mitja punta i a Fermín de fals nou. Quan parlem de Olmo fals nou...
1: De fet, això ho ha fet a les segones parts. En alguns partits han jugat els dos.
0: Fermín.
1: Sí.
13: Jo, amb això que deia el Raül de Fermín i Olmo, aquesta batalla, jo veig que si juguen junts, Olmo ha de seguir sent el mitja punta i Fermín ha de ser el davanter, perquè crec que... O sigui, Fermín s'assembla molt més a Rafinha, entre cometes, el tipus de davanter ara que té el Barça o que tindrà. Així que jo els veig bastant compatibles. És a dir, si Gordon segueix amb aquesta projecció, seguirà sent a l'extrema esquerra, però és una opció que té Flick de tirar Rafinha a l'esquerra i que puguin jugar Olmo i Fermín tots.
14: No, va dir que l'absència d'un nou clar fa que també jo crec que puguin conviure molt més, en el sentit que jo Olmo el veig molt més a la mitja punta, però en canvi Fermín pot jugar a la mitja punta, pot jugar segurament de fals nou i l'hem vist jugar també a la banda. És a dir, que el fet que no hi hagi un davanter farà que també hi hagi un buit allà que es pugui ocupar moltes peces també del mig del camp.
1: Amb una frase, sisplau. Té millor plantilla el Barça o el Madrid, per tu, Barba?
13: Jo crec que en mans de Flick millor el Barça.
1: Va, Raül Llimós?
2: Crec que aquesta pregunta la vas fer l'últim dia que vam venir i...
1: Ja, però s'ha negat al Mercato, llavors.
2: Barça.
1: Amb Gabriel Jesús i tot, Barça. I tu, Ferran Martínez?
0: Costa molt, eh? Diria, és que jugador per jugador... Bueno, diré Barça, però perquè... Però
1: ho veus molt igualat, no?
0: Molt, molt, molt. Jo l'any passat tenia per mi millor plantilla al Madrid. El que passa que crec que els jugadors del Barça aquest any tenen més experiència... perquè són molt joves i cada any seran millors.
1: Clar, i hi ha molt més fons d'armari al Barça, sí, no? Fa una pinta que els canvis també canvien partits.
13: No, però és que Gerard Martín...
0: Sí, però fons d'armari al Madrid també en té.
13: Gerard Martín...
1: Ja, però ja el tenia, però.
13: Entrenat per Flick, la temporada passada, quan feies aquest joc, era un lateral esquerre que feia dos anys jugava al Cornellà, i ara, entrenat per Flick, potser quan el compares amb Rüdiger, dius, bueno, és que és millor Gerard
1: Martín. Jo em quedaria Gerard Martín.
13: Saps? O sigui, per mi, quan fas aquest joc, sempre depèn de qui l'entrena, i crec que un dia ho parlàvem justament amb el Raül, que la plantilla del Madrid, entrenada per Flick, potser me la miraria diferent, també.
1: Vinga, anem a obrir la base de dades de l'Oriol Jové.
6: Dada Jové.
1: Hola, Oriol.
7: Bona nit, ara.
1: Què tal,
7: ara,
1: bona nit?
7: Bé.
1: Exactament, en què t'has capbussat en la teva base de dades avui?
7: Doncs ara que fa 24 hores que s'ha tancat el mercat de fitxatges, m'he volgut mirar si, tal com potser tenim la sensació alguns, ha estat un dels mercats més exuberants de la història del Barça.
1: I la conclusió?
7: Perquè són, si no em descompto, 7 fitxatges amb comptant Bissibu. Són els fitxatges de Cancelo, Gordon, Rodri, Adeyemi, Gabriel Jesús, Livakovic i Bissibu. La conclusió és que per trobar un mercat del Barça amb més fitxatges que l'actual, un mercat d'estiu, hem de remuntar-nos a la temporada 2004-2005.
1: Rijkaard.
7: En què es van fer 8 fitxatges. Els següents, Larsson, Belletti, Juli, Silvinho, Deco, Edmilson, Eto'o i Giovan Bronckhorst, que ja havia estat com a cedit a l'equip la temporada anterior, però el Barça el va comprar, que és una mica el que ha passat aquest estiu amb Cancelo.
14: Lliga aquell any, Lliga Champions el següent.
13: Ha dit Eto'o.
7: Ho signem, no?
13: M'he volgut posar de pèl.
14: Anem directament al segon.
1: Anem al segon i ja portem dues lligues.
7: Doncs, 7 incorporacions, com aquesta temporada, des d'aleshores hi han hagut dos mercats, el de la temporada 14-15 amb Bravo, Ter Stegen, Rakitic, Luis Suárez, Mathieu, Vermaelen i Douglas.
1: No va anar malament aquell any.
14: No, va marcar també aquell.
7: 14-15. I la 2022-2023 també van ser 7 fitxatges com ara. Van ser Kessié, Christensen, Rafinha, Lewandowski, Koundé, Bellerín i Marcos Alonso.
13: La primera de la porta, no? És de fet,
1: no.
13: Aquesta?
1: No, la porta entre la 21, no? Quan fa fora
7: la
1: Messi.
7: Primera...
13: És la segona, doncs.
7: Exacte. És la primera sencera de Xavi.
13: Correcte, la primera de Xavi, exacte.
1: Sí. Molt bé. No està mal, eh? No està mal. El Barça s'ha gastat calés. Ahir ho dèiem, són uns 170 llargs, gairebé 180 milions s'ha gastat, però n'ha engrassat 106. Vull dir que el Barça ha fet un bon balanç en aquest mercat de fitxatges. Sí, sí. De fet, mira, deixa'm un moment, un parèntesi. Detall sobre l'assemblea de socis compromissaris que està preparant el Barça. Demà hi ha junta directiva i es decideix el dia exacte. Perquè pot ser que la facin el dissabte 19 de setembre. dia en què el Barça juga al Pizjuán contra el Sevilla a les 9 de la nit. Durant tot el dia aquí a Barcelona podria haver-hi l'assemblea i a les 9 de la nit doncs se n'anirien a veure el Sevilla-Barça a casa els directius i els aficionats. I també pot ser que la facin el diumenge 20 de setembre. Es farà aquell cap de setmana, però demà la Junta Directiva decidirà si la fa el dissabte 19, coincidint amb el Sevilla-Barça al Pizjuán a les 9 de la nit, o el diumenge 20. I la idea del club és que sigui híbrida, és a dir, telemàtica, com a les últimes assemblees, però també presencial. Per tant, es podrà anar a l'assemblea o es podrà seguir de forma telemàtica. Aquesta és la idea que hi ha ara sobre la taula. Sí, sí, això vol dir que pocs representants de la directiva hi haurà al Pizjuán, si es fa el dia 19, però està sobre la taula en fer-la el dissabte 19. Bé, això era sobre els números que dèiem ara del mercat de fitxatges. Què més has trobat?
7: Jo tinc sobre la taula números de Gabriel Jesús.
1: A veure,
7: l'última incorporació, que també els teníem al tinter d'aquesta setmana. Quants Gabriels diríeu que hi ha hagut en tota la història del Barça? Que és una pregunta que crec que va fer Xavi Puig a la reunió de redacció.
14: Gabri?
7: I els hem buscat. Sí, senyor, Gabri és un...
1: Gabri García.
7: Gabri García, sí.
2: De la Torre, sí. Gabri García de la Torre. Estic així, no?
14: Sí, sí, sí.
0: Gabriel Milito?
7: Sí, senyor.
2: Oh,
7: dos.
2: Gabri Milito. Bona.
7: Els altres...
2: Semblen un 2-3, eh? Vinga,
7: els altres no els traureu.
2: No, eh? No, perquè són del segle XX.
7: No, són no. Gabriel Isal, final dels anys 40, i Gabriel Bau, de la dècada de 1910.
1: Llàstima.
7: Serà el cinquè Gabriel.
14: Cinquè.
7: Gabriel Jesús, efectivament, els dos més moderns, Gabi Milito i Gabri García... Serà el 37è brasiler de la història del Barça. El 9è han passat al Palmeiras, que és d'on va sorgir Gabriel Jesús. 16è jugador de la història que hauran compartit Barça i Arsenal. Serà el 16è, sí, Gabriel
1: petit,
7: Jesús.
1: Petit, recordes aquell petit...
14: Overmars.
1: Overmars, sí, hi havia alguns...
7: A veure si em feu la llista completa.
1: Titi Henry,
7: sí,
14: Song,
1: Flep, sí. Song...
0: Arteta?
1: Cesc.
7: Arteta no va jugar al primer equip del Barça.
1: Cesc Fàbregas.
7: Cesc Fàbregas, sí.
1: Sí, Flep,
7: Bellerín,
1: Bellerín, també.
14: Laurent Blanc, no?
7: No.
14: No. No. Qui eren? Marc, algun central?
7: Laurent Blanc, no.
14: No. No.
7: És Song, Chesney, Vermaelen, Chesney. Alexis Sánchez,
14: Vermaelen, sí.
7: Bellerín, Aubameyang, Denis Suárez, Neto, Flep, Cesc, Giovan Bronckhorst, Henry, Silvinho, Overmars, Petit i Gabriel Jesús.
0: No em compòs que no porti Josep, quants hi ha?
7: Aquesta l'haurem de buscar, també. Perquè és Gabriel Fernando, el seu nom. Ah. Jesús és el cognom.
2: És cognom.
7: Sí.
0: És cognom.
7: Ah, sí, sí, però sí, igualment sí. És nom compòs, Gabriel Fernando, que també és...
14: No, no, són tres noms, eh? Gabriel, Fernando, Jesús. Jesús.
7: Sí, és com Miquel Martí Pol, però format brasiler.
14: Compte amb aquesta, eh?
1: A veure.
14: M'ha agradat molt.
1: El posar ordre,
14: el poeta, el poeta del gol, eh? Sí, Ferran, aquesta la vull veure, eh?
7: Sí. Per cert.
1: Que vol fer un apunt al Raül.
7: Ah.
2: No, no, com Marta Ramon.
1: També és veritat, sí.
7: Sí, senyor.
1: Són dos noms. Sí.
7: Portarà el número 9.
1: Sí,
7: quin és l'últim brasiler que recordeu amb el número 9?
1: Ronaldo Nazario.
7: Del Barça.
0: Sonny
14: Anderson.
7: Sí, senyor.
1: No, sí, senyor. Ah, Ronaldo Nazario.
14: Va ser el substitut de Ronaldo.
7: Ronaldo Nazario va portar... Va ser el primer nou brasiler amb dorsals fixes, parlem. El primer nou fixe del Barça va ser Codro, la 95-96. A la 96-97 el va portar Ronaldo. I del 97 al 99 el va portar Sonny Anderson. Per tant, Gabriel Jesús serà el primer brasiler del segle XXI.
2: El 10, portava el 10, habitualment.
14: El 10.
7: Gabriel Jesús serà el primer brasiler del segle XXI que portarà el dorsal 9, des que el va deixar Sonny Anderson l'any 99, la qual cosa m'ha portat a fer-me la següent pregunta,
1: ha
7: que
1: plogut,
7: és quin ha estat el dorsal que més cops ha portat un brasiler en tota la història del Barça? El dorsal més portat per un brasiler.
0: L'11.
7: Rivaldo.
0: Rivaldo i Rafinha.
7: I Neymar. 465 partits ha estat portat el dorsal número 11 per un brasiler.
14: Però el 9-3, doncs, empatat.
2: No, però diu
7: no,
2: nombre de partits.
7: Nombre de partits. És que el dorsal 11 l'ha vestit un brasiler.
1: El 10 i el 9, quan?
7: El 10 és el segon dorsal més utilitzat pels brasilers, 405 partits, i completa el podi el dorsal 2. L'han portat Alves, Belletti i uns partits testimonialment Douglas.
1: Home.
7: Per cert, amb el 10, que no ho he dit, Ronaldinho, Rivaldo i Giovanni.
0: Sí, senyor.
14: Silva.
7: Per tant, dorsals, per ordre de partits que l'han portat brasilers, 11, 10, 2, saltaríem al 15.
1: Dorsal
7: 220
1: lleig.
7: Partits brasilers amb el 15. Milson, Rochenbach i Paulinho.
1: Dorsal lleig, veus? Ja ho dèiem.
7: Dorsal amb carisma. En cinquena posició vindria el dorsal 20, portat en 217
0: Dani
7: partits.
0: Alves.
7: I Deco. nascut al Brasil, tot i que jugava la, Portugal, amb la selecció portuguesa. Vindria en sisena posició el dorsal 21, portat únicament per Adriano, però en 191 partits. En setena posició el dorsal 22, 186 partits, repartits entre Alves, Rafinha, Geovani i Emerson Royal.
13: Emerson Royal.
7: I en vuitena posició, el 16, 139 partits repartits entre Silvinho i Douglas. El dorsal 9 el trobem en la novena posició de dorsals més portats per brasilers, com dèiem, amb Ronaldo, Sonny Anderson i ara Gabriel Jesús.
1: Sí, jo, és estrany, sí, perquè el dorsal 9... No,
2: la dada trampa, eh?
1: Sí, sí, és aquesta, és la dada trampa, la que t'enganxa en el concurs.
14: Jo he caigut de 4 grapes, eh? Fet, brasiler 10. Dorsals... Ronaldinho ha vingut al cap i pam!
1: És l'11, el
7: més portat no utilitzats brasilers mai per un brasiler, l'1, el 4, el 17, el 18 i el 25.
1: Va, són dorsals lletjos, també. Menys l'1, la resta
14: de
1: dorsals lletjos.
14: El 4
1: no
14: s'ha.
1: El
14: 4
1: no s'ho compro. Però és veritat que el Barça mai ha tingut un, que jo recordi, un brasiler en defensa, veiem així gros.
13: Márquez podria... Ai, no.
1: Però un brasiler en defensa no el recordo.
7: Sí, però era més físic.
13: Sí, sí, sí.
14: Kaiser de Michoacán.
1: M'encanta, molta gràcia.
7: Gràcies, Aleix.
1: Ets molt bo.
7: Enhorabona per la Copa Catalunya.
13: Rodri és l'únic fitxatge que el Barça ha fet que ja té la pilota d'or en la seva història, crec. És a dir, no
2: que és bona pel jove.
13: Que no la guanya el Barça.
7: Ho mirarem.
13: Sinó que
1: l'ha guanyat anteriorment.
13: El Barça l'ha fitxat.
14: Sent l'actual pilotador. Sent,
13: bueno, no és l'actual, no? Però no, és,
1: de fa dos anys.
13: Si arriba el Barça amb una pilota d'or, ja. Crec que és l'únic fitxatge de la història del Barça.
1: Mirarem. Qui no tindrà dorsal del Barça, finalment, és Julián Álvarez, que s'ha quedat a l'Atlético. Tenim en línia Ladislao Moñino, company del diari El País, que segueix habitualment la informació de l'Atlético. Hola, Ladis, buenas noches, muchas gracias.
6: Hola, buenas noches, Aleix.
1: Bueno, perdona por la espera, que estábamos aquí divirtiéndonos con los dorsales de los brasileños.
6: Yo creo que os ha faltado un brasileño, aunque no... Yo creo que era delantero centro, que creo que no llegó a debutar con el Barça. Pero tenía aviso de que iba a llevar al 9, que era Cleo.
1: Hòstia, sí.
14: Sí, sí, Cleo.
1: Que està fa molts anys, aquest, també.
14: Que va acabar sent xofer, no? Hi havia la brama que havia sigut el xofer de Gaspar.
1: Ah, sí?
14: Sí, sí, sí.
13: És que l'ha tret un... Jo recordava Kerrison, us en recordeu?
14: Kerrison.
7: No va debutar,
1: no
7: va debutar.
1: No, el van ni presentar, diria Kerrison.
14: I Enrique, va arribar
7: Enrique.
2: Enrique va jugar un partit amistós a la temporada.
1: Adriano Bus, era? Enrique Adriano Bus?
14: Aquest encara va fer carrer i va arribar a jugar amb la selecció. Kerrison...
1: Nah, poca cosa.
14: No, poca cosa no...
1: Res de res, no? Bueno, a ver, Moñino, ¿en qué situación está Julián después de que se haya cerrado el mercado de fichajes?
6: Bueno, pues en una situación compleja, porque una vez él ha sido el gran perdedor de esta historia, porque no va a jugar en el equipo que quería y la manera de intentar salir, pues al final le hace que ahora se tenga que enfrentar a tener que recomponer la situación. Primero con el club, después con el entrenador, después con los compañeros y sobre todo también, y la más, para mí la más difícil, que es recomponer la situación con la afición. Porque lo va a tener bastante complicado.
1: Porque ahora mismo lo que se imagina en el Metropolitano, habiendo fichado a Jonathan David, es que sea suplente, ¿no? Entiendo.
6: Hombre, no creo. No creo. O sea, de primera no creo. O sea,
1: pero él está bien mentalmente, por lo que sabéis allí. ¿Está bien para afrontar esto, silbidos, hasta que meta 2, 3, 4, 5 goles y le perdonen o qué?
6: Bueno, supongo que lo irán viendo. Supongo que lo irán viendo. Evidentemente está todo muy, muy reciente. Y entonces, pues bueno, es probable que todavía le cueste un poco, pero bueno, es un profesional y se supone que si está entrenando, si no está dado de baja, pues estará, digo yo que con el 10 días, un par de semanas, listo por completo para competir. Es decir, yo creo que a San Mamés ya va a ir y no descarto que juegue en San Mamés, No de titular, pero yo no descarto que en San Mamés sea utilizado.
1: Fuera de casa a lo mejor lo tiene más fácil, ¿no? Por el ambiente. Veremos qué pasa luego en el Metropolitano y cómo va evolucionando la temporada. Hoy leía el compañero Chema García Fuente de Mundo Deportivo que decía que el Atlético ya bajo mano, ¿no?, está advirtiendo al Barça que se calme en el mercado de invierno y en el próximo mercado de verano, porque van a seguir con esta negativa a negociar con el Barça. ¿Esto es así también? ¿Os consta?
6: En un principio sí. En un principio sí, es decir, yo creo que ahora mismo la posibilidad de traspasar a Julián Álvarez al Barcelona sigue siendo bastante complicada. El Atlético sigue bastante irritado por cómo se ha desarrollado todo con el Barcelona, y creo que tengan razón, es lo que ellos transmiten. Están muy, muy decepcionados con el Barcelona, y la verdad, vamos, yo en enero veo difícil que Julián Álvarez pudiera llegar al Barcelona. Y en verano, pues bueno, habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero en un principio tampoco lo veo muy...

0: muy caliente, ¿no? Todo esto, ¿Davis?
1: Sí, se pueden. No, aparte se pueden dar. Yo creo que dos escenarios. Uno, si Julián, digamos, se arranca bien o va bien con Atlético de Madrid, que sea aplaudido, suponiendo que consigue recomponer la situación, que sea aplaudido por las dos aficiones, por la del Atlético y por la del Barça. O, si no logra recomponerlo, pues que sea pitado por su propia afición, y yo supongo que la afición del Barça la recibirá bien.
0: És que has podia donar aquesta paradoxa, no? Que estigués jugant amb la samarreta de l'Atlético al Camp Nou i que l'aplaudissin amb el Barça guanyant 3-0, no?
2: Tot i que hi ha un altre detall també curiós en tota aquesta història, que és que Julián realment públicament no ha parlat mai del Barça.
0: No, ha dit, quiero cumplir mi sueño, quiero salir.
2: No ha parlat mai del Barça.
0: No.
2: No ha pronunciat la paraula Barcelona.
0: No, que se quería ir, sí, i que quería cumplir el sueño.
2: Tots enteníem el que volia dir, però vull dir que és un altre detallet curiós d'aquesta història tan enrevessada.
1: Mm. Bé, jo crec que no lo pronunció por el tema de la denúncia para no delatar al Barça.
2: Está claro, está claro. Ah, claro. Però jo, no sé, tinc la sensació que crec que tot serà més normal. I no, la meva sensació, des de la distància, no conec tampoc a l'afició de l'Atlètic de Madrid i si el podran perdonar o no. Però em fa l'efecte que tot serà com més...
0: Que amb dos o tres partits s'oblidarà,
2: sí,
0: tu creus?
2: Jo crec que serà més normal del que pensem, perquè al final és sentit comú, no? Tens un jugador que és extraordinari que el voldràs aprofitar. I no sé, no tiraràs pedres contra la teva taulada. Crear un ambient irrespirable al Metropolitano contaminarà la temporada, i l'Atlètic de Madrid el que vol, i per això ha mantingut Julián Álvarez, és fer una bona temporada. No sé.
0: Ara, no té que Barça? No teniu la sensació... Bueno, Ladis, ¿quieres añadir alguna cosa más de la situación de Julián?
1: No, hombre, que ya digo que es muy compleja y que todo va a depender del rendimiento que dé. Para decir, si levanta cabeza, la situación yo creo que mejorará, y si no, el problema seguirá bastante, bastante enquistado.
0: Pròxim partit a casa de l'Atlético el dimecres 16 de setembre, entre setmana Atlético de Madrid o Osasuna, perquè ara l'Atlético té dues jornades seguides fora de casa. Vale. Un abrazo, te leemos en el país. Gràcies, Moñino.
1: Un abrazo.
0: Vinga,
2: és que si la temporada s'enverina per l'Atlético de Madrid, per aquest cop d'orgull, o digue-li com vulguis, de testosterona, de no avenir-se a negociar amb el Barça... És per
0: demanar
2: responsabilitat.
0: Sí. Jo anava a dir que en òptica Barça no teniu la sensació que és com... No passa res. O sigui, millor que no hagi vingut, no?
2: Era la cirereta del pastís.
0: Sí, però que ara mateix tens una plantilla, tens una figura com Gabriel Jesús, que sap que ve a ser suplent, que no trenca la dinàmica de vestidor, ara amb Rafinha titular, amb Gordon, amb Lamine, pot entrar De Jemi, pot entrar Fermín, pot entrar Olmo, vull dir... Tothom sap el seu rol, i en canvi, si hagués vingut Julián, aquest tio hauria d'haver jugat. Sí, per tant, un salta d'aquí.
3: Els resultats t'ajuden en el relat.
0: Clar, és un això.
3: No, perquè just acaba...
2: Portem tres partits.
3: Clar, per això, però just acabat el mercat, i aleshores d'alguna manera pots dir, si no ve, el Barça serà capaç de...
4: I que el futbol tot canvia molt, Marc. Sí, és que potser això... d'aquí al gener no necessitem un davanter centre.
3: Bueno, perquè Rafinha va arribar...
0: Perquè explota, vols dir?
4: No, perquè és que al gener la prioritat era un central esquerrà. I al maig, l'entrenador, que havia donat l'okei al gener a firmar un central esquerrà...
3: S'ha inventat ell mateix a Gerard Martín.
0: Diu que amb Gerard Martín està content.
4: Diu que Bastoni no, perquè ja té Gerard Martín. I després, quan marxen o necessiten un altre, li insisteixen en un central a l'estiu avançat al mercat, torna a tancar la porta a un central, dient que no, que ja té Gerard Martín, que confia en Christensen... Vull dir, ara si reinventa un Rafinha de torn... i veiem que Rafinha és el Dembélé del PSG, doncs potser no et cal un nou referència.
3: És que la Rafinha és increïble.
2: Rafinha és el de fa dos anys. Vull dir, aquella finor a l'hora de definir que no era el Rafinha de quan va venir al Barça, sí, sí. Era un jugador que no definia.
4: Amb una diferència molt més a prop de la porteria.
2: Clar, i ara és el Rafinha de fa dos anys, molt més a prop de la porteria, com diu el Ferran.
0: Però tu que has estat davanter... Que has arribat a tercera, segona?
3: Sí, tercera divisió.
0: A tercera divisió. Has estat davanter, per tant saps com funciona tot això. Fa moviments que a mi m'han sorprès de davanter.
3: No, o sigui, el que a mi... O sigui, el que li facilitava fer el que feia ara, quan tenia Lewandowski, era que hi havia dos centrals pendents de Lewandowski. Els moviments són molt semblants als que ja feia, no? Ell abans jugava quan jugava d'extrem venia cap a dins i jugava.

0: fer el que fa ara, no? Òbviament ara ha agafat molt més protagonisme i molt més de capità. Jo crec que li segueixen faltant moviments superespecífics en els que Hamza, per exemple, si posem la comparació, o sigui, Hamza és un rellotge perfecte a l'hora de quan la pilota arriba a la línia de fons, a on cau en el primer pal, si té espai cau en el segon pal, que són petites coses que Rafinha acabarà fent perquè és un jugador superdotat. Però el que a mi em sorprèn és com abans, fa dues temporades, feia moviments com el de l'altre dia, no? Que ve a buscar-li la pilota a Pedri el dia de l'Atlètic de Bilbao, fa un moviment de nou, ve a buscar la pilota i després la va buscar a l'espai. I rep de Pedri, fa l'1 contra 1, contra Unai Simón i marca. Aquest moviment, quan el feia fa dos anys, com que Lewandowski tenia els dos centrals que l'estaven cobrint, doncs ell, entre el lateral i el central,
1: no té tant espai, potser,
0: només
1: no?
0: Tenia un que l'estava cobrint moltes vegades. Però ara té dos tios pendent d'ell i té una capacitat de rebre i després d'anar-se'n un en l'1 contra 1. Vull dir, a mi Rafinha, ostres, o sigui, si Flick se l'acaba inventant, entre cometes, com a nou, o sigui, la capacitat de creixement de Rafinha és increïble amb l'edat que té. No és que agafi ara la Lamine Yamal amb 20 anys i li canvi la posició. És que Rafinha té 29 anys, no? Vull dir, és una nova vida.
2: O sigui, sí que ell treballa molt perquè no para. O sigui, estarà treballant i a la pressió i tal, però un extrem ha de córrer molt més, ha d'estar molt més pendent
0: en defensa,
2: del lateral.
0: Clar, i en defensa surt guanyant, Rafinha.
2: Estarà molt més fresc per atacar i per definir. O sigui,
1: li pot competir o no el Pichichi de Mbappé? Ja sé que és menor, això, però...
2: Per què no?
1: Sí, pot mantenir...
0: Sí, per mi el gran tal o d'Aquiles de Rafinha o a veure com està aquest any és físicament, si és capaç d'aguantar amb continuïtat i jugar 45-50 partits.
1: Perquè pilotes li arribaran per fer gols, no? Vull dir que
0: sí,
1: això jugant allà també,
0: sí,
1: no?
3: Ja. Tot el que el rodeja.
0: Sí, està al nivell d'aquests tres partits, és que és increïble. Vull dir, va arribar sent un extrem dret, no sé, va arribar sent Rockenbach, va passar a ser Rafinha i sembla Ronaldo. O sigui, sí, és una cosa increïble.
1: Una mica sí. Mira, parlant de Lewandowski, avui li hem sentit declaracions. El diari AS, ha estat, això?
4: Sí, on ha parlat del Barça, també del Real Madrid, el polonès actualment, recordem-ho, al Chicago Fire, ha parlat així de les opcions del Barça de guanyar la Champions aquesta temporada.
5: Favorita, sí. Uno de unos, creo que, ¿sabes? Hay dos, creo que dos, tres más, pero en Champions League más importante es que, no como juegas en el principio de temporada, pero necesitas mantener este nivel a toda la temporada y espero que al final de temporada podamos hablar sobre Barcelona, cuántos títulos va a ganar o ha ganado.
4: I destaca també el seu convenciment que el Real Madrid serà aquesta temporada un rival més perillós.
5: Creo que el Real Madrid puede ser ahora más fuerte que el año pasado. Creo que con nuevos fichajes, con el entrenador José también, y Real Madrid con una sensación que después de dos años sin ganar nada, es también por mentalidad muy, muy importante. Y puede ser que el Real Madrid puede ser muy fuerte en esta temporada, pero... Sempre estoy detrás de Barcelona.
4: Doncs, per tant, encara amb aquest record culer, Robert Lewandowski, parlant de nous, un que hauria pogut arribar també al marge de Julián és un compatriota seu, cas de Lautaro Martínez, davanter de l'Inter de Milà,
1: sonar...
4: que és un dels noms que va sonar com a alternativa a Julián. Doncs bé, avui ha parlat, ha fet declaracions explicant que realment l'interès del Barça va existir.
6: Un gran piacere, un gran honor.
7: Quan aquests grandíssims clubs es posen en contacte amb tu és un gran plaer i un gran honor, però jo sempre he tingut les idees molt clares. Soc en una ciutat que sempre m'ha acollit d'una manera increïble i em quedaré sempre aquí perquè hi estic a gust. Els rumors que van sortir eren certs, però sempre m'he volgut quedar aquí.
6: Però a la fine jo he volgut rimaner qua.
4: Doncs, per tant, interès del Barça cert, però la voluntat de Lautaro de seguir jugant a l'Inter de Milà.
1: Va, demanaven més de 100 quilos i l'Inter es va tancar en banda de dir no, és el nostre davanter i tampoc us el vendrem. Vull dir que...
4: A mi era una opció que també...
1: Sí?
4: Sí.
1: T'hagués agradat.
4: Segurament, crec que no té la mobilitat i la capacitat de, potser d'associació de Julián, però el caràcter i la capacitat golejadora de Lautaro a mi em sembla un davanter... Top.
1: Doncs mira, al final Gabriel Jesús.
4: Sí.
1: I en el fons a tots més o menys ens agrada, no? A veure si pot fer alguna cosa que sigui com a suplent.
4: A Gabriel Jesús li veig més un perfil que pot jugar, però pot bé més a ser
0: la
4: suplent.
0: Banda, també.
4: I que Lautaro era un davanter que venia més ja... no el veia per ser un jugador que no...
1: No, clar, varia, Julián i Lautaro venien a ser titulars, no? Segurament.
4: Que tenien la capacitat de ser titulars indiscutibles.
1: Quines ganes de tornar a veure aquest Barça. Diumenge, 4:15, València-Barça. De fet, la setmana que ve és xula, ja, eh? Tenim 3 partits.
3: Champions, no?
1: Sí. Diumenge, 4:15, València-Barça. Dimecres a la tarda, Barça-Feyenoord, al Camp Nou. Dimecres, 7:15, eh? L'estrena del Barça aquest any és a la tarda, al Camp Nou.
2: Ja ha passat alguna altra vegada, sí. No?
1: I d'aquí a 10 dies, Llevant-Barça, perquè el Barça a 4:15 diumenge, també. O sigui, el Barça ara té 2 sortides a València consecutives de Lliga i pel mig rep el Feyenoord dimecres a la tarda.
4: Partit de Champions a la tarda...
1: No, deslueix una mica, sí.
8: No, a mi no em desagrada.
1: Per les famílies i els nens va bé, però deslueix una mica.
8: A mi no em desagrada.
3: Champions. A mi m'agrada, també, eh?
4: Champions
3: sí? Sí, bon horari.
4: La nit.
1: A mi m'ha agradat molt la tertúlia que heu fet avui, de veritat, us ho dic, eh? Sí. Una de les millors de la setmana, no em vull mullar perquè la gent s'enfada després.
8: La millor del dimecres, no?
1: Dels dimecres, sí. I de la setmana, una de les millors. I així sóc políticament
3: una
1: correcte.
3: Una de les 7 millors.
1: Sí, sí. Una de les 7 millors, sens dubte. M'agrada, Marva. Gràcies, Raúl Llimós.
4: De la punta.
1: Ferran Martínez, el llegim a Mundo Deportivo, eh? Hombre, grandi. Gràcies, Marva. Adéu. Ara tornem.
9: RAC 1. Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
10: Qué ambientazo, mano.
9: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiflado sobre la línea.
10: Qué barbaridad.
9: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
10: Buena venta.
9: ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
10: Ven a por más.
9: ¡Venta! Ocasión Plus.
11: Únic, s'escriu amb H o sense H?
12: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
15: Escolta, navega, descarrega, informa't.
14: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.
16: RAC1.
17: Presidente, le agradezco que nos haya atendido hoy aquí en el Palacio de la Moncloa.
18: Un placer y muchas gracias por el esfuerzo de venir aquí a Madrid.
17: Gracias.
19: Hola, Pep Guardiola, bon dia.
20: Bon dia. Jo no rebutjo el Barça. El Barça sempre ets on vaig començar.
19: President Illa, bon dia i moltes gràcies.
21: Què tal? Molt bon dia, un plaer.
22: És l'Alba Farelo, tothom la coneix com la Batguiel.
23: Bon dia, què tal?
22: I Pedro Almodóvar, bon dia, buenos días.
24: Buenos días.
22: ¿Com estàs?
24: Muy bien, encantado de estar aquí.
22: Laura Pausini, un plaer novament.
25: Gràcies, Jordi, te adoro y moltes ganes de estar contigo.
22: Joan Laporta, bon dia.
26: Hola, bon dia.
22: A quina hora va arribar el de gas?
26: Vaig arribar a les 3.
22: Leire Díaz, ¿por qué hoy?
25: Pues porque pretendían callarme.
22: Iñaki Urdangarín, bon dia.
27: Bon dia.
22: Et sents més feliç ara?
27: Sí, estic molt feliç.
22: Alexia Putellas, bon dia.
28: Hola, bon dia.
22: Com estàs, Alexia? Moltes felicitats.
28: Moltes gràcies, molt bé, molt contenta.
22: William Defoe, gràcies.
29: Thank you.
14: El món a RAC1, on passen les coses. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia, amb Jordi Basté. RAC1, tots som 1 milió. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: 10 minuts i la 1 de la matinada. De seguida, la conversa amb Javi Rodríguez, entrenador del Barça de Futbol Sala, i sortegem les 5 entrades dobles per anar a la final de la Supercopa d'Espanya de Futbol Sala, que es juga aquest diumenge al Palau Laurana. Però hem de fer un cop d'ull a les plantilles del Girona i del Sabadell per acabar de completar el mercat de fitxatges que es tancava ahir amb alguns especialistes, col·laboradors habituals del Tu Diràs de RAC1. Abans de sentir-los, Miquel, confirmada, eh? Ounahi se'n va al Panathinaikos.
30: Sí, marxa confirmada. El club grec ho ha avançat fa hores, ho comentàvem al principi del programa, i el Girona ho ha confirmat fa poca estona. El comunicat del Girona no es parla de xifres, però ja dèiem que són 15 milions fixos, un en variables i un tant per cent d'una futura venda, si no estic equivocat, un 25%, i un Ounahi que va fitxar pel Girona l'estiu passat per 6 milions, que ara se'n va per 15, gairebé 16, amb el percentatge d'una futura venda que dic, 24 partits, 5 gols i 3 assistències. No ha estat un mal negoci pel Girona. Llàstima que no s'ha pogut mantenir a primera divisió amb Ounahi i d'altres al camp. Demà serà el dia. Carles Pérez.
1: Perfecte, demà doncs pendents d'aquest extrem que fitxa el Girona, Carles Pérez, l'ex del Barça i del Celta, entre d'altres. Dit això, va, com dèiem, fem balanç de les plantilles de Girona i Sabadell, dels equips de segona divisió. Amb qui has parlat?
30: Doncs mira, per començar, són els dos nostres analistes, amb el Marc Brugués, del Diari de Girona.
31: Amb Ounahi facturat a Grècia i Carles Pérez lligat, a Montilivi respiren. Ho fan sobretot els quiquers. Álvarez, l'entrenador, que per fi té la plantilla tancada, i Cárcel, el director esportiu, que ha viscut segurament el mercat més complicat des que és el club. Ha estat un estiu ben enrevessat a Girona. El descens inesperat va trasbalsar-ho tot i va fer que molts jugadors no volguessin quedar-se a segona. Lògic. Sigankov va ser el més directe i el que més malament ho va fer. També han sortit Arnau, Minso i Roca, que han deixat, això sí, una bona milionada. A partir d'aquí, el 5-2 al Les Palmes ha de marcar el camí. Quique Álvarez té el repte de meritar la joventut de Boñar, Izan i Unai Hernández amb l'experiència de Morante, Morey, Mumín i Carles Pérez. Tot plegat barrejat amb ingredients que per la categoria poden ser diferencials, com Esprilla o Benat. A la plantilla m'hi falta potser un pivot més i un altre lateral esquerre, i amb Grinyola a la porteria. Però la base hi és. Ara toca saber encaixar les peces i aparcar el negativisme de l'entorn.
30: Això és el que diu en Brugui, i si hi ha negativisme a Girona, on tot és positivisme, és a Sabadell, començant per aquesta nit i pel títol de la Copa Catalunya. En Gerard Guardi, el comentarista dels partits del Sabadell a RAC1, és qui ens fa el diagnòstic de la conformació final de la plantilla arlequinada.
0: Marcat de molt valor el Centre Esport Sabadell, segurament el més exigent per un director esportiu, amb el salt des de Primera Federació al futbol professional, i crec que Lucas Viale l'ha saldat amb nota. Sense tants bitllets com els transatlàtics de la categoria, més de 15 cares noves i una plantilla amb perfils de jugadors amb l'ADN Ferran Costa, jugadors joves que es volen reivindicar i demostrar que poden ser importants al futbol professional, a la categoria de plata. Ahir s'esperava un final de mercat frenètic, finalment no va ser de tantes revolucions, de fet el Sabadell encara té alguna fitxa lliure per pescar alguna cosa en el mercat d'agents lliures, i jo em quedaria amb dos noms propis per mi que ja han marcat aquest inici de curs, el de Nico Gioacchini, l'estatunidenc, que si ens confirma que té gol pot marcar una època a la nova Creu Alta, i sobretot Edgar González, aquest sí amb experiència primera, que s'ha de convertir sens dubte en el Kaiser de la defensa.
30: Passava Marc Márquez pel costat del Guardi en aquest tram final del tall que acabem de sentir. Contents a Sabadell, evidentment, amb el mercat, amb l'estat del club, amb la nova Creu Alta plena sempre. En fi, que sigui una gran temporada. Dissabte a 4:45, Sporting de Gijón, Girona, i dilluns a 9:15, Sabadell, Còrdoba. Els següents compromisos de tots dos, els primers ja amb la plantilla tancada i, gràcies a Déu, amb el mercat tancat.
1: Sí, amb el Sabadell amb 5 punts i el Girona amb 4.
30: Correcte.
1: En aquest inici de temporada, després de 9 punts en joc, 3 jornades, 5 punts pel Sabadell, 4 pel Girona. Per cert, que no se m'oblidi, abans parlàvem dels brasilers, quin dorsal han portat al Barça i tal, i jo deia, no recordo cap central brasiler. Doncs
30: Aloísio.
1: Mira, Jaume Marcet, correcte, Jaume Marcet, el gran Jaume Marcet, m'ha escrit i m'ha dit Aloísio, central brasiler, i Mario Marinho, aquest no el recordava, dos centrals brasilers que han lluit la samarreta del Barça.
30: Molt Aloísio Pires, de Pelotas, sempre em va fer molta gràcia que va néixer a Pelotas.
1: Ah, sí?
30: Sí.
1: Molt bé, potser... Sí.
30: No, segur que devia néixer...
1: Això anava a dir, vull dir, tots naixem a pilotes.
30: Gràcies.
1: Gràcies, segut.
30: Adéu, adéu.
1: Sort que l'humor a RAC1 el fan d'altres persones, si no, no aniria bé la ràdio. Hola, Dani Aguilà.
2: Però ets un tio graciós i això s'agraeix, Aleix Pariser.
1: No, no
2: gaire. Bona nit.
1: No gaire, bona nit. Re, un minutet de bàsquet abans de sentir la conversa amb Javi Rodríguez. Avui que el Barça ha arribat ja en camp, sí, a Andorra, per començar la seva pretemporada. És un clàssic, amb tota la plantilla, l'equip d'Alexander Sekulić, Andorra fins diumenge, quan jugaran contra l'equip local, el primer amistós de pretemporada.
2: Amb dos nanos del planter, com Mohamed Dabone i Abdou Kone, els 15 jugadors, inclòs també el darrer en arribar, la Lei Justin Minaya, ja són en camp, on a partir de demà començaran amb els entrenaments, com és habitual les últimes pretemporades, en aquestes instal·lacions andorranes, en aquesta segona setmana de sessions. Ja, com deies, amb Alexander Sekulić, després de ser a Eslovènia durant l'aturada per seleccions, com deies, diumenge, primer i únic amistós de pretemporada contra el Morabanc Andorra, ja la setmana següent, Lliga Catalana Tarragona, i la següent, Supercopa d'Espanya a Badalona. Avui, per cert, que hi ha hagut una novetat al mercat, el Girona ha anunciat la incorporació del base lituà Dominikas Stenionis, 24 anys, 1,79 m. És un contracte temporal, això sí, amb opció de seguir fins a final de curs per la lesió d'Isaac Vázquez, ve del Valmiera Lató, per tant, encara amb les últimes quotades del mercat de fitxatges.
1: Molt bé, no et perdis la conversa amb Javi Rodríguez, un gran del Palau, un gran del Barça de futbol sala, que va guanyar Champions i que ara n'és l'entrenador. I
2: que parla clar.
1: Sí, això es mulla sempre. I l'any passat ja va guanyar la Lliga, va deixar molt bones sensacions aquest Barça de futbol sala, que aquest any també aspira absolutament a tot. I, igual que vam fer ahir, Tenim 5 entrades dobles, són 10 entrades, 5 dobles, per 5 oients, per anar diumenge a la final de la Supercopa d'Espanya. No sabem si la jugarà el Barça, perquè dissabte el Barça juga a les semis contra el Jaén, també al Palau, però esperem que la jugui el Barça i per això regalem 5 entrades dobles per la final de diumenge al Palau Blaugrana de la Supercopa d'Espanya. Els 5 primers correus, a tu diràs @racu.net, els que entrin per ordre de timing, els 5 primers s'emporten cada un una entrada doble per anar al Palau a veure futbol sala de qualitat. There's something about you. There's something about you. There's something about you. There's something about you. There's something about you. Aquest cap de setmana hi ha la Supercopa d'Espanya, aquí al Palau Blaugrana, n'és la seu, i el Barça, evidentment, intentarà aconseguir aquest títol després d'haver guanyat ja la Copa Catalunya aquest cap de setmana. Ha començat molt bé la temporada de l'equip de Javi Rodríguez i hem vingut al Palau Blaugrana per parlar amb el míster. Hola, Javi, què tal?
3: Muy bien, la verdad que bien, contento, feliz, con ganas de trabajar, ilusionado. O sea, todo perfecto de momento.
1: Gracias por atendernos en una semana ya intensa, ¿no? Comienza fuerte la temporada.
3: Bueno, más que intensa, ilusionante, ¿no? Venimos de ganar la Copa Cataluña, todos sabemos lo que es la Copa Cataluña. Es un torneo trampa, que si lo ganas no pasa nada porque lo normal es que lo gane Barça. Si lo gana Industrias, pues ya empiezan los problemas porque ha perdido Barça y se le da mucha más...
1: Sí, relevancia, ¿no?
3: La relevancia, no sé si es la palabra, pero contento y ahora ilusionado porque, bueno, organizamos una Supercopa aquí y creo que el hecho de que el Barça organice una Supercopa pues muy bonito y muy bueno para la Liga.
1: Jaén a semifinals y después el Pozo o Palma, ¿no?, a la otra semi. ¿Com veus els rivals en aquest inici de temporada?
3: Bueno, al final, mira, yo siempre he dicho que las pretemporadas sirven para coger tono, para coger musculación, para coger físico, para liberar cabezas. Una pretemporada siempre suele ser una luna de miel en una boda, en la que todos los jugadores juegan, todos tienen minutos y ahora a partir de ahora pues es cuando se empieza pues las separaciones y todas estas cosas, ¿no? Pero más aparte, llegamos en un momento creo que muy bueno, con muchas ganas ante un rival muy muy peligroso, que sabe jugar muy bien este tipo de partidos. Ya nos pasó en la Copa de España en el que no llegamos a perder y caímos por penaltis, y en la Copa del Rey sí, creo que fuimos mejores que ellos y caímos también por penaltis.
1: ¿Hi ha un punt de revenja o no? ¿De motivació extra?
3: Bueno, yo creo que hay una nueva oportunidad. Yo esto de si hay que vengarse porque nos eliminaron, yo creo que hay una nueva oportunidad y la vida te pone otra vez en el camino a Jaén. ¿Y quién no en esta vida ha tenido que ir por caminos de piedra y sortear piedras para que las cosas te vayan bien, ¿no?
1: Hi ha l'efecte Palau, no? El fet de ser anfitrions d'aquesta Supercopa, tu que has viscut nits aquí màgiques, ja sé que és al setembre, no?, que a vegades la gira està tornant de vacances i tal, però esperes que respongui, no?, l'afició.
3: Sí, hombre, espero que sí, ya te digo, sobre todo porque es ilusionante, porque lo organizamos nosotros, porque al final es un hecho, no te voy a decir histórico, pero sí un hecho de que el Barça, bueno, pues apuesta por el fútbol sala. Y oye, qué menos que agradecer tanto aficionados como equipo pues el hecho de que se juegue aquí.
1: ¿Estás contento con la plantilla?
3: Estoy muy contento.
1: ¿Sí?
3: Sí, la verdad que sí.
1: ¿Quién destacarías de esta plantilla que está en qué
3: millora, por ejemplo? Mira, yo lo que destaco de esta plantilla es la ambición y las ganas que tienen todos los jugadores. También te digo que en el Barça es más fácil que en otro equipo. Al final el Barça es muy grande y todo el mundo quiere estar aquí, entonces tiene que estar hipermotivado en cada entrenamiento y en cada partido, ¿no? Pero estoy contento. Al final están los jugadores que realmente queremos que estén aquí. Hemos pasado de 15 jugadores a 14. Bueno, creo que hemos mejorado la plantilla, sinceramente.
1: ¿A qué aspireu? ¿A qué spot aspira?
3: Bueno, yo creo que con trabajo y con las ganas y la ilusión que tenemos podemos aspirar a todo. Es cierto, siempre lo digo y no quiero que sea un tópico, pero la línea de ganar o perder es muy fina.
1: Sí.
3: Y al final,
1: mira las copas del año pasado,
3: por ejemplo, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que todos tenemos que ser conscientes de dónde estamos, qué camiseta y qué escudo representamos, y dándolo todo, no, independientemente de que ganes o pierdas. Yo he estado aquí como jugador 6 años, sé cómo ser aficionado al Barcelona, yo soy aficionado al Barcelona, soy socio. Y yo, si mi equipo se deja todo en la pista,
4: Lo veo con otros ojos.
5: T'has tret, aviam si m'entens la pregunta, t'has tret un pes de sobre, t'ha alliberat una mica, no, com a entrenador del Barça, amb el que tu estimes aquest club, guanyar la Lliga? Perquè havíeu arribat a la final de Copa d'Espanya, espera els penals, a la Copa del Rei igual, i la Lliga no va ser com un premi merescut a la bona temporada,
4: sí,
5: no?
4: Bueno, mira,
5: no sé si t'allibera una mica tu i et dona tranquil·litat.
4: Mira, yo lo que sí que creo realmente es que, bueno, había muchas expectativas con mi llegada aquí, después de estar 2 años sin ganar la Liga, sin estar en Europa... es cierto que las sensaciones y el juego había sido muy bueno este año, pero que no se habían ganado ni la Copa de España ni la Copa del Rey, ¿no? El hecho de ganar la Liga pues reafirma pues el trabajo que hemos hecho durante todo el año. Yo les dije a los jugadores, yo he estado aquí en el Barça 6 años y yo sé lo que era perder un título y que la gente nos machacara. Nosotros perdimos la Copa de España por penaltis y aquí la cosa sigue igual, o sea, y eso es muy buena señal, ¿no? Eso es señal de que el equipo está bien, de que el equipo... Bueno, pues lo da todo y ya te digo, al final pues el reafirmar el hecho de que Javi Rodríguez sea el entrenador del Barcelona ganando un título, pues al final es importante también.
5: ¿Te agrada ser entrenador?
4: Me gusta mucho, me gustaba mucho más el jugador.
5: ¿Sí? ¿Por qué?
4: Bueno, porque terminaba el entrenamiento y me iba a mi casa y desconectaba y ahora no puedo desconectar.
5: Però sí, et sents còmode, gestionant un vestidor,
4: sí,
5: una plantilla...
4: Sí. No, aparte tengo la grandísima suerte de haber jugado 20 años en Primera División, de haber estado 6 años como jugador del Barça, en selección española, de ganar muchísimos títulos. Yo entro a un vestuario y sé lo que se cuece en un vestuario. Hay muy poca gente que me puede engañar, más que nada porque lo he mamado, ¿no? Y digámoslo así de alguna manera.
5: ¿Tú eras puñetero como jugador o no?
4: Yo era el que intentaba boicotear todos los entrenamientos a todos los entrenadores. Pero luego también tengo que decir que era de los que más curraba porque creía mucho en el trabajo.
5: ¿Y ahora desde la otra banda de la barrera, cómo has veo eso?
4: Bueno, pues ahora tengo la grandísima suerte de tener una hija de 20 años, una hija de 12 y un hijo de 8. Y estos jugadores pues son como si fueran mis hijos. Y hay veces pues que tengo que mirar al otro lado y decir, mira, hoy no me quiero enfadar, no les quiero echar bronca porque bueno, porque trabajan bien y porque al final... creo que tenemos que ser todos conscientes, sobre todo los de fuera, de que no conocemos realmente a la persona, conocemos a los jugadores. Y hay muchos jugadores, no digo en el Barcelona, en cualquier club, que pueden venir con problemas de casa, que pueden venir con cualquier problema familiar, y eso no lo sabemos.
5: Y les afecta, ¿no? Después,
4: hay jugadores que les pueden afectar, les pueden afectar más, hay algunos que les afecta menos. Però són persones i hay que tratarlos como personas.
5: Estàs complint el teu somni? Entrenar al Barça, guanyar una Lliga, jugar a la Champions, no?
4: Pues sí, la verdad que sí, porque al final no te iba a decir que uno de mis sueños era jugar en el Barcelona de Fútbol Sala, porque en aquella época el Barcelona de Fútbol Sala no era lo que es el Barcelona de Fútbol Sala hoy, ¿vale? Sí que es verdad que ahora que se me dio la oportunidad y se creyó en mí en este proyecto para hacerlo profesional, pues no lo dudé y vine. Pero sí que es cierto que para mí lo más alto que hay como entrenador es entrenar al Barça.
5: I aquest any jugar a Europa, no?
4: Este año jugamos en Europa...
5: Està difícil, no? Ha canviat molt respecte a quan hi jugaves?
4: Sí, es diferente, pero bueno, es ilusionante. Al final creo que es el título que más privilegio y más prestigio te da. Ganarlo, así que con ganas, con muchas ganas.
5: Després ja la nova Lliga.
4: Sí.
5: A veure, tu que n'has jugat moltes. Què et sembla això? Torneu apertura, torneu clausura, no? Vull dir, al gener ja hi haurà 2 equips classificats pels play-offs, no? Els 2 primers sí. De l'apertura. Després, també per la Copa, s'unifiquen les copes, no? Hi haurà Copa d'Espanya i Copa del Rei, hi haurà una única Copa. També en aquest torneu apertura hi ha moltes places per la Copa. No sé si és més emocionant, si us embolica una mica a tots, a l'afició, a vosaltres, perquè no sabreu...
4: Mira, yo creo que al final prácticamente es lo mismo.
5: Ah.
4: ¿Vale? Al final el que gane la Liga va a ser el campeón de... El que más puntos tenga en la apertura y en la clausura va a sumar todos los puntos para que la Liga regular sea al final el primero para ganar el...
5: De cara al playoff, porque ya habrá un playoff también.
4: Exactamente, claro, sí. ¿Vale? Yo lo que sí que creo es que estábamos en un modo... No te voy a decir muy preocupante, pero sí preocupante en el fútbol sala, y es que estamos muy estancados. Yo creo que somos un deporte que lo tenemos que vender mejor. Y ahora mismo la Real Federación Española de Fútbol pues nos está dando o intentando dar soluciones para que esto se reactive o se reviva un poquito, ¿no?, en nuestro deporte, ¿no? Entonces hay que dar una oportunidad a todo esto. ¿Qué nos va a hacer el apertura y el clausura? Pues que equipos que... que prácticamente iban cuartos, quintos, sextos, ya les daba igual y se dejaban ir, pues ahora hay objetivos y no te vas a poder dejar ir toda la semana porque te suman los puntos de un sitio y de otro. Y creo que va a ser un aliciente más y mejor para nosotros.
6: Bé, a tot això, al Camp Nou hi vas o no?
4: Sí, mucho.
6: T'agrada?
4: Ahí estuve.
6: ¿Y qué?
4: Bien, es una gozada ver este Barça.
6: Pero una maravilla, ¿no?
4: Es una gozada.
6: Sí, sí.
4: Me está sorprendiendo muy positivamente, gordo.
6: ¿Sí?
4: Sí.
6: ¿Por qué? Pero... ¿No te esperabas que...?
4: Bueno, no me esperaba que era así este jugador y ayer hizo un partidazo y la verdad que muy bien. Evidentemente, Lamine, los chicos de la casa que son increíbles, fichaje de Rodri que es muy ilusionante... Bueno, Cancelo que ha vuelto. Bueno, creo que tenemos buenas armas este año.
6: ¿Flicus ha venido a ver algún día o no es mala banda al fútbol sala?
4: La temporada pasada estuvo aquí en un entrenamiento y la verdad que estuvo viendo un entrenamiento con nosotros. Por ejemplo, a mí Deco me escribe alguna vez que otra para interesarse por el fútbol sala. Yo ayer estuve en el palco y la verdad que todos los directivos felicitándonos por la Copa Cataluña, están encima de nosotros. Eso es lo mejor y lo más bonito que nos puede pasar.
6: De Flick, t'emmiralles amb ell amb alguna cosa? ¿Et serveix de referent d'alguna manera o és molt diferent el futbol sala?
4: Bueno, es muy diferente, ¿no? Pero sí que creo que esa constancia y ese punto que tenemos los dos en nexo del trabajo y de mucho presionar y, bueno, pues lo llevamos a cabo.
6: Gabriel Jesús és brasiler, no? Hi ha molta cultura allà del futbol sala, que tens brasilers a la plantilla.
4: Sí.
6: Pot ser que algun dia vingui a veure-us també.
4: Bueno, suele venir.
6: Sí.
4: Aquí, en mi época, por ejemplo, cuando yo jugaba aquí en 2006 hasta 2011, en la época venía Ronaldinho, venía Thiago... Bueno, han venido jugadores. Aquí yo recuerdo que me han dicho que la otra etapa que estuvo yo Cancelo venía con Joao Félix.
6: Sí.
4: Así que nosotros, todo lo que sea que vengan, mejor para nosotros.
6: I per últim, és molt d'actualitat. Què et sembla el cas Julián? T'ho dic perquè no sé si al futbol sala passa aquestes coses, que un jugador vulgui marxar, un club li digui que no, que hi hagi un contracte. No sé, m'agradaria saber la teva opinió.
4: Bueno,
6: si et vols mullar, Javi, evidentment.
4: Yo sabes que soy como soy, o sea, no tengo ningún problema. Para mí, yo creo que un jugador... debe estar donde quiere estar. Esa es la realidad. O sea, yo no entiendo que un jugador se quiera ir y que no te ofrezcan ninguna posibilidad de irte al club que tú quieres. Y sin embargo, si el club no cuenta contigo, te tienes que ir porque te lo digo yo y aquí no puedes estar. Al final creo que lo que te he dicho antes, el tema emocional, el tema de las personas, todos somos personas. No veo bien que un jugador se quiera ir, que lo hagan debutar en su campo, que todo el público le esté cantando vete ya. Y que encima pues no le dejen ir, creo que... Pero no porque venga al Barça, ni muchísimo menos, que sería otro jugador en otro club, pensaría lo mismo.
6: ¿Te ha pasado mal a tú alguna cosa así o no?
4: No, porque yo siempre que quería hacer alguna cosa lo he hecho. Yo en su momento estaba en la Playa de Castelló, que éramos campeones de Europa, y les dije que me venía al Barça porque era un proyecto nuevo y había que consolidarlo. I li dije que me iba y que no podía estar en un sitio que no quería estar.
6: Molt bé. Res, molta sort aquesta temporada i a veure si es guanya algun altre títol tornem a parlar. I quan arranqui el torneo aquest apertura, a veure si també tornem a parlar d'aquest assemblat.
4: Sí, sí, no, ya te digo, seguro que es bueno porque, ya te digo, es ilusionante. Es un estudiante, son reglas nuevas, son otra cosa. Al final tú ganas la Liga Apertura y te llevas un dinero, por ejemplo, cosa que antes no pasaba... Son muchas cosas y muchos alicientes que, pues, te digo que los equipos no se pueden dejar llevar.
6: Molta sort aquesta temporada i gràcies per atendre's. Una abraçada, Javi.
4: Moltes gràcies.
7: Winamax, el més important és guanyar.
6: Gran Javi Rodríguez, que tingui molta sort al Barça de futbol sala. Insisteixo, ja hem sortejat aquestes entrades per anar aquest cap de setmana a la Supercopa d'Espanya. La seu és el Palau Blaugrana. Barça-Jaén, la semi dissabte, i el Pozo Palma, l'altra semifinal, diumenge. La gran final esperem que amb el Barça. Ens queda l'últim minut. Oriol Jové, què més hem de saber?
8: Doncs que aquesta hora tenim en marxa la jornada de l'Open dels Estats Units de tennis. La notícia és que el madrileny Rafa Hoddar ha quedat eliminat en primera ronda a mans d'un absolut desconegut número 124 del món, el xinès Yun Kaochete Bu. Victòries en ser paliatius i entre 7, 6-2, 6-1, 6-1. Aquesta matinada juga Carlos Alcaraz contra el portuguès Jaime Faria, partit ja de segona ronda. Al quadre femení, Paola Badosa també s'ha classificat per la segona ronda després de superar l'australiana Kasatkina en dos sets, una 6 i 4 a 6, i ara compte perquè tindrà una rival duríssima a l'empordanesa. Li ha tocat Coco Gauff, número 4 del món. A la Vuelta, Enric Mas continua líder amb 1:18 de marge sobre Primoz Roglic. Per tant, es manté aquest avantatge després de l'etapa plana d'avui que ha acabat a Llorca, la regió de Múrcia, i que ha tingut com a guanyador un esprintador com Matthew Brennan. Aquest dijous, 12a etapa, torna a la muntanya amb sortida a Vera i final a Calar Alto. Això és a la província d'Almeria. Per cert que Pogacar ja ha rebut l'alta mèdica a Barcelona i comença la rehabilitació.
1: Molt bé, doncs a veure quan el tornem a veure sobre la bicicleta. Demà és una molt bona etapa, molt xula, pot marcar diferències ja aquesta pujada a Calar Alto. Gràcies, Jové.
8: Bona nit.
9: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reembolsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
10: Winamax. El més important és guanyar.
11: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
12: A RAC 1, tu diràs.
13: Vols que el partit et vagi com en ell el dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Entra a Winamax.es, crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal i posa una quota a la teva intuïció.
10: Winamax. El més important és guanyar.
11: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
1: Aquí tanquem el Tu diràs d'avui. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva. Aquí us esperem. Descanseu, bona nit.
15: Tu diràs.
16: RAC1. Notícies.
1: Pol Prats.
17: Bona nit, passant 5 minuts de la una. Pedro Sánchez compareix d'aquí a unes hores al Congrés dels Diputats per donar explicacions de la crisi migratòria a Ceuta. Ho farà després d'una onada de protestes que ha acabat ara fa poca estona, esperonades les protestes per l'informe policial que enfanga el Marroc i que l'acusa d'organitzar l'entrada de migrants del 30 i el 31 de juliol. Una entrada que, recordem, va deixar almenys 145 morts ofegats a banda i banda de la frontera. A Madrid les protestes han acabat amb baldarulls que s'han saltat amb 4 detinguts, 2 dels quals menors d'edat, i 4 policies espanyols ferits. Aquest, de moment, és el balanç provisional. Ha passat justament davant del Congrés dels Diputats, que és on el president espanyol compareixerà aquest dijous a partir de les 9 del matí. A Ceuta i a Barcelona també hi ha hagut manifestacions, però en aquest cas han acabat sense incidents destacats. De tornada a casa nostra, a aquesta hora, els dos menors detinguts per l'assassinat d'un home a Manresa estan passant la primera nit tancats en un centre de justícia juvenil. Aquest dimecres a la nit, la justícia ha decretat internament en règim tancat per a tots dos, després que els detinguessin pel crim, com dèiem, d'aquest home. És el que havia demanat la Fiscalia i, a més, en un dels dos casos, també s'ha decretat tractament terapèutic. El cas s'investiga com a homicidi, segons ha informat en un comunicat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Un dels adolescents, per cert, feia un mes que havia sortit justament d'un centre de menors. El jove, que té només 15 anys, va ingressar-hi al maig per apunyalar un cambrer amb un tornavís. Això ho publica el diari El País. Aquest noi, que es diu Pere, esperava el judici acusat de robatori amb violència, d'intent d'homicidi i d'un delicte de lesions. I ho acabem de saber ara fa uns minuts. Polinyà ha quedat subcampió al Gran Prix d'estiu. És el concurs de Televisió Espanyola. Ara fa uns moments el municipi del Vallès Occidental ha perdut la final contra Quintanar del Rey a Conca, a Castella-La Manxa. Polinyà ha perdut, malgrat tot, després d'un concurs en què ha guanyat tots els enfrontaments, per exemple l'últim que va guanyar contra els representants de Pradejón a La Rioja ara fa unes setmanes. Finalment, com deien, però, ha perdut la final i, per tant, Polinyà és el subcampió del Gran Prix d'estiu 2026. I atenció a aquesta dada: amb els sous que hi ha actualment, de mitjana, un de cada dos treballadors només es pot permetre comprar un pis de menys de 50 metres quadrats. Diguem-ho bé, ho diu un estudi de la Universitat Tècnica de Viena, que també apunta que el 40% dels europeus ni tan sols podria pagar el lloguer d'un habitatge d'aquest tamany. L'estudi ha analitzat més de 18 milions d'anuncis de portals immobiliaris i ha creuat aquestes dades amb els sous mitjans de la població. També alerta que la crisi de l'habitatge s'ha agreujat tant a Europa que la immensa majoria de capitals europees s'han convertit directament en inaccessibles per la majoria de persones. I arriben novetats a l'aplicació La meva salut. A partir del gener es podrà compartir l'inici de sessió amb qui es desitgi. D'aquesta manera, els familiars de persones grans, per exemple, no hauran de demanar-los l'usuari i la contrasenya cada cop que els vulguin ajudar a agendar una cita o a consultar una medicació. Amb una autorització prèvia n'hi haurà prou per accedir-hi de manera fàcil i ràpida i es podrà canviar de perfil com si es tractés, per exemple, d'una plataforma de streaming. D'aquí a 10 dies mal comptats, el 15 d'agost, ja es farà un primer canvi en aquest sentit i s'eliminarà l'accés amb contrasenya. A partir del 15 de setembre, disculpeu, volíem dir, només s'hi podrà accedir a La meva salut amb l'IDCAT mòbil. I un últim apunt abans dels esports, perquè als Estats Units Lionel Richie ja ha rebut l'alta de l'hospital. El cantant nord-americà, que té 77 anys, ha estat uns dies ingressat a St. Louis després de trobar-se malament al final del seu últim concert en aquesta ciutat. Segons ha avançat la revista People, li han fet diverses proves cardíaques i, tot i que els resultats evidentment no s'han fet públics, aquest mitjà assenyala que Richie es troba genial. Literalment diu "is doing great". De fet, l'autor d'himnes com All Night Long ha agafat un avió i ja és de camí a casa seva a Los Angeles. I ara els esports amb Pau Bombardó.
0: El Sabadell s'ha proclamat campió de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic. Els vallesans han guanyat per 2-1 amb un gol a les acaballes del partit. La nota negativa l'ha deixat el blaugrana Bissibu, que ha marxat lesionat a la primera part. El Girona ja ha fet oficial la sortida de Zedine Unahi al Panathinaikos. El jugador marroquí marxa a canvi de 15 milions d'euros fixos, més un en variables i el 25% d'una futura venda. Per tant, marxa a la Lliga grega, on encara no ha tancat el mercat. En tennis, sorpresa majúscula a l'Open dels Estats Units. Rafa Hoder ha quedat eliminat a la primera ronda contra el xinès Wu. El madrileny no ha tingut opcions davant el número 124 del rànquing ATP, que ha guanyat en 3 sets per 6-2, 6-1 i 6-1. El quadre femení, en canvi, Paula Badosa ja és a la segona ronda del torneig després de superar Kasatkina en 2 sets. Carlos Alcaraz hauria de jugar el seu partit de segona ronda a 2:45 de la matinada contra Faria.
17: I el temps aquesta matinada tornarà a ser força xafogosa a la costa, sobretot al sud del país, i els propers dies la temperatura continuarà pujant. L'ambient serà molt càlid per l'època i es podrien fregar o superar puntualment els 40 graus als punts més càlids de l'interior, tot plegat amb domini del sol, com els últims dies, i només amb alguns núvols poc importants. És tot per ara. Més informació, com sempre, a rac1.cat.
18: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
19: a rac1.cat.
18: El portal de RAC1.
20: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix. Amb els Oscars.
21: Ciutadans de Catalunya.
18: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
22: Moltíssimes gràcies. Bon dia a tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
23: Esparreguera.
24: Sí.
23: Santa Coloma de Gramenet.
24: Sí.
23: Sils.
24: Sí.
23: Xample Esquerra.
24: Sí.
23: Ovelles.
24: Sí.
23: La Bordeta.
24: Sí.
23: Urpí.
24: Sí.
23: Terrassa.
24: Sí.
23: Sitges.
24: Sí.
23: Casera de Palau Tordera.
24: Sí.
23: Reus.
24: Sí.
23: Tarragona.
24: Sí.
23: Brassec.
24: Sí.
23: Un moment.
25: Què està passant aquí?
23: La gent de Poble Sec, o ho feu bé o us enviem a l'Eixample.
22: Ens heu trencat el ritme. Mira que anàvem bé, eh?
23: Poble Sec,
24: sí.
23: Sants
24: sí.
23: I Uppsala, Suècia.
26: Sí. Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
22: Són les 12:08. Òscar Andreu, bon dia.
27: Bon dia, Òscar Dalmau.
22: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranets i Oriol de Balançó.
27: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
22: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
27: La policia espanyola assegura que l'entrada massiva de persones per la frontera de Ceuta la van guiar policies marroquins.
22: ¡Policia!
27: Un moment, Jep.
22: Marroquina!
27: Marroquina, sí. Deixi'm explicar, expliquem de què va aquesta notícia.
22: Bueno, és que això no s'està dient, però aquí el que està passant és que està tenint lloc una guerra, eh?
27: Sí, una guerra, sí.
22: Una guerra híbrida, eh?
27: Híbrida, no híbrida.
2: Pues bueno, lo que he dit jo.
3: Sí, i què és una guerra híbrida?
2: Bueno, la pròpia paraula ho diu, no?
3: Endavant.
2: Guerra híbrida?
3: Sí.
2: És una guerra.
3: Sí, híbrida. O sigui, l'important és que és híbrida.
2: Híbrida, vull dir, a veure, un Toyota Corolla híbrid.
3: Sí. No, jo no li he dit un toro... que sí, que pot
2: Què vol dir híbrid?
3: Què vol dir?
2: Digue-m'ho tu.
3: No, però vostè és el que ha començat...
2: Jo sóc l'especialista, digue-m'ho tu.
3: Home, no, sí, per això, perquè...
2: Tu ets l'ignorant.
3: Ja, doncs aleshores...
4: Per això no li passi la pregunta a l'ignorant, és vostè que ha de respondre.
3: Què vol dir híbrid?
2: Què vol dir híbrid?
3: Híbrida. Doncs
2: pues que va amb benzina i amb piles.
3: Sí, molt, molt bé. I aleshores una guerra híbrida com seria?
2: Doncs pues això, és una guerra que va amb benzina i amb piles. Mm-hmm. Vull dir, al final la geopolítica són com unes plaques d'aquestes teutòniques, no?
3: Sí, no.
2: Que mouen... Plaques... Pues, bueno, el taulell global, no? Que en diem els...
3: Està barrejant moltes coses, sembla que s'hagués fotut un cop al cap. Les plaques teutòniques no sí. són... Bueno, són teutòniques si són a Alemanya, per exemple, però és que serien tectòniques.
2: Sí, gràcies, de seguida estic per tu.
3: Home, no!
2: Però deixeu-me parlar de Ceuta.
3: Bueno, ho expliquem primer nosaltres, perquè si no, no s'entendrà.
4: La unitat d'intel·ligència...
2: Bueno, poseu molt entre cometes el que us volen explicar ara.
3: Sí, per què?
2: El que us volen vendre ara.
3: Sí, el fum.
2: A veure.
4: Això són les notícies. La unitat d'intel·ligència de la Comissaria d'Estrangeria, bueno, un dels cossos de la Guàrdia Civil, diguéssim, assegura que la policia marroquina va donar indicacions concretes als migrants perquè sabessin per on havien de travessar la frontera amb Ceuta.
3: Però una cosa, això no és el contrari que havia dit en Pedro Sánchez?
4: Sí, perquè sembla ser que aquest informe no el tenia el govern espanyol, la policia l'havia passat a un jutge o una jutge i s'ha filtrat al digital El Espanyol amb fotos i tot.
3: M'estàs dient que el govern espanyol ha de llegir la premsa de dretes per saber quins informes fa la policia?
2: Sí, en aquest cas, sí.
3: En aquest cas, diu.
2: Bueno. No, avi. Avi, sisplau.
3: Vos veure una porra sensible?
2: Va, avi, va, home.
3: Què? No cridis,
2: Escolti, prenguis la pastilla aquesta.
3: És que no...
2: Que es pren vostè per la narcolèpsia.
3: És que jo les prenc una mica a la babalà.
2: No, doncs, escolti, segueixi la recepta del metge. És que no pot ser, se'ns adorm en directe, de cop i volta.
3: Bueno, és que necessito una perquè
2: escolti,
3: no...
2: Escolti,
3: no,
2: fa unes capcinades de mig segon.
3: Què dius?
2: Bueno. Ja ha tornat a passar.
3: Sí, ha tornat a passar.
4: Estan parlant d'aquest conflicte i d'aquesta cosa...
2: Escolteu. Ja heu dit la vostra?
3: No,
2: ja heu venut la vostra moto?
3: I vostè?
2: Ara, allò que diu aquell del Gran Wisconsin...
3: El Gran Wyoming.
2: Ja els hi han dit la notícia. Ara els explicarem la veritat.
3: La veritat. Endavant, de lo de Ceuta.
2: Aquí el que passa...
3: Sí.
2: Amb lo de Ceuta.
3: Lo de Ceuta, sí.
4: A Ceuta, tu.
2: És que a Espanya...
5: A Ceuta, tu, ha dit, Que no quedi ni un acudit per riure.
4: No.
2: Jo se'n fot ni un, que és el...
3: No.
2: Sabeu aquell que diu Ceuta de Vigo, saps?
3: No.
2: Que és que sembla que diguis com un equip de futbol,
3: sí,
2: el Ceuta
3: ja,
2: de Vigo.
3: Ja l'ha dit, o sigui, ha destrossat l'acudit que ja...
2: No l'he explicat encara?
3: No, sí que l'ha explicat. Ens centrem...
2: Bueno, escolteu.
3: Sí, ens centrem.
2: Centrem-nos en el tema.
3: Lo de Ceuta.
2: Aquí el que passa és que a Espanya li estan fent la pinça entre tres països.
3: Aquí. La guerra híbrida, la pinça... Sí. Li estan fent moltes coses. Quins països?
2: Tres països.
3: Quins tres països li fan la pinça a Espanya?
2: No els puc dir.
3: Ah?
2: Perquè els serveis secrets ens estan escoltant.
3: Sí.
2: Aquest programa de xixinabo que feu.
3: Sí.
2: Però us donaré una pista. Això sí que us ho puc fer. Una pista, sense dir els tres països, una pista de quins són. Diem-vos tres plats culinaris.
3: Plats culinaris seria redundant, però bueno, en tot cas...
2: Juguem a la gastronomia.
3: Juguem a la gastronomia per dir quins...
2: Perdó, gastronomia.
3: No, ja ho havia... Una cosa que diu bé.
2: Gastronomia.
3: Una cosa que havia dit bé...
2: Tres països!
3: Tres països identificats amb tres plats.
2: Parlo de...
3: Sí.
2: Hummus?
3: No, a veure... Hummus pot ser... És que hummus pot ser des de Síria...
2: Vols més kebab? No t'agrada l'humus, ves el kebab.
3: Però és que no.
2: La concreta aquella tan farcida.
3: Això
2: que...
3: pot ser Turquia, pot ser Síria,
4: Alemanya, que és el pa nacional d'Alemanya, el kebab. Però...
2: Bueno, el que vulgui entendre, ja m'heu entès.
3: Sí.
2: El primer país seria humus.
3: Mm.
2: El segon, un plat culinari, en saladilla russa.
3: Per ser que no vol dir el nom dels països.
2: No l'he dit en cap moment,
3: Humus era molt genèric, en saladilla russa ja comença...
2: I el tercer país que està fotent aquí la guitza a Espanya, que ens vol mal, arròs tres delícies, amb gambú...
3: Bambú, no gambú.
2: I gos estofat.
3: A veure, un moment...
22: No sé si parlo massa en clau, parla si és massa críptic, però sí, espero que em seguiu.
3: Aquí s'ha dit, s'ha parlat d'Israel, dels Estats Units i del Marroc.
4: Per vostè? Perdó, perdó, però ara mateix el titular de del 324, el més com tres cat que es diu ara,
22: és que tinc
4: guerra híbrida a Europa.
22: Bueno,
3: està marcant...
22: Bueno, estic marcant l'agenda del 3catinfo324.cat.
3: Són molts noms, són moltes capes.
22: Ojo,
3: Sigui com sigui... Jo
22: I escolta'm, el llenguatge...
3: El
22: llenguatge és molt pervers.
3: Per què?
22: Home, tots els medis informatius esteu parlant d'una entrada massiva de persones a Ceuta. No, és que el que ha passat a Ceuta és una crisi migratòria. Escolta'm, per molt que ho maquilleu, el que hi ha aquí hi ha hagut, el que hi ha hagut aquí...
3: Sí,
6: sí que és pervers, el llenguatge.
22: Ojo, el que aquí hi ha hagut...
3: Li està fent una clau, el llenguatge ara mateix.
22: És una invasió d'Espanya.
3: Una invasió d'Espanya...
22: Milions d'africans...
3: Un moment, una invasió d'Espanya o invasió a Espanya?
22: No, una invasió d'Espanya. O sigui, han invadit Espanya.
3: Ah, val, sí.
22: Per una punta.
3: Per una punta.
22: Per una punteta.
3: Sí,
22: per la punteta. Però és que ara vindrà ja... Ara vindrà la guerra, guerra.
4: Sí. Només la punteta.
22: Perdona, milions d'africans ressentits amb el Cid Campeador.
3: A veure, un moment.
22: Per allò que fa uns anys els va fer fora de la Reconquista.
3: No, els va fer fora de la Reconquista, com si fos una discoteca de platja d'aro. Els va fer fora de la Reconquista.
22: Pues...
3: A veure, un moment.
4: Però m'agradaria molt que a platja d'aro hi hagués una discoteca que es digués la Reconquista.
22: Ui, clar, no hi deu haver alguna.
6: Clar, és que anaven amb bambes.
3: Sí, bueno...
22: Doncs pues ara el que s'ha de fer és una reconquesta.
3: Sí, home, és un no parar.
22: El que necessitem no és un Pedro Sánchez, el que necessitem és l'exèrcit capitanejat per Don Pellallo.
3: El de les assegurances, aquest és...
22: Algú que sigui fibradíssim, algú muntat a cavall o en un dron.
3: Sí.
22: Els drons són els cavalls de l'actualitat.
3: Sí, val, d'acord.
22: Algú
3: sí.
22: que porti tants mesos sense dutxar-se, que faci fora els bàrbars,
3: bueno, vostè...
22: només aixecant la xella.
3: Bueno, a part d'aquesta gent que ha entrat, sí que és veritat que fugia de la misèria, altres...
22: Perdona, com... sí?
3: Sí.
22: Segur? N'estàs segur d'això?
3: Una part...
22: No. Sí. La pregunta és, n'estàs segur d'això?
3: L'altra part de què fugia?
22: No. La pregunta és, n'estàs segur?
3: L'altra part...
22: La resposta és sí o no. No. N'estàs segur?
3: Què?
22: Que fugien de la misèria? Sí?
3: Sí.
22: Sí? Persones que fugen de la misèria que quan creuen la frontera estan... A Ceuta?
3: Home... És estat espanyol, eh?
22: Ceuta no és misèria i companyia?
3: No, home, no. Ceuta és...
22: Perdona.
3: No, Ceuta és un estat autònom.
22: No tenen Cort Inglés.
3: Bueno, no. Això ho hem mirat bé, perquè...
22: I encara t'ho diré més clar.
3: I?
22: No tenen ametller origen.
3: Bueno.
22: Fixa't si és misèria, això.
3: Vostè sí que és misèria.
22: Perdona, fugir del Marroc per anar a parar a Ceuta és com fugir de Terrassa.
3: Aviam.
22: I quan ja creus que tot anirà bé,
3: sí?
22: t'adones que has arribat a Sabadell.
3: Vale. Soc literalment jo. Als 14 anys.
22: Sí, a les proves me repito. Sí.
7: Una cosa, i perdoneu, ara que com que s'ha de parlar de tota l'actualitat, no parla d'un tema que interessa de debò a la gent, a la gent dels vianants.
22: No diguis la gent, digues tu. Que t'interessa a tu, en tot cas.
7: M'interessa que... a mi, però us interessa a vosaltres?
22: Però si no saben de quin tema estem parlant.
7: Bueno.
22: Com pot interessar-los si no els hi has dit de quin...
7: La gent que vol, la dada Jean-Paul, vale?
22: Hòstia, no.
7: La gent que vol,
8: la dada
22: Jean-Paul. Hòstia, no.
7: Aquesta és l'actitud, eh?
22: Bueno.
7: Avui me'n recordaré.
22: Sintonia i tot, eh?
7: Tenim sintonia de la dada Jean-Paul?
3: Sí,
7: ja. Dada Jean-Paul. La dada Jean-Paul, bueno.
4: No has tingut temps, perdona, eh? Des d'ahir fins avui, per simplement... posar bé la veu que se sent i que no sigui la teva pròpia veu trepitjant el Carles Godó.
7: És que no la trepitja.
4: Com que no la trepitja? Torna a posar-ho, sisplau.
7: És que no.
22: Per sota diu la dada Jové. La dada Jové. Això és una sintonia d'un company d'esports que es diu Oriol Jové i que dona dades estadístiques.
7: Sí, però la gent...
22: Contrastadíssimes.
7: Sí.
22: Es diu la dada Jové.
7: Ja.
22: Tu has agafat aquesta sintonia i per sobre ja has posat Jean-Paul quan ell diu Jové.
7: Jean-Paul.
22: Cada cop que jo dic Jové, tu mires d'eclipsar el cognom d'aquest company d'esports, cosa molt, molt mal feta.
7: Sí.
22: Ara podria entrar per la porta.
6: Gràcies.
22: Podria entrar per la porta el Jové. Mira que tu ets.
7: Sí, bueno.
4: Pensa que viu molt a prop, eh? Vull dir que és capaç de venir corrent.
7: Sí, sí. Bueno,
22: molt mal fet.
7: Què vol la gent?
22: No, la gent què vol?
4: No. La dada jovent.
7: Concentreu-vos, vale?
22: No, si t'has de concentrar, tu.
7: Sí, la gent que vol...
8: La gent que vol...
7: Endavant, ara sí.
9: dada
7: Jean-Paul, vale. Escolteu, la pizza.
22: La pizza, quina dada és? La pizza no és una dada.
7: Sí, és
22: què
7: una...
22: és la pizza?
7: La pizza és un... Coco, què és la pizza? Què és Halloween?
22: Què és Halloween?
7: La pizza és, sí, és una menja.
22: Que no, sí, que sí, que sí, sé que és...
7: Que és catalana, que ens van robar els italians.
22: Com que és catalana?
4: Com Festa Folclor.
22: És la coca de recapte de tota la vida.
7: Exacte, que ens la van robar, home, i van dir... Oh, prego, prego, io sono di Platja d'Aro, e vola la bambina, i fare...
4: Ens la van robar i van afegir formatge fosc, cosa que millora bastant la cosa.
7: Sí, sí, la veritat és que sí, amb formatge fosc jo m'he arribat a menjar la sola d'una sabata.
22: Bueno,
7: bueno, la pizza.
22: Però què passa amb la pizza?
7: Llegeix aquesta notícia. La dada és la notícia.
22: Però si l'hauries de llegir tu?
7: Però bé, jo no porto les ulleres.
22: Notícia de RAC1.cat. El titular diu: 5 noies denuncien un restaurant. Qui ho llegeix, tu o jo?
7: És que estic intentant saber si el recordo.
22: Però recorda-ho en veu molt, molt baixa. Tan baixa que ni la sentim, perquè tens un micròfon al davant i molesta.
7: D'acord, 5 noies.
4: Has posat com el forno d'imam.
7: Forno de pietra.
22: Puc llegir el titular?
7: No, és que se m'ha...
22: Perquè puguem saber 3 minuts després de què estem parlant?
7: És que he llegit 5 noies...
22: La gent que vol la dada Jean-Paul i encara no hem dit ni de què estem parlant.
7: És que he llegit 5 noies, se m'ha sincronitzat la mozzarella.
22: Bueno, escolta'm, 5 noies denuncien un restaurant de la Seu d'Urgell per servir-los pizzas amb cànnabis, però el local ho nega i afegeix... Potser n'havien consumit abans. És culpa d'elles, no? El
7: restaurant... La gent que vol, la dada que vol. Doncs ja teniu la dada, ja teniu el problema sobre la taula. Parlem d'ètica. Parlem de moral. Parlem de...
22: Parlem però si de havíem de parlar de... Havíem de parlar de pizzas.
7: No, parlem de pizza i de drogues. Quina hora és? És l'ara de Conta d'Ignès.
22: Bé, teníem amb nosaltres en Juli Pijuli.
7: Gràcies.
4: Hi ha hagut mig aplaudiment d'una persona de Poble Sec. Que potser et coneix.
7: No, la gent de Poble Sec ve de la pizzeria.
22: Ve de la pizzeria, sí.
7: Passa'm una verda. Passa'm una verda que me la fumo.
22: Que no vinguis tu.
7: Surt la pizza del forn, l'enratlla, li cala foc i...
22: Vens tu, eh?
7: Com puja aquesta pizza.
22: Escolta'm, diem, Juli, benvingut, ben trobat, ben tornat. La competència una temporada més. El president de... Continua sent president de la FEBARIL, la Federació de Bars Il·legals de Catalunya?
7: Ho acabo de mirar.
22: Home, acabo de mirar, perquè jo et presento sempre així.
7: Sí,
22: sempre que sembla que tinguis un càrrec important.
7: Ho és. Guanyar eleccions.
22: Teniu eleccions?
7: Tenim eleccions.
4: Com, sí. Com es fa la votació?
7: Amb alçada.
22: Amb alçada. Bueno, què et sembla aquesta notícia de la pizzeria de la Seu d'Urgell? Que diu que ells no serveixen pizzas amb cànnabis, que potser han estat les clientes les que ja anaven fumades.
7: Mira, com a membre de la comunitat de la Seu...
22: Com? Perdona, pots vocalitzar una mica més a l'inici de la frase?
7: Sí, com a membre de la comunitat de...
4: Això que dic, com a membre de la comunitat...
7: De restauradors.
4: De restauradors.
7: I abeuradors de Catalunya.
4: I abeuradors de Catalunya.
7: Sembla que... Qui era la pregunta?
22: Veig que vens amb les piles carregades, eh?
4: Sí que serà president,
22: aquesta temporada.
4: Serà president, segur.
22: Serà president,
7: sí. És un final de campanya, porta a porta.
22: Porta a porta, sí.
7: Si no votes, bueno, ja t'ho trobaràs.
22: Si no votes, ja t'ho trobaràs. És un gran eslògan de campanya. Sí.
4: Crec que pots guanyar les eleccions de la Generalitat amb això, eh?
7: Se m'ha deixat l'autogar.
22: Escolta'm, parlem d'aquesta pizzeria. Qui acusen de posar per error, o no, marihuana a la pizza?
7: La pizza de marihuana és un clàssic.
22: Com que és un clàssic? No l'he vist mai en un menú de pizzeria.
7: Tenim la pizza napolitana, que porta carn, la hawaiana, que porta pinya, i tenim la pizza jamaicana, que porta...
22: Maria.
7: No, Juli, encanta.
22: No, dic Maria de marihuana, porta la jamaicana, dius.
7: Aneu, o sigui...
22: Tu la teva, sí. Tu és igual.
7: Sí. Aneu en compte amb el que us posa a la beguda i també a la pizza. Això és un consell que jo... Sí. Jo una vegada vaig menjar pizza en una festa que vam fer a una abandonada a fora de Mollerussa, molt maco.
22: Menjar pizza en una nau abandonada als afores de Mollerussa.
4: De Mollerussa. La Mollerussa de Mollerussa.
7: Pizzas boníssimes, unes italianes que portaven xites de Gramsci tatuades als braços i una cara, un bebè que va dir... i és aquest nano?
3: No s'entén res, eh?
7: Juli, tatuatges a les cames i a les parpelles.
22: Què va passar amb la
7: pista? I només és allò tatuatge quan estava adormida, la nena. O sigui, la noia, la nana, la persona.
3: Perquè he entès, hi ha unes italianes que feien pizzas en aquesta nau abandonada a les afores de Mollerussa i portaven molts tatuatges, entre altres cites de Gramsci i uns tatuatges a les parpelles que només es veien quan dormien.
7: Quan dormia, quan acabava...
22: Això no tens collons de traduir-ho, eh? Aquí ja no ho hem...
7: Escolta,
22: què va passar amb la pizza aquesta als afores de Mollerussa?
7: No ho sé, però el segon que recordo és despertant amb amics d'un bosc a prop de Chișinău, la capital de Moldàvia. Abraçat a un home molt pelut que anava vestit amb l'uniforme de la Guàrdia Roja de la Unió Soviètica, amb la gorra i tot, una gorra en pèl, no? I jo l'acariciava la gorra en pèl i deia, mira, veig el món, no?
22: Gràcies, Juli. Gràcies, va, que avui...
7: Acabarà caient al mur de Berlín.
22: Sí, sí.
7: Era l'any 88, ho vaig avançar.
22: Va, que també hem de parlar avui del temps, perquè aquest estiu és el més calorós de la història des que es tenen registres, avi.
9: Sí, aquesta...
22: Se li agradarà.
9: Sí, no, perdona?
22: Que això li agradarà.
9: No m'agradarà. A mi no m'agrada la calor, perquè m'ha d'agradar la calor.
22: No, el temps, que vostè sempre parla del temps.
9: A mi el temps m'agrada, perquè és una manera de no parlar d'altres coses.
22: Doncs aquest estiu és el més calorós de la història.
9: I aquesta estadística d'on l'heu treta? D'aquell nano d'esports, l'Oriol Jové, que té les dades, d'aquí ha estat el partit del Barça, on s'han begut més gintònics a la banqueta.
22: No, això ho diu el Meteocat.
9: El Meteocat,
22: molt bé. I sembla també que aquesta tardor serà molt més plujosa que...

0: Comentem-ho tot plegat, no això de Condé, sinó el tema del temps, amb la cap de meteorologia de RAC1, la Mònica Usart.
1: Bon dia, Mònica.
2: Com estàs?
3: Molt bé.
2: Està
3: més morenet,
2: eh?
4: Sí.
2: Ja
4: sí.
2: Està marxant, eh?
3: Sí.
4: El sol o el
1: morenet? El sol enrosseix els...
4: S'han enrossit perquè tu has fet, és el clor de la piscina, com va la cosa? Perdona la pregunta.
3: Tenyeixo perquè tinc moltes canes.
1: Què dius ara?
3: No m'agrada.
1: No ets rosa natural?
3: Ara ja és un altre color, és més blanc.
4: És el color de la maduresa, dels 30 anys.
3: Exacte, dels 42, però...
1: Però vull dir, tu fas tot quan et tenyeixes...
4: A veure, un moment, calli. No, o sigui, calli.
1: Sí,
4: No, perquè hem començat... O sigui,
3: No,
4: però l'error ha estat meu per preguntar unes coses que és que no venen a tomb.
0: Com que no?
4: Reconec, no, perquè no... O sigui,
1: ara li has de preguntar si té depressió postvacacional. Menges molta xocolata, estàs bé?
3: Em menjo sempre, encara que siguin vacances.
1: No sé, vas fer cara cansada.
3: Sí, és horari. A l'estiu dormia una mitjana de 10-11 hores i he tornat a les 5-6 hores.
1: Fixa't, no sé si això és de mala mare, perquè tens criatura.
3: No, és que ella...
1: Una dona amb una criatura petita i t'adorm 10 hores,
3: ojo. No, també dormia ella.
4: També.
3: Per això he aprofitat. Sí, ha sigut un molt bon estiu.
1: I què li doneu? Orfidal. Una criatura que dormi 10 hores.
3: És dormilega, que era pizza de marihuana.
1: Per l'amor de Déu.
3: Escolti,
4: sí, moltes preguntes. Deixem de banda ja el tema personal, que sempre és molt sucós, les coses com siguin. I anem al tema, la calor extrema de l'estiu. L'estiu més
0: calor de l'estiu. Això que deia vostè, avi, que aquest titular l'hem donat quan arriba el setembre.
4: Cada estiu estem dient que és el més calorós i enguany també. El més calorós de l'història.
0: És veritat, això.
3: A veure, tenim un rànquing dels 5 anys més amb l'estiu més càlid, i sí que és veritat que hi ha el 2025, per tant, l'any passat també ho vam dir.
4: No hi surt l'espanyol, en el rànquing.
0: Si hi ha un rànquing, l'espanyol mai surt.
4: No, l'espanyol surt a la meitat del rànquing.
5: No entre els 5 primers.
4: No.
3: I el 2023, 2022, i el 2026 sobrepassa tots aquests. Ja. És a dir, si agafem tots els últims que ja anaven batent rècords, el 2026 ha superat, i jo crec que la sensació que heu tingut...
1: Era certa, amb la calorada.
3: Però amb dades també. És a dir, hem tingut, per exemple, 20 dies amb temperatures que han superat els 40 graus en algun lloc o altre de Catalunya.
1: És que vols una dada irrefutable. A casa meva?
3: Sí.
1: Nenes, no sé la vostra o la meva? Era un forn. Ja està, això ja sabia jo que era el més calorós de la història.
3: Sí,
1: no
3: les nits.
1: Les nits. Hi ha hagut de dormir amb l'aire condicionat posat, perquè no hi havia manera.
3: I això no passava abans.
5: La dada angelines, No comencem cada personatge una dada.
3: Sí. Hem tingut 50 nits tòrrides, que vol dir de més de 25 graus, eh? 59, aquest estiu a Barcelona, a l'estació situada.
5: Què fa? Nit tòrrida, ja sabem que són més de 25 graus i que no baixa, i com les finestres no corre l'aire.
3: I això és el que ha fet que tinguéssim aquesta sensació de que no podíem més amb la calor, perquè ni de dia ni de nit recuperàvem.
1: Horrorós.
4: A mi això només em sembla bé pels turistes. Que no vinguin més. Són gent que ve aquí a passar malament. I aleshores, aquí, molt contents aquests del que fan el turisme, és a dir, els polítics i tots aquests molt contents.
0: Els hostalers,
4: valgui la redundància, i els polítics que estan a sou d'aquesta gent, és que han de venir aquesta gent, doncs que vinguin aquesta gent i venen a passar-ho malament. I,
0: Si vostè augura que si no posen aire condicionat exterior a tot Catalunya, els turistes ja no vindran al país. No, l'estiu que ve ja no hi ha.
4: Cosa que la resta de persones, els mortals, agrairem. Moltes gràcies i que vagi bé.
0: Molt bé. Escolta'm, després, això parlàvem de l'estiu més calorós, però mirant cap a la tardor, que això hi arriba...
1: Sí, la tardor és les fulles seques.
0: Sí, molt bé, gràcies per... La dada, Jean-Paul?
1: Sí, que és la gent que vol...
0: La dada de Jean-Paul. La dada de Jean-Paul és que la tardor...
1: Fulles seques.
4: I hi ha una combinació que no ho esteu explicant, que és la tardor, que això ho sabem la gent gran, que és la fulla seca quan comença a ploure. Quatre gotes i cap a traumatologia.
0: És veritat.
4: Perquè això rellisques i jo ja no tinc... O sigui, jo ja sabeu que no tinc cap peça interior meva.
0: No, ja, tot és titani, vostè, per dins.
4: Sí, com la pel·lícula.
0: Tot són pròtesis.
4: Sí, tot és titani.
0: Escolta'm, Mònica, això que deia l'avi, aquest perill s'incrementa aquesta tardor perquè plourà moltíssim?
3: Sí, de moment els mapes aquests sí. que tenim mensuals, ens marquen un mes de setembre molt, molt plujós, sí? i sobretot a la costa...
0: No molt plujós.
3: No, molt,
0: molt plujós.
3: Molt plujós, sí. i a les, els màxims de pluja

0: surten enganxats a la costa, que lliga molt, perquè amb el mar que tenim tan calent, això serà un motor per les pluges, ja ho sabem, com més calent aquest estiu segur que ho ha entrat al mar.
1: Més pluja. I
2: com més calent és a l'Aigüera.
3: I el mar també ha batut rècords.
0: Sí, de temperatura.
3: No?
0: Per exemple, a Mallorca, la Bahia de Mallorca, ha marcat 33 graus dins l'aigua. Això és
2: extrem, meduses, venen les meduses amb aquesta aigua tan calenta?
0: N'hi ha hagut menys.
2: N'hi ha hagut menys.
0: Abans de l'estiu.
2: Això t'anava a dir, ja n'hi ha hagut menys. Venen les meduses, però aquest estiu no.
0: Diu, no, massa calenta l'aigua.
1: Però un moment, les madures venien perquè l'aigua era calentona, però més calentona ja no, no?
0: No, va ser pel tema de les pluges, perquè havia plogut i llavors l'aigua que va baixar i va arribar al mar va aportar molta aigua dolça, i aquesta aigua dolça que hi havia com a primera línia de mar no els hi agradava.
2: Ah, no els hi agrada.
1: I
0: es quedaven més
1: maratins. Doncs ja sabeu, si no voleu que us piqui una medusa, us heu de banyar amb aigua de Viladrau i entrar al mar, i elles diuen...
2: Sí, la nova dada ja
1: Sí.
2: Contra les meduses?
1: Contra les meduses, la gent que vol... S'hauria de dosificar una mica aquesta opció. Sí.
2: Contra les meduses, aigua Viladrau.
1: Aigua Viladrau. O altres marques que no puc dir perquè no em paguen.
2: Bé, ni Viladrau tampoc.
1: Crec que sí.
2: Ah, sí?
1: Ah, no, perdona, m'he equivocat, és Fontvella.
0: Bueno, doncs això, molta pluja...
2: Pues escolta'm, llavors ja no, ja no em podreu criticar, no? És que, escolti'm, vostè se'n va de casa i no tanca les aixetes. Escolta'm, ha dit que plourà molt, molt.
3: Però és que no pot marxar de casa d'això.
2: Per què no? Sí que puc, eh?
3: No pot.
2: Ves-hi ara.
3: No,
2: a mi és que l'aigua o sigui, el so de l'aigua corrent me relaxa.
3: Fins i tot quan no és a casa.
2: Fins i tot quan no hi soc.
3: No,
2: però m'agrada molt obrir la porta de casa i sentir des de la cuina l'aixeta oberta.
3: Com un jardí zen.
2: Com els japonesos.
3: Els japonesos.
2: Sí, vull dir que, escolta, tenim molt d'aprendre,
3: de la cultura japonesa.
2: Tot lo del Japó, menys el peix cru, que és una porqueria.
3: A vostè no li agrada el peix cru. I alguna cosa més que pugui destacar dels japonesos?
4: Crec que no hauríem de fer aquesta pregunta. Ajar que bastant.
2: A veure, els japonesos, vull dir...
1: Els lavabos.
2: A veure, el vàter. Sí, el vàter japonès i la neteja de l'ullera, no? Això, vull dir... És el que us dic, tot es redueix al so de l'aigua corrent.
3: L'aigua corrent és neteja...
2: Ja corri per la teva ullera,
3: és higiene,
2: o per la pica... O...
3: Sí, o per on sigui. Molt bé, no sé si volies afegir alguna cosa, que em veig amb els mapes.
0: No, que l'octubre també vindrà plujós i el novembre no tant, però bé, que podria passar tot en un dia, és a dir, diem setembre plujós, però podria caure tota l'aigua que esperem al setembre. Hòstia. En un parell de situacions. No cal que estigui tot el setembre plovent perquè aquests mapes acabin sent certs.
2: Pues escolta'm, això ni en paraigua, si cau tot en un dia.
0: Com ha passat a Tarragona aquests últims dies, Torredembarra, el Vendrell, han tingut una situació de dos aiguats que han deixat moltíssima pluja i han fet que fos un estiu molt plujós amb dos dies de pluja.
1: Clar, això és com el pollastre, l'estadística, si tu també...
2: Espera un moment. Vale. Estàs parlant d'estadística?
1: Sí, però no hi ha dada, eh?
2: Ah.
1: O sí que hi ha dada, però és una reflexió, no? Sí. Si tu te menges un pollastre, t'has menjat un pollastre, però si a l'habitació hi ha una altra persona, representa que us heu menjat mig pollastre cadascú, no? Aleshores, fos...
2: Home, sí. Això sí que és una dada. Això sí que acaba, això. Justament, la primera dada que dones.
1: I un s'està morint de gana i l'altre s'ha menjat un pollastre.
3: Jean-Paul, perdó, tu?
1: Sí.
3: Et fas un pollastre sencer a l'habitació amb una altra persona que no menja.
1: Era una situació, diguem, metafòrica. Hipotètica.
2: No basada en fet real.
1: Jo mai he estat amb una altra persona a l'habitació.
2: Sí, menja
1: amb un pollastre perquè ens l'hauríem menjat i hauríem... Saps allò de xarrupar
2: els ossos?
1: Però com a mínim. Bueno, però no ho he estat, ja només de pensar-ho...
2: Gràcies, Jean-Paul. Ja has parlat massa. La Mònica no, que la tenim aquí, pobra, que se n'ha d'anar.
1: Jo no vull fer mansplaining i allò que fem els homes. Doncs calla.
2: Exacte. Mònica Usart, gràcies. Moltíssimes gràcies. Va, que va.
5: Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
2: Tot seguit les repassem.
6: No cal moure's de recull per escoltar La Competència.
5: En fi, hem de parlar d'altres qüestions relacionades amb l'actualitat. Parlem ara de la tercera denúncia per catalanofòbia a l'aeroport del Prat en un mes.
2: Bueno, escolta, va, deixeu-vos d'inventar fòbies ja, va.
5: Sí, digui-li catalanofòbia, digui-li racisme...
2: Escolta'm, una cosa, és que tot li dieu catalanofòbia. A veure, primer...
5: Què?
2: Primer es van inventar la claustrofòbia.
5: Ningú es va inventar.
2: Tots són fòbies inventades, la claustrofòbia.
5: Ningú es va inventar la claustrofòbia.
2: La claustrofòbia...
5: Cada cop ho està dient pitjor. És que, ara ja és claustrofòbia.
2: La claustrofòbia...
5: Claustrofòbia.
2: Claustrofòbia, què és claustrofòbia?
5: Eh?
2: És una por als espais tancats.
5: Mm-hmm. Clar, sí, més o menys és això.
2: I la va idea?
1: Qui la va idea?
2: Tot. Acaba la definició de claustrofòbia.
5: Qui va idea la
2: claustrofòbia?
5: Sí.
2: Busca el diccionari de la RAE.
5: Perquè si tenim diccionaris per parar un camió, tenim diccionaris en català, per què
2: bueno,
5: pues, la RAE?
2: Pitjor m'ho poses. Ves al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans.
5: Sí.
2: IAC!
5: Eh? Ah.
2: IAC!
5: Sí, d'acord.
2: Institut d'Estudis Catalans.
5: Sí.
2: IAC! Mm. Fas el diccionari, claustrofòbia.
5: Clastro, sí.
2: No la espera un moment que no la trobo.
5: No la trobo. Clastro.
2: Claustrofòbia, no?
5: Alguna cosa ha passat. Si estic fent per
2: no bueno, veus, claustrofòbia no surt al català. No. Te n'has d'anar al de la RAE.
5: Al de la RAE tampoc sortirà claustrofòbia.
2: Bueno, escolta, ja t'ho dic jo com ho sé de memòria. Claustrofòbia.
5: Sí.
2: És una por als espais tancats.
5: Sí.
2: I segueix la definició.
5: Sí.
2: Una por als espais tancats ideada per les femellistes...
5: Home, no, però què té a veure, això?
2: Per no compartir ascensor amb en Jaume de Recursos Humans amb l'excusa que l'Alè li fa molta pudor de whisky i puro.
5: No és això...
2: Tot com... això ho recull el IAC.
5: No, estaria totalment justificat no voler pujar en aquest ascensor.
2: Una altra fòbia inventada.
5: Aviam.
2: L'agorafòbia.
5: Vaja.
2: També se la van inventar, que és la fòbia dels xavals,
5: sí.
2: El pànic dels joves a sortir al carrer.
5: No, és...
2: No fos cas que trobeu una feina.
5: No,
2: Bé, avui són uns quants de joves que tenim aquí.
5: Són uns quants perquè fins al dia 8 no comencen, i dic, quan dic comencen ho dic entre cometes perquè probablement no començaran el curs.
2: Diràs tu el dimarts dia 8 què faran a l'escola? No, bueno, que us presentem a l'aula, ja l'heu vist, són quatre parets i un sostre amb una mica de sort, doncs pues vinga, cap a casa.
5: I la foto de Franco Penjada.
2: Que ve la diada i tot això, si tal més serà festa. Bueno, escolta, a mi ara està de moda, després de la claustrofòbia, la gorrafòbia. Ara està de moda l'invent aquest de la catalanofòbia.
5: No, és que està... No,
2: que és ridícul, no. Perquè a molta gent els catalans no els fan por.
5: Eh?
2: Els fan fàstic.
5: A veure, sí.
2: Però
5: ben
2: por...
5: Ben vist.
2: Però o sigui, por, no?
5: De tota manera, no és una qüestió de moda, la catalanofòbia. Fa segles que arrosseguem catalanofòbia i l'hem anat...
2: Fa 3 hores que no t'escolto.
5: Bueno, explica'm una mica, Noelia.
7: Un treballador de la companyia de lloguer de cotxes Europcar es va negar a donar el full de reclamacions a una família catalanoparlant al·legant que no entenia el català.
8: Clar, és que no es pot obligar ningú a parlar català a Catalunya, és que clar...
5: Una cosa, per treballar a Madrid li sembla bé que la gent hagi de parlar espanyol, per exemple, castellà.
8: Home, és que si no s'entendrien, no?
5: Ja, o sigui, aleshores...
8: Però no és... No és...
5: Faci vostè sol la reflexió.
8: Bueno, escolta'm, heu vist la roda de premsa de Gabriel Jesús?
5: No posis estudi.
8: Home, sisplau, Gabriel Jesús, sí. Parlem-ne d'aquesta roda de premsa.
5: Sí, bueno, és el nou fitxatge del Barça, el brasiler, que ve de l'Arsenal, si no m'equivoco.
8: Amb dos collons,
5: que... Què vol dir?
8: Gabriel Jesús, aquest?
5: Sí.
8: Aquest es té una autoestima, però que cap brasiler dels que ha vingut a jugar aquí l'ha tingut, eh?
5: No, en Gabriel Jesús... És que no sé com... O sigui, estàvem parlant de catalanofòbia i ara estem parlant d'una roda de premsa...
8: No, però és que sempre voleu posar el dit a l'anafra, parlar de coses dolentes, parlar de futbol.
5: Bueno, efectivament, són coses dolentes, perquè que hi hagi catalanofòbia al... Com es diu això? Anava a dir ascensor, però no, és aeroport, perdó. Que hi hagi catalanofòbia a l'aeroport de la capital de Catalunya, doncs és una cosa que ens hauria de semblar estranyíssim.
8: Sempre
5: això per una banda.
8: Igual, és que sempre esteu igual. Mira, escolta, mira el Gabriel Jesús allí,
5: Roda de premsa, què?
8: És com ho vaig gravar el mòbil, ja veuràs.
9: Bueno, yo tengo mis cualidades.
8: Yo tengo cualidades.
9: Pienso que no... No vengo aquí para mejorar porque están de puta madre.
8: Soy de puta madre, digo. Yo no vengo aquí a mejorar porque estoy de puta madre. Mira, pues un insulto millón.
10: Qué rápido aprenden en castellano,
9: Yo tengo mis cualidades. Yo pienso que no vengo aquí para mejorar porque están de puta madre.
8: Pues,
9: perdón.
5: Crec que no l'ha acabat d'entendre. Jo no vinc aquí per millorar l'equip perquè l'equip està de puta mare. Sí. O sigui, no, és
8: no,
5: que
8: no, no,
5: estigui...
8: no l'obliguis ara a parlar català.
5: No, ell ho ha dit en castellà, mig en brasiler. Ho entendria perfectament. Sí. En 2 dies parlaria català perquè si parla brasiler...
8: Bueno, no comenceu a pressionar.
5: A més, tenen aquestes eies obertes.
8: Si no, no jugarà bé. No jugarà bé. Si el poseu nerviós, no jugarà bé.
5: Bueno, deixi-ho estar. En tot cas, aquest treballador d'una empresa de lloguers de cotxe, ningú li va demanar que parlés en català. La família catalana parlava català, com és obvi, però a ell no el van obligar. Ells parlaven en català, si no m'equivoco.
7: Exacte, sí. Bé, més o menys, la família explica que al principi de la conversa ells parlaven en català, l'home els responia en castellà i s'entenien perfectament, però a mesura que avançava la conversa, tot va anar pel pedregar.
5: Mira, la història d'Espanya i Catalunya, resumida en 5 segons. Al principi, més o menys,
1: s'entenen i després tot pel pedregar, eh?
7: El que va passar és que el treballador els va insistir agressivament perquè compressin una assegurança addicional, encara que la família ja n'havia pagat una.
2: Ah, no, escolta'm.
5: No, a veure, un moment.
2: El treballador d'Aerocar mirant
5: per l'empresa.
2: No, home, no, mirant pel benefici del que ha de conduir. Escolti'm, està molt bé el que vostès ja han pagat d'assegurança, però escolti'm, els estic oferint, perquè vaig una mica a comissió. Una assegurança millor, que qualsevol cosa que tinguin, encara vostè punxa una roda, o per aquell atzar li punxo jo la roda. Vull dir, vostè tindria una grua gratuïtament, no hauria de cobrar sense franquícia, si vostè té una ratllada després que nosaltres...
1: O sense franquisme, sense franquisme.
2: No, sense franquícia.
5: Bueno, en fi, i com va anar la cosa?
7: Quan la família es va negar a pagar una altra assegurança, el treballador els va cancel·lar el contracte, i aquí és quan la família va demanar el full de reclamacions, i el treballador va respondre que no podia perquè no els entenia.
1: Que no els entenia, o sigui, va oblidar el català directament.
2: Se li va oblidar de cop, sí.
1: És aquell efecte màgic que es produeix quan l'interlocutor entén el català i el deixa d'entendre de cop. O sigui, és l'efecte Vectafox. A les 12 de la nit, el cervell del castellà no parlant d'Eurocar es converteix en una carbassa buida.
5: Ah, jo no entiendo. Més hablando esta familia en Catalunya, el català, que no pura cesta. Sí. Dimonio.
2: Això aquí no va ser gaire espavilat. Perquè si el tio s'emprenya amb els que venen a llogar-li el cotxe, el que fa és, bueno, no me compra vostè l'assegurança? Bueno, ja tornarà. Perquè vostè s'emporta un cotxe de lloguer.
5: Sí.
2: No és seu, és de lloguer.
5: Sí.
2: El cotxe és meu.
5: No, tampoc és seu.
2: Li's deixo a vostè.
5: Li's deixo.
2: A canvi de comprar aquí o pagar uns diners, el cotxe. Vostè se n'anirà d'aquí, però després tornarà el cotxe.
5: Sí.
2: Segurament a l'aeroport del Prat. I qui farà la revisió visual del cotxe una vegada es torni? Mirant aviam si hi ha alguna ratllada.
5: Però és que això també és racista.
2: Ah, que no hi ha cap ratllada?
5: No, clar, però...
2: I això d'aquí què és? Sí.
5: Ja, clar.
2: És que... Jo? Vostè se'n va endur el cotxe amb les quatre rodes?
1: Perfectes. Estan venint ganes d'agafar el cotxe i ficar-li pel cul,
2: I ara, miri, pum, pum, pum, pum, les quatre rodes punxades. És que, claro, li hauré de cobrar... Veu, això li passa per no haver contractat l'assegurança.
5: Farem una cosa, anirem a publicitat tornarem amb en Mohamed Jordi, que ens explicarà com gestionar una situació com la de casa de l'aeroport.
1: Ara tornem.

0: RAC1.
1: Bé, ja som a casa.
2: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
1: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
2: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
3: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
4: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
5: Ara Lidl en format estalvi, 220 grams de salmó fumat a 5,49. T'estalvies un 26%. I 400 grams de pernil reserva també a 5,49. T'estalvies un 35%. Lidl, val la pena.
6: El 19 de setembre torna la Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT, Gravel i e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí ignasià fins a Manresa.
7: Escull entre la modalitat que parteix d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga. I gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni i la gastronomia del camí.
6: Tota la informació a manresaturisme.cat.
8: Diets, Ginestar, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Serco, Damper Albo, Diversiones i molts més.
9: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes del Tura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
8: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
9: Vine a les festes del Tura, com les d'Olot, enlloc.
10: Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només fins al 6 de setembre. Sí, sí, un 20% de regal. I a més, un 3x2 en milers de productes per a la tornada a casa. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta en condicions. A la botiga web i app.
11: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
12: T'ha anat bé de gust la rutina?
11: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
12: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
13: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Ja tornem a ser aquí, 3 quarts d'una del migdia. Això és La Competència en directe. Continuem parlant del cas de catalanofòbia en un establiment de lloguer de cotxes a l'aeroport del Prat, que és el tercer en un mes.
1: Sí, hi ha hagut més casos. Per exemple, un treballador de Goldcar va cancel·lar la reserva d'un client per parlar-li en català,
2: bueno,
1: i una altra empresa, Thrifty, es va negar a entregar el cotxe a una dona pel mateix motiu.
2: I després els antipàtics som els catalans, eh? Tothom posaria el crit al cel si ens neguessin un cotxe de lloguer perquè som negres, perquè ets gay, perquè ets dona, però si sou catalans... I imagina't una dona lesbiana negra i catalana. No, em poses aquest Citroën.
3: Sí.
2: No, bueno, no imagineu res. Avui aprendrem a gestionar casos de catalanofòbia quan volem llogar un cotxe.
3: Endavant.
2: Imaginem que arribem al mostrador de l'establiment i li dieu al treballador: bon dia, voldria llogar un cotxe. Si us saluda així...
4: Buenos días.
2: En realitat, el que vol dir és...
4: No sé decir ni buenos días en català.
2: Perfecte. En aquest moment, què hem de fer?
3: Demanar si tenen un cotxe de lloguer?
2: No, trucar als Mossos, demanar el full de reclamacions
3: home,
2: i treure una pistola.
3: Mohamed, què dius?
2: No. Bé, potser no cal trucar als Mossos.
3: Bueno, però no ens precipitem, espera una mica.
2: No. Els catalans fa més de 3 segles que estem esperant, que ens esperem, però posem que necessitem un cotxe de lloguer, si jo, tant sí com no, pel cap de setmana.
3: Molt bé.
2: Vosaltres dieu, voldria llogar un Citroën durant 2 dies.
3: Un Citroën.
2: I ells responen...
4: Un sí que... No l'he entendit.
2: Un sí que. Amb essa sorda.
3: La C, la lletra C.
2: La lletra C és la seva criptonita.
3: Bueno, ells diuen Citroën.
2: Bueno, depèn.
3: Citroën a
2: perquè
3: Citroën.
2: Si ets d'origen brasiler, dius Citroën.
3: Sí.
2: Per exemple, i si és francès també... És que ho saben dir en francès, ho saben dir en anglès, però en català, que és la llengua de Catalunya, no ho saben dir. No saben dir bon dia, així que no esperis que diguin Citroën.
3: Ja, avancem.
2: Accelerem. Imaginem que us acaben entenent perquè la persona parla una llengua d'arrel llatina i pensa interiorment que si treballa a Catalunya ha de saber català. Imagina què fa aquest pensament raríssim.
3: Molt bé.
2: Imaginem que aquesta persona existeix. I si aconseguiu passar la pantalla final, abans d'entregar-vos les claus, sí, us demanaran les dades personals.
3: Sí.
2: En realitat, què volen dir?
4: Què pone en tu DNI?
2: Exacte. Si demaneu el full de reclamacions perquè no us atenen en català i no us el volen donar, en realitat volen dir...
4: Háblame en cristiano.
2: I si us arriben a dir...
4: Háblame en cristiano, coño.
2: En realitat, volen dir...
4: Pues Franco también hizo cosas buenas.
2: Fins aquí les classes de català.
3: Molt bé.
2: Si no t'agrada la meva llengua, te'n pots anar a cagar.
3: Gràcies, Mohamed. Va, canviem de tema perquè a La Competència avui també hem de parlar d'un assaig clínic amb un fàrmac que, atenció, genera els efectes de l'activitat física sense que haguem de fer exercici.
5: Molt bé, ja tenim cervesa sense alcohol, llet sense lactosa, cafè sense cafeïna, exercici sense fer exercici... En definitiva, la vida sense la vida. Moltes gràcies.
3: Això és un comentari, avi, o un recital de poesia de l'Ateneu Barcelonès, perquè li ha sortit?
5: Bueno, és que moltes gràcies, és que ara tothom està obsessionat amb el cos, amb muscular-se i amb perdre pes.
3: La tornada de vacances, si és un clàssic, això sí.
5: Saps com ho fèiem, això, a la meva època, per guanyar massa muscular?
3: Com?
5: Sortíem a caçar, eh? I saps com ho fèiem per aprimar-nos? No sortíem a caçar.
3: Sí, clar.
5: I punt. Menjaves una mica d'escorça i si el mamut s'escapava, doncs aquest vespre no sopaves.
3: Ja, sí. No. Avi!
5: Vas veure una cosa que s'engreixa?
3: Va, Avi!
0: Parlem d'aquest nou tractament,
6: sí, es tracta
0: creiem,
6: d'un fàrmac de l'empresa Enveda que es basa en la molècula que produeix l'organisme durant l'activitat física.
3: Ah, jo, quan vulguis, t'ensenyaré una activitat física que et produirà tot tipus de molècules, però...
6: Molt bé, Inés. La principal novetat és que aquest fàrmac, provat amb eficàcia en 88 voluntaris, és una pastilla i que redueix la gana.
7: Bueno, mira, escolta'm, va, prou d'aquestes històries, sisplau.
0: Conrad Consum, de l'Agència Catalana de Consum, bon dia i bona hora.
7: Prou, ja, escolta, que no et vols engreixar. Deixar, no mengis, és el que deia l'avi, hòstia.
0: Sí, home, sí, ja, però...
7: Que vols tenir uns braços més durs que la cigala d'un orangután zel? Ves al gimnàs.
0: No, ja, però és que no és cap... O sigui, la salut al centre de tot.
7: Escolta'm, deixeu-vos estar d'aquestes pastilles. S'ha de fer com faig jo.
0: Què?
7: Jo prenc Ozempic.
0: No sabia que també volia aprimar-se vostè.
7: No és per aprimar-se. L'Ozempic me'l prenc per poder seguir menjant el que jo menjo.
0: Ah, com? Perdoni?
7: Sí, home, sí. Jo faig un Ozempic després de cada plat.
0: Sí.
7: Fot uns peus de porc que no se'l salta un llebrer.
0: Sí.
7: Fot Ozempic.
0: Sí.
7: La concongrelos.
0: Sí.
7: Vinga, Ozempic.
0: Sí, a veure, un moment.
7: Cargols a la llauna.
0: Sí.
7: No, després dels cargols no cal, perquè són lleugers.
0: Sí, molt bé.
7: La majoria del pes del cargol és closca.
0: Això segur que no va gairebé pel seu cos, o sigui...
7: No,
0: jo no li recomano.
7: I saps que és el pitjor de tot això? Que cada nou fàrmac que surt per la gent que no fa exercici per aprimar-se i tot plegat, doncs la gent m'envia queixes. Mm. Queixes a Consum, perquè tenen molts dubtes.
0: Ja.
7: Per això avui obrirem un consultori, per resoldre'ls.
0: Torna al consultori del... de Conrad Consum.
7: Conrad Consum, amb la Maria Pilar, sí, per fer la, el patrocini d'avui. Hola, Maria Pilar, que ja la tenim aquí preparada, eh? Bon dia, Maria Pilar.
8: Bon dia, Conrad. Hola. Quina il·lusió tornar-te a sentir aquesta veu vellutada una temporada més.
7: Vés a cagar, Maria.
0: Home.
8: Celebro que tu també estiguis content.
7: Bueno, que es nota una mica que està gravat.
0: No, faci.
7: Maria Pilar, la meva infelicitat és més profunda que la fossa de les Marianes.
8: Conrad, saps quin és el secret per passar un bon dia?
7: Tu a la teva, no?
0: Sí,
7: el secret per passar un bon dia. Un bon plat de callos amb cigrons.
8: Passar una bona nit. Mm-hmm. Aquesta és la filosofia de la matalasseria Messier Matalàs.
7: Vaja, Messier Matalàs, eh?
8: Mm-hmm. Vine a Messier Matalàs.
7: Messier Matalàs, eh? Mm-hmm. Què és Messier Matalàs?
8: Messier Matalàs, la nova matalasseria de segona mà. Els nostres matalassos de segona mà et faran passar una nit d'insomni.
7: Home, perdona, no. Però com una nit d'insomni?
8: Vols canviar de matalàs però vas just de diners? No t'agraden els teus somnis? Prova de viure els somnis als altres a Messier Matalàs.
7: Hòstia, de debò que això és el millor que se li ha acudit al departament comercial. És una ruïna aquesta publicitat.
0: És una ruïna.
8: Matalassos king size, queen size, matalassos individuals, dobles, triples, matalassos que encara fan l'olor dels antics propietaris. Així, quan vagis a dormir, mai no et sentiràs sol. I repeteixo, mai.
7: Mai. Per molt que els lentis, eh? Sí. Hòstia, Maria Pilar, matem això d'una vegada. No?
8: Vine a Messier. Vine a Madame Matalàs.
7: Home, no li pots canviar el nom d'un negoci perquè no el sapiguis pronunciar.
0: Home, no, això ha sigut un canvi.
8: Vine a visitar-nos. Som al polígon número 5 de la Nacional 340, entre Vallirana i Pallejà.
7: Bueno.
8: Pica tres cops a la porta del garatge i, sobretot, vigila que no et segueixi ningú.
0: Aquesta guai, eh?
7: Bueno, escolta'm, afanyeu-vos a anar a Messier Matalàs abans que el precinti la policia. Saps què et vull dir?
0: Sí.
7: I ara passem al missatge del consumptori, sisplau. Vinga.
9: Primer. Bon dia, senyor Consum. Soc la Rebeca d'Arbeca. Sí. Bé, soc d'Arbeca, però no en tinc, d'accent, perquè vaig estudiar a Barcelona.
7: Ah,
9: bé,
7: sí.
9: Un any a Girona, perquè la nota de tall de medicina era molt alta a la UAB, així que vaig anar a la UDG a fer filosofia.
7: La consulta!
9: Però mira el meu. I al final em vaig apuntar un curset de costura que feien al casal Tres Lliris del barri de Gràcia. I ja m'he quedat a viure aquí.
7: La consulta!
9: Que quan era adolescent, per suplir una mica la manca d'afecte dels meus pares, em vaig aficionar a les dutxes d'aigua calenta, al cinema soviètic i a menjar compulsivament donetes de xocolata blanca.
7: Però què té a veure això?
9: Malauradament, l'aigua va cara i han tret de Filmin les pel·lícules d'Einstein, per tant, ho he apostat tot als donetes. Els de xocolata blanca, eh?
7: Sí, donetes.
9: He vist que ara hi ha unes pastilles que et fan perdre pes sense fer exercici.
7: Sí.
9: Però jo no tinc ganes de prendre coses poc sanes pel cos. Que em pot recomanar una alternativa natural a les pastilles per perdre pes? Que no tingui conservants, colorants ni efectes secundaris. I que sigui gratis, si pot ser. Gràcies.
7: Home, sí, clar, ho volem tot.
0: Sí.
7: Mira, Rebeca d'Arbeca, et diré una alternativa natural
0: per
7: que et sortirà gratis.
0: Mm-hmm.
7: Però natural del tot, eh?
0: Sí.
7: Mora't!
0: Home, no! Fem una cosa, anem a publicitat i tornem de seguida.
7: No, sí.
10: Xato! S'acaba.
11: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Vine a Bajos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bajos.
13: Comprant alt i menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
14: Que l'any serien 1, 2, 3...
13: Més de 2.400 euros.
14: Ja m'has descomptat!
13: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les coixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
15: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
16: Perfecte, aquí el tens.
15: Ja?
16: Ja.
15: Sí?
16: És així?
15: De debò?
16: I tant, de debò.
17: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
18: A
10: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
18: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
10: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
19: Verisure. 45.712.
20: Em toca?
19: Això és el número de la loteria, ara?
20: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
21: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
22: Ei, què passa amb els sarcacats?
23: Giorgio Paperdel.
24: On vol ser el meu amic per sempre?
25: No volia pas la lluna mateix.
26: Què fa avui la competència?
27: Però nostre! Ja ho veieu.
28: A mi no em vingueu a molestar.
24: És va, de comptar diners.
29: Amb els Oscars. A RAC1.
24: S'està consolidant i a mi m'agrada que...
3: De què parles? Que
24: home, que és un programa que està viu, la competència.
3: Sí, clar. Menys tu, cada vegada sembla que estiguis mort.
24: Sí, per exemple, la Natza troba nòvio, se'n va.
3: Manel Vidal troba nòvies, se'n va també. Sí, i tu no tenies mai.
24: Però no puc parar de crear. Jo he creat ja pràcticament història de la ràdio, la dada de Jean Paul. La gent que vol...
3: Però quina dada...
24: Una dada de Jean Paul. Vale.
3: Quina dada has de donar?
24: Que queden 9 segons per acabar el programa.
3: Doncs mira, en queden 5.
24: Bueno,
3: no era veritat.
24: La gent que vol...
3: Ho deixem aquí, tornem demà. Feu banda, demà, feu banda.
30: La competència.
31: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
32: Hola, ja vull.
30: Un programa basat en fets reals.
33: Mala farina.
30: Misteri resolt. Amb els Òscars RAC1.

0: Aquest divendres la Lliga de Futbol es juga a RAC1. A les 9, des de l'estadi de la Cartuja a Sevilla, Betis-Real Madrid. Els andalusos volen prendre-li els primers punts a la Lliga a l'equip de Mourinho.
1: Compte Antoni cap on marca, impacte de pilota en Mendy, el xut de Bellerín, gol, gol, gol!
0: Viu el partit en directe a RAC1 amb Jaume Molló, Damià López des de Sevilla i els comentaris de Carlos Martínez i David Broch. I després, tu diràs fins a la una amb Gerard Ballera. Aquest divendres, Betis-Real Madrid, plat fort a la Lliga i a RAC1.
2: Tots som un milió. Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
3: A veure, per favor, que s'ha de repetir el programa i l'hem de repetir paraula per paraula.
2: Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
4: Home, quina pena. Tu, se m'han escapat els d'esports, que els hi volia tocar el botet, sincerament. El que passa que no els hi he pogut tocar el botet perquè estaven aquí enrotllats a fora. La Neus Cáceres, que te l'estàs ben trobada.
5: Bon dia, molt bé.
4: I alegria que tornis a ser aquí, el vostè, que ens hagis tornat a acceptar. Ho havies dubtat o no?
5: O sigui, ni un nanosegon.
4: Ni un nanosegon.
5: Ni un nanosegon de dubte.
4: Aquest programa el fa la Joel Fortuny, a l'Ernest Ferrer, tu et deies...
6: Ester Romagosa.
4: No, i després avui també ens ha ajudat moltíssim el Soto, l'Enric Soto. Perdona una cosa, perquè he tingut un programa a primera hora i ell ha ajustat un cable que deu el beneixi a l'Enric Soto, eh? No, dèiem que no he pogut tocar el botet als dels esports. Begoña Gómez Urzay, què tal estàs? Perquè ens estava explicant justament fora d'antena que una mica més i no arribem, t'estaves explicant que tu tens un hort i ha estat una bonança increïble,
5: impressionant,
4: no?
5: O sigui, és l'abundància és un hort a ple mes d'agost.
4: Clar, clar, és veritat.
5: Esvergínies, tomàquets, cogombres,
4: pebrot vermell,
5: tinc uns pebrots increïbles.
4: Verd, sí.
5: Pebrots del padrón, també, esvergínies,
4: cogombra,
6: tomàquets, dos tipus de mongeta.
4: Sí, que has dit, dos tipus de mongetes?
5: Les del cordó i la perona.
4: La perona quina és, la plana?
5: La plana.
4: Ah, sí. A mi del cordó m'agrada.
6: Estan caríssimes les mongetes, ben cara.
4: El que dius, Esther?
6: Són molt cares les mongetes.
5: Però tot el meu hort...
4: És increïble, després, perdona, que jo em posi demagògica, però és increïble que veient com funciona un hort, que jo també en tinc una propi i dic, mare de Déu, però això és una... Home, porta feina i s'hi ha d'estar, eh?